Ràdio 4. Els imprescindibles de Ràdio 4.

0: Lletra lligada, amb Maricruz Hernández.
1: Hola, famílies, com esteu? Benvingudes. Avui, tot i la calor, estem amb l'energia a tope, així que us convido a acompanyar-nos durant tot el programa perquè ens ho passarem molt bé. D'entrada, ens endinsarem en el cervell de les criatures. Què diu la ciència sobre la millor manera d'establir el vincle amb elles? Quin és l'entorn més idoni per potenciar el seu desenvolupament? Ens preguntarem si cal estimular el cervell des de que neixen, que sembla ser que des dels últims anys és una obsessió que tenim les famílies. Doncs ho sabrem de seguida amb l'ajuda d'una neuropediatra. També passarà per l'estudi l'educadora emocional Cristina Gutiérrez per parlar-nos de la confiança amb una nena de només 9 anys. I després buscarem la mirada crítica i diferent de la Clàudia Teclen sobre la discapacitat. Us quedeu? Sí, oi? Comença Lletra Lligada.

0: El cervell ens fascina, sempre, en general, però poder entrar en la ment dels nostres fills i filles, jo crec que és un anhel que segur alguna vegada hem tingut tots els pares i les mares. Entrar en la seva ment per entendre millor per què tenen aquests canvis d'humor els adolescents, com observen el món els més petits i què els ajuda a interpretar-lo, què podem fer per potenciar els seus talents, com ha de ser el seu entorn perquè creixin de forma saludable. Totes les respostes les té pràcticament la nostra convidada, la neuropediatra Maria José Mas, que ha publicat recentment un llibre interessant de divulgació titulat Neuronas en crecimiento, consejos de una neuropediatra para acompañar el desarrollo de tu hijo. L'ha publicat l'editorial Vergara i a la nostra emissora de Tarragona ens espera la seva autora, que és a més responsable de la secció de neuropediatria de l'Hospital Santa Tecla. Doctora Maria José Mas, benvinguda de nou a Lletra Lligada.
1: Moltes gràcies, Maricruz. Encantada d'estar aquí un altre dia.
0: Bé, nosaltres ja saps que tots aquests temes que tu tractes, que investigues durant tantíssims anys, per nosaltres són d'un interès fascinant, perquè bé, perquè ens interessa saber molt més de la ment, de la forma de pensar de les nostres criatures, i perquè al final el cervell és una qüestió que ens interessa a tots. Jo llegia molt atentament el teu llibre aquests dies i és clar, al final te n'adones de que l'entorn és molt més que un decorat, com dius tu també, no? Perquè actua, tu dius, com un escultor pacient que va moldejant el sistema nerviós, que fins i tot abans de concebre, diguem, aquesta futura criatura, la biologia ja ens està d'alguna manera marcant, determinant les oportunitats que permetran al final desplegar el seu potencial. És a dir, que a l'entorn li hem de donar la importància que té.
1: Doncs sí, sí, l'entorn és molt, molt, molt important. Basta pensar en nens que creixin en ambients amb poques oportunitats, no? I, per exemple, no sabem quants pilotos de Fórmula 1 deu haver a, no sé, quin país hem acotat ara, perquè anava a dir Cabo Verde, però clar, Cabo Verde té molt bons futbolistes, potser també té. Vull dir, la qüestió és l'oportunitat, yeah, no? Yeah. L'oportunitat de tenir un entorn que et doni l'oportunitat de desenvolupar les teves habilitats naturals.
0: Però és clar, quan les mares i els pares pensem en precisament habilitar, diguem, aquest entorn que sigui propici per desenvolupar totes les habilitats, tots els talents, és a dir, per potenciar tot allò que fins i tot, no?, la biologia ja els hi dona de per se, de vegades també ens obsessionem en com fer-ho, no? Per exemple, durant molts anys hi va haver com una obsessió per fer aquesta estimulació primerenca, no? Els bebès, des que eren molt petits, des que tenien pocs mesos, se'ls estimulava amb música, amb joguines especialment concebudes per això. No sé si llavors també els estem atabalant massa.
1: Bueno, això no és necessari. A veure, quan diem la paraula estimulació, ens sembla que és ajudar que tot vagi més ràpid, no? T'estimulo, sí. Pues és que vas més ràpid. No, és un ús d'una paraula que potser fem servir més tècnicament. Un estímul és qualsevol input, qualsevol cosa que pot percebre el cervell. Aleshores, quan parlem d'estimulació primerenca, d'atenció temprana, que té molts noms, no? El que volem dir és que hem de fer tot el possible perquè el nen, depenent del moment maduratiu en què es troba, no de la seva edat, sinó del moment maduratiu, pugui tenir un entorn en el que desenvolupar les habilitats d'aquell moment. Per exemple, si està començant a caminar, doncs no li posis un munt d'entrebancs pel mig, no li posis, no, cadires, taules, perquè no podrà passar, sí. Per exemple, no? Aleshores, quan tu te n'adones que el bebè, el nen, el teu fill, vol començar a donar les primeres passes, doncs tu has de posar elements que li afavoreixin, doncs trobar un suport, no ensopegar-se, inclús estar tu al costat, no? Perquè si en un moment donat et vol donar la mà, doncs estiguis allà perquè no es caigui, no? Per exemple, això seria el que vol dir estimulació primerenca. Si tu a aquell nen que està en aquell moment maduratiu li impedeixes caminar, home, caminarà, però li costarà molt més perquè no està exercitant-se en aquesta habilitat que li toca en aquesta edat. No en aquesta edat, sinó en aquest moment maduratiu.
0: I estaríem en una situació diferent si aquest infant presentés alguna dificultat afegida?
1: Bueno, clar, el terme estimulació temprana o atenció primerenca justament es va crear i es va fer per aquest tipus de persones, no? Les persones que tenen aquesta dificultat. Sí, és clar, perquè el seu procés de desenvolupament no segueix exactament els mateixos passos que un d'una persona que no té aquestes dificultats. Aleshores, has de proporcionar unes postures especials, unes situacions afavoridores, que no són les habituals si no tens un problema concret, no?
0: Anem a fer un pas enrere. Jo deia que quan llegia el teu llibre i quan tu ens parlaves de l'entorn, jo m'adonava de la importància que té hi ha el moment previ, diguem, a la gestació. És a dir, tornem enrere abans que aquesta criatura neixi, quan estem en les primeres setmanes, no?, de la seva gestació. Sí. Bé, el primer, fins i tot abans de la gestació, tu dius que el que sobretot necessitem és que hi hagi una bona salut dels progenitors.
1: Exacte.
0: No? Sí. És a dir, que quan ja ens plantegem, entre cometes, voler ser mare o pare, hem de dir, bé, com estem nosaltres, no?, cadascú de nosaltres.
1: Clar. Bueno, des de la segona meitat del segle XX, estem quasi acabant la primera meitat del segle XXI,

0: tenim un control sobre la natalitat. Després poden passar coses, no? Però en general, quan una persona, una parella decideix tenir un fill, ho fa en un moment concret de la vida, i el mateix que decideix, mira, doncs ara és el moment, perquè, doncs jo què sé, tenim el confort, tenim el puesto per criar-lo, la casa, la feina estable, doncs també escollir igual en la part biològica, no? Estem bé de salut, estem en un moment que es trobem forts, ens trobem amb ganes, amb energia, perquè un nadó, no, dona molta feina. I també, pues, si estem, tenim algun problema de salut previ, no, que pot ser, no té per què ser una cosa crònica i greu, pot ser una cosa aguda i puntual, pues l'hem de solventar abans de concebre. I si és una cosa crònica que tenim de sempre i hem de prendre una medicació de per vida, pues jo què sé, penso en una diabetis, no, o en un hipotiroidisme, doncs haurem d'anar al metge abans de concebre, però tant a l'home com a la dona. ¿Vale?
1: Això també és important, eh? Que clar, sempre li posem més el pes a la dona.
0: Bueno, perquè com que la dona és la receptora, sembla que tingui de tenir més salut que l'home, però no és cert, perquè l'home genera els seus espermatozoides, les seves cèl·lules germinals, en un cos, i aquest cos ha d'estar sa perquè aquestes cèl·lules estiguin també el més sana possibles, no? Després passen accidents que no depenen de ningú i ho pots fer superbé i poden passar coses, però almenys que tot allò que pots controlar pues ho puguis controlar o ho controlis, no?
1: És a dir, que la responsabilitat que després assumirem de ser pares i mares comença, molt abans.
0: Exacte.
1: Molt abans.
0: Però és que jo entenc això, el que he dit, no? Si a nivell econòmic tu procures tenir una situació que te permeti dedicar-te als teus fills, pues també biològicament. Clar, el problema és que biològicament el temps corre i normalment la biologia i l'economia no van juntes. Normalment.
1: Tens tota la raó. Mm. Em sorprenia també ell, llegint el llibre de la doctora María José Mas, aquest Neurones en crecimiento, que a la setmana 16 de l'embaràs ja s'han generat pràcticament totes les neurones que tindrem a la vida. Només en el cervell hi ha unes 85.000 milions de neurones.
0: Exacte, sí.
1: Després vindrà aquest procés també importantíssim de connexió, de les xarxes neuronals, que és la que ens interessa potenciar, no, diguem?
0: Sí, més o menys a partir de la setmana 16, és a dir, quan acaba la setmana 16 de la gestació, vale, primer trimestre encara, doncs l'embrió ja ha creat totes les neurones que tindrà el cervell. Després hi ha les del cervell, vale? Però les del cervell, que són això que tu has dit, uns 86.000 milions, ja estaran totes. Però són unes neurones molt immadures que no tenen pràcticament branquetes, aquestes branques que sabem que es connecten una neurona amb una altra, no? Simplement és el número de neurones. I després, al llarg de la vida, clar que tindràs més, però és que estem parlant de 86.000 milions enfront de no sabem quants milions pot generar un adult a l'any, però no són gaires. Anem a ser generosos i diem que siguin 100 milions. Comparat amb 86.000, això no és res, no? I a més, aquestes neurones seran molt importants perquè seran les que crearan després aquestes xarxes que tu dius on es amagatzemarà el coneixement de com moure't, el coneixement de quin idioma parlar i com parlar-ho, el coneixement de com relacionar-te amb els altres, no? I tot això succeirà en els primers anys de vida, en els primers 2-3 anys de vida. De manera que aquestes xarxes, si pel que sigui no es formen bé o pel que sigui s'espatllen, encara que després tu generis unes noves neurones, el magatzem estarà buit. Seran neurones noves sense contingut de coneixement, diguem-ne, no? D'habilitats. O sigui, tenen com a parxes, però no serien... Aleshores, per això és tan important.
1: Darrerament es parla molt del vincle, I les famílies també estan molt interessades en com generar un vincle fort amb les seves criatures. Relacionat amb això, estic pensant, i en el neurodesenvolupament de les criatures, del cervell infantil, quin paper té el contacte físic precisament amb ells?
0: Mira, perdona, que faré un petit incís, sí. Mari Cruz. Jo he escrit tot el llibre pensant en el vincle. I l'últim capítol és com un resum d'això del vincle, no? Clar, un bebè, quin vincle has de tenir? Per molt que tu li diguis t'estimo molt, que ja li dius i li has de dir, no ho entén. Però sí que entén una abraçada, no? Que l'aguantis en braços, que l'agafis en braços amb carinyo, que el toquis, que li facis carones, que li facis... que li

0: com assentat, vol estirar el cap, perquè vol mirar coses, no? I creix la verticalitat, és a dir, tampoc hem de fer una gran ciència, sinó simplement ser molt conscients del que està passant, perquè si ets conscient ho fas millor, simplement. No perquè ja ho estiguis fent malament, sinó perquè la consciència fa que tu les coses... És com si estàs entrenant, no? I dius, ara aixecaré sí. aquesta peça. Si l'aixeques de qualsevol manera, te faràs una lesió. Però si t'hi fixes molt bé com ho has de fer, doncs segurament allò te donarà un guany. Doncs aquí seria una mica semblant. Aleshores, anar observant en quin moment madurativ, principalment en el primer any, és tot motor i físic, perquè el nen el que aprèn és a controlar la seva postura i el seu moviment, no? Doncs t'anirà dient que necessita, ara que m'agafis amb dos braços perquè tinc d'estar estirat, després que m'agafis així a coll més vertical, amb el capet aguantant-me amb una mà, no? Després ja podràs deixar-me anar al capet, després podré estar assegut a la teva faldilla i no cauré cap a darrere com si, no? I poquet a poquet tu vas... És que és molt natural, és que normalment els pares ho fan bé. Però la meva intenció en aquest llibre és ajudar-los a que siguin conscients i que no estiguin tan preocupats, perquè tot es medeix. I després l'altra part del vincle, que no sé si m'ho anaves a preguntar, però ja saps que tu que jo xerro.
1: Però ens encanta, vull dir que ens agraden molt les reflexions que fas, perquè són totes sempre molt interessants, i a més està molt bé perquè ens ho portes al terreny pràctic.
0: Exacte, és la meva intenció, perquè si no tots seríem neuropediatres, ja saps el que faig, a què em dedico.
1: Tant de bo, tant de bo.
0: Doncs l'altra cosa molt important que es pot fer perfectament des del moment en què agafes un nadó en braços és no dir-li a tot que sí. Que això sembla que tingui de ser... No?
1: Ni que sigui molt petitó, diguem.
0: Ni que sigui molt petitó. Yeah. Home, a veure... Si s'està morint de gana, no.
1: En sis mesos no en reclamarà res que no necessiti, diguem.
0: Exacte, exacte. Però està atent a lo que vol, i si... En aquell moment, per el que sigui, tu no li pots donar-li un moment de calma perquè entengui que sí que li donaràs, però una miqueta després, ¿vale? Està allà, calmar-lo quan no pots donar-li el que necessita. Jo què sé, té molta gana i resulta que en lloc de pit doncs li estàs donant biberó, no passa res. I resulta que la gana s'ha avançat a l'hora teòrica del biberó, cosa mal feta perquè el biberó no té hora teòrica. Doncs pues tu l'has de preparar, no? Són dos o tres minutets, no? Per molt ràpid que hi vagis...
1: S'haurà d'esperar una mica.
0: S'haurà d'esperar una mica. Doncs en aquella espera l'has d'acompanyar perquè estigui tranquil. Però què faràs? Donar-li una altra cosa? No. Doncs, i aquest raonament s'ha de fer sempre, no? I especialment quan el nen és més gran. És a dir, dir que no o ajudar-lo a que passi el moment de la rabieta del no és fonamental pel vincle.
1: Els experts ens acostumeu a dir que dir no... cuida, educa, estima.
0: Efectivament. Si parlem d'un nen una miqueta més gran, que no sé si era per aquí on volia ser la pregunta, si no, tornem on t'ho diguis, que aquí no, manes tu.
1: No passa res, però ens ajudarem a totes les famílies que tinguin fills i filles de diferents edats, diguem.
0: Claro. No, però si avancem una miqueta més, ja no només la part física, la contenció física, no? Quan ja el nen comença doncs, a caminar o el que sigui, clar, el nen fa moltes coses que tu no vols que faci. Com ara tocar un endoll, digo jo. Aquí el no és molt important, perquè primer un no, sense cridar, no cal fer un... Home, si t'assustes, pues, potser no passa res i crides, no? Si s'ha d'enfilar una finestra, pues, però un no ferma, que quedi clarament que vol dir no, a tu quan te diuen no, el primer que fas és aturar-te.
1: Exacte, què passa?
0: Clar, i en aquell moment, si tu t'atures, veus que només... No només hi ha aquella solució que tu anaves a fer, sinó que hi ha diverses opcions a el que tu anaves a fer. I aquell no permet parar perquè pensis. I això és superimportant. Perquè aleshores el nen se n'adona que pot tocar o pot no tocar. O pot fer una altra cosa, pot anar enrere, o pot dissimular, no sé, pot fer una altra cosa. I aleshores tu li dones opció a que el seu cervell, en lloc d'entrar en pilot automàtic i fer allò que estava pensant de fer, prengui una decisió. I això és superimportant. I és molt important pel desenvolupament posterior de la cognició i del llenguatge. Imagina't.
1: Però fixa't, Maria José, ara poso el pes a l'altre cantó, en l'infant. Què ens diu el seu no, què diu el no d'un infant, de l'estat del seu sistema nerviós? És a dir, del seu cervell, d'aquests petits cables, xarxes que tenen, diguem. O que
0: quan l'infant diu no?
1: Exacte, o... quan l'infant diu no.
0: Bueno, primer ens diu que ha entès que vol dir no. I segon, el primer que segurament vol dir és que està comprovant si quan ell diu no, tu pares. Perquè normalment això és molt mirall, ¿vale? Aleshores, si el nen te diu no i tu pares, ell diu, ah, doncs mira, sí, això serveix per parar. el no para, no?

0: para el que sigui. I aleshores t'estarà testant, igual que tu. O sigui, ara, a veure què farà ara, no? I segons que faci, faré jo. No amb aquest raonament tan verbal que estic fent jo, que estem a la ràdio, no? Sí. I hem de parlar. Però sí que te n'adonaràs que el seu posat corporal, el seu llenguatge no verbal, t'està dient això, no? A veure, que, si jo te dic no, què passa? I moltes vegades això s'acaba convertint en un joc, eh? Perquè moltes vegades el nen diu no simplement per dir que no. Però és veritat que hi ha una edat que sempre diuen no.
1: Però això vol dir també que d'alguna manera les xarxes neuronals són eficients, no? Perquè aquí imagino que vol dir que ja ha anat assumint...
0: Vol dir que les xarxes de comprensió de l'entorn i d'anticipació,
1: sí,
0: és a dir, endevinar el que penses que passarà, estan funcionant. I això és fonamental per la cognició. Poder imaginar què és el que tu penses que passarà, encara que després no passi, això és fonamental per la cognició, per l'aprenentatge, per la intel·ligència, si voleu.
1: Sí.
0: Que no m'agrada aquest terme, però bueno.
1: Conversa amb la doctora Maria José Mas, que és neuropediatra, treballa, és responsable de la secció de neuropediatria de l'Hospital Santa Tecla, Tarragona. És saber que obtindrem moltes respostes, però ens quedarem amb més preguntes, perquè el temps sempre... No, no perquè sí, tu no facis bé la feina, sinó perquè el temps al final és limitat. Però ens queden 5 minutets i els vull aprofitar bé. I precisament parlant amb tot això, que, amb aquesta reflexió que tu ens feies del vincle, que al final, amb tot el llibre, com tu deies, parles de tot això, és a dir, de l'estar present, de l'escolta activa, de facilitar i propiciar els espais de joc, que per exemple són tan importantíssims, però al final també ens porta a parlar d'un tema que sempre surt quan parlem amb qualsevol expert de qualsevol àmbit, i són les pantalles. Ho dic perquè tu també parles de la importància de parlar als infants. I és clar, quan tenim pantalles pel mig, estem deixant, no?, de compartir aquell temps que abans dedicàvem a dialogar, fins i tot encara que el bebé, en aquest cas, si és un nen molt petit, ens respongui només amb balbucejos, no? És a dir, sense paraules intel·ligibles. Després, quan són més grandets, doncs poquet a poquet també s'expressen, però mira, la setmana passada tenia una tertúlia amb mestres d'infantil i em deien que estan notant molt en els darrers anys un deteriorament del llenguatge, no? I s'han adonat que és que les famílies parlen poc amb aquests infants que tenen 2, 3, 4 anys.
0: Clar. I donar la culpa a la pantalla és una excusa. La pantalla no fa res. La pantalla està allà quieta, pots engegar, la pots apagar, pots fer el que vulguis amb la pantalla. Inclús la pots tirar per la finestra, no passa res. Si no passa ningú per sota, no passa res. ¿Vale? Bueno, sempre faig una mica broma amb això, no? És com quan diuen que les dones podem fer dues coses alhora. Això és mentida. Ningú pot fer dues coses alhora. El que passa que potser les dones tenim una mica més de capacitat de fer una cosa que es diu atenció dividida. Però si tu divideixes la teva atenció entre dues tasques, faràs totes dues malament. I això ho sap qualsevol que cuini amb un nen petit al costat.
1: Correcte. El multitasking, diguem,
0: el multitasking
1: és un invent enganyós.
0: És mentida.
1: Sí.
0: Vale? Que a vegades no t'hi queda una altra, però és mentida. Aleshores, la pantalla, com dic jo, tu manes a la pantalla. Té un botó, la pots guardar al bolso, la pots deixar... Ma mare sempre se la deixa al bolso, tu truques al telèfon i maita. Pobre, hola, mami, no t'enfadis. Però saps que la pantalla no te mana tu. Aleshores, si tu estàs amb el teu fill i tu tens una pantalla, no estàs pel teu fill. No és que no li parlis, clar que li parlaràs, però molt menys que si tens una pantalla al davant. A mi em fa molta gràcia aquestes recomanacions, totalment sensates, però totalment irreals, de dir, no, pantalles zero.
1: Sí.
0: No? Que les fan els pediatres. L'Associació Espanyola de Pediatria fa aquestes recomanacions que són supersensates. I no és que estigui en contra, és que són irreals. I jo crec que carreguen la culpa amb els pares. No? Hem de ser conscients de que quan estem amb els nens, la pantalla fora. I si un nen, especialment els nens més petits, que no tenen per què tenir pantalla, això estem d'acord, no? Però jo que sé, un nen de 2 o 3 anys, que doncs, el mateix que mirava el Pocoyo o mirava els Teletubbies quan nosaltres érem petits, no ens ha passat res. Pues, tu l'acompanyes en aquell moment.
1: Ui, ara estàs obrint un meló en el que no puc entrar.
0: Sí. No,
1: no hauràs de venir
0: temps.
1: Un altre dia.
0: Hauré de venir
1: sí,
0: un altre dia.
1: Això
0: no
1: que
0: estic
1: dient...
0: en contra de les pantalles. Estic en contra de que els pares, les mares, el que sigui, faci servir la pantalla mentre està amb la persona. I això, clar, que deteriora el llenguatge molt, perquè si no hi ha conversa, és com si, el que dèiem abans d'entrenar. Si tu no corres, no corres més ràpid. No podràs córrer mai més ràpid.
1: Però està bé la reflexió quan precisament hi ha aquesta obsessió que dèiem al principi de la nostra conversa, fins i tot amb aquesta estimulació precoç o primerenca, és a dir, per un cantó ens obsessiona tot allò de poder donar totes les eines perquè desenvolupin al màxim el seu potencial aquestes criatures tan petitones, i en canvi, de vegades tenim aquest comportament, que és que deixem de parlar-los perquè precisament ens dediquem a una altra cosa, com és una pantalla que potser en aquell moment no és el més important.
0: I amb l'enriquidora, que és una conversa, ni que sigui gugutata, és igual. Els torns enriqueixen, el to amb el que parles enriqueix. I tot això són inputs, estímuls, estimulació que rep el cervell i que ha d'interpretar. Si tu li dones sempre una cosa que fa el mateix i a més tu li dius una cosa i no te respon parlant,
1: esclar,
0: doncs perds tota aquesta riquesa humana que té la veu humana natural.
1: Vaig a fer-te ara, Maria José, una pregunta difícil que només me la pots respondre en un minut.
0: Ui, mare, a veure.
1: Però que ens ha de servir de tancament perquè aquestes famílies que ens escolten i que ara hi estan posant precisament molta atenció en aquestes reflexions que ens fas, jo estic segura que la necessiten. És a dir, si jo et pregunto què és el més important perquè es produeixi aquest bon neurodesenvolupament que ens preocupa, si com a pares i mares ho hem de fer tot perfecte perquè realment es donin totes aquestes coordenades perquè ho facin possible, què ens dius tu?
0: Primer, que la perfecció no existeix. Segon, que estar present, la presencialitat, vol dir conèixer el teu fill, estar atent a què necessita, donar-li el que necessita, no donar-li el que no vols que tingui i no necessita, i sobretot crear o generar un entorn enriquidor en oportunitats, però d'un en una.
1: Això és important també que ens ho diguis.
0: Vale? Oportunitats d'un en una. I veure en quin moment maduratiu està per tu donar-li aquestes oportunitats d'entreno, d'aprenentatge, d'aquella habilitat que està despertant, que està apareixent en aquest nen. Crec que he fet menys d'un minut.
1: Ha sigut fantàstic. La doctora Maria José Mas és una gran divulgadora de la neuropediatria a Espanya i acaba de publicar aquest llibre Famílies que es pot ajudar precisament a trobar aquesta brúixola, quan la perdem, quan no sabem què fer, com acompanyar els nostres infants, sobretot els més petits, perquè ella posa l'èmfasi, sobretot de 0 a 6 anys, i sobretot si en aquest moment us esteu preparant per concebre potser una segona criatura, doncs també us interessarà aquest llibre que es titula Neuronas en crecimiento, consejos de una neuropediatra para acompañar el desarrollo de tu hijo, que està publicat per Vergara. Doctora Maria José Mas, moltes gràcies com sempre per compartir aquesta estoneta de ràdio i per tot l'interès que poses sempre en fer aquesta divulgació en paraules senzilles i pràctiques.
0: Encantadíssima. Aquí estic pel que necessiteu.
1: Moltes gràcies. I gràcies també als nostres companys de l'emissora de Ràdio Nacional d'Espanya a Tarragona, de Ràdio 4 Tarragona. Avui ens ha acompanyat des d'allà el tècnic Carles López, també per haver fet possible aquesta conversa avui.
2: Lletra lligada a Ràdio 4 amb Maricruz Hernández.
3: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
4: Paraules de nen.

0: tret la Cristina Gutiérrez de la seva granja, del seu univers de les emocions, per portar-la fins a l'estudi de Ràdio 4, Lletra Lligada, i anar encarrilant aquesta recta final a través de les emocions, per seguir entrenant, gestionant, aprenent, entendre millor com ens sentim per dins. Cristina, benvinguda de nou.
1: Hola, què tal?
0: Com van les colònies, els casals? No? Una bogeria, ara estem a tope.
1: Molt bé, a tope, passant-s'ho molt bé, aprenem molt, nosaltres els nens també. Molt bé, fantàstic.
0: Encara que estigui cansada, esgotada, que no tingui veu, però la Cristina sempre diu que és la millor època de la seva vida.
1: El millor mes.
0: El mes de juliol. És curiós, està envoltada d'infants, que suposo que també... Mira, jo en aquest sentit escombro cap a casa i ens serveixen perquè ens segueixin nodrint d'aquestes píndoles, d'aquestes frases tan sàvies que us deixen.
1: Avui us porto una nena que ha estat a colònies de 9 anys, que es diu Alba, que per mi va dir una frase molt simple i molt brillant. Ens va dir: la confiança es crea quan ets amable.
0: Ai.
1: I em va agradar perquè no ho va dir després de fer una activitat de confiança, que és típic, sinó ho va fer després d'estar uns dies convivint amb altres nens i nenes,

0: compartint habitació, jocs, emocions i també algun petit conflicte. Però una cosa que jo sabia de l'Alba és que té una classe, la classe que, no les colònies, la classe, perquè ja a l'estiu ha vingut amb nens sense la classe de la seva classe, i és una classe amb tensions. Yeah. I durant les colònies va entendre una cosa que crec que és molt important, i és que la confiança no apareix de cop, sinó que es construeix a poc a poc.
1: I quina relació té això amb ser amable? Què és exactament l'amabilitat?
0: Mira, a la granja treballem, com saps, hem parlat moltes vegades de l'univers de les emocions, sí. I se situa l'amabilitat dins de la galàxia de l'amor. I això moltes vegades les sorprèn, perquè pensen que l'amor sovint doncs la imaginen doncs amb grans demostracions, o que... Però la majoria de vegades l'amor es manifesta en coses molt petites: escoltar algú quan amb atenció, esperar el seu torn pel menjar, donar les gràcies, ajudar que sense que t'ho demanin, o interessar-se per com es troba una altra persona. De fet, la paraula amabilitat prové del llatí amabilis, sí, que significa digne de ser estimat.
1: Ah.
0: M'encanta a mi aquesta etimologia.
1: Està molt bé saber més l'etimologia de les paraules, perquè llavors entens
0: amabilitat,
1: les relacions, esclar.
0: Digne de ser estimat. I m'encanta perquè ens recorda la necessitat universal que tots tenim, i és el de que volem sentir-nos com a mínim que som importants per algú.
1: Esclar.
0: Per això, però hi ha altra cosa que a mi també em sembla fascinant, i és que moltes vegades ensenyem als infants que han de ser amables perquè és educat. I sí, ho és molt educat, eh? Però l'amabilitat és molt més que bones maneres. És una manera de relacionar-nos que fa sentir segur als altres. I quan una persona se sent segura, apareix una de les emocions més importants que tenim, que és la confiança imprescindible, com éssers humans que som.
1: Veus, ara ja veiem la relació, eh? O sigui que l'amabilitat és la porta d'entrada a la confiança.
0: Exacte. Pensem amb una planta, per exemple.
1: Sí.
0: No la regues avui, demà t'esperes un arbre molt gran, una superfloica, no?
1: No.
0: Necessita temps, necessita constància i moltes petites accions repetides. Doncs la confiança funciona exactament de la mateixa manera. Es construeix quan compleixes, per exemple, el que dius, quan escoltes, esclar, sense jutjar, quan no et rius d'algú quan, per exemple, s'equivoca, o quan celebres que a l'altre també li surta una cosa molt guai i molt bé. Quan ofereixes ajuda, quan respectes. L'Alba va descobrir que darrere de moltes amistats hi ha acumulada una acumulació de petits gestos amables, i també va entendre una cosa que de vegades els adults oblidem, i és que volem que confiïn en nosaltres, però no sempre ens preguntem: estem generant les condicions perquè aquesta confiança creixi, que això passi?
1: És una bona pregunta, sí, clar.
0: La confiança no és una porta que s'obre per art de màgia, és més aviat com un pont, que parlàvem de ponts fa
1: sí,
0: uns dies, de l'esperança i el
1: passió.
0: Pont de la passió. Doncs cada gest amable és una mena de pedra més d'aquest pont, que és la confiança.
1: M'agrada molt aquesta imatge dels ponts, i després aquesta aclaració que tu ens feies, no? Clar, de preguntar-nos si estem generant les condicions perquè aquesta confiança es doni. Nosaltres creiem que sí, però potser de vegades no es donen aquestes condicions.
0: Clar, d'alguna manera és com construir un pont, i al final som responsables del que estem,
1: esclar,
0: construint al nostre voltant. Ens recorda que les relacions no depenen només del que fan els altres, també depenen, i sobretot depenen, del que aportem nosaltres, de cada pedra que nosaltres també col·loquem. I això per mi és una gran notícia, perquè això vol dir que tenim més poder del que ens pensem. Els nostres fills, tu, jo, tots tenim més poder del que ens pensem. No podem decidir si agradarem a tothom, és cert, però sí que podem decidir si avui serem amables. I cada vegada que ho fem, estem construint confiança.
1: Meravellós, i per aconseguir, ja sabeu que això tampoc surt per art de màgia, per tant hem de seguir entrenant-nos, i des de fa moltes temporades la Cristina ens posa deures als adults.
0: Avui dos, perquè estem a l'estiu i tenim més temps.
1: Treballem
0: al
1: doble.
0: Clar, home, ara hem de tenir més rato els nanos, així que dos idees. Sí?
1: Vinga, a veure, sobre l'amabilitat.
0: Vinga, el primer, el comptador d'amabilitats.
1: Ai!
0: Oi que no heu fet aquest joc mai?
1: No.
0: De què es tracta? Mira, durant el dia cada membre de la família portarà el compte de tots aquells gestos amables que rep i que fa, les dues coses, sí? Pot ser donar les gràcies, ajudar, el que hem dit, esperar el teu torn, fer un compliment o preguntar a algú com està. Al vespre compartim junts i a veure qui ha sorprès més, què ha sorprès més, o qui té més, o què ha passat.
1: És xulo això, el comptador d'amabilitats, que
0: posar
1: guai.
0: Consciència.
1: A més, això t'anava a dir, només el fet de posar-hi consciència potser també fa que en practiquem més, no?
0: I que valorem
1: que
0: més,
1: més amables,
0: la gent que ens envolta.
1: També,
0: i valorem veritat. Més que com se sent, com somriu la gent quan tu ets amable.
1: M'agrada.
0: Aquest és el primer.
1: Divertida.
0: Comptador d'amabilitat.
1: Comptador d'amabilitats, sí? M'encanta, sí.
0: I el segon és el pot de la confiança. Alguna cosa havíem fet amb pots, també,
1: sí,
0: però aquest és diferent. És agafem un pot, una capsa, algú que tingui,

0: i cada sí. vegada que algú de la família tingui un gest amable amb una altra persona que nosaltres estem veiem a casa, per exemple, i posarem un paperet.
1: Un paperet?
0: Amb dir, avui la mama ha fet això i la data. Val. Avui, sí? I llavors, a cap de cada setmana podem llegir en família allò que hem vist i que ha passat, i veurem que la confiança, doncs això no es construeix en grans discursos, grans rotllos, grans, no, has de ser, has de deixar de fer, sinó en petits gestos quotidians i des de l'exemple de cadascú.
1: Ja veieu, famílies que sempre acostumen a ser deures fàcils, que puguem preparar a casa dinàmiques per fer en família, i m'encanta que puguem portar tant a la pràctica, diguem, a casa.
0: I a més, crec que és important una cosa que l'Alba ens ajuda a entendre, i és que ja només 9 anys, que té 9 anys aquesta nena. I és que la confiança no es demana, la confiança es cultiva. I moltes vegades comença amb una cosa tan senzilla com una mirada, com una paraula, com una mà estesa, perquè quan un infant descobreix que pot generar confiança en els altres a través de la seva manera de relacionar-se, deixa d'esperar que les coses passin i comença a fer ell, a construir-les.
1: És una mica això que dieu vosaltres a la granja darrerament, aquests activistes del benestar emocional, té a veure amb tot això, amb aquest treball que feu. Que meravellós, per què no? I a més el món seria més bonic, si tots fóssim molt més amables, confiéssim més en l'altre.
0: Ja sé que ara jo a la tele no ho veiem, no? Però a les notícies, però comencem nosaltres i canviem des de baix el món.
1: El món segueix rodant, perquè afortunadament hi ha persones que no surten, diguem, a les telenotícies, i que són amables i que van sostenint, van creant xarxa. T'esperem d'aquí pocs dies ja per posar punt final.
0: A l'últim, vinga.
1: Gràcies.
2: Estàs escoltant Lletra Lligada.
3: Amb Maricruz Hernández.
1: Darrera secció de la Clàudia Teclen també aquesta temporada. La seva mirada ens ha ajudat a entendre la realitat de molts infants i de les seves famílies que conviuen amb una discapacitat a casa, i ens ha ofert estratègies, reflexions i recursos pràctics. I com que era la seva última intervenció, la Clàudia m'ha demanat que la rebéssim amb aquesta cançó. Vacació.

0: todo a la vez, generan más empatía, menos perjuicios, más habilidades sociales, más valores de desarrollo en equipo y más capacidad de resolver problemas, porque aumenta la divergencia de pensamiento. Por eso el juego adaptado no beneficia únicamente a las personas con discapacidad, sino que estamos construyendo desde el inicio y con la herramienta más poderosa para el desarrollo del niño y de las sociedades que, insisto, todos deberíamos seguir jugando.
1: Sí.
0: Una sociedad donde todos tenemos cabida.
1: Avui, famílies que ens escolteu a Lletra Lligada, estem veient encara, jo crec que de forma molt més pràctica, per què ens interessava que aquesta temporada ens acompanyés també la Clàudia Teclen, aquesta psicòloga, mentora, que acompanya tantíssimes famílies i a persones amb discapacitat, perquè ens donés aquesta altra mirada, eh? Aquestes reflexions que donen la volta a la realitat com la mirem nosaltres en general i que ens aporta aquesta riquesa de la perspectiva que moltes vegades no sabem trobar perquè hem crescut amb altres paràmetres, perquè ens han ensenyat a mirar la vida de forma diferent, perquè hem plantejat l'educació de forma diferent, i ella ens ha ajudat aquesta temporada a aconseguir això, a donar-li la volta i a poder abraçar, com diu ella, la diferència, perquè en aquesta diferència està la riquesa per tots. Clàudia, moltíssimes gràcies per aquesta temporada a Lletra Lligada, que juguis molt aquest estiu i ens retrobem de cara al setembre.
0: Moltíssimes gràcies, Mari Cruz. Me estaba riendo antes, no sé si se me ha oído.
1: No.
0: Porque siempre me presentas como psicóloga y mentora.
1: Sí.
0: Y yo soy, psicóloga, no clínica, sino psicóloga del trabajo y las organizaciones, aunque tengo discapacidad y obviamente trabajo el afrontamiento de la discapacidad empezando por mí misma. Y soy mentora de grandes directivos en transición y muchas veces practicamos el juego.
1: ¡Ah! És que el joc és una eina fonamental, fins i tot per conèixer els altres, a través del joc.
0: Para aceptar el cambio.
1: Sí, sí.
0: Por eso
1: Ostres.
0: Me estaba riendo,
1: ah.
0: Porque nunca he hecho esta distinción.
1: Sí.
0: Pero sí que me parece importante, insisto, que el juego es vital en todas las edades. Recuperemos el espíritu infantil.
1: Ay, sí.
0: Vacaciones de verano.
1: Para
0: no
1: ti.
0: Voy a seguir cantando porque mi hijo es cantante y le avergüenzo.
1: Ah, sí, si cantem tu i jo juntes, mira, canviaran les temperatures a Catalunya,
0: sí,
1: i a Espanya,
0: pues,
1: plourà.
0: Que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva.
1: Exacte, los pajaritos cantan.
0: Un besito muy grande.
1: Igualmente para ti.
0: Y a seguir jugando sin dejar a nadie atrás.
1: Exacte, que abracem aquesta diferència. Feliç estiu, bones vacances i molt de joc a la vida, Clàudia.
0: Un abrazo muy grande.
1: Igualment per tu, un petó.

Poble. Ja ho diu aquesta cançó que dona la benvinguda a l'estiu. La riquesa està en els petits moments, en els somriures, en la companyia, i a la ràdio en sabem molt d'això, de la companyia, de treball en equip. Aquí el Lletra Lligada és possible gràcies al control tècnic, al Víctor Domínguez i al Sigfrido de la Torre, i a la producció, ja ho sabeu, Sònia Rodríguez. Feliç setmana, famílies.

0: Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i 2 d'ells cap de setmana.
1: Sabem que llevar-se a les 7 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem 2 hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
2: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
1: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
3: Podríem llevar-nos a les 8.
1: Però per què, si ens encanta?
4: Badó, no puc més.
5: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
4: Badó, em passo el programa de tardes.
5: Ei, Badó, que tinc molta tos,
1: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 7 a 9.
0: Bon dia i bona sort.
2: Bon dia i bona sort.
0: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums.
6: Ràdio 4.

Molt bona tarda, què tal? Com esteu? Benvinguts. Obrim una nova edició del D'on ets tu, aquí a Ràdio 4, el programa de sobretaula antivacaines, antisiestes, perquè sempre aprofitem aquest moment de la tarda per fugir del soroll i conèixer històries socials diferents. Com serà el cas d'aquesta tarda? Perquè aquesta setmana ens acompanya la doctora Elena Barraquer. Va créixer pràcticament i literalment dins d'una clínica, en una família que l'oftalmologia gairebé es respirava en el dia a dia. Des de petita sabia que volia dedicar-se a ajudar, però la seva història no només és una vocació familiar i personal, és també la d'una metgessa que va marxar a formar-se fora, que va construir el seu propi camí amb una identitat molt pròpia i després de molts anys fent cooperació va crear, juntament amb la seva família, una fundació amb l'objectiu que, de fet, és un objectiu que sembla molt senzill, però que té una gran força, que és operar persones que han perdut la vista a causa de les catarates, acabar amb la ceguera al món que provoquen les catarates. Volem parlar amb la doctora Barraquer sobre què significa néixer envoltada d'una professió que acaba convertint-se en un propòsit de vida. Sou a l'antena de Ràdio 4, a la Ràdio Pública. Benvinguts en aquesta tarda de dissabte.

0: afortunats de poder tenir en aquest estudi a la doctora Elena Barraquer. Ella diu que des de petita que volia ser oftalmòloga. De fet, en el seu cas, no és que només sigui des de petita, sinó que literalment va néixer a la clínica, la Clínica Barraquer. És una clínica conegudíssima per tots els catalans, catalanes, per qualsevol persona d'aquest país, perquè el seu pare, l'oftalmòleg Joaquim Barraquer, i el seu avi, Ignasi Barraquer, van ser referents també en aquest àmbit. Podríem pensar, per tant, que el camí de l'Elena ja estava escrit, però no, perquè néixer dins d'una tradició no vol dir necessàriament limitar-se a continuar-la, sinó que també pot donar l'oportunitat de reinventar-la. Elena Barraquer és un nom propi perquè va estudiar medicina, va marxar molt jove als Estats Units, on es va formar durant molts anys en alguns dels centres oftalmològics més importants. Va treballar a molts llocs, a Itàlia, abans de tornar a Barcelona, i aquell recorregut li va permetre especialitzar-se en cirurgia de cataratas i construir una identitat professional més enllà del seu cognom. I és que aquesta vocació va anar adquirint també una altra dimensió, perquè cap als anys 2000-2003, juntament amb la seva família, va decidir posar en marxa la Fundació Barraquer. Durant 13 anys va dirigir-ne el programa de cooperació internacional i va organitzar més d'un centenar d'expedicions mèdiques. Després d'aquella etapa, va crear la Fundació Elena Barraquer, una entitat pròpia centrada en una missió molt precisa, que és operar de cataratas de manera gratuïta en països on aquesta intervenció continua estant fora de l'abast de bona part de la població i que, a més, aquestes cataratas provoquen que molta d'aquesta gent es quedi cega, és a dir, que aquestes cataratas provoquin ceguera. Per tant, avui, el D'on ets tu no podia ser d'una altra manera que acabar pràcticament aquesta temporada amb una de les entrevistes més inspiradores que tindrem. Doncs, doctora Barraquer, què tal? Com estàs? ¿Cómo va todo?
1: Hola, moja, bona tarda, un plaer estar aquí. Todo va muy bien, la verdad. Es que hemos tenido momentos duros este año, pero todo se ha encauzado, encaminado, y ahora, pues como el pájaro fénix, caes pero sales más fuerte que antes.
0: Oye, pues muy buena definición. Porque voy a querer... voldré que la gent, l'audiència sàpiga. Jo crec que tothom coneix que és la Clínica Barraquer, però potser encara hi ha gent que no conegui que és la Fundació Elena Barraquer. Ara la presentarem, però et vull presentar també l'Alicia Linares. Molt bona tarda, Alicia.
2: Bona tarda, què tal? Com esteu?
0: Molt bé, Alicia. Tu, experta en organitzacions amb ànima, i evidentment jo crec que avui no hi ha millor sitio que este.
2: Em sento molt privilegiada d'estar aquí amb la doctora.
0: Clar,
2: sí, al final... tu, clar.
0: Sí, sí, jo hi ha ganes de vacances, però aquí estic. Doncs escolta, ara ho explicàvem. Abans d'explicar què és la Fundació Elena Barraquer, que és una fundació jo crec que interessantíssima, que fa una tasca que té un propòsit vital i imprescindible. Elena, com és créixer dins d'una clínica d'oftalmòlegs?
1: Bueno, la verdad es que para mí era lo normal. Yo, obviamente, conocía las casas de mis amigos, pero habiendo nacido allí, pues para mis hermanos y yo, lo normal era llegar a tu casa y ver a mucha gente. En aquella época, mi abuelo, que había tenido siempre muy buen contacto, sobre todo con Egipto, pero había muchos árabes de la península arábica, igual que ahora hay de los Emiratos y esto, pues en aquella época también había muchos, y para nosotros era como si se habían llegado los Reyes Magos. No venían con camello, pero casi. Entonces, claro, como niños era como, uy, qué maravilla.
0: Claro, claro. Es que la oftalmología es una forma de vida. Es decir, yo creo que qui et conegui sap que tú no ets oftalmóloga como profesión, sino es una vocación, es un estilo de vida.
1: Ojalá te oyese todo el mundo, porque te digo que mi problema ahora es muchas veces el pensar que los médicos nos estamos volviendo un poco mercaderes, en el sentido de que tenemos que recordar que la medicina, está claro que tienes que alimentar a tus familias, pero que es intentar mejorar la salud de los demás, para mí, cueste lo que cueste, sinceramente. Y tanto tienen derecho a esto gente que lo puede pagar como gente que no.
0: Claro, claro.
1: Entonces hay que reconducir un poco.
0: Claro.
1: a la medicina.
0: Porque des d'aquesta visió de la medicina democratitzada o posa-li nom que vulguis,

0: I des d'aquesta visió humanista, perquè si, ara que t'hagi escoltat aquesta estona, jo crec que es pot començar a fer una idea, que no et conegui, no? Una persona vitalista, una persona que apassionada per la feina i que té aquesta mirada de posar la, doncs, aquesta pràctica sanitària on les persones estan en el centre. Tu decideixes, amb la teva família, muntar una organització que acabi amb una de les dolències que és una operació molt senzilla, aparentment, però que pot acabar amb la ceguera al món. És a dir, què us passa a la família? I què li passa a l'Helena Barraquer per decidir muntar la Fundació Helena Barraquer, que vol, o el seu propòsit és acabar amb la ceguera al món provocada per catarates?
1: Pues, a ver, el ayudar a la gente que no se lo puede permitir ya es una cosa que viene desde los tiempos de mi abuelo, que tenía el dispensario, que era la obra social, en aquel entonces, completamente gratuito, con los mismos oftalmólogos y el mismo trato que la gente que podía pagar. Mi abuelo decía, pues, como Robin Hood, los ricos pagan por los pobres. Uh-huh. Exacto. Y en el 2017, la Fundación Barraquer, que era la primera, decidió orientar más sus acciones hacia temas locales, temas en Barcelona y en Cataluña y en el resto de España, pero sobre todo en Cataluña. Yo que, como has dicho, era la directora ejecutiva durante 13 años y se comparaba, o sea, por mucho que pensemos que aquí estamos mal, allí están mucho peor. Entonces dije, esto no puede ser.

0: 30.000 històries, 30.000 vides que no podien haver-se canviat si no hi ha aquest el primer pas, no? I les persones es canvien persona a persona. Jo recordo també un activista a la Índia que li deia, però escolta, com es pot canviar, com es pot acabar amb la pobresa de tants i tants nens a la Índia? I em va dir, persona a persona.
1: Claro, però persona a persona. El que havia sido el director de Médicos Sin Fronteras tiene un libro muy bueno que se llama Cuidar el Mundo Persona a Persona.
0: Claro. Pues mira, está un poco ahí la cosa. Oye, mira, te he estado escuchando muy atentamente, Alicia Linares. Alicia es experta en análisis de organizaciones. Alicia, seguro que te están resonando muchas cosas de lo que nos está explicando la Elena, porque eres aquí una espectadora. Entonces, anem a hacer una mica de metarradio, como oyent. ¿Qué te está suggerint todo lo que nos está explicando? Porque tú durante toda la temporada nos has estado portando ejemplos, pero creo que no hay mejor ejemplo que este.
2: Sí, sí, sí. Bé, primer, em resona molt tot perquè jo estic operada de catarates dels dos ulls, he tingut unes catarates molt jove, el meu pare també les va tenir i el meu avi també, els dos molt joves. El meu pare va estar operat a més a la clínica Barraquer, és a dir que clar, ja per aquest mateix fet, i recordo perfectament tal qual això que dius, és a dir que entres, no?, veient amb moltes, evidentment no borrós, però moltes dificultats, i el dia següent ja és una meravella, no?, ja veus moltíssim, molt millor del que el que havia vist mai, de fet, no? Per tant, portat aquestes històries que explicàveu, entenc perfectament l'emoció de les persones i la gran tasca que es fa. A mi el que em passa és que quan et veig i t'escolto amb aquesta humanitat i aquest impuls, sempre he tingut una curiositat, que és què tenen aquestes famílies, no?, que són tan exitoses, no? Perquè al final a mi sempre m'ha cridat molt l'atenció quan veig famílies de germans, pares, fills, filles que estan portant aquests projectes que tenen tant d'impacte en el món. Sempre penso, què hi ha en aquestes famílies, no?
1: Yo creo que la genética y la educación.
2: Vale.
1: O sea, es la combinación de las dos.
2: La combinación de las
1: dos. Y el ejemplo.
2: Cosas.
1: Claro, la genética, la educación y el ejemplo, que es muy importante, el ejemplo.
2: Porque al final siempre es
1: aquello,
2: ¿no?,
1: típico del ejemplo que tú te piensas que tu hijo es un mal educado y que luego de repente dice, ¡ay, qué educado es este niño! ¿Qué tal? Y dices, claro, es el ejemplo que tú le has dado y no te das cuenta.
2: Sí, porque al final no se educa con las palabras, ¿no?
1: Exactamente, se educa... exacto.
2: Viendo.
0: I hi ha una altra qüestió, que és abans el lideratge, no? Jo crec que m'ha cridat atenció perquè la primera referència que tu has fet a l'entrevista és el lideratge. És aquesta capacitat de liderar grups, de liderar equips de forma natural. És a dir, tu com a persona líder que lidera grups en contextos molt delicats, perquè tu te'n vas, ara m'explicaves aquest any, no recordo quins països m'has explicat, però te'n vas a països en llocs molt remots que necessites liderar equips més que mai, no? És a dir, que si hauries de descriure, després de 30.000 persones operades i de tantes expedicions, el lideratge, què és liderar?
1: És difícil descriure-lo, perquè la veritat, jo sempre l'he fet un poc, pues perquè me sale i sin darme cuenta, perquè no solo en qüestió de liderar equips, jo quan me fui a vivir a Estats Units, que era la última llegada literalmente, quien organizaba más reuniones, comidas, cenas en su casa era yo. Claro. En Italia lo mismo, a pesar de yo no ser italiana y que todas mis amigas eran italianas. O sea que yo creo que es una cosa innata. También, por ejemplo, yo creo que también viene pues por lo mismo, genética y ejemplo.
2: El que m'impacta molt també són les xifres, no? Perquè quan estaves dient quantes persones sou actualment a la Fundació, ja has dit 12,
1: si
2: i ho comparo. Sí, no, ah. Em sembla que molt poca gent, per l'impacte que heu dit, que ja heu operat a 30.000 persones, no? Aleshores, les xifres realment són impactants, no? Mm.
1: A veure, però sabes qual és el problema? Que, a veure, ja nos gustaría tener a lo mejor más gente, aunque en este momento tampoco se necesitan.
2: No, però és espectacular,
1: no? Se podrían hacer más, pero también tendríamos que utilizar más fondos para pagar a toda la gente que trabaja. Y entonces hay que buscar el balance adecuado. Y el balance adecuado parece que lo hemos encontrado pues con el número de expediciones que estamos haciendo. Y entonces, de momento, vamos a seguir a este ritmo y luego pues ya se verá.
2: Es esa cadena, ¿no?

0: Es que me di cuenta que la música es muy importante para vosotros.
1: Para mí, desde luego, y para mi padre. Mi padre, su hobby era la música.
0: Porque es como un motor que... Es decir, creo que vivís con música. Cuando estáis de expedición, la música suena 24 horas. Es como... Es algo que también me llamó mucho la atención. Es como la música forma parte de esa metodología. De esa música que, bueno, que en el momento seguramente más complejo suena de repente, no sé, David Bowie o cualquier otra canción, ¿no? Y me llamó mucho la curiosidad.
1: No, y yo también aquí en Barcelona, en el quirófano, siempre pongo música. Y normalmente es rock de los años 70, que es, digamos, mi música.
2: ¿Qué
1: y
2: te
1: a mí
2: gusta?
1: Me relaja. Y además de relajarme, al paciente también le relaja. Y... Si canturreo, aún el paciente está más relajado, tanto que luego me dice, hoy no cantan, doctora. Le digo, bueno, yo canto cuando me conozco la canción, si no.
0: Escolta, doctora Elena Barraquer, ha estat un autèntic plaer. Molt afortunats de tenir-te avui a l'estudi. Doctora Barraquer, de la Fundació Elena Barraquer, que, doncs, un exemple per moltes dones, per molts infants, per molts joves que escolten aquest programa.
1: Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies, Moja. Un plaer estar aquí.
0: Moltíssimes gràcies.
3: D'on ets tu? Amb Mohamed El Amrani.
4: I tu, d'on ets, però de veritat, veritat, Alicia Linares.
0: I de l'energia de la Elena Barraquer, continuem amb les reflexions de l'Alicia Linares. Alicia, molt bé, doncs com sempre dèiem, l'Alicia el que fa és cada setmana ens porta a aquesta hora de la tarda algunes reflexions sobre... algun tema vinculat a organitzacions o no, algun tema que li hagi preocupat a l'Alicia. Una mica el país d'Alicia. És el teu país. Llavors tu cada setmana ens portes una reflexió. Alicia, tu ets d'origen peruà?
2: Sí.
0: Tens arrels venezolanes?
2: Bueno, he viscut 10 anys a Venezuela, a la meva infantesa.
0: Has viscut la teva infància a Venezuela?
2: Sí.
0: I ets catalana, a la vegada.
2: Llavors,
0: clar... fa pocs dies ha passat una tragèdia que ha marcat moltíssim, ha obert moltes portades, que és el doble terratrèmol que va tenir lloc a Venezuela. I
2: així
0: crec
2: és.
0: Que tu vens amb una reflexió, perquè de fet parlàvem de què està passant, per què la gent a poc a poc s'han oblidat de les tragèdies tan ràpidament. I te digo más, per què la gent s'han oblidat de les tragèdies cada cop més ràpid? I crec que això, a tu com a persona, doncs, que té una vinculació amb Venezuela tan estreta, doncs és una cosa que a tu t'està marcant bastant. I crec que vols avui precisament venir a parlar d'això.
2: Correcte. M'he preguntat molt, m'he fet molt aquesta pregunta aquests dies. La pregunta seria si vivim en una societat amb manca d'empatia, no? O potser, no sé si és amb manca d'empatia o si és que vivim en una societat amb l'empatia saturada. I són aquestes preguntes que a mi m'agrada explorar una mica per entendre realment i per trobar una mica la resposta.
0: Molt bé.
2: Efectivament, doncs, el que bé has comentat, no? El 24 de juny, que ja aquí era pràcticament el 25 de juny, va haver aquest doble terratrèmol superior a 7 a Venezuela, a la zona de La Guaira i a Caracas. I bé, doncs, quan vaig rebre aquesta notícia, doncs per mi va ser un impacte molt fort. Com et deia, vaig viure a Caracas des dels 3 fins als 13 anys. I quan va passar tot això, el primer que vaig fer, quan em vaig assabentar, va ser mirar quines zones de Caracas havien estat més afectades. I una de les zones afectades era justament Los Palos Grandes, que és el barri on jo, amb la meva família, els meus pares i els meus germans, vam començar a viure just quan vam arribar a Caracas.
0: Ostres, deu impactar, perquè si el barri on tu vas viure la teva infància, de cop i volta la veus destruït en aquest doble terratrèmol, evidentment deu impactar. Escolta, i tu quan et va passar això... entenc que... No sé

0: si la gent relaciona que ets venezolana.
1: No molt, no molt. Perquè jo quan vaig arribar de Venezuela, vaig venir directe de Venezuela aquí a Barcelona, parlava un català amb accent venezolà, perquè la meva mare sempre ens ha parlat català a casa, des de ben petits, i la veritat que va ser una llàstima perdre'l, no? I aquests dies, més que mai, deia, ostres, quina pena, no? Haver deixat aquest accent enrere, perquè al cap i a la fi forma part de la meva identitat i se'm faria més reconeixible.
0: Clar, és que jo com, just quan va passar el terratrèmol vaig començar a pensar mentalment qui té arrels venezolanes? És a dir, per preguntar-li com està la seva família. I a mi em vas arribar al cap molt temps després, perquè clar, t'ubico dins de com a catalana, però me n'havia oblidat que tenies...
1: Peruana,
0: evidentment, sí. Però me n'havia oblidat que tenies aquesta vinculació amb Venezuela.
1: Sí.
0: Doncs això et deu passar també, és a dir, potser molta gent ni cau que ets venezolana.
1: No. Amb els dies també m'ha passat això, que molta gent ha anat com caient, no? I m'ha anat preguntant. En tot cas, totes les preguntes sempre s'agraeixen, no?
0: Clar.
1: En tot cas, des d'aquell moment, doncs, a mi el cor se'm va fer molt petit, no? Vaig dir, com? Los palos grandes, Caracas, però, no? I des d'aquell 25 de juny per nosaltres, doncs, m'acompanya com una tristor, no? Una tristor per aquella terra, per aquella gent. I també he viscut una cosa que m'ha fet pensar molt aquests dies, no? Perquè realment, quan he expressat aquesta tristor a altres persones, a persones al meu voltant, evidentment tu ets una persona que estàs molt sensible a tot el que passa al món i de seguida, no, és que jo et digui res, tu ja em vas preguntar, però, en canvi, quan ho he pogut compartir amb altres persones, de vegades he pogut sentir que les altres no sentien el mateix que jo, no? I al final, quan estàs amb una sensació així de tristor, doncs això et fa una mica de mal. No entens gaire bé perquè passa que l'altre no ho sent com tu, no?
0: Sí.
1: I és això que et fa preguntar què passa, no? Que és que estem en una societat menys empàtica o és que hi ha alguna cosa més? I he trobat alguna cosa més.
0: T'has investigat, és a dir, has parat a reflexionar què està passant? Per què som tan insensibles?
1: Sí.
0: A tantes tragèdies que estan havent-hi al món.
1: Així
0: a veure,
1: és.
0: A quines conclusions has arribat?
1: Sí. Mira, he anat una mica a la psicologia, a la sociologia, per veure, i el primer que passa és que vivim en un context molt concret, no? Això no sorprendrà ningú, és a dir, el nostre sistema actualment viu amb una acceleració molt alta, l'acceleració social, és un concepte descrit per la sociologia, i ens explica que vivim en un món on sempre estem corrent, responent, produint, reaccionant, no? Amb molt poc temps realment per aturar-nos i per mirar de veritat què passa.
0: Llavors aquesta acceleració social, evidentment, ens porta doncs, a perdre aquesta sensibilitat.
1: Sí. Saps què ens passa? Que la nostra perdem una mica la nostra capacitat d'atenció, no? D'atendre el que realment està passant. I si això, a més, si el que escoltem encara passa més lluny de nosaltres, doncs hi ha una cosa que es diu la distància psicològica, no? Explica que tot allò que passa lluny, ja sigui lluny geogràficament, socialment o emocionalment, ens costa molt sentir-ho com a propi, perquè realment està molt lluny. I a més, quan aquestes notícies les escoltem en format de xifres, he llegit que les xifres ens informen, però realment no ens commouen a les persones, no? En canvi, quan escoltem o llegim una història concreta d'una persona o una família concreta, això sí que ens toca molt més. De fet, aquesta distància psicològica no és realment negativa, no? Ens ajuda moltes vegades a agafar perspectiva, a prendre bones decisions, però en una societat tan accelerada i tan saturada com la nostra d'informació, el dolor dels altres ens passa per davant massa de pressa. I aleshores podem passar de la distància psicològica a un concepte que he estat llegint bastant, que es diu l'entumiment emocional, o sigui, com l'entumecimiento, l'adormiment, podríem dir, emocional. Davant de tanta magnitud de patiment que estem constantment escoltant, la nostra capacitat de sentir es queda com bloquejada. Per tant, sí, és com si alguna cosa dins nostre s'apagués una mica.
0: Crida l'atenció perquè si és cert, Venezuela està a l'altre lado del charco, però hi ha moltes persones venezolanes que viuen a Catalunya.
1: Ho vam parlar, no? Fa unes setmanes,
0: clar,
1: justament.
0: I això al final ens hauria d'acostar i t'hauries de preguntar pel que passa. I moltes vegades, també, lamentablement, et porta a preguntar si hi ha víctimes de primera, víctimes de segona, víctimes de tercera. Sí. Què fa que ens interpel·li tant una víctima de, no sé, europea, que no pas d'un altre lloc del món? Llavors, això també impacta, no? I té a veure potser amb aquesta mirada social d'entumeciment, que m'agrada bastant el concepte.
1: Sí, existeix, està definit.

0: El context, el que està passant, tot el que tenim al vostre voltant, les tragèdies que passen, quan passen i com passen, entenc que el context també hi juga un paper important.
1: Juga un paper important, sí. Mira, hi ha un concepte que també crec que dona molta llum a tot això, que es diu la fatiga per compassió. És una forma de desgast emocional que s'ha estudiat molt en persones, per exemple, que treballen en professions de cura o en contextos d'emergència. Vale? Apareix, doncs, això, quan estem constantment exposats al patiment dels altres. I jo em preguntava, no?, si això també pot passar a les societats, no? Si aquesta fatiga per compassió, si també ens pot passar a les societats. I sembla que sí, no?, que les societats poden semblar poc empàtiques perquè no tinguin aquesta empatia, no perquè no tinguin aquesta empatia, sinó perquè tenen una mena de fatiga per compassió, no? És aquest context que diem, no?, d'aquesta acceleració social, de tanta informació que tenim, doncs fa que la nostra capacitat de sentir està com saturada. Vivim exposats, com dèiem, a moltíssima informació, constantment ens arriben guerres, crisis, catàstrofes, dolor d'aquí, dolor de molt lluny, no? I el nostre cos i la nostra ment arriba un moment que no sempre pot processar tot això, i aleshores arribem com amb una mena de saturació empàtica. Potser no és que no tinguem empatia, sinó que vivim en una societat en què l'apatia està saturada, com replegada, una mica, s'ha posat com una mica la defensiva.
0: Hi ha un filòsof, crec que és asiàtic, que parla també de la societat del cansament.
1: Sí.
0: És a dir, la societat del cansament com a una societat que està cansada de... Ja no és ni infoxicació, perquè fa uns anys estava de moda aquest concepte,
1: sí,
0: no? De la infoxicació, que estem massa informats. No és això. És a dir, la societat, la gent està farta de moltes coses, no? I al final, digue-li individualisme, digue-li el que vulguis, potser no és ni individualisme, potser és refugi o protecció d'un mateix, sí, davant del món, perquè la gent està cansada de la política, la gent està cansada d'un món, perquè és com que cada dia tens la sensació que vius un dia històric, no?
1: I, sí, tal
0: qual. I abans els dies històrics eren un cop cada 5 anys, cada 2 anys, però ara, en un any, quants dies històrics tenim? Ja, és aquesta societat del cansament al final t'abruma.
1: Tenim molt poc temps, massa poc temps, no? Tots, quan parlem entre nosaltres, sempre anem tots atabalats, tenim poc temps, tenim poc silenci. Jo crec que a les nostres vides hi ha poc silenci.
0: Aquesta és una altra, eh? Si pensem, quants moments al dia estem en silenci?
1: Sí, molt pocs, no?
0: Ja,
1: i aleshores això genera una poca disponibilitat emocional per digerir tot el que ens passa, no? Ja no només el dolor, com en aquest cas que estem parlant del dolor, per exemple, de la gent de Venezuela, no? Sinó qualsevol tipus de dolor, no? Llavors tenim poc espai per transformar, doncs, tot allò que ens arriba en atenció, en presència, en escolta, en comprensió... La suma de tot això, d'explorar tots aquests conceptes, doncs aquestes reflexions m'ha ajudat a mi, per tant, a entendre una mica el que passa, no? Entendre que quan comparteixo aquesta tristesa que et deia amb altres persones al voltant, doncs noto que arriba, no? Costa arribar a aquesta profunditat, no? El que tothom em pregunta aquests dies és, quan ja se n'adonen, no?, que jo també sóc de Venezuela, que tinc una connexió emocional, que forma part de la meva vida a aquella terra, doncs el primer que em pregunten és si he perdut algú que coneixia, no? Escolta, però has perdut algú de les persones, no? I és, a veure, és una pregunta importantíssima, no? I s'agraeix, perquè clar, la vida humana té un valor incalculable, no? No es pot recuperar. Però un cop superada aquesta primera pregunta, quan dius, no he perdut ningú de la família, doncs a mi el que m'està costant una mica explicar és de dir, no he perdut ningú, però el dolor continua sent molt gran, no? Perquè al final a Caracas i a la Guaira han col·lapsat molts edificis, vora de 500, perquè hi ha persones que fa molts dies que estan esperant al carrer que es facin les inspeccions en els seus edificis per saber si poden tornar a casa, perquè hi ha famílies que han passat molta angoixa, sense electricitat, amb manca de medicaments, amb molts pocs recursos, i doncs també hi ha una part més personal, podríem dir, meva, que és més difícil d'explicar, no? I és quan me'n vaig una mica a aquells barris, no?, aquells records de quan jo era petita, no?, i pensar, doncs, que aquells carrers ja no hi seran, no? He rebut vídeos, per exemple, de llocs on he estat que estan totalment derruïts, no? I assumir, doncs, que tots aquells barris i tota aquella gent ja no hi serà mai més, doncs és difícil, no?
0: Jo quan t'escolto, perquè clar, crec que últimament s'ha apoderat de tot plegat una certa dictadura de l'optimisme, que jo li dic, que és aquesta... aquests últims anys s'ha popularitzat tot el que té a veure amb les tasses, que et diuen avui serà un gran dia, les samarretes, les frases, tot, no? Tot gira entorn aquesta amalgama de món fantàstic i món optimista. Què passa? que quan, sobretot arrel del 2020, que va ser l'època on vam adonar-nos com a societat, com a humanitat, que passàvem de ser una societat hiperprotegida, que de l'estatus quo no es podia moure, a la fragilitat absoluta d'un món... Sí.

0: es trenca, d'un món on tot el que nosaltres teníem, el nostre marc mental, era inimmutable. A partir d'aquí, aquesta dictadura de l'optimisme comença a sorgir una nova necessitat, que és ser conscients que som molt fràgils. I això què vol dir? Que hem d'aprendre a estar preparats a tenir converses delicades.
1: Correcte.
0: Aprendre a parlar de la mort, aprendre a parlar amb algú... Per exemple, l'altre dia a una amiga li han diagnosticat càncer. Com, no ens han preparat a tenir una conversa amb algú.
1: Com sostenir, no, aquella persona?
0: Clar, l'hem de sostenir, li hem de dir frases positives tota l'estona, o senzillament hem d'acceptar el dolor i ser conscients que, bueno, la vida també té coses negatives, i el càncer és una malaltia horrible, i un terratrèmol és una tragèdia. No podem positivitzar-ho tot, no?
1: No.
0: Llavors, clar, em dona la sensació també que no ens han preparat per tenir converses delicades.
1: Estic d'acord. I a vegades tampoc cal que sobrereaccionem, no?, davant d'aquestes notícies amb aquestes persones que tenim a prop. És a dir, simplement el fet de poder preguntar i escoltar,
0: sí,
1: ja és molt.
0: Potser no cal opinar.
1: No cal.
0: És a dir, al final, l'empatia no va d'opinar tota l'estona.
1: Correcte.
0: Al final, l'empatia va d'escoltar les altres persones.
1: D'escoltar, de mostrar interès. Clar, potser aquí jo m'agradaria posar una reflexió sobre la taula de, doncs, què podem fer, no? Si ens passa tot això de l'entumiment, no?, de la fatiga per compassió, d'aquesta no preparació, que estic d'acord amb tu aquest matí que has fet ara, de que no estem preparats per sostenir aquestes converses delicades, no?, o el dolor,
0: clar,
1: dels altres.
0: Per tant, ho evitem.
1: Sí.
0: Si jo sé que una persona que és veneçolana, faig veure que no sé res.
1: Sí,
0: jo sé, per no preguntar-li per la seva família, o per no preguntar-li com recorda... Pues perquè com que no sé gestionar, és a dir, no sé gestionar aquesta conversa, no li preguntaré.
1: Així és.
0: Però bueno, ja, al final...
1: Sí. Jo em plantejava què podem fer, no? Què podem fer per tot això? Jo potser una cosa seria... procurar, potser no consumir informació a dojo, no?, de manera compulsiva, no? Estem en un món que consumim de manera compulsiva i no entenem realment en profunditat el que està passant, no? Aleshores jo diria, ostres, obrim una miqueta més el nostre cor, però també la nostra ment, no?, de dir, escolta, quan ens assabentem d'una situació concreta, poder aturar-nos i preguntar-nos, però què està passant exactament? Buscar una mica més d'informació, quines vides concretes hi ha darrere d'aquestes xifres que m'arriben, no? Potser no cal consumir tants temes de manera superficial i potser cal mirar-ne algun de tant en tant amb una mica més de profunditat, no? Perquè jo crec que si la ment pot arribar a entendre millor una realitat amb més profunditat, possiblement llavors el teu cor estarà més capaç, serà més capaç de sentir-la.
0: És assumir,
1: no?,
0: que no tens ni idea, per exemple, d'un tema. O sigui, no en tinc ni idea.
1: I preguntar, no?
0: Clar, no tinc ni idea de Venezuela. Sé del que m'expliquen les picabaralles polítiques. Però més enllà d'això, no, pues, assumir que no... No sé, la ignorància a vegades es cura demostrant que ho ets, no?
1: Exacte, i fent preguntes des de l'empatia, des de l'apertura, no? Jo crec que si podem aturar-nos i sentir una miqueta més de calma, potser aleshores les nostres mans també podran fer alguna cosa, no? Perquè si no, realment és molt complicat. Tu deies, no?, que al món estem vivint moments molt complicats, no?, tant a prop com lluny, no? Llavors, les persones crec que tenim una mica més de marge, potser podem intentar no passar tan de pressa pels dolors dels altres, no? En conclusió, jo diria que de tota aquesta reflexió una mica que m'he plantejat aquests dies és que potser no és només que falti empatia, sinó que l'empatia el que necessita és temps, presència, silenci, i si no, potser l'empatia no és que desaparegui, sinó que l'empatia es cansa. I per això, doncs, també l'hem de cuidar.
0: Molt bé. Doncs escolta, Alicia, moltíssimes gràcies per portar-nos a aquest moment de parar, aquest dissabte a la tarda.
1: Això mateix.
0: Abans de començar l'informatiu, que ja estan per aquí els companys dels informatius, i per descansar. Doncs Alicia, moltes gràcies.
1: A tu, Moja, com sempre.
0: I a vostès ha estat un autèntic plaer compartir amb aquesta tarda d'aquest cap de setmana. Els desitjo que l'acabin de passar molt bé, i si volen, aquí els esperem a Ràdio 4, al D'on ets tu?

0: És 17 de juliol del 2026. Arrenca l'últim programa de la temporada del Bon Dia, Bona Sort. Bon dia, Àries Teixidor.
1: Bon dia i bona sort, Catalunya.
0: Bon dia, Montse Vidal.
2: Molt bon dia.
0: El dia que ens vam sabent que queda controlat l'incendi de Sant Quirze de Safaja i estabilitzat el d'Aiguamúrcia.
2: Els bombers van donar per controlat ahir a la tarda l'incendi de Sant Quirze de Safaja, que crema des de dimecres. Les flames han calcinat 97 hectàrees de massa forestal i van obligar a confinar un hostal, algunes cases aïllades, un càmping, una casa de colònies i un centre de menors. Pel que fa al nou incendi d'Aiguamúrcia, els bombers l'han donat per estabilitzat. Es tracta del cinquè des de diumenge en aquesta zona de l'Alt Camp. Se sospita que tots ells han estat provocats.
0: I els incendis continuen complicant-se en diversos punts de l'estat.
2: Sí, a Madrid el foc de Lozoyuela, ha obligat a desallotjar habitatges i a activar el nivell 2 del pla Infoma amb la intervenció de la UME. A l'Aragó, l'incendi d'Orés continua fora de control després de cremar unes 6.000 hectàrees i evacuar 5 municipis. A Castella-La Manxa, el foc de la Mierla també ha obligat a desallotjaments i confinaments preventius en un context de risc extrem d'incendi a bona part del país.
0: I el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i considera que és compatible amb el dret comunitari.
2: La sentència conclou que no perjudica els interessos financers de la Unió ni vulnera la directiva europea sobre terrorisme. La resolució, però, no té efectes immediats sobre els líders del procés. Es mantenen vigents les ordres de detenció contra Carles Puigdemont i tampoc no canvia la situació dels condemnats pel malversació, que serà el Tribunal Constitucional qui haurà de decidir si els és aplicable l'amnistia.
0: I una decisió que ha generat diferents reaccions en l'àmbit polític.
2: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que assenyala que respecta la llei d'amnistia, però que diu no converteix en veritat les mentides de Sánchez. El Popular afirma que el cap de l'executiu estatal va vendre la igualtat de tots els espanyols per interessos del Partit Socialista. Junts, Esquerra, els Comuns, el PSC i la CUP celebren la resolució i reclamen l'aplicació immediata i integral de la llei d'amnistia.
0: I novetat judicial sobre el cas de Begoña Gómez i sobre el cas Leire.
2: Sí, l'Audiència de Madrid ha revocat les mesures cautelars a Begoña Gómez i li ha tornat el passaport. També ha confirmat que la jutjarà un jurat popular i en el cas Leire, el director adjunt operatiu de la Guàrdia Civil ha negat davant el jutge haver pressionat l'UCO per frenar investigacions que afectaven el PSOE i el govern de Pedro Sánchez. La declaració de la directora general Mercedes González s'ha ajornat fins avui.
0: I acabem. La construcció d'habitatges nous a Catalunya s'ha estancat i s'ha desplomat un 40% a Barcelona el primer semestre de l'any.
2: Així és el que desprenen les dades del Col·legi d'Arquitectes, que alerta que s'han visat menys de 8.000 habitatges, molt lluny dels 25.000 necessaris cada any. Els arquitectes reclamen un pacte nacional per l'habitatge i alerten que només un 6% dels pisos nous són de protecció oficial.
0: Són les 7 i 3 minuts del matí. Anem pel temps d'aquest divendres, que vindrà marcat per un ambient plenament estiuenc, amb moltes hores de sol i una calor que continuarà sent intensa a tot Catalunya.
2: A l'interior, especialment a Ponent i a les Terres de l'Ebre, els termòmetres tornaran a apropar-se o fins i tot superar els 40 graus. A la costa la temperatura serà una mica més moderada, però la xafogó es farà notar durant bona part del dia i la nit continuarà sent molt càlida. A la tarda només es podria escapar algun ruixat molt puntual al Pirineu, però en general predominarà l'estabilitat i el cel estarà poc ennuvolat.
0: Gràcies, Montse.
2: A tu.
0: Ens anem cap al Reial Automòbil Club de Catalunya. Des d'allà la informació de Ferran Aràndiga. RAC, bon dia.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada de moment amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana. Tot i així, recordem que tenim una incidència. En aquest cas, és un carril de circulació tallat a la C25 entre Santa Maria d'Oló i Manresa a causa de la pèrdua de càrrega d'un vehicle. Tenim, doncs, retencions en tot aquest tram. Per altra banda, recordem que tenim retencions habituals, sobretot als accessos i voltants de Barcelona, tot i que en general també amb força tranquil·litat. Tenim cues dels trams habituals, per exemple a la Ronda de Dalt en sentit sud entre el Nus de la Trinitat i Montbau. També a la Ronda Litoral hi ha cues entre el Fòrum i la Barceloneta. Al Llobregat força tranquil·litat i al Vallès doncs en general força fluïdesa, algunes petites retencions a la C58 des de Sant Quirze o a la AP7 en sentit sud al punt de Barberà del Vallès. De moment això és tot des del RAC. Molt bon dia.
4: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
0: Són les 7 i 4 minuts del matí. Aquest és el viral que avui trobem si mirem a les xarxes socials. El moment més viral del dia l'ha protagonitzat Robbie Williams durant el concert de clausura de Bilbao BBK Live. El cantant britànic va sorprendre el públic fent pujar una persona molt especial a l'escenari amb una imatge molt, molt i molt i molt tendra. Ella era la seva filla, la Teddy. This is my daughter, Teddy. Una actuació carregada d'emoció que ha conquerit les xarxes socials i s'ha convertit en un dels moments més comentats de les darreres hores. La Teddy, que va cantar amb el seu pare aquesta cançó que escoltem de fons, l'Angels, i que va fer que la gent entrés en un estat de bogeria col·lectiva en una estampa molt emotiva i molt maca. Sobretot el moment en què Robbie Williams i Teddy, la seva filla, s'uneixen amb una abraçada molt simbòlica.
1: Quin momentàs.
0: Heu vist la imatge?
1: Sí, me la vaig ensenyar ahir.
0: I vaig dir que això és que els que som pares i els que tenim aquesta connexió tan especial amb les nostres filles, que veiem aquesta imatge que diem, no és maco això?
2: Li va dedicar una cançó tan bonica a la seva filla fa uns anys que recomano que la recupereu, que es diu Go Gentle, que és meravellosa.
0: Una meravella, una meravella.
1: I tinc una bona notícia per tu. Ens fem grans les nenes, les vostres nenes dels papis, ens fem grans i seguim estimant-vos i necessitant-vos per sempre.
0: Estava...
1: Com el teix, just fa una estona li deia a mon pare, que poc et queda per, ja, per anar-nos a Santorini tots junts. Imagina't, jo amb quasi 40 anys, amb la il·lusió... bueno, més de que quan era petita. Quan eres petita feia mandra anar de vacances amb els pares.
2: Però
1: I ara
2: canviant.
1: Estic emocionadíssima.
0: Ara quan m'has dit, ens fem grans, i dic, a veure si em deixaran alguna cosa que no... que no. Mira, fem una cosa. Us ensenyo els missatges que m'envia la meva filla? A veure si aquests... Escolta, Puja el volum a saco del micro. Mira.
5: T'estimo, papa. Tu em truquis, però si vols m'envies els missatges que vulguis, perquè t'estimo molt. T'estimo.
2: Oh, per
0: favor. Això és el missatge que...
2: Això és el millor del món.
0: Que en cau, però que es lleva abans que jo per dir-me t'estimo i es torna a posar a dormir.
2: Que
0: aleshores que ens llevem nosaltres. Són les 7 i 7 minuts del matí. Estem de Mundial.
6: We are ready.
7: Mundial 2026, el bon dia i bona sort.
8: Bona sort.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready too.
16: Made you strong. Strong.
0: Vinga, va, comencem parlant del partit que demà passat donarà ja el punt i final d'aquest Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà. Lamine Yamal s'ha entrenat aquest dijous al marge del grup per gestionar les molèsties físiques que arrossega després de la semifinal contra França. El davanter del Barça, que també va acabar el partit amb un cop a la cama esquerra i petites molèsties al turmell dret, ha fet treball específic juntament amb Pedro Porro, que es recupera d'una sobrecàrrega muscular.
2: El cos tècnic de Luis de la Fuente prefereix no assumir cap risc abans de la final, malgrat aquestes precaucions. Tant Lamine Yamal com Pedro Porro estaran disponibles i si no hi ha cap contratemps d'última hora, seran titulars contra l'Argentina. La resta de la selecció s'ha entrenat amb normalitat per preparar una final històrica en què Espanya buscarà conquistar el seu segon Mundial.
0: Mentrestant, la derrota de França davant d'Espanya a les semifinals del Mundial 2026 continua generant controvèrsia. Més de 50.000 aficionats han signat una petició perquè el partit es torni a jugar. Aquests també, que s'ho pintin a l'oli. Assegurant que l'acció que va originar el penal de l'1-0 hauria d'haver estat invalidada perquè, segons consideren, Lamine Yamal va tocar la pilota amb la mà abans de rebre la falta. Creuen que aquella decisió va marcar el desenvolupament del partit.
2: Hem de dir que, malgrat la polèmica, la reclamació no té recorregut reglamentari. La FIFA no preveu repetir un partit per una decisió arbitral, encara que pugui ser discutida. L'àrbitre Ivan Barton va revisar la jugada durant el partit i va mantenir el penal favorable a Espanya, tot i les crítiques de Didier Deschamps a l'arbitratge. El seleccionador francès també va admetre que els errors del seu equip van ser decisius en aquesta derrota.
0: I atenció, perquè un altre tema que surt una miqueta del que seria pròpiament esportiu, la celebració de l'Argentina després de la classificació a la final del Mundial davant d'Anglaterra ha provocat una forta polèmica. Diversos jugadors van exhibir una pancarta amb el missatge "Les Malvines són argentines", un gest carregat de simbolisme que fa referència al conflicte de les Illes Malvines del 82. La imatge ha tingut un gran impacte mediàtic i ha reobert un debat que continua molt present més de 40 anys després de la guerra.
2: Arran d'aquesta acció, la FIFA obrirà una investigació a la Federació Argentina per una possible vulneració de les normes que prohibeixen manifestacions polítiques durant les competicions. Tot apunta que, si hi ha sanció, seria una multa econòmica i no afectaria la disputa de la final contra Espanya, ja que la resolució s'espera un cop acabi el Mundial.
0: D'altra banda, el capità d'Anglaterra, Harry Kane, va mostrar la seva decepció després de la derrota contra l'Argentina a les semifinals d'aquest Mundial.
2: El davanter va reconèixer que l'equip va perdre el control del partit després d'avançar-se en el marcador i va lamentar el plantejament massa conservador dels últims minuts. Tot i destacar l'esforç de la selecció durant tot el torneig, Kane va admetre que als anglesos encara els falta aquell punt de maduresa per superar les eliminatòries decisives. La nit també li va deixar un rècord personal, convertint-se en el jugador de camp amb més internacionalitats de la història de la selecció anglesa.

0: Mentrestant, dir-vos que la lesió de Frenkie de Jong obliga el Barça a replantejar la planificació.
1: La lesió de Frenkie de Jong, que el podria mantenir uns 4 mesos de baixa, ha alterat els plans del Barça de cara a aquesta temporada. L'absència del migcampista obliga Hansi Flick i la direcció esportiva a reconsiderar la situació del centre del camp, especialment la possible sortida de Marc Casadó. Alhora, el tècnic alemany també podria donar més protagonisme a joves del planter com Tomi Marquès, Guille Fernández o Brian Fariñas, mentre el club estudia si cal reforçar una posició que fins ara no considerava prioritària.
0: I acabem. Carlos Alcaraz ja té data per tornar a la competició.
1: Carlos Alcaraz reapareixerà al Masters 1000 de Cincinnati després de completar la recuperació de la seva lesió al canell. El tenista murcià es perdrà el torneig del Canadà per no assumir riscos i arribar en les millors condicions a una cita on defensa el títol. Cincinnati serà també l'últim gran test abans del US Open, el gran objectiu de la temporada, on Alcaraz intentarà revalidar el trofeu i recuperar posicions al rànquing mundial. Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Batollador.
0: Bon dia, bona sort, família. Sabeu què és el que més m'agrada d'aquest programa? Bé, a part de compartir-lo amb vosaltres i compartir-lo amb l'audiència i tot plegat, tots els extras que t'ofereix poder fer un programa com aquest cada matí, rebre missatges d'un amic, com ara m'acaba d'enviar un missatge, un bon amic que es diu Lluís Prats, que ens està escoltant en directe. A mi quan m'ensenyen la imatge de la pantalla del cotxe i que posa Ràdio 4 a aquesta hora del matí...
2: És emocionant, això, la il·lusió.
0: Això és una meravella. Avui és divendres, dia 17 de juliol del 2026, arrenca el programa 217 del Bon Dia i Bona Sort. Avui el sol sortirà a les 6:32, ha sortit, i avui el sol ens deixarà quan faltin 10 minuts, és a dir, un quart i 5 minuts de 10 del vespre, quan faltin 10 per 2 quarts de 10. Avui falten 2 hores per les vacances d'estiu.
2: Uau!
3: No puc creure que haguem arribat fins aquí.
1: Hem arribat.
0: Deixeu-me que saludi la Montse, deixeu-me que saludi a l'Ares, deixeu-me que saludi el Jaume Bernet, el Gorka Delgado, el David, però deixeu-me avui, a part de l'Uri, que va ser el nostre, l'Uri Ortiz, que va estar com a tècnic, que ha fet una excel·lent temporada, la veritat, el Xose, que va estar també a la producció, però avui deixeu-me fer un sentit homenatge en aquest darrer programa del Bon Dia i Bona Sort de la temporada. Nosaltres vam començar aquesta temporada i ho vam fer amb un tècnic de la casa, un veterà de la casa, que d'aquí a pocs dies agafa la seva jubilació, un autèntic crac de cap a peus, un home que es diu Xavi, que a part de ser un tècnic excel·lent, és un bon recollidor de bolets.
2: I tant. El millor, de fet.
0: Que ens havia portat aquí bolets boníssims. I només dir una cosa. Ahir em vaig trobar el Xavi al pàrquing d'aquesta casa. I jo estava sortint i el Xavi estava entrant. I feia molts dies que no el veia per motius X. El Xavi em va traslladar una cosa que ahir els hi vaig comentar a l'Ars i a la Montse.
2: I ens va emocionar tots
0: els dues. I es va emocionar. El Xavi em va comentar una cosa i em va dir que... em va donar les gràcies. Diu, gràcies, perquè l'última feina que he fet com a tècnic a aquesta casa m'ha fet viure la ràdio en la seva essència pura, la ràdio autèntica, la ràdio de veritat, la ràdio que hi posa sentiment, que hi posa professionalitat, que hi posa estil, que hi posa ganes. Una persona que té una trajectòria tan dilatada, tan llarga i tan ben feta, que et deixin aquest comentari, que abans de la jubilació, que ha disfrutat tant poder realitzar el Bon Dia i Bona Sort, la veritat és que és un autèntic luxe.
1: I nosaltres amb ell, perquè trobar-nos amb aquesta professionalitat, amb aquesta acollida els primers dies de programa, no? Que sempre vas una mica amb més nervis, més peus de plom i
0: la
1: tot plegat.
0: La veritat és
1: que va ser un regal.
0: Tot van ser facilitat. I poder-te seure amb un professional i parlar de tu a tu i entendre la professió d'aquesta manera, que això fa que després tot flueixi perfecte a l'antena, és

0: una meravella. S'ha de saber parlar, però s'ha de saber escoltar, també.
1: I tant.
0: S'ha de saber escoltar. Va, hem arribat a un quart de vuit del matí. Voleu una altra dada curiosa?
2: Sisplau.
1: Va.
0: Vinga, va. Avui aquesta és una miqueta perquè...

0: en el teu univers.
1: Ai, ai, ai.
0: I en qualsevol moment la posarem.
1: Què estaràs tramant?
0: És una xorrada, però ja ho posarem això entre les 8 i les 9, quan estigui al prime time a tope. Bé, desconnectar mentalment de la feina abans de començar les vacances ajuda a descansar molt més. I és que investigadors de la Universitat de Berna, Suïssa, van analitzar diversos treballadors i van comprovar que les persones que aconsegueixen desconnectar psicològicament de la feina des de l'últim dia abans de marxar gaudeixen d'unes vacances més reparadores, dormen millor i presenten menys símptomes d'estrès. Avui, abans de marxar aquí, ho hem de tenir tot resolt. Tot resolt i a feina. En canvi, acabar la jornada pensant en correus pendents o tasques per resoldre dificulta la recuperació física i mental. I és veritat, eh?
2: Clar, no parteixes de zero, no parteixes d'això, de borrón i cuenta nueva, clar, no?
0: Hi ha moltes coses que les acabarem de resoldre...
2: I tant, sí.
0: Les dues darreres setmanes abans d'arribar, eh? Vull dir que tampoc ens estressem. Vinga, va, divendres 18 de juli, 17 de juliol. Com cada dia fem una ullada a aquelles dates curioses, reivindicatives o sorprenents que apareixen al calendari. I avui n'hi ha unes quantes. Avui és el Dia Mundial de la Justícia Internacional. Ja tardàvem a que sonés el Michael Jackson,
1: home, eh? Home, per l'últim dia dic, posa-li, que li farà il·lusió, home.
0: Només em falta dir el nano.
1: El nano.
0: No, posa-li el nano.
1: Posa-li el nano.
0: Avui no ens entenem, eh?
1: Una data... Estic dormida perquè he dormit molt.
0: No, jo estic dormit perquè he dormit poc. Una data... A més, m'ha passat una cosa molt curiosa. Hi ha aplicacions que descarrega el diable, eh?
1: Per què?
0: Ara no diré noms. Però vaig comprar una funda al llit que, escolta'm, sí que et mous més a la nit per pagar calor, però que t'acabi fent boles en el...
1: No!
0: És que a mitjanit ho he tret tot.
2: I és nova,
0: És nova, et fa 4 dies que la
2: tinc. I ja té boles?
0: Boles?
2: Quina ràbia.
0: Però com pot fer boles un cobrellit?
1: Lo que diria ma mare, lo barato sale caro.
0: Sí.
1: Lo barato sale caro. Aquestes pàgines, és que no hauria de fer
0: cas. No, però és que tampoc, és que no era barata, tampoc.
1: No?
0: Aquest és el problema.
1: Ostres.
0: No, és igual.
1: L'has fotut al vent, suposo,
2: és
1: no?
2: Aquesta plataforma que ara et sobrecarreguen 3 euros? Ara per paquet?
0: No és aquesta. Però que unes boles, allò que posa les mans sota el coixí, no te'n boles també,
1: ai,
0: la coixina.
1: Ai.
0: Ah, però això què és?
1: Per favor.
0: Va, una data impulsada per les Nacions Unides, no de les boles, eh? O de la Justícia Internacional. Una data impulsada per les Nacions Unides per recordar que els crims més greus, com els genocidis o els crims contra la humanitat, no poden quedar impunes. No tenen lloc a la humanitat. També commemora l'aprovació de l'any 1998 de l'Estatut de Roma, el tractat que va donar origen al Tribunal Penal Internacional amb seu a La Haia. Avui també és el Dia Mundial de l'Emoji.
1: Epa!
0: No és una data triada a l'atzar. El 17 de juliol és el dia que apareix el famós emoji del calendari dels dispositius. Els dispositius Apple, perquè és la data en què es va presentar iCal l'any 2002. Eh? Actualment hi ha més de 3.800 emojis oficials.
1: Ans?
0: I cada any s'hi incorporen de nous. De fet, s'han convertit en un llenguatge universal que, segons alguns estudis, ajuda fins i tot a interpretar millor el to emocional dels missatges.
2: Totalment.
0: I avui també és el Dia Internacional del Tatuatge. No! Portes algun tatu, tu?
2: No em porto cap. Vaig estar fa molts anys a punt de fer-me'n un i al final no triava el model, el disseny, i ho vaig deixar estar i fins aleshores ja se m'ha passat la dèria.
0: I tu?
2: Se m'ha passat.
1: Jo m'he estat tornant la dèria precisament amb mon pare. Mon pare va portar un tatuatge abans que jo. I jo et porto dos, que me'ls vaig fer fa poquet. O sigui, un pel meu amic Àlex, que en pau descansi, i l'altre perquè és una paraula que m'encanta, m'agrada molt i em defineix molt.
0: No serà xina, oi?
1: No.
0: Aquests que posava la paraula xina, que tot això era, va agafar la dèria dels... Que igual posava...
2: Vés a saber.
0: L'erdo.
2: No. Igual.
1: És en portuguès.
0: Quina és la paraula?
1: Saudade.
0: Oh, saudade.
1: Sí, és molt bonica.
0: No sé què vol dir, però...
1: És molt bonica.
0: Què vol dir? No té traducció, vas dir, oi?
1: No té traducció literal a espanyol, a la nostra llengua, però potser seria algo com nostàlgia de la infantesa, de, saps? O sigui, però és com una nostàlgia de... Per mi, l'olor a higos chumbos que pelava el meu avi. No he tornat a veure.
0: Les figues.
1: Sí, bueno, perdó, sí. Ell, el sandalús. O sigui, tinc com moltes imatges...

0: era petita, que no han tornat a repetir-se moments, llocs, olors, sobretot les olors.
1: Les olors
0: són... És una mica el que vol dir saudade. I me vull fer ara un tatuatge de vacances amb mon pare, que ens està escoltant. Papi, prepara't, perquè vull fer un tatuatge junts.
2: Calenta que sales.
0: Calenta que sales, està així.
2: Home, si és amb el pare, molt bé, eh? Perquè aquells tatuatges que fas allò... Jo vaig fer... El primer tatuatge que em vaig fer... vaig conèixer una noia i va ser allò un enamorament en plan a l'oèstia. I a la setmana ens estàvem fent un tatu els dos.
0: Això passa molt, i després us torneu bojos per tapar-lo.
2: I aquí el porto. No, perquè aquell moment, sempre vaig dir, com aquell moment no el vaig fer, me'l tornaré a fer una i 20 vegades. O sigui, en aquell moment tocava fer aquest tatuatge.
1: En aquell moment tocava fer-ho, ja està.
2: I mira, els dos portarem sempre el mateix tatuatge, saps?
1: Bueno, mira, no.
0: No us veureu mai més a la vida, però tindreu un tatuatge.
2: No ens hem vist més, però...
1: Potser no ho facis amb tothom, tampoc, però... Perquè si no, també tindràs el cos ple de tatuatges.
2: Sí, em faltaran braços i cames.
1: Però
2: saps aquestes persones que t'has estimat de veritat i que no fa res seguir-lo portant, saps?
0: Que guai. Que
2: la veritat és que no. Va, avui també és el dia mundial de... No, avui no, anem al cap de setmana ja. Per cert, dèiem que el tatuatge que existeix és una pràctica que existeix des de fa més de 5.000 anys. Vull dir que no és una cosa de fa...
1: Dos dies, no?
2: S'ha trobat mòmies amb tatuatges. I de fet, n'hi ha bastantes que encara segueixen caminant amb els tatuatges. Com Dotji, l'home de gel, descobert als Alps, el que abans era un símbol tribal, religiós o de pertinença, avui, sobretot, una forma d'expressió personal, i a Espanya gairebé una de cada quatre persones joves porta almenys un tatuatge. I ara anem a avançar alguns dies destacats al cap de setmana. Dissabte 18 de juliol també és el Dia Mundial de l'Escolta. Oh, 'cause you won't listen. No parla només de sentir-se bé, sinó d'una habilitat que cada vegada costa més, escoltar de veritat. Entendre abans de respondre, prestar atenció sense mirar el mòbil i donar temps a l'altra persona. Una data que convida a recuperar una de les eines més potents de qualsevol relació humana. I diumenge 19 de juliol arriba una de les celebracions més divertides del calendari. El Dia Mundial de Treure la Llengua. No hi ha coses del món com per buscar xorrades com aquesta. Va néixer com una jornada desenfadada per reivindicar l'humor, les ganyotes i, de fet, de no prendre'n sempre tot tan seriosament. Va, si vist des d'esquí, ho comprem bastant, eh? De fet, una de les fotos més famoses del segle XX és precisament la d'Albert Einstein traient la llengua el dia del seu aniversari. Seria la primera, la segona, amb permís, els Rolling Stones. D'aquí 7 minuts arribarem a 8:15 del matí. Mira si en diem de coses. Mira si n'expliquem
0: de coses al bon dia.
2: Divendres 17 de juliol, l'últim divendres de la temporada. Avui tenim aniversaris ben variadets de cinema, televisió, política, humor i molta nostàlgia. Avui fa 74 anys...
0: David Hasselhoff. I'm always here.
2: Jo que el coneixíem més al principi com a Michael.
0: Exacte. És que, sens dubte, Michael? Hi ha dues sèries que Michael? Han definit tota una època.
2: Calla, quina pallissa. Estava al cotxe... És que aquell home, o sigui, la màquina aquella sortia quan no tocava.
1: El kit. De qui era la veu? Ara ho busco.
2: Michael?
0: El cas, El cotxe fantàstico i Los vigilantes de la playa són dues sèries que han definit tota una època, eh? I ell, David Hasselhoff, és l'únic actor que les ha protagonitzat, totes dues. Primer va conduir el Mickey Kit i després va córrer durant anys per les platges, a càmera lenta, eh? Corria
1: sempre
0: per les platges de Califòrnia a convertir-se en un dels rostres més famosos del planeta. A més, també va tenir una carrera musical. No sé si d'èxit, però bueno, diuen que sí, especialment a Alemanya.
1: A Alemanya molt, eh? Cosa que va ser que no és un fenomen a finals dels 80.
0: Allà continua sent una estrella
1: brutal.
0: A Alemanya en quant a la música refereix. David Hasselhoff, 74 anys.
2: Espera, que m'ha enviat un missatge. És que és molt graciós aquest programa, eh? És que m'envia missatges del pare de la meva companya. No, de veritat, eh? O sigui, el pare de l'Ara es diu, bon dia, Amador, bones vacances i molta sort. Amb majúscules posa, molta sort. Diu, et surten boles perquè abans he dit que em surten boles en el cobre
1: nit. El nòrdic, no?
2: Diu, perquè no són 100% cotó.
1: Ara, clar que sí. La saviesa.
2: Home, aquest home és un pou de ciència. Avui fa 61 anys.
0: Santiago Segura. Prometo estarte agradecido. No te lo És un dels grans noms del cinema espanyol. Ell va revolucionar la taquilla amb Torrente, convertint el personatge en un fenomen social, però els últims anys ha tornat a arrasar amb un registre, la veritat, completament diferent, gràcies a Padre no hay más que uno, que és una saga familiar molt exitosa, i ell com a actor, director, productor, és un dels creadors que connecten molt amb el gran públic.
2: I avui fa 72 anys una dona que... que et mirava els ulls i et fonia, eh?
0: Exacte, estem parlant d'Angela Merkel.
2: Que posava recta més d'un, eh?
0: Exacte. Ella va ser cancellera d'Alemanya durant 16 anys i una de les dones més poderoses del món. Va liderar el seu país en moments tan complicats com la crisi financera, la crisi migratòria o la pandèmia. Científica de formació i coneguda pel seu estil discret i pragmàtic, és considerada una de les figures polítiques europees del segle XXI.
2: I aprofitem per felicitar els que el cap de setmana també fan aniversari. Per exemple, dissabte 18 de juliol, fa 59 anys...
0: Vin Diesel! It's been a long day without you, my friend. És impossible separar a Vin Diesel del Dominic Toretto, que va, el que ve sent la saga de Fast and Furious, que l'han convertit en una de les grans estrelles del cine d'acció, però també l'hem vist en altres llocs. El cas és que el seu personatge, perdoneu, ha popularitzat una paraula que ja és gairebé un lema universal, i és la família.
2: La família, molt bé. Vin Diesel, que seria el que coneixem popularment com un... És que estic buscant la definició...
1: A veure.
2: És que patinaré, és igual. Patinaré segur. Perquè si jo veig aquest home, em poso una mica nerviós.
1: Ja ho veus a venir, eh?
2: Sí, ja es veu a venir. I avui fa 50 anys...
0: El Zapataki. Demà el Zapataki fa 50 anys, eh? Una de les actrius espanyoles amb més projecció internacional. Després de començar la tele amb sèries com El Salir de Classe, Lo Serrano, ella va fer el salt a Hollywood i ha participat en diverses entregues, precisament també de Fast and Furious. Està casada amb el Chris Hemsworth. Com ho he dit, això?
2: Hemsworth.
0: Exacte.
1: El Thor, exacte.
0: Formen una de les parelles més conegudes del panorama internacional, però ella ha construït una carrera pròpia, tant al cine com al món de la moda i la publicitat.
2: Jo segueixo l'Elsa Pataki a Instagram, com milers i milers de seguidors. Fa una enveja la vida d'aquesta dona.
0: A Austràlia, la platja...
2: No, munten uns plans super...
0: I com a família són molt monos,
2: No, però és que m'agrada molt perquè munten molt plans, així com la gent fan plans que són com, no sé, com molt, molt excèntrics.
1: Sí.
2: Ells són plans com molt normals, però guapos.
0: Sí, guapos. Sí.
2: Amb els nens, amb els amics, ara una festa de disfresses, ara no sé què...
0: 50 anys fa ella demà, que sembla que... O sigui, pues el que dèiem sempre, el temps passa ràpid. Ai, demà fan anys els meus nebots. Ah. El Xavi, la Lucía, els bessons.
1: Oh,
0: o sigui,
1: mira,
0: que també és un dia especial per nosaltres.
1: Ma germana fa anys demà.
0: Ah, sí?
1: Ma germana.
0: A les nostres famílies hi ha una connexió, Montse, sempre hi ha...
1: Vida paral·lela. És brutal.
2: Els pares es van casar el mateix dia.
1: El mateix dia del mateix any.
0: És molt fort.
1: Tenim el mateix paper a la família, som les mitjanes. I entre altres coincidències que hem anat descobrint al llarg de la temporada.
0: És molt fort.
2: Perdona. A veure, anem a... Quina talla de peu tens, tu?
1: Jo 38.
2: I tu?
0: Jo un 37 i mig.
2: Doncs deixa't créixer les urnes i anireu a la part. Va, arribem a 2:15. Falta un minut. A veure, hi ha gent que canta molt bé, però si hi ha un lloc que no pots cantar, no cantis.
1: Home, clar, si canta a la dutxa, si vols.
2: Canta
1: no?
2: A la dutxa, d'això.
1: Al cotxe, al karaoke.
2: Que està molt bé, que canta molt bé, i ara ho escoltareu. Una turista es posa a cantar dins de la Basílica de Sant Pere al Vaticà i la seguretat directament l'agafa i la fa fora.
1: Doncs una visitant va protagonitzar un moment inesperat a l'interior de la Basílica de Sant Pere del Vaticà quan va començar una actuació musical improvisada sense autorització. El personal de seguretat va intervenir per recordar-li les normes del temple on es demana mantenir un ambient de silenci, respecte i recolliment.
2: Aquest és el moment, eh?
1: Aquest és el moment.
2: Ara s'acosta als membres de seguretat.
1: Senyora.
2: Escolta. Li diu que no pot cantar? I jo no puc cantar aquí? Com que no puc cantar aquí? I se'n va cantant. Perdona, se'n va cantant. Torna el de seguretat i diu, quina part de que no pots cantar no s'ha entès? I després quan l'agafen i diuen, doncs, bon vent i barca nova.
1: El problema és que l'actuació, no és que la música estigui prohibida, sinó que l'actuació ha de demanar permís, que és que es vol fer prèviament i habitualment està reservada per activitats organitzades. Per tant, és que aquí el tema és que va ser improvisat, sense permís.
2: I atenció, la final del Mundial és un luxe que està molt poc a l'abast de tothom. Una entrada pot arribar a costar gairebé 50.000 euros.
0: Doncs sí, la febre per veure en directe la final del Mundial 2026 entre Espanya i Argentina ha disparat els preus fins a xifres astronòmiques. Les entrades més econòmiques disponibles ronden els 6.800-7.000 euros. Una bestiesa, mentre que les opcions més exclusives, amb paquets VIP i serveis especials, poden arribar a superar els 49.000 euros per persona. La demanda ha provocat una autèntica bogeria en el mercat de la revenda, amb localitats que arriben a desenes de milers d'euros. A més del preu de l'entrada, els aficionats que vulguin viatjar a Nova York han d'afegir el cost del vol, l'allotjament i les despeses del viatge.
2: Que no seria baratet l'allotjament a Nova York.
0: Imagina't, convertint assistir a la final en una experiència només a l'abast d'uns pocs.
2: Que tu, que hi ha preus de 49.000 euros per veure aquesta final.
0: Mare de Déu.
2: Com acabes de veure, és que clar, és que has de fer una ampliació d'hipoteca. I encara relacionat amb el Mundial, una noia va trencar aigües just abans de l'Espanya-França i el seu nadó ja és viral.
1: Una parella convertida en viral després que la mare es posés de part només mitja hora abans de l'inici de la semifinal del Mundial entre Espanya i França. Anava en camí de l'hospital i el pare va gravar un vídeo amb clau d'humor explicant que el naixement coincidia amb un dels partits més importants de la selecció. A més, confiava que arribessin a temps per seguir el resultat. Déu-n'hi-do amb les prioritats, eh? Al final no podia estar més coordinat. Espanya va aconseguir el pas a la final i al mateix temps va néixer el seu fill. El pare va celebrar el doble triomf fent broma amb un nom inspirat en alguns dels herois del partit com Mikel Oyarzabal o Pedro Porro. El vídeo s'ha omplert de felicitacions, s'ha convertit en una de les històries més comentades i emotives de les últimes hores a les xarxes.
2: Tu què dius, que vas a Santorini?
0: Jo vaig a Santorini, dijous que ve.
2: Tinc un pla per tu.
0: A veure.
2: Per la tornada.
0: A veure.
2: La NASA busca voluntaris per viure un any com si estiguessis vivint a la Lluna o a Mart.
0: M'agrada!
2: Aquesta ha estat una de les sintonies que ens ha acompanyat més durant aquesta temporada.
1: Sí, l'hem fet servir molt, és una meravella.
2: És una meravella. Puja, puja. Asseguro que és bastant millor la banda sonora que la pròpia notícia.
0: Sí. La NASA ha obert una nova convocatòria per trobar persones disposades a passar un any en hàbitats que recreen les condicions d'una missió espacial a la Lluna o a Mart. Els participants hauran de fer experiments científics, simulacions de passejades espacials, missions amb vehicles exploradors i afrontar situacions d'aïllament per estudiar com reacciona el cos i la ment humana davant d'un viatge espacial de llarga durada. El projecte servirà per preparar futures missions tripulades més enllà de la Terra.
2: Doncs ja està. No sé si vosaltres us hi veieu.
0: Jo m'ho apunto, eh?
1: El problema és que fa mandra perquè tampoc no vas enlloc. És a dir, és una simulació. No tens vistes, no pots veure la Terra per la finestra amb aquelles imatges que es veuen...
2: I has de sobreviure durant un any amb falta d'oxigen...
1: Condicions xungues.
2: Xungues, molt xungues. La veritat és que sí. Vinga, va, 2:15 de 8 del matí. És 17 de juliol del 2026, darrer programa de la temporada. Ens queda 1:26, eh?
1: Oi, com passa això de ràpid.
2: Vinga, va.
1: Va, posem una mica de música. Què passa quan una de les cantants llatines més destacades del moment s'ajunta amb un dels DJs també imprescindibles de les últimes dècades? D'una banda, Tiesto i Karol G, doncs el que passa és això, Don't Be Shy. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Yo no sé si Loles León...
1: Hola, bon dia.
2: Bon dia, senyoreta.
1: Bon dia, Catalunya.
0: Josep Maria Mainà.
3: Home, jo m'ho explico tot, no m'amago res, eh?
4: Molt bon dia,
0: Tinguer.
4: Molt bon dia.
0: Escolta, diu, a quin posen el guió? El 5 d'agost farà 70 anys, doncs,
4: sí. Eh?
0: Sembla que en tinguis 42. Què en saps, Vilarín?
1: Emociona, això.
5: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
0: Per què sopa de cabra, Gerard?
6: La cabra... És un animal molt potent.
0: S'escolta sovint, Margarita, o no?
7: Cada dia. Tinc una foto amb el peu de pont.
8: Comença el caragolazo. I això és que la plec comença.
5: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
9: A Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe. De camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i 2 d'ells cap de setmana.
5: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
0: Anem als titulars de la premsa, escrita quan són 8:15 d'avui del matí, Montse.
10: Avui el País titula l'amnistia ha facilitat un escenari de reconciliació. El Mundo diu 5 jutges envien Begoña Gómez al banc dels acusats amb una interlocutòria sòlida. La Razón avui destaca Begoña Gómez va exercir una pressió moral com a esposa de Sánchez. El diari ABC titula Begoña Gómez al banc dels acusats per tràfic d'influències i malversació. La Vanguardia avui destaca el Tribunal de la Unió Europea avala la finalitat conciliadora de la llei d'amnistia. El periòdico titula El TJUE avala la llei d'amnistia i acosta el retorn de Puigdemont i al diari Ara llegim la justícia europea avala l'amnistia.
0: Pel que fa a la premsa esportiva...
10: Mundo Deportivo titula avui la final de la Masia
0: i el
10: diari Esport.
0: Sempre ho fem al revés, sempre, no?
10: Comencem amb l'esport, crec, sí, és veritat. Avui està tot una mica canviat. Es parlaria una mica.
0: Va, i Mundo Deportivo...
10: I en aquest cas, esport, que diu aquesta foto.
0: No, avui
10: és l'últim programa.
0: De mi no en fem un, ja t'ho dic ara.
10: L'esport diu, aquesta foto només la podia fer esport i ser llegendes del Mundial. Només ells.
0: Que la imatge de Leo Messi amb la Lamine Yamal quan era petita.
10: Correcte.
0: Petit. Que és una imatge que està donant la volta al món. De fet, ahir, precisament, al programa Jimmy Fallon estaven fent un anàlisi tècnic d'aquesta imatge boníssima.
10: De fet, s'han vist algun vídeo d'aquesta imatge, que s'ha fet un vídeo a Mia, amb intel·ligència artificial d'aquesta imatge, i al vídeo surt a Lamine Yamal de petit aferrant-se a la copa, Messi, demanant-li que la volia ell, el nen que no la volia deixar anar. Clar, és molt significatiu tot plegat.
0: Molt bé, gràcies, Ares. D'aquí a 4 minuts... Ai, Montse, d'aquí a 4 minuts li direm gràcies a l'Ares, que ens porta les seves coses, va.
5: Bon dia i bona sort a Ràdio 4 amb Badó Lladó.
0: Segur que molts dels qui ens esteu escoltant ja tenen la maleta oberta sobre el llit. És una mica acusarat, això, que està...
11: No, per què?
0: La gent, la maleta sobre el llit.
11: Home, preparant-la, vull dir.
0: A veure si hi ha alguna persona que està... És que ahir vam fer una crida a aquesta hora i va coincidir que hi havia una persona que va respondre a la crida. Si hi ha una sola persona que està fent la maleta ara per marxar de vacances, que truqui al 900-630-630.
10: A veure, no, va, no, o sigui, gent que esteu fent maletes.
0: La simple trucada per dir, mira, jo estic preparant la maleta i me'n vaig a no sé on. Feu-nos els dits llargues una mica. 900-630-630, si esteu a punt de marxar de vacances. Si no, és que la cosa està igual, eh? Vull dir, que esteu al cotxe cap a la feina, com el 90% dels mortals. Doncs bé, segur, tal com dèiem, hi ha moltes persones que ens escolten amb la maleta oberta al llit, altres estan comptant les hores per plegar de la feina, i n'hi ha que potser ens escolten de camí cap a l'aeroport. En qualsevol de tots podran escoltar això que avui ens porta l'Are, que l'Ares que ens ha preparat una secció que, a més d'entretenir-nos, pot enviar evitar que aquest estiu ens enduguem algun ensurt, eh?
12: Vamos a la playa, oh, oh, oh.
0: Com m'ha costat aquesta intro.
11: Sí.
0: Se m'ha fet por,
11: estem això. Ja un peu a les vacances. El cas és que avui us proposo un últim concurs, abans de que marxem de vacances, perquè tots fem el mateix. Quan preparem un viatge, busquem els hotels, comparem vols, mirem restaurants, consultem el temps que farà... Però hi ha una cosa que gairebé ningú mira, nois, i són les normes, els costums. Algunes curiositats d'on anem a viatjar. No estic parlant que busqueu curiositats de Cadaqués, però si aneu una miqueta més enllà, doncs de vegades allò que aquí és completament normal, doncs en un altre lloc us pot costar una multa.
10: Home, està bé saber-ho.
11: Clar, o un disgust, o simplement deixar-vos amb cara de mira, doncs això no ho sabia. Així que avui jugarem una mica, a veure quantes n'encerteu, eh?
10: Va.
11: La pregunta número 1 és: en quin país està molt restringida la venda del xiclet?
10: Molt restringida.
11: Exacte. Un país que està... I no miris que soc...
10: Va, no,
11: que
10: mirem,
11: ho he deixat.
10: No,
11: la Montse no està mirant. Canadà, Singapur o Corea del Sud?
10: Oh.
11: En quin país està restringida la venda del xiclet?
10: Corea del Sud, va.
11: Corea del Sud, diu la Montse. I el Badó?
0: Canadà.
11: Doncs no, és... La resposta correcta és Singapur.
10: Però això per què? Perquè no els llencin a terra?
11: És que és molt curiós, perquè des dels anys 90 la venda i la importància del xiclet estan molt restringides perquè molta gent els enganxa als carrers, als ascensors i fins i tot a les portes del metro. De fet, jo ara faig aquí i aquí... N'hi ha un tota la temporada, s'ha tirat un xiclet aquí davant sota aquesta taula. Sí, el toco i aquí està.
0: Era teu?
11: No, meu no, jo no faria això, però perquè si fos a Singapur, imagina, tindríem una multa allà. També es multa allà per rellençar una burilla, embrutar el carrer o creuar fora del pas de vianants, vale? El cas, pregunta número 2. En quin país està molt mal vist parlar per telèfon al metro?
10: Parlar per telèfon
0: Japó,
10: al metro?
0: Sí o sí.
11: Brasil, Japó o Austràlia?
10: A veure, Brasil, Japó o Austràlia? Ah, Japó.
11: Japó, correcte. No està prohibit, però pràcticament ningú fa, aquesta cosa dels japonesos. El Badó estat a Japó, jo no m'ho imagino, però diuen que consideren que fer una trucada al tren és una falta de respecte cap a la resta dels passatgers. No sé si ho has viscut així, Badó.
0: Sí, ho he viscut així.
11: És una d'aquelles normes que ningú escriu, però que tothom compleix a Japó.
0: Perdona, és que ens estan dient que hi ha una persona que té la maleta al llit.
11: Què dius ara?
10: Oi.
11: Veus?
0: Hola, bon dia, bona sort.
2: Bon dia i bona sort.
0: Què tal? Tens la maleta al llit o no?
2: Jo tinc dues coses al llit. Tinc una maleta i tinc un bebè de 3 mesos que no para de moure's.
11: Oh! Un bebè de 3 mesos!
10: Oh, mira!
2: Avui fa 3.
10: Oh, felicitats.
0: Escolta'm una cosa. Ves en compte que vaig posant la roba dins de la bossa i al final acabis posant la criatura dins de la bossa. M'entens o no?
2: Seria bastant capaç.
0: Molt bé. I on marxes? On marxes?
2: No, ara marxo només de finde. Després ja... Ara ens anem de finde. D'aquí un parell de setmanes ens anem a Menorca. Però això de viatjar amb una bebè és una mica complicat.
10: Home, això t'anava a dir. Com et dius, per cert?
2: Carla,
10: això t'anava a dir. Vull dir que no és només la teva maleta. Has de posar-hi tot el que la logística que comporta un nadó d'aquestes edats.
0: Recordes des de la distància, Montse, els viatges amb la criatura?
10: Ui. Una cosa... Un camió havien de portar.
0: Aquell cotxe que vas omplint, i quan tens omplert de tot, et queda fora el cotxet que també ha d'anar dins.
10: I ara com el foto aquí.
0: Carla, un petonet i que vagi molt bé la teva primera experiència de viatge amb la criatura.
2: Vinga, moltes gràcies. Un besito molt fort i bones vacances, que us les mereixeu.
10: Gràcies, Carla. Una abraçada.
11: Veus? La Carla. Més preguntes. Va, en quin país es considera una falta de respecte trepitjar un bitllet si cau a terra? Tailàndia, Índia o Vietnam?
0: Vietnam.
10: Trepitjar un bitllet, la Índia.
11: Tailàndia, la resposta correcta. El cas és que els bitllets, Montse, porten la imatge del rei i trepitjar-la és com una falta de respecte important.
10: Que trepitges el rei.
11: Clar. Pregunta número 4. Si aquest agost voleu fer de la calor, quin d'aquests països us obligarà gairebé a portar jaqueta, eh? Egipte, Islàndia o Gràcia?
0: Home, Islàndia.
11: Està clar, aquesta és fàcil. Resposta correcta.
0: Va, a veure, que si vas a Grècia i te la vols posar, també t'ho va bé. Sortirem unes ronxes.
11: Mentre aquí superarem els 35 graus, a Islàndia les màximes a l'agost solen moure's entre els 12 i els 15. Estan ben fresquets. Pregunta número 5. En quin país no pagareu ni amb euros ni amb dòlars, sinó amb bats? Indonèsia, Tailàndia o Vietnam?
0: Tailàndia.
11: Tailàndia?
10: Tailàndia,
11: perquè ho diu el Badó. La resposta correcta és Tailàndia, sí. Vamos pa la playa, pa curarte l'alma. Més, si aquest estiu viatgeu als Estats Units, què necessitareu abans de pujar a l'avió? Només el passaport, una autorització electrònica anomenada ESTA o un visat obligatori?
0: L'ESTA.
10: Això sí, ha estat bastant comentat, no?
11: Exacte, la resposta correcta és l'ESTA.
0: Perdona un moment. A veure. Jo faig una pregunta al dia
11: sí?
0: I regalo un pernil, m'entens
11: o no? Ja, s'ha esgotat el pernil.
10: No, mira, està aquí la panera aquesta invisible que tenim aquí després.
11: És el gran dubte que té tothom. Per fer turisme no cal un visat, però sí que és obligatori tramitar l'est abans de viatjar. I compte, perquè sense aquesta autorització aprovada és possible que no us deixin ni embarcar. Seguim i acabem ja des d'aquest any per entrar a quin país també necessitem una autorització electrònica, encara que només hi anem de vacances. Portugal, Regne Unit o Irlanda?
0: Regne Unit,
11: no? Correcte, Regne Unit. Després del Brexit, els ciutadans de la Unió Europea hem de tramitar una autorització electrònica anomenada ETA, ràpida de fer, perquè si no ho sabeu abans de sortir de casa us podeu fer a trobar amb una gran sorpresa. I poc més, tinc alguna més si voleu, no sé com anem de temps.
0: Va, tiro.
11: En quina ciutat italiana està prohibit donar de menjar els coloms a la plaça més famosa de la ciutat? Florència, Roma o Venècia?
10: Venècia.
11: Venècia, correcte.
0: I jo què, no contesto?
11: Venècia. Perdó. És Venècia.
10: Passeu de mal hora com abans.
11: M'encantaria que això passés aquí també, de veritat. Jo, ja ho hem parlat, en aquesta temporada crec que hem nombrat moltes vegades que no suporto els coloms, i de veritat, això de donar-los a menjar ja seria la broma. Fa anys que alimentar els coloms està prohibit a la plaça de Sant Marc, a Venècia. També hi ha restriccions per seure en alguns monuments o banyar-se en fons històrics. L'objectiu és protegir sempre un patrimoni que cada any visiten milions i milions de persones.
0: Jo vaig agafar una descomposició a Venècia, que em pensava que em moria allà mateix.
11: Què dius? Quin mal rotllo viatjar i que et passi això, eh?
0: No.
10: I amb què ho relaciones? Per què creus que va ser la descomposició?
0: No ho sé, però... No ho sé. No, jo crec que va ser un peix que vaig menjar.
10: Uf!
0: Un bacallà.
10: Uf!
0: De veritat que em vaig... Ja m'ho van dir, eh? El bacallà és dels pocs peixos que si està malament està passat alguna cosa. Que no ho notes.
11: Quin malament se passa.
0: Te'l menges igual?
10: Perquè amb molta sal, perquè per la sal camufla, potser, el mal gust,
0: no ho sé. No ho sé, però vaig sortir allà de repart i literal. Què més?
11: I ja l'última, aquesta em va sobtar moltíssim. En quin país fer una fotografia a una persona sense el seu consentiment us pot comportar una sanció important? Egipte, Turquia o Emirats Àrabs?
0: Emirats Àrabs.
11: Correcte, Emirats Àrabs. La privacitat està molt protegida, eh? Aquí, fer fotografies a desconeguts i publicar-les sense permís pot tenir conseqüències legals. És recomanable ser discret amb les mostres d'afecte en públic, també, sobretot, fora de les zones més turístiques. Doncs al final són curiositats, que quan viatgem no només canviem de país, sinó que entrem en una cultura diferent, igual que entrem a casa d'algú, intentem respectar les normes, doncs quan visitem un altre lloc és bonic adaptar-nos als seus costums, així que ho tingueu en compte.
10: Està molt bé saber-ho.
0: En qualsevol cas, bon viatge.
11: Bon viatge.
0: I bona sort. Tu fas Santorini, on més vas?
11: Santorini de moment. De moment, d'aquesta setmana que ve, Santorini. Després anirem improvisant, també està bé.
0: Perdoneu, és que vaig explicar fa temps una cosa a Santorini, que crec que és important saber-ho, que no sé si tu trobaràs.
11: A veure.
0: Jo vaig anar a un restaurant a un dels pobles, no sé si a Fira o algun d'aquests pobles de Santorini, i hi havia la terrassa per sopar i el restaurant on t'anaven traient el menjar. Mm-hmm. Enteneu? O sigui, la típica terrassa que
11: sí,
0: està fora.
11: Sí, sí.
0: Al mig hi havia un carrer. Molt bé. Doncs hi havia el cambrer que entrava i sortia, anaves demanant una cosa, entrava, sortia, portava el plat, entrava, sortia l'aigua, el vi, pam, ara el primer plat.
10: I travessava el carrer.
0: Ara travessava el carrer, deixava el plat, això. I a l'hora de posar el preu del que havia de pagar en el restaurant, em van posar el preu de tot i al final un preu i un concepte que posava 7 quilòmetres.
11: No pot.

0: Pot ser.
1: És broma.
2: No, no, em cobrava el que havia caminat.
3: Les passes.
2: Em va posar 7 quilòmetres. Ni que t'has d'anar a servir els plats al poble del costat.
1: Però que fort.
2: I me'ls va cobrar.
1: És al·lucinant.
2: O sigui, guardo encara el tiquet aquest i té anys, eh?
3: Doncs, increïble, no ho havia sentit mai, això.
2: Pregunteu abans de demanar el primer i el segon, perquè igual us clava.
3: Cobres per quilòmetres?
2: Exacte. No? Cobres per quilòmetres? 9 minuts i en punxaran les 8 del matí.
4: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
5: Va.
2: No, molt heavy.
5: Montse, ahir ho vas prometre, eh?
2: És que és molt heavy. Va, Montse, deixa'm un dades que et deixarà Toni.
3: Vinga, perquè m'ho demaneu vosaltres.
2: Posa-li la rever des del principi. Vosaltres. Saca, va.
3: Anys de carrera per això, ja ho deia ahir. Però aquí va. L'últim
2: atònit
3: de la temporada.
2: L'has d'allargar una miqueta, eh? Va, poli.
3: Dades que et deixaran completament atònit!
2: Vinga, va, la primera. El cor d'una balena blava pot arribar a passar 180 quilos.
3: Uau.
2: Gairebé el mateix que 3 persones adultes juntes.
3: El cor només,
2: juntes,
3: això?
2: Perdoneu. I bombeja més de 220 litres de sang amb cada batec. Quina túnia. Segona dada que us deixarà atònits, un avió comercial que vola sense escales entre Barcelona i Tòquio recorre prop de 10.500 quilòmetres en unes 14 hores, a una velocitat de creuer d'uns 900 quilòmetres per hora. I per acabar, cada segon el riu Amazones aboca a l'oceà Atlàntic prop de 209.000 metres cúbics d'aigua. Com us heu quedat?
3: Atònites.
2: Doncs ja ho tenim.
4: Estàs escoltant Bon dia i bona sort. Oh.

0: a l'Anna Gurgui i a la...
1: I a la Diana
0: Schenkel, perquè que participin d'això, perquè ara serà un moment d'aquells, molt d'últim dia de la temporada, molt de bon rotllo, molt de marxem i molt de música d'estiu, eh?
2: Oh, i tant!
0: Perquè parlar de la cançó de l'estiu és parlar d'un fenomen social i musical, tot i que no és un títol oficial, la cançó de l'estiu. És aquella melodia que es cola a les festes i als bars de tot el país durant els mesos d'estiu.
2: Sí, les cançons de l'estiu el que tenen en comú és que són melodies encomanadisses, divertides, amb unes lletres simples, fàcils i fàcils de ballar, també, i de cantar.
0: Perdona, Anna, bon dia.
3: Bon dia.
0: Diana, bon dia.
3: Bon dia.
0: Com esteu?
3: Ens trobarem a faltar,
0: foteu una us dic una cosa, us estava mirant. Feu una cara de salut.
3: A les 8 del matí, ojo,
0: feu cara de vacances.
3: No, sí, home, jo no tinc vacances encara.
0: Bé, ja les tindràs.
2: Ja les tindràs. Tot arriba, tot
0: arriba. Feu cara d'estiu, allò d'estar o que bé, saps? Sí. Allò que dius, que bé ja, tu. És que l'hivern es fa molt llarg.
3: Molt, massa fred.
2: Doncs repassem algunes de les cançons de l'estiu de tots els anys, cronològicament, però evidentment hem seleccionat només algunes, eh? Segur que ens deixem moltes fora, que us venen al cap, però... La selecció és aquesta. Comencem...
0: Perdona, pujeu-vos a còmodes, perquè comencem amb el 1963.
2: Sí, anem de més enrere a l'actualitat. Aquesta cançó va capturar la perfecció i l'esperit de la cultura surfera californiana.
0: Permetem que per fer un rànquing és de les poques cançons que té la llicència de poder reposar al principi de la cançó. Perquè els primers acords de la cançó
2: sí,
0: són els que marquen el Surfing USA.
2: Home, totalment. Aquell riff que dura molt pocs segons,
0: de seguida entra cantant.
2: Doncs aquest es va convertir en l'himne global de la llibertat juvenil, de les vacances vora el mar, de la cultura surfera, tot i que ells no feien surf, ho recordem. Una mica més endavant, 1970, a Espanya triomfaven Los Diablos. Un rayo de sol, oh, oh, oh,
0: a mi corazón, oh, oh, oh, llegó. Ja t'hi veus, eh?
3: Bona, m'hi veus.
0: Escolta'm, heu fet un creuer, la família, vosaltres?
3: No hem fet un creuer amb amigues.
0: Jo, a la família de Teixi, sí, he de fer un creuer, eh?
3: Sí? Tu creus?
0: Home, què? I tant. Sonant això...

0: pagar megafonia.
1: A mi és el meu somni, fer un creuer.
2: Ah, sí?
1: Us ho juro que jo he demanat pels 40 fer un creuer amb la família.
3: Però...
1: Pulserita, ja, tot el dia ja.
4: A mi em fa una mica de por, eh?
1: Per què?
4: No
1: per què?
4: Sé, està alta mar, em fa una mica d'angoixa.
3: Però per aquí, per aquí.
1: Clar, clar, sí, pel Mediterrani.
4: Si vas costejant.
3: A veure, un creuer d'aquests que ho té tot, saps? Aquests a
1: sí.
3: Saco,
1: no, no, clar. Sí, a saco.
3: A saco. I per aquí un Palamós d'Estartí.
4: Exacte. Tenen cangurs,
2: els nens. Ja de tot. Les
3: menes.
2: Aquesta cançó va definir el sop de l'optimisme estiuenc en època del ple boom turístic a Espanya. Eh? Una mica més endavant, ja als anys 80, finals de dècada, 1989 concretament, es va posar molt de moda aquest ball. La lambada amb Kaoma.

0: Que brutalíssima, eh?
1: Que brutalíssima.
0: Que brutalíssima.
2: És molt fort perquè un d'ells, de los Manolos, és el pare d'una amiga meva, de l'Helena. És molt fort, que és reportera, de més de tele, la coneixeu. Sí, sí, sí.
1: És supercuriós. Cada cop que sento aquesta cançó dic, com pot ser que conegui un de los Manolos? O sigui, és el pare de l'Helena. És molt curiós.
0: A mi m'ho va explicar, precisament, aquesta noia, que és reportera d'aquesta casa.
2: Sí, sí, sí.
0: Però a Madrid, del programa de les tardes, eh?
2: Sí, el programa de les tardes. És que no em ve el nom ara del programa de les tardes.
1: Directo al grano, no? Malas
2: lengua. Exacte, és una de les reporteres.
0: I me recordo que estava parlant amb ella, clar, que també era una festa, i estàvem tots, estàvem més amigos para
1: siempre.
0: Estàvem molt amigos para siempre.
2: Sí.
0: I m'ho va dir, diu, home, pare, és un dels Manolos.
2: Comença a sonar aquesta cançó, i a més, en un vídeo de la Diana Ballan, comença a sonar aquesta cançó, i ella va dient, és mon pare, i tot, sí. I ella, no, de veritat, que és mon pare el que canta aquesta cançó.
3: És real, eh?
2: És un pare, molt bona.
3: Amigos para siempre, l'eufòria col·lectiva dels Jocs Olímpics de Barcelona 92, a ritme de rumba catalana. Un any després, sonava a tot arreu El Tiburón.

0: cançó, és cançó de farra hortera,
1: saps? És cançó de
0: farra, sí. La farra hortera.
1: He obviat algunes horteres més, però aquesta, mira, és que l'he volgut posar. Projecto 1, no, es dèiem...
0: Perdona, un moment. Això és cançó... jo que a vegades he fet de disjockey, he intentat de fer pseudo disjockey, és allò que poses música hiper de... superglamurosa, superborro. Hi ha un house set, no sé què, i de cop i volta deixes la queda. Toma, toma, por saco.
2: Toma,
0: saps?
2: Toma.
0: I te la
2: balles,
0: eh?
1: Home, i tant. Va inundar les discoteques aquell any, el 1993, i no se n'ha tornat a saber mai més res d'aquesta gent, però van deixar el seu llegat.
0: Tampoc hem demanat per ells, eh?
1: No, jo crec que tampoc. Un tema que va marcar el nostre estiu, el 1997. Grandíssim debut de Jarabe de Palo. En Pau, d'on és el capdavant? Que en Pau descansi. Per un

0: Pau Donés, que era un dels artistes més agraïts a l'hora d'entrevistar, eh?
1: Maquíssim.
0: Sí. Sí, feies una pregunta i ja podies marxar de l'estudi, perquè parlava, sí. T'explica... Era col·lega, eh? Era un tio molt proper.
1: Molt.
0: O sigui, no estava... No parlaves amb un artista que estava...
2: No tenies mai aquesta sensació amb ells.
0: Dos escales més amunt. O sigui, podies parlar com un col·lega. I al final acabava sent col·lega, eh? El Pau Donés, un tio molt ben parit.
1: Una cançó impulsada per un conegut anunci de televisió que va, com dèiem, catapultar la fama Jarabe de Palo. Continuem, això va ser el 97, eh? Continuem 3 anys més endavant amb una altra d'aquestes que dèiem abans, similars a Proyecto Uno, aquestes que trenca una mica el ritme de la nit però que tothom la balla, La bomba de King Africa.

0: M'encanta, m'encanta.
1: I que encara es balla, eh?
2: Vull dir, sí, sí. Aquest tio s'ha forrat amb la bomba, eh? No pot viure només de la bomba.
0: No, perdona, és viu aquest home?
2: Sí. I fa col·laboracions ara amb influencers.
1: Fa concerts i tot.
3: Fabulós, fabulós aquest home. Acaben ràpid el seu forrat.
2: S'ha forrat.
3: Té la bomba ja.
0: El de la gasolina?
1: Quina? No, és un altre, és un altre.
0: És que un d'aquests va traspassar i ara no sé quin.
3: Ostres.

0: no sé.
1: Home, no. Va, que va morir, va morir.
2: Va morir.
0: Sí, sí, sí, però qui? Ara no farem un Manzanares.
1: Don Omar era de la gasolina, sí. Però en fi. Un autèntic fenomen de masses de l'any 2000, el canvi de mil·lenni, arribava amb aquesta bomba. Un any després sonava també a tot arreu Mano Chao amb Me gustas tú.
3: Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú.
1: Grandíssim disc, aquest pròxim Estació Esperança, ritme de reggae, barreja també amb pop i grandíssim Manu Chao, com sempre.
4: Boníssim, boníssim.
1: Un any després, Aventura i la seva obsessió.
0: Oh, que bon cantar.
2: És cançó de creuer.
0: És boníssima.
2: És cançó de fil musical de creuer. Susa, no. Què passa amb la tovallola? Estàs tornant al teu camerino.
0: Camarote.
2: A camarote, perdona. I de fons va sonant això, eh?
4: És boníssim.
1: Amb el pareo.
2: Vermell com un titó. Que no pots tocar, però de fons sonant això, tu. I amb el teu...
0: Mojito.
2: Sí, amb el cóctel.
0: Mojito per 22 euros. Segurament.
1: Sonen aquesta batxata que va arribar al camp públic europeu.
4: 22 euros heu costat mojito.
1: Tot inclòs.
0: No, calla, basta. No sé, les begudes amb alcohol no.
2: I tant.
0: Les begudes amb alcohol, carinyo, aquí fan els diners amb els guiris. T'ho vaig a buscar, que sí, que jo ho heu mirat.
4: Que no, està tot inclòs.
0: Mentre anem avançant, feu-me clars que només entre els refrigeris, diria.
2: Carinyo, t'han pres el número 1.
1: Refrigeris, ja.
2: És un tot inclòs.
1: Suposo que depèn, no? Hi ha alguns que potser sí, deuen haver-hi polseres de diferents colors, no? Serà això. Va, una altra, que es va ballar també aquell mateix any, també a banda d'aquesta d'Aventura, el 2002, descobríem l'SketchUp.

0: També aquest ball que es va fer superpopular, eh?
1: Ah, compulsivament tothom escoltant i ballant aquell ball, aquella coreografia,
2: sí,
1: de la
2: Serge.
0: Per cert.
1: No, jo tampoc.
0: Jo preguntant si King Africa havia traspassat o no.
2: No.
0: I la directora d'aquesta casa m'envia una foto seva.
2: Que mor?
0: No.
3: Espera, que el vaig veure l'altre dia amb la Marta Díaz.
0: Que m'envia una foto seva amb King Africa.
2: Ostres!
1: Està ben viu.
0: Aquí. És de fa temps, la foto.
4: No, està viu.
2: Més viu que nosaltres.
4: Sí. Que abans hem dit que només tenien la bomba Montse i també tenen la de salta.
1: Tenen vàries.
2: Sí, però bueno, s'ha fet rica amb la bomba.
4: Sí, això està clar.
1: I alguna més, sí. Any 2004, a Mediterràniament, arribava Billy Vision and the Dancers.
0: Perdona,
1: ho he dit 2004, 2009, m'he equivocat, ho sento.
0: L'any que em vaig casar, aquesta cançó,
1: va passar
0: tot l'estiu, Tonight.
1: El que passa és que es va publicar uns anys abans i es va fer famosa l'any 2009 perquè recordem que aquesta marca de cervesa la va recuperar pel seu anunci i retratar les vacances mediterrànies idíl·liques.
0: Va ser una època on les campanyes anaven molt bolcades amb la cançó de l'estiu, després van canviar...
2: Sí, a part era el Pijerío a la Costa Brava.
0: Costa Brava, Mallorca, Menorca... Sí, Ibiza, Formentera, totes les illes.
1: Dos anys després arribava Tu Walk Latino. Va ser un contrast, eh? Un clàssic italià versionat amb aquesta melodia de fons, un contrast que va funcionar i molt amb el pop panamericano. Van bugir les pistes de ball. Una mica més endavant ja, saltem fins al 2023, any en què revolucionaven el panorama de Ties amb Coti per Coti.
5: No

0: Ha calat, eh? O sigui, han tingut una habilitat de fer enganxar la música catalana. Ho han fet molt bé, eh?
1: Sí, molt bé. I traspassant fronteres.
0: No, traspassant fronteres. Ha calat i, a més, ens hem desacomplexat.
1: Clar, i ara, ara.
2: Sons urbans, que és el que està de moda entre els joves, i han sabut adaptar la sardana fent aquesta fusió i aquesta barreja. Vinga, que no s'acabi, l'estiu és el que desitgem sempre. Cada any ens passa igual que...

Aquestes ganes que l'estiu duri per sempre, eh? Això feia el 2024, però continua sonant any rere any també. L'any passat, qui dominava les llistes a l'estiu era Karol G.

0: clar, això no és...
1: Només té un any, aquesta cançó.
0: No, no, no és del 2025, aquesta.
2: Què està passant avui? No, no. No és del 2025.
0: No? Sí, 2024 o 2023?
2: No, home, tant.
0: 2024, eh? 2024.
3: Què pensa de lanzamiento 2025, segons senyor Google? Però bé, potser l'has escoltat molt, Badó, i t'has de fer molt llarg.
0: No, no, no, no. És del 2000... Bé, no, igual.
3: Bueno, en fi, igual no està bé aquesta informació. GPT, sí. Vale? O 2024, potser. Bé, en definitiva, que continua sonant com si és una de les més recents, de les més destacades.
0: Com si fos, de, com si fos del 2026.
3: Com si fos del 2026, clar, correcte. La que sí és del 2026 i la que sí serà de ben segura de les cançons d'aquest estiu, la signen Búhos.

0: Sí, sí, és del 2024, eh?
1: No.
2: A veure, hi ha opinions
3: aquí. ChatGPT em diu 2025.
1: Sí. A mi em diu 2024, Google.
2: Ah. Bueno. No s'hi posen d'acord, no s'hi posen d'acord. En definitiva, amb Búhos, a ritme de rumba i ventilador, una de les cançons que escoltarem aquest estiu.
0: Gràcies, Montse.
2: A vosaltres.
0: Les 8 i 7 del matí, avui es mereixia. Per cert, avui no farem l'estop de l'any, quan acabem. Avui acabarem amb una cançó que poso cada any, quan ens anem de vacances d'estiu, des de l'any 96.
1: Ostres! Wow.
0: Cada any, la mateixa cançó, i cada any sona igual de bé, us ho dic de veritat, eh? A més, m'emociona perquè...
1: T'emociona molt, és veritat, sempre ho dius.
0: Dóna un rotllo molt d'estiu, molt de marxem, però tornem al setembre. Tornem al setembre, els que hàgim de recuperar, que som tots. Eh? Vinga, va, les 8 i 7 del matí.
4: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
0: Ah, com diria popularment, a lo loco, eh?
1: A lo loco.
0: A lo loco. Pregunta del dia. Montse,
2: sí.
0: Quants dies podrem dormir fins l'hora que vulguem?
2: Però perdona, fins l'hora que vulguem...
0: Va.
2: És... 40.
0: 40?
1: No sé, un dia.
0: Un dia? No, home, no. De vacances em refereixo.
2: De vacances, vols dir, no? 30.
0: 30?
2: 35.
1: Ui, oh, però quants dies?
2: A veure, per què dic una resposta i em repreguntes?
0: Perquè tornes el 17 d'agost a treballar, tu?
2: Bueno, a veure, Badó, comences per mi i no em dóna temps a pensar. Escolta'm una cosa, no he dormit gaire avui, també. Vull dir, què vols que t'hi digui?
0: Quants dies? Et deixo per l'última.
2: Vinga, va.
0: Ara és.
1: Quants dies? Va, doncs pues ha de ser...
0: A lo loco.
1: 55.
2: Ostres, tants?
3: Bueno, jo no faré vacances.
2: Oi, oi, oi.
3: Jo, els caps de setmana.
1: Però
3: vosaltres... Sí, 50 i 60.
0: 60.
5: Sí, 30, 20.
0: 30.
2: Ah, jo 50, va. No
0: 50.
2: Sé, no confio gaire, sé, tinc nens.
0: De seguida, per mi avui, eh? De seguida la resposta. Vinga, va, 17 de juliol del 2026, el dia que ens vam sabent que queda controlat l'incendi a Sant Quirze de Safaja i estabilitzat el d'Aiguamúrcia.
2: Els bombers van donar per controlat ahir a la tarda l'incendi de Sant Quirze de Safaja, que crema des de dimecres. Les flames s'han calcinat 97 hectàrees de massa forestal i van obligar a confinar un hostal, algunes cases aïllades, un càmping, una casa de colònies i un centre de menors. Pel que fa al nou incendi d'Aiguamúrcia, els bombers l'han donat per estabilitzat. Es tracta del cinquè des de diumenge en aquesta zona de l'Alt Camp. Se sospita que tots ells han estat provocats.
0: Mentrestant, els incendis continuen complicant-se en diversos punts de l'estat.
2: A Madrid, el foc de Lozoyuela, ha obligat a desallotjar habitatges i activar el nivell 2 del pla Infoma amb l'intervenció de l'UME. A l'Aragó, l'incendi d'Orés continua fora de control després de cremar unes 6.000 hectàrees i evacuar 5 municipis. A Castella-La Manxa, el foc de la Mierla també ha obligat a desallotjaments i confinaments preventius en un context de risc extrem d'incendi a bona part del país.
0: I el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i considera que és compatible amb el dret comunitari.
2: La sentència conclou que no perjudica els interessos financers de la Unió ni vulnera la directiva europea sobre terrorisme. La resolució, però, no té efectes immediats sobre els líders del procés. Es mantenen vigents les ordres de detenció contra Carles Puigdemont i tampoc canvia la situació dels condemnats per malversació, perquè serà el Tribunal Constitucional qui haurà de decidir si els és aplicable l'amnistia.
0: I una decisió que ha generat diferents reaccions en l'àmbit polític.
2: Sí, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, assenyala que respecta

0: La llei d'amnistia, però, diu que no converteix en veritat les mentides de Sánchez amb les seves paraules. El Popular afirma que el cap de l'executiu estatal va vendre la igualtat de tots els espanyols per interessos del Partit Socialista. Per la seva banda, Junts, Esquerra, els Comuns, el PSC i la CUP celebren la resolució i reclamen l'aplicació immediata i integral de la llei d'amnistia.
1: I novetat judicial sobre Begoña Gómez i sobre el cas Leire.
0: L'Audiència de Madrid ha revocat les mesures cautelars a Begoña Gómez i li ha tornat el passaport. Ha confirmat que la jutjarà un jurat Popular i, en el cas Leire, el director adjunt operatiu de la Guàrdia Civil ha negat davant el jutge haver pressionat l'UCO per frenar investigacions que afectaven el PSOE i el govern de Pedro Sánchez. La declaració de la directora general, Mercedes González, s'ha ajornat fins avui.
1: La construcció d'habitatges nous s'ha estancat a Catalunya i s'ha desplomat un 40% a Barcelona el primer semestre de l'any.
0: Això és el que es desprèn de les dades del Col·legi d'Arquitectes, que alerta que s'han visat menys de 8.000 habitatges, molt lluny dels 25.000 necessaris cada any. Els arquitectes reclamen un pacte nacional per l'habitatge i alerten que només un 6% dels pisos nous són de protecció oficial.
1: I avui, divendres, el temps vindrà marcat per un ambient plenament estiuenc, amb moltes hores de sol i una calor que continuarà sent intensa pràcticament a tot Catalunya.
0: A l'interior, especialment a Ponent i a les Terres de l'Ebre, els termòmetres tornaran a apropar-se o fins i tot a superar els 40 graus. A la costa, la temperatura serà una mica més moderada, però la xafogó es farà notar durant bona part del dia i la nit continuarà sent molt càlida. A la tarda només podria escapar-se algun ruixat molt puntual al Pirineu, però en general predominarà l'estabilitat i el cel estarà poc ennuvolat.
1: Gràcies, Montse. Ens anem cap a el Real Automòbil Club de Catalunya. Ferran Aràndiga, bon dia.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada amb dos accidents actius. Un ha estat a la AP7 de fa una estona, a l'altura de Parets del Vallès, que deixa els vehicles al voral, tot i així encara provoca 2,5 quilòmetres de retencions en sentit sud. El segon accident ha estat a la via L702, que obliga a obrir un pas alternatiu en ambdós sentits de la marxa, al punt d'Artesa de Lleida. També tenim una altra incidència, en aquest cas una avaria que talla un carril de circulació en direcció Girona, a la C25 de Santa Maria d'Oló, amb 1 quilòmetre de lentitud. Per altra banda, tenim força fluïdesa als voltants i accessos de Barcelona. Destaquem 1 quilòmetre de cues també a la AP7 en els dos sentits de la marxa, al punt de Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Ferran!
2: Com estem, digue'm?
1: Molt bé. Quan comences vacances, tu?
2: Doncs encara em queda una setmaneta i ja vaig pel descans.
1: I ja ho agafem, això, eh?
2: Exacte.
1: El dia 7 t'escoltarem a tu, al setembre?
2: El dia 7 mateix jo estaré.
1: Estaràs, perfecte. Doncs escolta'm, gaudeix de les vacances i bon estiu.
2: Igualment.
1: Una abraçada. Adéu, bon dia i bona sort. Adéu, adéu. Estava preguntant quants dies podrem dormir fins l'hora que vulguem i és que no havia ni mirat perquè dic molts dies. Estàs badallant, eh, que sí? Estàs fent una implosió.
3: Cap a dins. Perquè no m'agrada badallar aquí davant de la taula.
1: Això és implosió. I a més està sortint ara per streaming.
3: A més,
1: enfocada aquí.
3: Clar,
1: a això, saps que pot provocar una implosió, no?
3: Implosió interna.
1: Exacte. A quants dies?
4: Jo havia dit 55, Badó.
1: I tu?
4: És que he fet, jo crec que són 40 i pico. Sí?
1: Molt bé.
4: Sí. He estat aquí.
5: Però no deies que no treballa. No.
4: Clar, a veure, jo no, vosaltres. Jo no dormiré.
1: Però a veure, quan diem 40 i escaig, quan és aquesta part?
4: 40...
1: És igual, no cal que ho diguis perquè no són 40.
5: 7. 30.
1: No.
5: 30.
1: 30? No, home, 30 no, que tornaríem el 17 d'agost.
4: Bueno, però jo parlo per mi, no parlo...
3: Ah, clar, a veure, si és que ja vol matinar...
5: És que
1: teniu
5: unes vacances
1: a la vida. Molt bé,
3: Montse, tu
1: 50. Doncs, espera un moment. Són exactament 52 dies.
4: Ostres, quina meravella.
6: El pernil per mi, xaval. El pernil és meu.
7: Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Badollador.
1: Comencem. Seguim aquesta nova hora de... No, si sí. no podíem a l'últim dia anar tranquils amb
4: no,
1: el temps. Ja estem
4: pot,
1: aquí.
4: No es pot.
1: Ens haurem de picar la meitat del que tenim per davant. Vinga, va. Avui hem de ser feliços per...
4: Avui hem de ser feliços és una proposta del Jaume avui, que ho sapigueu. Llavors ell m'ha buscat... m'ha recomanat una cançó que us porto que defineix molt bé pel que hem de ser feliços avui. Llavors, una mica el resum de la cançó és que hem de ser feliços per estimar i somiar aquest estiu.

0: Jaume, que
1: has caigut...
0: És que és meravellosa, aquesta cançó.
1: Que has caigut de la llitera, Jaume.
0: Que és verano azul, això. És que ja hi som, ja ha arribat aquell dia que semblava tan lluny quan vam començar la temporada, l'últim despertador, l'últim...

0: que ens recorda que també sabem viure sense mirar el rellotge, que podem allargar un soparet, que podem mirar una posta de sol sencera, que podem perdre una tarda parlant amb algú que estimem, que podem tornar a il·lusionar-nos, i tant de bo que t'estiu feu exactament això, que us estimeu molt, que rieu molt, que abraceu molt, que us atreviu a fer aquella escapada improvisada, aquella trucada pendent o aquell petó que fa massa temps que espereu. I sobretot, que torneu a somiar, que diu la cançó també, que precisament quan arriba setembre sempre tornem parlant dels llocs on hem anat, però el que de veritat ens canvia són les persones que hem estimat, les converses que hem tingut i els records que hem construït. Així que abans d'acabar, deixeu-me donar-vos les gràcies a vosaltres, als nostres oients, per deixar-nos entrar cada matí a casa seva. Que bonic això, eh?
1: Que maco!
0: Que bonic, eh? Ens han deixat, és així, per emocionar-vos amb nosaltres també, perquè llevar-se a les 4 del matí doncs ha valgut la pena. Ara des d'aquest punt, no estic tan dur. Hi ha hagut dies que dius, mare de Déu, no arribarem, ja som aquí. Marxem de vacances, però marxem molt feliços, perquè sabem que al setembre tornem, ens tornarem a trobar, així que avui hem de ser feliços aquest últim, hem de ser feliços de la temporada per estimar i somiar aquest estiu.
1: Veus que bé? I he preparat avui hem de ser feliços, també.
0: Ah, sí?
2: Sí.
1: Pinxa-la. Deia que avui hem de ser feliços perquè avui tanquem temporada i tanquem la temporada amb un somriure, i menys, perquè si una cosa hem après aquests mesos és que els matins tenen un altre rotllo quan es comparteixen amb tots vosaltres. I tots vosaltres, vull dir, els que estem aquí dins, els que esteu a fora, tots els que esteu via satèl·lit, els que esteu a la ràdio del cotxe, de casa, el que sigui. Ha estat la primera temporada del Bon Dia i Bona Sort i només podem dir una paraula, que aquesta seria immensa, enfosforescent i ben il·luminada, i amb doble subratllat. Gràcies. Gràcies primer a tot a vosaltres, els oients, per llevar-nos i fer-nos confiança cada dia, cada matí, per convertir aquest programa en casa vostra. Gràcies també a tots els nostres col·laboradors que cada dia hi han posat talent, passió, rigor i moltíssimes ganes. Sense vosaltres segurament aquest programa no hauria estat el mateix. Vaja, segurament no, segur. I gràcies a la direcció també d'aquesta casa, a Ràdio 4, per confiar en aquest projecte des del primer dia, per creure en aquesta manera d'entendre la ràdio i per donar-nos la llibertat de fer un despertador proper, útil, divertit i amb personalitat. Les xifres expliquen una part d'aquesta història, però darrere de cada número hi ha moltes hores de feina i moltes ganes, moltes hores, sobretot moltes hores, eh? En aquesta primera temporada hem fet 217 programes, això vol dir que us hem explicat 1.085 sabies què, 1.736 notícies, 434 estudis científics que no serveixen per res, 868 seccions, 651 crònica del temps, les mateixes amb la informació del trànsit i un llarg, llarg, llarg, etc. Milers de continguts preparats cada matinada amb un únic objectiu, intentar que cada matí comencés una mica millor. Però el més important no són les xifres, el més important és el que ens emportem. Bon rotllo a l'estudi, moments inesperats, emocions compartides. Ara toca descansar, carregar piles, gaudir de l'estiu, omplir-nos d'energia per tornar amb més força que mai. Nosaltres marxem de vacances, però només és un fins d'aquí al setembre, que ja tornem a estar aquí. El dia 7 tornarem a obrir els ulls amb vosaltres, tornarem a donar-nos els bons dies i tornarem a desitjar-vos, com sempre, molta sort. Que tingueu un estiu meravellós, gràcies per tot, bon estiu i sobretot bon dia i bona sort. Això hauria de ser el final, però ho diem ara. Per cert, m'agradaria... ja sé que no és allò que estiguem celebrant. A vegades potser fem un gramassa perquè som així de motius. No és que estiguem celebrant els 10.000 programes. Vull dir, portem 217. Això dins de l'emancet de la ràdio, és res. Però vam començar aquest programa, ho deia primer al matí i ho vull tornar a explicar, amb el Xavi, que és un realitzador d'aquesta casa, que porta molts anys a aquesta casa, que d'aquí poc temps es jubila, i que vam coincidir en el pàrquing de la ràdio, i que em va donar les gràcies, diu, gràcies perquè la meva última etapa l'he pogut fer sent tècnic del Bon Dia, Bona Sort, i he viscut la ràdio en la seva essència més brutal. Diu, gràcies perquè aquesta hagi estat la meva última feina. I de veritat em va donar una alegria brutal. Des d'aquí un petó molt fort al Xavi, sí, i desitjo el millor de lo millor, de lo millor, de lo millor i de lo millor. I des d'aquí també, doncs, els tècnics, a l'Uri, al Jaume, al Gorka i a producció, al Xema, i el Xose, que sempre que deia Xema, el Xose i la Sílvia, que també va estar al principi.
0: I la Sílvia.
2: I David.
1: Que gràcies per fer-ho tot tan fàcil. Ha estat una meravella. Aquesta no sap que treballo jo a aquesta hora? A veure... Ei!
3: Amor, et puc fer una videotrucada un moment?
1: No, és que estic en directe.
2: Ah, cony.
1: 9 minuts i...

0: dos quarts de nou del matí. Perdoneu, és la meva neboda.
1: Era un altre cop la neboda.
2: Però era
0: la mateixa.
1: Això no va dir, ja van dos.
0: Vols apuntar, sort que és l'últim dia, ja.
1: I les dues intervencions ha sigut amb una paraulota, eh? Ja, directament. L'altre dia no sé què va ser.
0: Tal qual, tal qual. Vinga, va, a tal dia com avui, de 1955...
1: Walt Disney inaugurava Disneyland a Califòrnia, sent així la inauguració del primer parc temàtic de la companyia.
3: How do you do, everyone? This is Hank Weaver. For the past year, this signature has announced the opening of Disneyland, the show. Now, it announces the opening of Disneyland, the place. The people and eyes around the world are focused...
1: Aquesta era la transmissió als mitjans de comunicació d'aquest dia tan especial.
0: Sí, una mica més hi posem inauguració sencera. Tal dia com avui, del 1996...
1: Van morir els 230 ocupants del vol 800 del Transworld Airlines quan l'avió va esclatar a l'aire i va caure a l'Atlàntic poc després d'enlairar-se de l'aeroport de Nova York.
4: Unos segundos después de este contacto por radio se registró una enorme explosión a bordo. La aeronave se partió en dos. El morro empezó a caer al vacío mientras que el resto del avión, totalmente en llamas, ascendía durante unos segundos dejando una estela de color azul antes de empezar a caer.
0: Déu-n'hi-do, i tal dia com avui, però del 2019.
1: El narcotraficant mexicà Chapo Guzmán va ser condemnat a cadena perpètua als Estats Units.
5: Joaquín Guzmán, el Chapo, el capo de la droga mexicano, ha sido condenado por la justicia de Estados Unidos a cadena perpetua y parece que pasará el resto de su vida en una prisión de máxima seguridad.
0: Gràcies, Montse.
1: A vosaltres.
6: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: Esteu relaxades o no?
7: Sí,
0: sí,
7: sí,
0: sí, sí. És important perquè acabar la feina amb molta pressió abans de les vacances fa que el cos tingui trigui més a la... Tornem al principi. Acabar la feina amb molta pressió abans de les vacances fa que el cos trigui més a relaxar-se.

0: chica està relaxada, ja,
1: va, una investigació publicada pel Journal of Appellate Psychology va demostrar que les vacances redueixen clarament l'estrès i l'esgotament laboral, però també va revelar que les persones que arriben a l'últim dia de feina amb una gran càrrega de pressió necessiten diversos dies per començar a notar els beneficis reals del descans. Els investigadors recomanen evitar acumular tasques a última hora i acabar la jornada abans de vacances de la manera més ordenada possible perquè el cervell pugui entrar a mans en mode vacances. Si te quieres divertir, relax i tira. Va, hem arribat...
2: Uf. A veure, això és complicat amb els autònoms. La vida de l'autònom és diferent. Sempre estem patint, ens costa més desconnectar. És veritat, això...
3: Sempre queda algun cervell, és veritat.
2: Exacte, o sempre hi ha alguna cosa pendent.
1: Haurem de fer una versió molt rara amb aquests 36 minuts que ens queden per davant.
4: Ostres,
1: és tardíssim. Vinga, va, 2:45 del matí. Perdoneu, 2:45 del matí. Va, anem a la cançó.
3: Anem a la cançó, que ja podem començar a escoltar els primers acords d'aquesta peça amb què Daft Punk tornaven al món de la música, recuperant el seu talent, grans col·laboracions. Un disc que es deia Random Access Memories, d'aquells àlbums que de principi a final val la pena.
1: Tot.
3: I aquesta era la primera que sentíem, Get Lucky.

0: Al territori clandestí parlem de cultures paral·leles. Amb Dani Granados.
1: Acció comunitària. Triumph. Col·lectiva. Drets culturals.
0: I busquem refugi a la Biblioteca Inflamable. Amb Oriol Rossell.
2: Idees que cremen. No sé si m'explico.
0: Territori clandestí, dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda, amb Consol Sáenz. Una altra manera d'entendre la cultura.
3: Bon dia i bona sort, amb Badó Lladó.
4: Hem arribat a 9:15 del matí i anem a fer una ullada a la premsa escrita. Avui trobareu això en els titulars de portada.
5: Al País llegim: l'amnistia ha facilitat un escenari de reconciliació. El Mundo avui diu: 5 jutges envien Begoña Gómez al banc dels acusats amb una interlocutòria sòlida. La Razón avui destaca: Begoña Gómez va exercir una pressió moral com a esposa de Sánchez. L'ABC diu: Begoña Gómez al banc dels acusats per tràfic d'influències i malversació. La Vanguardia avui destaca: el Tribunal de la Unió Europea avala la finalitat conciliadora de la llei d'amnistia. Avui al periòdico llegim: el TJUE avala la llei d'amnistia i acosta el retorn de Puigdemont. I el diari Ara titula avui: la justícia europea avala l'amnistia.
4: Gràcies, Montse.
5: A tu.
4: Gurgui.
5: No vols sentir la premsa esportiva?
4: Som... Ai, perdona, perdona. Sí, perdona.
5: Mundo Deportivo, que diu: la final de la Masia. I el diari Esport: aquesta foto només la podia fer Esport en referència a la fotografia del petit Yamal amb Leo Messi fa uns anys.
4: Fa 19 anys, exactament.
6: 19.
4: Eh?
6: 19. Quina màgia, el diumenge viurem.
7: A rolar aquella foto.
4: Sí.
7: M'està sortint un altre cop per tot arreu.
4: Està bé, que la van treure en el programa Jimmy Fallon. Vull dir que és una cosa que està donant la volta al món, eh? Vinga, va, ara sí, en punt, 9:15 del matí.
3: Bon dia i bona sort, amb Badó Lladó.
4: Ui, molta cosa portes avui, eh?
6: Massa, i anem justets de temps. Jo no sé si preferiu els vaticinis o ens patem la polèmica de la Jessica Goicoechea.
4: A veure, fes una punta.
6: A veure, a mi m'ha sorprès molt aquesta setmana, perquè hem parlat molt últimament de la influencer, la Jessica Goicoechea, que és catalana. El cas és que ha estat envoltada de bastanta polèmica aquesta setmana, no sé ben bé què li està passant. I tot va començar el cap de setmana passat, que va començar a fer com un àugul, saps allò que comences a treure coses i ho ensenyes a les teves xarxes socials, com una eina de defens, d'autodefensa, i deia per anar caminant tranquil·la pels carrers de Barcelona. El cas és que, òbviament, tu pots pensar el que vulguis de la seguretat de la teva ciutat, però justament va començar a republicar uns vídeos que vinculaven la inseguretat de la ciutat vinculada a la immigració. I aquí, clar, és quan estem en un moment molt delicat per generar
4: necessitat aquest de
6: tipus de contingut.
4: En aquests jardinets.
6: Vam començar a veure les seves xarxes socials, que ens va sorprendre molt que la Jessica Goicoechea seguia perfils d'una extrema dreta, també com agitadors, com a Vito Quiles, que em va sorprendre molt, perquè la Jessica Goicoechea, qui vam portar el seu cas sobre la violència de gènere, no?, que segueixi aquest que va patir ella i que justament va guanyar, que segueixi aquest tipus de perfils que en cap moment li haguessin fet suport a tot això. Però és que és més, en un post que ja va publicar, recordem la setmana passada que jo us portava la polèmica que va tenir l'altra influencer, Marina Rivers, amb una campanya institucional que es va dir que havia cobrat 14 milions d'euros, que era totalment fals. Ella va cobrar un 10% de 200.000 euros. El cas és que una seguidora, la Jessica Goicoechea, li posa: ¿qué pensáis de los 15 millones del gobierno destinados a la marca de ropa con la Rivers cuando podía ir a los problemas reales de España? Es que, en serio, pienso que vivimos en una simulación. No es magia, son nuestros impuestos. Y la Goicoechea, em va sorprendre molt perquè va respondre: no tiene ningún sentido, honestamente. Es una vergüenza. Totalment, a part de que ja no són 14 milions de mentides, estàs dient que són 15 milions, estàs donant la raó, estàs en contra d'una companya teva, però és que és més, perquè també, recordem la setmana passada, és que
4: I d'entrar amb una informació que és falsa.
6: Una informació que és falsa i que cadascú, la campanya institucional, genera publicitat o no, el que sigui, vull dir, com diem, vergonzoso. Bueno, el cas és que també aquella setmana, recordem que vam comentar el tema del Xocas amb l'Ester Espósito, que el Xocas en un stream, un directe, va dir que és millor estar amb una noia que és un 6, com puntuant-la, que amb un Ester Espósito, que és una persona adoctrinada, no?, que som unes feministes, som el pitjor de lo pitjor, que, per cert, aquesta setmana se li ha cancel·lat una col·laboració que volia, això va passar ahir, amb una marca d'hamburguers, Burger King. El cas és que aquesta setmana feia un altre directe aquest senyor, per dir d'alguna manera, a un espectador li deia: Tu madre és insultant, que l'ofici més antic del món no és un insult, per començar. I jo he generado en esta campanya con Burger King lo que tus padres no van a cobrar en 20 años.
8: I Burger King l'ha fet fora
6: Burger
8: de la campanya.
6: Burger King l'han cancel·lat. Ja era hora, vam fer molta pressió a les xarxes socials, etiquetant a la marca, dient que una persona tan misògina, masclista...
4: Perdó, no estic entenent res. O sigui, a qui fan fora de Burger King?
8: Al Xocas. A la col·laboració amb el Xocas.
6: Protagonitzava una col·laboració... representava un menú, pues, dame el menú del Xocas. Llavors, Burger King ahir va decidir cancel·lar pues, aquesta col·laboració publicitària que s'està fent amb més influencers, donant les crítiques i que, òbviament, una persona així no pot representar els valors, però ni de Burger King ni de cap marca.
7: I aquest home té que estar fora de les xarxes socials.
6: Jo entenc que YouTube fàcil que vulgui, però, sisplau, no podem contractar a gent així. Aquesta gent, a mi em deixa comentaris als seus seguidors, que són nens de 12 anys, que diuen barbaritats, però d'incels totals, o sigui, prou ja. El cas és que em va sorprendre, seguint el marc de la Goicoetxea, és que ho sento que hem d'anar molt ràpid, que deia, una altra seguidora li deia, todo mi apoyo de ver que no te vendes a este gobierno y hablas clarito. No sé quan ha parlat la Goicoetxea, però bueno, los españoles de bien estamos contigo, que aprenda la Rivers y la Expósito. En fin, gracias por dar voz, tía grande. I posa un like la Jessica Goicoetxea. Puno, en quin moment la Jessica Goicoetxea mai ha parlat de la vivenda, mai ha parlat de drets socials, mai ha parlat... és que ni dels propis drets de les dones. O sigui, en quin moment tu estàs posant un like amb tot el que li ha passat a l'Expósito sobre això? No sé què li està passant, Montse. Escolta,
4: a veure, perdona un moment, que tu pots tenir la teva...
6: La teva ideologia.
4: Totalment.
6: Però estàs anant en contra de companyes teves que estan pues, patint una violència mediàtica amb tots aquests streamers, amb tot el hate que hi ha. De fet, a veure què li està passant. La Goicoetxea mai havia parlat. És que l'estem descobrint.
8: Té una responsabilitat que l'hauria de fer servir, no?
6: Potser és la seva ideologia i ara l'estem descobrint. Potser bueno, doncs prefereixo una Rivers i un Expósito que la... Bueno, ens patem la última polèmica perquè seria... Vaticinis.
4: Vaticinis de l'estiu.
6: Bueno, com ens deia, hem tingut aquest any moltes parelles, molta reconciliació hi ha hagut aquest any. Però com deia la nostra terapeuta de parella que va venir la setmana passada, la Bea Bravo, que va venir el divendres, recordo que va dir que a l'estiu és moment de... Ras! Ruptura. Anem a fer uns vaticinis i a veure si al setembre això es compleix, val? A veure, Laura Escanes i Joan Verdú, ja ho dic jo, ho deixen.
7: Què dius?
6: Però
7: en què et bases?
6: Bueno, mira, la Laura Escanes sempre ho deixa al setembre. Risto Mejide al setembre, tot el rato amb el Risto Mejide menor, que tal, la Cerdanya, pam. Amb el cantant, amb l'Álvaro de Luna, també ho van deixar després d'aquell juliol que van pujar a l'escenari, ho van deixar.
7: Ho deixen.
6: Jo
8: els veig molt monos.
6: Bueno, Jessica Goicoetxea i Manu Moreno, que aquí ho vam dir, que havien tornat, jo crec que aquests es casen. O sigui, tal per a qual, i ja veien a la Goicoetxea de la misma.
4: Tercer, aquí tires molt a la piscina, el tercer. Et tires molt a la piscina.
6: Esther Espósito. Dic el tercer, bueno, el tercer és Lamine Yamal i Inés García, jo crec que també es casaran aquest any, ho tinc claríssim.
8: En sèrio, veus casament aquí?
7: Però són molt joves.
6: Bueno, sí, però aquesta gent es casa jove. Mira l'Álvaro Morata i la Litxe Xistem amb la tercera reconciliació.
7: Ja, clar.
8: Ostres, la Inés està encantada d'haver-se conegut.
6: Està un
8: fall, no? Part de sortir-me vídeos de la nòvia de Lamine Yamal xerrant.
6: Amb els outfits.
8: Està començant a fer broma. L'altre dia vaig veure uns titulars que deien fa molt més temps que estàvem junts del que us penseu.
6: Ah, sí? Mira-la.
8: Sí, ho va dir ella.
6: Bueno, i aquesta ja, a veure, Mbappé, després del fiasco de França, pues jo crec que l'Ester Espósito ja ho trencaran, perquè ja és que només veu a Ester Espósito
7: i
6: pensa a la derrota... Ja està, ho deixaran.
4: El
6: cinquè, que aquest és sorpresa, que se me n'oblidava. El nostre estimat Badó i Adó, aquest estiu s'enamora.
5: Pitonissa Gurgui.
4: M'encanta.
6: L'hem dit a Benita.
4: M'encanta. Escolta'm, que no sé, que el futur t'escolti.
6: Clar.
4: Al setembre t'ho explico.
6: Vinga.
4: Va, 2:08 de 9 del matí.
3: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badó Lladó.
4: El 17 de juliol del 2026, el dia que ens sabem que ja està controlat l'incendi de Sant Quirze de Safaja i estabilitzat el d'Aiguamúrcia.
5: Els bombers van donar per controlat ahir a la tarda l'incendi de Sant Quirze de Safaja, que crema des de dimecres. Les flames han calcinat 97 hectàrees de massa forestal i pel que fa al nou incendi d'Aiguamúrcia, els bombers l'han donat per estabilitzat. Es tracta del cinquè des de diumenge en aquesta zona de l'Alt Camp. Se sospita que tots ells han estat provocats.
4: I els incendis continuen complicant-se en diversos punts de l'estat.
5: A Madrid, el foc de Lozoyuela ha obligat a desallotjar habitatges i activar el nivell 2 del pla Infoma amb la intervenció del Lume i a l'Aragó. L'incendi d'Orés continua fora de control després de cremar unes 6.000 hectàrees i evacuar 5 municipis. A Castella-La Manxa, el foc de la Mierla també ha obligat a desallotjaments i confinaments preventius en un context de risc extrem d'incendi a bona part del país.
4: I el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i considera que és compatible amb el dret comunitari.
5: La sentència conclou que no perjudica els interessos financers de la Unió ni vulnera la directiva europea sobre terrorisme. La resolució, però, no té efectes immediats sobre els líders del procés. Es mantenen vigents les ordres de detenció contra Carles Puigdemont i tampoc no canvia la situació dels condemnats per malversació, perquè serà el Tribunal Constitucional qui haurà de decidir si els és aplicable l'amnistia.
4: Una decisió que precisament ha generat diferents reaccions en l'àmbit polític.
5: Alberto Núñez Feijóo ha assenyalat que respecta la llei d'amnistia, però diu que no converteix en veritat les mentides de Sánchez. El popular afirma que el cap de l'executiu va vendre la igualtat de tots els espanyols per interessos del Partit Socialista. Per la seva banda, Junts, Esquerra, els Comuns, el PSC i la CUP celebren la resolució i reclamen l'aplicació immediata i integral de la llei d'amnistia.
4: I novetat judicial sobre Begoña Gómez i sobre el cas Leire.
5: L'Audiència de Madrid ha revocat les mesures cautelars a Begoña Gómez i li ha tornat el passaport. Ha confirmat que la jutjarà també un jurat popular. I en el cas Leire, el director adjunt operatiu de la Guàrdia Civil ha negat davant el jutge haver pressionat l'UCO per frenar investigacions que afectaven el PSOE i el govern de Pedro Sánchez. La declaració de la directora general Mercedes González s'ha ajornat fins avui.
4: I acabem. La construcció d'habitatges nous a Catalunya s'ha estancat i es desploma un 40% a Barcelona al primer semestre de l'any.
5: Així ho revelen les dades del Col·legi d'Arquitectes, que alerten que s'han visat menys de 8.000 habitatges, molt lluny dels 25.000 necessaris cada any. Els arquitectes reclamen un pacte nacional per l'habitatge i alerten que només un 6% dels pisos nous són de protecció oficial.
4: Anem pel temps. Avui divendres vindrà marcat per un ambient plenament estiuenc, amb moltes hores de sol i una calor que continuarà sent intensa arreu de Catalunya.
5: A l'interior, especialment a Ponent i a les Terres de l'Ebre, els termòmetres tornaran a apropar-se o fins i tot a superar els 40 graus. A la costa, la temperatura serà una mica més moderada, però la xafogor es farà notar durant bona part del dia i la nit continuarà sent molt càlida. A la tarda, només es podria escapar algun ruixat molt puntual al Pirineu, però en general predomina

0: L'estabilitat i el cel estarà poc ennuvolat.
1: Gràcies, Montse. Anem a conèixer com està la xarxa viària catalana. Connexió amb el RAC. RAC, bon dia.
2: Bon dia. Continuem la jornada d'avui divendres amb dos accidents actius. El primer ha estat a la AP7, a l'altura de Parets del Vallès, que deixa encara un quilòmetre i mig de retencions en sentit sud. Per altra banda, recordem que el segon accident ha estat a la via L702, que obliga a obrir un pas alternatiu encara a hores d'ara en ambdós sentits de la marxa, a l'altura d'Artesa de Lleida. També tenim una altra incidència, en aquest cas una avaria que talla un carril de circulació en direcció Girona a la C25 de Santa Maria d'Oló amb poc menys d'un quilòmetre de l'antitud de Cugat. També tenim a hores d'ara retencions als accessos i voltants de Barcelona, tot i que en general tenim força fluidesa. Només destacaríem retencions a la B10 a la Ronda Litoral en sentit sud en direcció Llobregat des del Fòrum fins a la Barceloneta. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i molt bon dia.
1: Gràcies, bon dia i bona sort.
0: Estàs escoltant Bon Dia i Bona Sort a Ràdio 4.
1: Va, que tinc un regal per vosaltres. L'últim que donem ja de la temporada.
3: Va, va, va.
1: 900-630-630. El Secret de Cerdà és una aventura a l'aire lliure que combina un escape room amb una ruta per descobrir Barcelona. Imagineu un escape room a Barcelona, a l'aire lliure.
3: Increïble.
1: És brutal.
3: Xulíssim.
1: 900-630-630. Durant aproximadament dues hores us convertireu en investigadors i seguireu les pistes d'un dels personatges més fascinants de la ciutat. I d'Alfons Sardà, l'enginyer que va dissenyar l'Eixample. Però, i si hagués amagat un secret entre els carrers que va crear, on t'has quedat,
0: passaria?
1: Vinga, 900-630-630. Amb un kit de ple de mapes, objectes i enigmes, haureu de recórrer algun dels indrets més emblemàtics de Barcelona, resolent trencaclosques inspirats en la història real de la ciutat. No cal cap aplicació ni cap guia, només ganes d'explorar, observar i treball en equip. Un escape room brutal a la ciutat de Barcelona.
0: Estàs escoltant Bon Dia i Bona Sort amb Badollador.
1: Va arribar el moment de posar-nos al dia amb tot el que ha incendiat internet aquesta setmana. Diana, bon dia, bona sort. Diana, bon dia, bona sort.
4: Sí. Bueno, sí, bon dia i bona sort. Sabeu una cosa? Sabeu que quan surti d'aquí vaig cap a la Protectora de Barcelona?
3: Per què?
4: A incorporar un nou membre a la família.
5: Que la Diana fa no res, va perdre
4: el seu gosset. És que em va morir una de les gossetes fa unes setmanes, la Coquito, que estava en cadira de rodes, pobreta. I, bueno, volem una nova il·lusió a casa. I tinc un gremlin supermono.
3: A veure...
4: És superdivertit, o no? De tan lleig que és molt...
3: I molt bé adoptar, Molt bé.
4: No, clar, sempre adoptar. I, de fet, anem ara tota la família amb la meva altra gossa, doncs, per...
5: A conèixer-vos.
4: Que mono, que mono.
1: Està molt bé, està molt bé.
4: Estic molt emocionada. Tan emocionada com per això, com perquè... van anunciar aquesta setmana que els Premis Ídolo, que són els premis per excel·lència del món influencer, es faran a Barcelona el 2 de desembre. Han canviat l'ubicació i ara es faran a Barcelona. No em convidaran, però...
5: Ara ho saps, potser sí.
4: Però m'emociona que la ciutat estigui plena d'influs. No? Serà...
1: Jo estic superemocionat.
3: Vamos.
5: Jo he anat tots els anys. Aquest serà l'únic que crec que no hi aniré.
3: Home, si ho fan a Barcelona, ho tindràs ben a prop.
5: Bueno.
4: Però els tindrem tots aquí, tots els grans.
3: Oi, cosites.
5: Sí.
4: Se vienen cositas?
5: Bueno, no sé, pot ser que sí, però és veritat que és un esdeveniment molt xulo, a nivell digital.
4: És xulo, és del món.
5: És ocorrent molt.
1: Bueno, en passat es va convertir en una plataforma política.
5: Sí, una mica, sí.
4: Sí, esperem que aquest any no...
1: No, estaria bé separar una cosa de l'altra.
3: La que segur que no vindràs la Maria Pombo, no passa res.
4: Perquè no haurà llegit la invitació.
3: No, perquè mai va.
1: Vinga, va, al rotllo.
4: Anem al rotllo, va, sí, que tenim pressa. Bueno, aquesta setmana ve marcada pel món del futbol, evidentment, i mentre tothom està pendent de veure si Lamine Yamal farà algun gol o no, el gol que ens donarà la victòria, d'altres es deixen segar per l'odi.
6: ¿Qué pasaría si Lamine Yamal mete el gol del campeonato del mundo como Iniesta?
7: No lo voy a celebrar, de verdad te lo digo, no lo celebro. Yo no lo voy a celebrar. Si lo marca Yamal, no lo celebro. Primero España y luego los españoles y luego los marroquíes.
4: Què dius? Es pot ser més burro? En sèrio? Sí. És que hi ha gent que tindria prohibit veure

0: el futbol, o sigui...
1: És que hi ha molt un ineurural.
2: L'argument és una mica el que, hem sentit de Mariano Rajoy amb la selecció francesa.
1: Sí, totalment.
2: Vindria una mica
1: fort.
2: Per aquí, no?
0: O sigui, la Minya Mal és més espanyol que el que està parlant, o sigui, a veure, i ojalà que ens doni el gol de la victòria. I parlant de futbol, doncs anem a treure una altra targeta vermella. Escolteu això perquè és del més fort que he escoltat en els últims temps.
3: Si embarazas una mamá soltera, le estás dando a tu hijo un útero de segunda mano. O sea, porque piénsalo, güey. No es como que tu hijo, tu creación, llega a estrenar ese útero, ¿no? Ese útero ya lo utilizó alguien más para incubarse durante 9 meses, güey.
1: ¿Qué?
3: Y ahora tu hijo lo va a utilizar, güey, ¿sabes? Entonces ya está usado.
0: ¿Qué? Útero, si embarazas a una mamá soltera, le estás dando a tu hijo un útero de segunda mano.
4: No pot
0: I clar,
4: ser veritat.
0: Tu hijo no va estrenar ese útero. Ese útero ja ha sido utilizado. Bueno, i entre els germans, què? Com va la cosa, no?
2: Quin nivell.
0: O sigui, és molt bèstia.
5: T'ho dic de veritat. O sigui, ja cada vegada estic mirant menys les xarxes socials.
1: Les miro
5: per la feina, però és que tot això... I sort que l'algoritme ja... em posa el que van a
1: sí,
5: posar.
1: Sí, però el bitxo és que després tenim un xocas o un Ricky Edit que
0: subscriveixen
1: que
0: aquestes...
1: això, diuen
4: claro,
1: això.
4: Claro, és que és per llogar i cadires, tio. No sé, ho passa on arribarem amb aquesta gent.
0: I no sé si existeix la doble targeta vermella, però si el tema sí. De l'útero s'ha semblat fort, escolteu aquesta noia.
6: Franco, vamos, era Dios ahora mismo. O sea, a día de hoy era Dios, sinceramente. Y te lo digo bajo mi punto de vista. ¿Por qué? Antiguamente, ¿qué pasaba? Y lo he dicho muchas veces y se me llena la boca decirlo. Es que me da igual. Tenías tu casa de vacaciones, trabajabas, tu coche, 5 hijos.
0: Franco era Dios. Això ho diu una noia que té 20 i pocs anys.
2: Increïble.
0: Amb el discurs aquest, no?, de que abans tenies la casa, la família, tot...
2: I 5 hijos. I 5 hijos.
0: Si no et fusilaven, tenies sort, també et
2: dic.
0: Tots aquests joves, he de dir, que viuen en els mons de Yupi, que són persones que es queden sense wifi, estan plorant ja, que a la feina els apreten una miqueta i ja tremolen.
5: Perdona.
0: M'agradaria veure'ls a l'època de Franco.
5: En aquesta sala, més d'un, si es queda sense wifi, també plora.
0: Bueno, jo... Començant per mi, sí, perquè som generació de vidre.
5: Som generació
0: no?
5: Wifi.
0: Bueno, i passem a un tema més divertit, ¿vale? Perquè m'ha fet gràcia aquest senyor. Maneres de dir que estàs gordo o gras sense dir-ho.
7: Estoy ampliando mi espacio personal. Todavía no cagué. Estoy a 5 diarreas de mi peso ideal. Debe ser la tiroides. Soy territorio indio, no me entra ningún vaquero. Para algunas tribus de África soy deseable. Tengo un cuerpo hegemónico de otro siglo. Parezco traficante de ravioles. Me pones un anillo y soy Saturno. Estoy más cerca del fat que del fit.
1: Aquesta
0: és bona,
1: eh?
0: És la gent és molt ingeniosa.
5: Moltes gràcies. No marxes tu de vacances? Vas a algun lloc?
0: No faig vacances. Aquest any n'estic castigada.
5: S'han de fer vacances.
0: Ja. Bueno, pues seran una altra vida, perquè aquest any no.
4: O més endavant, potser.
0: O més endavant, no ho sabem.
5: És important fer vacances. Va, ens queden ara la companya Rosa Diego, que està dient recte final.
4: Gas,
5: que queda res.
4: Vamos.
5: Ens queden 10 minuts i ens anirem de vacances de l'antena ara. Després aquí seguirem treballant amb el nou projecte 2026-27. D'aquí a 10 minuts seran en punt les 9 del matí.
8: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
9: We are ready.
10: Mundial 2026, el bon dia i bona sort. Bona sort.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We're ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are ready.
5: Entrem amb Univers Mundial. Està molt bé acabar vacances i al cap de 2 dies tenim el final
1: és
5: del
1: increïble.
5: Mundial. Té rotllo, eh? La Minya Mal s'ha entrenat aquest dijous al marge del grup per gestionar les molèsties físiques que arrossega després de la semifinal contra França. El davanter del Barça, que també va acabar el partit amb un cop a la cama esquerra i petites molèsties al turmell dret, ha fet treball específic juntament amb Pedro Porro, però segurament ell també per recuperar una recuperació de sobrecàrrega muscular, però sembla que estarà a punt, eh?
2: I és que el cos tècnic de Luis de la Fuente prefereix no assumir cap risc abans de la final. Malgrat aquestes precaucions, tant Lamine Yamal com Pedro Porro estaran disponibles i si no hi ha cap contratemps d'última hora seran titulars contra l'Argentina. La resta de la selecció s'ha entrenat amb normalitat per preparar una final històrica en què Espanya buscarà conquerir el segon mundial de la seva història.
5: Finalíssima entre Espanya i Argentina. On veureu el partit?
0: Segurament a casa.
5: A casa? Tu?

0: Jo torno de Madrid a casa, farem aperitiu. Bueno, el meu fill ho està xalant, això de, del Mundial, perquè clar, jo estic, a casa jo... no veiem... Però clar, en plan, mama, no cridis! Bueno, és que va ser èpic.
1: Passa igual a casa, eh? Tenim sí, el mateix... Sí. La mateixa situació.
0: Sí, jo, no, perquè la Peque se'n va, s'avorreix i... Sí, sí.
2: Però jo, aquest Mundial, o sigui, a mi m'ha calat moltíssim, és d'aquells Mundials que he vist seleccions que a mi anaven ni em venien i m'assentava a veure el partit.
3: La gent ho està seguint molt.
2: Molt.
0: Bueno, jo... i tindrem a la Shakira, no?, cantant.
2: Sí, la Shakira. Sí. Per cert, l'actuació final, diuen que alguns digitals deien que Justin Bieber només estaria un minut actuant. No
3: què
2: crec.
3: Dius?
2: Això surt en alguns rotatius digitals.
3: M'agradaria saber quan cobra per aquell minut.
0: No vulgui saber.
2: No, millor no saber-ho. Per cert, mentre estàvem a derrota a França davant d'Espanya, a les semifinals del Mundial contra Espanya, ha generat un problema, una controvèrsia. Més de 50.000 aficionats han signat una petició perquè el partit es torni a jugar, que vagin signant, assegurant que l'acció que va originar el penal de l'1-0 hauria d'haver estat invalidada perquè, segons consideren, Lamine Yamal va tocar la pilota amb la mà abans de rebre la falta. Creuen que aquella decisió va marcar el desenvolupament del partit.
1: Hem de recordar que, malgrat aquesta polèmica i controvèrsia, la reclamació no té recorregut reglamentari. La FIFA no preveu repetir un partit per una decisió arbitral, encara que pugui ser discutida. L'àrbitre Ivan Barton va revisar la jugada ja durant el partit i va mantenir el penal favorable a Espanya. Tot i les crítiques de Didier Deschamps a l'arbitratge, el seleccionador francès també va admetre que els errors del seu equip van ser decisius en aquesta derrota.
2: I la celebració de l'Argentina després de classificar-se per aquesta final ha provocat polèmica. Diversos jugadors van exhibir una pancarta amb el missatge «Les Malvines són argentines». Recordem que jugaven contra Anglaterra, vull dir que més significat no pot tenir. Un gest carregat de simbolisme que fa referència al conflicte de les Illes Malvines del 82. La imatge ha tingut un gran impacte mediàtic i ha reobert un debat que continua molt present més de 40 anys després de la guerra.
1: I a més, arran d'aquesta acció, la FIFA obrirà una investigació a la Federació Argentina per una possible vulneració de les normes que prohibeixen manifestacions polítiques durant les competicions. Tot apunta que si hi ha sanció seria una multa econòmica, no afectaria doncs a la disputa de la final contra Espanya, perquè la resolució s'espera un cop acabi el Mundial.
2: I el capità d'Anglaterra, mentrestant, Harry Kane, va mostrar la seva decepció després de la derrota contra l'Argentina en aquesta semifinals.
1: El davanter va reconèixer que l'equip va perdre el control del partit després d'avançar-se en el marcador i va lamentar el plantejament massa conservador dels últims minuts. Tot i destacar l'esforç de la selecció durant tot el torneig, Kane va admetre que als anglesos encara els hi falta aquell punt de maduresa per superar les eliminatòries decisives. La nit també va deixar un record personal, convertint-se en el jugador de camp de més internacionalitats de la història de la selecció anglesa.

0: La ciutat de Frankie de Jong ja parlant en clau Barça. Obliga els Blaugrana a replantejar la planificació.
1: Una lesió que el podria mantenir uns 4 mesos de baixa, que ha alterat els plans del Barça de cara a la propera temporada. L'absència del migcampista obliga Hansi Flick i la direcció esportiva a reconsiderar la situació del centre del camp, especialment la possible sortida de Marc Casadó. Alhora, el tècnic alemany també podria donar més protagonisme a joves del planter com Tomi Marquès, Guille Fernández o Brian Fariñas. Mentre tot això, el club estudia doncs, si cal reforçar una posició que fins ara no considerava prioritària.
0: I acabem. Carlos Alcaraz ja té data per tornar a la competició.
1: Ara sí, Carlos Alcaraz reapareixerà al Masters 1000 de Cincinnati després de completar la recuperació de la lesió al canell. El tenista murcià es perdrà el torneig del Canadà per no assumir riscos i per arribar en les millors condicions possibles a una cita on defensarà el títol. Cincinnati serà també el seu últim gran test abans de l'US Open, el gran objectiu de la temporada, on Alcaraz intentarà revalidar el trofeu i també recuperar posicions al rànquing mundial.
0: Gràcies, Montse. D'aquí a poc més de 5 minuts arribem en punt a les 9 del matí.
2: Bon dia i bona sort amb Badollado.
0: Va, ara sí, ja posem punt i final. Què dura la cançó? 2 minuts i mig, eh? Mal comptats, eh que sí? 2 minuts 20... 2.41, doncs fem-ne via. Montse, gràcies.
1: Ens acomiadem ja, últim programa de la temporada. Gràcies a tots vosaltres, companys, col·laboradors, tècnics de la casa i als oients, sobretot. I molt bon estiu a

0: Tothom.
1: Bon estiu, Montse. Gràcies per tot, per la teva implicació, per la teva dedicació, pel teu no descans, pel teu...
0: Ha estat un plaer.
1: Pel
0: un
1: teu
0: plaer.
1: Sempre sí, pels riures, sobretot per les teves entrades
0: Atònites.
1: Per les entrades a la redacció amb cara de... És un atac de zombis o és la Montse?
0: Així estem pel mateix.
1: Ha sigut una manera.
0: Bon
1: Anna,
0: estiu,
1: moltes
0: companys.
1: Gràcies.
2: Ha estat un plaer que confiéssiu en mi i gaudir-vos. I com ho vaig dir un cop, aquí els divendres és estiu tot l'any.
1: I tant. Ah, gràcies, Diana.
3: Gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat. Ha sigut genial compartir aquesta temporada amb vosaltres. I, bueno, pues, a veure si revalidem títol.
1: Bon estiu, molt bon estiu. I gràcies, Ares.
4: Gràcies a vosaltres. Quin gust, quin plaer. Escolta, marxem feliços i contents i comptant els dies que queden fins al 7 de setembre. Això és així, ja.
1: Al setembre
4: tornem. Ara, tant desitjar que arribés aquest dia, ara desitjant que arribi el 7 de setembre també per tornar amb les piles carregades. Aquí el bon dia i bona sort.
1: Tornarem amb aquest programa, que us asseguro més i millor.
4: I
1: no
4: en tingueu
1: cap dubte. Va, avui deia que des de l'any 96, cada vegada que acomiado un programa, que sempre han estat mornings, pràcticament sempre, no sempre, també havia fet algun de tarda, acomiadava sempre amb una cançó. I la cançó és la que posa aquesta. Aquesta.
0: Oh.
1: I amb aquesta marxem.
0: Que bona, boníssima.
1: T'ho juro que sona aquesta cançó durant qualsevol moment de l'any i dic, pam, és la cançó d'acabar.
0: Que bona, que bona.
1: De que ja està, de que ens anem de vacances. Família, bon estiu, bones vacances. El dia 7 de setembre aquí estarem plantats com si cada dia fos estiu. Bon dia i bona sort, Catalunya.

0: Què tal? Molt bon dia, és divendres 17 de juliol, darrera edició del Cafè Idees a Ràdio 4. Ja ho sabeu, avui serem fins les 10 del matí. Ha estat un plaer acompanyar-vos aquests darrers dies a la sintonia de Ràdio 4. I avui, en aquest darrer Cafè Idees a la ràdio, l'anàlisi el compartirem amb la Laura Aznar i Ricard Fernández Déu, just després d'haver-vos explicat les notícies més destacades del dia al bloc informatiu. Abans, però, ens aturem uns instants a la informació de serveis. Anem a la meteorologia. A Emet, David Torres, bon dia.
1: Bon dia. Avui divendres a Catalunya es manté la calor. Encara que han baixat una mica les màximes, continuem amb avisos a la major part de l'interior per temperatures elevades. Arribarem avui als 38 graus a Lleida, 37 a Girona i 31 a Barcelona i Tarragona. Avancem que aquestes temperatures pujaran una mica de cara a diumenge. Avui dominarà el sol amb algun

0: núvols baixos a punts del litoral que repetiran a últimes hores i a la Vall d'Aran, amb estones de núvols i on no es descarten precipitacions febles. En quant al vent, bufarà la tramuntana moderada a l'extrem de Girona i ponent a la Vall d'Aran. A la resta, vent fluix i variable, amb cops moderats de sud a la tarda. És una informació d'EMET.
1: Doncs ja són les 9 i un minut del matí, anem al bloc informatiu, a la sintonia del Cafè Idees de Ràdio 4. L'aval del Tribunal de Luxemburg a la llei d'amnistia obliga la justícia espanyola a moure fitxa. La sentència del TJUE, que hem conegut aquest dijous, interpel·la especialment a l'Audiència Nacional i al Tribunal de Comptes, mentre que l'aplicació de l'amnistia en el cas de Carles Puigdemont i la resta de líders del procés encara quedarà aparcada. Núria Alcalà.
2: Sí, el Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional hauran d'estudiar ara com donar compliment a aquesta sentència europea. D'una banda, els magistrats mantenen que l'aplicació de l'amnistia als 12 CDRs acusats de terrorisme no és contrària a les directives europees i aplana el camí per tancar la causa contra ells. De l'altra, la sentència sosté que el procés no va afectar els interessos financers de la Unió, per tant, ja no hi hauria obstacle per extingir la responsabilitat comptable d'una trentena d'excàrrecs del govern per les despeses del procés, entre ells Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Artur Mas. Tot i així, la sentència europea no canvia la seva situació processal perquè Carles Puigdemont continua processat per malversació. Tant ell com la resta de líders independentistes condemnats per aquest delicte hauran d'esperar que el Tribunal Constitucional resolgui els seus recursos, previsiblement a la tardor. El Tribunal Suprem, que tindrà l'última paraula, ja ha advertit que la sentència europea no afecta a Puigdemont i, per tant, no aixecarà la seva ordre de detenció nacional. Un aval a la llei d'amnistia que no apropa, per tant, el seu retorn ni aixecarà la inhabilitació d'Oriol Junqueras.
1: Doncs a les 9 i 3 minuts per comentar les implicacions i els timings que s'obren a partir d'aquesta resolució d'Europa, podem saludar el catedràtic de dret processal de la Universitat de Barcelona, Jordi Nieva Fenoll. Què tal? Molt bon dia.
3: Em sentiu?
1: Sí, perfectament, professor. Moltes gràcies per atendre'ns. Ja hem vist que hi ha algunes interpretacions diferents, però vostè, si ho hagués d'explicar a algú que no és jurista, el missatge principal que envia el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la llei d'amnistia, quin és? S'ha tallat la connexió, intentarem com recuperar amb aquesta sentència, aquesta resolució que doncs, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea responia a les peticions que li feia la justícia espanyola per tal de com havia d'interpretar i aplicar aquesta llei. Són diferents les qüestions, per exemple, llegíem el professor Nieva Fenoll amb algun seguit d'interpretacions que feia, per exemple, el diari Ponés, on adreçava algunes de les interpretacions. Li preguntava al professor, vaig castellà, és la comunicació, quin és el missatge principal que s'envia des del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la justícia espanyola amb aquesta resolució que conèixer ahir?
3: Home, el missatge és bastant directe i bastant evident, és a dir, apliquin vostès l'amnistia, no es perdin amb possibles arguments en contra del que diu una llei, no comencin a analitzar proves, és a dir, no facin res que estigui impedit per aquesta llei, que justament el que fa és obligar a l'oblit de tot el que va passar. I per tant, doncs, apliquin la llei, ho diuen en un paràgraf molt clar, em sembla que és el 119 de la sentència més llarga, i ho diuen dues vegades, clarament. Per tant, és que, o sigui, realment no hi ha marge per no aplicar aquesta sentència. Una altra cosa després és que és el que veiem improvisar els diferents jutges i tribunals, que tant de bo no passi, perquè, insisteixo, la sentència és molt, molt directa i molt evident.
1: Creu que aquest punt 119 obliga el Suprem a canviar el criteri que ha mantingut fins ara o encara té algun marge per interpretar la llei d'alguna altra manera?
3: Home, jo crec que justament li està dient que no faci el que ha fet, és a dir, que no comenci doncs, a interpretar el que ha fet, el que es va fer, el que va passar, i que apliqui directament l'amnistia. Perquè clar, el que va fer el Tribunal Suprem va ser justament revisar el que havia dit del delicte de malversació. I llavors va concloure, de manera completament novedosa, perquè no ho havia dit a la sentència, que aquesta malversació havia provocat un enriquiment amb els acusats perquè havien d'haver pagat de la seva butxaca doncs, el referèndum, i com que no ho van fer, vam agafar diners públics. Això és una interpretació que no surt de la sentència de condemna. És a dir, és una interpretació que s'improvisa després. I és justament aquest tipus de coses, les que aquest paràgraf 119 diu, escolti'm, això no ho pot fer. La llei és ben clara. Vostè de

0: declarar l'extinció de la responsabilitat de totes aquestes persones sense complicar-se més la vida.
1: A veure, hi ha un cas molt mediàtic, evidentment hi ha diverses persones que això que va dir a Europa és important i que els afecta de manera directa, però a nivell de l'àmbit polític, doncs el cas més mediàtic és el de Carles Puigdemont, segurament. A partir d'ara, què és el que passa? Hem d'estar pendents del que digui el Constitucional i el Suprem, i en aquí com influeix el que ha dit Europa?
0: No, aviam, tots sabem que vaja, que és previsible que el Suprem es resisteixi com ha fet fins ara a l'aplicació d'aquesta llei. El que passa és que, clar, ja el marge és molt, molt petit. És a dir, les pantalles que s'obren ara són les següents. Si el Suprem es continua resistint, és possible que vingui el Tribunal Constitucional a dir-li que no ho pot fer. És a dir, que si hi ha una llei, aquesta llei s'ha d'aplicar i no es poden crear subterfugis per no trobar l'aplicació d'aquesta llei, no? I després d'això, doncs la veritat és que, insisteixo, és que l'alternativa és molt clara. O es desobeeix la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea o s'obeeix. I crec que no hi ha cap dubte del que suposa una cosa i l'altra. Una cosa suposa respectar l'ordenament jurídic, l'estat de dret, a les institucions democràtiques, i l'altra cosa, doncs, suposa ignorar-les.
1: Doncs, professor Nieva, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè Idees a Ràdio 4. Molt bon dia.
0: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: 9 i 7 minuts, continuem, perquè ara ja tenim les claus per interpretar el que ha passat, però també anem a les reaccions, perquè des de l'independentisme celebren la decisió del Tribunal Europeu i insten els tribunals espanyols a aplicar la llei d'amnistia. Helena García.
2: Amb l'aval europeu rotund, l'independentisme ja no veu que el més calent sigui a l'aigüera i a l'uníson dispara a porteria de l'alta judicatura. Exigeix al Suprem i al Constitucional que es deixin de subterfugis i de marejar la perdiu i desbloquegin l'oblit penal. Turull, Junqueras i el president del Parlament, Rull...
3: Ja no hi ha, insisteixo, més excusa per fer una aplicació efectiva de la llei d'amnistia per tothom. Començant pel Tribunal Constitucional, que ha de ser el primer que ha de resoldre ja. No poden marxar de vacances tan tranquil·lament.
4: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar.
5: No hi ha marge per als càlculs politico-judicials.
2: Les defenses celebren que Europa no s'hagi deixat cap delicte. Bolle, de Puigdemont.
6: Una sentència així de clara, creo que sobran los recursos.
2: Puigdemont alerta el Suprem del xoc amb el dret europeu si no li retira l'ordre de detenció. Quan el TJUE no l'apropa Sánchez, ni l'expresident dona per segura la tornada. Sosté que el partit es juga ara al Bernabéu, amb l'àrbitre i el públic decantats cap a un costat. I mentre Junqueras pensa en batre's amb ella per la Generalitat, a més de dos sanedrins es pregunten qui gestionarà la Moncloa la foto o es carregarà el mort del retorn de Puigdemont.
1: A tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha elevat el to per reclamar la justícia espanyola que apliqui la llei de manera diligent i integral. En una declaració institucional, el cap de l'executiu ha assegurat que la justícia europea avala l'estratègia de diàleg i retrobament impulsada per Pedro Sánchez. Lorena Enns.
7: Pel president de la Generalitat, la sentència és explícita. Ja no hi ha excuses, ja no hi ha obstacles. Europa ha ratificat la legalitat de la norma i ara és el torn dels tribunals espanyols. Salvador Illa.
8: Què més cal per aplicar la llei de manera diligent, integral i sense subterfugis? No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
7: En català, castellà i anglès, des de la Galeria Gòtica del Palau, Salvador Illa ha catalogat el pronunciament d'Europa de molt bona notícia per a Catalunya, un pronunciament que referma la voluntat dels catalans d'obrir un futur d'esperança. Així doncs, el cap de l'executiu passa la pilota a la taulada dels tribunals espanyols. Són els que hauran de dirimir si Puigdemont i Junqueras recuperen la rivalitat amb Illa a les urnes en igualtat de condicions.
1: Des de Madrid, el govern defineix la sentència europea com un èxit rotund per la convivència, però segueix reivindicant que s'apliqui en la seva totalitat. El PP, en canvi, diu que respecta la decisió judicial, però avisa que el debat sobre la norma continua obert. Sergi Molera, bon dia.
9: Bon dia. El ministre de Justícia i de la Presidència, Félix Bolaños, espera que el pronunciament europeu doni llum verda a la tornada de Puigdemont.
10: Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
9: El PP respecta el pronunciament, però diu que la sentència no es pronuncia sobre la constitucionalitat ni sobre l'oportunitat política de la norma. Miguel Tellado.
11: La pregunta relevante en todo este asunto es si un presidente puede negociar privilegios penales a cambio de los votos necesarios para su propia investidura.
9: Vox manté la seva intenció de derogar-la.

0: i qüestiona el pronunciament de la justícia europea mentre els socis del PSOE reclamen l'aplicació immediata de la llei. I Sumar encara va una mica més enllà i lamenta que des de la dreta i concretament des del Partit Popular no demanin disculpes. Ernest Urtasun.
1: Una disculpa y una rectificación por todas las mentidas, manipulaciones y críticas que ha hecho en los últimos años a la ley de amnistía.
0: Sumar considera més que la justícia europea avala les polítiques de la major part de la investidura.
2: 9 i 11 minuts del matí. Esteu escoltant el Cafè Idees de Ràdio 4. L'Audiència de Madrid ha retornat el passaport a Begoña Gómez després de revocar les cautelars imposades pel jutge Peinado. El tribunal, però, avala que sigui jutjada per un tribunal popular. Sergi Bassoles.
3: Una resolució de caràcter agredolç per Gómez i els altres dos encausats. I és que l'Audiència Provincial pica el crostó a l'instructor afirmant que no s'aprecia amb suficient intensitat un risc real de fugida de l'esposa del president. I, per tant, el tribunal revoca les mesures cautelars imposades. Recordem la prohibició de sortir de l'Estat, la retirada del passaport o l'obligació de compareixences periòdiques davant el jutjat. Ara bé, els cinc magistrats de l'Audiència Provincial de Madrid consideren que existeixen indicis sòlids de delicte en la creació de la càtedra de Begoña Gómez, en l'ús de la seva assessora de Moncloa per tasques professionals privades i en l'intent d'obtenir benefici econòmic amb el programari de la Complutense. I per aquest motiu donen llum verda a la pretensió de l'instructor Peinado que la dona de Pedro Sánchez segui al banc dels acusats davant un jurat popular i respongui pels delictes de tràfic d'influències i malversació. Això sí, el tribunal madrileny retira els altres dos delictes que li imputava Juan Carlos Peinado, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. En quant a Cristina Álvarez, assessora de Gómez, serà enjudiciada únicament per malversació, mentre que el tercer acusat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, es lliura del jurat popular, però no de la justícia, i en el seu cas es mantindrà una investigació judicial via procediment abreujat.
2: I avui sí, la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, declararà a l'Audiència Nacional pel cas Leire sobre els suposats sabotatges de les investigacions que afectaven el PSOE i el govern. Maria Rubio, bon dia.
4: Bon dia. González havia de declarar ahir, però no ho va poder fer perquè l'interrogatori del seu número 2, Manuel Llamas, es va allargar 2 hores i mitja. Tant González com Llamas estan imputats per obrir expedients als membres de l'UCO implicats en investigacions que afecten el govern i l'entorn de Pedro Sánchez. De fet, els informes de l'UCO situen la cap de la Guàrdia Civil en el centre de la trama, assegurant que ella coordinava directament amb Leire Díez els boicots als casos que esquitxaven els socialistes i el president. Ahir, davant el jutge Santiago Pedraz, Llamas va negar haver pressionat membres de l'UCO o haver demanat que es posessin de perfil en la causa contra David Sánchez, el germà del president. Va assegurar que els expedients formen part de la normalitat del cos i que tot plegat és una campanya de descrèdit i desinformació. Avui, Llamas també compareixerà al Senat a petició del Partit Popular, tal com ja va fer la mateixa Mercedes González el passat 16 de juny, quan va reconèixer haver-se trobat amb l'exmilitant socialista Leire Díez, tot i que va assegurar que simplement quedaven per prendre cafè i parlar d'assumptes banals.
2: I en aquest context, la Comissió Europea ha fet un toc d'atenció a Espanya pels casos de corrupció i la independència judicial.
4: En l'informe anual que elabora la institució sobre l'estat de dret i que es presentarà avui, la Comissió assenyala el govern de Pedro Sánchez pels avenços limitats en la lluita contra la corrupció. És una informació que ha avançat l'edició europea del diari Politico.
2: Parlem de temes de la crònica internacional perquè Donald Trump torna a posar en dubte el sistema electoral i la seva derrota a les eleccions del 2020 contra Joe Biden. Amb la popularitat sota mínims i la mirada posada a les eleccions de novembre, el president nord-americà anuncia que vol reformar el sistema electoral.
0: I el seu objectiu és que la reforma es faci abans de les eleccions al midterm, que són d'aquí a 4 mesos. Trump vol que només es pugui votar si es porta un document d'identitat amb fotografia i un certificat real de ciutadania nord-americana. També aposta per reduir de forma dràstica el vot per correu. Només podrà exercir aquest dret qui pugui justificar motius com discapacitat severa, malaltia greu, viatge per feina o vacances. Ho fa, diu, perquè té proves que la Xina va influir en les eleccions de fa 6 anys perjudicant-lo i anuncia que desclassificarà els documents que així ho acrediten.
5: First, they show that over a period of years, starting during the 2020 election cycle.
0: Donald Trump diu que en primer lloc demostren que durant diversos anys, començant amb el cicle electoral de 2020, la República Popular de la Xina va dur a terme la major vulneració de dades electorals de la història. Assegura que el govern de Xi Jinping va comprar de forma il·legal més de 220.000 vots, 220 milions de dades, volíem dir, de votants, i que subornar periodistes crítics a la seva candidatura.
2: Doncs mentre el president nord-americà donava aquest discurs a la nació, que per cert no van voler emetre cadenes com l'ABC, l'NBC o la CNN, els atacs al Pròxim Orient no cessen.
0: L'exèrcit dels Estats Units ha bombardejat punts militars de l'Iran, deixant almenys 7 morts, i ha assaltat diversos vaixells que intentaven saltar-se el bloqueig d'Hormuz. La resposta

0: Ara el document es traslladarà al Ministeri per a la Transició Ecològica, que l'estudiarà abans d'adoptar una decisió. Tant la Junta d'Extremadura com l'alcalde d'Almaraz, Juan Antonio Díaz, han instat el govern a que aprovi la pròrroga perquè la comarca descansi d'aquest patiment, diuen. Creuen que l'escenari ha canviat des del moment en què es va acordar el seu tancament, previst entre el 2027 i el 2028. Una tesi que ha generat crítiques entre l'oposició. Mercedes Morán, consellera d'Indústria i Energia, i Irene de Miguel, portaveu d'Unides per Extremadura.
1: La central nuclear d'Almaraz és viable, es segura y puede continuar con su vida útil. Así que yo creo que el gobierno de Sánchez ya no tiene más excusa.
2: Sabemos que el Consejo Superior de Seguridad Nuclear, bueno, pues no actúa quizás con la imparcialidad que debiera. Básicamente porque Almaraz es una central que lleva acumulados muchísimos accidentes y averías que no salen a la luz.
0: Els que es mostren a favor de la pròrroga defensen que la central produeix un 7% de la demanda anual d'electricitat a Espanya i que genera ocupació a la zona. Per contra, entitats ecologistes critiquen que la nuclear no és una energia neta i que és més costosa que les renovables. Més del 50% d'Almaraz correspon a Iberdrola, un terç a Endesa i la resta a Naturgy.
3: Doncs en ple debat sobre l'emergència climàtica i l'ús de les centrals nuclears, avui deixem enrere la tercera onada de calor d'aquest estiu. Però això no significa que marxin les altres temperatures. Avui, de fet, continua actiu el nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem d'incendi a 33 municipis i el nivell 3 per risc molt alt amb més de 190. Estem pendents també de l'incendi a Saragossa, que crema des de dimecres a la localitat d'Orés, a la comarca Cinco Villas.
4: Segons la darrera actualització, les flames han calcinat ja 7.600 hectàrees i han obligat el govern d'Aragó a desallotjar 5 municipis aragonesos i un altre de Navarra, un total d'unes 1.000 persones. La calor i el vent fan complicades les tasques dels bombers i l'UME, que aquesta nit han treballat a la zona amb uns 400 efectius.
3: A Catalunya aquest 2026 s'han cremat més de 4.500 hectàrees en 461 incendis, més de la meitat de la superfície cremada durant tot l'any passat. Segons dades dels agents rurals, la majoria dels incendis d'enguany han estat ocasionats per negligències i 72 han estat intencionats. Maria Huguet.
5: Quan es tracta d'un incendi intencionat, els agents rurals hi actuen amb el seu grup especial caní, el GK9. Poden esbrinar si a l'espai cremat hi ha substàncies accelerants. L'Anna Subirós és la coordinadora del GK9.
6: Els nostres gossos el que fan és descartar o detectar que hi hagi alguna substància que hagin pogut provocar l'incendi. Treballen mitjançant el joc. El que fan és buscar la substància i marcar-la perquè saben que després jugarem. O jugarem o si és un gos molt golafre, el seu premi també pot ser el menjar.
5: Idealment, aquest grup treballa amb dos gossos i dos guies sobre el terreny per recollir millor les mostres que després es portaran a l'Institut Nacional de Toxicologia de Barcelona, on determinen, si és el cas, amb quina substància s'ha pogut provocar aquell incendi. Amb tot, els agents rurals insisteixen en la necessitat d'extremar la precaució i recorden que el millor incendi és aquell que no s'arriba a produir.
3: I us expliquem tot seguit que els delictes sexuals es mantenen als nivells més alts dels últims anys a Catalunya, en contrast amb la baixada general de la criminalitat. Pau Alemany, bon dia.
7: Bon dia. El primer semestre del 2026 es van registrar més de 2.200 delictes contra la llibertat sexual, una xifra un 15% superior a la mitjana dels últims 4 anys. Així ho ha desgranat la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha demanat un enfocament més transversal per reduir aquesta tendència.
8: És un dels elements en els quals hem de treballar, no només amb una perspectiva policial o exclusivament policial, sinó des d'una dimensió molt més transversal dintre de les pròpies conselleries i també amb la pròpia societat.
7: Més enllà dels delictes sexuals, la resta d'incidències mostren una dinàmica més positiva, ja que s'han reduït un 10% als primers 6 mesos de l'any respecte a la mitjana dels últims 4. Els delictes contra el patrimoni continuen sent els més nombrosos, amb més de 170.000 casos, equivalents a 2/3 del total. I pel que fa als homicidis dolosos, la xifra el primer semestre ha estat de 26 casos.
3: L'Observatori contra l'LGTBI-fòbia ha registrat 170 incidències a Catalunya des de principis d'any i fins a mitjans de juliol. La majoria s'han produït a la via pública, seguides de l'àmbit laboral i d'internet i també les xarxes socials.
0: Escoltem el coordinador tècnic de l'Observatori, Cristian Carré.
9: Si continua aquesta tendència, el més probable que acabar l'any 2026 se superin les 300 incidències per motius d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere el quart any consecutiu.
0: La gaifòbia continua sent la forma de discriminació més reportada, amb gairebé la meitat dels casos, seguida de la transfòbia. L'entitat també alerta que les persones d'entre 18 i 35 anys són els principals perfils de les víctimes d'aquestes situacions.
3: Creixen els naixements a Catalunya per primera vegada des de 2008. El 2025 van néixer 54.249 nadons, segons l'IDESCAT. És un 0,8% més respecte a l'any anterior. Clara Ontanyón.
10: Aquest repunt s'explica per un lleu augment de les dones en edat fèrtil, tot i que l'indicador de fecunditat segueix a la baixa i és el més baix des del 1975. També hem conegut els

0: noms més posats als nadons del 2025. Júlia recupera el lideratge entre les nenes, seguit de Sofia. De fet, Júlia ha liderat el rànquing durant 9 anys en les dues últimes dècades. Albert Turull, que és especialista en onomàstica i professor de la UDL, explica per què.
1: Júlia és un nom tradicional, un nom antic, certament d'origen romà, però que ha renovat la seva imatge. És a dir, és un nom que avui en dia es veu nou, jove, fresc, modern.
0: En nens, el més posat per primera vegada és Biel, seguit de Nil. Un any més triomfen els noms curts.
1: Biel, un font de Gabriel, Nil com a nom nou, clarament nou, que abans Nil era un nom estranger adaptat o el nom d'un riu.
0: L'expert destaca que els noms compostos, com ara Joan Antoni o Josep Manuel, ja han passat de moda, i també els associats a un concepte religiós, com ara Concepció, Dolors o Salvador.
2: 9:22 del matí, obrim la crònica esportiva parlant de futbol. El Barça espera tancar aquest divendres definitivament la contractació de l'extrem alemany Karim Adeyemi, qui va arribar a Barcelona fa dos dies i aquest dijous ha passat ja la revisió mèdica.
3: El traspàs d'Adeyemi per a les properes 5 temporades es tancaria al voltant dels 22 milions d'euros fixes i més 7 en variables. Per cert, que el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha tornat a fer referència a l'interès del Barça pel davanter Julián Álvarez i ha interpel·lat directament a Joan Laporta.
4: Joan Laporta és un bon amic, es un gran presidente y él sabe muy bien dónde voy a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
5: Álvarez.
4: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
3: Són paraules del president Matalassé després d'un sopar de pretemporada de l'equip.
2: Mentrestant, l'Espanyol ja està en marxa la pretemporada en una estada a l'Alt Empordà.
3: Una de les noves incorporacions és el brasiler Gabriel Moscardó, que parla així de la seva adaptació.
6: Los otros sitios, los otros países... hacemos más físico, imprenta en Brasil más físico, un proceso más, menos técnico y más físico. Y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
2: A la segona divisió, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Oleksandr Pishchur de gairebé 2 metres d'alçada.
7: Normally, even I think in the Spain you cannot find this type of...
3: Explica Pishchur que no és comú trobar davanters amb el seu perfil i la seva alçada a Espanya i que té ganes de veure com utilitzarà les seves habilitats l'entrenador.
2: I en bàsquet, el Barça ha fet oficial la incorporació del base nord-americà Umoja Gibson, que arriba procedent de l'Olimpia de Ljubljana. I just want to let y'all know
3: each and every day that I put on those colors. Diu Gibson que vesteix els colors amb orgull i que està disposat a donar-ho tot, a jugar amb el cor i que té ganes, doncs, de conèixer els nous companys i la resta de l'equip.
2: I acabem, com sempre, amb un apunt del Tour, perquè Tim Merlé, el corredor belga, s'ha imposat a l'esprint de la 12a etapa de la ronda francesa. La general continua dominant amb mà de ferro Tadej Pogacar. Avui, 13a etapa entre Dol i Belfort, un port de primera categoria que es corona a 30 quilòmetres de l'arribada. I el Festival de Parlada enceta avui la seva edició 40, que se celebra entre l'Església del Carme, el Claustre, el Mirador del Castell i el Celler, amb el desig de tornar als jardins ben aviat. Agnès Batlle.
8: Dues veus fràgils i intenses que ja havien actuat al Feu per a l'Adenc obren l'edició del 40è aniversari. Són la soprano Hermonella Yajo i el tenor Benjamin Benheim amb un programa d'àries del repertori francès i italià. Demà, l'esperit d'aquestes quatre dècades de trajectòria tindran forma d'experiència escènica o gastronòmica gestada per Joan Anton Recchi i que revelarà al llarg de la nit la nova proposta Sing Child Sing del coreògraf londinenc Boti Seba, guanyador del Young Artist European Award. Oriol Aguilar és el director artístic del Festival de Peralada.
9: Vivim aquest 40è un caire de celebració, celebració de l'estiu, de la vida, i en una segurament certa nova tesitura de Peralada, on l'aposta per la nova creació cada vegada volem que prengui més relleu com a expressió d'un fet diferencial.
8: En aquest sentit, amb la lírica i la dansa com a pilars fonamentals, s'hi podrà veure l'òpera Estètica i Massacre d'Oriol Pla, Carlota Gurt i Carles Prat sobre la pressió per la imatge. Diario de una madre de Cristina Pavarotti, Niu d'Aleix Martínez amb ballarins del Ballet d'Hamburg i joves promeses de la dansa de l'Empordà. També passaran per Peralada Lorena Nogal, Sílvia Pérez Cruz, Jordi Savall amb Núria Rial o la centenària Montserrat Torrent. I com a colofó final, el 29 d'agost, Peralada portarà l'orquestra del Festival de Bayreuth, que rarament surt del seu fossar, al Palau de la Música de Barcelona, amb batuta de Pablo Eras Casado per commemorar aquest 40è aniversari del Festival Peraladenc.
2: No! 9:26 i tanquem aquest bloc informatiu amb música de Clean Bandit.

Serà un dels artistes que actuï aquest vespre al Passeig Lluís Companys en el marc de les celebracions del Pride Barcelona. També actuaran artistes com una aquí, Selena Leo, Julieta, Selena Leo, com deia, Bomaria, Escarmiento, entre d'altres.

0: 9 i pràcticament, si no, 28 minuts del matí. Esteu escoltant el Cafè Idees a Ràdio 4. Deixem ja l'actualitat per anar cap a l'anàlisi polític. Avui ens acompanya Laura Aznar. Què tal, Laura? Bon
1: Hola,
0: dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Ricard Fernández, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Bé, parlàvem al començament del programa amb el professor Nieva. Estàvem ahir pendents d'aquesta decisió de la justícia europea. Ell està contundent, que diu que marca molt i dona ja poc marge als tribunals perquè apliquin la llei d'amnistia. Però no sé què us va semblar la norma i què creieu que pot passar a partir d'ara, si realment, en el cas, és una norma que afecta molta gent, no només Carles Puigdemont, tot i que estem posant molt el focus per la importància política que té. Però vaja, no sé si l'heu pogut com llegir, interpretar i quina previsió feu.
2: En realitat, es tracta d'una resposta a dues preguntes, a dues qüestions prejudicials, una del Tribunal de Comptes i l'altra de l'Audiència Nacional, referides al tema de la malversació i de la responsabilitat que cal o que hagués pogut caldre atribuir als membres processats pel tema del terrorisme, no? Aquestes dues preguntes han quedat perfectament esvaïdes a partir de la resposta donada. En primer lloc, hi ha l'advocat general del Tribunal Superior de Justícia de la
0: Unió Europea, que marca el camí, no?
2: I es va pronunciar. Generalment, les sentències sempre són coincidents. Hi pot haver alguna modificació, però això no canvia massa en línies generals. I, efectivament, això és una resposta contundent que marca el camí del poder judicial, sense cap mena de dubte. Marca el camí del poder judicial, al meu entendre, fonamentalment pel que té a veure amb el Tribunal de Comptes i pel que té a veure amb l'Audiència Nacional. Però el Tribunal Suprem manté una imputació, concretament referida a l'expresident Puigdemont, pel tema de la malversació, perquè entén que ja hi va haver lucre personal. Així les coses, podríem estar en presència d'una decisió judicial que automàticament incorporés els criteris del TJUE a les seves sentències, tant al Tribunal de Comptes com l'Audiència, i encara no veure una sortida al conflicte que afecta a l'expresident Puigdemont. O sigui que les espases estan encara en alt i difícilment ens podem pronunciar de forma contundent.
0: Laura.
1: La veritat és que faig una interpretació bastant similar. És a dir, en primer lloc, penso que això evidencia que existeix una desconnexió manifesta entre una part de la judicatura espanyola i europea, perquè, evidentment, les seves línies d'interpretació són molt diferents. Jo crec que això hauria de tenir una translació directa al que va resoldre ahir el TJUE a l'Audiència Nacional, cosa que jo celebro, bàsicament, perquè estem parlant de persones que havien estat acusades d'un delicte de terrorisme, que és un dels més penats en el Codi Penal i que, per tant, tot el periple que han hagut de passar durant tot aquest temps sense saber quin seria el seu futur, doncs és molt salvatge, no? Llavors, i ningú rescabalarà tot el temps que han estat patint per la seva situació processal i la seva situació futura. Per tant, jo entenc que aquesta translació directa a l'Audiència Nacional s'hauria de produir perquè va quedar esvaït, sense cap tipus de dubte, que el que havien fet aquestes persones, per sorpresa de ningú, no havia estat terrorisme, no? Per tant, jo crec que això sí que sembla o hauria de semblar, tot i que l'Audiència Nacional...
2: Jo estic segur que serà així.
1: Sí, però tot i així, de moment, l'Audiència Nacional no s'ha pronunciat al respecte, però jo crec

0: que això sí que hauria de tenir una translació directa. Pel que fa al delicte de malversació, molt d'acord amb el que ara plantejaves, és a dir, aquesta resolució del TJUE parla del delicte de malversació entès com un ús indegut de les finances europees. Exacte. Llavors, això és la pregunta que havia, la prejudicial que havia enviat al Tribunal de Comptes al TJUE. Però és que el que passa amb el cas de Carles Puigdemont, per exemple, és una interpretació diferent que fa el Tribunal Suprem. No? El Tribunal Suprem entén que va haver una apropiació indeguda d'aquests recursos, de manera que el que ha resolt realment el TJUE en relació amb la malversació no té per què interpel·lar, o el Suprem no té per què sentir-se interpel·lat per aquesta resolució, perquè la seva interpretació de la malversació va en una altra direcció, no? I si realment el Tribunal Suprem volgués dilatar encara més l'aplicació de l'amnistia, en cas que aquesta tardor el Tribunal Constitucional digui que s'ha d'aplicar l'amnistia a les persones que encara no ho són, aquí, si ho volgués dilatar, podria fer la seva pròpia qüestió prejudicial en el Tribunal de Justícia de la Unió Europea per dilatar tot aquest procés i esperar que aquest tribunal s'hagi de pronunciar en relació amb la pròpia interpretació que fa el Suprem, en base a, des del meu criteri, res, de que va haver-hi realment una apropiació de recursos en termes personals, no? Per tant, jo crec que és bo el que va passar ahir, crec que dona molts elements, sobretot, per exemple, al Partit Socialista, no? El govern espanyol, per entendre que la seva estratègia política no era errònia ni tan sols en termes jurídics, però això no vol dir que aquesta tardor, per exemple, puguem tenir el retorn dels exiliats o que s'aixequin les inhabilitacions, no?
1: Veus, aquí sí que estem en desacord, Laura, per una raó. És a dir, el que no podem és confondre una cosa amb una altra. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea no es pronuncia respecte del que té a veure amb el secessionisme, és a dir, amb l'independentisme, és a dir, amb el procés. Parla és de la llei d'amnistia.
0: Sí.
1: Això en primera instància. I a continuació, la interpretació que alguns han fet, fonamentalment des de posicions, diguem-ne, nacionalistes o més exactament independentistes, és que això és un aval a tot el que ha significat el procés.
0: Ah, no, jo no em referia a això, Jo deia que és un aval a l'amnistia, no, perquè jurídicament era,
1: ja sé,
0: estava ben executat.
1: Tu filaves prim, sí. però jo em permeto aclarir-ho, perquè qui ens escolta no té per què estar coneixedor de l'entrellat de tota aquesta història. És a dir, això no és un aval al procés. Això és exactament una resposta que diu que el que ha decidit el govern espanyol no conculca, no obstaculitza
0: el dret europeu.
1: Res més.
0: Sí.
1: Res més. I aquí sí és on volia anar a parar. L'origen de tot això és una llei que es promou, que es promulga en pagament per un suport polític parlamentari. És a dir, el govern no fa la llei d'amnistia convençut que això és el que vindrà a pacificar la situació a casa nostra, que és el que, per cert, també s'apressura a dir al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Ho fa només perquè li convé els efectes de poder formar govern. Això, efectivament, és perfectament constatable quan en l'any 2023 el candidat llavors a la presidència del govern, el senyor Pedro Sánchez, diu que amnistia ni parlar-ne, que això no entra dins de la Constitució i que de cap manera ell estaria en condicions d'endegar un procés d'aquestes característiques. I al cap de 10 minuts, quan resulta que veu la possibilitat d'accedir a la presidència del govern amb els vots dels nacionalistes, a partir d'aquell moment canvia d'opinió. Millor dit, no canvia d'opinió. Fa exactament a l'inrevés del que havia dit que faria. Per tant, l'origen d'aquesta llei és espuri.
0: Estic absolutament d'acord amb això. Simplement dic que crec que les dues coses estan passant a la vegada. És a dir, evidentment, el Partit Socialista arriba a aquesta llei, a l'aprovació d'aquesta llei, arrossegant els peus, no formava part ni del seu programa, ni volia fer-ho en termes d'acció política, una qüestió com aquestes. A més, hi ha diferents dirigents del Partit Socialista que deien que era profundament inconstitucional, no? Per tant, evidentment, no és una qüestió de voluntat política que s'arribi a aquesta normativa, és una qüestió d'aritmètica i de supervivència política. Jo amb això estic molt d'acord. Però a la vegada, tal com va dir ahir el TJUE, crec que compra bastant l'argumentari de que el que ha dit el govern espanyol des de fa 2 anys, no?, que aquesta situació de la llei d'amnistia ajuda a resoldre el conflicte polític o, com a mínim, a pacificar la situació a Catalunya. Crec que el Partit Socialista, amb aquesta llei d'amnistia,

0: ha aconseguit això, que no valoro si és bo o dolent, simplement crec que això sí que ho ha aconseguit i crec que, de fet, Pedro Sánchez treu pit d'això perquè, efectivament, el conflicte polític s'apacigua amb la qüestió de la llei d'amnistia. Si això era la voluntat o no, no ho sé, però és que crec que està ben jugat per part del Partit Socialista. És a dir, de fet, hi havia un moviment independentista que estava molt actiu i molt combatiu en els carrers i ara mateix està bastant més desarticulat del que estava en el moment abans que entrés el Partit Socialista al govern, no? I per tant, crec que és una cosa de la qual pot treure bastant pit el Partit Socialista.
1: Segur que sí, com ho demostra un fet. I és que porta 7 anys al capdavant del govern. És la prova...
0: I que segurament exaurirà la legislatura.
1: La prova del nou.
2: Fins i tot a nivell polític, perquè això també s'ha comentat a les tertúlies, i per això us serveixo ara, s'ha comentat aquí que fins i tot el Partit Popular no ho dirà, no ho farà evident, però no li... En fi, que Junts i que Puigdemont pugui acabar retornant, etcètera, que això es pugui com anar calmant, també li va, en certa manera, per poder recuperar una normalitat en la interlocució amb Junts.
1: Aviam, aquí hi ha dues coses a considerar. Efectivament, aquesta és una interpretació. Una altra anàlisi que es pot fer de tot això és la conseqüència que pugui tenir a mig termini aquesta decisió. Perquè si escoltem les declaracions dels líders independentistes, arribarem a la conclusió que, efectivament, ho tornarem a fer, dit a més de manera expressa, genera una conculcació en els seus termes de l'esperit que intentava posar damunt la taula el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. És a dir, quina pacificació podem estar en condicions de contemplar quan els protagonistes i beneficiaris d'aquesta mesura es manifesten justament sense solució de continuïtat en el sentit que ho tornaran a fer. Si ho hem de tornar a fer, llavors la pacificació on és?
0: Però jo crec que ara mateix les coordenades del debat polític no estan aquí. És a dir, que sí que es va dir que ho tornarem a fer, perquè jo entenc que hi hagi una part o uns partits polítics que tinguin com a aspiració en termes nacionals un procés de ruptura amb l'estat espanyol, crec que és absolutament legítim i que tenen tot el dret del món
1: a
0: impulsar aquests projectes si aquests són els seus projectes. Però, tot i així, malgrat que en un moment determinat el marc era aquest de ho tornarem a fer, crec que ara mateix les coordenades no són aquestes. És a dir, ara mateix l'independentisme crec que no està prou articulat i que el debat polític no es mou ara mateix en aquest àmbit. Crec que ara mateix...
1: No, tens raó.
0: Estem en unes altres. Jo això no vol dir, perquè, i això crec que és important de remarcar, és a dir, igual que jo deia al principi, crec que l'amnistia... volguda o no volgudament, jo crec que volgudament el Partit Socialista la va jugar com una carta per pacificar el conflicte polític a Catalunya. Això no vol dir que les raons de fons que el van impulsar o que la gent que estava donant suport a aquest projecte, aquesta aspiració en termes nacionals, hagi desaparegut. I això es pot reactivar en un altre moment. Però ara mateix, any 2026, amb les eleccions que tenim en el nou cicle que s'obre l'any vinent, no crec que aquestes siguin les coordenades.
1: Això estem d'acord.
2: Volia anar també a la situació política de Junts, el lideratge de Junts, que això s'està apuntant, Junts que està malament a les enquestes, que hi ha el tema a Cambrils, ha passat el tema que li han saltat tots l'Aliança Catalana, a Girona s'ha trencat un acord de govern, però també van sortint enquestes en què, en fi, no estan en una bona situació. Com pot gestionar Junts i quin rol hauria de tenir Puigdemont en cas que tornés?
1: Aviam, jo crec que el retorn de l'expresident Puigdemont... servirà, entre altres coses, per conèixer exactament el grau d'afecció al moviment independentista que es dona a casa nostra. Perquè, vulguem que no, qui encapçala aquesta opció de manera, diguem-ne, visible és en Carles Puigdemont. És a dir, quan es parla, encara que sigui eufemísticament, del Consell de la República i de la Casa de la República, Waterloo i, en fi, totes aquestes coses, com a referents de l'independentisme, doncs ara, si això efectivament es materialitza, em refereixo a l'amnistia aplicable en ell, doncs veurem quin tipus de suport assoleix. Està clar que Junts ha jugat una carta, al meu entendre, equivocada. Junts és una força... Junts, per començar, és un partit polític que va començar no sent-ho. Va començar sent un moviment nacional. Un moviment a l'entorn d'un líder carismàtic, en Jordi Pujol.

0: Un cop desaparegut el líder, el moviment es queda orfe i llavors fan mans i mànigues per constituir-se en una formació política convencional. Parlem del PDeCAT, parlem del Junts per Catalunya, parlem de Junts, parlem, en fi, de tot aquest, diguem-ne, conglomerat convergent, per entendre'ns. I aquest conglomerat convergent és de dretes, com ho demostra el fet de la seva, del sentit de les seves votacions al Congrés dels Diputats, per exemple. En canvi, una cúpula dirigent d'aquesta formació s'ha manifestat perquè li ha convingut o perquè li resultava més adient, per la raó que sigui, proper als plantejaments més esquerrans. No només els del Partit Socialista, sinó fins i tot d'altres forces polítiques més a l'esquerra. Què passa amb tot això? Doncs que hi ha una contradicció en els seus propis termes. I l'electorat i els quadres primigenis del partit, que venen de Convergència, diuen, escolti, nosaltres som aquí una altra cosa. Nosaltres no anem per aquest, no anem per aquest indret. I llavors, a on se'n van? Doncs se'n van a un independentisme de dretes radical, que és el que protagonitza Aliança Catalana i concretament la seva capdavantera, la senyora Orriols. I aquesta és la pel·lícula, al meu entendre, no?
1: Jo en primer lloc posaria una miqueta de reserves a la possibilitat de que Puigdemont pugui tornar i sobretot concórrer a les eleccions que s'obren en el cicle electoral a partir de l'any vinent, perquè, com dèiem al principi, que crec que coincidíem, el Tribunal Suprem pot fer encara moviments per dilatar més l'aplicació de l'amnistia.
0: Oh, i tant.
1: Per tant, que pugui tornar i pugui concórrer a les eleccions, ara mateix és una quimera. No sabem si això passarà o no passarà. D'altra banda, penso que la figura de Puigdemont, el pes polític que havia tingut en un moment determinat, s'ha anat diluint amb el temps. Evidentment, la situació de repressió, la situació d'exili, comporta aquestes qüestions, però no només. Jo crec que el relat aquest, que en un moment jo crec que va funcionar molt bé en termes electorals per Junts, que era aquesta, situar aquest missatge de la restitució o el retorn del president legítim, en un moment determinat va funcionar, crec. Crec que, com dèiem abans, les coordenades del debat són unes altres i crec que ara mateix no jugaria o no aconseguiria la mateixa força que en el seu moment va tenir. I d'altra banda, en relació amb com Aliança Catalana li està trepitjant els talons a Junts en termes municipals i s'està veient o tot sembla ser que serà cap aquí i amb enquestes com les del CEO sembla, no?, que perdria molt de fulla Junts per Catalunya en pro d'Aliança Catalana, crec que es basa en un error estratègic de Junts. Crec que Junts ha equivocat la seva estratègia quan penso que ha comprat part de les tesis de l'extrema dreta, sobretot quan ha situat de forma molt central en el debat polític qüestions com la immigració, qüestions com la multireincidència, com les ocupacions o com la seguretat, que realment l'extrema dreta es mou molt millor en aquests àmbits, perquè són els propis de la seva agenda, no? I tots els experts en extrema dreta et diuen que quan tu compres aquestes mateixes tesis, l'electorat entre l'original i la marca blanca se'n va a l'original. Per tant, jo crec que aquesta aposta estratègica de Junts l'ha jugat molt malament i crec que els resultats, o el que semblen indicar les enquestes de com seran els seus resultats en termes municipals i autonòmics, ho indiquen, que això no ha estat la millor pensada.
0: La Laura acaba de suggerir un tema que a mi em sembla interessantíssim, que és el tema del que preveuen els sondejos que hem conegut fins ara, les enquestes que s'han vingut publicant. És a dir, el que plantegen és que, pel que té a veure a les eleccions al Parlament de Catalunya, Junts experimenta una davallada espectacular en benefici d'Aliança Catalana. En canvi, atès que Aliança Catalana ha manifestat que no es presentarà a les eleccions generals, el suport que li atribueixen a Junts en les eleccions generals és molt superior que el que li donen a les eleccions al Parlament de Catalunya. Per què? Perquè d'alguna manera el nacionalisme català, sigui o no sigui independentista, vol tenir una veu, vol ser present en el concert, diguem-ne, del conjunt d'Espanya. Aleshores, les enquestes ho reflecteixen.
1: Sí, però les enquestes també reflecteixen, ara mateix, si hi haguessin eleccions al Congrés dels Diputats, qui no perdria pistonada, sobretot, és Esquerra Republicana, que també és un partit independentista que fa un relat absolutament diferenciat de Junts per Catalunya amb totes aquestes qüestions que ens apuntava.
0: Perquè és l'única esquerra no espanyolista que hi ha a Catalunya.
1: Sí, sí, tal qual.
0: Tal qual. És a dir, quina és l'única esquerra que no depèn de...

0: les decisions que es prenen a Madrid.
1: Esquerra el Congrés, Republicana. Esquerra Republicana, sí. Va,
0: per tant, qui busca aquest aixopluc, doncs adreça el seu vot en aquest sentit.
2: Ara, amb el que deia la Laura, per això d'aquesta incertesa encara en el retorn de Puigdemont, sí que Junts també hi ha un tema de lideratge de veus, la més potser la que ara escoltem més sovint és Míriam Nogueres, però no sé si han de començar a treballar en tenir portaveus, perquè Puigdemont també està tenint un perfil baix últimament. És a dir, que aquí també estan una mica orfes.
1: Sí, de fet, a mi em fa la sensació que això és una cosa transversal en les diferents formacions polítiques, també al Parlament de Catalunya, que jo crec que hi ha un tema de lideratges que ens hauríem de treballar o que s'haurien de treballar les diferents formacions, perquè crec que hi ha un buit aquí en molts espais polítics. Jo crec que també hi ha un punt personal i de restitució en el que passa entre a Junts i a Esquerra amb Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, que és, en un moment determinat hem patit l'exili d'una banda, la inhabilitació de l'altra, no hem pogut concórrer de forma natural i normal amb unes eleccions fent campanya i tal, i hi ha un punt personal de ens mereixem poder fer-ho amb situació de normalitat. Si això és el millor per a aquests dos espais polítics, tornar a recuperar els lideratges de l'1 d'octubre, quan és una fase que ja hem transitat per aquí i que ara estem en un altre moment, no sé si és el més intel·ligent o el més estratègic en termes de partit. Per això jo crec que hi ha un punt o una pulsió important que és de... És individual, és personal, és de justícia i reconeixement, que jo crec que aquestes persones no volen deixar perdre aquesta oportunitat en cas que es puguin presentar les eleccions.
0: Això ho veurem... Continuant amb el que suggereix la Laura, això ho veurem quan anem a votar. És a dir, el termòmetre, la constatació d'aquesta anàlisi la tindrem a partir del moment en què els ciutadans dipositin el seu vot a les urnes, que jo crec que anirà per aquest camí, efectivament. És a dir, no, la davallada és previsible.
2: Aquests minuts que ens queden també volem fer una mirada a l'àmbit internacional, perquè és veritat que el que feia dies en temporada regular Donald Trump ha estat força present i avui doncs hi ha tot un seguit de declaracions que ara volem comentar, també incorporant a la tertúlia el nostre company Vicent San Clemente, que ha estat corresponsal als Estats Units de Televisió Espanyola, com a Washington Trump ha anunciat doncs, la ingerència o alertat de la ingerència electoral de Xina en les eleccions que va perdre contra Biden i, de fet, planteja fins i tot algun tipus de mesura electoral de modificació legislativa per protegir-se.
3: Bé, ell ha explicat que els xinus tenien la base de tot el registre de votants. Això tampoc és... Vull dir, tampoc pot ser una gran sorpresa a les alçades que estem, no? Però aprofita això per fer més dures les normes pel registre de votants en aquestes eleccions al novembre, no? Però, clar, a mi em sorprèn una mica perquè per diverses investigacions se sabien que a les eleccions del 2016 ell va ser recolzat pels vots russos. I, vaja, si us
2: puc... Està girant com la truita, no?, diguéssim. Si està del que se l'acusava amb ell, ara ell acusa, en aquest cas, el que li pot passar, el que li ha passat contra Biden, de dir, a mi em va perjudicar, en aquest cas, la Xina.
3: Sí, sí, però... El cas de Rússia va ser més incisiu, és a dir, no sabíem si tenien el registre de votants o no, però el que sí tenien és... a mi em va passar, em van enviar a la població de Veles, a Macedònia del Nord, i tota una generació de joves van passar durant 6 mesos a guanyar de 300 euros al mes a 10.000. I això era perquè van començar a fer grups d'informacions sobre Hillary Clinton. Informacions fake, perquè la majoria no sabia anglès i ho feia amb el Google Translator. Però van arribar a fer grups contra Hillary Clinton de més d'un milió de persones. Aleshores, això era ajudat, clar, per les grans companyies, per Google AdSense i per Facebook. I feien grups de Facebook contra Hillary i aleshores difonent, per exemple, informacions. Obama marxarà del país. Hillary està malalta mental i està malalta físicament. O allò del Pizzagate.
0: El que està malalta físicament s'ha constatat com a versemblant, eh?
3: Sí, no, vull dir-te que... Clar, té moltes possibles opinions, però com sabem, doncs internet anava agrupant a tots els partidaris de Trump i a mida que s'acostaven les eleccions que estaven més igualades en els estats bisagra, doncs apretaven més. Hi havia algú que estava dosificant allò. I aleshores, algun autor de Macedònia ha dit, sí, està claríssim, era un agent rus. La dubte és si era gent o agenta, però i llavors aquests nanos, hi ha algun d'aquests que es presenta amb una targeta, jo vaig fer guanyador

0: a Donald Trump a les eleccions. Ara treballen amb diverses coses. Un té un garatge, l'altre, el que va començar és un advocat, etc. Treballen amb diverses coses. Però tenen l'orgull...
1: Vicenç, això, que tota probabilitat és cert i no tinc cap mena de dubte, això es dona en tots els sentits. És a dir, les ingerències de Rússia segur que hi varen ser i en una magnitud, com tu molt bé apuntaves, extraordinària. Però les d'altres agents, també, diguem-ne, agit props, per entendre'ns, Xina, per exemple, doncs també s'han produït, i s'han produït arreu. Ara parlàvem del procés independentista a Catalunya. També es va obrir una línia d'investigació en aquest sentit.
2: Que va acabar no res,
1: però també es va obrir una... Bueno, va acabar no res perquè es va decidir no seguir investigant. No sabem si s'hagués acabat en no res o s'hagués acabat amb alguna cosa.
2: No, però vull dir, que veient la pulsió d'alguns tribunals, no?, i d'una part de la cúpula judicial, la seva animadversió amb qualsevol cosa que faci una mica d'olor d'independentisme, jo crec que això hagués seguit endavant.
1: Concedeixo, però... El fet, diguem-ne, constatable és que no es va seguir investigant perquè es va considerar que allò no tenia cap mena de solta ni de sentit, etc. Però si s'hagués investigat, no sé què és el que s'hagués trobat.
3: Jo, Vicenç, també vull anar amb ara, perquè hi ha aquestes eleccions de mig mandat i que s'està vinculant tot això de Trump i que vulgui, doncs, que, en fi, tocar el tema del vot per correu, marcar unes exigències determinades amb la poca popularitat i amb lo complicat que ho tenen aquestes eleccions. És així?
0: Sí, la veritat és que en principi, ara parteix d'una aprovació d'un 38%, Trump, només. Mai havia estat una aprovació tan baixa d'un president en unes eleccions de midterm. I és degut a la inflació. I el tema d'Iran li ha sentat fatal a la immensa majoria de la població, la pujada del petroli, etc. No?
2: Jo és que et puc fer una pregunta, si m'ho permets. No sé fins a quin punt, per l'electorat de Donald Trump, la catàstrofe que ha representat, jo crec, la incursió que ha fet en la guerra d'Iran pot tenir conseqüències en termes electorals. És a dir, des de la meva pròpia percepció, que no sé si és compartida, molta gent no deu entendre el per què els Estats Units s'han posat en aquesta guerra, que bàsicament l'únic que ha aconseguit és que s'hagi de reobrir l'estret d'Hormuz, que abans d'aquesta guerra ja estava, com si diguéssim, obert. És a dir, no entenc què en guanya, què ha guanyat els Estats Units a l'hora de participar d'aquesta guerra. I no sé si això, en termes electorals, el pot penalitzar, perquè per molt que ell vulgui fer un relat grandiloquent del que s'ha aconseguit, és que jo crec que materialment no ha aconseguit absolutament res.
0: Jo el que penso és que el ciutadà mitjà nord-americà la política internacional no li interessa.
2: Ah, vale, o sigui...
0: Però sí que li interessa quan va a la benzinera i si li interessa veure els seus estalvis i, sobretot, els seus plans de pensions estan en borsa. Llavors, aquest joc permanent de Trump, d'ara puja, ara baixa, ara aviso, perquè, clar, ell té un cercle al qual avisa que la borsa baixarà, que la borsa pujarà, però el ciutadà normal el que veu és els resultats finals a final de mes de com... Bueno, de tot el que ha pagat a final de mes, no? I també jo veig una certa feblesa dels demòcrates. És a dir, això amb un líder claríssim demòcrata, bueno,
2: t'hagués jugat molt millor, no?
0: Les perdia de carrer, no? Però, bé, també hi ha un procés que ja has de ser molt proactiu fins a arribar a votar. Primer t'has de registrar. Clar, no existeix el document nacional d'identitat com aquí. Aleshores, sí que ara ell el que està posant és més traves perquè t'identifiquis. És a través del carnet de conduir, etc. No? I després dificultar el vot per correu.
3: És el perquè llegia, Vicenç, que demanarà que tu justifiquis perquè votes per correu. És a dir, que si estàs malalt, doncs ho acreditis. És a dir, que no pugui ser un vot tan fàcil com podia ser abans. Hi haurà més complicacions, és el que està proposant, això no està aprovat, però és el que estaria proposant Trump.
0: Amb tot això hi ha una part positiva, que és que mai a la història dels Estats Units ha deixat d'haver-hi eleccions. Encara que hi haguessin guerres, mai ha deixat d'haver-hi eleccions. La temptativa de Trump, en un principi semblava que podia ser o aplaçar-les o anul·lar-les en alguns estats, però això, que endureixi la situació, és una bona notícia, perquè vol dir que sí, hi haurà eleccions.
1: Deixeu-me fer un afegitó a tot això. Efectivament, tot el que has dit ho subscric, però la repercussió que pot tenir el desastre que ha tingut lloc en aquesta operació que no goso a qualificar, l'Iran, per entendre'ns, jo crec que no serà rellevant. No serà rellevant perquè els...

0: Els cadàvers dels soldats nord-americans no han estat visibles en aquesta operació. És a dir, no han arribat les bosses negres aquelles als Estats Units. El que va passar al Vietnam, el que va passar a Afganistan, el que va passar a l'Iraq, no ha passat amb Iran, perquè la cosa ha estat, diguem-ne, més tecnificada o més sofisticada, si voleu. I després, una altra raó, perquè el votant nord-americà, sobretot el del Midwest, és a dir, la gent que no fa servir la xarxa social...
1: L'Amèrica profunda, sí.
0: L'Amèrica profunda té un pes molt notable en el suport a la candidatura d'en Trump. Fixa't el que dic, a la candidatura d'en Trump, no exactament els republicans o els demòcrates, sinó el que significa aquest personatge, que és un personatge atrabiliari, com tots sabem, no? Però que té un ganxo extraordinari. Això és el que explica la seva majoria, diguem-ne, que el va permetre guanyar dues eleccions, no?
2: Sí, també la Xina ja ha reaccionat a dir que és fals a les acusacions de Trump i que ho descarten totalment, que no tenen cap interès en intervenir en la política dels Estats Units. També Rússia, home, seria estrany que diguessin el contrari.
3: Clar, sí, seria...
2: Tindríem una crisi, potser.
1: Però si tenen un gran poder...
2: També coneixes, que Camisens, a més de Washington, ha estat a Pequín, i per Pequín, tant,
1: i la meva
2: també ho coneixes. La
1: tesi doctoral va sobre el començament de l'internet a Xina i a Cuba, i sí, té un gran poder d'introducció a les xarxes i de coneixement, diguem, els xinesos, no? Intervenció directa a les eleccions o influir si guanya demòcrates, si guanya republicans, potser no. Però poder de control sí hi ha.
2: Doncs, en fi, ho anirem deixant, anirem tancant el programa, estarem pendents ja de com evoluciona tot això. En fi, és un dels temes que tenim per la temporada que ve, les eleccions de mig mandat als Estats Units. El midterm, també, evidentment, el que passi amb els tribunals, en aquest cas, doncs, Suprem i Constitucional, en relació també a com recullen aquesta resolució d'Europa, i, per tant, aquest més que dubte sobre si tornarà o no Puigdemont, i les enquestes com aniran evolucionant, perquè acabarem amb municipals.
0: Tornaràs al setembre i el Constitucional encara no s'haurà pronunciat.
3: Vull fer la tardor, no?
1: I si, perdoneu, i si torna abans?
0: Ah, aquesta seria una possibilitat, però...
3: Però tornar per quedar-se és una miqueta... Exacte, perquè encara les ordres de detenció no s'han aixecat. Per tant, seria bastant risqui, la veritat.
2: Doncs moltíssimes gràcies ara al Vicenç Sant Clemente, que s'ha incorporat, Laura Aznar, Ricard Fernández. Adéu, que vagi molt bé, molt bon estiu.
3: Moltíssimes gràcies.
2: Adéu, adéu. Nosaltres ho deixem aquí. Ara els serveis informatius ens actualitzen, el butlletí de les 10, i després Xavi Freixas amb el seu equip al matí de Ràdio 4 s'hi posen. I ja a partir de dilluns, programació d'estiu amb la Maria García Coll, el mateix que us acompanyarà. Tot això s'anirà desvetllant aquí a l'antena de Ràdio 4. Que vagi molt bé. Adéu.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, demana celeritat a l'aplicació de la llei d'amnistia. L'endemà de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalant l'amnistia, el líder dels republicans assegura que és una victòria dels demòcrates, però no és suficient, diu, perquè cal que la justícia espanyola resolgui els recursos pendents.
2: No és suficient, porque ahora corresponde a la Audiencia Nacional, al Tribunal de Cuentas y al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña aplicar la amnistía sin dilaciones. Corresponde al Tribunal Constitucional resolver los recursos de amparo presentados contra la negativa del Tribunal Supremo a aplicar la amnistía al president Puigdemont, a Toni Comín, a Lluís Puig, Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull i Oriol Junqueras.
0: Declaracions de Junqueras en un esmorzar informatiu organitzat per Nueva Economía Forum. I a la ciutat de Barcelona, el BOE ha publicat avui la declaració de l'edifici seu de la Prefectura Superior de Policia de Catalunya a la Via Laietana com a lloc de memòria democràtica. Es tracta d'una resolució del Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica i respon a una reivindicació històrica de la societat civil. Àlex Eloi.
3: La resolució assenyala que aquesta declaració constitueix un acte de justícia i reparació per a totes les persones que hi van patir detencions arbitràries, tortures o la mort defensant la llibertat i els drets fonamentals.
0: I encara a la ciutat de Barcelona, a prop de 300 veïns

0: Veïns de Sant Gervasi afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro esperen tenir notícies avui i saber si podran tornar a casa seva.
1: La Generalitat havia fixat aquest divendres perquè els veïns del barri puguin començar a retornar. Tot i així, l'executiu ha matisat que el calendari pot variar en funció de les tasques de revisió de les 8 finques afectades. L'esvoranc es va detectar, recordem, el passat 7 de juliol al pati interior d'una pizzeria i va obligar l'evacuació d'una norantena d'habitatges de 8 finques del barri de Sant Gervasi.
0: Un assaig clínic liderat pel Vall d'Hebron Institut de Recerca, provat en 1.800 pacients amb càncer renal, ha confirmat que afegir un fàrmac al tractament d'immunoteràpia millora el control de la malaltia i afegeix més protecció a la reaparició del tumor. La recerca s'ha publicat a una de les revistes mèdiques més prestigioses, The New England Journal of Medicine. Ens ho explica Anna Banyeres.
2: El tractament estàndard de càncer de ronyó és la cirurgia i un 30% dels pacients presenten recaiguda. Per reduir aquest risc, s'ha provat afegir al tractament d'immunoteràpia que es fa després d'operar un fàrmac que dificulta que les cèl·lules tumorals creixin, tot amb l'objectiu de comprovar si aquest risc minvava, quants pacients quedaven lliures de malaltia i durant quant de temps. I els resultats han estat molt positius, com explica la doctora Cristina Suárez.
3: Reduïa el risc de que el càncer reaparegués o de morir en aproximadament un 28% en comparació amb el tractament estàndard. Al cap de 2 anys, al voltant del 81% dels pacients tractats amb la combinació continuaven lliures de malaltia enfront del 74% dels que havien rebut només pembrolizumab.
2: Sobre la supervivència global i a l'espera que transcorri el temps necessari, ja es mostra una tendència favorable per al tractament combinat que podria modificar el tractament estàndard actual.
4: Siempre hemos existido, con y sin su permiso. Por eso orgullo, y sobre todo tu orgullo, Barcelona, es tan necesario. Porque ya nos cansamos de hincarnos astillas y preferimos levantar los palos. Pero no para dar golpe como los que siempre nos han dado, sino para izar la bandera donde todos, todas y todes entramos.
0: Escoltem part del pregó de l'orgull LGTBIQ+, de Barcelona, que Maria Pelae va pronunciar ahir a la plaça Universitat. La cantautora malaguenya va aprofitar per denunciar els abusos que encara pateix el col·lectiu. I és que des de principis d'any i fins a mitjans juliol s'han registrat 170 incidències a Catalunya, segons l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia.
1: La majoria s'han produït a la via pública, seguida de l'àmbit laboral i d'internat i les xarxes socials. El coordinador tècnic de l'Observatori, Cristian Carré, ha alertat que si la tendència continua, serà el quart any consecutiu amb més de 300 incidències LGTBI-fòbiques registrades per l'organisme.
5: Si continua aquesta tendència, el més probable que acabar l'any 2026 es superin les 300 incidències per motius d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere. El quart any consecutiu.
1: Avui continuen els actes de celebració, actuacions i reivindicació que van començar dimecres i culminaran demà amb la gran manifestació des de la plaça Universitat fins al passeig Lluís Companys.
0: Gràcies, Àlex. Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 11.
6: Ràdio 4.
7: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts, ja és divendres, 17 de juliol, i aquí comença el matí de Ràdio 4.
6: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
7: Últim dia de la temporada. Passat volant, això, Jordi Vila. Marxem de vacances, a tu encara no?
8: No.
7: I per aquest divendres tenim un cartell de luxe a banda de la Sílvia Barroso, Nacho Martín Blanco, que ja són al programa Street Barrio. Com esteu? Bon dia, eh?
9: Molt bon dia.
7: Que marxem, ja està, això.
8: Ha passat volant, com els ratpenats i com les aus i com tot, que passa volant, eh?
7: Ai, ratpenats, ara en parlarem dels ratpenats de Sabadell. Escolta'm una cosa, tenim un cartell de luxe per aquest divendres, Vila.
8: Sí, parlarem amb la Maria García Coll, que a partir de dilluns estarà al capdavant del matí de Ràdio 4, edició estiu.
7: Vindran la Marta Tips,
8: sí.
7: Això és el primer que havíem de dir. La doctora Montse Folch,
8: sí.
7: Lo Pau de Pons...
8: Bueno, tot un cartell... Vaja, alguns dels millors col·laboradors d'aquesta temporada.
7: I Xavi, efectivament, vindrà la Maria García Coll, que a partir de dilluns estarà al capdavant del matí de Ràdio 4. Us deixem a les millors mans, ja us ho dic ara, d'aquí una estona sabrem què farà, perquè vindrà al nostre programa i ens explicarà. A partir de dilluns, però, no us perdeu el matí de Ràdio 4 de 8 a 12, eh,
8: de 8 a 12.
7: Jordi?

0: Sí, de 8 a 12...
1: Treballareu més hores perquè tu també seràs. Sí.
0: Un programa que informarà, us entretindrà, us acompanyarà durant tot l'estiu, capitanejat per la gran Maria García Coll, que
1: ens
0: estimem molt.
1: Escolta, aquest matí, com dèiem, parlarem amb la família de Sabadell, que té una colònia de ratpenats a l'habitació de casa.
0: Sí, els agents rurals els van dir que no els podien treure fins per Tots Sants, perquè estan en temporada de cria. Salut els va advertir que eren perillosos per la salut. Ahir vam entrevistar el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i sembla que gràcies a aquest programa, Xavi, s'ha trobat una solució al problema.
1: Sí, senyor, ara en parlarem, però primer, per situar-nos tots plegats, recordem què ens explicava la mare d'aquesta família amb tres fills petits, la Bàrbara Sanz, fa pocs dies aquí al matí de Ràdio 4.
2: I ni us acudeixi a entrar a l'habitació, si ho feu, que sigui amb una mascareta FP2, si heu d'estar una estona llarga, si no, per entrar i sortir no passa res. Vale? O sigui, llavors li vaig dir, bueno, llavors què hem de fer? No, això el Departament d'Agricultura us ho dirà. Truquem, escolta, ens estan dient això des de Salut. I ens van recomanar molt amablement que marxessin de casa, doncs. Jo no sé la gent que treballa a agricultura, la seva economia, però la meva no em permet pagar una hipoteca i a part una altra casa on viure.
1: Doncs ahir vam explicar el cas al conseller Ordeig. El conseller Ordeig va trucar personalment a la Bàrbara i sembla ser que s'ha trobat una solució a un problema, a un mal son per la Bàrbara i la seva família, que no s'havia d'acabar fins al mes de novembre, perquè fins al novembre els ratpenats crien espècie protegida i no es podien tocar, tot i que molts moren de calor, segons aquesta família, i tenen riscos per la salut, sobretot de la filla més petita, de només 2 anys, tant pels ratpenats, pels que es moren, com pels excrements. Barroso, un cas com un cabàs, també, això.
3: És que em sembla surrealista. O sigui, això m'ho poses en un gag i dic que t'has passat de voltes. Que quines ganes de criticar l'administració i inventar-se merdes. Perquè és que no ho entenc com l'administració pot respondre així a un ciutadà, per molta descoordinació que hi hagi, perquè és evident que hi ha descoordinació, i sort que el conseller ha agafat el toro per les banyes, tot i que no li pertoca a la seva conselleria,
1: no,
3: però,
1: és competència
3: però
1: seva.
3: Ha pensat que millor ho arreglem en lloc de que es faci el problema més gros.
1: Després sentirem el conseller, diu, no és competència d'agricultura, però som govern i, per tant, jo m'encarrego que aquest tema se solucioni.
3: Però com li
1: passa'm
3: pots dir
1: el telèfon d'aquesta senyora, que hi parlo ara mateix.
3: Com li pots dir algú que ha de marxar de casa fins al novembre per uns bitxos? És que em sembla increïble.
1: Nacho.
4: Doncs jo estava exactament igual que la Sílvia. Fa uns dies ho vaig veure i em va semblar una cosa absolutament inversemblant i la veritat em sembla molt raonable la decisió del conseller i crec que val la pena posar-ho de manifest, que crec que és el que s'ha de fer. Efectivament som govern i l'administració ha de donar una resposta a l'alçada de les circumstàncies.
1: Falten més polítics com el conseller Ordeig. Sí o sí? Astrid Barrio.
5: Fa falta posar seny en determinades situacions. El que és veritat és que de vegades quan et trobes bestioles a casa, vull dir, tu no pots fer res a risc de cometre un delicte. És a dir, si et trobes un ratpenat, si et trobes una serp, si et trobes segons quins ocells, no pots fer absolutament res, has d'avisar perquè, o si trobes un penal d'abelles, tu
1: sí,
5: han de,
1: dona, però,
5: han de
1: però
5: resoldre. No, no,
1: una
5: no.
1: Colònia de ratpenats no, que, a la
5: per
1: paret
5: això mateix,
1: de l'habitació
5: on jo et dic és que,
1: dorms, has de
5: és
1: marxar
5: que potser,
1: de l'habitació.
5: És que potser el que s'ha de ser més àgil és amb la previsió de com actuar davant d'aquestes circumstàncies i potser permetre, doncs, si les administracions fins a cert punt, fins que no hi ha denúncies als mitjans de comunicació, no actuen, doncs permetre com a mínim als particulars poder actuar, perquè el problema és que estàs actuant, si fas alguna cosa, t'exposes a una multa important.
3: Però és que també s'exposen a malalties.
5: A salut, per això et dic.
3: No són, això requereix una tècnica. Tractar això requereix una tècnica i per
5: això una previsió.
3: Per això ho han de fer els especialistes que té l'administració per alguna cosa que el recordem que ho paguem entre tots, això. A veure si al final és que sembla que ens regalin les coses.
1: No, és que és gros, Truquen a Salut. Salut els diu, escolteu, això té riscos, és tòxic, no podeu entrar a l'habitació si no aneu amb una mascareta FPP2 d'aquestes. Compta sobretot amb la més petita, perquè és especialment perillós, no poden dormir en aquella habitació, lògicament. La mare dorm al sofà, el pare amb un fill amb un altre llit. I després, segons la família, va, i els diuen, doncs, nois, com que això no es pot tocar fins al mes d'octubre-novembre, quan acabi la temporada de cria, doncs, si no voleu estar aquí i aquests riscos per la salut, molt amablement us diem que marxeu de casa. Dius, d'acord, i qui m'ho paga, això?
5: Sí, sí, és impossible, és el que deia, no? Que
1: un sentiment d'impotència brutal, o sigui, sort que aquesta senyora l'hem entrevistat en aquest programa I estem però contents això, perquè sembla ser que a partir d'aquesta entrevista li arreglaran el problemàs.
5: Això és el que no pot ser.

0: Per tant, o sigui, aquí el que ha d'haver-hi és una previsió normativa de molta més agilitat i molta més capacitat pels particulars, de vegades, per actuar.
1: Sí, és que els mateixos... A veure, jo entenc que els agents rurals tenen els seus, les seves competències, que són unes i no unes altres, i que tenen les seves normatives i les han de complir. I ells, que estan encarregats, en part, d'una de les seves competències és protegir la fauna, em sembla molt bé que compleixin això, però llavors ells han de poder dir... Ho comunicarem a tal altra àrea corresponent de l'administració perquè se'n faci càrrec, perquè ja es veu que això no pot ser, no pots anar allà i deixar aquesta família abandonada. I al final, jo també et vull dir, no pot ser que hagi de ser a través d'un mitjà de comunicació, però mira, al final dius, home, és un dia en què et sents content de la professió,
2: content.
1: Perquè ha de ser útil, també.
2: Sí, sí, i el conseller tant, després m'ho va dir.
1: Per tant,
2: Xavi,
1: doncs,
2: ja he trucat a la Bàrbara i estem en vies de solució. Ara ens explicarà més i millor la Bàrbara Sanz. Bé, l'endemà d'una sentència històrica, Nacho Martín Blanco. Totes les portades parlen de l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Ho vam seguir, ho vam explicar ahir en el moment que es va conèixer aquesta sentència en directe aquí al matí de Ràdio 4, però avui el tema encara cueja. Encara dius, és molt important, segur, però ja s'ha dit una mica tot. És a dir, el que podem dir aquest matí, jo crec que s'ha dit ja tot aquestes últimes hores. Difícilment aportarem res de nou, per tant, no ens hi encallarem molta estona, tot i que és un tema important. El TJUE avala la llei d'amnistia, acosta molt més la seva aplicació, de moment, però Llarena manté l'ordre de detenció contra Puigdemont i haurem d'esperar la tardor a veure què diu el Constitucional. Nacho.
3: Com tu dius, Xavi, s'ha dit tot el que es pot dir. És una qüestió que és important, jo reconec que no és menor. No és menor ni per aquells que estan entusiasmats amb la decisió del TJUE i magnifiquen i sobredimensionen les seves conseqüències, com per aquells als quals ens deixa una sensació d'una certa desempara, més enllà del respecte, per descomptat, a totes les decisions judicials, també a les dels tribunals europeus. I, per tant, dit això, jo crec que el comentari que personalment crec que es pot fer és que qualsevol decisió de qualsevol tribunal que ha de ser respectada per descomptat i més enllà dels efectes i les conseqüències jurídiques i particulars que pugui tenir és susceptible de ser, diguem-ne, assumida de bon grat o no de bon grat, s'ha d'assumir, però sí que és cert que hi ha un element que és que aquesta decisió no esborra el mal fet pel govern Puigdemont, ni esborra, ni de bon tros esborra el fet que aquesta amnistia és un preu polític que el president del govern d'Espanya paga per comprar la seva continuïtat dintre del poder.
2: Amb la cara paga,
1: no,
2: Sílvia.
1: No, és que, curiosament, jo penso que aquesta decisió no esborra el mal fet pel govern de Mariano Rajoy i el PSOE quan van votar el 155 i quan van optar per afrontar un problema polític que hi és, hi era, hi és i continuarà sent-hi per la via judicial, per la via de la repressió i ficant gent a la presó, polítics. A la presó, a polítics que no per corrupció, que això ja em sembla perfecte, sinó per un acte polític, i d'altres, bueno, doncs els que van voler evitar legítimament anar a la presó estan a l'exili. Per tant, això no esborra el mal fet, el que sí que clarifica és la situació jurídica, però roman el problema polític de fons, i això s'haurà de resoldre políticament tard o d'hora.
2: Una decisió que no té cap conseqüència immediata. Astrid Barrio.
0: De moment, a menys que avui el Tribunal Suprem o Llarena des de l'Audiència Nacional faci algun pronunciament, o el Tribunal Constitucional s'afanyi molt i avanci
2: fons, fons
0: els
2: jurídiques,
0: terminis...
2: Deixa'm apuntar que asseguren que el Suprem manté el seu criteri intacte, tot i la sentència.
0: Clar, aleshores haurem d'esperar, en principi, doncs, a que el Tribunal Constitucional es pronunciï. Podria haver-hi també, jo crec que és difícil, però ja tenint en compte tot el que ha anat passant, que tampoc es podria descartar, no?, que fins i tot el Suprem presentés una nova qüestió prejudicial que encara potser dilataria més el procés, però jo no sóc jurista, però la major part de juristes que he sentit i que han interpretat la sentència apuntant, doncs, que ja dona, que ja acota bastant el terreny perquè això es pugui desenvolupar.
1: De fet,
0: manera que
1: de fet diuen del tot, diuen que ni tan sols l'admetria. Bueno, una nova prejudicial.
0: Jo no ho sé, simplement sembla que està bastant acotat, però podria ser una via que encara permetés una dilació al que hauria de ser, després d'aquest pronunciament, doncs, una acceptació de la necessitat d'aplicar-lo, agradi o no agradi, íntegrament.
2: Bé, deixeu-me sentir a Nacho Martín Blanco, que, com sabeu, és diputat del Partit Popular al Congrés. Nacho.
3: Bé, jo el que tinc clar també és que les conseqüències, l'abast d'aquesta decisió estan limitades per la pròpia naturalesa del personatge, el mateix Puigdemont, segurament sigui un actor polític

0: i de Puigdemont van més en termes electorals que no en termes jurídics. I jo torno a dir el que deia abans, més enllà del debat que plantejava la Sílvia, que em sembla perfectament legítim, crec que la manera com es va fer l'amnistia demostra que l'amnistia era un preu polític que pagava el president Sánchez per continuar al poder, i ho feia d'una manera doncs molt poc respectuosa amb el sentir d'una part, jo diria que majoritària, de la societat espanyola. I per tant, l'amnistia no és una mesura presa per la reconciliació ni la concòrdia entre els espanyols, sinó que divideix profundament els espanyols, els actors jurídics, els actors judicials, els actors socials, a una bona part de la societat catalana i del conjunt d'Espanya, i jo crec que això és el comentari que es pot fer sobre amnistia.
1: Breument, Sílvia Barroso, sí, perquè quan va sortir se'n parlava. Estic... Anaves a prendre un cafè i a la terrassa la gent parlava del TJUE. Però a aquesta hora, aquest matí, ja no en parlava ningú. A l'hora de fer el cafè només parlaven de la final, que ara en parlarem, Jordi Vila, i de la calor, que si en farà tanta o no.
2: A veure, estic d'acord amb el Nacho que la decisió dels socialistes de pujar al carro de l'amnistia va ser per càlcul electoral. Això està clar, perquè no cal anar gaire lluny per recuperar les declaracions de quan deien que això era impossible. Que no, la voluntat no és de concòrdia dels espanyols, sinó la voluntat és de mobilitzar i partir i dividir l'independentisme, que és la seva manera d'intentar derrotar-lo, però crec que tampoc se'n sortirà. O sigui, estan destrossats els partits, però no vol dir que l'independentisme, la gent, no continuï.
1: Va, parlem del que parla la gent. Afluixa la calor, sí, però que ningú es faci moltes il·lusions. Cada calor en continua i en continuarà fent, amb una humitat que no es pot aguantar i, per tant, amb una sensació de xafogó insuportable, i alerta perquè continua el risc d'incendi, Jordi.
3: Sí, avui és extrem en punts del Segrià, la Noguera, l'Alt Urgell, el Solsonès, la Segarra, l'Urgell, Terra Alta i Ribera d'Ebre. Risc molt alt a moltíssimes altres comarques de l'interior, que ningú abaixi la guàrdia, encara que sentiu que baixin les temperatures i que
1: els
3: baixaran les temperatures.
1: Incendis dels últims dies i setmanes han revifat el malestar dins el cos de bombers, així ho denuncien els sindicats, que reclamen millores laborals. De seguida en parlarem amb Antonio del Río, d'UGT Bombers. Home, i avui, últim espai de sexe de la temporada, amb la psicòloga i sexòloga clínica Alba Povedano.
3: Sí, Xavi, avui no podria ser d'una altra manera. El tema és tachin, sexe a l'estiu i vacances en parella. Ta-tan, L'estiu realment augmenta el desig sexual o és un mite? La calor pot afectar les ganes de tenir sexe? Quan parlem de fantasies sexuals, estem parlant de coses que realment volem fer, i més sobre aquest tema. Per què el sexe és en un lloc públic continua apareixent entre les fantasies més habituals? Doncs totes aquestes qüestions en l'últim espai de sexe de l'Alba Povedano.
1: I també vindrà la doctora Montse Folch, la nutricionista de les estrelles.
3: Sí, avui amb ella posarem en qüestió alguns mites sobre la fruita i ens preguntarem, es pot menjar el kiwi amb la pell? El suc de fruita i la llet no es poden barrejar? O sí, la vitamina C del suc de taronja es perd si s'escalfa? Menjar la fruita de postre engreixa més? Doncs tot això ens ho respondrà la doctora Montse Folch.
1: I parlem de peus amb la podòloga i divulgadora Mercè García Lizandra. Descobrirem, per exemple, quines xancletes són recomanables i quines no. I com eliminar la mala olor, també, Jordi?
3: La pudor dels peus.
1: Diguem-ho com es diu. Diguem les coses pel seu nom.
3: Sí, pel seu nom. Sí.
1: Va, senyores, senyors, avui, a l'últim matí de Ràdio 4 d'aquesta temporada, també tindrem a Lo Pau de Pons.

0: Lo Pau, que per cert coincidirà amb la gran Marta Tips, eh? Ja deia cartell de luxe avui al matí de Ràdio 4.
1: Saltaran guspires.
0: Mare meva.
1: Sí, serà un moment molt, molt intens. Avui la nostra experta en trucs de neteja ens ajudarà a desmentir mites de l'estiu. Per exemple, si el mòbil et cau a l'aigua, l'has de posar en arròs, sí o no? Ho sabrem d'aquí una estona, eh?
0: Tu ho saps, això, Nacho Martín Blanco, s'ha de posar en arròs si et cau el mòbil a l'aigua,
2: sí,
0: o no?
2: Sí, de fet ho vaig provar en una ocasió i no sé si va ser l'arròs o no, però va acabar revifant el mòbil. Va estar un dia sencer en un got amb arròs. Bueno, jo no sé si va ser això...
3: Però quanta estona va estar en l'aigua? Un moment de res, un sospir? Amb...

0: va caure el mòbil al riu.
1: O sigui, ah, penseu que no vas a dir un altre lloc, també és un clàssic.
2: El vàter.
0: El vàter no m'ha caigut mai, però
2: a l'estiu cau al riu, a la piscina...
1: Sí, sí. Va ser un moment.
0: Jo el donava per mort i va estar un dia... I el vaig tenir un dia, efectivament, no recordo de quina manera, però posat en un got de ple de
3: rosa. I va recuperar.
0: I va revifar, efectivament. Sí,
2: aquest repàs als millors trucs que ens ha portat aquesta temporada, que ens ha fet la vida més fàcil i ens farà l'estiu més fàcil també la gran Marta Tips, que feu paper i llapis, perquè ja sabeu que sap coses que no sap ningú més i que funcionen totes.
3: I ho explica provat, molt això. Connecta molt bé.
2: I això d'aquesta aplicació, ara que fa tanta calor, Barroso, que tu i jo som... tenim uns fogots que no es pot aguantar, us explicarem això d'aquesta aplicació que t'ajuda a triar el camí més fresc, que et diu per on has de caminar per no patir tanta calor.
1: No hi ha un camí fresc. Sí, a Barcelona tot fa calor.
2: De vegades toca l'ombra aquí, allà no.
4: Allà hi ha un arbre, es nota,
3: Doncs mireu...
2: Exacte, Street Barrio.
1: No prou.
3: Aquesta app l'ha posat en marxa a l'àrea metropolitana de Barcelona i tot i que encara està en període de prova, ja es pot fer servir a través del seu web. En parlarem amb Brenda Saavedra, cap de la secció tècnica de gestió de projectes de l'àrea d'acció climàtica de l'AMB, i descobrirem com funciona aquesta aplicació. L'app et diu per on has de caminar per no passar tanta calor.
2: Sí, senyor. I per acabar temporada, us convidarem a dinar a un dels establiments més emblemàtics de la capital catalana. Jordi.
3: El Tomàs de Sarrià, hi fan les braves més bones i famoses del món, i avui tindrem a l'estudi Toni Bertoz.
2: Bueno, el Nacho fa que sí amb el cap,
0: De fa molts anys.
4: Unes d'elles.
3: I jo sempre dic, un dels llocs que fan les millors braves del món, doncs també amb permís de l'esquínica del meu barri de Nou Barris, que també les fan molt bones. Però bé, tindrem el Toni Bertoz, del propietari d'aquest bar, del bar Tomàs. Li demanarem el secret de les seves braves. Ja sabem que no ens dirà el seu secret, no? Però, vaja, a veure si ens ho diu.
2: Astrid, si vols quedar, menjaràs braves del Tomàs.
4: Caram, m'estàs temptant, sí?
2: Doncs vosaltres mateixos.
4: Sí, mira, el dolç no gaire, però...
2: El Toni és encantador,
0: Jo crec que el conec.
2: El propietari és maquíssim, el Toni. Sí. Doncs d'aquí una estona...
0: Les braves són extraordinàries.
2: Molt bones. Hi va sovint o no, Nacho?
0: Ara fa temps que no hi vaig, però he anat molt a la vida, però moltíssim.
2: Sí, senyor. Sí. Escolta, oients, si voleu anar de franc, imagina't, gratis, heu d'encertar el so del dia. Avui és aquest, sentim-lo. Aquest l'ha triat l'Anna Còrdoba i té un sentit. Després ho explicarem. Sí? Perfecte. 900-454-455. 900-454-455. Jaume Tudela, Aro Seren, Marta Inglés al control de so. Ara mateix falten 5 minuts per 11:15.
5: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
2: Què dius, Astrid Barrio? Que et sentim per aquí de fons i la gent diu, què diu ara aquesta noia?
4: No, preguntava...
2: Pregunta en veu alta, dona. Pregunto, sense por, passa per res.
4: Quant temps triguen a fer niu? És a dir, jo a mi l'altre dia em va entrar un colom a casa, no? I el primer que vaig fer va ser fer-lo fora ràpidament. Clar, quan t'entra, suposo que et triga un temps, no?
1: Si és abans de les 24 hores, pots fer-lo fora, com
4: no,
1: els ocupes.
4: No, però vull dir, no, esclar, vull dir, no, Astrid. Això m'imagino que no deu ser una cosa immediata, no?
2: Però què vols dir ara?
4: No, pregunto.
2: Un niu, doncs triguen els dies que triguen a fer un niu.
4: Clar, aleshores te n'adones abans,
2: no? Un niu no es fa amb un quart d'hora.
4: Això ho sé, per això. La meva pregunta és, quan se n'han adonat que allò està i...
2: Ui, ara t'ho explicarà, la Bàrbara.
4: Això és el que jo vull saber.
2: Això ja feia dies que sentien sorolls...
1: Que potser no estava a la vista,
2: sorollets...
0: Pensaven que eren rates, ho van explicar...
1: Que potser està el falsós... Sí.
0: Van cridar a una empresa de...
2: De control de plagues.
0: Exacte, sí. I perquè eren rates, pensant que eren rates. I els van dir, no, són rates.
4: Rates
0: són
4: aèries.
0: Ratpenats.
2: Bé, sí. A veure, colònia de ratpenats, instal·lada al dormitori, a la paret del dormitori d'una família de Sabadell. Jordi.
3: Van trucar a control de plagues, van arribar, van foradar la paret i van veure que hi havia ratpenats. Aleshores, van dir a la família que no els podien tocar perquè són una espècie protegida i que, doncs això, havien de trucar als agents rurals. Així ho van fer. Truquen als agents rurals al cap de 20 minuts, els tenen a casa i els diuen que els ratpenats s'hi han de quedar fins a finals d'octubre o principis de novembre perquè durant tots aquests mesos estan en plena temporada de cria. La família truca al Departament de Salut i li diuen que aquests animals i els seus excrements són tòxics. Es posa en contacte amb el Departament d'Agricultura i, segons la família, molt amablement, els diuen que marxin de casa.
2: I ahir al matí de

0: 4 vam entrevistar el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i li vam explicar el cas d'aquesta família de Sabadell. Sentim-ho.
1: El Departament d'Agricultura i Ramaderia no es dedica a amb les espècies protegides. En tot cas, com que soc govern, jo si tu tens el contacte, demanaria, si us plau, que me'l passessis. Jo trucaré a la Bàrbara i evidentment, ja canalitzarem, aviam, aquí pertoqui, però evidentment l'administració en aquest sentit ha de donar una solució. Ah. I que això de passar-nos els uns als altres, em sembla, et dic la meva opinió. Quan algun ciutadà té un problema, doncs, escolta, se li ha de donar resposta, se l'ha d'acompanyar, i sigui teu o sigui del company del costat, s'ha de donar una solució.
0: No és competència d'Agricultura, però soc govern, diu el conseller, i això ho arreglaré sí o sí. El mateix conseller va trucar a la Bàrbara Sanz, la mare d'aquesta família. Bàrbara, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia. Doncs una mica més esperançada.
0: Esperançada. Encara no ho tenim solucionat, sí. Lògicament, però vaja.
2: No.
0: Et va trucar el conseller. Com va anar això? Què et va dir?
2: Bueno, primer de tot, la pregunta, què triguen en fer un niu, el poden fer en una sola nit.
0: Els ratpenats, els coloms és una altra història.
3: Caram.
2: Els coloms poden trigar una miqueta més, però els ratpenats en una sola nit. És més, el problema no és...
0: Ai, la cobertura, una altra assignatura pendent en aquest país, al segle XXI, sempre estem igual. És a Sabadell, eh? No està parlant des de la Xina, la Bàrbara. Però vaja, allò que passa, a veure, Bàrbara, si et podem sentir més i millor.
2: Ai, espera, m'escolteu?
0: Ara sí, endavant, digues, no et moguis.
2: Deia això, no?, que al final el problema no ha sigut quant temps han trigat a fer un niu, el problema és que han avisat a tots els ratpenats del barri perquè vinguin a fer niu també allà. Aquest ha sigut el problema, realment.
0: Per on entren, però? Bueno, per on entren aquests ratpenats?
2: No, sí, a la construcció de la casa, o sigui, la paret dona la part exterior a una façana en la qual hi havia una escletxa que es colaven per allà, i la part interior és la meva habitació de matrimoni.
0: D'acord. Escolta, et va trucar el conseller Ordeig?
2: Sí, em va trucar a l'Òscar ahir, em va explicar, bueno, el mateix que us va dir a vosaltres, que no era competència d'Agricultura, cosa que des de gent rurals sempre han dit, és més, ho tinc per escrit, que era Agricultura qui s'havia de fer càrrec.
0: Déu-n'hi-do, és que ahir ho dèiem amb el conseller, que els rurals et diguin parla amb Agricultura quan no depèn d'Agricultura, no anem bé. Però vaja, endavant, continua.
2: No, és més, agents rurals, la instància o la notificació, no sé exactament el que fan ells des de manera interna, també l'han fet Agricultura, vull dir-te. Aquí hi ha un problema de processos interns, pel meu gust, no? Però bueno, l'Òscar Ordeig em va trucar ahir, em va dir que ell se'n faria càrrec. He de dir que va ser trucar-me al matí a les 11 del matí i a les 4 ja m'estava dient que en 15 dies me'l retiren. Que em trucaran agents rurals per dir-me com i quan. Evidentment, jo vull parlar amb l'Òscar perquè, primer, si s'hagués fet des del primer moment, jo no hauria de tirar avall la meva paret i tornar-la a fer.
0: Yeah.
2: Llavors, qui es farà càrrec d'aquest cost? No? Això per començar. I després, tots els animals que tinc morts, també me'l retira gent rurals, perquè el dia que van venir m'han dit que havia de contractar una empresa externa. Llavors, bueno, aquí estem. Ara aquí ja estem parlant de temes que, sí, traurem la colònia, els que quedin, crec que són uns 20 exemplars, si no recordo malament, però què fem amb el de més?
0: Ja.
2: També m'he de fer càrrec jo, perquè el primer dia no es va fer la feina com s'havia de fer. Aquí està una mica el... Bueno, a veure què m'explica ell.
0: En qualsevol cas, estem en vies de solució. Dius que en 15 dies, en teoria, fora, els ratpenats, i això s'havia d'allargar aquest malson fins a finals d'octubre o principis de novembre.
2: Sí, sí, tant de bo sigui així, tant de bo d'aquí 15 dies us truqui i us digui ja no tinc ratpenats a la meva habitació.
0: Ara són els rurals, per tant, qui s'han de posar en contacte amb tu per acabar retirant, dir-te com i quan faran fora aquests ratpenats de casa teva. Sí, el que semblava impossible.
2: Exacte.
0: Fins ara, amb un sentiment d'impotència brutal, està en vies de solució.
2: Exacte.
0: Bàrbara. Sí?
2: Sembla que sí. Sí.
0: Ja. Recorda'ns què et va dir el Departament de Salut, que tenen perill aquests animals a casa, sobretot per la petita,
2: no,
0: de 2 anys.
2: Que... Sí, més que perill és que els excrements que dels ratpenats, que es diu, no sé com es diu en català realment, que es diu guano, ¿vale?, desprèn, la inhalació desprèn un fong que a menors de 3 anys pues, hi ha persones autoimmunes, o sigui autodeprimides, perdona, pot causar problemes greus pues, de salut, sobretot a nivell respiratori.
0: Mm-hmm.
2: i que evidentment

0: que mantinguéssim els petits fora de l'habitació. El tema no és que jo entri la meva filla a l'habitació, és que l'aire condicionat va per conductes i si jo posava l'aire condicionat perquè els meus fills dormissin fresquets, també els hi venia l'olor.
1: Ja, i tu no,
0: i
1: pots...
0: ja no estem parlant només de, del guano, estem parlant dels cadàvers. Vull dir-te, jo no sé si un d'aquests ratpenats té la ràbia, que en teoria no, eh? Perquè per a mi ningú m'ho ha dit. Ostres, jo tinc que anar... olorant o inhalant aquest, això que desprenen, aquests vapors, pues no sé, no m'apetece.
1: Ja. Escolta, no sé. L'altre dia ens comentaves que havies hagut d'anul·lar un viatge de la família que teníeu, sí, previst per aquest estiu, que havíeu perdut diners.
0: Sí.
1: Clar,
0: sí.
1: Per què? Diu que cada dos per tres van venint a fer controls dels ratpenats i que, per tant, no podíeu marxar. No,
0: clar, ens van dir que vindrien a fer controls. També t'he de dir, t'he de ser molt sincera, que ningú m'ha trucat, però clar, tampoc vull marxar per si venen, no?
1: Ja, ja.
0: Evidentment no te la jugues, i més quan és un delicte penal.
1: No, t'anava a preguntar si això, tal com t'ha dit el conseller, se soluciona en 15 dies, és possible que finalment pugueu fer el viatge que teníeu previst, Bàrbara?
0: No, perquè era, no, perquè era l'última de juliol, així que no, no crec que puguem. Però bueno, és, ara quan parli amb agents rurals, que encara no m'han trucat... potser si quadro les dates, passa que nosaltres ja vam trucar, per cancel·lar, o sigui, vull dir-te... És allò que pots cancel·lar una part i l'altra te la cobreixen. Bueno, vam fer una entrada. Mm. Ja està.
1: Bé, en qualsevol cas, esperançada, com deies només en començar aquesta entrevista, després d'aquesta trucada del conseller Ordeig, amb el compromís de que el tema se solucionarà en 15 dies, Bàrbara. Poc t'ho esperaves,
0: esperançada.
1: Això.
0: Digues, perdona?
1: Poc t'ho esperaves, això, que et truqués el conseller directament.
0: No, no m'ho esperava. A més, ha sigut una persona que molt propera, ho ha entès i, sincerament, ha al·lucinat amb la situació. Diu, no m'esperava gens aquest tipus d'actuació. Penso que quan està la salut d'unes persones en joc, aquí s'ha de córrer. És igual si depèn d'agricultura, de sanitat, d'interior, de medi ambient. Aquí hem de moure'ns tots, perquè és un ciutadà. Llavors, ell em va donar la seva paraula que ho gestionaria i he de dir que sí, que ho va gestionar.
1: Doncs sí, sí, sí. Escolta'm, és que, a més, no és competència seva, però diu, soc govern i això s'ha d'arreglar, sí o sí.
0: Exacte.
1: Va dir el conseller.
0: Exacte. Ho vaig escoltar ahir que ho deia i també m'ho va dir a mi. I, bueno, ja et dic, eh? O sigui, ell ha fet la seva feina. A partir d'aquí veurem què passa.
1: Esperem que els altres també, que estiguin a l'altura com el conseller Ordeig. Eh? Sí o sí, Nacho Martín Blanco.
0: A mi... Moure, eh? Jo sé que ell ho farà.
2: A mi, si em preguntes pel conseller Ordeig, he de dir que és una persona d'allò més raonable, que a més d'una persona encantadora en molts aspectes, i és una persona que té una manera d'entendre la política realment interessant, perquè va molt per feina. És un pragmàtic de la política i, a més... tothom amb qui parles, que hagi tingut alguna relació per alguna qüestió, algun problema, algun element a tractar de la realitat catalana, et diu exactament el mateix. El conseller Ordeig és un conseller d'altura.
1: Sí, sí, a mi a la tarda em va trucar i m'ho va dir, que està movent. El que faci falta mourà per solucionar aquest tema, Bàrbara. Vaja, hi confio plenament, eh? Jo me'n vaig de vacances,
0: sí,
1: Bàrbara.
0: També.
1: Acabo el programa avui, tornem el 7 de setembre, però la ràdio no s'atura, que va. A partir de dilluns hi haurà una programació fantàstica que després comentarem amb la Maria, amb el Jordi Vila, que el tinc aquí al costat. Maneu vosaltres, jo us suggereixo que si d'aquí a 15 dies, efectivament, li treuen els ratpenats, que torneu a parlar, si us sembla bé vosaltres, amb la Bàrbara i us ho expliqui.
3: Doncs,
1: problema solucionat, vaja. Per tancar una mica... No?
0: En aquest mateix moment... M'està trucant l'Òscar, en aquest mateix moment.
1: Ah, doncs escolta, pengem i et tornem a trucar i ens dius si pot ser el que t'ha dit. Fins ara.
0: Vinga, això te l'ha dit. Perfecte, fins ara.
1: És una passada. Jo no ho hauria de dir, però és que realment jo crec que calen més... A mi m'és igual si són d'aquest partit, de l'altre, del d'aquí o del de més enllà. Però més polítics de raça com el conseller Ordeig.
4: És curiós,
1: no me'n
4: perquè...
1: puc estar de dir-ho, sento.
4: És curiós perquè ella li diu l'Òscar, com si
1: sí,
4: fossin
1: perquè
4: amics.
1: És tan proper, el conseller, quan el coneixes... Que...
4: Sí, sí, sí, no dubto. L'únic que passa és que, clar, això... diu, parla molt bé d'ell, però clar, l'administració no pot dependre de que un conseller en persona es dediqui a resoldre un problema particular greu d'un ciutadà. Hauria de funcionar millor, és a dir, jo crec que aquest cas hauria de servir perquè l'administració es posi les piles per funcionar millor. No, perquè no pot ser que s'hagi d'anar resolent cas per cas a base d'intervencions personals de consellers, per molt que sigui d'agrair. I també per part de la Bàrbara trobo que
1: però
4: té prou mèrit.
1: Si aquest estil el tinguessin moltes altres persones de
4: si
1: les que treballen a l'administració...

0: les pressió, altres persones, això baixaria cap avall.
1: Entenc que un conseller potser no s'ha de dedicar a trucar personalment a no sé qui, però escolta'm, és l'exemple del que potser s'hauria de...
2: El que vull dir és que això... ens hem de refiar dels procediments i dels processos, no ens hem de refiar de les persones.
1: Però va com va això, a Street Barrio?
0: Doncs que això, doncs que aquest exemple i que aquesta manera de ser serveixi per amarar els procediments i transmetre als funcionaris també aquesta actitud de dir, si tu no pots resoldre el problema, perquè jo no ho dubto, doncs traspassa-ho a qui creguis que ho pot resoldre. No ho deixis en mans del ciutadà que va fent voltes com pot, ja que la Bàrbara ha tingut sort que ens ho ha pagat amb vosaltres, perquè si no ja em diràs. I en Faulo, que també té ell, haig de dir que té, admiro la seva paciència, perquè diu... amb tot el temps que porten jo ja m'estaria enfilant per les parets i ella diu, estic contenta perquè d'aquí 15 dies em diuen que d'aquí 15 dies m'ho treuen, que em sembla una eternitat 15 dies
1: sí,
0: més
1: sí, dona,
0: així
1: sí, una eternitat és fins per Tots Sants, això sí que és
0: ja,
1: una eternitat,
0: ja ho sé, ja ho
1: que l'altre dia clar, és a dir, el Joan López Alegre, el Salvador Cot deien, escolta, però a casa meva potser hauríem tirat pel dret, eh? És a dir, bona gent de fer el que s'ha de fer segons la llei, truqueu agents rurals perquè és una espècie protegida. Clar, deien que... I a més, em deia la Bàrbara, alerta, Xavi, perquè això és penal. Mm. És a dir, si ara me'ls carrego, ara que ja han vingut als rurals i que tothom està al cas, que tenim aquests repenats a casa...
0: Ara s'ha aixecat la llebre, sí.
1: Però el meu poble, més d'un, ho hauria arreglat d'una altra manera, això. Em sap greu dir-ho, però és la veritat, Nacho Martín Blanco.
0: Sí.
1: Mira, el Nacho coneix el conseller, ara em parlava bé, justament. Sí,
3: sí, jo el conec personalment. I el que dic és que, efectivament, ell és un home amb un tarannà magnífic. I crec que s'ha de dir, s'ha de posar en relleu. Reconec que aquesta lloança tan, diguem-ne, entregada que faig, segurament no sigui el més habitual en política, però a mi, des del punt de vista personal, em sembla imprescindible fer-la. He de reconèixer que el que diu l'Astrid té molta raó. Efectivament, en un estat de dret modern com el nostre, ens hem de confiar en el funcionament de les institucions i dels procediments i, diguem-ne, que cadascú faci la seva feina quan li correspon i no hem d'estar amatents o a l'albur d'una decisió personal molt lloable, però que segurament no sigui el més ortodox. Tot i això, dic que ell és un home d'un tarannà realment magnífic.
1: Hi ha 200.000 funcionaris, em sembla, en aquest país.
0: Clar, no, el problema no és d'ortodòxia.
1: Potser el problema és que l'endemà d'haver tingut aquest gest el conseller directament trucar a la Bàrbara, el mateix conseller hagi de tornar a trucar a la Bàrbara. Això sí que dius... Escolta, ja, això no es pot delegar amb algú altre, ja, diguéssim,
0: bueno,
1: per solucionar-ho
0: ja,
1: el més ràpid possible.
0: El cas en particular... O sigui,
1: sí
0: tampoc
1: o no?
0: No, cal, cal...
1: És,
0: no és, però el tema és que no és un problema de poc falta de que no sigui ortodox, que no ho és, però això sí, a mi això m'és igual, el protocol m'importa molt poc, però el que vull dir és que un conseller no pot resoldre els problemes individuals de cada ciutadà, per tant, el que han de fer els polítics és fer que l'administració funcioni. I això, que els procediments estiguin ben definits i tothom tingui clar i la actitud dels funcionaris també sigui la que ha de ser.
1: Tu, Nacho, per què és tot tan complicat al segle XXI? Fa tants anys que cada vegada que arriba una campanya electoral acabarem amb la burocràcia i no sé què, i no sé, pagès o ramaders, tothom et diu, què va, si anem de mal en pitjor, no? És a dir, cada vegada pitjor.
3: Però el segle XXI...
1: Com pot ser això,
3: Nacho? El segle XXI, el XX, el XIX, Kafka ja escrivia el procés.
1: Però
3: com
1: què és això?
3: El procés, però el procés de Kafka.
1: Deixem-ho clar.
3: Deixem-ho clar. Bueno, tot i que tenien algunes similituds.
0: No era visionari, no?
3: Però sí que és veritat que ella parlava de com se sentia un ciutadà oprimit per una burocràcia excessiva, per una manera de funcionar asfixiant de l'administració i, sobretot, més que asfixiant, incomprensible per un ciutadà del comú que no té mitjans per resoldre problemes si no és a través de l'administració i l'administració no resol els problemes i, per tant, és un coll d'ampolla que acaba generant una situació, una sensació de desempara, que és el que jo deia abans, amb aquestes persones de Sabadell. A mi la sensació, quan vaig veure el vídeo el primer dia, abans que resolgués el problema, o entrés en vies de resolució del problema, vaig pensar, quina sensació de desempara que l'administració et digui que has de marxar de casa teva, que no pots tocar una plaga de ratpenats que s'hi ha instal·lat, em semblava tot plegat una cosa kafkiana, en el sentit més literal de la paraula.
1: Bé, Bàrbara, bon dia.
4: Bon dia.
1: Digue'ns el que puguis dir. No ens diguis el que no puguis dir, però t'acaba de trucar el conseller. Alguna novetat? Entenc que sí.
4: Sí. Sí. Bueno, una mica en base a el que em va dir ahir, en 15 dies la idea de retirar-los. Jo li he preguntat que per què 15 dies, i m'ha dit que és perquè

0: clar, és perquè quan van anar hi havia unes cries, li he dit, mira, perdona, però les cries triguen 2 setmanes en fer-se adultes. És època de cria. Si triguem 15 dies, d'aquí 15 dies tornaran a haver-hi cries. Llavors això serà el cuento de nunca acabar. I em va dir, hòstia, això no ho sabia, clar, deixa'm que torni a parlar amb ells. Ell va trucar ahir a Interior i els va dir tal qual, estem fent el ridícul, estem posant en perill la salut d'uns ciutadans, això s'ha de treure sí o sí, ja. Llavors, ahir la nit van demanar permís a Medi Ambient, per el que diem, no? Que és una espècie protegida, i Medi Ambient ha donat l'ok perquè truquin als agents rurals i que agents rurals, esto es la pelota, lleva pasando, truquin al Museu de les Ciències Naturals de Granollers, que van ser els únics nois que van venir a casa a retirar-me alguns cadàvers, perquè clar, no podien accedir a tota la paret, perquè aquests que quedin vius els puguin portar a recuperació de fauna, a que segueixin criant allà fins que sigui el final de la cria.
1: Bé.
0: El que demanàvem des del primer dia, bàsicament.
1: Confia, estic seguríssim, perquè el conec, que farà l'impossible perquè això, vaja, s'acabi liquidant.
0: És més, m'ha dit que trucarà gent rural perquè em tornin a trucar, per insistir perquè em truquin, disculpa, perquè em facin un informe que nosaltres podem presentar a l'assegurança perquè ens pugui cobrir el que s'estava explicant ara mateix de la paret.
1: Perfecte. Bàrbara, quan se solucioni, que se solucionarà segur, sisplau, truca als companys de la programació d'estiu i explica-ho, perquè jo seré oient ara aquest estiu i vull que m'ho expliquis, això. Vale. Vull sentir com m'ho expliques quan s'hagi solucionat aquest problema. Estic molt content que gràcies a aquesta entrevista amb el conseller en aquest programa, perquè ha sortit a totes les ràdios, teles, diaris, però estic molt content que sigui...
0: Sí, ho heu mogut, era dir que tant vosaltres, i ara al·lucinareu, com el diari de Sabadell, la Marta també s'ha mogut moltíssim per ajudar-me, passa que al final vosaltres heu sigut més ràpids, però de debò que heu sigut els dos medis que m'heu ajudat i estic molt agraïda, de debò.
1: Ho celebrem moltíssim, estem molt contents per tu i per tota la teva família. Bàrbara, que s'acabi aviat, sisplau, aquest malson, ja ens ho explicaràs. Gràcies.
0: Ojalà que sí.
1: Una abraçada, que vagi bé, gràcies a tu. Adéu, adéu. Merci. Bon estiu, esperem que el tingueu. L'heu començat malament, però que el tingueu molt bo a partir d'ara.
2: Però fixa't que el mateix conseller s'està trobant ara, ell, ficat en el laberint de la burocràcia del seu govern, perquè ell ha trucat als rurals i li han dit s'ha d'esperar 15 dies, i ara quan la Bàrbara li diu una altra cosa, ell diu, ara haig de tornar a trucar. O sigui, alerta, perquè entre departaments i entre àrees, diguéssim, per dir-ho de manera genèrica, d'un govern, no d'aquests, no qualsevol, també tenen les seves rivalitats. O sigui, escolti'm, tu no et fiquis en el meu territori. Però a veure com s'acabarà això.
3: Però això no sé tant si és un tema de rivalitat, sinó que és un tema d'accés de regulació, i de vegades també ens hem de plantejar si les regulacions no són absurdes. És a dir, fins a quin punt està per sobre la protecció d'una espècie animal per la salut de les persones.
2: És que no està per sobre.
3: Però s'està considerant...
2: Hi ha dues coses.
3: En aquests moments sí que s'està...
2: I algú ha de fer que sigui compatible.
3: Però de vegades no pot ser compatible. Vull dir, hi ha coses que no són compatibles. És a dir, o ho retires i aquestes cries doncs hauran de morir, o
2: però es pot retirar d'alguna manera...
3: Bueno, jo no ho sé, jo no sóc especialista. No,
1: jo tampoc,
3: però
1: jo crec que
2: hi ha d'haver alguna manera de retirar-la.
3: Però com que no hi és, vull dir, com que no hi és, potser has d'establir prioritats.
1: Bé, no, que li deia la Bàrbara i el conseller, dic, jo tampoc hi entenc, no sóc especialista, però escolta, aquests ratpenats, que els ratpenats a les coves hi estan molt bé. Quan vas a una cova, normalment hi ha ratpenats. No es poden agafar i portar-los a una cova, per, segons la Bàrbara, es moren per culpa de la calor que fan aquella paret. Estan tancats allà en aquella paret a casa seva. Dic, no es poden, tot i que estan en època de cria. Dic, entenc que els seus motius tindran, els rurals, que són els que en saben, però no es pot agafar, com finalment sembla que faran, i portar-los a un lloc on puguin ser més feliços i criar més i més alegrement encara.
3: Bueno, si estan vius, si és una espècie que d'aquí 15 dies estan tots morts, vull dir...
2: Clar, és que potser el problema per ells és deixar-los on són, també.
1: Ja està, com ens hem de veure, Nacho?
4: És realment la situació.
1: Parlant de temes que déu-n'hi-do. Mira, passen 2:45.
5: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
6: El Pla B, amb Toni Marín.
5: Compromesos...

0: amb la bona informació.
1: Allà on hi ha una tecnologia molt emergent, com un ordinador quàntic, sempre hi ha algun artista que diu calla, que això segur que fa música.
2: Tenemos algoritmos propios que generan lo que decimos música simbólica.
3: Jo diria que allà on conflueixen l'art contemporani i les músiques que construeixen en present, no?
4: La idea d'artista multimèdia, no? Gent de formació, sobretot musical, que comencen a fer coses en imatge.
5: Des que va arribar el streaming, hem perdut molta independència.
6: I si agafem el model Wikipedia comunitari i transversal i l'apliquem a la música sense esperar que una empresa sueca o americana ens faci la feina.
7: La barrera del so. Dissabtes i diumenges, 12 a 12 de la nit.
8: La música és una creació humana única.
7: Explorar aquelles barreres que estan per trencar en el camp de la música i el so.
8: Tot això, els seus harmònics estan a la natura.
7: Amb Irene Desumvila, a Ràdio 4.
1: Un dispositiu d'alliberació sònica.
9: Ràdio 4.

0: Del Mundial es parla. Del Mundial es parla. Escolta, qui guanyarà diumenge, Nacho? Amb qui aneu? Amb Espanya o amb Leo Messi? Barroso, t'estàs menjant un croissanet fantàstic. Amb qui vas? Amb Espanya, suposo.
1: No.
0: I tu amb Leo Messi, no, Nacho Martín Blanco?
2: Sí,
0: i l'Astrid Barrio, tant se li fot.
3: Ja vaig amb Espanya.
0: Vas amb Espanya?
3: Sense cap dubte.
2: Jo vaig amb Espanya, però fins a les últimes conseqüències, sempre, fins al final, i en totes les circumstàncies. I, a més, espero que Espanya guanyi jugant millor que Argentina. És un rival molt difícil per Espanya, molt difícil,
0: sí,
2: i espero que guanyem.
0: Però tinc molts amics que en saben molt, jo no en sé, i em diuen que guanyarà Espanya.
2: Jo crec
0: i
2: que
0: alguns d'aquests amics no volen que guanyi Espanya, però diuen que
2: jo crec que Espanya és superior Espanya. A Argentina. Ara, Argentina té un ànima, un
0: sí, sí,
2: esperit...
0: Sí, mira l'altre dia.
2: Que, bueno,
4: Els argentins Vila. Han demostrat gran, els argentins han demostrat gran resistència a l'hora de remuntar resultats molt adversos, i els espanyols han ensenyat al món que per sobre de les individualitats són i juguen com un veritable equip, fidels al seu estil tiki-taka.
1: No, no m'estranya, la meitat són el Barça, clar, són un equip. Jo el que
0: la
1: vull
0: meitat
1: dir...
0: del Barça i no vas amb Espanya.
1: No, és que no és una aquesta la qüestió. Aviam, això de les seleccions és una qüestió política, això està clar, no? No es pot mirar d'una altra manera. Aleshores, jo el que vull dir és que...
3: Home, sí, es pot mirar des del punt de vista personal.
1: No.
3: Si tu coneixes molta gent que s'alegra
1: d'això...
3: Jo
1: no els conec de res.
3: Tu no coneixes gent que vagi amb la selecció? Caram.
1: No, en general no.
3: Deus viure bastant allà de Barcelona, eh?
1: No. El cas és igual. És que i per què ets a compartir... Escolta, i per què ets a compartir el que facin ells i ells no el que jo pensi? No és aquesta la qüestió. Jo respecto tothom. Jo el que vull dir és que si Catalunya tingués una selecció, seria una candidata a estar en aquesta final, claríssima, perquè els jugadors, hi ha una gran quantitat de jugadors que són catalans, això és així, i després n'hi ha de bascos, uns altres que també podrien tenir la seva selecció. I també ets a dir que recordem que en una part de l'acord d'investidura de Salvador Illa hi havia el compromís de treballar perquè hi hagués les seleccions catalanes amb totes les conseqüències, cosa que evidentment no s'ha mogut ni un dit en aquest tema. O sigui que, perdoneu, però per mi això és un tema polític claríssim.
2: Jo he de dir, més enllà que és evident que el goig que genera els triomfs de la selecció espanyola a Barcelona, a tot Catalunya, és impressionant. Aquests dies hem vist imatges a Badalona, a Barcelona, a Sabadell, a Sant Boi, que són espectaculars, de tantíssima gent entusiasmada amb els triomfs d'Espanya, i després t'he de fer una precisió, Silvia, jo sóc molt futbolero, evidentment la selecció per mi està per sobre qualsevol altra cosa en termes de futbol, i a mi m'és igual que siguin del Barça o del Madrid. Ara, t'he de dir una cosa, l'altre dia la selecció, que va tenir un paper important de jugadors catalans, jugadors del Barça titulars, ho dic perquè dius, no?, la immensa majoria, és a dir, per mi els jugadors del Barça i els jugadors catalans són fonamentals i estic encantat que hi siguin. Ara, l'altre dia, dels 11 titulars, n'hi havia 3 que eren del Barça. No eren la majoria.
1: Tot el Mundial, Joan?
2: Hi havia Cubarsí,
1: hi
2: havia Lamine Yamal...
1: Hi ha catalans que juguen en altres equips i que no són del Barça.
2: Cubarsí, Lamine Yamal i Olmo. I, evidentment, i Cucurella, que és un tros de jugador...
0: Què et sembla la polèmica generada per Rajoy? Selecció francesa, diu que no hi ha francesos.

0: Curt i ras, perquè anem malament, sí, bueno, de temps.
1: Crec que és una polèmica artificial que s'ha sobredimensionat, però vaja, en fi, aquí cadascú té la seva opinió.
0: Jo no, preguntava la teva, demanava la teva.
1: No, per això jo dic... Jo crec que
2: la teva és que no el fiquis en aquest liu.
1: Sobredimensionat i una polèmica artificial.
0: Ai, senyor. Escolta'm, Jordi Vila, què diu la gent?
3: Doncs hem sortit al carrer.
0: Qui guanyarà? Qui guanyarà?
3: Doncs mira, això és el que ens diuen.
0: Va, sentim-los.
3: Espanya, Argentina, qui guanyarà?
4: Home, jo crec que guanyarà Espanya, perquè té una selecció que és un equip, ha demostrat que és un equip, Argentina també.
3: Argentina ha demostrat que pot enfrontar-se a resultats molt adversos i acaba guanyant, eh?
4: Sí, i Espanya també.
3: El resultat?
4: 2-1.
5: Guanyarà Espanya i serà 3-2.
3: Ah, ho tens clar, eh?
5: Sí, sí, és així. Amb remuntada a final, a més. Anirà guanyant primer Argentina i al final farem el gran gol.
3: Patirem per això, no?
5: Des del primer moment.
3: Fa il·lusió jugar contra l'Argentina? Tenim el gran Leo Messi, no?, que tantes alegries ha donat al Barça.
5: Sí, al final està bé que els dos cracs hagin sigut o siguin del Barça. És un bon al·licient.
3: Has seguit el Mundial?
6: Més o menys, sí.
3: I què em diries del paper de la selecció espanyola?
6: Que ha sigut impecable. Els millors.
3: Qui guanyarà?
6: Espanya.
3: Per quin resultat?
6: No ho sé, 1-0.
3: Tocarà patir perquè l'altre equip té Leo Messi, eh?
6: És igual, està bé ell.
3: I si marca Espanya, tu com cantes el gol? Gol! O gol? O gol?
4: La veritat és que sóc una mica soso, no canto.
3: Hay preocupación porque Lamine Yamal no ha ido al último entrenamiento, parece que tiene unas molestias. ¿Qué puede pasar si no juega?
7: Sí que es verdad que cuando salió del partido salió así como cojeando un poco, ¿no?, por el tema de las patadas y eso, pero yo creo que Lamine nos dará el gol que necesitamos para la final.
3: Doncs, veig molt contenta, molt alegre, eh? És pel cap de setmana o per la final?
8: Per tot plegat.
3: Gràcies.
8: Vinga, de res, bon dia.
0: Quin resultat hi haurà? Guanyarà Espanya, dius, Nacho, per quan?
1: Jo espero que 2-0.
0: 2-0.
1: Espero.
0: Vols dir que no farà un gol, l'Argentina?
1: Jo espero. La defensa d'Espanya, per cert, amb Cubarsier immens, és una defensa molt forta.
0: 5 minuts i les 11.
9: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
0: Els incendis dels últims dies i setmanes han revifat el malestar dins el cos de bombers. Antonio del Río, d'UGT Bombers, bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia, Antonio. En primer lloc, felicitats per la bona feina. Gràcies per tot el que esteu fent per aquest país, de veritat, Antonio. Dit això, els incendis simultanis us han complicat molt les coses aquests últims dies i setmanes, on hem estat tots testimonis. Han estat dies difícils, crítics, i això, com dèiem, sembla que dispara el malestar dins el cos de bombers. Explica'ns més i millor tot el que esteu passant i, segons com, patint, fins i tot.
10: Aviam, el que estem patint és el que està patint tota la societat, no? El canvi climàtic, l'emergència climàtica i l'adaptació que ha de fer la societat a aquests nous fenòmens meteorològics. I el cos de bombers, reflexa de la societat, doncs el mateix. Ens estem adaptant a aquestes crisis, que no solament és climàtica, sinó que també és antròpica i també és una crisi social. Recordem que els bombers, a banda de forestals, tenim una cartera de servei molt més extensa.
0: Sí, senyor. L'altre dia deies la vocació no pot passar per damunt de la nostra salut, de les nostres vides i de les nostres famílies, Antonio.
10: Bé, tot té un límit. Això està clar. I la nostra vocació de servei la demostrem dia a dia, val?, en aquestes jornades maratonianes que fem, donant resposta a la simultaneïtat, i jo crec que això no es pot posar en dubte. El que sí diem és que tot té un límit, i el límit és la nostra salut, la nostra seguretat i les nostres vides. Yes. Hem de recordar que no és la primera vegada que hem de patir algun accident mortal en incendis de vegetació.
0: Bé, denuncieu falta de recursos, demaneu en efecte més seguretat, el malestar ve de lluny, diu que esteu una mica millor, però que falta molt encara aquí. No sé si n'heu parlat aquests últims dies amb el Departament d'Interior i si és així que us han dit algun compromís per part del govern i exactament què és el que demaneu.
10: A veure, les percepcions són diferents segons qui les valora, no? En el nostre cas, doncs sí que és veritat que veiem un esforç pressupostari aquests últims anys. El que passa és que les nostres mancances són endèmiques, són històriques.

0: després d'anys i anys de desinversió. Recordem que el 2012 el cos de bombers va ser excloure dels serveis essencials, fins i tot hi havia alguna amenaça de privatització, i doncs d'aquells polvos estos lodos, és a dir, tants anys de desinversió, ara es vol fer de cop i volta tot el que no s'ha fet en tants anys. Aleshores estem en un moment de modernització, de creixement i d'adaptació, i això pues genera desviacions organitzatives que són els efectes col·laterals que estem patint.
1: Però exactament què demaneu? Quines són les principals reivindicacions ara mateix? La llista deu ser llarga. Les primeres de la llista, quines són?
0: Bueno, primer el que volem és la integració de la prevenció de riscos laborals a la gestió del cos de bombers, de forma transversal a tot. La incorporació de tants efectius en tan pocs anys i de manera una mica ràpida i descentralitzada, pues provoca que faltin EPIs. Els EPIs són els equips de protecció que els posem als bombers davant a riscos mortals, i ara mateix no tenim EPIs de substitució, i això es posa als bombers a riscos higiènics i de contaminants. Una altra de les mancances que són com a conseqüència d'aquesta adaptació són també vehicles que s'han comprat de forma apressurada i que generen molts problemes. Bueno, en definitiva, com he dit, és el problema de l'adaptació al creixement, que és una mica ràpid i desendreçat.
1: Antonio del Río, d'UGT Bombers, moltes gràcies per haver-ho explicat aquí al matí de Ràdio 4. Que vagi molt bé, Antonio. Gràcies. Bon dia.
0: Vinga, vosaltres.
1: Nacho Martín Blanco, Astrid Barrio, Sílvia Barroso...
2: Què, doncs...
1: Ai, que us trobaré a faltar,
2: fins
1: home.
2: Fins al setembre,
1: home,
3: no?
1: Homes i dones.
3: No menteixis, si has de desconnectar.
1: Una miqueta sí.
3: Res, home,
1: res. Sí.
2: Ja desconnecta.
3: Oblida'ns.
1: Ui, ja hi ha la Povedano per aquí? Ja, la que faltava pel duro. Fem una cosa, sentim les notícies de les 11 i de seguida, Marta Inglés, no em faci riure. De seguida tornem en directe aquí al matí de Ràdio 4. Fins ara mateix.
4: Són les 11.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bon dia. L'endemà de les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalant l'amnistia, el ministre de Transports, Òscar Puente, en declaracions a Ràdio Nacional, ha llançat el guant a Carles Puigdemont.
6: Yo no soy quien para dar consejos a nadie, pero si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político, porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez.
4: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha demanat en aquest sentit celeritat en l'aplicació de la llei d'amnistia. Han estat declaracions de Junqueras a un esmorzar informatiu organitzat per Nueva Economía Forum, on també ha assegurat que el seu partit està decebut amb el PSOE pels casos de corrupció que envolten el partit. Junqueras ha dit que la continuïtat de la legislatura ja no depèn de la confiança en els socialistes, sinó del sentit de responsabilitat davant l'alternativa d'una aliança entre la dreta i la ultradreta.
7: ¿En qué se basa, pues, la continuidad de la legislatura? Pues probablemente se basa en la responsabilidad. Se basa en la convicción de que la alternativa es más corrupta, mucho más corrupta, y especialmente ante la convicción de que estamos ante una alternativa mucho peor para los fundamentos de la democràcia espanyola.
4: I anem als tribunals. La directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, declara a aquesta hora l'Audiència Nacional com a imputada al cas Leire després que el jutge Santiago Pedraz ajornés ahir el seu interrogatori per a aquest matí, Àlex Eloi.
8: El magistrat va prendre declaració després que la declaració del número 2 de la Benemèrita, el Dao Manuel Llamas, s'allargués ahir 2 hores i mitja. Avui la declaració com a imputada de González coincideix amb la de Llamas al Senat, on ha estat cridat a comparèixer a petició del PP. Els populars volen que aclareixi l'obertura d'expedients als membres de la UCO involucrats en investigacions que afecten el govern i l'entorn del president Pedro Sánchez.
4: I aquesta hora preocupa l'incendi d'Orés a Saragossa, que continua actiu i en menys de 48 hores ha arrasat més de 12.000 hectàrees. La nit ha estat prou complicada i el foc ha continuat amb força.
8: De moment, 5 municipis encerclats per les flames estan evacuats, són prop de 700 persones i diverses carreteres segueixen tallades. Sobre el terreny treballen més de 400 mitjans terrestres i aeris, tant d'Aragó com d'altres comunitats autònomes, com Navarra, per exemple, a més dels proporcionats pel govern central. Roberto Bermúdez de Castro es el conseller d'Interior aragonès.
9: El cambio de norte de viento, lógicamente el incendio en la cabecera, se podría escapar un poco hacia el oeste, hacia el municipio de Biel, que es Fiel y Fuendespaldas, los municipios donde ahora mismo estamos más atentos para que no haya ninguna especie de problema, y a la mínima que viésemos algún problema en Biel, pues lógicamente lo desalojaríamos al municipio.
8: Situació complicada també al municipi de la Mierla, a Guadalajara, on l'incendi declarat aquest dijous ha obligat a desallotjar 4 nous pobles i ja són 7 en total. El foc, que s'està apropant al parc natural, ha cremat ja més de 2.000 hectàrees i el vent i l'orografia del terreny n'estan complicant l'extinció. Mentre els mitjans terrestres i aeris també treballen per controlar i perimetrar el foc del municipi de Lozoyuela, a la Serra de Madrid, que ha cremat 700 hectàrees. El presumpte responsable de provocar l'incendi, detengut ahir, és un home de 52 anys, amb antecedents i que portava un encenedor.
4: I a Tarragona, 33 persones han estat identificades amb un total de 74 antecedents policials, un detingut i un home investigat per vendre material falsificat.
8: És part del resultat de l'operatiu que la policia local del Vendrell i els Mossos han fet a l'estació de trens de Sant Vicenç de Calders aquest dijous al vespre. La policia també ha obert actes per portar droga, armes, un esprai de defensa no homologat i per resistència a l'autoritat.
4: I a Lleida, veïns del centre històric i del barri de Cap Pont han denunciat la proliferació de campaments de persones sense llar dormint al carrer sense cap assistència. Pepa Sant Genís.
10: Els veïns del centre històric de Lleida denuncien la presència massiva de persones sense llar dormint als carrers d'aquest barri i també campaments de barraques. És una situació que es repeteix cada estiu. El conseller del Centre Històric, en el Consell de la Ciutat, Josep Maria Muñoz, diu que durant tot l'any hi ha presència de toxicòmens sense llar i que als mesos d'estiu la situació s'agreuja amb l'arribada de temporers que busquen feina a la fruita. Acusen a l'Ajuntament de Lleida de deixar-los de banda.
11: L'Ajuntament ens ignora totalment. No hi ha ningú que li interessi gens ni mica el que està passant al centre històric i ho ignoren. Toxicòmens temporers estan al turó de la Seu Vella. Al ras no s'ha obert ni un sol espai al barri, ni els centres d'arrels que hi ha, ni de l'Ajuntament han obert els seus espais per a aquestes persones.
10: Al barri de Cap Pont de Lleida sí que hi ha habilitat un pavelló de la fira per acollir temporers que treballen a la fruita, però els veïns d'aquest barri també denuncien que n'hi ha molts dormint als carrers i al parc dels Camps Elisis sense cap assistència. L'Ajuntament de Lleida diu que han detectat la arribada de més temporers aquest estiu, però que n'hi ha menys d'irregulars i que estan fent un seguiment de la situació.
4: Gràcies, Pepa. Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 12.
5: Ràdio 4.
12: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia avís al 02076 o entra a comitèemergència.org.

0: És mig quart de 12. Jordi Vila, no vull que passin els minuts. En el fons no vull que s'acabi, això. Povedano!
1: Què passa? Com esteu, nois?
0: Doncs
1: esteu contents?
0: No ho sé, sí, però...
2: Emocionats, no? Perquè també és l'últim programa de tota una temporada que ha estat molt, molt, molt intensa. Com intensa ha estat el teu espai
0: sí,
2: de sexe?
0: Com intensa és la Povedano.
2: A la Povedano, que sí. M'ha après moltíssim, eh? Moltíssim, sí, sí.
1: Intensa sóc jo perquè també m'ho feu ser, mm? Home, és que clar, és que clar.
0: Però tu què voldries venir a parlar d'un sol tema durant tres quarts d'hora? I avorrir les pedres, no?
1: No, però de parlar de temes diferents i d'alguns
0: diferents,
1: més...
0: Diferents, pim,
1: d'alguns
0: pam, pim,
1: més,
0: pam, pim,
1: alguns
0: pam.
1: Més picants també ho faria, eh?
0: Clar, ve una nutricionista. No estarem 20 minuts parlant del tomàquet. El
1: home,
0: tomàquet,
1: no.
0: El pebrot,
1: no
0: l'albergínia,
1: no, no,
0: la cirera,
1: no, no, home,
0: la maduixa... Ah, si no t'interessa una cosa, t'interessa l'altra. Si t'enroques mitja hora parlant del mateix, de palla i fum, buf.
1: No, però és veritat que a vegades, si parlem de molts, molts temes, tampoc es pot profunditzar en cap. Això és així. Això és com en el sexe.
0: Però és capacitat de síntesi. S'ha de dir tot el que calgui,
1: impossible.
0: Però no cal estar 3 hores.
1: No, perquè fixa't que la sexualitat o les relacions humanes no poden ser tan superficials. És a dir, sí que està bé que a vegades...
0: Sempre estem com el gat i el gos.
1: No,
0: sí.
1: Si et dona una explicació, però no t'està agradant.
2: No, m'interessa molt.
1: No t'està agradant.
0: Sí, però sí.
1: Les relacions humanes i emocionals...
0: I m'agrada.
1: Hi ha dies que poden ser superficials, però hi ha d'altres i algunes temàtiques que cal profunditzar per poder arribar al quid de la qüestió.
0: Quan cal aprofundir, quan cal fer una cosa més llarga, la fem.
1: Sí, és veritat.
0: La fem.
1: Sí.
0: Hem fet entrevistes de 3 quarts d'hora, aquí, Jordi Vila.
2: Sí.
1: És veritat.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: Ah, quan cal.
1: Sí, exacte.
0: Però per norma fer-ho tot llarg i avorrit, no.
1: No, això no ho hem fet mai, tampoc, nosaltres.
0: Aquí no.
1: Nosaltres no ho hem fet. Que jo sàpiga, que jo sàpiga, eh?
0: Aquí no.
1: Almenys jo, amb els meus temes, crec que no hi ha hagut cap que hàgim estat en plan tota l'entrevista sencera. Jo crec que no.
0: Ara potser algun oient diu, de moment no heu dit res, que ens interessi encara. Potser, no ho sé.
1: Qui això?
0: Doncs algun oient pot pensar això, de dir, què ens diràs avui, Povedano?
1: Bueno...
0: Què ens explicaràs? Sexe a l'estiu?
1: És que...
0: Tota cuca viu.
1: És que... O desviu, perquè és que... És que...
2: Potser tenim moltes expectatives, no? A l'estiu, no?
0: Mira com riu l'Aro Seren. Mira com riu.
1: És que, no, pensem una cosa. Jo penso en l'estiu i aquests dies jo estic passant molt malament. No sé vosaltres, nois, amb la calor. Jo no tinc aire condicionat a casa. Llavors, tens ventiladors i de més, vale, perfecte, però aquestes nits estan sent horroroses.
0: No, terribles.
1: Qui pensa en tenir relacions sexuals amb aquesta calor i amb aquesta xafogor i amb la suor que tens en el cos? Vull dir, hi ha moltes coses, no?, que ens poden portar a canviar una miqueta les dinàmiques dintre de la sexualitat quan arriben segons
0: Mira,
1: quines etapes.
0: Lleida, ahir llegíem aquest titular, registra la seva primera nit tòrrida amb 25,7 graus de mínima ahir, amb 86 anys. Això no s'havia vist mai.
1: És que això no es pot.
0: A Lleida,
1: pot, no es pot.
0: Tòrrida vol dir que no baixes dels 25. A la costa sí que ha passat, i l'altre dia aquells més de 30... Allò és terrible.
1: És terrible, de veritat.
0: Però, esclar, a Lleida mai hi havia hagut una nit tòrrida, amb una temperatura que pràcticament no ha baixat dels 26 graus. La matinada d'aquest dijous.
1: I encara, i també és veritat que la temperatura és una cosa, i l'altra cosa és com tu la sentis dintre, en el teu cos, no? Perquè hi ha persones, doncs, que... O hi ha llocs on potser no sues tant, és veritat que la sensació és com de forn, però hi ha d'altres, com estem aquí a Barcelona, com estem a la costa, que a la mínima que tens calor, jo almenys estic xopa. Estic xopa en general, la camisa, els sostens, les calces, els mitjons, si em portes bambes, és que és absolutament tot xop, no et ve de gust que et toquin, no?
2: Per tant, arribes a aquest punt, hem de preguntar, l'estiu realment augmenta...
0: Espera't, arribat a aquest punt, hem de recordar altres coses que farem de seguida en aquest programa.
2: És veritat.
1: A veure.
0: Perquè si
1: a
0: algú no li interessa el que diu la Povedano, es quedarà perquè de seguida parlarem de...
1: Com que a algú no li interessa?
2: Amb la Povedano parlarem del desig sexual.
0: Quedeu-vos perquè de seguida parlarem de...
2: Però també parlarem amb la Montse Folch, la nostra nutricionista de les estrelles. Avui posarem en qüestió alguns mites sobre la fruita i ens preguntarem, es pot menjar kiwi, per exemple, amb la pell?
0: Vols dir que es pot menjar? Home, aquell groc potser sí, però l'altre sí, és molt pel... El verd és molt pelú d'aquella pell.
2: O menjar la fruita de postre engreixa més? Vaja, algunes de les moltes preguntes que li farem, sobre les mites de fruita de cara a aquest estiu. També parlarem de peus.
1: De peus, eh?
2: De peus.
1: Mira que això
2: de com eliminar la pudor dels peus.
1: Això podria ser un tema també dintre del llit, Perdoneu.
0: Això també té el remei la Marta Tips, Que també podem parlar amb ella, que també ve avui. Ve la Marta Tips.
1: Vale,
0: avui doncs, tota la Plana Major.
1: La Marta, jo no he coincidit mai amb la Marta, jo.
0: No has coincidit amb la Marta.
1: M'heu parlat d'ella, però no he coincidit amb ella.
0: És,
1: no he tingut la sort
0: encara. És del millor que he conegut els últims temps.
1: Doncs...
0: Com tu, eh?

0: Encantadíssima de conèixer-la, la veritat, o sigui, ja la tinc ganes.
1: És maquíssima. I a més, és que és una passada. Tot el que explica i funciona absolutament, tot.
2: Sí, la Marta Tips ens farà un repàs dels millors trucs que ens ha portat aquesta temporada. I acabem de parlar del tema aquell dels peus.
1: La podòloga, perquè el calçat d'estiu és molt important saber quins sí i quins no. Perquè és molt còmode, però de vegades ens fem malbé els peus.
2: Sí, i ho farem i parlarem amb la Mercè García Lisandra, podòloga i divulgadora.
1: I que ens digui com pots allò del recet aquell dels talons, no?
0: Ah, vale.
1: Que fa fàstic quan veus algú amb els peus així.
0: Molt secs, no? O sigui, jo quan vas al metro i veus que mires una mica cap per avall i veus la gent als peus al metro quan estàs mirant cap avall i veus cada peu. I veus ditets que sobresurten de les sandàlies, com que van tocant el terra, no? Que van fent hola, hola, hola, van fent el terra. És de veritat.
1: Saps que menjarem les millors braves avui?
0: Oh, m'encanten les braves!
1: I les del Tomàs de Sarrià, potser encara més.
0: No les he tastat.
1: No les has tastat? No. Mira, el Nacho Martín Blanco hi ha anat milers de vegades.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí.
0: M'encanten les braves, m'encanten.
1: Doncs les del
0: Tomàs... I m'encanta el picant, també. M'agraden molt picants.
1: A mi també, a mi també.
0: T'agrada el picant, Xavi?
1: Sí, massa.
0: A mi també, molt.
1: Però massa.
0: Molt.
1: I fa suar, eh?
0: Però hi ha gent que a vegades diu, oi, això pica molt, i prou, i dic, no pica gens.
1: Ah, sí,
0: no sé.
1: Hem d'anar, un dia et portaré a un mexicà que m'agrada molt.
0: M'encanta mexicà.
1: Ja quedarem un dia o no?
0: Va.
1: Pot ser, sí, això? Serà possible?
0: I tant, sí. Ens farem un riure, segur.
1: Sí, segur.
0: I tant, sí.
1: A veure si acabarem a...
0: Què? A hòstia!
1: No, això ho dius tu. Mira, si voleu, admita-la, admita-la. Montse. És que, nois, ara ja està pujant la temperatura, sí o no, en aquest estudi. Montse Folch. És que l'estimem tant, a la Folch.
2: És que fa molts anys que us coneixeu, Xavi.
1: Però sí, molts, eh?
2: Molts. Sí. I això es nota molt a l'antena, eh?
1: Sí.
2: Aquesta complicitat,
1: vam
2: aquesta...
1: Vam començar junts fa 26 anys, a RAC1.
0: Tal, Montse, i com estàs, Montse?
3: Molt bé.
0: T'aguantat, Xavi, quants anys, dius? Estàs bé?
3: Molt bé.
1: Més de 26 anys i estem perfectes. Amb tu no fa ni un any i no...
0: I et surt fum del cap, eh?
1: És complicadet a la Povedano.
3: Doncs és fàcil, el Xavi.
1: Eh que sí, Montse?
3: Sí.
1: Què fas, aquesta cara?
3: Estàs com una cabra. Mi, sí.
1: Escolta, fem una cosa.
2: Sí, parlem de camins, ara?
1: Espera, Tom, aquest. D'acord. Mira la Marta Inglés, que et diu. Ah, passa el so del dia.
2: Ah, és veritat, el so del dia.
1: Que la gent vol anar de franc al Tomàs de Sarrià.
2: És veritat. Veure, mira, ui, mira aquest. Cogut. Cogut. Ui.
1: 900-454-455-900-454-450 cap al Tomàs de Sarrià, eh? Truqueu ràpid, jo trucaria.
2: Les millors braves.
1: Tu mateix.
2: Les millors braves.
0: Ai, m'encanten.
1: O tu mateixa. Sí?
0: M'encanten, sí. Molt,
1: ja ho has dit, Povedano. Veus això? Ara ja portem, ja ho has dit, 25 vegades.
0: 26,
1: és el que et deia abans, no cal.
0: I 26, mira.
1: No cal.
0: Quan tornem a parlar de les braves, tornaré a dir.
1: D'acord, va, digues el que vulguis, que és l'últim dia.
0: Clar.
3: Oh, que bé, l'últim dia, per nosaltres, eh? Molt bé.
1: Sí, però després l'enyoro jo, eh? La primera setmana no. La primera setmana, si puc, fins i tot apagaré el mòbil alguna estona.
0: Què faràs?
1: Descansar.
0: Tens algun plan?
1: Sí, clar. Tu no en tens, de plans?
0: Sí.
1: Que acaba d'arribar de fer el camí de Santiago, el camí de Sant Jaume, que diu que s'ha de dir així en català, no?
0: No, només una etapa. No, només un torcet.
3: Que bé.
1: Què vols que faci, tot?
0: No, faltaria molts dies.
1: Pobre Povedano.
3: Sí, clar, un mes. Com a mínim un mes.
0: Que hauria de faltar molt a la feina. I no puc, soc autònoma.
1: Les mariscades que s'ha fotut.
0: Sí que he fet, això.
3: Ostres, que jo tinc ganes de fer-ho. Jo no ho he fet, eh?
1: Jo tampoc.
3: Sí, però per trams...
0: És una experiència interessant.
3: Sí,
0: no,
2: i t'has sentat molt bé, Alba, perquè fas molt bona cara.
0: Sí?
1: T'està dient que estàs molt guapa.
0: Oh,
1: moltes
0: gràcies.
1: És el que t'he dit jo al butlletí de les 11.
0: Moltes gràcies.
1: És veritat.
0: Sí, és veritat.
1: Ja t'ho vaig dir l'altre dia.
2: És que és un camí exterior i interior.
0: Sí, ha estat interessant, la veritat.
3: Que bé.
1: Què ens explicaràs avui, Montse?
3: Doncs el que vulgueu. És a dir, jo pensava parlar de coses una mica refrescants, com per exemple mites de la fruita. Perquè com que tothom menja, en principi, mengem molta quantitat de fruita
1: a l'estiu... Ara sí, en aquesta època encara més, exacte.
3: Doncs mites de la fruita, que si engreixa, que si el postre, que si el mitja tarda, tot això.
1: Però diu el Jordi, diu, la Montse ens explicarà si ens podem menjar el kiwi amb pell.
3: Per exemple.
1: Però que no és pelut, allò.
3: Allò és pelut.
1: El verd és pelut, el groc no. Que a mi m'agrada més el groc que el verd.
3: Clar, el groc és igual de saludable. El que passa és que, per exemple, si el prenem el kiwi per anar al bany, que moltes persones el prenen per anar al bany...
2: És efectiu, eh?
3: És més efectiu el verd.
1: Mm? No, jo me'l prenc per la vitamina C.
3: I per la vitamina C, que ja vam parlar un dia, que porta moltíssima quantitat. Clar, la pell aquella, si tu la neteges bé i no té pèl, doncs te la pots menjar, porta fibra.

0: És veritat que tampoc porta tants antioxidants com altres pells d'altres fruites, com és la pera o la poma. Però si a tu t'agrada, te la menges. Ara jo no me la menjaré, t'ho dic.
1: Ai, mira, m'escriu la Rocío García, la diputada del PSC, al Parlament de Catalunya. És maquíssima, tertuliana d'aquest programa. Ens està escoltant.

0: que tingueu bon sexe, que més vol, que li més li puc dir a qui sigui.
1: No sé, li pots donar consells, no només a ella, tots els oients. Ara en parlarem de seguida, però saps qui vindrà avui? A banda de la gran Marta Tips.
0: Mira, mira que content es posa.
1: Saps qui vindrà avui? Mira, digue-m'ho mirant a càmera, però digue-ho amb entusiasme, eh? No com...
0: Qui vindrà? Qui vindrà? L'Opa!

0: escoltant el Pau. El dia de Sant Jordi ballaves com una boja, allà baix.
1: Sí, eh?
0: A la plaça Catalunya. Amb el Pau cantant allà en directe.
1: M'agrada molt ballar. Mm-hmm.
0: Pensava que anaves a dir m'agrada molt el Pau, que també.
1: Sí, també m'agrada.
0: Ja que sí. Mm-hmm. A mi molt.
1: Sí, sí, sí.
0: Ho sabies o no?
1: No, no m'ho agrada.
0: Ai, senyor.
1: Em venia com a nou, això.
0: Ai, senyor.
1: Que agrada el Pau de Pons, no una cosa que sàpigués, no.
0: Va, sí. Anem amb tu, Povedano.
1: Vinga, dispara. Si voleu.
0: Dispara, dispara.
1: Vinga, què se'ns ve?
2: L'estiu realment augmenta el desig sexual o és un mite? A veure.
1: Ai, ai, ai. Què tenim? Doncs un 50-50, 50-50. Perquè sí que és veritat que hi ha una part de realitat, però també hi ha bastant mite. Penseu que l'estiu ens exposa a molts més estímuls, i això estem d'acord, no? No és només en un tema sexual, sinó que ens estimula molt més perquè tenim més hores de llum, tenim molt més temps lliure, més contactes socials, sortim més al carrer, estem amb més gent, no? I també hi ha una altra cosa interessant, i és que tenim molta més pell visible. Mentre que a l'hivern ens estem amagant i ens cobrim el cos, a l'estiu anem ensenyant i podem veure també els cossos aliens.
2: Ens ensenyem més, sí,
1: i
2: sí.
1: I això pot ser una mica més suggerent. Llavors, tot això pot augmentar les ganes, però no li passa a tothom. També hi ha qui arriba esgotat de la feina perquè l'estiu també ho porta això, suporta molt malament la calor, té fills tot el dia a casa, perquè això és la cara B de la moneda, no? El fet de tenir un canvi de rutina fa també que te n'hagis d'ocupar d'altres coses extres, com podrien ser també els nens, i el desig podria fins i tot baixar. Per tant, tenim com un... sí, pot ser que m'augmenti perquè tinc altres estímuls diferents, però, per altra banda, la calor i les condicions de l'estiu també em porten a llocs una mica més complicadets.
2: I tenint, això que, tenint en compte això que expliques, per què hi ha tantes parelles que tenen tantes expectatives, no?
1: Mira,
2: en recuperar la passió,
1: si
2: aquest contacte sexual durant l'estiu, no?
1: I això és una cosa que em trobo moltíssim a teràpia. La veritat,
2: quan tenim les expectatives tan altes, igual que quan una pel·lícula, no? Ens han explicat que és boníssima, uh-huh. L'anem a veure i després sortim i diem sí, però m'esperava més, no?
1: Efectivament, Jordi. A més, passa això amb pensant això i m'equipares la pel·lícula i ho trasllado específicament a les vacances. Hi ha molta gent que pensa en les vacances d'estiu com el que veiem a les pel·lícules, com només divertiment, com pensar en aquestes postes de sol, les escapades, als hotels, no? I això el que fa és generar-nos una expectativa que és, podríem dir realista, evidentment, si marxem de vacances, però també és irreal perquè aquesta expectativa pot estar molt, molt alta. Què passa? Doncs que la passió no apareix només perquè puguis canviar de paisatge, perquè puguis veure una posta de sol. El que passa és que si durant l'any no hi ha hagut una connexió, les vacances no estan fent un miracle. El que sí que poden fer és donar temps perquè puguin passar coses, si és que les hem cuidat o les estem cuidant. El fet de passar més temps, hi ha moltes parelles que tampoc ho viuen com una part positiva. A vegades, quan hi ha molts problemes en el nostre dia a dia, pot ser que es traslladin també les vacances perquè encara passo molt més temps amb la meva parella i s'accentuen aquestes problemàtiques que tinc. O altres persones que potser tenen problemàtica en la convivència, com surten del lloc de convivència, resulta que desapareixen aquestes problemàtiques i el que veiem és que la nostra connexió està intacta i, evidentment, la podem explotar més. I això és un determinant per dir, ok, si durant les vacances resulta que estic molt més connectat a la meva parella, hi ha alguna cosa dintre de la relació, en la meva monotonia, que no està funcionant. I aquí és per poder posar una mica la mirada, no? Però sí, veiem al revés, que durant la monotonia sí que funciona tot bé i tot va rodat, però després, quan he de tenir

0: connexió amb la meva parella, resulta que estem tibants, no volem, estem malament, aquí també és per poder dir, ostres, potser estem acostumats a portar una vida i ara que he de connectar la meva parella, m'adono que estic molt més desconnectada. Per tant, és el que us dic, aquí hi ha un 50-50, eh?
1: Però és veritat que tenim més temps, no? En principi hauríem d'anar més relaxats. Moltes vegades ens queixem de que durant el dia a dia, durant la temporada, el tema del treball fa que vivim amb estrès, amb ansietat, i a l'hora de tenir les nostres relacions sexuals això fa que ens dificulta, no? Perquè tenim aquella preocupació, tenim aquell estrès i no ens deixem anar. Per tant, a les vacances, que el fet de tenir més temps, el fet de no tenir aquell punt del contrarrellotge, ens hauria de permetre, no?, tenir millors relacions sexuals.
0: Sí, passa que hi ha parelles que potser això ho gaudeixen moltíssim, això que estàs dient, Jordi, però hi ha altres parelles que acabaran segurament molt saturades de la seva parella. Ja. Llavors, és important recordar que...
2: Això passa bastant, això.
0: Sí, clar que passa.
2: Acaba saturat.
0: Sí, sí, és que podria ser que acabessis saturat.
3: I divorciat.
0: I divorciat. Clar, home, sí, per què penseu que pugen els divorcis a la setmana als estius i als Nadals?
2: Però no estem fets per estar junts.
0: No és casualitat. Vull dir, al final, quan no tens una bona relació amb la teva parella, podria ser que la monotonia estigués amagant aquella mala relació, perquè a vegades no et veus, no et trobes amb la teva parella. Yeah. Llavors, en el moment en què sí que t'has de trobar front a front, podria ser que acabessis saturada perquè dius, és que no suporto la meva parella. Llavors, hi ha saturació. Si tu realment el que estàs és desitjant...
2: Per què aguantem tant, Povedano?
0: Per moltíssims motius, Xavi.
2: Sobretot moltes... per quins? Quan tens fills, pels fills, diuen.
0: Sí, un dels
2: altres
0: motius principals...
2: Altres pels calés, perquè separar-se...
0: Molt bé. Mira, tot això ho hem comentat a més a més al llarg de la temporada, o sigui que són dos els motius principals. Pels fills pot ser un motiu, a nivell econòmic també pot ser un altre motiu, no? Tenim una vivenda, compartim un espai i que és molt complicat poder tornar a reconstruir la teva vida quan aquella és la que havia somiat, no? I per altra banda, doncs, hi ha persones que tenen molta dificultat en trobar-se soles, en pensar que potser...
2: Però tan bé podran... que s'està sol.
0: Però jo crec que estàs bé sol quan ja has passat el tràmit de poder passar el dol, però en el moment que t'has de plantejar fer un dol, en aquell moment hi ha persones que s'aferren molt a ho puc arreglar, segur que podem, segur que estarem millor i de més, que no pas al... Ok, tinc forces suficients o tinc altres espais o altres esferes de la meva vida que em poden sostenir, perquè hi ha parelles que estan tan emparellats, vull dir... que estan tan units que només és la parella i res més, que clar, si deixo la parella... Jo qui sóc? No tinc vida fora d'allò. Llavors, deixar la parella és molt més complex encara. Quan una persona té altres esferes molt nodrides, que tinc, doncs mira, tinc una bona xarxa d'amistats, tinc una bona família, que no família, família extensa, no? Que em puguin fer. Tinc una feina que també m'agrada. Tinc uns hobbies que puc fer de forma individual i de més. Deixar la parella pot ser, serà dolorós probablement, però, ojo, tinc altres coses que també, amb les que també m'identifico i també puc fer, no?
2: Escolta, doncs això. Hi ha una cosa que ja veuràs com us interessarà, oients. Les principals fantasies sexuals dels homes, de les dones i també i sobretot ara a l'estiu. Quines són? A veure.
0: En general...
2: Ja veuràs.
0: Mira, teníem un article que em sembla bastant interessant on hi havia unes dones que deien quines havien estat les seves fantasies i quines havien portat a la realitat, no? Llavors, us he portat aquí quatre casos de quatre dones que diuen què és el que han fet.
2: Si, si és un article, cita la font.
0: És de aquest... no l'he apuntat, no t'enganyaré.
2: Ja ho buscaràs i ho diràs, però
0: sí,
2: digue-ho.
0: Ara mateix us ho busco, de veritat. Surt la noia Rebeca, 50 anys, que és odontòloga, que diu, estando de viatge, em vaig enrotllar amb el guia del meu grup en un taxi un dia que havíem anat a sopar i després de copes.
1: Brutal.
0: Va passar quan tornàvem camí a l'hotel. Després tenim l'Estela, de 43 anys, que és mestra. Mantenir relacions sexuals dintre de l'aigua, en una platja a plena llum del dia. Això és una altra cosa que ha passat. Tot això són coses que han passat de veritat, eh? Després tenim Anna, 40 anys, reponedora de supermercat. Fa bastants anys, Espanya havia guanyat l'Eurocopa i vaig tenir sexe a la gespa d'una urbanització. Jo pensava que estava superamagada, però ara que m'he convertit en la senyora que protesta des de la finestra quan els joves estan a prop, estic segura que aquella nit vaig tenir testimonis.
1: Perquè hauria de dir gol!
0: Clar, sí, segurament. Però és que ara parlem d'això, però què us penseu que passa? Que passa? Ara què us creieu que passarà amb el Mundial? Què passarà Espanya guanya,
1: bueno.
0: Barcelona estarà tenint molt sexe. Espanya estarà tenint moltes relacions.
2: I si guanya Argentina, potser també Barcelona.
0: Segurament, però no els barcelonins, segurament. És veritat, hi ha molts argentins...
2: Molts catalans que van amb Leo Messi aquest diumenge, recordem-ho.
0: Tens tota la raó, és veritat. Però sí que és veritat que el futbol ens porta moltíssim a aquest tipus de celebracions. I també

0: Bueno, sí, això. A moltes celebracions.
1: Què més?
2: Recordem que tenim una comunitat argentina molt pròspera i important aquí a casa nostra. Eh?
1: Què més, Povedano? Ara estem enganxats amb tots aquests testimonis.
0: Porto l'última, l'estrella, 62 anys.
2: Aquesta és brutal, aquesta.
1: Perruquera. 62 anys, perruquera.
0: Vaig fer l'amor sobre una bandera d'Espanya. No hi havia tovallola a mà i tampoc ideologia. Ah. Coses que es fan als 17 anys.
3: Mare
0: meva. Ens diu l'estrella. És boníssim, perquè no m'imagino ara mateix jo no tenint res a mà i dir, agafa aquesta bandera, caso tena, posa-la aquí baix, no? I pot tenir sexe a sobre d'aquesta bandera.
1: Per què el sexe en un lloc públic continua apareixent entre les fantasies més habituals?
0: Sí que és veritat que hem de pensar que no és només el lloc en si, sinó el component de transgressió. Hem de pensar que el cervell respon molt bé a la sensació aquesta de novetat, a l'adrenalina, a fer una cosa que sigui prohibida. Llavors, aquesta emoció és la que acostuma a resultar molt, molt excitant, més que no pas el fet de ser a una platja a l'aire lliure o poder estar en un ascensor o no, és com més aquesta transgressió, aquest vull sortir, el meu cervell això ho...
2: Aquell punt de, i si ens enxampen, no?
0: És la droga, aquesta és la droga del meu cervell.
1: I tots són dones, això que has dit, no? No hi havia, no hi ha testimonis homes?
0: Però sí, que expliquin les seves fantasies. Però sí que es porta una miqueta quines són aquestes fantasies més habituals en els homes. No, no, és veritat que no hi ha només una única, però sí que hi ha alguns grans clàssics, no? Per exemple, apareixen sovint fantasies entre els homes de dominació, de submissió. Crec que això ho hem parlat algun dia, no? El poder dominar dintre de la relació, el poder negar els sentits, el poder sentir-me com que jo sóc la persona que mana. Però també el fet de voler ser jugar el rol de la submissió. Això és molt interessant perquè està estudiat que hi ha moltíssimes persones que estan en llocs de treball de molt càrrec, donar el càrrec, en el que habitualment podríem pensar que, no sé, per exemple, el cap de, no sé, d'una empresa superimportant, doncs aquell cap probablement quan tingui relacions sexuals serà la persona dominant, serà la persona que li agrada. I fixeu-vos que no, que habitualment és el contrari. Habitualment una persona que està acostumada a portar les rendes, no?, en alguns àmbits molt específics de la seva feina, el que vol després és deixar-se anar i no fer i no pensar i que li facin absolutament tot. Llavors, és un rol força interessant. Després, els trios o el sexe amb més d'una persona. El sexe en llocs públics, que això ja ho hem comentat, no? El jugar a jocs de rol. Fixeu-vos que una de les dones també ens deia, igual que els homes, que ell el seu professor o el seu guia turístic i de més. Quantes vegades ens hem imaginat tenint relacions sexuals amb algun cap de la feina, o amb algun guia, això, de quan hem marxat de vacances, o amb el professor d'anglès de les extraescolars de no sé qui.
2: En aquests jocs de rol també hi ha gent que li agrada doncs, vestir-se o disfressar-se.
0: 100%.
1: Mm? Mira, Povedano, això no estava previst, però com que en saps i tens la botiga i tot i tot, ara veig aquí un article de l'ABC, el titular és aquest, no l'he llegit, eh? Diu, les joguines sexuals més refrescants de l'estiu, 5 opcions per gaudir en solitari o en parella.
0: Vale. Vols que te'n...
1: Cliquem? Afanegem a veure quines són?
0: Endavant. Encara surto jo parlant per ahí.
1: Mira tu, perquè ja en tens més que jo.
0: Això és un succionador.
1: Veig coses que no sé...
0: Això és un succionador. Un succionador, sí.
1: Jo soc
0: realment,
1: de poble i
0: aquest succionador...
1: No soc
0: que
1: tan modern com tu, Povedano.
0: Aquest succionador, que és un succionador d'una marca superinteressant, per mi de les millors, molta gent coneix el succionador de la marca Satisfyer, un clàssic. És un succionador, és una joguina que té com una membrana que el que fa és que te la poses justament a sobre del clítoris i el que fa és proporcionar-te com una espècie de succió, com un palpitó, com, no sé com dir-ho, com si estigués palpitant, d'acord?
2: En el seu moment va ser una veritable revolució,
0: I ens porta sang al...
2: plaer femení. Sí,
0: ens porta molta sang al clítoris. Llavors, és una joguina que són submergibles, per tant, és molt, molt, molt bona opció per poder jugar, si vull, a casa, a la banyera, a la dutxa, no?, amb la meva parella. Llavors, el succionador podria ser una molt bona opció, però és només una opció per... més per dones.
1: Mira, el primer vibrador amb calor i fred.
0: Aquest el tinc.
1: Aquest el tens a la botiga? Quant val això?
0: Aquest específic... És que, clar, primer hem de parlar... El preu l'últim, Xavi, de tota la vida. És una... Home, és veritat.
1: És venedora, és
0: bona.
1: Home,
0: i tant. Com et dic un preu d'un producte sense que te'l pugui explicar i poder entendre una mica la història? És el primer producte, i és supernovador, que té una placa que és molt interessant perquè aquesta placa s'escalfa amb un botó s'escalfa moltíssim i pot arribar, si no m'equivoc, fins als 40 i algo graus. Baixa una mica, Xavi, que segurament... Mira, fins als 42 graus. D'acord? Llavors és molt interessant perquè en qüestió de 15 segons s'escalfa a 42 graus. Això a l'hivern és increïble, perquè què fa? Et porta sang a les zones erògenes on volem que arribi sang, no? Què passa a les

0: l'estiu? Doncs que tu li tornes a donar un altre botó, bueno, a l'estiu, o si vols jugar amb el contrast de temperatures, eh? I això es posa com si fos un gel. Literal, és una placa que està gelada i, a més, vibra. Llavors, pots fer un massatge erògen, eròtic, a la teva parella, per tot el cos, com si estiguessis fent amb un cúbito, sense la incomoditat de que se m'està desfent, m'estic mullant, això és incòmode i de més. És increïble la joguina.
1: Quant val?
0: Té vibració.
1: Quant
0: i
1: val?
0: Ens val...
1: No ho dirà al final.
0: Sí, ens val uns 120 aproximadament.
1: 120 euros, home, però es veu una cosa...
0: No, és increïble, de veritat. Sí, sí. És una joguina, a més, que és recarregable, és submergible, la puc fer servir on em doni la gana.
1: Ja veig és que increïble. És, segons tu, especialment recomanable, això.
0: Sí, és molt, molt bona. I ara l'estiu fa
1: un altre titular, plaer per a ell, masturbador masculí.
0: Hi ha molts masturbadors masculins que són com unes mànigues, que estic veient aquí, però bueno, hi ha de moltíssimes.
1: També en tens a la botiga, d'això.
0: Sí, moltíssims. I de diferents. El que fa és una màniga que el que fa és que té textures per dintre i simula com si fos una mucosa. Llavors, jo puc fer una masturbació a un penis, o una persona s'ho pot fer a si mateixa, tenint textures completament diferents. Això, a més, ho combinem amb un bon lubricant i de més, i no necessito tenir relacions sexuals amb una altra persona que puc fer-me jo mateix, o inclús, com moltes d'aquestes són submergibles, també ho puc fer servir a la dutxa, que se'n faci refrescant. Mira,
2: self-service, tu mateix, tu mateixa.
0: Les anelles vibradores, increïbles. És a dir, les anelles vibradores per mi són un must.
1: Un anell que augmenta el plaer de tots dos.
0: Sí, perquè és una anella que te la poses al voltant del penis. Llavors, aquesta anella el que fa són diverses coses. Una és ajudar a l'erecció i l'altra retardar l'ejaculació. Això com a beneficis de l'anella. I després, per altra banda, ens aporta vibració. Per tant, si el que vull és tenir penetració en la meva parella, li estic aportant penetració a l'altra. I, a més, jo també, a mi mateix, en el meu propi penis. I és una anella que després la puc fer servir per tot el cos. Per exemple, me la puc posar als dits per poder practicar la masturbació a la meva parella femenina, per exemple, a la meva parella amb vulva, no? Llavors, és una joguina molt, molt versàtil i molt, molt interessant.
2: I millor de preu que l'artefacte d'abans,
0: 100%.
2: No?
1: Passen 5 minuts a 11:45.
3: Al matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
1: Doctora Montse Folch,
0: sí.
1: El kiwi amb pell o sense, i per què? A veure...
4: Quin canvi, no? Quin canvi radical. No,
0: mira, et podria jo parlar de kiwi, si vols, amb pèl o sense pèl. I també podríem parlar exactament del mateix.
4: Per què?
0: Mira, pensa'm, ja al kiwi li podem dir kiwi a la fruita o també li podem dir kiwi a altres parts. Llavors, mira tots sí. Allà com riuen, mira tots com riuen. És, com te'l vols menjar, amb pèl o sense pèl? Però parlem de l'altre kiwi. Tant canvi de tema no ha estat.
1: És exactament el mateix. Que són 11:45 del migdia.
0: No et posis nerviós.
2: M'agraden aquestes metàfores, sí.
4: Ara també al mercat hi ha moltes peces que poden servir de més baratetes.
1: Tu, Montse, m'entens, no? Que em fan passar alguna estona...
0: El préssec.
1: Allò que pateixo de dir ai, ai, ai. Ai, ai, ai.
4: És una... Pateix,
0: Montse, pateix cada secció. Sí. I em porto molt bé, perquè a més jo intento explicar de la forma més tècnica possible. Però...
1: Agrades molt a la gent, t'ho he de dir.
0: Gràcies.
1: Oh, per això hi ets. Però de veritat t'ho dic, en sap i s'explica bé. El que passa que aquestes hores jo sóc una
0: ho
1: mica
0: pateixes,
1: d'abans amb això, saps què vull dir o no?
0: Ho pateixes.
1: Sóc una mica d'abans d'anar mirant amb el Montse Folch i ai.
0: T'agrada tu no, però?
4: Sí, m'encanta, sí. Però teniu algun tipus de fruita...
0: Saps que tenim joguines...
4: De plàstic?
0: Sí, bueno, de silicones, silicones.
4: Clar, això, de
0: són silicones mèdiques, no,
1: no
0: la majoria.
1: No li donis peu perquè no parlaràs, eh?
0: No, són
4: no,
0: silicones.
4: No. Però ja... Ara parlaré jo
0: però
4: del kiwi.
0: Però és molt interessant perquè... m'agrada això. Montse, parlem del teu kiwi quan vulguis, però escolta'm una cosa. Bé, pensa que ve moltíssima gent perquè tenim unes joguines que són de la pròpia botiga de Mantis que tenen formes de vegetals. Llavors tenim una albergínia, tenim una mazorca, no sé com es diu la mazorca en català.
4: De blat de moro.
0: De blat de moro, sí, amb moltes textures. Tenim una pastanaga i també tenim un cogombre. Veus? Perquè la gent entengui que si tu vols jugar amb fruites, les juguis de forma saludable, que tu vinguis a la botiga i te les compris.
4: Pels vegetarians.
0: O vegans. Efectivament. Que no t'agafis les joguines, no t'agafis el menjar.
1: Se t'està menjant la secció.
4: Sí, no. I jo he de menjar també, eh?
0: Vinga, som-hi.
1: Povedano.
0: Perdó. Ah, ja està, estic escoltant. Parlem del teu kiwi, Montse. Sisplau.
4: Jo he dit que a mi m'agrada pelat. O sigui, jo a la pell aquella no me la menjo.
0: No, jo tampoc.
4: No, ni amb pèl, ni netejada, ni... No.
0: No l'he provat tampoc.

0: Poc, és més, te'l menges com
1: desagradable,
2: oi? El parteixo per la meitat i amb una cullera, amb una cullera i la pell és com si fos un iogurt, allò.
3: És una manera diferent, divertida.
2: I el groc dius que potser no porta tanta vitamina C com el verd, que també en porta molta, eh?
3: És a nivell de fibra, la diferència. És a dir, la fibra del kiwi verd és més útil, diguem-ne, pel tema del restrenyiment. Aquí és. Hi ha estudis, que, perquè, clar, normalment agrada més el kiwi de color groc.
0: Són més dolcets, no?
3: És més dolç i a tothom ens agrada més, però és el kiwi verd el que té utilitat. Què més?
2: Què més? Tu sabràs què més.
3: El plàtan.
2: El plàtan també, avui.
3: Ja que estem aquí.
4: Del kiwi al plàtan.
3: Del kiwi al plàtan. Quina és la part indigesta del plàtan, que a vegades per això és indigest, sobretot si és verd? És la part central, com la part central de la pinya. La part central de la pinya, que porta més quantitat de fibra.
2: El kiwi i el plàtan, sí.
0: Jo estic addicte a la pinya aquests dies. Estan boníssimes ara mateix.
3: Són les fruites que porten més quantitat d'aigua. No és que es puguin dir ben bé diurètiques, però clar, són fruites que porten més aigua i per tant tenen aquest efecte més hidratant.
2: No us passa que us fan sortir llagues a la boca?
3: Sí.
0: Ara estan tan dolces que no passa.
3: És per l'àcid acètic que porten, que és com si fos una mica el vinagre, i a vegades hi ha persones, jo també, ja me'n passa, que som sensibles i llavors produeix com una mica de llaguetes a la boca.
0: Jo estic living ara mateix. A mi no m'agrada ni el meló ni la síndria. Aquest és un problema.
3: Això és un problema.
2: La síndria tampoc.
0: La síndria una miqueta més l'aguanto, però no m'agrada el meló i la síndria.
3: A mi el meló tampoc, eh? I en canvi la síndria m'encanta.
2: El meló no em mata, a mi també.
0: Em va dir una vegada una nutricionista, llavors tampoc t'agradarà el cogombra. I dic, no, tampoc.
3: El cogombra està molt relacionat.
0: Per què m'estàs dient això? I em diu, és que
2: són... Però què té a veure el cogombra amb la síndria?
3: El sabor del cogombra... No, amb el meló.
2: Amb el meló.
3: Sí, el sabor del cogombra i el sabor del meló, i fins i tot l'olor, tenen un punt bastant comú. No,
0: jo vaig al·lucinar.
3: Jo no prenc ni cogombra ni meló.
0: Jo tampoc, no m'agraden.
2: Tampoc és
3: canvi,
2: el cogombra.
3: En canvi, síndria, sí, no meloneja. Sí, el cogombra sí.
2: Sí, vinagre, i el meló també. Sal, boníssim.
3: El cogombra també és un bon vegetal d'estiu, perquè també porta molta quantitat d'aigua, per exemple.
2: El tomàquet. A l'estiu, el tomàquet d'hort.
3: El tomàquet és boníssim.
2: Allò...
3: I fins i tot s'ha comprovat que les persones que... Hi ha estudis, també, que prenen suc de tomàquet, tenen... que porta molta quantitat de vitamina C, tenen menys quantitat de nitrosamines a l'organisme. Les nitrosamines és allò que tenen, per exemple, la carn processada, els embotits, etc, o la carn recremada, quan el cremat de la carn, allò que són nitrits que es transformen en nitrosamines, i això és cancerigen per al nostre organisme. Doncs amb suc de tomàquet, bàsicament seria per la vitamina C en general de les fruites, diguem-ne que rebaixa aquest nivell de nitrosamines en el nostre organisme.
4: A mi el suc de tomàquet m'encanta amb una mica de pebre.
3: O digue-li gazpacho, no?
4: També.
3: És a dir, és un suc de tomàquet, bàsicament. I el suc de... O sigui, els tomàquets els fiques directament a la licuadora i et surt la sopa de tomàquet o el suc de tomàquet. I és directe, fàcil, ràpid i boníssim.
2: Ja. Escolta, jo et faré una pregunta, a veure. Ja. Quines fruites engreixen més i quines aprimen?
3: No hi ha cap que primi.
2: No n'hi ha cap que primi.
3: Tot engreixa, jo sempre dic, tot engreixa excepte l'aigua. Per tant, tot el que entra per la boca engreixa.
2: Però n'hi ha que engreixen molt poc, la síndria, per exemple.
3: Hi ha algunes que tenen més aigua i, per tant, menys calories rebaixen.
2: Doncs quines engreixen més i quines no engreixen tant?
3: És a dir, per 100 grams, diguem-ne, les fruites que tindrien més quantitat de sucre, depèn com sigui el plàtan, si és més madur, el plàtan, raïm, figues, cireres, l'alvocat... el coco, el caqui, la xirimoia... Aquestes tenen més quantitat de calories en general. Sí, clar, és pur greix. Clar, i l'alvocat també. És una fruita,
2: és
3: pur greix, però és molt bo perquè porta molta vitamina E, que és antioxidant, com a producte antienvelliment per la pell, i també porta molta luteïna, que és molt bona per la vista, no només per la pell. Per tant, l'alvocat és molt saludable, ajuda a rebaixar el colesterol, tal, però, clar, a nivell de... Si estàs fent una dieta una mica estricta perquè vols perdre pes, doncs potser l'aparquem una mica o mengem menys quantitat.
2: Però amb la dieta de la síndria, que has explicat alguna vegada, per exemple, sí que podem perdre pes fàcilment en qüestió de poques setmanes, fins i tot.
3: Clar, perquè la síndria, com dèiem, porta molta quantitat d'aigua. El meló també, porta molta quantitat d'aigua, però no tant com la síndria. I la síndria, amb aquella aigua, clar, t'atipes, quedes fins aquí de tip. Estàs tota la nit, com sempre dic, que t'aixeques per anar al bany, però, bueno, el dia següent t'aprimes. És que t'aprimes. O sigui, és un producte
0: no, no que, és no, és que faré jo.
3: No és que sigui diurètic, però sí que aporta molta quantitat d'aigua.
2: Ah, perfecte. Carai, que bé, tu. Veus, ho trobo molt interessant, això, les portes de les vacances.
0: I què és això que deies abans dels mites aquests que estaves dient abans de quan hem avançat així, Marta?
2: Ai, perdona. No, Montse, filla, Montse.
0: Perdona, Marta...
2: La Marta Tip.

0: és la que arribarà.
1: Perdoneu, perdoneu.
2: La... Hi ha molts mites, hi ha molts
1: Montse.
2: Mites. Jo en el meu llibre...
1: Quina, ai, a veure quin és el teu llibre, com es diu?
2: Aquest es diu El Mètode, El Mètode de la doctora Foley.
1: Vale.
2: Vaja, tens, eh?
1: I
2: a veure, si vols parlem de mites.
1: És que abans deies... No, perquè abans has dit això de a quin moment és bo menjar... O sigui, abans has dit,
2: a qualsevol
1: has dit,
2: moment.
1: Clar, ja has dit, sí. Aquesta gent que pensa, no, que després menjar-se una fruita després de menjar engreixa, no? És que no
2: sí,
1: sé.
2: I hi ha molta gent que aquesta frase que postre no es pot menjar la fruita perquè fermenta, com és un dolç, doncs un sucre, doncs fermenta. I això no està comprovat. Per tant, la fruita es pot menjar abans de l'àpat, que mira, té l'avantatge de que et treu la gana, menges menys i tu ja has fet el postre. També prepara els sucs gàstrics per fer de vegades millor la digestió en persones que no tenen o tenen problemes digestius. La pots fer de postre si et ve de gust alguna coseta dolça i és un bon entreteniment a mig matí o mitja tarda en lloc de menjar alguna cosa que porti sucre, alguna cosa, vull dir, algun aliment o algun producte que porti sucre de pura sacarosa, doncs prens la fruita, que és un sucre que diguem-ne que és molt millor tolerat i és més saludable perquè a més no només porta sucre sinó que porta vitamines, minerals i antioxidants.
3: I Montse, la fruita madura és més recomanable per aquelles persones que tenen problemes digestius?
2: Sí, és com el plàtan dèiem, doncs sí. Altres fruites, quan són madures, transformen els àcids orgànics que hi ha a la fruita verda i, per tant, és més digerible de cara a l'estómac o als budells.
3: I és millor menjar la fruita abans de dinar, com a primera peça de dinar?
2: Si la mengem abans de dinar, sí. És això que comentàvem, té aquest aspecte que pot afavorir que els sucs gàstrics es vagin segregant i això pot afavorir que milloris la teva digestió. És a dir, té la seva avantatge i et treu la gana. Jo sempre dic, és a dir, és una possibilitat molt bona. Mm-hmm. És a dir, tu et prens la fruita abans de dinar, et treu la gana, has fet el postre i aquestes vitamines que t'aporta.
3: I si sopem només fruita, és molt recomanable a l'estiu?
2: Depèn. És a dir, hi ha persones que mengen només sucre, només fruita, que és sacarosa, glucosa i fructosa, i aguanten bé fins al dia següent, i el dia següent s'aixequen normal, sense una gana exageradíssima, doncs perfecte, fruita sola. Sí que seria potser, per fer-ho més equilibrat i complet, aportar una proteïna, com podria ser, si és que estàs amb dieta, per exemple, un iogurt proteic, un iogurt grec, doncs això seria per completar-ho. Però sí que ho pots fer. Sí que és veritat que la fruita porta molta quantitat de sucre, sí, però la quantitat que es recomana de fruita diària seria 2, 3, 4 peces de fruita al dia, i hem de recordar que si fem 6 fruites, que això és aproximadament un quilo de fruita, aporta unes 1.200 calories, que és molt. Per tant, tot depèn. Si fem 2, 3, màxim 4 fruites, és ok. A més, és la quantitat que es recomana per cobrir les necessitats de vitamina C del dia. Però si ens passem, llavors no seria... I a més, si no fem exercici, no cremem aquest sucre i aquest sucre es transforma en greix. Aquest, diguem-ne, que és el problema que a vegades es parla de la fruita, la sacarosa i tot...
1: Jo et dic una cosa...
0: Deixa'm saludar la Mercè García Lissandra, podòloga i divulgadora. Com estàs, Mercè?
4: Hola, bon dia a tothom.
0: Bon dia i bona hora.
4: Gràcies per tornar-me a convidar.
0: Ara és que ens vas agradar.
4: Vale.
0: En saps, t'expliques bé, dic aquí, els que ho feu bé i en sabeu, torneu tots.
4: Gràcies.
0: L'únic dubte que tinc és amb la Poveda. Escolta'm una cosa, si t'estimo més que ningú.
1: Vale.
0: Més que els altres.
1: A veure qui es queda la tercera hora. A veure, després digue'm que em quedi una estona. Ja veurem.
0: T'ho demano, per favor, que és l'últim dia. T'hi voldria sempre al meu costat i ho saps, Poverano. No, avui parlem, per exemple, sabrem quins calçats d'estiu ens poden provocar més problemes de salut. També la millor solució pels talons secs i esquerdats. Abans en parlàvem d'això, que... De vegades la Povedano diu, vaig al metro i veus els peus del personal i dius, noi o noia, Déu-n'hi-do-ret, sí o no?
4: Sí, eh? Sí.
0: I la
4: totalment d'acord.
0: I la pudor de peus també, no? S'ha d'arreglar això.
3: Mare meva, especialment a l'estiu.
0: Ara ve la Marta Tips, que també té un truc que funciona molt bé. Escolta'm, doncs anem parlant, eh? A partir d'ara ja t'incorporo a l'antena del matí de Ràdio 4 i pots dir el que vulguis a qui vulguis. Doctora Montse Folk.
2: Encantada.
0: Alba Povedano, sexòloga... psicòloga, sexòloga clínica i moltes coses més.
2: Sí, sí.
0: Sap de tot, aquesta.
2: Bueno, tot no.
0: Ah, sí, però... bastant. Una mica bastant.
2: Tot
0: una
2: no,
0: mica
2: però bastant. Soc curiosa, és una persona curiosa, per tant, m'agrada saber de tot.
0: Ja, molt bé, perfecte.
1: Montse, m'agrada molt això
0: que dius. Tu continua entrevistant a la Montse Folk,
1: no,
0: endavant.
1: És que Ah, bueno, no sé.
0: El matí de Ràdio 4 amb Alba Povedano. No, no, però que m'agrada, ja m'agrada això. Tira, tira, tira.
2: Vinga, va.
0: No, t'he demanat permís per presentar la podòloga.
1: Però és que volia dir això i m'he quedat això amb ganes. Però és que em sembla molt interessant això que deies, de, sobretot que els aliments no engreixen ni aprimen, no? Que els aliments com a tal, com a sols... No,
2: tots engreixen, tots engreixen.
1: Exactament.
2: Tot té calories.
1: Efectivament, no? Però que no hi ha un que siguin com bons i dolents. Però és molt curiós perquè és veritat que jo fa un temps vaig anar a una nutricionista i vam estar pensant i parlant, no?, de quin era el meu pla, o que és el que... Bueno, per històries meves, vàries, i em va dir, no anem a treure aliments, el que anem a fer és afegir aliments a, dintre d'aquest pla que tu tens, no? I em va com obligar a menjar la, unes peces de fruita que jo les tenia com molt oblidades. La fruita era com que no em venia massa de gust, no? I més que per aprimar-me la fruita, era més per poder regular aquestes ganes de voler menjar i anar amb tot a l'hora dels àpats principals, no? Que és el que em passava a mi.
2: Per treure
1: esmorzo, sí, per treure la gana, sí, per, suposo també...
2: Per reduir l'impacte aquell quan arribes a l'hora de dinar amb tanta gana.
1: Llavors, és veritat que sí. Afegir aquestes fruites, no afegir-les...
2: Quines?
1: No, jo em va donar com una mica possibilitat de poder explorar una mica les que m'agradessin per poder connectar un altre cop. A mi m'agrada molt... Ara estic molt a tope amb la pinya, estic enganxadíssima, no sé per què, i m'agrada molt el préssec, ara els préssecs de pell són els que més m'agradaven, no sé com es diuen, els de vinya. Sí. Ara mateix és que no tenen quasi gust, no m'agraden massa.
2: Clar,
1: llavors...
2: depèn de... El que passa és que, veus, amb això, quan un préssec o qualsevol fruita, tomàquet, no tenen el mateix sabor, sí que nutricionalment són també, diguem-ne, que iguals que una fruita que potser té, o un vegetal que té més sabor, eh? És a dir, que nutricionalment això parla... Clar, és que de vegades dius, bueno, la fruita i la verdura, a més, que és caríssima i si la vols bona encara és molt més cara, però clar, aquesta fruita o aquesta verdura no està a l'abast de tothom.
1: No.
2: Per tant, tranquils, perquè encara que la comprem al súper i no tingui aquell sabor, nutricionalment compleix el que ha de complir.
1: Exacte.
2: Això és tranquil·litzador de cara a les persones, no?, en general. Però m'estaves dient...
1: No, jo estic menjant el préssec, però aquell que és groc taronja per dintre i que té la, no té la palleta, no sé com es diu, una tarina, però no és una tarina tampoc, és l'altra, és l'altre préssec.
0: El paraguaià? Aquell que som aixafat?
1: No, sí. El préssec, però de color...
0: Nectarina, préssec d'aigua, no?
1: És vermell per fora i taronja per dintre.
0: Vermell per fora.
3: Sí, i el préssec de vinya i el préssec d'aigua.
1: El préssec d'aigua. Gràcies, Jordi.
0: El vermell.
1: Sí,
0: home, sí. El d'aigua.
1: El préssec vermell, el d'aigua. Aquest és el que més m'agrada.
0: No m'escolta.
2: Bueno, clar, és que... Bueno, a mi és que el préssec és la meva fruita preferida. I per tant m'agrada de vinya, vermell, taronja... És que qualsevol color. I si l'agafes a l'arbre, allò que madur, llavors és quan aconsegueix aquell sabor.
0: Madurat a l'arbre, això.
2: Madurat a l'arbre, aquella olor, clar. Aquella olor, aquell sabor, que potser són més petits. Tu i jo els hem menjat més petits.
0: Sí, els més petits vol dir que han estat menys regats, són menys... fins i tot de secar, però
2: de secar.
0: Tenen un gust brutal.
2: Exacte. Sí.
0: No són gens aigualits
1: i menjat
0: tot el gust
2: que
0: condensat.
2: Que no l'has menjat perquè tu no ets
0: concentrat,
2: de poble.
0: Concentrat.
1: No, jo, és per això, segurament.
0: És de Barcelona.
1: No, jo no soc de Barcelona.
0: Ah, no? D'on ets, tu?
1: És que tampoc sé dir-te d'on soc.
0: Encara no sé d'on ets, no saps ni tu.
1: Jo vaig néixer a Santaco, nen. Jo vaig néixer a Santaco.
0: Què dius?
1: Sí, aquí, sí.
0: Carai,
1: i ràpidament, als 13 o així, ens vam mudar a Granollers.
0: A Granollers,
1: sí.
0: Molt bé.
2: Província de Barcelona.
1: Bueno, Vilanova del Vallès, un poblet.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs a Vilanova del Vallès és on viu la meva família, és on he viscut la majoria dels meus anys, però jo mai no em sento ni d'allà, ni em sento a Santa Coloma. Jo vaig estudiar a Sant Andreu Comtal, vull dir, una mica no sé d'on soc. T'ho dic sempre.
0: Ai, senyor, mig quart d'hora i les 12 tenim aquí... No li facis cas, Montse Folk, que
2: a més
0: és divendres, és l'últim dia de temporada, està com un llum avui.
1: Mucha honra.
0: Escolta'm una cosa, que ens explicaràs. Quin és el pitjor calçat, el més complicat ara a l'estiu, que ens pot provocar fins i tot problemes de salut?
4: A veure, qualsevol calçat que de darrere no estigui subjecte.
0: Ja, ui, doncs la gent en general anem bastant o molt malament, fins i tot, no?
4: Ah, això mateix. No sé quina us portes, però veig que m'estàs mirant
0: veure,
4: malament.
0: Povedano...
4: Vol dir que on diu feina pels podòlegs.
2: Jo vaig bé, jo vaig bé.
4: Ah.
2: I en plantilla.
0: Jo vull també, eh?
1: Ui, que malament.
3: Jo vaig amb unes sandàlies, però també per darrere estan ben enganxades.
0: Però aleshores, clar, la gent deu dir, però què ens estàs dient? Que no podem anar amb xacletes, per exemple, amb xancles? a l'estiu?
4: Sí, sí que podeu anar, però amb estones reduïdes. Les xancletes són... Bueno, l'altre dia ja em vaig parlar una mica, sí, no? Doncs que són per anar just als llocs públics, a les piscines, a les platges, per evitar just cremar-te el peu o evitar contagiar-te de microorganismes.
0: Ja. N'hi ha alguna de xancla que recomanis de dir és menys perjudicial?

0: artificial o té menys riscos, algun en concret? Algun tipus de xancla que...
1: Però que només de dit? Que només sigui de dit?
0: No, o en general, no sé, les que et semblin, m'és igual.
1: A veure, de dit cap, és el que he dit.
0: De dit cap, de dit tot les... això descartat.
1: Sí, perquè com que el peu no va subjecte, doncs per no perdre la xancleta, hem, inconscientment, el nostre cervell ja està educat i arronsem els dits, i llavors ens provoca doncs, moltes patologies. Ja. Vull dir que de dit, només per anar a la piscina, a la platja, ja dic, de deixar el cotxe, que deixem el cotxe fins a anar a banyar-nos.
0: D'acord.
1: Vale? No a passejar-nos per la platja.
0: Exacte.
1: És molt millor deixar la xancleta usada a la tovallola.
0: Perquè què pot passar? La gent aquesta que va amb xancles tot el dia i durant tot l'estiu, què li pot suposar això?
1: Doncs que hi ha una sobrecàrrega, estem sobrecarregant la musculatura, que normalment no treballem, perquè normalment a l'hivern el nostre peu va dintre d'una sabata. Vale? Llavors el que pot provocar doncs, és moltes patologies com la fascitis plantar, com metatarsàlgies, sobretot sobrecàrregues musculars. Vale? I això no passa d'un dia per l'altre. Això t'ho vas sobrecarregant i al setembre i a l'octubre tota aquesta gent va al metge de capçalera. Vull dir, moltes vegades també fan les vacances els treballadors i al setembre quan arriben, oi, tinc mal de peus. Yeah. Comptes d'anar a treballar...
2: Jo he fet una fractura per estrès.
1: També?
2: Què? Per portar-la. Es diu per estrès, per sobrecàrrega.
1: Sí,
2: porto aquesta sabata ara, perquè jo anava amb la meva sabata, tipus xancla, i mira...
1: I ara, de fa poc que t'ha passat?
2: Sí, però ja m'havia passat fa temps, eh? Però m'ha tornat a passar ara, arrel de les xancles aquestes.
1: Sí, fa poc a l'espatx em vaig tenir un cas així. Val? I era d'anar amb les Wickenbergs aquesta tot el dia, i bueno, els metatarsians carreguen massa força i es trenca. I comences a tenir un dolor que dius, però si no m'ha passat res, no m'he torçat el peu, no m'he donat cap cop, i vas al metge o vas amb el professional adequat i et fa una ecografia, una radiografia, i veuen que el metatarsià...
2: Que fort!
1: I llavors, doncs, com que el peu no es pot enguixar, doncs suposo que t'han dit que això, que vagis amb mig... Bueno, que et subjecti una mica el peu, amb sandàlies, i, amb sabata tancada i amb unes plantilles perquè faci com de guix.
0: Ja. Hem rebut bastants missatges i algunes trucades des que vas venir al programa. Ens diu, escolta, el dia que torni la podòloga, sobretot, que ens doni consells als que treballem drets, cambrers, gent que, clar, fan quilòmetres amunt i avall durant tot el dia, diu, perquè tenim els peus i les cames literalment destrossats de vegades.
1: A veure, hem de diferenciar entre la gent que està dreta i sense moure's.
0: Una cosa és dret sense moure't i una altra cosa és... Ens ha trucat gent, sobretot del sector de l'hostaleria, dels que van amunt i avall, però donem consells tant per uns com per altres. Arreglem-ho tot, si pot ser.
1: A veure, els que estem drets, que no ens movem, hi ha un problema molt important, és que quan estem drets, la sang baixa del cor, baixa fins a les extremitats, però a l'hora de pujar, com que estem quiets, i el nostre cos ha de, per tornar a pujar, perquè la sang torni a pujar cap amunt, tenim una cosa que és la força de la gravetat no ens deixa que aquesta sang pugi cap amunt, perquè pugi cap amunt necessitem el bombeig d'aquesta sang. I això en el nostre cos està dissenyat perquè la musculatura del planxell, de la pantorrilla, que són els bessons i el soli, doncs al fer aquesta contracció van bombejant la sang cap amunt. Mm-hmm. La gent que està quieta, aquesta contracció no es fa, no es bombeja, llavors són aquesta gent que està moltes hores dreta, doncs que les cames se'ls fa un edema, que es diu, una acumulació de líquids. Val? Llavors, un consell a la que puguin caminar una mica, i si no, doncs portar unes mitges de compressió per ajudar aquesta sang que pugui pujar cap amunt.
2: Interessant.
0: Perfecte.
1: I a part, aquesta gent també notarà doncs, que li fa molt més mal les cames, perquè aquesta musculatura, com que no s'ajuda de la musculatura des de l'extremitat superior, està treballant tota l'estona perquè no caiguem endavant i per aguantar l'equilibri.
0: I aquests, els cambrers, per exemple, els que van amunt i avall durant tot el dia...
1: Sí, els cambrers que es mouen molt més, que caminen amunt i avall, jo els aconsello sobretot un molt bon calçat. Un calçat que tingui amortiguació. Que la mitja sola sigui que tingui amortiguació, però alhora que sigui estable. Ja. Val? Perquè normalment els cambrers treballen sobre terra dur, sobre rajola. Llavors, la rajola és dura i quan fem l'impacte amb el peu, hauríem d'absorbir tots aquests xocs.
0: D'acord.
1: Llavors, si la sabata és poc estable, el peu allà dintre també es mou i tot, si tenen alguna patologia encara la potencien més, que ha de ser una sabata una mica estable. Jo crec que les característiques són amortiguació i estabilitat. Hi ha molt calçat que no és estable.
0: Ara sí que sí. He vist el Pau de Pons i ara veig aquí a la Marta Tips que això ja
3: hi som tots.
0: Ara sí que sí, ara hi som tots i totes aquí, eh? Quin bo acaba la temporada.
3: Ai,
0: amb tots
3: sí,
0: vosaltres aquí.
3: Quina il·lusió.
0: Què diu el Pau?
4: Com estàs? Oh,

0: Malament, com sempre, i tu?
1: Es veraniego, eh?
0: Què et sembla, això? Les sabates d'aquesta senyora és podòloga. Va ben calçat el Lopau o no?
1: Porta brutes.
0: Ah, va, això ja...
2: Aquesta marca s'ha posat molt de moda i...
0: S'ha posat molt de moda. Expliquem quina sabata és, no cal dir la marca. Quin tipus de sabata és, això?
2: És un tipus mocassí, però molt tou. Vale? Són les mocassins de tota la vida dels nostres pares, dels que anaven arreglats i això, però...
0: Però quin perill té aquest calçat?
2: Doncs que és molt tou. Si em deixa la sabata, farem així i la doblegarem tota.
3: Això és que es busca pels nens, no? Que fas així, que vols que...
2: Els nens són flexibles i els nens s'han de...
0: Pau, ensenya-la a la càmera, perquè hi ha molta gent que ens veu per streaming. La sabata, és igual, la mena la porta és bruta, no ho diguis, això. Una mica tacadota, sí, però... Què diu la Marta Tix? Què diu la Marta Tix?
4: Són ben viscudes, aquestes sabates de la Pau de Pons. Va.
0: Veus que sou incompatibles amb la Tix. Home, un tio amb les sabates brutes no pot aspirar a la Marta Tix.
1: No sé pas compatible, si es casa el 22 d'agost.
0: Home, això també em vaig casar jo, el sobrí.
4: Som el blanc i el negre, tu.
0: Montse Folt, va, com va això?
1: Es casa amb un de fixo, llavors el cap de setmana...
0: Què, Marta Inglés? La Marta ja està a dir... Ves acabant, no trepitgis cap senyal horari, que si no m'espera aquí amb un bastó aquí a la porta. Ai, senyor, et quedes una estona, no?
2: Que vulgueu.
0: Povedano.
3: Què?
0: Povedano.
3: Què?
0: Ai, la Povedano. Què? És com una nena petita, la Povedano.
3: Què? Vols que marxi?
0: No.
3: No.
0: No.
3: Jo per al final m'estimes, al final m'estimes.
0: I al principi també, ja ho saps.
3: Ja.
0: Una miqueta més.
3: Jo em quedo.
0: Sisplau.
3: Sí.
0: No marxa ningú, eh? Els oients tampoc, no marxeu, que tornem d'aquí a 5 minuts, sentim les notícies de les 12, i ara de seguida l'última hora de la temporada del matí de Ràdio 4, amb la gran Povedano. Fins ara mateix.
5: Són les 12.
6: Ràdio 4. Serveis informatius.
7: Bon dia. El director adjunt operatiu de la Guàrdia Civil, Manuel Llamas, ha assegurat aquest divendres, durant una compareixença a la comissió del cas Koldo del Senat, que no pensa dimitir per estar imputat al cas Leire. Toni Conde, bon dia.
8: Bon dia. El dau de la Guàrdia Civil ha defensat la seva innocència i ha insistit que no pensa dimitir encara que posteriorment hi hagi un judici contra ell. Llamas ha afirmat en resposta a la portaveu d'Unió del Poble Navarrés que només ell o els seus superiors poden qüestionar la seva honorabilitat.
9: Que no pueda estar bajo sospecha de un delito tan grave.
10: De menor y del propio cuerpo no lo establecen terceros, lo estableceré yo y mis superiores. Y aquí estoy.
8: Ha afegit que hi ha altres membres de la Guàrdia Civil imputats i investigats amb situacions processals pitjors que no han dimitit.
10: Hay multitud de guardias civiles de todos los empleos imputados, investigados y en situaciones procesales infinitamente peores que la mía y sin embargo se mantienen en activo.
8: Llamas també ha assegurat haver parlat per telèfon amb el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, però que no va exercir pressió. La compareixença de Llamas al Senat es produeix un dia després de la seva declaració davant del jutge Santiago Pedraz a l'Audiència Nacional, on va negar haver pressionat a la UCO per posar-se de costat en investigacions que afecten l'entorn de Pedro Sánchez.
7: Gràcies, Toni. I a aquesta hora seguim pendents dels 3 incendis actius arreu d'Espanya que mantenen centenars de persones desallotjades. Àlex Eloi, bon dia.
11: Bon dia. El de la Mierla, a Guadalajara, ja són 260 de 7 pobles i s'està estudiant evacuar una urbanització propera. Hi ha més de 2.000 hectàrees afectades i les autoritats alerten que el vent podria greujar la situació. El foc ha arribat ja al Parc Natural de la Serrania Norte. Mercedes Gómez, consellera de Desenvolupament Sostenible de Castella-La Mancha.
12: Según las primeras investigaciones, podría ser un incendio agrícola que se ha pasado a la zona forestal como consecuencia de, bueno, pues el cosechado del cereal de unas parcelas contiguas.
11: L'incendi que també preocupa a hores d'ara és el d'Orés, a la comarca saragossana de les Cincovillas, que ja ha cremat més de 12.000 hectàrees i manté gairebé un miler de persones desallotjades. Els equips d'extinció se centren ara a protegir el municipi d'un castillo. La seva alcaldessa és Teresa Puello.
13: Se ha protegido y muy bien todo el casco histórico. Las casas no están afectadas, pero todo alrededor, el fuego ha devastado todo, toda la vegetación, todo lo que había alrededor. Entonces los medios siguen estando, porque claro, el fuego no se ha apagado, sigue estando allí.
11: Els bombers també treballen per controlar l'incendi de Lozoyuela, a la Serra de Madrid, que

0: està en vies d'estabilització. Ha afectat més de 700 hectàrees i s'ha aixecat el confinament de dos nuclis de població.
1: Gràcies, Àlex. I mentrestant, aquí a Catalunya, malestar dins del cos de bombers de la Generalitat. El sindicat CGT reclama millores en les condicions laborals, més seguretat i recursos. Clara Antanyón.
2: En un context de canvi climàtic i incendis simultanis, els bombers demanen més EPIs i una millor gestió de la seva neteja. Antonio del Río, d'UGT Bombers de la Generalitat, explica que després d'un servei, els tratges de protecció es queden impregnats de contaminants tòxics que poden afectar la salut dels agents i que cal netejar-los bé. Són declaracions al Matí de Ràdio 4.
3: Els EPIs són els equips de protecció que es posem als bombers davant a riscos mortals, i ara mateix no tenim EPIs de substitució, i això es posa als bombers a riscos higiènics i de contaminants.
2: Ha afegit que també fan falta més camions. Unes mancances derivades de l'augment de la plantilla dels últims anys que critiquen no s'ha dimensionat.
1: AENA ha anunciat la remodelació integral de la Terminal 2 de l'aeroport del Prat, uns treballs que duraran 4 anys i que suposen, Climent Sabater, una inversió de 150 milions d'euros.
4: La inversió de 153 milions és la més alta a la T2 de l'aeroport del Prat des de la seva construcció al 1967 i la intervenció la més important des de les Olimpiades de 1992. El compromís adoptat per AENA, segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela, és acabar aquesta remodelació integral al 2031 i que, mentre restant, no es vegi afectada ni la capacitat ni el servei de la terminal.
5: El compromís que ha adquirit AENA és que mantenim la capacitat i la qualitat de servei durant les obres.
4: La remodelació inclou la reobertura del mòdul A, una nova façana amb una reorganització paisatgística de l'exterior i una renovació de l'interior de tota la T2 amb espais més moderns i més àrees de descans per als 20 milions de passatgers que cada any passen per la T2 de l'aeroport del Prat.
1: I acabem a Girona. Els Mossos d'Esquadra hi han detingut un professor jubilat de 74 anys a Torrella de Montgrí, acusat presumptament de fer tocaments a alumnes a qui impartia classes particulars. Girona. Una Gemma Esteve.
6: La primera denúncia es va presentar l'1 de juliol. Això va fer que altres joves comencessin a relatar episodis similars a la policia. Ara la investigació s'ha ampliat després que 8 víctimes més hagin presentat denúncia. En total ja són 14 les alumnes que han denunciat el docent i els Mossos no descarten que puguin aparèixer més casos. Segons la investigació, els presumptes abusos haurien tingut lloc durant classes particulars al domicili del professor. L'home de 74 anys feia classes de matemàtiques i química a joves d'entre 15 i 18 anys que es preparaven per al batxillerat i les proves d'accés a la universitat. L'arrestat, que va ser detingut ahir, ha dormit als calabossos i passarà a disposició judicial en les pròximes hores.
1: Gràcies, Gemma. Això és tot. Tornem a més notícies a la una.
7: Ràdio 4.
8: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
9: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
10: Esta és la verdad. I no me la penso callar.
11: Cada I ja ningú jo parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
12: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
13: Com sempre, salut i perdí.
14: Jo dic que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
15: La veritat per davant de tot.
16: Andy i... jo no penso dir la paraula.
17: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
18: M'he quedat esparverada.
19: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
20: Nena, nena, nena, nena!
7: Ràdio 4. El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
21: Mig quart d'una, com diu l'Opau. Diu, ara diràs, mig quart d'una.
22: Mig quart d'una.
21: És que és mig quart d'una. Mira, sí, les 12 i 7 minuts i mig clavats.
22: M'agrada perquè sempre ho has dit bé, això, tu, eh?
21: Oh, clar, s'ha dit en català,
22: no
21: això.
22: No se'n troba gaire, que ho diguin no, bé.
21: Són les 11 i 8 minuts. Sí, les 11 i 32.
22: Ah, exacte.
21: Això, no, fa mal, això.
22: 3 quarts de 15. Eh? Està 3 quarts de 15, sempre arriba.
23: I encara goteja.
21: És que, clar,

0: La Marta Tips. Marta.
1: Quin goig que fa aquest estudi avui,
0: tu sí que fas goig. Escolta'm una cosa. La doctora Montse Folch.
2: Ah, puta. Estic encantada.
0: La grandíssima Alba Povedano.
3: Aquí estic, aquí segueixo.
0: Aquí. Amb aquesta cara de mira, què hi farem?
3: No, aquí estic, estic feliç de quedar-me una estona.
0: Ara m'agrades.
3: Clar.
0: Ara m'agrades, ara m'agrades.
3: Si no hi estaria, no em quedaria.
2: La felicitat...
0: Ai, aquesta última hora... No ho sé, oients.
3: No sé Xavi, què pot passar. Xavi, no estàs patint? Mira quants som,
0: no. Sí, molts.
3: No pateixes?
0: Saps qui és aquell?
3: No.
0: No l'has estat mai, el Tomàs de Sarrià?
2: Home!
3: És que t'he dit abans que no.
0: Ah, clàssic, ja m'havies dit que no.
2: Un clàssic.
3: És que m'han dit, i ara braves, i jo, què?
0: Doncs mira...
3: Xavi, m'encanten les braves.
0: Doncs aquestes t'encantaran més.
2: Tu també ets brava, tu.
0: No sents l'olor de patates braves, ja?
2: Sí.
0: No sents l'olor de patates braves? Parlem bé en català, perquè si no... Toni Betorz és el propietari. L'amo.
3: Doncs...
0: El Tomàs de Sarrià.
3: Benvingut.
4: Encantat,
3: igualment. Feliços que estiguis aquí.
2: I el Tomàs, qui era el Tomàs? El jefe d'abans.
4: Besavi. Diguéssim, jo soc la tercera generació.
2: Ah, era parent teu?
4: Sí. Hòstia, familiar llunyà de mon pare.
2: Està bé. Veus?
4: Llavors diem tercera generació.
2: Home, Sarrià i el Foix i el Tomàs.
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
2: Els dos emblemes.
0: I tenim a la Mercè García Lizandra, que és podòloga i divulgadora. Imagina't. I el Jordi Vila, pobre, també.
2: Aquí ha segut...
0: No, ho dic perquè no...
5: Pobre, perquè ho dius, Xavi?
0: Perquè no tenies ni cadira ni micròfon.
5: Ah, sí, ara ja ho tinc. Sí,
0: ara ja no ets pobre, ja tens cadira i micròfon.
6: Ara tenim cuidat aquí, eh?
0: Sí. Mira que... Home, entre la Folch i la Marta Tips, nen, i jo no em puc queixar, entre la Povedano
3: i el Pau de Pons.
0: El Pau de Pons. Què dius, Toni? Com va l'estiu? Què tanqueu? Feu vacances o no, el Tomàs?
4: Fem vacances, també. No tan aviat com vosaltres, però el mes d'agost tanquem per vacances. Tot l'agost.
0: Des del dia 1, que és dissabte, si no m'equivoco.
4: Des del dissabte 1 fins al 1 de setembre, que és dimarts.
0: Dimarts. Ah, reobriu ni dilluns ni el 31.
4: No.
2: És que a Sarrià, a l'agost, nen,
0: ja.
2: Tots són a la Costa Brava i a Menorca.
0: Sí, no?
4: S'ha de fer un parant de braves i continuem al setembre.
0: Molt bé. I a Formentera, també. Cada cop més gent a Formentera.
2: Molts italianos a Formentera.
0: La Triam deia, no em parlis de Formentera, gent que hi va fa molts anys, perquè cada cop va pitjor.
2: Classifique.
0: Clar.
2: Pot ser que pot ser
0: poc soroll. Poc soroll. Sí, l'altre dia no sé qui va venir, que va dir que havia estat a Eivissa i que no s'hi cabia. Diu, però també ha estat a Formentera, nen, un luxe, eh? Tot és el mes de juliol. Però clar, anar dient això per la ràdio, la gent, doncs anem a Formentera, anem a Formentera. Malament.
2: És que és maco, és maco.
3: És preciós.
0: Ja que sí.
2: Que és maco, sí.
0: Què fas tu, Pau? Tens un estiu...
2: T'has de fotre, xafardera.
0: Amb l'agenda... Tens un estiu amb una agenda bastant apretada, no?
2: Sí, però amb tranquil·litat. Una cosa després de l'altra, i anar fent.
0: Ja. On vas aquest cap de setmana? Se't pot veure en algun lloc o no?
2: Em pot veure en algun lloc, però no públicament.
0: No és públic?
2: No. Ah, no vaig actuar enlloc.
0: Ah, no? Fas festa aquest cap de setmana? Carai. Què em viu de bé, aquest? Aquest acamparà entre 150 i 200 anys.
2: D'això estarà.
0: Jo crec, sí o no?
2: Només fent la vida que faig i seguint els consells de la Montse Folch, que em fotré d'any.
0: Sí, clar, és que aquí tenim la Montse.
6: I els que falten.
2: I bròquil. I coses d'aquestes que hi ha.
0: Que et menges poc de bròquil, digues la veritat. Sí o no?
2: Que allarguen els anys, però... De mala manera.
0: Molt bé. Escolta, aneu tastant, sisplau, aquestes patates i em diràs el què, Povedano.
3: No, jo estic desitjant.
0: Doncs aixeca't per la mort de Déu, que espereu que ho faci jo.
2: No té l'estigos, dona.
3: Vale.
0: Sisplau, mira, el Jordi també t'ajuda. Quina olor, tu. Aquest allioli és espectacular, també. A la Povedano li agrada molt el picant, deia abans, Toni.
2: Home, claro.
4: Doncs picant,
2: picant.
4: No sé si ens hem passat amb el picant i tot, però...
0: No. Per la Povedano i per mi, que problema. Vosaltres sou de picant. Montse, la nutricionista, ets de picant, tu?
6: Justet.
0: Justet?
6: Justet. Cada vegada m'agrada més, he de dir. Abans no m'agradava gens, però cada vegada m'agrada més.
0: Digue'm la veritat, Povedano.
3: Ara jo no sé parar, això.
0: No, no paris. Menja-te com vulguis.
3: Però no pica, mos.
2: Menja, dona, menja, que
0: no pica.
3: No pica.
4: Hem anat amb cura, per si un cas.
3: A mi m'agrada molt que piqui.
0: Això
6: jo vull tastar una.
3: No, té una miqueta d'allà. Al final, el regús aquest... Estan boníssimes.
0: Molt.
4: Vigila, perquè hi havia algunes que eren només alioli. Llavors, potser...
6: És alioli, eh?
4: Alioli, el de sempre.
0: Ja, escolta, a més, patata natural.
3: Sí, es nota que no són...
0: Bona varietat de patata. Sí, Toni?
4: Sí, bueno, intentem cuidar-ho tot. És patata vermella, bona. Ara és la nova temporada de la patata vermella...
0: Ja, és nova, és boníssima, la pell fina, allò, sí?
4: Correcte. I, bueno, ben roenta, ben bona i recient feta. O sigui,
6: I la lioli també és molt bo.
2: Ben roenta.
0: Iguals a casa no les farem, però perquè s'hi puguin assemblar una mica, no sé, algun truc, ara deies ben roent.
4: Ben roent, doncs un bon oli.
0: Oli d'oliva, entenc.
4: Correcte, coure-la bé. Bueno, nosaltres utilitzem el d'oliva. Molta gent utilitza el que vol, però nosaltres el d'oliva ja és el que més ens agrada.
0: Ja, utilitzen a vegades aquells olis que semblen
3: l'aigua. Hi ha algú que no li agradi més el d'oliva? És que no, no, jo això no ho entendré. La meva família amb oliveres i amb... jo només faig servir oli d'oliva, no en tinc cap més.
6: El millor.
3: Sí. El que no en tinc més.
6: El més saludable. No sé és si el que aguanta millor les altres temperatures cas, per fer patata fregida. Per
2: verge exemple. També? Ja. L'oli verge o no?
3: 100%. Sí, sí.
2: Que collons, no com que jo, t'hi diguis no com, a la sexologia no com jo, però... i la cosa verge. Sí,
6: verge sí, sí. Extra.
3: Verge extra. Sí.
0: Quin és el secret? Parleu, home, que m'he
3: menjat. Està boníssima. És que estem menjant
4: totes.
2: Vull ja no dir-ho.
4: El secret és el de sempre. Carinyo, amor, bon producte...
0: Clar, això ho dieu tots els que no voleu dir res.
4: No, a l'alioli, el de sempre, el que feia amb un avi, doncs el de sempre amb un pare, hem seguit fent el mateix alioli, el mateix picant, la patata igual, cuidant-ho tot.
0: Però l'alioli, per exemple, algun truc, algun consell per fer-lo més bo?
4: Jo us explico, fins on no us pugui explicar, doncs all, pa, nosaltres li fiquem vinagre, sal...
0: Pa, també, eh?
4: Nosaltres sí, una mica.
0: Molta una mica
4: gent,
0: de pa?
4: Correcte.
0: Però el pa sec, torrat...
4: Pa sec.
0: Pa sec.
4: Molta gent diu el gluten. Vigilem amb el gluten per aquesta banda i intentarem si innovem i fiquem menja pa poca, sense no. Gluten.
2: Sí, fotent però... molt bo. Però encara que ho fessin malament hi aniria gent. Perquè és que ho fan molt bo.
0: Sí, però que encara ho fessin malament hi aniria gent. I jo ho faig
2: saps,
0: així.
2: Saps per què?
0: Per què?
2: Perquè és allò, fes fama i fot-te jaure.
0: No.
4: Però s'han de fer
0: no, si deixes de fer-ho tan bo, al principi potser sí que aniria gent, però aniria de cap a caiguda, això.
4: En un parell d'anys ja ho tens fotut tot.
0: Podòloga, ho has provat, això, o no?
7: Ara.
3: Estan boníssims.
7: Que en Pau de Pons aquests se'ls està menjant tots.
0: Pau.
2: Jo li he dit si em volia i m'ha dit que no.
0: Sí, que és una mica
7: ja t'han casat.
0: Una mica educat, Pau. Au, ja rebut.
2: Que la va parir, si li has dit abans si em volies. I fas, no.
0: Ai, senyor.
2: Jo, clar, li he anat potent.
3: Pobre Pau, ha rebut, eh?
0: Espectaculars, eh?
7: Són bones.
0: De veritat.
3: Molt, molt bones.
0: Molt bé. Si en sàpiguéssim fer, com aquestes...
2: No cal, vés al Tomàs de Sarrià, home.
0: Ja. Sí, i tant. I tant.
4: Aquesta és la millor idea.
0: Però tanca l'agost.
3: És que, a més, són patates que tenen xitxa cada patata. No és aquelles que estàs tallant petitones i que només tens un cruixent i ja està.
6: La qualitat aquesta de...
3: Vull dir... Fas un mos i dius, ostres, aquí hi ha patata, eh?
0: Quan val una ració? Que déu-n'hi-do, les que hi ha aquí, de patates com aquesta. Quan val això?
4: Aquestes són per emportar i són, hi hauria unes dues racions, més o menys, i són uns 6 euros amb 20.
0: Està molt bé.
3: Increïble, sí.
0: Sí,
3: sí.
0: Sí.
6: Tu passes per allà i pots entrar i
3: triomfes segur, eh?
6: Portes una ració.
4: Sí, hi ha molta gent que es cull per emportar i s'ho emporta a casa.
3: Fas un dinaret amb els teus col·legues i de més, vinga, i porto el vermut, te'n vas a buscar unes braves d'aquestes i triomfes com...
4: Molta gent.
2: Ara us diré una cosa.
4: Futbol i de més.
2: El Xavi ara li falta la cervesa.
0: T'ho juro que m'ho has tret de la boca. Ho anava a dir. Dic, ara comencem a tenir un problema aquí, però no pot ser això. Això, el tema alcohol, mentre es fa programa, no es pot tocar. Només una vegada que ens han portat una ampolla de vi que valia un disbarat. Com valia aquell vi, Jordi Vila? Fins i tot ell, que és Abstemi, em va veure aquell dia.
2: Oh, claro.
0: Sí, és Abstemi com vol, aquest, també. Escolta'm una cosa.
2: Abstemi vol dir que no se'n sap estar.
8: No, és veritat, sóc Abstemi. Que passa que és veritat que en els últims anys...
0: Quan porten un vi de 200
8: moments,
0: euros, resulta que no.
8: En moments especials, on són més flexibles.
0: Ja.
2: Sí, vitamista. Ja.
8: Escolta, les patates aquestes, espectaculars, eh?
0: Ja.
8: Mare meva.
0: Escolta, obriu cada dia, Toni?
4: Sí, obrim... Bueno, cada dia, no, perdona't. Obrim de dilluns a dissabte, de 12 i mitja a 4 i de 6 i mitja a 10.
0: Molt bé, perfecte.
4: I després tenim al costat un altre que molta gent no el coneix, que és com un raconet, un annexa, diem sempre,
0: sí?
4: És a l'Iborra, que és, bueno, és el mateix, és nostre també. I
0: la mateixa patata, el mateix tot,
4: mateix producte, mateix tot, ho fem nosaltres tot igual i està tocant ben a la vora. I
3: aquell... quina diferència hi ha?
4: Que aquell obre diumenges i festius. Combina els horaris que... Tanquem.
2: Complementa l'horari.
4: Correcte, complementa el bar del costat, o sigui, són annexes els dos.
0: A veure, aquí tinc el guió de la Marta Tips i diu, mites de l'estiu. Si se't mulla el mòbil, posa'l en arròs. El Nacho Martín Blanco, el diputat del PP al Congrés, ha estat avui al programa i diu que dona fe que ell assegura que funciona, això.
9: Funciona, perquè sí que és cert que l'arròs el que fa és absorbir la humitat. El problema és que és perillós i els fabricants recomanen no fer això, de posar el mòbil en arròs. Per què? Perquè hem de pensar que l'arròs deixa anar com aquest polsim blanc, o inclús poden haver-hi petits granets d'arròs que s'han trencat, Llavors, qualsevol forat del mòbil, pel connector, pels auriculars, tot això, tots aquests foradets, podria colar-s'hi per allà. Aquesta pols

0: d'arròs, llavors tindríem encara un problema pitjor.
1: Ja. Què hem de fer, exactament? El dia que ens cau el mòbil a l'aigua, no només al vàter, sinó...
0: Mira,
1: al Nacho li va caure al riu.
0: Ostres, més complicat,
1: perquè... La Sílvia Barroso diu l'habitual és que et caigui al vàter. Ha passat a molta gent, això.
2: Havia passat això.
1: Però

0: si hi ha qualsevol partícula d'aigua que hagi pogut ficar-se dins, colpejant suaument, doncs que pugui sortir. Si és possible, li traiem la targeta SIM, el deixem assecar en un lloc sec i ventilat. Llavors, si tenim aquestes bossetes de gel de sílice, aquestes que et venen quan compres una bossa, una motxilla, etc., podem posar el mòbil dins d'un tàper, per exemple, li posem aquestes bossetes, llavors això ajudarà que absorbeixi la humitat i no causa doncs, els possibles perills que tindríem amb l'arròs, per exemple.
1: Ah, molt bé.
2: Que bona.
1: És una passada.
2: A partir d'ara us guardaré aquests sobres.
1: Ah, diu que no els coneixíeu, amb la Poveda, no?
0: No, jo l'havia escoltat, clar, perquè ja vens divendres.
2: I jo no havia coincidit amb... He dit, sé qui és, però no he coincidit amb ella.
0: Igual.
2: Ja. Encantada.
1: Ja.
0: Encantada, igualment. Un plaer. A més, m'agrada molt els seus consells, sense cap tabú, i crec que són coses que s'han de parlar, perquè no, ja fa anys que no es parlaven aquests temes. I després, doncs...
2: Gràcies. Ara em cau millor encara. Sí,
1: sí, aquí no en portem cap de dolent.
2: No, ja.
1: Ni de dolenta.
2: No sé.
1: Escolta, dutxar-se amb aigua molt freda, malament, no?
0: Malament, perquè sí que de primeres tenim aquesta sensació de que ens refresca, però és pitjor, perquè el que fa el cos és que contrau els vasos sanguinis, perquè, clar, interpreta doncs, que fa fred, no? Llavors diu, ostres, doncs vaig a retenir tota aquesta calor i, per tant, quan surts de la dutxa tindràs encara més calor perquè el cos està retenint la teva calor i no la segueix alliberant. Per tant, fresca, però no freda del tot.
1: Dormir amb l'aire condicionat, sí o no?
0: A veure...
1: Sí, no, a mitges.
0: Sí, clar, a mitges, perquè diuen, dormir amb l'aire condicionat és dolent. A veure, sí, no, l'aire condicionat en si no és dolent, el problema és que no l'acostumem a fer servir de manera correcta. L'ideal, una temperatura doncs, al voltant dels 24 graus, no fem allò de posar-lo a 18 i posar-nos a dormir, perquè llavors a mitjanit ens despertarem que estarem tiesos, no?
3: Jo tinc una experiència, un dia em vaig quedar adormit amb l'aire condicionat i em vaig llevar amb un mal de coll terrible. Eh?
0: Clar, clar, perquè més què passa? No és tant per l'aire condicionat, sinó pel tema de la humitat.
3: I resseca, resseca.
0: Exacte, resseca, llavors si no tenim un humidificador, què passa? Va ressecant l'aire, llavors les vies respiratòries i demés doncs, pateixen, i això és el que fa... Que després ens despertem malament. Després, evitar les corrents directes. Ara, per exemple, s'han posat molt de moda, hi ha uns aparells que es diuen deflectors d'aire, que bàsicament és com un tros de plàstic que es posa a davant de les lames i el que fa és desviar perquè no hi hagi un corrent fix d'aire, no? Perquè a vegades, encara que posem aquell mode que es va oscil·lant amunt i avall, doncs t'acaba donant de ple. Per tant, el deflector aquest també és un bon consell. I per últim, netejar els filtres, que això no sé si ho tenim ja tan controlat, però mínim un cop l'any, i a poder ser abans de que comenci just la temporada de fer servir l'aire, és a dir, qui no l'hagi netejat aquest any, que ho faci ara, perquè si no els filtres van acumulant pols i això també ens afecta a nivell d'al·lèrgies, àcars i etc.
1: Ah, bé, ara de seguida farem un resum d'alguns dels millors trucs i consells que ens has donat aquesta temporada. Eh? Atenció, fliparàs, Montse Folk. És una passada. És una passada, t'ho prometo. Eh? A més, és que funciona tot. Els oients pel carrer me'n parlen. La Marta Tips és que...
4: Pràctic.
1: Sí. És una passada. Jordi, pots gravar la podòloga, que li preguntarem Mercè García Lizandra, podòloga i divulgadora, la solució, la millor solució pels talons secs i escardats, perquè això és un problema, com dèiem abans amb la Povedano, molt habitual a l'estiu. La millor solució pels talons secs i escardats. Mercè.
5: Primer començaré explicant per què passa això.
1: Exacte, vale. Per què?
5: Perquè, per dos motius. Un motiu de microtraumatisme, el que us explicava abans, quan anem amb sandàlies que no ens subjecten al taló, el nostre taló, quan caminem, puja, i al baixar, doncs va picant amb la sabata, fa clinc, clinc, clinc. El nostre cos és tan savi que quan hi ha un microtraumatisme, el que fa és augmenta la producció de la queratina. Val? Llavors ja, per això se'ns fan aquests talons, se'ns fa una hiperkeratosi, se'ns fa aquests talons tan durs. Llavors, això és un factor, el microtraumatisme, i l'altre factor és el factor ambiental. El sol, els aires acondicionats que acabeu de parlar que ressequen, doncs també resseca la nostra pell. Llavors, per combatre això, primer, sabates, que al peu no hi hagi un microtraumatisme, perquè si fem tot l'altre i seguim amb aquestes sabates, cada dia haurem de fer el tractament que us explicaré ara. El tractament seria, primer, si la durícia no és molt grossa, vosaltres mateixos a casa, doncs el que podeu fer és estovar els peus amb aigua i bicarbonat. El bicarbonat estova una mica i una vegada ho teniu estovat, doncs agafar alguna crema que sigui queratolítica. Val? El que us he explicat és que aquests talons ressecs és un augment de queratina, doncs hem de buscar productes que degradin la queratina. I tots aquests productes són productes químics que venen a la farmàcia que porten urea. I la urea amb una concentració elevada, perquè l'urea amb poca concentració és hidratant i en aquest

0: cas ens interessa que sigui queratolítica, que sigui abrasiva i que se'ns mengi aquestes pells. Vale? Una vegada ja hem retirat aquestes...
1: És el pixum, no?
0: Ah, bueno,
1: el pixum en porta.
0: El pixum, això mateix, porta una mica d'urea. Sí, però no...
1: Ets una pixada al pèl i ja està.
0: Exactament, no sé si la porta el 30% de concentració. I les cremes queratolítiques la porten el 30%.
1: Està bé.
0: Ara, doncs, ens fem aquesta com exfoliació i llavors sí que hem d'hidratar el taló. Però primer hem de treure totes aquestes pells. Si la durícia és molt gruixuda, doncs heu d'anar amb un podòleg, perquè tenim maquinària...
2: A la callista.
0: Sí.
2: La padrina diu, tinc ara la callista.
0: Sí, sí. A l'antiga callista actualment ja tenim una diplomatura i ens diem podòlegs. Val? Però bueno, jo encara tinc pacients que em diuen... I molta gent gran. Sí.
3: Gent gran.
0: Truco de part de la podòloga. Qui és aquesta? I llavors la callista? Cap
1: la podòloga, que és
3: podòloga. Ara, no? Ara, la callista. Ara ho entenc. Ara sí, sí.
1: Ah, bueno, bueno.
0: I llavors tenim maquinària per treure... Nosaltres fem un desbridament mecànic. Jo sempre explico a la gent. I tu a casa t'has de fer un desbridament químic. Mecànic ho podem fer amb el bisturí, perquè quan hi ha moltes durícies, o amb un torn que tenim i ho llimem.
3: Ah. Vale? Perfecte. Què? Algun dubte? Queda clar, no, això? Eh? Povedano?
4: Claríssim.
3: Claríssim.
4: Claríssim.
3: T'explica molt bé, sap molt. Ja t'ho he dit
4: jo. Ja ho veig, sí, sí.
3: És així, això. És així. Sí, sí. Escolta, mira, 5 minuts per 2 quarts d'1... posem-hi una mica de Pau de Pons, no? Com ho tenim, això? Carla Villegas. Mira-la que guapa està, la Carla. Ha fet vacances, ja.
1: Se li nota, eh?
3: Eh que sí? Quan tornen de vacances, com la Povedano, que ha tornat del camí de Santiago.
1: Com va anar, bé?
4: Molt bé, sí.
1: T'hauria anat bé aquests consells de la podòloga.
4: Sí, però és que us diré una cosa. És que vaig tornar amb els peus intactes. Bona sabata. És que tenia els peus més suaus que quan vaig començar. Ets
1: valenta.
4: Tant posar-me vaselina i coses. De veritat que vaig... Tenia el peu, us ho prometo, l'últim dia em tocava i dic, és que és més suau que quan vaig començar. Increïble. O sigui, jo no tinc un problema.
3: Senyores i senyors, lo Pau de Pons.
1: Vinga, va, fotrem una cançoneta així. Presentaré la meva cançó de l'estiu, la cançó del verano. Que
3: atenció, la cançó de l'estiu del Pau de Pons, eh? Que no és qualsevol cosa, això.
1: Un dia us vaig presentar la Glòria, avui us presento la Joana.
3: A la Joana, avui?
1: Ja ho veuràs, ja. Fot-li, música maestra.

0: La cançó de l'estiu de lo Pau de Pons, en exclusiva, avançada aquí al matí de Ràdio 4. Com ha de ser això, Pau?
1: A mi tant.
0: Ens ha agradat molt això, nen. És molt bona, eh? Me la va ensenyar, eh? Sí? La quan la tenies també. Mig feta, sí, sí, sí. Calla't!
2: Després em diu a mi.
0: Ai.
3: Sí, ja. Ai. Es pot aconseguir aquesta cançó?
4: Ai, sí.
3: Per posar-la a casa sí. O a Spotify?
1: Ara ha sortit a Spotify, avui.
3: Ah,
1: ara vull fer un videoclip, també.
3: Doncs guais, eh?
1: Passa que tenia una...
2: Ja el tens fet, eh? M'has estat aquí darrere fent...
1: És veritat, ja el tenim fet. Ja no cal...
2: No sé si anava molt a ritme,
3: triomfaràs,
2: però...
3: Jo crec que sí.
1: Bueno, és una versió, així.
5: Ja està, no, ja està triomfant.
0: Doni, sí, ja està triomfant, però és molt bona, molt bona.
5: Sí.
0: M'agrada a mi.
1: Doncs vinga, va.
0: I animada.
1: Aquest estiu poseu-la. Posa allà del Tomàs.
5: Ell és bo. Veig gent allà parlant de tu, eh?
1: Ah, sí?
5: De Pons, de...
1: Ah, sí?
0: La
1: sí,
0: meva
1: sí.
0: Filla. Hi va molt.
1: Ah, sí?
0: Sí. Sí.
1: Ah, sí, veig gent
5: no,
1: de Pons?
5: No, però en sèrio, sí, sí. Hòstia, una parella l'altre dia encantats amb tu.
1: Però
5: enamorats.
1: D'on eren?
5: De Pons.
1: Qui eren?
5: Aquí era.
0: El poble som així.
2: La gent de poble em flipa, de veritat.
1: De quina casa?
2: Els avis qui són?
5: Segurament m'ho dirien, però ja no me'n recordo. Just abans de la porta, era amb la festa de la porta. Estaven encantats allà que anaves a...
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, noi.
5: La festa.
0: Sí, sí.
1: Molta grossa. Però va!
0: Què?
1: Continuem.
0: Sí, continuem. Hem de fer... Què passa?
2: Jo he de marxar, eh?
0: On vols anar?
1: N'has d'anar.
0: On estaràs millor que aquí? Povedano. A la botiga fent calés. A la botiga fent calés.
2: No tinc d'aire condicionat a casa. No, avui la botiga no.
0: Ah, no hi vas? Avui tens festa, avui?
2: Avui tinc festa, sí. Carai. L'he posat festa. Però podeu anar, vull dir, la botiga està oberta fins a 10 de la tarda. Vull dir que si encara voleu alguna joguina per l'estiu per passar-vos-ho bé, ens teniu allà fins a 10 de la nit
0: yeah.
2: I no tanquem l'estiu.
1: Si un dia he d'anar amb aquesta botiga, vull que hi siguis tu.
2: Envia un missatge.
0: És el que li dic jo, també.
2: Enviem un missatge, clar, enviem un missatge.
0: Clar, ja te l'enviarem.
2: I ens veiem allà.
0: Ja vindrem un dia. Escolta'm una cosa.
2: Jo he de marxar.
0: Mala olor de peus, o pudor de peus, que diu la gent.
2: Jo no n'he tingut massa mai.
0: No, tampoc, però hi ha gent que té un problema
1: amb
0: això.
1: Clar, no ho diries pas a la ràdio.
0: Tenim un...
2: Bé, per què no?
0: Ja, ja ens vas donar un consell, tu, que diu que funciona molt bé, diu la gent, Marta Tips, però avui tenim la podòloga.
6: Clar,
0: i
6: això t'anava a dir,
0: també.
6: Tenim l'experta, jo crec que ens ho expliqui ella, jo més per les sabates que pels peus, així que els peus li deixo a ella.
0: D'acord, doncs endavant, tu que en saps i molt d'això, què s'ha de fer amb aquest tema?
3: A veure, també, el que he dit abans, comencem perquè fan pudor els peus. Vale. Doncs els peus, la gent es pensa que fan pudor perquè suen, val? Però la suor no fa pudor. La suor, és el 99% del líquid de la suor és aigua. Val? I llavors el que fa pudor és la descomposició de les bactèries que tenim a la nostra pell, de la flora bacteriana, en contacte amb l'aigua de la suor, representa, amb l'aigua que porta la nostra pròpia suor.
0: Yeah.
3: Val? Llavors, què hem de fer per solucionar-ho? Mesures d'higiene, vale? Perquè aquesta flora bacteriana que tenim al peu, doncs és una flora que ens protegeix. Però si no la cuidem, provoca aquesta mala olor. Llavors, el que s'ha de fer és, primer de tot, per exemple, rentar-nos amb un sabó antibacterians. Val? El típic sabó del supermercat, per exemple, quan ens fan pudor els peus no serveix. Val? Perquè quan ens fan pudor el peu hi ha un sobrecreixement de bactèries i els sabons aquests del súper ens ajuden encara a que, que augmenti aquesta producció de bactèries. Llavors hem de fer servir un sabó que sigui una mica àcid, amb un pH àcid. Val? Llavors és anar a la farmàcia a buscar això, o una cosa més casolana és banyar-nos els peus amb vinagre de poma, perquè té un pH àcid.
0: De poma, eh?
3: Sí.
0: No de vi, de poma.
3: No, el de poma té més pH àcid. I llavors evita que els bacteris aquests proliferin. Val? Llavors, utilitzar mitjons de cotó, no de fibra, de cotó o de bambú, perquè absorbeixi aquesta suor i no quedi repartida per tot el peu, i utilitzar calçat amb soles, per exemple, ara a l'estiu, doncs les sandàlies que siguin de pell, perquè si les sandàlies són de plàstic, doncs això encara ens provoca més que faci més pudor.
0: Ah,
3: vale? Seria una de que, més o menys seria això.
0: Que bé. Tu vas recomanar el bicarbonat, era, Marta Tips?
6: Bé, sí, però més per les sandàlies.
0: Ah, per les sandàlies.
6: Perquè, de fet, un dels problemes principals, que de fet va ser un dels trucs que va tenir molt d'èxit, que és les taques aquestes de suor que queden a les sandàlies de pell, que de fet es posa tota la sola negra. Llavors, un dels trucs, bé, el del bicarbonat és ja com l'última solució, no? Però primer podem provar amb aigua micel·lar, per exemple, amb un cotonet una mica d'aigua micel·lar. Normalment, si és una taca recent, funciona. Si no, també amb una mica d'aigua tèbia, amb unes gotes de rentavaixelles, que podem fregar amb un raspallet de dents, i si no, sí que hauríem de fer una pasta amb bicarbonat, perquè més el bicarbonat com que neutralitza les olors, doncs també ens pots ajudar si hi ha restes de suor i de més, i ho deixem actuar uns 20-30 minuts i ho esbandim.
3: Una altra cosa que ara m'ha vingut al cap,
0: digues,
3: és important no sempre fer servir la mateixa sabata, deixar-la ventilar 24 hores i perquè així tota aquesta humitat marxi. I això que ha dit ella, el bicarbonat, jo els aconsello a la gent que el posin el bicarbonat dintre de la sabata, quan la deixin respirar, descansar, perquè absorbeixi aquesta olor.
0: D'acord.
4: I allò que es feia abans de la pols de talc, això ara ja no es recomana.
3: Perquè...
4: Deu fer més pasteta.
3: Hi ha molts estudis que diuen que l'alumini provoca càncer, i per això jo crec que ara està en desús ja, que sí. els polvos de talc ja no es diuen polvos de talc, es diuen polvos de... perquè no porten talc, perquè els han retirat del mercat.
0: Ai, senyor, Povedano.
2: He de marxar, estimats.
0: Vine aquí, que et farem dos petons en directe.
1: Oh!
0: Ja saps que t'estimo molt i ens continuarem barallant al setembre. Sí o no?
2: Si em voleu, sí.
0: Clar que et vull. Clar que et vull. Clar que et vull.
2: Aquí estarem.
0: Bon estiu, carinyet.
2: Igualment.
0: Que vagi bé.
2: Que vagi molt bé. Passeu-vos-ho molt bé, que gaudiu de la calor i que gaudiu d'altres coses que us porto tot l'any dient i intentant recomanar, si us plau. Però amb seny.
1: Ah, sí?
0: Farem cas, et farem cas.
1: Si no tenim amb qui, no. Ja m'explicarà.
2: Estimat, amb tu mateix, si porto tot l'any dient-vos que amb vosaltres mateixos no estem ningú.
1: Vale.
0: Vinga, va. Bon estiu, Povedano.
2: Igualment, nois, noies.
0: Ens hi tornem a posar a partir del 7 de setembre. Mira, passen gairebé 6 minuts de 1:15.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Mira, atenció, atenció a això. Montse, Marta Tips, podòloga, Toni... Mira, mireu, una app per trobar el camí més fresc per anar a peu per l'àrea metropolitana de Barcelona.
2: Oh, està bé, això.
1: L'eina, encara en període de proves, ja es pot fer servir per triar l'itinerari amb més ombres i més pla i trobar els refugis climàtics més propers. Això ens explicarà més i millor la Brenda Saavedra, que és cap de la secció tècnica de gestió de projectes de l'àrea d'acció climàtica de l'AMB. Què tal, Brenda? Com estem? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Està molt bé, això?
3: Sí, la veritat és que sí, té molt bona acollida aquest cercador, que està en proves i que té una bústia i tothom ens pot enviar missatges per intentar millorar-la i que la fase final sigui millor. I sí, la veritat és que nosaltres el que hem fet ha estat calcular l'índex de frescor i el factor de caminabilitat dels carrers. Llavors, aquells que són frescos i és agradable caminar per ells, doncs, els incloem dintre d'aquest cercador per fer aquests itineraris.
1: Bé, podem posar algun exemple concret per entendre-ho, això? És a dir, digue'ns un recorregut i explica'ns quin itinerari triaria l'aplicació per ajudar-nos a estar més frescos.
3: Uh-huh.
1: I de quina temperatura, sí, de quina diferència podríem estar parlant? Podríem aconseguir gràcies a aquesta...
3: Clar, o sigui, els itineraris frescos calculem d'una banda la part de la frescor. Llavors aquí tenim en compte la radiació, és a dir, la radiació solar que ha estat rebent aquest carrer durant tot el dia perquè els materials acumulen calor. Després també la radiació que tenen les voreres, que és la part dels vianants, no?, per on caminem i si estàs protegit de la calor o no. I també la cobertura arbòria que hi ha en aquell tram i la superfície verda que tens en un radi de 30 metres. Perquè no és igual caminar per un carrer que al voltant tens asfalt, no?, que aquest asfalt desprèn calor i tu la vas rebent mentre camines, que tenir vegetació, que és al contrari, que ho fa fresc.
1: Uh-huh.
3: I després, la caminabilitat, doncs aquí mirem com de diàfan és l'espai públic pel vianant. I llavors mirem la vorera com és d'ample i també com tu, com a vianant, comparteixes aquest espai amb el vehicle privat. Perquè, clar, és més còmode caminar sense vehicles al costat que tenir-los.
1: Ja.
3: I si en tens molts al costat, doncs tampoc no és tan agradable per caminar.

0: Bé, per tant, fer servir aquest cercador és fàcil, no? És senzill. Només cal triar un punt d'origen, un punt de destinació i després triar entre l'opció de trobar el camí més fresc o els refugis climàtics de la zona.
1: Correcte, tu obres aquest cercador d'itineraris frescos de l'MB, llavors poses l'origen, el tries, i llavors et diu què vols saber, la ruta més fresca, un destí concret, i llavors tu pots picar, com si fos el Google Maps, piques en el mapa i poses el punt on vols anar, o et diu el refugi climàtic més proper. I llavors, si li cliques, et pregunta d'aquest refugi climàtic més proper que tu vols anar, et fa com una subpregunta, no? Et diu, el refugi és recomanable per gent gran o recomanable per infants o qualsevol refugi? I llavors tu aquí tries també, per exemple, per gent gran.
0: D'acord.
1: I llavors ell et calcula les rutes. Jo ara, per exemple, he posat la Biblioteca Montserrat Roig de Sant Feliu de Llobregat. I el refugi climàtic més proper recomanat per gent gran. I llavors ell em calcula clar, em diu que el refugi climàtic, que la biblioteca és un refugi climàtic ja, per exemple.
0: Molt bé.
1: I llavors, i després et dirà el camí més fresc, aquell refugi, et diu la distància i el desnivell.
0: Bé, escolta'm una cosa, ara aquest cercador, com dèiem, està en període de proves, es pot fer servir però només disponible al web, no? Com ho puc trobar jo, això?
1: Això és entre, sí, està al web de l'AMB, Refugis Climàtics. Llavors, en el cercador de refugis també hi ha un botó que posa cercador d'itineraris frescos, un botó gris gran.
0: D'acord.
1: Llavors, cliques aquí i ja pots començar a utilitzar el cercador.
0: Ja, i diu que l'any 2028, fins al 2028, haurem d'esperar perquè es pugui fer servir com a app als telèfons mòbils, això? L'any que ve encara no, l'altre?
1: Intentarem agilitzar-ho. A més, totes les consultes que estem rebent, la veritat és que ens ajuda molt a com orientar l'eina perquè sigui més útil per ciutadania.
0: D'acord.
1: I llavors intentarem treballar-ho, bueno, de fet, o no hem parat mai, eh? O sigui, continuem evolucionant l'eina. Llavors, si l'estiu que ve pues ja està més definitiva, jo crec que estaria
0: molt bé. Jordi Vila.
2: I podem demanar itineraris només a Barcelona o també és extensible a tota l'àrea metropolitana?
1: A tota l'àrea metropolitana, als 36 municipis.
0: Molt bé, Brenda Saavedra, cap de la secció tècnica de gestió de projectes de l'àrea d'acció climàtica de l'AMB. Moltes gràcies per haver-ho explicat aquí al matí de Ràdio 4. Bon estiu, que vagi molt bé això, Brenda. Merci.
1: A vosaltres.
0: Adéu. Què, Pau? S'ho inventen tot, ja va bé. Amb aquest canvi climàtic hem tingut l'arrencada d'estiu més dolenta de la història. Tu.
3: Bueno,
0: tres onades de calor que no es pot aguantar.
3: Ja saps el que diuen, si tens calor...
0: Què?
3: Posa el cul a la frescor.
0: Ah, sí, això sí. Encara es diu això.
3: Jo, ma mare, sempre m'ho dit.
0: O no tan gran. La ta mare tampoc és tan gran. Ja ha arribat de viatge o encara no?
3: Sí.
0: Ja són aquí.
3: Sí. Però vas dir que a la gent li interessa gaire, això.
0: Ah, no sé, ho vas dir tu. Jo no t'ho vaig preguntar si eren de viatge. Ho vas explicar tu a l'audiència.
3: Per tant, a la conversa,
0: anem tancant capítols.
3: Ah, sí, sí, no? Ja els tornem a tindre aquí.
0: No, més que res per saber si ens escolta.
3: Ah, això no ho sé.
0: Llavors, si ens escolta ella, segons que no ho dic.
3: Està bé.
0: Ja ho saps.
3: Ben fet que fas.
0: Per això em vull informar, m'has de mantenir informat.
3: Sí, sí, doncs m'ho escolta, m'ho escolta.
0: Molt bé, 3 minuts per 3 quarts d'una. Toni, escolta, no ha quedat ni una patata, eh?
3: Me les he fotut totes, nen.
0: Però, Pau.
4: El Pau,
0: el Pau. Avui no dinaràs.
3: No, ja vinc a dinar aquí.
4: No n'ha deixat ni una.
0: Són espectaculars, eh?
4: Bueno, intentem fer-ho bé.
0: Què més feu allà, el Tomàs?
4: Què més tenim? Tenim croquetes, empanadilles, bonítol, anxoves, molt bones també, bocarons... Una mica fem plats combinats al migdia, també, per complementar una mica doncs, les tapes.
0: Ah.
2: Però és veritat que la tapa originària, més enllà d'aquestes tapes que acabem de menjar, aquestes patates fantàstiques, jo m'he menjat gairebé tota una capsa, estan boníssimes. L'originària era la tapa d'anxova, no?
4: Bueno, sí, hi ha hagut tradició també sempre de... Bueno, nosaltres netegem les anxoves, les comprem amb lletons, que es diuen... I la netegem, les espinem, ho fem tot nosaltres. Per això, i abans, òbviament, doncs com bé deies, tota la vida era una bodega, al final. El Tomàs era una bodega de barri que ha anat desenvolupant-se i és avui en dia doncs, el bar que és. Però...
2: Va fundar, recordem, el 1919, per
4: sí,
2: Tomàs
4: sí.
2: Pujol, que va fundar aquesta bodega.
4: Correcte.
2: Tomàs, el número 52, recordem, de major de Sarrià.
4: 49, no sé si va haver-hi algun... entre el 52 i el 49, correcte.
0: Uf, quina calor, tu.
3: No, t'has fotut un far de halà, clar.
0: Sí, però la Montse també té calor i no ha menjat pràcticament res. Tenim a la Mercè García Lizandra, podòloga i divulgadora, que ens donaràs algun consell més pel tema

0: a peus abans de marxar, però Marta Tips.
1: Digue'm.
0: Alguns dels consells i trucs que més han triomfat i arrasat durant aquesta temporada que just avui s'acaba.
1: Sí, perquè mira que n'hem parlat de coses, eh?
0: Moltes coses.
1: D'ordre, de neteja, trucs de l'estiu, de tot. Però mira, al principi, un dels que més van funcionar, sobretot a principis d'any, quan vam parlar d'aquells trucs japonesos per mantenir l'ordre a casa.
2: Això m'encanta, m'encanta.
1: Aquestes petites coses, perquè jo sé que a vegades el tema de l'ordre fa una mica de mandra, no? Però aquests trucs, la gràcia és que, quasi sense adonar-te'n, ja mantens a l'ordre, no? Per exemple, fer el llit cada matí. És un petit gest, realment no costa tant, però ja fa que ens sentim satisfets perquè ja m'ha complert una tasca només llevar-nos, no? Això sí, esperem, per exemple, després d'haver esmorzat, perquè recordem que especialment ara, amb la calor que fa, els llençols acumulen la humitat de la nit, la suor, etc. Per tant, hem de deixar ventilar el llit i després ja el podem fer. Similar amb això, deixem la cuina neta i recollida la nit anterior.
0: Tu te'l fas mai, el llit, Pau, o no?
3: No, perquè després me l'he de tornar a desfer.
1: Veus, és que clar.
2: I que és important recordar que abans de fer-lo, hem de ventilar.
1: Cal ventilar.
2: Hem de ventilar,
1: I sobretot, ara l'estiu...
3: Tinc ventilat tot el dia, jo.
1: Sí, i cada quan rentes els llençols, Pau, perquè això és important, eh? Ara no pot passar una setmana.
3: No, màxim una setmana.
0: Ah, t'anava a dir ni una setmana, l'estiu?
1: Ara l'estiu jo et diria dos cops a la setmana. Jo t'han
0: fotut,
1: si
0: dos cops a la setmana, va.
1: O màxim un cop a la setmana, però jo he de deixar-la dos... Per exemple, a l'hivern, doncs potser cada 15 dies, doncs mira, si ets una persona sola, no tal, doncs pot ser, però ara a l'estiu no, eh?
4: I quant temps s'ha de ventilar el llit?
1: Una estona, doncs, mentre esmorzes.
4: 5-10 minuts.
1: Sí, simplement que no et llevis i just amb aquella humitat que queda, que tu encara acabes de sortir al llit, no el tapis, perquè llavors a nivell d'àcars, humitat, possibles fongs, tot allò es queda allà, al cultiu, allà amb l'escalfor, no? Què més? Un truc molt fàcil, un dins, un fora. Qualsevol cosa que comprem a casa, sigui un objecte, una peça de roba, un llibre, etc., si entra una cosa n'ha de sortir una altra. És l'única manera d'evitar l'acumulació innecessària de coses. Perquè
0: sí,
1: si no,
0: això, acabem...
1: Va entrant, però no surt res, doncs al final doncs això crea caos i desordre.
0: Aquest em va agradar a mi.
1: Sí, i després no esperem a netejar, és a dir, és molt millor que anem netejant sobre la marxa, és a dir, si cuinem, doncs mentre s'està coent alguna cosa, anem netejant aquell plat, perquè si després ens trobem amb la muntanya d'estris, llavors és quan fa molta mandra i hem de dedicar molt de temps.
3: Com l'Arguiñano. L'Arguiñano, si t'hi fixes, a mesura que va fent el plat, va netejant, sí, és molt net aquell home. Mon padrí sempre ho diu, m'agrada perquè és net aquest paio.
0: És veritat, eh? Sí, jo també quan l'he vist he pensat sempre el mateix, és així.
1: És així, i a més, clar, no és el mateix un petit gest cada dia que acumular-ho el cap de setmana, no? Per exemple, també parlàvem de la regla dels 5 minuts. Qualsevol tasca que ens costi menys de 5 minuts fer-la, l'hem de fer al moment. És a dir, penjar aquella peça de roba que traiem de l'estenedor o de sobte arribem a casa ens traiem les sabates. Escolta, si triguem menys de 5 minuts en posar-les al sabater o a l'armari, fem-ho, perquè si no, doncs, altra vegada anem acumulant, llavors sí que hem de dedicar doncs, potser el matí del diumenge a fer neteja, a fer ordre, i és el que fa mandra.
0: Perfecte, perfecte. Ara, mira, estava buscant entrevistes a podòlegs, i hi ha una podòloga que diu si et pintes les unyes dels peus, les ungles dels peus, has d'esperar una setmana abans de tornar-ho a fer. És a dir, no es pot pintar més d'un cop a la setmana les ungles dels peus. No sé.
1: Vaja.
0: Si te pintes les uñas de los pies, hay que esperar una semana antes de volver a hacerlo.
3: Que te les pintes gaire sovint.
0: Jo cada dia, o sea.
1: Però potser es refereix al semipermanent, que potser la ungla, bueno, allò que diuen que respira, que no respira, que diuen que les ungles no respiren, potser es refereix a tot aquest tema, no?
5: Hi ha el mètode tradicional, que és el que havíem fet fins fa 10 anys, que fins i tot feies tu casa teva, que anaves a comprar un pintaungles i te les pintaves, i allò et poses 0,1 mil·límetres de capa, vale? Però quan vas a aquests centres d'estètica, doncs et posen allà un gruix que allò no ho treu ni...
3: És com
5: quan et pintes, no? La gent que es pinta, que es posa moltes coses, a la nit abans d'anar a dormir, trigui mitja hora per treure's tot.
4: Jo diria que ara a l'estiu valdria la pena deixar-les a l'aire lliure una mica,
0: Que descansin una mica, no?
4: Que li toqui l'aigua del mar, si anem al mar, o que li toqui l'aire de la muntanya.
0: I això dels crocs aquests que porta tanta gent?
5: En mesura tot va bé, vale?
0: Malament.
5: Però, bueno... mira, justament avui ara he aparcat el cotxe aquí darrere i, per deformitat professional, em fixo en la gent com va calçada. Hi havia una noia que anava amb unes crocs i pensava, si et veiessis, l'ha estat a punt de gravar per darrere perquè són molt tous. Primer, que no van ben subjectes i llavors que són molt tous. Llavors, allà tot anava penjant. Vale, però si em fa servir, doncs, quan t'aixeques del llit per anar això, a esmorzar a casa i llavors et tornes a calçar, no hi ha cap problema. Si us fixeu, si us fixeu als hospitals,

0: Abans les infermeres anaven totes amb crocs. Ara ja no hi van amb crocs perquè tenien moltes baixes perquè tothom li feia mal als peus.
1: Ah, ja no hi van, ara?
0: No, normalment van amb sabata calçada, amb collada. Amb una...
2: Sabata esportiva, no?
0: Sí, mateix, una sabata esportiva i potser és un calçat laboral que a l'hospital ja els hi dona, però totes són tancadetes, o amb velcro, amb cordonets... Potser a quiròfan sí que es va amb crocs perquè s'han d'esterilitzar. Llavors és molt més fàcil esterilitzar un croc que no, bueno, que no és un croc, és un soc anatòmic.
1: D'acord.
0: Val? Que no, perquè quan vas allà ja et donen el calçat quan entres al quiròfan.
1: Ah. Bé, escolta, mira, tenim a la Dolors. Què tal, com estàs? Bon dia.
3: Hola, Javi, bon dia.
1: Bon dia.
3: Aquí passant calor, Javi.
1: On la passes, la calor? Des d'on truques, Dolors?
3: Des de casa vostra, del barri.
1: Ah, d'aquí, a prop de Ràdio Televisió Espanyola Barcelona.
3: Sí, sí.
1: Molt bé, perfecte. Perfecte. Molt bé, Dolors. Doncs endevineu això, dona. A veure si...
3: A veure, costa molt, eh? A mi em costa molt. Una pupus, diré, eh?
1: És o no és, això? Aro, Marta Inglés.
3: Què diu? Que no.
1: Ara t'ho diran. Mira, la Marta diu que sí. Sí, senyora.
4: L'has endevinat, l'has endevinat.
1: Carai, tu, felicitats. Mira, l'últim regal de la temporada t'emportes, Dolors.
3: Ja, ja. Com que tartareu-lo, eh?
4: Dona va dir, perquè l'he dit Javier, dic que aquesta ha de ser per allà.
1: Dona.
4: Tartareu.
3: Veïna 2.
1: Ah, molt bé, molt bé, molt bé. I vius a Barcelona?
3: Sí, fa molts anys.
1: Molts anys.
3: Vaig allà molt sovint. Ara aniré a passar calor, també.
1: Doncs abans d'anar-hi a passar calor, i abans de l'1 d'agost, perquè tanquen per vacances, ves, passa pel Tomàs. Què li donaràs, Toni?
5: El que vulgui. Tindrem de tot allà.
1: Carai, amb qui aniràs, Dolors?
3: No ho sé, potser amb la meva filla, potser.
1: Ah, si no, el Pau de Pons vindrà.
5: Això t'anava a dir, que t'acompanyi el Pau.
1: S'ha fotut un tip de patates aquí que déu-n'hi-do.
3: Aquí ara ja s'ha saturat. Sí.
1: El farem cantar abans d'acabar, eh? El farem cantar.
4: Per tirar avall.
1: Escolta'm una cosa.
5: I si no li dona temps de venir abans de l'agost, al setembre també, home, li mantindrem el regal, no?
1: Exacte. Dolors, si no hi vas ara, al setembre, sí?
3: Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu i gràcies per escoltar el matí de Ràdio 4.
3: A veure si ens veiem per allà, oh.
1: Ah, això mateix, sí.
3: Perquè jo vaig a la piscina,
1: no? Ah, sí? Ja pujarem un dia amb el Pau a Tartareu, dona.
4: Ja, home.
1: Ja, ja.
4: Exacte.
3: Ah,
4: ballarem el ball del fanalet.
1: Això mateix. Això. Heu de fitxar el Pau i llavors pujarem tots. Ja està.
4: Ah, exacte. Va.
1: Gràcies, Dolors. Merci. Adéu-siau. Bon estiu. Bon estiu. Quins oients i quines oients més simpàtiques que tenim.
4: I flamenques.
1: Eh que sí? Flamenques.
4: Flamenques.
1: Ai, senyor. I ara què, Jordi Vila? Oh, oh. Ara sí que sí. Ara sí que sí.
6: Acaba d'entrar la líder del programa d'estiu que ens substitueix a nosaltres. Però
1: sí, senyor.
6: Que pinta molt bé aquest programa.
1: Maria García Coll, com estàs?
7: Hola, bon dia, molt
1: bon
7: bé.
1: Bon dia i bona hora.
7: Molt bé.
1: Que content
7: bé.
1: Estic. No, de deixar-ho en tan bones mans.
7: Ai, moltes gràcies.
1: Va, perquè segons qui, ja ho he dit aquest matí, és ella, a partir de dilluns, dirigeix i presenta el matí de Ràdio 4, sí? A més, sí. Des de les 8 del matí...
7: Fins les 12.
1: Fins les 12. Déu-n'hi-do.
7: Sí, sí, sí. A més, continuar amb el nom del vostre programa és tot un honor i també una pressió, no? El matí de Ràdio 4, edició estiu, fem.
1: Fantàstic.
7: Per tant, doncs, això, de 8 a 12, tindrem actualitat, evidentment, perquè aquella hora passen coses. La gent diu que l'estiu no passa res, no és veritat.
1: I tant, com passen coses.
7: Començant, perquè el dilluns, passi el que passi, farem un especial del Mundial. Clar, imagina't, si guanya Espanya, doncs...
1: Imagina't. Qui guanyarà? Qui guanyarà, Pau? Qui guanyarà?
4: Què ho sé, jo? M'explica.
1: Ah, què et sembla? aquest matí el Nacho diu 2-0. Jo crec que 2-0.
4: 2-0 què vol dir? L'Espanya?
1: Sí.
4: Sembla que són més bons els espanyols.
1: Sí? Tu creus que guanyarà Espanya?
4: El que passa que els argentinos... Tenen aquella cosa com del Madrid, que sempre remunten i foten
7: sí,
4: més,
7: foten
4: més valor. Foten aquell valor.
1: Tu, Montse, Marta...
8: Jo Argentina 2-1.
1: Per
8: guanya Argentina.
0: Jo, Espanya.
1: Toni.
0: Espanya, el Barça. Que gairebé és el Barça.
5: 2-1, 1-0. Però amb cuidado amb Argentina, que pot sorprendre, també, crec
1: ja,
5: que...
1: Ja, ja, mira l'altre dia.
5: Correcte.
4: No es fot vell, aquell home.
1: Ai, senyor.
5: Els hi agraden els últims minuts.
1: Sí, doncs dilluns al matí ho seguirem tot amb tu, això.
7: I tant, això tot les diu informació i també, bon, o sigui, una mica de bon humor, de riure, de música, que és el que vol la gent a l'estiu, no?
1: I a l'hivern també.
7: Exacte, sí, totalment d'acord, tens raó, sí, aquí ens quedem, estarem als matins, a la tarda el Joan Barutel i els caps de setmana la Leo Garriga, o sigui
1: fantàstic,
7: que ens
1: això.
7: Deixeu aquí a l'estiu.
1: Això pinta molt bé, de veritat.
7: Ai, moltes gràcies.
1: Seré oient, perquè m'agrada.
7: Ai, gràcies.
1: Si no m'agradés, no l'escoltaria. No, però si m'agrada molt.
7: A veure si compleixo les expectatives, i és el tercer any que ens hi posem.
1: Me'n recordo que l'any passat, quan vaig arribar, hi eres tu, que em vas fer la primera entrevista.
7: Exacte, doncs mira, aquest any ja te la tornaré a fer.
1: Molt bé.
7: Per l'any que ve.
1: Molt bé, Maria. Doncs escolta, no ens ho perdrem, eh? De dilluns a divendres, de 8 del matí a 12 del migdia.
7: Aquí estarem.
1: Amb un equipàs, la veritat.
7: El Jordi Vila també es queda unes setmanetes, eh?
1: Ai, el meu Jordi Vila, la meva Carla Villegas,
7: la meva
1: Sílvia García del Pozo.
7: Te'ls agafo tots.
1: Aro Seren, Marta Inglés, la Laia Casanovas també m'ha dit que potser pujarà o no?
7: Sí, sí, la Laia també. De tècnics tindrem a la Laia Algorca i al Jaume Tudela.
1: Ah, a la Marta li queda poc per això, eh?
7: Aquesta dia... La Marta no, la Marta diu que se'n va.
1: Ah, ja marxes ja? Que no treballaves una setmana més?
7: No.
1: Una més, veus?
7: Ah, bé, la primera setmana hi seré, també.
1: Oh, és important que sigui la Marta la primera setmana.
7: Sí.
1: Molt bé, perfecte.
7: Moltes gràcies, Xavi.
1: Molta sort, bon estiu.
7: Merci, igualment.
1: I t'escoltarem, de veritat t'ho dic.
7: Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, Maria.
7: Una abraçada. Va, fins ara, fins aquí 5 minuts.
1: Adéu.
4: Aquest moment és com el traspàs de carteres, saps? Com els ministres.
1: Sí, això mateix.
4: Quan en un plegue de la legislatura li passa l'altre, però igual.
1: Sí, ens unem pim-pam.
2: Què, Xavi, ho trobaràs a faltar o què?
1: Una mica sí.
4: No, ara la primera setmana no.
1: No, la primera setmana res. Però a partir de la segona, tercera, sí. Ara, mira, ara trucaria la Marta Tips. Si no et casessis el 22, et faria venir un diós. Però clar, tens una boda el 22.
2: Si estem preparant...
1: I no pot ser això. Si no, et convidaríem a una cargolada, eh? Pam.
2: Ah, bé.
4: Avui en dia les bodes són com festivals, eh?
1: Sí, ja.
4: Tant dos anys me cagant d'anar preparant, ho foten allà. Un sagramental de Déu.
1: On que no has portat la guitarra, Pau?
4: No.
1: Ai, què faràs ara?
2: Està de vacances, ja.
4: Una altra cançoneta, si vols.
1: Sí. Ah, la tens? Doncs, Carla Villegas, sisplau. Sí,
4: com a xurros, les foto.
1: A classe.
4: Tal com ell fa patates braves i foto cançonetes.
1: Quant dura aquesta cançó, Pau?
5: I també són bones.
4: Ho farem curtet.
1: Ho farem curtet?
4: No, el que vulguis.
1: No, podem ver.
4: Què dure? No ho sé, què dure?
1: El rellotge.
4: Dos minuts. No, la tallo abans.
1: Mercè García, Lisandra, et volem tornar a veure en aquest programa, també. I a tu també, a
0: Toni. Gràcies i bon estiu.
1: A tu també et volem tornar a veure en aquest programa.
5: Quan vulgueu, ja ho saps, jo encantat.
1: D'acord, que tingueu un molt bon estiu, perquè ara cantarà el Pau i ja no tindré temps. Ara ens acomiadem. Amb vosaltres, sí?
4: Ja em sembla que tindràs temps.
1: Senyores i senyors, lo Pau de Pons, últims minuts de la temporada al matí de Ràdio 4. Endavant i quan vulguis, Pau.
4: Cantem això. A la temporada.
1: Ah.
4: Final de temporada, vinga. Bon estiu a tothom. Moltes gràcies per haver-hi estat.

0: Bon estiu. I moltes gràcies.
1: Que bona, Pau. No me l'esperava, aquesta,
0: eh?
1: No sé mai el que farà, jo. No sé mai el que farà.
0: Bueno, això és la gràcia.
2: Sempre bones cançons.
1: La cançó de l'estiu sí, que m'ho va dir l'altre dia, però normalment no...
0: Bueno, avui havíem fet una mica de clausura, no?
3: Aquesta més maca, no?
2: Un homenatge al matí de Ràdio 4.
1: Sí, senyor. Sí, senyor. Home, és una peça molt important d'aquest programa, eh?
2: Correcte.
1: I al setembre hi tornarem a ser, Pau. Ho saps o no?
0: Ah, hòstia, em tornes a enredar.
1: Ja t'ho han comunicat o no?
0: No m'ho han dit.
1: Ara va de dur.

0: de dir? Eh? Qui m'ho ha de dir?
1: Collons, jo.
0: Ah, però ja està, no dit. Ja està dit.
1: No em facis parlar malament, Pau.
0: Ah, no, ai, senyor. Tu que fots.
1: I ara què?
0: Ara cap a...
1: No m'agrada això, els comiats de mi, Jordi Vila.
2: No. Home, és que es fa una temporada molt intensa, però, escolta...
1: Sí, ens ho hem passat molt bé.
2: Sí, sí, sí. Una veritable aventura radiofònica.
1: Vull donar, ho vaig fer ahir, nom per nom, però les gràcies al gran equipàs que sou, que sou la clau de l'èxit d'aquest programa. També a tots els col·laboradors habituals, Marta...
3: Moltes gràcies, Montse, a vosaltres.
4: Al contrari, moltes
1: Pau,
4: gràcies. És un plaer.
0: Moltes gràcies
1: per haver-hi pensat. Alfred Rodríguez Picó... Rocco Stenhauser, Marc Villanueva, no em vull deixar cap, però sou molts els que passeu cada setmana per aquest programa, i al setembre hi tornem a ser tots a partir del dia 7, i ara ens mereixem unes vacances. Sí, sí o què?
3: I tant. Tant.
1: Tu, a banda de casar-te, què més fas, Marta Tips?
3: Mira, ja amb casar-me ja tinc...
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Senyores i senyors, sobretot gràcies a vosaltres, als oients d'aquest programa, que cada dia sou més, i això ens fa molt contents i feliços. Bon estiu a tothom. Fins al 7 de setembre.
2: Bones vacances.
1: Adéu.
0: Adéu.
4: Adéu. Que bé,
5: Uno. Ràdio 4. Serveis informatius.
6: Bon dia. Seguim pendents dels incendis que afecten Espanya. La ministra de Transició Ecològica, Sara Hessen, ha acabat d'arribar a l'incendi de Cinco Villas, a Saragossa, on el foc ha cremat ja 12.000 hectàrees. La ministra ha assegurat que enguany hi ha males perspectives respecte als incendis i s'espera que hi hagi el triple d'hectàrees cremades respecte a l'any passat.
7: Pràcticament 50.000 hectàrees se han quemado en nuestro país. Hablamos de 18 grandes incendios forestales, y para tener una referencia, el año pasado todos recordaremos que fue un año especialmente complicado, el año 2025. Pues bien, estamos hablando de multiplicar por 3 las cifras a fecha de hoy respecto al año pasado, con lo cual vuelvo a decirlo, temporada extraordinariamente complicada.
6: El president de l'Aragó, Jorge Azcón, ha reiterat que el foc de Cinco Villas encara no està controlat ni perimetrat i que és un incendi molt complicat.
8: Y por eso decía que hoy vamos a concentrar, como venimos haciendo durante todos estos días, para que esas afecciones sean las menores posibles. Va a depender mucho del viento y va a depender mucho de la fuerza del viento.
6: De moment es mantenen evacuades 6 comarques i no es descarten nous desallotjaments ni confinaments. L'endemà de les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalant l'amnistia, el ministre de Transports ha llançat el guant a Carles Puigdemont. En declaracions a Ràdio Nacional, Òscar Puente convida Puigdemont que torni a Espanya per defensar la seva innocència.
9: Yo no soy quien para dar consejos a nadie, pero si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político. Porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez.
6: Tanmateix, per al president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, la decisió del TJU és una victòria dels demòcrates, ha dit, però no és suficient, ja que cal que la justícia espanyola resolgui els recursos pendents.
10: No és suficient, porque ahora corresponde a la Audiencia Nacional, al Tribunal de Cuentas y al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña aplicar la amnistía sin dilaciones. Corresponde al Tribunal Constitucional resolver los recursos de amparo presentados contra la negativa del Tribunal Supremo a aplicar la amnistía al president Puigdemont, a Toni Comín, a Lluís Puig, Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull i Oriol Junqueras.
6: Declaracions de Junqueras en un esmorzar informatiu organitzat per Nueva Economia Fòrum, on també ha demanat celeritat en l'aplicació de la llei d'amnistia. I mentrestant, fa pocs minuts ha acabat la declaració a l'Audiència Nacional de la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, imputada, recordem, el cas Leire per presumptes maniobres per obstaculitzar investigacions que afecten al PSOE o al govern Toni Conde.
11: Mercedes González ha declarat com imputada per 2 delictes, el d'obstrucció a la justícia i el de prevaricació. Ha estat més de 2 hores dins l'Audiència Nacional i encara no es coneix el contingut de la seva declaració. Fa just un mes, Mercedes González ja va defensar la seva innocència i va negar haver participat en una trama contra la UCO durant una compareixença al Senat. Precisament al Senat continua a hores d'ara la intervenció del DAO de la Guàrdia Civil a la comissió del cas Coldo. Manuel Llamas ha reconegut que Mercedes González, quan encara era delegada del govern, li va parlar d'una trobada amb Leire Díez.
12: Yo lo único que le enseño es una nota en la cual ella comprueba de que Leire Díez la menciona. Y mi directora espontáneamente me dice que conoce a esta mujer por haber sido ella delegada del gobierno en la legislatura anterior y que conoció a esta mujer en relación con un conflicto laboral, si mal no recuerdo, o algo así.
7: Sí.
11: Llamas ha defensat la seva innocència i ha reiterat que no pensa dimitir.
6: A partir de dimarts vinent, els gossos de fins a 40 quilos podran viatjar tots els trens de Renfe. Els animals podran estar al costat dels seus amos en trens AVE, Alvia, Euromed, Intercity, Avant i mitja distància. S'ubicaran en un comboi habilitat, ocuparan la plaça interior al costat de la finestreta i els propietaris els hauran de portar amb una corretja no extensible de metre i mig i amb el bosc posat. Anar amb la mascota tindrà un recàrrec de 40 euros per als AVE i caldrà un bitllet a banda, en avant i mitja distància. I més qüestions, parlem ara de salut, perquè han identificat 19 gens que contribuirien que algunes persones siguin més susceptibles a la depressió, l'ansietat i altres trastorns. És el resultat d'un estudi de la Universitat de Barcelona. Aquests gens estarien regulats per un altre, el RBFOX1, que connectaria aquesta xarxa genètica a diversos processos clau del funcionament del cervell. D'aquesta manera, si el gen RBFOX1 està alterat, podria haver-hi un efecte en cadena a processos de desenvolupament neuronal o a la comunicació entre neurones, i això tindria relació amb aquests trastorns. Això ajudaria a explicar per què sovint apareixen conjuntament en una mateixa persona i podria contribuir al desenvolupament de biomarcadors i tractaments més personalitzats, sobretot en trastorns psiquiàtrics complexos que no solen dependre d'un sol gen, sinó de petits efectes acumulats o de milers de gens. Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les dues.
5: Ràdio 4.
13: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Venezuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
14: L'amistat és una pedra important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
15: Acabada la Guerra Civil encara hi havia por.
16: Potser molta gent pensa que té depressió i creieu-me que potser és l'alcohol.
17: Irrepetibles.
18: Claro que merece la pena la vida, exceptuando en situaciones creo que muy, muy concretas.
19: T'espero dissabtes i diumenges de 4 a 5 de la tarda amb converses sense soroll i amb gent irrepetible.
17: Irrepetibles. Amb Carles Mesa, a Ràdio 4.
5: Ràdio 4.

0: Benvinguts a Xaviforna.
1: La 1:07. Ara ho tenim, ara ho tenim. La 1:07. Bona tarda, benvinguda, benvingut. Enviem una abraçada al Xavi Freixas i tot l'equip del matí de Ràdio 4, que oficialment ja estan de vacances, fins la temporada vinent. I avui, darrer programa de Xavi Fornia, també. Avui tanquem temporada Ràdio 4, una temporada que recordarem sempre, sempre, sempre a les nostres vides. Estic convençut que et deia que gràcies per la confiança, que gràcies per ser-hi, per ser part d'aquesta família que no ha parat de créixer durant tants anys aquí a la primera en català, Ràdio 4. És un honor, de debò, posar-me cada dia davant d'aquest micròfon. Una gran responsabilitat i un honor gegant. I bé, el que té anar després del matí de Ràdio 4 és que sempre et deixen coses per menjar. Està molt bé, perquè conviden, durant tot l'any ha estat així, han convidat alguns dels millors restaurants de Catalunya i avui tocava Albert Tomàs, no? Maria, què tal? Bona tarda.
2: Molt bona tarda, Xavi. Exacte.
1: Braves. I llavors, hem agafat algunes braves, però...

0: Jo no m'he adonat, hi ha hagut un moment que m'han caigut com 3 o 4 a la camisa i acabo d'anar express al lavabo a rentar-me una mica, però aquestes manxes, això, aquestes taques ja no marxen, eh?
1: No, hauràs de posar ja algun antitaques d'aquests així, però ostres...
0: No, era terrible, en fi. Bueno, no passa res. Tacats, acabem la temporada.
1: Fet el programa, farem el programa amb olor d'allioli.
0: Sí, també. Joel Sevilla, la producció número 1, peça fonamental aquest any a Xavifòrnia, de la mateixa manera que el èpic Jaume Tudela. És una sort, una sort. Sou una sort, els dos. Doncs bé, Maria, al darrer programa de la temporada anem a explicar què passa aquí avui.

0: Queden només 48 hores perquè Espanya i l'Argentina es juguin al Mundial 2026, però a les xarxes el partit fa dies que ha començat. O no, Maria?
1: Així és, hem de parlar dels virals que hi ha a les xarxes, que gairebé tot és futbol, però també boxa, perquè ahir va haver-hi un cara a cara a la velada de l'any i va haver-hi moltes polèmiques.
0: Avui és divendres de noves cançons, de nous projectes dels artistes. Sempre, la nit de dijous a divendres, es publiquen les noves produccions i hem de repassar-les totes, almenys les més importants, en les nostres estrenes musicals, com també farem el mateix amb les estrenes de cinema a la cartellera i també de sèries a les plataformes. Tenim a la Irene de Zumbila, que ens farà també la darrera exposició sobre la barrera del so de la temporada. I quina tercera hora, Maria, amb Vanessa Hogarth i Alba Carreras.
1: Uau, home, paternitats i la premsa del cor, tot el que has de conèixer a les notícies del cor, i segur que serà una bogeria radiofònica.
0: Aix, @xavifornia, Instagram el mateix, @xavifornia, també a X i a Instagram, @radio4/RNE. T'estem llegint, d'acord? Comentaris de tot el que passa aquí en directe, queixes, el que tu vulguis. La 1:11, anem a posar això en marxa perquè tenim molta teca avui, eh?

0: vídeos, de muntatges, de prediccions impossibles. I Maria García Coll, molts, molts nervis.
1: Així és, estem molt nerviosos, eh?
0: Ja es nota, eh? I que queden encara més de 48 hores.
1: Sí, sí, però em sembla poc, no, a mi. Els muntatges, les prediccions, molts nervis també, com deies ara. Hi ha qui prepara ja la celebració, hi ha qui no s'atreveix...
0: Espera.
1: Ni a dir en veu alta la paraula campions per no agafar-ho. Un dels temes que està sorprenent més és el premi que rebrà la selecció guanyadora. Xavi, ho hem sabut avui. Per primera vegada a la història, la FIFA no entregarà només la copa i les medalles, sinó també els anells de campió.
0: Brutal, això m'encanta.
1: Estem als Estats Units i s'està notant.
0: Sí.
1: Es nota en aquest halftime, aquesta mitja part de 30 minuts amb moltíssims artistes, i també es nota amb aquests regals, amb aquests anells de campió, a l'estil NBA.
0: Tot el que tu dius, eh? L'inici del partit, la posada en escena, les llums, hi ha un compte enrere que a mi m'encanta.
1: Sí, aquest compte enrere mai s'havia vist, això és molt americà.
0: Aquest Mundial ha canviat per sempre el format dels Mundials de futbol. Jo crec que tot això s'aplicarà a la Champions, eh?
1: Ja pot ser.
0: Estic convençut.
1: I, com dèiem, aquest anell, no, el més pur estil NBA o NFL, són peces exclusives, personalitzades, amb el nom del país vencedor, numerades i amb el certificat d'autenticitat. Només se'n fabricaran 2026.

0: 30 seran pels campions i la resta es posaran a la venda pels aficionats. Atenció, perquè, clar, veient els preus de les entrades, que després en parlarem, ara d'aquí uns segons en parlem, no vull ni saber el preu que tindrà aquest anell per comprar-lo, perquè pot ser una barbaritat. Hi ha qui diu que aquest anell semblen sortits d'una pel·lícula de superherois, no? Sí. Així molt èpics, i fan broma dient si en lloc d'aixecar la copa els jugadors acabaran dient mi anillo, no? My precious, com es diu en anglès, com el senyor dels anells.
1: Mi gol.
0: Exacte.
2: Sí, mi tesoro.
0: També hi ha molts muntatges que comparen els futbolistes amb els campions de l'NBA, preguntant si el següent serà repartir ja un cinturó de la WWE, què més han de fer, no? Mentrestant, el suport d'Espanya continua acumulant milers de publicacions, fotos de Lamin, del Nico, del Pedri, memes contra l'Argentina, prediccions de resultat i una frase que es repeteix. Avui no es treballa, avui es pateix, sí. Ja des d'avui, Xavi, s'està patint.
2: No t'estan sortint molts vídeos èpics?
0: Sí,
2: de gent,
0: home,
2: aficionats que els estan fent a través d'IA moltes vegades, amb locucions, no? Narracions com superèpiques.
0: Exacte.
2: La majoria amb la cançó d'Alice, d'Alicia,
0: sí,
2: el País de la Meravella,
0: Alice Tim.
2: I és brutal, és brutal. Està la gent motivadíssima.
0: Molt, molt, molt. És com s'ha d'estar,
2: sí,
0: perquè
2: sí,
0: això és èpic.
2: Sí, sí.
0: És èpic. I també hi ha una cançó, Xavi, que han fet un grup d'amics, que s'ha fet molt viral, amb la cançó d'Oliver i Benji, i ells li han canviat la lletra, mira.

0: Clar, un grup d'amics que s'ha juntat a casa seva per fer aquesta versió amb una guitarra i que s'ha fet molt i molt viral, eh? Molts comentaris.
1: Sí, la gent és supercreativa. A part de ser supercreatius, és que jo crec que és part dels nervis, tot plegat.
0: Sí,
1: que la gent
0: sí,
1: ja no
0: sí.
1: sap què fer, ja no sap què fer. Jo, si pogués, em prendria ara mateix una pastilla. Que m'adormís ara mateix i em pogués llevar a les 8 de la tarda del diumenge. Una horeta de prèvia. Oliver i Benji, i si esteu pensant allò de, va, agafo un avió, locura, me'n vaig a Nova York a veure una cosa única en la meva vida, que és la final d'un mundial i a més jugar a la meva selecció, si estàs pensant això, potser millor que abans miris el compte bancari.
0: Sí, totalment, no? Ara ho dèiem, perquè és una cosa increïble. Anar a veure l'Espanya-Argentina en directe s'ha convertit en un luxe, però no un luxe, un superluxe, perquè les entrades oficials, les més econòmiques, costaven $2,030.
1: Ja no les veus, aquestes?
0: No, no, costaven, per això dic que ja no existeixen. Però la revenda, aquestes, poden arribar a 4.700 euros.
1: Ara bé.
0: Atenció, però és que n'hi ha moltes més, perquè hi ha debat a xarxes sobre que hi ha xifres que són absolutament, doncs, una bogeria, no? Xifres surrealistes. Atenció, perquè fins a 2 milions d'euros...
1: Què dius?
0: ...poden arribar a costar les entrades. Sí, sí, 2 milions d'euros. Amb aquestes... Amb aquests diners gairebé et surt més a compte, jo crec, comprar-te un pis si el pots trobar. Perquè, clar...
1: Evidentment.
0: Ja, no sí, sé. Sí, sí, sí. La situació ha generat una allau de crítiques. Molts aficionats diuen que una final d'un mundial hauria de ser una festa pels seguidors, no un espectacle reservat només per gent de superluxe, perquè com t'has de gastar 2 milions d'euros? Primer és que no els té ningú, aquests 2 milions.
1: Hi ha gent...
0: La gent normal no els té.
1: A l'Argentina hi ha gent que s'està venent el cotxe per comprar aquestes entrades, al viatge, a l'hotel... Clar, són coses... molt boges. A Espanya hi ha gent que potser estalvis que tenia els està invertint per aquest moment. Escolta, cadascú és molt lliure de fer amb els seus calés el que vulgui. O gent que realment té molts diners, a gaudir, enhorabona. Però a mi em sembla indecent.
0: A mi també m'ho sembla.
1: Hi ha un pack que he vist aquest matí que eren 9.000 euros, l'avió és anada i tornada el mateix dia. Tu vas pel matí, veus la final i tornes després del partit. O sigui, ni veus Nova York, ni aprofites per fer un passeig per la... per la Gran Manzana,
0: ni
1: res de res de res. Sense hotel i sense res. 9.000 euros, tu.
0: Una barbaritat. I a internet hi ha vídeos d'aficionats que diuen, ai, vaig a mirar els preus, mira, com aquest.
2: Chicos, me voy a comprar una entrada para la final del Mundial al lado del campo, al lado de los banquillos. Ah, no, que la entrada ahí cuesta
3: 82.000 euros.
2: Que con el precio de dos entradas al lado del campo
3: te puedes comprar una casa.
2: Bueno, me voy a comprar la entrada lo más lejos posible, que así se ven los jugadores de pequeño.

0: Europa ha programat un vol especial Madrid-Nova York pels aficionats que vulguin anar a tornar en menys de 24 hores, ara ho explicaves, i el bitllet més econòmic supera els 1.300 euros. Però si voleu un paquet amb vol, trasllats, amb assegurança, com deies ara, 9.000 euros.
1: Ah, mira.
0: Sí, sí, és aquest.
1: Jo he llegit aquest matí.
0: Sí, sí, sí. Vol, trasllats, assegurança, i després les entrades, 9.000 euros, o sigui, sense les entrades, eh? No, sí. Vol, trasllats i assegurança, 9.000 euros, després entrades.
1: Apa. Sí, passa de 10.000 i entrades, en aquest cas, aquestes d'aquest pack, són entrades, diuen, de tercera categoria. No sé com es veurà, no sé com es veurà el partit i des d'on. Segurament com si fossin formigues de jugadors. Però bé.
0: Jo, per mi, lo màxim és veure... Bueno, per mi, lo màxim al món del futbol, des del meu punt de vista, jo soc molt del Barça, és veure una final de la Champions del Barça, i jo ho he fet, jo l'he vist. Vaig anar a la final de la Champions a Berlín l'any 2011, i per mi és més important una final de la Champions, per mi, que la final d'un Mundial. Llavors, a mi, com aficionada del Barça, i ja us dic jo que no, és que no em podia gastar aquesta barbaritat. O sigui, és el 2015, fa més de 10 anys, us estic parlant. Però a aquell moment em van tocar per sorteig, perquè jo sóc sòcia del Barça i tinc seient, per tant, vam entrar a sorteig i ens van tocar dues entrades, vam anar la meva mare i jo, i les vam poder comprar. Era un preu elevat, però era un preu, jo crec que per una final de Champions, raonable, no? I et feien un pack amb vols i tal, que te l'oferia el Barça, i sí que ens vam gastar els seus diners, però jo per una final de Champions ho entenc, no? Almenys per mi. Però,
1: en principi, en 4 anys, no hauràs d'agafar tants vols. Jo crec que en principi podrem anar en cotxe a la final del Mundial, potser.
0: Sí, tant, sí.
1: En 4 anys, sí, és aquí.
0: Sí, diuen que volen que sigui al Camp Nou, de fet.
1: Jo crec que la Federació del Marroc s'ha mogut molt bé, molt bé, que la nostra va tard. Parlo de govern central i de federació, que és molt important. Anar de la mà en aquestes coses i apretar, no? I, ostres, s'està començant a parlar seriosament de que potser la final del Mundial 2030 és a Casablanca.
0: Ah, no sé si ho veig. A veure, ho veurem.
1: I si no, jo crec que el Camp Nou és l'escenari ideal.
0: Seria millor, també. Home,
1: amb més capacitat, amb... Sí. A més, al Bernabéu no podran posar música.
0: No, exacte.
1: Si volen fer un halftime, no crec que els veïns els hi deixin. Bé, seguim parlant d'esport, però passem del futbol a la boxa.
0: I comença el compte enrere per la velada de l'any 6.
1: Home.
0: Ahir, el Teatre Coliseum de Barcelona es va convertir en l'escenari del tradicional cara a cara, amb els 20 creadors de continguts que pujaran al ring el proper 25 de juliol a l'estadi de la Cartuja de Sevilla. I com era d'esperar, doncs tot el que podíem pensar que hi hauria, no? Provocacions, vacilades, silencis incòmodes, algun moment en què semblava que els combats s'avançarien una setmana, que es pagarien allà sobre de l'escenari,
1: sí,
0: no? Un dels moments més tensos es va viure en el primer cara a cara, que va ser entre la creadora de contingut La Parce, que és colombiana, i la Fabiana Sevillano, espanyola, perquè semblava que no s'havien posat gaire d'acord amb el pes ni amb l'alçada.
2: O sea, cuando tú aceptas un combate con una persona y te dicen, esta es Fabiana, o sea, cuando tú aceptas un combate con una persona y te dicen, esta es Fabiana y mide tanto. Eso tienes que estar conforme.
3: Sí,
2: porque
3: a mí al principio me dijeron que tú medías 1,62 y después me dijeron, no, mide 1,67. Yo no sabía. El combate yo lo acepté el mismo
4: ¿Cuánto
3: día.
4: ¿Cuánto mides, Fabiana?
2: Yo mido 1,65.
4: O sea, ni 1,62 ni 1,67.
3: Yo en el documental tuyo que vi, dijiste que medías 1,67.
2: ¿Eso dije?
4: Sí. O sea, ¿te pusiste altura de más?
2: No lo sé, de verdad te lo prometo, no lo sé, pero yo diría que es que yo diría que 1,65, 66, 67, va por ahí la cosa, un centímetro más arriba, abajo, pero que, o sea, yo no me voy a pelear por...
3: No, pues ya no.
2: Por 500, no, claro. Yo por 500 gramos no me voy a pelear. Entonces, ¿en cuánto estás tú?
3: Ahorita en 52. Pero te estoy preguntando en qué peso estás tú, porque dices que no llegas.
2: O sea, no, que no voy a llegar a pesar 52,5 seguramente. Pero yo estoy ahora mismo en 51.
4: Pues ya está. Pues es perfecto,
5: un aplauso,
4: ¿no?
5: Por...
0: Clar, el problema aquí està el tema del pes i l'alçada, no? Perquè la Fabiana Sevillano pesava 50 quilos, la part de 55, i van quedar en 52,5, que és el mig, no? Una perd pes, l'altra guanya pes.
1: Clar.
0: El problema és que és molt més difícil guanyar pes, ho dic per als que no entenguin d'aquest tema, perquè guanyar pes sense guanyar grassa, sinó guanyant només massa muscular, és molt complicat.
1: Molt complicat.
0: En canvi, perdre pes no és tan complicat, perquè pots perdre el greix i quedar-te amb el múscul.
1: Sí.
0: Llavors, clar, sí, aquí sí, la Fabiana sí, sí, ho té sí, més complicat per pujar de pes. Sí, només ha pujat un quilet, en canvi la Bárcena ha perdut 3. I hi havia aquest problema.
1: Això a nivell de pes, a nivell d'alçada, per exemple, home, de 62...
0: Exacte.

0: 67 són sí. 5 centímetres. Mm. A la vida, 5 centímetres poden fer la diferència.
1: Exacte, sí, sí, sí.
0: En moltes situacions. Mm. Clar.
1: I aquí estaven una mica...
0: Que acaben d'arribar a agafar el cartró de llet de l'armari de sobre bueno, de la nevera, res. D'arribar.
1: De les enginyes, més, jo que no arribo 60, tampoc hi ha problema. Llavors, un dels altres cara a cares que va haver-hi va ser entre Lillo Juan i el de Gref, que és aquell main event del combat més esperat,
0: brutal.
1: El combat estrella. Els dos es van mostrar molt confiats, es van intercanviar alguns dards, però tampoc gaire, perquè són molt,
0: bé,
1: amics,
0: no?
1: Són molt amics ja. Entre ells. I la gent deia, home, aquests dos ara s'han de pagar si són molt
0: que
1: amics.
0: Si no quedaria molt fals, eh? Quedaria sí. Massa sobreactuat.
1: O sigui, és jo, veritat.
0: Millor, millor.
1: Són molt amics. També hi ha molta expectació per al combat del Plex contra el Fernan Flo. Els dos creadors de, són dels més seguits de, del panorama, un a Espanya i l'altre al Salvador, no? D'on és el Fernan Flo. I van protagonitzar un dels moments més comentats del vespre, sobretot per una petició que va fer el Plex si guanya el combat.
2: Si gano, ¿tú me dejas poner superestrella?
3: Sí. Si ganas, ¿el combate?
2: Sí.
3: Sí, hombre, claro. A ver, yo superestrella cuando quieras. Es que yo estoy muy enganchado a ese tema ahora mismo. Me encanta. Te lo digo de veras, es que es la canción de la selección. Si ganas, Plex, podemos...

0: Flex va fer aquesta petició perquè, evidentment, doncs, la seva parella és l'Aitana i va demanar que quan ell guanyés posessin aquesta cançó, com estan fent amb la selecció espanyola.
1: Quan acaba el partit.
0: Estan dient que l'última cançó que va escoltar Cristiano Ronaldo abans de marxar al Mundial va ser Superestrella, els hi va passar també a Bèlgica, els hi va passar a Mbappé, i ara a veure si també li haurà de passar al Messi.
1: Sí, hi ha memes, no? Que surten les estrelles de tots els equips que han caigut davant Espanya, doncs això que tu deies, Cristiano, Courtois, Mbappé i ara Messi. Bé, veurem.
0: Esperem.
1: Després hi ha un altre duel molt interessant entre el periodista esportiu Edu Aguirre, el periodista del Chiringuito, i Gastón Edu, l'altre periodista també molt famós, periodista argentí,
0: exacte,
1: que ha donat moltes notícies i molt important sobre jugadors argentins.
0: Sí, molt marcat aquest duel per aquesta final també, Espanya-Argentina, no? A la velada de l'any hi ha dos duels, Espanya-Argentina. Un és l'Edu Aguirre contra el Gastón Edu i l'altre és el Virus contra un creador de contingut argentí que ara, sé el seu nom i no m'està sortint en aquest moment. Ara me'l buscaràs. És un noi que va fer un repte de dominades, de fer una dominada cada
1: Tomàs
0: dia de l'any.
1: Tomàs Mazza.
0: No, Tomàs Mazza ho va fer l'any passat.
1: Ah, no, això va ser l'any passat. Jero.
0: Jero Arias, gràcies.
1: Sí.
0: Jero Arias.
1: És que Virus ja va participar l'any passat.
0: Sí, ha participat. Virus és el rei de les velades. Ha participat a totes, sí. I, de fet, ell va començar a fer boxa per la velada i ara es dedica a la boxa, al Virus. És l'únic combat que veurem sense casc, el del Virus i el Jero Arias.
1: Ostres, això com l'actor de Ted Lasso, de la sèrie de futbol d'Apple TV Plus, que és boníssima, per cert, si no l'heu vist, és boníssima, que un dels personatges s'ha acabat dedicant al futbol. És futbolista professional
0: i
1: actor.
0: Sí, li va passar igual al Virus.
1: Molt bèstia, molt bèstia.
0: Ahir l'Edu Aguirre també va dir que el Cristiano Ronaldo li ha dit que confia plenament en la seva victòria, perquè ja sabem que l'Edu Aguirre i el Cristiano són molt amics, i a més del cara a cara, el públic va poder fer preguntes als participants, no? I va deixar moments molt espontanis que s'han fet molt virals, com per exemple un d'un nen que s'emociona quan escolta la Rorro.
2: Me llamo David.
3: ¿David?
2: Sí. Y quiero decir que a Rorro la quiero mucho y que soy muy fan.
4: Ay, te quiero muchísimo.
2: Y que le hice un vídeo y se lo dedica haciendo una receta.
4: Ay,
3: un abrazo,
4: te conozco. Yo te he visto el vídeo, me encantó. Muchísimas gracias, de verdad.
2: A ti.
0: Ay, se emociona.
1: Parlan igual.
4: Ay, que me pongo a llorar.
3: ¿Lo has visto, Rorro?
0: Y se emociona molt.
2: ¿Me puedo hacer una foto?
4: Claro que sí, por favor.
0: La Rorro va veure el vídeo, es va emocionar molt, però clar, després el nen li va voler fer una pregunta i tots ens vam quedar una mica parats amb la pregunta que li va fer el nen després d'aquest moment tan emocionant.
2: ¿Qué sentiría si volvieras a perder la velada? Que no creo.
3: ¿David?
2: ¿David?
0: Llavors el nen li diu, què sentiria si tornessis a perdre, no?
1: Increïble.
0: Bueno, i ella li va dir doncs, que no, que al final n'hauria après molt. I com sempre, doncs, a TikTok i a X ja circulen vídeos d'aquests moments una mica més tensos, d'aquestes mirades. Hi ha qui diu que alguns boxejadors intimiden només mirant. Hi ha qui diu que altres han perdut el primer combat perquè es miraven i no podien aguantar el riure. Bé, tot això, doncs, esperem. 8 dies queden per la velada.
1: Sí, és el dia 25, el dia 25 de juliol. Exacte. Sí. Doncs mira, gairebé arriben a 2:15 d'aquesta tarda. Dels virals passem a les estrenes musicals.
0: Som-hi.
1: Som-hi.

Que t'escoltes es diu Llego Tarde. Álvaro de Luna, que presenta aquest nou single en un moment en què està intentant redefinir la seva identitat artística i deixar enrere aquesta imatge més previsible del cantautor de pop romàntic, no? En els últims mesos ha explicat que venia d'una mala ratxa personal, també mala ratxa professional, i que necessitava tornar a il·lusionar-se amb la música, una idea que travessa aquesta nova etapa, més vulnerable, menys pendent de complir expectatives. Això s'escolta a Llego Tarde.

0: I què et sembla, Maria, aquest Diego Tarde?
1: M'agrada molt l'Álvaro de Luna. Ho deies que ha passat per una mala ratxa personal, sí, i professional. Clar, va haver-hi polèmica també quan va deixar-ho amb la Laura Escanes.
0: Sí,
1: no?
0: Va ser tot com molt ràpid, era molt, molt intens des de l'inici. Jo no m'ho vaig creure massa del tot per
1: I
0: això.
1: I després
0: no?
1: d'un vídeo viral, ho van deixar les poques setmanes, un vídeo que va donar la volta a internet, que ell l'agafava enmig d'un concert, li cantava aquesta cançó Yo quiero todo contigo, que era una cançó que li havia dedicat a ella,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: I tothom al mig del concert, ella plorant, i al cap d'una setmana diuen que ho han deixat.
0: Sí, per això et dic que
1: I
0: tot
1: ara
0: el que puja molt ràpid...
1: I ara la Laura està amb el Joan Verdú, que és un, ja fa temps, un esquiador professional andorrà, que és la còpia físicament d'Álvaro de Luna.
0: Carai!
1: S'assemblen molt, sí.
0: Álvaro de Luna va tenir una explosió molt bèstia, també, i després és tan difícil mantenir-se a la música. Això mentalment pels artistes és terrible, perquè han de fer una gestió de tot plegat, de les expectatives, d'arribar als objectius que s'havien marcat des d'un inici, d'intentar repetir les bones cançons que els van portar allà, o d'acceptar que potser ja no omples un Withing Center o un Sant Jordi, o un Sant Jordi Club, i passes a omplir sales de 200-300 persones.
1: Que està molt bé, també.
0: Que està superbé, però això és molt complicat, ho dic, perquè...
1: Sí. Què et sembla, el Joan Verdú? S'assembla o no s'assembla, l'Álvaro de Luna?
0: M'ha ensenyat una foto ara mateix la Maria del... Sí, però en simpàtic.
1: Però són clavats.
0: Sí.
1: És el mateix tipus de persona, així moreno...
0: És el mateix tipus de persona que necessita treure's la samarreta tota l'estona per, per ensenyar que li dedica hores al gimnàs. Això està...
1: Sí, mira, els amb la Laura.
0: Que xondo.
1: Estan molt enamorats.
0: Doncs va, anem amb Queens of the Stone Age, que tornen amb Easy Street.

0: Queens of the Stone Age, que tornen després de l'any 2023, ja feia més de 3 anys. Aquell àlbum es deia In Times New Roman, doncs des de llavors que no feien noves cançons. I ho fan recuperant aquesta barreja, tant seva de rock, psicodèlia, també humor incòmode. I Easy Street, això que escoltem, no és completament desconeguda pels fans, perquè la banda ja l'havia estrenat en directe durant la seva gira vinculada al projecte Alive in the Catacombs, i amb el temps s'havia convertit en una d'aquelles peces que eren tan celebrades als concerts i que tothom va veure els Queen of the Stone Age volia escoltar, no? Bé, Easy Street, el moment indie de les novetats. Maria, què et sembla?
1: No sóc jo molt d'aquest estil, però pels fans, sí, el moment indie de les novetats, exacte, perquè tot és molt pop, molt comercial, no? Més música urbana, i ara, bé, doncs pels fans endavant. Hi havia una cançó de Queens of the Stone Age que va triar la selecció espanyola, també, per celebrar. Sí, sí, ho vaig dir en el dia que les vam repassar
0: Espanya?
1: Totes. Sí, sí, sí, sí, sí. Que sorprenia.
0: Ah, sí, hi havia un llistat, com una playlist de Spotify, sí, de tots els jugadors de la selecció espanyola. Hi havia una, sí.
1: Hi havia una de...
0: Segur que la va escollir Borja Iglesias.
1: És que, clar, l'única que sona, que ens sona és La Graciosa i és Superestrella, però també sona Despecha, i també se'n va triar una de Queens of the Stone Age, que no sé si s'ha posat gaire, però estava però també en aquesta playlist. Sí, sí.
0: Però quan... Això era si ens eliminaven.
1: Ah, ja pot ser.
0: Anem amb Empire...
1: Parem que no soni.
0: Empire of the Sun, m'encanta aquesta gent. Doncs atenció, Empire of the Sun salien amb Danny Ocean i la FIFA. Sí, sí, la FIFA.

0: FIFA ha llançat una nova edició de les cançons del Mundial, una nova edició de la cerimònia de clausura de l'àlbum oficial. Llavors afegeixen noves cançons com aquesta que es diu Llego. Llego, llego. De que voy, que voy, que voy, que llego.
1: Llego a la final.
0: S'escriu així. Empire of the Sun i Danny Ocean.

0: Digues, una unió sorprenent perquè, clar, barreja aquest electropop cinematogràfic dels Empire of the Sun, d'aquest duet a Austràlia, amb el pop urbà, pop llatí del veneçolà, que va convertir Mer Reuso, per exemple, no?, en un fenomen global, que és el Danny Ocean. Però, atenció, la dada més curiosa és que es tracta de la primera col·laboració oficial en la carrera d'aquests australians, dels Empire of the Sun. La primera, el primer featuring.
1: Bé. Curiós, també.
0: I de Llego, Espanya. Maria Parrado i Vida de turista.
1: Maria Parrado, que estrena aquesta cançó i obre una etapa musical molt inesperada perquè abandona temporalment la gran balada vocal per acostar-se a aquest bossa nova que sentim, ritmes més suaus, una sonoritat molt estiuenca, també. Una cançó inspirada en el mar, en la platja, en aquella fantasia de viure a poc a poc, i un videoclip que s'ha rodat a la platja de La Barrosa, a Cadis, molt a prop d'on és ella.

0: molt suggerent va ser Dame.
1: Sí, ara, Dame. Si estigués al Martín, em posaria autotune i em deixaria cantar la cançó de
0: Clar,
1: Dame.
0: Exacte, com ahir. Però tenim un artista que va participar al Benidorm Fest d'aquesta casa, que es diu Alice Wonder, i ha versionat Dame. Però atenció, jo crec que no t'ho esperes, a veure si t'agrada.

0: que yo me puso a cantar, el micro a agarrar y ahora estoy envuelta. Reina, no princesita.
1: Clar, és així tota la cançó d'Alice Wonder.
2: Jo, opinió personal, no

0: perquè soni així, Xavi. Ja, és perquè soni amb autotune, ja. És perquè soni que no s'entengui el que diu. És pam, pim, pom. No és una baladeta.
1: És per ballar.
0: Sí.
1: Gracie Abrams amb Good Reason, una de les noves cançons que es presenten avui i que volem saber també què et sembla. Que, per cert, aquest Good Reasons és una de les cançons centrals del Daughter from Hell. Aquest és el tercer disc de la Gracie Abrams. És un àlbum que té 16 peces en què l'artista ha decidit abandonar parcialment el desamor adolescent per començar ja a parlar de coses una miqueta més potents. Parla de culpa, parla de la fama, de crisi personal, d'identitat, fins i tot. I el tema és que la Gracie va avançar aquesta cançó de la manera més domèstica possible. Estirada al llit, gravant-se amb l'ordinador i acostant el mòbil perquè els fans poguessin escoltar un fragment. Ara ja la tenim en so d'estudi.

0: Ens agrada molt aquesta cançó. Molt guitarreta avui, Xavi. Estic veient les estrenes.
1: Saps què passa? Que portàvem unes setmanes que tot era urbano, eh?
0: És veritat.
1: Era una bogeria.
0: Aquesta lletra explica una ruptura sense infidelitat, sense traïcions i sense culpables, sinó que algú s'ha deixat d'estimar i ha decidit doncs triar-se un mateix en comptes de triar els altres. És molt trist, no? Però bé, ens ho explica d'aquesta manera.
1: Bé, doncs no deixarem la música, perquè ja tenim aquí una de les nostres especialistes, Irene de Zumbila, quan són ara mateix... És la 1:43. Molt bon moment per travessar, rebentar la barrera del so.
2: Xavifòrnia, amb Xavi Martínez.

0: divendres en el que vindràs aquí a explicar-nos què esteu fent a la Barrera del So, perquè és el darrer dia de la temporada, Ràdio 4.
1: Quina paneta, què tal, com esteu?
0: Molt bé, i vos, què
2: molt
0: tal?
2: Molt bé, molt bé, molt bé, perquè, clar, home, ja es nota, eh? Hi ha un ambient a la redacció com de...
0: Sí.
2: Ai, quina pena acabar, ui, quin greu...
0: És cert que no per totes, ni per
2: Gràcies.
0: Tots, perquè...
2: Bueno, molt... clar, aquí clar, a la meva esquerra...
0: Aquí, sí, a la meva dreta, Maria García Coll, que dilluns està al capdavant del programa de l'estiu, als matins.
1: Ja ho tens tot preparat o què?
3: Home, sí, si no ho tingués tot preparat, divendres...
0: Bueno, podria vegades, ser, jo he vist algun i alguna que...
3: Sí, evidentment ho tenim tot preparat, a esperes de tot el que pugui passar el cap de setmana i, evidentment,
0: home,
3: a la final del Mundial.
1: Hosti, què? Que fort, no?
3: Però ja ho
1: com,
3: tenim tot...
1: Com ha passat això? Pim-pam-pum, al final...
3: Sí, cap... ningú s'ho esperava i vinga, cap
0: a dins. Jo pensava que no tornaria a veure una final del Mundial amb Espanya a la meva vida. És tan difícil
1: d'aconseguir
0: que no...
1: I l'altre dia vaig al·lucinar Mick Jagger, també, al partit d'Anglaterra. El sí. Tio amb una cara...
0: Estava trist, eh?
1: Home, se'l veia, se'l veia gran.
0: Sí, se'l veia gran i va envellir 10 anys, sí. Perquè ni cap transfusió de sang li va poder salvar el
1: absolutament.
0: Mal tràngol que...
1: Clar, però... perquè... Jo sempre deia que ell tenia un conflicte d'interessos allà, perquè a l'afició argentina, els rolingues, són els majors aficionats dels estons que existeixen al planeta. Per tant, el tio tampoc podia estar com de males que guanyés Argentina.
0: No, però estava fatal, perquè va veure com la seva selecció a Anglaterra es tirava enrere i el seu entrenador es posava allà amb l'autobús a defensar, i va haver-hi un pla brutal de la tele, que era el Mick Jagger dient que no aixem el cap.
1: Sí, sí. Sí,
0: com derrotadíssim.
1: Sí, sí, el van enxampar, eh? Bé, pobret, però bueno, no li passa res perquè té uns quants calés i se li passa de seguida.
3: Exacte.
1: Avui, molta paneta, nosaltres sí, perquè avui, Xavi, ens diem adéu.

0: És xulíssima aquesta cançó.
1: M'agrada molt.
0: És genial, mi també m'encanta.
2: No hagués dit que t'agradava a tu, Sabrina Carpenter.
0: No, jo tampoc. És que jo tampoc.
1: És com molt comercial.
0: Sí,
1: massa per tu.
0: Massa, segur. Però, perquè evidentment no hi ha, jo que sé, alguna cosa estranya, uns escallots allà estranys, sons raros, però bé, no, m'encanta aquesta cançó. Ha sortit perquè, clar, ens diem adéu i realment m'ha encantat. I avui el que he pensat és que fem una mica de repàs dels highlights que hem après aquesta temporada a la Barrera del So, perquè realment hem parlat de coses, penso, bastant interessants en quant a la música, i us hem explicat xifres com, per exemple, xifres realment sorprenents, que actualment la IA generativa ja genera gairebé el 50% de les cançons que es pengen cada dia a la xarxa.
1: Terrible.
0: Això és...
2: Que ens ho deia el Martín ahir, el Martín Noia.
1: Sí, tu fes un exercici a Spotify, posa canción mundial... No, posa mundial España. Aquests dos conceptes, mundial España.
0: Sí.
1: Totes d'IA. I, de fet, una en concret s'ha fet molt viral.
0: Increïble,
1: però, sí.
0: Si tenim en compte que es pengen gairebé unes 150.000 cançons noves al dia a les plataformes, que jo aquesta xifra penso que ja...
2: Em sembla poc,
0: l'hauríem de tornar a analitzar perquè realment, o sigui, amb la quantitat de cançons i amb lo ràpid que es fan les cançons per IA generativa, doncs realment ha de ser més. Però sí que és cert, una xifra completament real és que, clar, si hi ha tanta oferta, no arribem a consumir ni el 88% de les cançons que existeixen i que van sortint cada dia. Per tant, o sigui, estem parlant de que, clar, o sigui, escoltem poquíssima de les cançons que es fan.
1: O sigui, el 88% del que es fa no s'escolta.
0: No s'escolta.
1: És que és molt boig.
0: El 88% del que es fa no s'escolta. I la previsió és que la música feta per IA doncs vagi augmentant. Així que potser comencem a dir adéu a les cançons fetes íntegrament per humans. Sayonara, adiós, you're not bilingual, but you should know that... Adiós, m'encanta,
1: adiós.
0: Adiós.
1: Ho diu una yanqui, no ho diu ningú.
0: És que m'encantava aquesta cançó i dic, va, torna-la a posar, perquè... Sí. Però va, que hem après més coses. Sí, perquè la música ha canviat la manera com la consumim. El consum ha afectat directament també a com es composen les cançons. Clar, volem que les cançons tinguin visibilitat, no?, dins d'aquesta tantíssima oferta que hi ha i que estàvem explicant ara, no? Aleshores, les cançons, de quina manera s'han de fer perquè es puguin tenir visibilitat i es puguin consumir? Doncs que siguin ràpides, o sigui, que t'enganxin ràpid, és a dir, que siguin cançons curtes, que tinguin la tornada al principi i que tinguin tendència a repetir els patrons que normalment funcionen, perquè això és el que l'algú...

0: L'algoritme interpreta que funciona i és el que doncs, tendeix a repetir més i a oferir més a l'usuari. No? Clar, un estudi també diu que quan més ven un estil musical, més disminueix la seva complexitat. Perquè, clar, hi ha una tendència a apostar pel valor segur perquè d'aquesta manera saps que la teva cançó té més números per sortir i tenir més visibilitat dintre de tota aquesta amalgama de cançons publicades. Llavors, bueno, realment aquí hi ha un repte evident per tots els artistes, sobretot si ets un artista més aviat minoritari o de segell independent, o és realment complicat obrir-se una mica de camí a la indústria. I hem après més cosetes.
1: Més.

0: Veus, això no és massa complex.
1: No, exactament, exactament. I meravellós, que és una de les meves cançons preferides. Allò que et diuen sempre, tens que escollir una cançó pel casament de la teva amiga, que hi ha una llista de reproducció que tothom posa una cançó. Jo poso aquesta sempre.
0: O l'Anfa o esta?
1: Superantiga, eh? Hem descobert doncs, que realment escoltàvem aquesta cançó, Ritmo, no? Ritmo de la noche. Hem descobert que realment estem perdent moltíssima riquesa rítmica i que totes les cançons que escoltem, pràcticament totes, són en ritme parell. Això vol dir o 4x4 o 2x4, és a dir, una cosa senzilleta, barateta, d'oferta, perquè realment doncs pugui ser-nos més senzilla d'assimilar i de reproduir. No? Mira, hi ha moltíssimes...
0: Cognitivament ens estem quedant...
1: Sí. Tot va en la mateixa línia, de simplificar les coses, de perdre substància... I hi ha un parell de teories, per exemple, de per què ha passat això, perquè els ritmes en la música s'han tornat més senzills, i n'hi ha d'interessants. Per exemple, la primera diu que, clar, com que tenim tants estímuls, necessitem un tempo, o sigui que anem amb un tempo ràpid, necessitem un ritme senzill sobre el qual córrer, sobre aquesta rapidesa que ens demana la societat. Per tant, clar, quan una cosa necessita una cosa tan ràpida, necessitem una cosa una mica senzilla. Després hi ha una altra teoria molt interessant que diu que després de la Segona Guerra Mundial, la colonització cultural nord-americana, el que va ser més escoltat a Europa va passar a ser allò que arribava dels Estats Units, i Europa, que normalment havia ballat sempre en compàs ternari, va passar al compàs binari. Cosa realment interessant perquè moltes vegades nosaltres hem adoptat ja la música del rel anglosaxona com la música majoritària. Però en realitat, per què? O sigui, en realitat per la colonització americana, no? O sigui, quan nosaltres ara anem a botigues de discos i ens surten diferents gèneres, rock, jazz, no sé què i tal, tal, i després la world music, aquesta divisió en realitat és una divisió una mica política, no només cultural o musical, no? De fet, només cal afegir que, per exemple, en anglès els ritmes que no són parells es diuen odd time, que significa ritme estrany.
0: Old time.
1: Old time, cosa que, doncs, que ja t'explica una mica. I a més és curiós perquè en realitat la vida és plena de compassos que no són parells. Perquè, per exemple, els cants de les tórtores o les cigales a l'estiu, o sigui, canten en ritme imparell, no? La cançó del cagatió, cagatió, tio de Nadal, no és un 4x4, no?
0: Yeah.
1: O a l'Espanya, que es cantarà tant el diumenge... Espanya, pam, pam, pam, saps?
0: Sí, pam, pam, pam.
1: Són ritmes, tot això són ritmes, milions de ritmes imparells, no?
2: Jo ara
1: no?
2: pensava en la tórtola turca, aquesta que sona cada nit, que fa...
1: Exacte.
2: Que jo, és que fins que no vaig descobrir que això era una tórtola turca, vaig pensar, què nassos és això que sona sempre que estàs fent la migdiada, i sona...
0: Sempre que estàs fent la migdiada, no falla, eh?
2: Sempre! I és una tórtola turca, que és com un colom, però gris, ja us ho dic. Doncs també això canta en ritme imparell.
1: Ho retrobarem ara, i espero que tu també, Maria, a l'estiu, i serà meravellós,
2: ja
1: eh?
0: Turca la que portarem.
2: Això tu.
0: Escoltant això. No, aigua.
1: Vinga, va, que hem descobert més coses.

0: canciones de amor i també les cançons tractades amb amor, perquè aquest any ha sigut l'any en què molts artistes també han sortit de Spotify perquè se senten maltractats. La ínfima remuneració doncs, que reben per part de la plataforma i l'opacitat del seu finançament doncs, porta anys realment crispant els creadors, no? La notícia també de que el seu fundador, doncs, Daniel Ek, havia invertit milions d'euros en una empresa alemanya especialitzada en fabricació de drons de combat, doncs, també va provocar reaccions serioses. Grups independents com Dear Hoof o els Kings... És que mai em surt aquest nom. King Gizzard and the Lizard Wizard. No, King Gizzard...
1: Ah.
0: Tu, mai, o sigui, mira que els conec, eh?
1: King Gizzard and the Lizard Wizard.
0: No ho sé dir mai.
2: King Gizzard and the Lizard Wizard.
0: Home, ara sí, eh? No m'estranya que la Maria presenti el programa el dilluns.
2: Sí, perquè, clar, és justament per això.
0: És com un, un repte fonètic que et fan al foniatre, no?
1: Allò, sí, sí, sí, sí.
2: És complicat.
0: King Gizzard and the Lizard Wizard. Bé, doncs vinga, aquests també van retirar els seus catàlegs a l'estiu de Spotify i el novembre passat, doncs, 160 artistes bascos també van marxar de la plataforma i també ho van fer una vuitantena d'artistes catalans, doncs, que ho van fer cap al gener, una cosa així. Què va passar? Es va constituir... Bueno, ja estava constituïda, però la Instrumental, doncs, que és una associació que integra activistes, programadors, artistes i persones vinculades a l'àmbit de les cooperatives i l'economia social i solidària, doncs, van estar reflexionant molt sobre com es podria erigir una alternativa a Spotify, una plataforma ètica, cooperativa també, i han ideat ja una plataforma que es diu Fair Player. Fair Player. A diferència d'altres alternatives més ètiques que Spotify, com Subvert o Qobuz, Fair Player és una eina dissenyada amb eines de codi obert, amb la intenció de ser replicable més enllà de l'àmbit català. De moment se subscriu aquí. I neix d'un programari també lliure que es diu FairCamp, doncs, que permet generar catàlegs musicals al marge de distribuïdores i altres intermediaris de la música digital. Serà la plataforma a través de la qual es podrà escoltar en streaming la música emmagatzemada en aquests catàlegs. Ara com ara, clar, de moment està funcionant en fase beta, amb els seus inicis i tal, i clar, haurem de viure i estar amb cançons, per exemple, aportades per artistes que editen la seva música des de cooperatives discogràfiques com Radi Solar o Discos Pinya. Veurem, perquè clar, és molt difícil que una discogràfica pugui treure el seu catàleg, o sigui, no és tan senzill.
1: Un suïcidi.
0: Perquè, de moment sí, però jo crec que la tendència és que anirem veient, o sigui, és com quan sempre hi ha canvis a la indústria musical, sempre al principi és com una eclosió, no? És com quan va aparèixer l'streaming, no? Va desaparèixer el format físic, també tothom es posava les mans al cap, no? Després van sortir les noves plataformes i el model streaming. Ara aquest monopoli realment està sent molt qüestionat i jo crec que pot ser que es vagi diversificant i que surtin noves alternatives a Spotify i que al final, per exemple, una miqueta amb les de vídeo ha començat a passar, amb les de música no tant, però amb les de vídeos no sé, està més dividit, no? Hi ha HBO, hi ha Prime, hi ha Netflix, hi ha Filmin, hi ha diferents ofertes, no? Jo penso que Spotify podria perdre una mica de poder i anar-se diversificant més aquesta oferta. No ho sé, ho anirem veient.
1: Podem.
0: Ho anirem veient i ho anirem veient també, també a la darrera del sort,
1: del sort
0: que tenim la sort de doncs, tornar també l'any que ve.
1: Molt bé.
0: I oferir-vos, com sempre, doncs, totes les novetats a l'entorn de la música relacionada amb la tecnologia, amb les xarxes, amb les plataformes, que estarem sempre, com sempre, els caps de setmana de 11 a 12 de la nit aquí a Ràdio 4.
1: Doncs bona so, la temporada
0: bona,
1: que ve.
0: Bona so.
1: Bona so.
0: Bona so.
1: Bona so.
0: Bona so,
1: Irene de Zumbila, que gràcies per aquesta temporada, per descobrir-nos nous mons amb l'excusa de parlar de música o l'excusa de parlar del programa de la Barrera del So o l'acústicament, i que tinguis molt bon estiu.
0: Igualment.
1: Ha estat un plaer enorme.
0: També per part meva, de veritat, a la vostra família, que sempre acull també a la gent. Moltes gràcies.
1: T'estimem. Irene de Zumbila. Arribarem a les dues, butlletí, i seguim, que tenim cinema.
2: Vinga.
1: Quina pel·li s'estrena avui, mare meva. Teniu unes ganes?
2: Ui,
1: la darrera, del Christopher Nolan.
2: Tothom està boig.
1: Home, l'Odissea.
2: I només es pot veure...

0: Són les dues.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. La directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha declarat al jutge Santiago Pedraz sentir-se víctima de Santos Cerdán i de la trama de l'Eire 10 i ha rebutjat Toni Conde haver donat ordres a la UCO.
2: Bona tarda. Mercedes González ha afirmat davant del jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ser una víctima de l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, i de la trama del cas l'Eire. La directora de la Guàrdia Civil ha assegurat que van tractar d'implicar-la sense que ella sabés la implicació de les seves actuacions. Durant la seva declaració aquest matí ha rebutjat haver col·laborat amb la trama i ha negat haver participat en maniobres per frenar procediments judicials contra l'executiu, el PSOE o l'entorn de Pedro Sánchez. L'informe de la UCO afirmava que González s'havia reunit tres vegades amb l'exmilitant socialista Leire Díez, mentre que ella ha confirmat dues reunions per prendre cafè. Ha dit que d'haver sabut que Díez venia enviada per Santos Cerdán, no hauria segut a parlar perquè, segons la directora de la Guàrdia Civil, Cerdán sentia animadversió cap a ella. Mercedes González i el dau de la Guàrdia Civil, Manuel Llamas, estan investigats per presumptes delictes de prevaricació i obstrucció de la justícia. Llamas va negar ir davant del jutge Pedraz haver-se posat de perfil en investigacions que afecten el PSOE o l'entorn de Pedro Sánchez.
0: Gràcies, Toni. Per cert, que la Comissió Europea urgeix a Espanya a desvincular la Fiscalia i el Govern i li retreu els avenços limitats a la lluita anticorrupció. A l'informe anual sobre l'estat de dret que Brussel·les ha fet públic avui divendres, l'executiu comunitari dona un toc d'atenció al govern espanyol i li reclama que endureixi les normes sobre conflictes d'interès dels alts càrrecs públics. Pel que fa a Espanya, durant anys, la renovació del Consell General del Poder Judicial va ser la principal advertència de l'informe de la Comissió Europea. Però fa dos anys, recordem, el PSOE i el PP van tancar un acord per renovar-lo, de manera que Espanya va aconseguir resoldre una de les grans assignatures pendents pel que fa a l'estat de dret. Els veïns de dos dels vuit blocs desallotjats del barri de Sant Gervasi de Barcelona, afectats per l'esvoranc del passat 7 de juliol, podran tornar dilluns vinent a casa, tot mentre prossegueixen les inspeccions a edificis i terrenys, Maite Boada.
3: Bona tarda. Un total de 11 habitatges, de dues finques, de 8, els números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Casoles, i 4 locals podran ja tornar a partir de dilluns. Els veïns d'una tercera finca, els 54, seran els següents, probablement la següent setmana, però com no van autoritzar els sensors abans del pas de la tuneladora, els hi calen més proves. Així ho anunciava Pilar Díaz, la delegada de la Generalitat a Barcelona.
4: En aquest moment podem avançar el retorn de dos dels vuit edificis que es van desallotjar ara fa 9-10 dies.
3: Pel que fa a la resta, les altres sis finques, el director d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez, diu que parlarien de setmanes però no de mesos. Mentrestant, dimarts, el govern català aprovarà una línia d'ajut pels afectats que podrien començar a cobrar a finals de mes.
0: Gràcies, Maite. I encara a Barcelona, la Sagrada Família acull avui l'espectacle Arrels de Llum, un projecte interpretat per les cantants catalanes Lídia Pujol i Maria Arnal, que acompanyades del cor Cererols oferiran aquest espectacle coral que fusiona natura, arquitectura, música i espiritualitat. Impulsat per la Basílica de la Sagrada Família i el Festival Grec amb motiu del centenari de la mort d'Antoni Gaudí i del 50è aniversari del festival, aquest és un espectacle gratuït on les entrades s'han donat per sorteig. I anem ara a Tarragona. Les olles del riu Canaletes, un dels espais de bany més freqüents de la Terra Alta, començaran a regular l'accés a partir d'aquest dissabte. L'objectiu és posar fre a la massificació i protegir tant l'entorn natural com la salut pública. A partir d'ara només hi podran accedir un centenar de persones al mateix temps, però aquesta no és l'única raó de la mesura, com explica la regidora de Medi Ambient de Bot, Núria Mulet. És que

0: Les persones del territori, no? Pues hem tingut que renunciar a aquest espai perquè està sobrefreqüentat, perquè hi ha moltíssima gent en unes actituds a vegades que no són respectuoses cap al medi.
1: I acabem amb una informació de l'àmbit internacional. L'Iran ha informat que ha atacat objectius de Washington a Síria i a Qatar, que han deixat diverses víctimes mortals entre els militars d'Estats Units, sense determinar-ne la xifra. Els atacs, que segons el govern iranià, han destruït un sistema de radar de llarg abast i alguns avions cisterna estratègics, formen part d'una nova onada d'operacions de represàlia per les agressions d'Estats Units al seu territori. Ara sí, això és tot. Tornem amb més notícies a 2:15 a l'edició migdia.
2: Ràdio 4.

0: Les 2:05, això és Xavi Fornia. Si tu t'acabes de connectar a Ràdio 4, benvinguda, benvingut. Tenim el control a la Marta Inglés, tenim a la producció al Joel Sevilla i anem a parlar de cinema. Molt important, perquè les estrenes d'avui són impressionants, sobretot una. I, de fet, començarem per aquesta, perquè si jo et dic, per exemple, Interstellar, què dius, Maria?
1: Christopher Nolan.
0: I si et dic Origen, Inception...
1: Exactament igual.
0: El Caballero Oscuro.
1: I Oppenheimer.
0: I Oppenheimer. I Tenet. I Memento. I Batman Begins. I Dunkerque.
1: No, és increïble.
0: Uah. Doncs avui torna el gran Christopher Nolan amb La Odissea.
2: Odiseo. No lo recuerdas. El trueno. El fuego. La muerte.
3: Recuerdo. Un hijo. El hogar.
4: El reino de Ítaca necesita un rey.
5: Mi padre va a regresar.
4: Añoras un padre al que ni siquiera has conocido. Como un bastardo llorón.
2: El rey de Ítaca va a volver.

0: Després de la guerra de Troia, Odisseu, també conegut com a Ulisses, a vegades, intenta tornar a Ítaca en un viatge de 10 anys ple de monstres, déus i temptacions.
1: I com et deia abans, Xavi, aquesta pel·lícula està rodada en un format molt curiós, i és que està rodada íntegrament amb càmeres de IMAX 70 mm. Fins ara aquestes càmeres només s'utilitzaven en escenes puntuals, perquè són unes càmeres molt grans, molt pesades, molt sorolloses, i per aconseguir-ho, el Christopher Nolan i tot el seu equip han desenvolupat una nova generació de càmeres IMAX per gravar fins i tot diàlegs amb so sincronitzat. És una imatge molt més gran, molt més nítida, amb una sensació d'immersió enorme, no? I atenció, perquè el Christopher Nolan ha demanat als espectadors que, si poden, la vegin en aquest format. Ara, el problema és que només hi ha 40 cinemes a tot el món que ofereixen aquest format, no?
0: Però a Catalunya tenim...
1: No, a Catalunya no n'hi ha cap.
0: El
1: més a prop a tot Espanya...
0: No era l'IMAX?
1: Ni a Espanya.
0: Ah.
1: El més a prop d'Espanya està a Marsella, Xavi.
0: Me viene bien.
1: I s'ha de veure, o sigui, has d'anar-hi amb 70 mil·límetres, o sigui, amb IMAX 70 mil·límetres, el més a prop és a Marsella, s'ha de viatjar més de 2 hores i has de creuar la frontera.
0: Això des de Barcelona.
1: Des de Barcelona, sí, d'altres punts d'Espanya, doncs
0: no rodalies,
1: molt més,
0: no?
1: Entenc. No, sembla que no.
0: 6 hores.
1: Sí. Ara bé, sí que, com deies, hi ha alguns cinemes aquí a Catalunya, doncs que sí que n'hi ha alguns que el permeten veure en un format semblant als 70 mil·límetres. I aquests cinemes IMAX, que són els de Kinépolis a Madrid, no? I a Barcelona tenim el Diagonal Mar, per exemple, però
0: aquest
1: no és amb el format 70 mil·límetres.
0: No és el perfecte.
1: Perquè és com... encara fins i tot apareixen aquestes franges negres al voltant,
0: sí.
1: No? En canvi, doncs, Christopher Nolan vol que la veiem amb una immersió total, i hi ha només 40 cinemes a tot el món, que ja fa mesos i mesos que estan esgotades les entrades, eh? Que hi ha, fins i tot, als Estats Units, cinemes que ofereixen aquesta pel·lícula de 7 del matí a 2 de la matinada. És una barbaritat.
0: No m'estranya, és un fenomen esperadíssim.
1: I tot super esgotats.
0: Sí, és d'aquestes pel·lícules que, evidentment, faran que la gent vagi als cinemes, a les sales. Doncs el Christopher Nolan, que torna a parlar del temps, però ara no com una fórmula científica, sinó com la distància que separa un home de casa seva, no? I bé, la gran pregunta, jo crec que aquí no serà només si Odisseu aconseguirà tornar, sinó si després de tanta guerra continuarà sent la mateixa persona. Jo crec que tots som una miqueta Odisseu, eh? Quan perseguim una llar que potser ja només existeix en el nostre record.
1: Sí, és una mica intenso. Així. Ai, sí, que bonic.
0: Sí, tinc moltes ganes. De qualsevol cosa de Christopher Nolan, palante.
1: Per tant, si la voleu veure amb la millor experiència possible, la més semblant a aquests 70 mil·límetres, aquí, als Diners de Diagonal Mar, també a altres punts d'Espanya, també n'hi ha a Mallorca.
0: Catalunya només a Barcelona, no?
1: Sí, als Diners de Diagonal Mar. Però, com diem, a tot el món només n'hi ha 40, i els més a prop d'aquí són a Montpellier, ho he dit a Marsella, no? A Montpellier, a França, en tenim una a Bèlgica, una República Txeca, una altra a Londres, però jo crec que, si us ve de gust, doncs és el Paté Odisseum de Montpellier, on heu d'anar, si és que encara hi ha entrades, que segurament no, per veure l'Odissea tal i com l'ha pensat Nolan.
0: Segona estrena important del dia es diu Possession Infernal, En llames. Aquesta és de les que t'agraden, Maria.
1: Sí, de por.
0: Ja sabeu que és la saga Evil Dead, que torna sota la direcció de Sebastian Vanisec. Una dona que acaba de perdre el marit es refugia a casa dels seus sogres, però el dol es transforma en una nova invasió de details. La franquícia continua trobant formes de convertir la família, la casa, els vincles afectius en una trampa física i també emocional. Estic posant els sorollets perquè vagis entrant en...
1: Ai, fa angúnia, eh?
0: Veus? És ASMR, però no. Ah! Aquí el terror no neix només dels dimonis, sinó de tot allò que una família promet mantenir unit fins i tot després de la mort.
2: Porque volviéramos a estar juntos.
3: Mi abuelo creía que el mal volvería. Si alguien leía el libro de los muertos.
4: Cunda. toda la familia puede volver a reunirse. ¡Ah!

0: és que hi ha cases on els fantasmes no venen del passat. Són el passat negant-se a marxar.
1: Salut por vuestra familia perfecta.
0: Possession infernal, en llames. Ja està la Maria fent cua. Va, anem a...
2: Ui, no m'agraden gent les pel·lícules de terror.
0: Ho sé. Canviem radicalment de temàtica. Ja també des d'avui, 17 de juliol, als cinemes En el Camino. Aquesta és del cineasta mexicà David Pablos.
3: Este es loco que te conté, güey.
4: ¿Cómo es?
3: ¿En qué pedos te metiste, cabrón? Unos culeros te andan buscando.
2: Aquí el protagonista és el Veneno, un jove errant que entra en un món dur, en el món dels camioners del nord de Mèxic, coneix a Muñeco, amb qui estableix una intimitat inesperada. Una carretera que es converteix en un espai de perill, de treball precari, de masculinitat i desig, lluny de qualsevol romanticisme, no?, que tenim tots a... el cap en Mèxic, una pel·lícula que posa el focus en homes educats per callar just en el moment quan més necessiten explicar el que senten. A vegades passa, no, això?
0: Sí, hi ha viatges que no serveixen per arribar enlloc, sinó per atrevir-se a deixar de fugir a vegades d'un mateix. Doncs parla de tot plegat En el Camino. M'ha fet gràcia això de... És veritat que és un drama, és un drama, però m'ha fet una mica de gràcia que Veneno coneix Muñeco.
5: Los traileros se comen lo que
2: sea. És així, es diuen així.
3: Los vatos andan preguntando por mí, no me puedes traileros, güey.
6: No va a pasar nada.
3: Si me cuentas todo, yo te puedo hacer el paro, güey.

0: Molt bé, Omaha, Omaha. És la primera pel·lícula de Cole Weebly.
1: Us les estem dient totes perquè, si no trobeu entrades per l'Odissea, aneu a una altra i anireu el proper cap de setmana a veure l'Odissea.
0: Ja has vist que tenim terror, tenim drama, i ara atenció a Omaha. És la història d'un pare que inicia un viatge aparentment espontani amb els seus dos fills, però que amaga el veritable motiu de la ruta cap a allà, Omaha.
2: Ella, venga, tienes que despertarte.
3: ¿Qué hora es?
2: Sé que es temprano, cielo, pero tenemos que irnos. Nos vamos de viaje.
3: Rex, ven aquí. ¿A dónde vamos?
2: Imagina que hay un incendio en casa y que hay que salir tan rápido como podamos. ¿Qué cosas salvarías?
3: Una foto de mamá. ¿Papá ha dicho dónde vamos?
4: Creo que vamos a ir a Disneylandia.
0: És una història petita, delicada, que parla de pobresa, de dol, de paternitat i de secrets explicats des de la mirada dels dos infants.
5: 499.
2: Me llevo una.
6: No pares hasta que encuentres el viento. Ahora sí, tienes que saltar y correr mientras corres.
4: Vamos a quedarnos aquí muchos días.
2: Solo esta noche y luego seguiremos de viaje.
1: La força d'aquesta pel·lícula és que no necessita deixar-ho molt clar, subratllar la tragèdia, la deixa respirar en silencis del dins del cotxe en aquest viatge, no? Perquè ens ensenyen que portar junts fills també pot significar a vegades dir alguna mentida, però totes les mentides acaben arribant al final.
7: ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya!
8: Sus hijos se llaman Charlie y Ella. Parecen muy buenos niños.
2: Quiero muchas cosas, Charlie, pero las cosas no siempre salen como esperas.

0: que també explica una part de Gràcia i de la ciutat de Barcelona.
1: Sí? Hola?
2: Hola, estem fent una pel·lícula sobre el cine Verdi i m'agradaria saber si t'agradaria sortir un càsting.
3: Perquè cumple 100 anys.
4: Aquesta sala, això serà la sala de ball del Verdi.
5: Nos conocimos aquí en el Verdi, me saca a bailar porque la orquesta era extraordinaria.
6: Tu te vas casar al Verdi.
7: I per què no expliques això en la pel·lícula?
5: Per què no? Perquè jo no sortiré a la pel·lícula i no m'ho diguis més, pesada.
8: I estem parlant dels anys 80, convertint-lo en una sala temàtica de pel·lícules d'autor. El que jo no m'esperava és que de passada es transformaria el barri.
9: Pues coneixes algú que pugui sortir?
5: Sí.
9: Aquí.
5: El Richard.
10: Now, cinema is such an extraordinary thing. I hope we never lose the experience of coming to a theater and sitting in a seat. It's kind of an amazing mind space to get into.
9: Te tengo que informar que estamos haciendo un casting.
5: Esto es una llamada de casting.
9: Sí.
1: He nascut a Gràcia, des de que soc adolescent, que vinc aquí, i he rigut molt, he plorat molt.
5: Pero venía mucho yo al Verdi, porque las ponían en versión original.
11: Quan tenia 16 anys, vaig aterrissar allà a Plaça Catalunya i vaig agafar el metro i vaig venir aquí.
12: Ha pasado crisis muy gordas y ahora está en el momento más sano de su vida, a sus 100 años. Esto es inmortal.
1: Bueno, yo espero que después de esta aventura, potser us decidiu a ser directores.
9: Ja ho som.
13: Fantàstic, no?, aquest documental del cinema Verdi, que al final és una defensa del cinema com a ritual compartit davant d'aquest món, que cada vegada estem més sols amb les xarxes socials, que cada vegada expliquen més històries sols. Les plataformes poden tenir milions de pel·lícules, però aquesta sensació, Xavi, d'anar al cinema, d'apagar-se els llums, com dèiem ara, de veure la pel·lícula, no?, doncs això que ha fet el Christopher Nolan amb l'Odissea, d'anar a aquestes sales de cinema pensades per veure aquesta pel·lícula en un gran format, molt més envolvent. Això ja et diu, és també desafiar una mica, no?, les plataformes, de dir, molt bé, tu a casa pots estar, però com al cinema no hi ha res.
0: Totalment d'acord amb tu, Maria, ja ho saps. I ho hem comentat aquí molt, a més. Mira, parlant de plataformes, ara anem a una d'elles, perquè les plataformes també estrenen aquesta setmana coses importants. Anem a Apple TV. I ja porta un parell de dies, eh? Això que es diu Lucky.
14: Lucky, escúchame. Este mundo es complicado. Debería haberte enseñado a sobrevivir en la vida en la que naciste.
15: Lo sé, papá. Pensaba que me gustaría salir con vida.
16: Todo está saliendo según el plan.
15: Claro, de momento.
0: Aquí tenim a la Anya Taylor-Joy, que protagonitza i a més produeix aquesta minissèrie per Apple TV, al costat de Annette Bening, Timothy Olyphant i Julio Starkey. Lucky va créixer en una família de delinqüents i creia haver abandonat aquella vida fins que un atracament milionari surt malament. Perseguida per l'FBI i per un cap criminal, ha de recuperar la part més fosca d'ella mateixa, per poder escapar. Així que té molt bona pinta, Maria. A mi aquesta m'agrada molt.
13: Totalment. A més, està basada en una novel·la que l'han adaptat al cinema i ha estrenat ja els dos primers episodis, no? Això ens explica una mica que el passat no sempre torna perquè el trobéssim a faltar, sinó perquè a vegades creiem que mai ens va deixar, no? Va ser aquesta idea. Mira, jo aquí m'hi trobaràs més que en el cinema. Que en el cinema sí, però dic que aquí m'hi trobaràs més que a les pel·lícules de terror.
0: Home, sempre. Per cert, que estava mirant ara a sales de cinema de Catalunya en general, he anat al meu poble també. Hi ha cap seient lliure per veure l'Odissea. Quina autèntica bogeria.
13: Sí, sí, estava tot...
0: impressionant.
13: Esgotadíssim.
0: En fi, seguim a Netflix ara, amb més plataformes. El mapa dels anells. És una minissèrie que adapta la novel·la d'Alice Kellen, que està dirigida per la Laura Campos, que és amiga del programa, per la Gemma Ferrater, i és la història de la Greta, que ha crescut pensant que va néixer per salvar la seva germana Lucy, malalta de leucèmia,

0: però la seva mort la deixa sense propòsit.
1: Vaig veure, Xavi, el tràiler i em vaig quedar bocabadada. Tinc moltes ganes de veure-la.
0: Abans de morir, Lucy li prepara un joc.
2: Tu eres Greta Álvarez.
0: Que l'obliga a tornar a viure, afrontar el dolor i descobrir qui és sense aquella missió. L'argument és brutal.
2: Lucy.

0: Jo em vaig quedar bocabadada quan vaig veure una petita promo que em va sortir de publicitat, i és que era així, no? Que la Greta neix doncs per salvar la seva germana i perquè necessiten les seves cèl·lules mare de la columna vertebral per salvar a la Lucy, no? I com viu ella també ser aquest bebè salvador, aquest bebè que tots esperen, no? Per salvar la seva germana, perquè hi havia molts comentaris en aquest post que deien és molt bonic i alhora és profundament egoista, no? Perquè també com et sents tu quan has de ser el salvador de la teva germana, no? I clar, i si no ho aconsegueixes? I si realment tot acaba anant malament? I ostres, aquesta sí que tinc ganes de veure-la, mira.
1: Doncs està molt bé.
0: Aquesta nit ja tinc pla.
1: Sí, sí, aniràs?
0: És a Netflix.
1: No, que això
0: aniré
1: és, això
0: a casa meva.
1: Ja deia. Maria,
0: la Maria no va enlloc.
1: Home, ja deia.
0: On ha d'anar la Maria, és que sempre està aquí a casa.
1: Bé, i tanquem amb més plataformes. A Prime Video tenim a Nicolas Cage protagonitzant... tenim protagonitzant el Nicolas Cage, un thriller psicològic dirigit per Lorcan Finnegan, amb el Julian McMahon, amb Finn Little i la Miranda Tapsell. Bon repartiment. I tot això va d'un home que torna amb el seu fill a la platja australiana on va créixer, però un grup local li prohibeix entrar a l'aigua. La humiliació inicial es transforma en una batalla obsessiva per recuperar aquell espai i demostrar que encara hi pertany.
2: No se puede detener una ola. Nace una tormenta mar adentro. Es pura energía. Todo para llegar al punto de ruptura.
3: ¡Solo los de aquí!
2: Me crié aquí. No vives aquí. No surfeas aquí.
3: Oye, papá.
2: No pasa nada. Estás asustando a mi hijo.
4: No. No hace falta ponerse así. Escúchame, hermano. Sé que duele perder delante de tu hijo, pero hay que saber retirarse a tiempo. O todo podría empeorar.
1: Ostres, m'està agradant una mica, eh? La típica pel·li tonteria que podria ser com de venjança del... Ara no em surt el nom, home, el que ha fet totes les de venjança. Sí, home.
0: Aquell senyor.
1: Despierta. Joel.
0: V de Vendetta?
1: No.
0: Ah,
1: no ho sé. Mira, home, però si les ha fet
0: totes. Una d'aquelles de venjança.
5: O las vistas también son solo para los de aquí.
1: Liam Neeson. Liam Neeson. Clar.
0: Doncs sí. És de... No és de Liam Neeson.
1: És Nicolas Cage.
0: És Nicolas Cage, sí.
1: Doncs veurem. A vegades no defensem un lloc perquè sigui nostre, sinó perquè sense aquell lloc potser ja no sabem qui som, no? Pot anar per aquí el tema.
0: Què li passa al Nicolas Cage, poder, en aquesta pel·lícula? Molt americanada, ho veig, eh?
1: Sí, super. Ja et dic, per passar l'estona en Prime Video.
0: Sí.
1: Doncs arribarem a 2:45 de la tarda. Donem pas a la informació amb l'edició migdia. I abans volia recordar que dilluns la nostra Maria García Coll, que aquí la tinc, estrena el programa d'estiu a Ràdio 4.
0: Al matí de Ràdio 4, però edició estiu.
1: De 8 a 12. Així que seria, així sonarien fusionats, eh?
0: Ho hem dit alhora, eh?
1: Impressionant.
0: I és difícil parlar alhora. Ho hem dit alhora. De 8 a 12, no us desconnecteu, perquè potser encara no feu vacances, perquè potser encara que estigueu a la platja, a la piscina, a casa, us podeu posar la ràdio perquè us acompanyarem igualment.
1: Serà meravellós. Ja ho has fet.
0: És el tercer any.
1: Ho tens molt per la mà, però que serà molt divertit, a més, amb el teu estig, el teu somriure.
0: I el dilluns, atenció... post de la final del Mundial. Passi el que passi,
1: Esperem que sigui un dia feliç per escoltar-te i t'escoltarem. Passi el que passi. Ara us deixem amb molt bones mans, les mans d'Eva Albiol i tot l'equip dels serveis informatius. Arriba l'edició migdia i després, tercera hora de Xavifòrnia, amb Vanessa Hogarth i Alba Carreras.

0: Són 2:15.
1: Edició migdia. Ràdio 4. Eva Albiol.
0: Bona tarda. L'endemà de les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalant l'amnistia, el ministre de Transports ha llançat el guant a Carles Puigdemont. A Ràdio Nacional, Òscar Puente convida Puigdemont que torni a Espanya per defensar la seva innocència.
2: Yo no soy quien para dar consejos a nadie, pero si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político. Porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez.
0: Però es tracta d'una invitació trampa. Si avui Puigdemont trepitgés territori espanyol, podria ser detingut perquè el Tribunal Suprem manté vigent l'ordre de detenció. Des d'Esquerra, Oriol Junqueras celebra el pronunciament europeu, però avisa que la partida encara no ha acabat. Diu que la victòria serà incompleta mentre l'amnistia no s'apliqui i reclama als jutges espanyols que deixin de dilatar el procés.
3: No és suficient. Porque ahora corresponde a la Audiencia Nacional, al Tribunal de Cuentas y al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña aplicar la amnistía sin dilaciones. Corresponde al Tribunal Constitucional resolver los recursos de amparo presentados contra la negativa del Tribunal Supremo a aplicar la amnistía al president Puigdemont, a Toni Comín, a Lluís Puig, Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull i Oriol Junqueras.
0: I mentre la política espera sentències, el foc no espera ningú. L'incendi de 5 villes de l'Aragó ja ha calcinat 12.000 hectàrees i continua sense control. 6 municipis segueixen evacuats i el pitjor encara no es descarta. La ministra de Transició Ecològica, Sara Aguessen, alerta que aquest pot ser un dels estius més complicats dels últims anys pel que fa als incendis forestals.
4: Pràcticament 50.000 hectàrees se han quemado en nuestro país. Hablamos de 18 grandes incendios forestales y para tener una referencia, el año pasado todos recordaremos que fue un año especialmente complicado, el año 2025. Pues bien, estamos hablando de multiplicar por 3 las cifras a fecha de hoy respecto al año pasado. Con lo cual, vuelvo a decirlo, temporada extraordinariamente complicada.
0: De moment es mantenen evacuades 6 comarques i no es descarten nous desallotjaments ni confinaments. Salutacions de l'Helena Ramos a la realització i les vies de so i de l'Albert Vaques a Control Central. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia Delamo, bona tarda.
5: Bona tarda de nou des del Servei Català de Trànsit. Seguim parlant ja de moviment en aquesta tarda de divendres. Operació sortida del cap de setmana. Amb problemes a la P7, a Barberà, amb 2 sentits de la marxa. Aturades a Sant Cugat, on encara està pendent de ser retirat un vehicle per un accident aquest matí, un carril tallat, i on les rondes ja presenten força mobilitat, indici de que ja hi ha moltes persones en camí d'aquesta sortida de cap de setmana. Hem de dir, això sí, que els accessos nord a la C-17 a Mollet en sentit Barcelona hi ha 3 quilòmetres i que a la C-58 a Montcada cap a Trinitat hi ha retencions. Una vegada més, emplaçar-vos a que circuleu amb cautela i no baixeu la guàrdia. Molt bon dia.
0: I la previsió de temps des de l'AEMET, David Torres.
6: La resta de la jornada a Catalunya continuem amb les temperatures elevades dels darrers dies, amb avisos actius a l'interior i l'Alt Empordà, i aquestes temperatures pugen algun grau de cara a diumenge, però dimarts tornen a baixar i no ens afecta l'episodi d'altes temperatures que es produirà a la resta de la península, així que de cara a la propera setmana les temperatures segueixen altes, però no de forma tan significativa. Així doncs, avui les màximes seran de 38 a Lleida, 37 a Girona i 31 a Barcelona i Tarragona, i a la nit, a aquesta propera nit que s'acosta, entre els 22 de Tarragona i els 26 de Barcelona. Continuen sent temperatures molt altes durant la nit.
0: Passant 4 minuts de 2:15.
1: Edició migdia. Eva Albiol.
0: L'endemà que la justícia europea hagi avalat la llei de l'amnistia, Oriol Junqueras ha tornat a posar el focus en la carpeta judicial del procés. En un esmorzar informatiu a Madrid, el líder d'Esquerra ha reiterat el missatge d'optimisme que ja va expressar ahir, però també ha aprofitat l'ocasió per reivindicar que el delicte de malversació pel qual van ser acusats diversos líders independentistes també hauria de quedar emparat per l'amnistia, Maria Huguet.
7: Sí, segons Junqueras, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha sentenciat que els líders del procés no van malversar, al contrari que els dirigents i exministres del PP o el PSOE.
3: La justícia de verdad ha sentenciado que no hay malversación. La justícia de verdad dice que quien ha malversado es Marine Le Pen o Santos Cerdán o José Luis Ábalos, o Rodrigo Rato, o Jaume Matas, o Eduardo Zaplana, con sentencias de prisión por corrupción, muchos de ellos ministros tanto del PP como del PSOE.
7: El líder dels republicans ha demanat celeritat en l'aplicació de la llei d'amnistia. Assegura que és una victòria dels demòcrates, però no és suficient perquè cal que la justícia espanyola resolgui els recursos pendents.
0: Reacció també del govern de Pedro Sánchez, qui celebra que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea li hagi donat la raó sobre la llei d'amnistia. Per al ministre de Transports, Òscar Puente, la sentència obre la porta al retorn immediat de Carles Puigdemont, un escenari que ara per ara continua sent inviable per al líder de Junts. I és que, si tornés avui a Espanya, s'exposaria a ser detingut perquè el Tribunal Suprem manté vigent l'ordre de detenció contra ell. Puente ho ha dit en una entrevista a Radio Nacional.
2: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político, porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detenga.
0: Cal recordar que la sentència del TJUE no es pronuncia sobre la situació processal concreta de Carles Puigdemont ni de la resta de líders independentistes. Per aquest motiu, el seu eventual retorn continua pendent del que decideixen tant el Tribunal Constitucional com el Tribunal Suprem sobre l'aplicació de l'amnistia, unes resolucions que no s'esperen com a mínim fins a la tardor. I més qüestions judicials. La directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha afirmat ser una víctima de Santos Cerdán i de la trama de Leire Díez durant la seva declaració avui davant del jutge Santiago Pedraz Tonicondé.
8: Mercedes González ha declarat a l'Audiència Nacional ser víctima de l'exsecretari d'organització del PSOE Santos Cerdán i de la trama del cas Leire. La directora de la Guàrdia Civil ha assegurat que van tractar d'involucrar-la sense que ella sabés la implicació de les seves actuacions. Durant la declaració aquest matí, que ha durat prop d'una hora i mitja, ha rebutjat haver col·laborat amb la trama i ha negat també haver participat en maniobres per frenar procediments judicials contra l'executiu, el PSOE o l'entorn de Pedro Sánchez. Mercedes González ha confirmat dues trobades amb l'exmilitant socialista Leire Díez per prendre cafè i ha dit que d'haver sabut que venia enviada per Santos Cerdán no s'hauria reunit amb ella perquè Cerdán la tenia al seu llistat de víctimes. Mercedes González i el DAU de la Guàrdia Civil, Manuel Llamas, estan investigats per presumptes delictes de prevaricació i obstrucció de la justícia. Llamas va negar ahir davant del jutge Pedraz haver-se posat de perfil en investigacions que afecten el PSOE o l'entorn de Pedro Sánchez.
1: Edició migdia.
0: I ho dèiem en portada aquesta hora, seguim pendents dels tres incendis actius arreu d'Espanya que es mantenen centenars de persones desallotjades. L'incendi d'Orés a la comarca saragossana de les Cinco Villas és el que més preocupa Lourdes Grata. Bona tarda.
9: Sí, bona tarda. El foc ha cremat més de 12.000 hectàrees i això el converteix en el major d'enguany. Manté més d'un miler de persones evacuades de cinc comarques de l'Aragó i una de Navarra. Els equips d'extinció se centren ara a protegir el municipi d'Un Castillo. Escoltem la seva alcaldessa, Teresa Puello, y al conseller Roberto Bermúdez de Castro.
10: Se ha protegido y muy bien el casco, todo el casco histórico. Las casas no están afectadas, pero todo alrededor, el fuego ha devastado todo.
11: Ahora, lógicamente, con el cambio de norte de viento, lógicamente el incendio en la cabecera se podría escapar un poco hacia el oeste, hacia el municipio de Biel.
0: Un altre dels incendis actius és el de la Mierla, a Guadalajara, on ja són 7 pobles desallotjats i s'està estudiant Lourdes evacuar una urbanització propera.
9: Sí, és que hi ha més de 2.000 hectàrees ja afectades i les autoritats alerten que el vent podria agreujar la situació. El foc ha arribat al Parc Natural de la Serrania Norte. Mercedes Gómez, consellera de Desenvolupament Sostenible de Castella-La Manxa, ha explicat que el foc avança a 40 km per hora i no descarten haver de desallotjar més poblacions.
12: De momento, con las poblaciones que tenemos desalojadas, evacuadas, ha sido suficiente, pero evidentemente estamos atentos porque eso no quiere decir que el incendio no pueda alcanzar otras zonas que pudiesen estar pobladas.
9: Els bombers també treballen per controlar i perimetrar l'incendi de l'Ozoyuela a la Serra de Madrid, que està en vies d'estabilització. Ha afectat més de 700 hectàrees i s'ha aixecat el confinament de dos nuclis. El presumpte responsable de provocar l'incendi detingut ahir és un home de 52 anys amb antecedents i que portava un encenedor.
0: I aquí a Catalunya, després de dies d'incendis simultanis i en un context on els efectes de canvi climàtic cada dia es noten més, els bombers de la Generalitat tornen a expressar el seu malestar dins de el cos. El sindicat CGT reclama millores en les condicions laborals, més seguretat i recursos, Clara Untanyon.
13: Els bombers demanen camions adequats, més EPIs i una millor gestió de la seva neteja. Antonio del Río, d'UGT Bombers de la Generalitat, explica

0: que després d'un servei els tratges de protecció es queden impregnats de contaminants tòxics que poden afectar la salut dels agents i que per això cal netejar-los bé. Són declaracions al Matí de Ràdio 4.
1: Els EPI són els equips de protecció que es posem als bombers davant a riscos mortals. I ara mateix no tenim EPI de substitució i això es posa als bombers a riscos higiènics i de contaminants.
0: Unes mancances agreujades per l'augment de plantilla dels últims anys que critiquen no s'ha dimensionat. Dilluns, en una carta oberta a la ciutadania, els bombers van alertar del deteriorament del servei i van reclamar la intervenció de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Segons el document, fins ara, la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament s'ha negat a escoltar-los.
2: Bé, baixa el risc extrem d'incendi a Catalunya. Aquest divendres hi ha 33 municipis d'11 comarques en el nivell màxim del Pla Alfa, molt per sota del 107 d'ahir. La millora de les condicions meteorològiques també ha permès reobrir 3 espais naturals, tot i que encara continuen tancats la Ribera Salada, la Barònia de Rialb i el Montmell Marmellà. Tot i així, aquest 2026 ja és el quart pitjor any dels últims 15 pel que fa a la superfície cremada. Els agents rurals alerten que darrere d'aquestes xifres hi ha un factor cada vegada més determinant, les onades de calor, Judit Huerta.
3: Per davant hi ha l'estiu del 2025 amb l'incendi de Paüls, amb 3.300 hectàrees cremades que es van sumar a les 5.900 acumulades tot l'any. El 2019 amb 6.500 i el 2002 amb 4.200 hectàrees. Joan Antoni Mur és l'inspector en cap dels agents rurals.
4: És un any que tot i haver tingut pluges abundants durant els mesos d'hivern, sí que hem tingut una primavera que no ha sigut gaire plujosa, però sobretot el que ens està afectant de forma especialment pues, crítica són aquestes onades de calor amb aquestes humitats relatives tan baixes i aquestes temperatures tan altes.
3: Sobre les causes de la simultaneïtat d'incendis són diverses. No totes són negligències per l'ús, per exemple, d'una radial o de pirotècnia. El de Sentmenat va començar en un tractor aparcat. Per això els agents rurals demanen la màxima alerta possible. Queda pendent trobar qui provoca els incendis d'Aiguamúrcia.
5: Edició migdia. Eva Albiol.
2: 153 milions d'euros, aquesta és la inversió que Aena farà en la reforma integral de la Terminal 2 de l'aeroport del Prat. Les obres que ja estan en marxa s'allargaran durant 4 anys, però es faran sense reduir la capacitat de l'aeroport ni alterar-ne l'activitat. Climent Sabater.
6: Aquest és el compromís d'Aena, acabar els treballs al 2031 i que, mentrestant, la T2 segueixi funcionant i no es redueixi la capacitat ni de vols ni de passatgers, ha assegurat la directora de l'aeroport del Prat, Eva Valenzuela.
7: Hi haurà obres, hi haurem de fer canvis operatius mentre s'estigui treballant a un mostrador de facturació, pues s'haurà d'operar a uns altres mostradors de facturació, però no hi haurà afecció a l'operativa i ni a la qualitat ni a la capacitat, sobretot, que això sí que és important. No es redueix la capacitat de la terminal T2 durant les obres.
6: Els 153 milions d'inversió és la més gran feta mai a la T2 des de la seva construcció al 1967 i la intervenció la més important des dels Jocs Olímpics de 1992. El projecte inclou la reobertura del mòdul A, destinat ara només a arribades, la reforma de la façana i de tot el paisatge exterior i la modernització de l'espai interior, amb més i millors àrees de descans per als 20 milions de passatgers que cada any rep la T2 de l'aeroport del Prat.
2: I primer retorn de veïns al barri del Putxet. Els veïns de dues de les 8 finques desallotjades ja poden tornar a casa. Els d'un tercer edifici ho podrien fer d'aquí a una setmana, mentre que la resta hauran d'esperar els resultats de les inspeccions tècniques. Maite Boada, bona tarda.
8: Bona tarda. Els veïns que podran tornar són els d'11 habitatges, els números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles i els seus 4 locals comercials. Ho podran fer, ha explicat Pilar Díaz, delegada del Govern de la Generalitat, perquè compleixen les mesures de seguretat fixades.
9: En aquest moment podem avançar el retorn de 2 dels 8 edificis que es van desallotjar ara fa 9-10 dies.
8: Pel que fa a la resta, els veïns d'un tercer edifici tornaran probablement en una setmana més i els altres progressivament en qüestió de setmanes i no de mesos, segons que ha explicat Ramon Ramírez, el director d'Infraestructures de la Generalitat.
10: Jo crec que estem parlant de setmanes, en cap cas de mesos, però no puc dir avui si seran 2, 3 o quantes setmanes de treballs d'injecció.
8: El govern català aprovarà d'altra banda també dimarts una línia d'ajuts econòmics pels afectats que podran començar a cobrar a finals de mes.

0: L'eclipsi solar total que es podrà veure des de Catalunya el pròxim 12 d'agost, més enllà de ser un fenomen extraordinari, també pot comportar riscos per a la salut visual. Ens explica com podem contemplar-lo de forma segura la Laura Hurtado.
1: No tenía conciencia que había aquest eclipsi.
2: Amigos me habían dicho y nada más lo había buscado la información en internet para saber de dónde se puede ver mejor.
3: Això sí que ho sabia, que s'ha de mirar mulleres perquè si no et pots fer mal o alguna cosa així, no?
1: Però em sembla que això de les radiografies no funciona. Es pot fer mal als ulls i, clar, això és un perill per a les persones que no coneixen.
4: Pensava que no hi havia problema amb unes ulleres de sol convencionals, però veig que sí.
5: Observar directament l'eclipsi, sigui parcial o total, comporta riscos oculars. Ana Martínez, cap d'oftalmologia a l'Hospital del Mar, explica que cal fer-ho amb unes ulleres homologades.
6: Tienen que llevar el ISO 12312-2 y que ponga que sean posteriores al 2015, porque las anteriores hay riesgo de que el filtro esté estropeado.
5: Sense aquesta protecció, les lesions poden ser irreversibles.
6: Baja nuestra agudeza visual, que aparece una mancha negra central, o que vemos que las líneas, en vez de verlas rectas, las vemos onduladas, o puede haber también una alteración en la percepción de los colores. Esto suele aparecer al cabo de 2-6 horas después de que se haya producido el eclipse. Muchas veces al mes se ha podido recuperar, pero hay casos en los que no se recupera.
5: L'Agència Catalana del Consum ha iniciat una campanya per comprovar que els models comercialitzats a Catalunya en establiments físics i a internet compleixen els requisits de seguretat.
0: L'Odissea, la nova pel·lícula de Christopher Nolan, arriba avui als cinemes, una producció de ficció rodada íntegrament en IMAX de 70 mm, tot i que aquest format no es podrà veure a Espanya. A Catalunya, les millors opcions són el Cinesa Diagonal Mar en IMAX Láser i el Fenomena en 70 mm, i és que només 41 sales de tot el món poden projectar la pel·lícula exactament tal com la va concebre Nolan. Conxita Casanovas, bona tarda.
7: Bona tarda, Eva. Doncs efectivament ben vist, no hi ha cap cinema a Espanya que la pugui projectar en el format en què Nolan la va rodar, però això no és inconvenient per gaudir-la. Una altra polèmica que ronda per les xarxes és el fet que el director d'Oppenheimer s'hagi permès algunes llicències, com que una persona trans, Elliot Page, encarni un soldat, o que Helena de Troia, Lupita Nyong'o, sigui negra. Estem parlant de mitologia grega, de l'adaptació d'un text que se li atribueix a Homero i que té 2.500 anys i és la mare de moltes històries que s'han explicat posteriorment, com s'encarrega de recordar el protagonista Matt Damon, que és qui carrega amb el viatge de l'heroi que va durar 20 anys fins que va poder tornar a casa, a Ítaca, on l'esperava teixint Penélope, la seva dona, a la que dona vida a Anne Hathaway, i Telèmaco, el fill de la parella, que és Tom Holland. Són alguns dels moments més espectaculars d'una pel·lícula de 3 hores amb aromes de cinema clàssic i un potent missatge antibel·licista. No només els espectadors, els Oscars també esperen a l'Odissea.
0: El Festival de Peralada enceta avui l'edició del seu 40è aniversari, que tindrà lloc entre l'Església del Carme, el claustre, el mirador del castell i el celler, amb el desig de tornar als jardins ben aviat, Agnès Batllà.
8: Dues veus fràgils i intenses que ja havien actuat al Feu Peraladenc obren l'edició del 40è aniversari. Són la soprano Hermonella Iajo i el tenor Benjamin Benheim amb un programa d'àries del repertori francès i italià. Demà, l'esperit d'aquestes 4 dècades de trajectòria tindrà en forma d'experiència escènica o gastronòmica gestada per Joan Anton Reggi i que revelarà al llarg de la nit la nova proposta Sing Child Sing del coreògraf londinenc Boti Seba, guanyador del Young Artist European Award. Oriol Aguilar és el director artístic del Festival de Peralada.
9: Vivim aquest 40è amb un caire de celebració, celebració de l'estiu, de la vida, i en una segurament certa nova tesitura de Peralada, on l'aposta per la nova creació cada vegada volem que prengui més relleu com a expressió d'un fet diferencial.
8: En aquest sentit, amb la lírica i la dansa com a pilars fonamentals, s'hi podrà veure l'òpera Estètica i Massacre d'Oriol Pla, Carlota Gurt i Carles Prat sobre la pressió per la imatge. Diario de una madre de Cristina Pavarotti, Niu d'Aleix Martínez amb ballarins del Ballet d'Hamburg i joves promeses de la dansa de l'Empordà. També passaran per Peralada Lorena Nogal, Sílvia Pérez Cruz, Jordi Savall amb Núria Rial o la centenària Montserrat Torrent. I com a colofó final, el 29 d'agost, Peralada portarà l'orquestra del Festival de Bayreuth, que rarament surt del seu fossar, al Palau de la Música de Barcelona, amb batuta de Pablo Eras Casado per commemorar aquest 40è aniversari del Festival Peraladenc.

0: I els escriptors catalans Gemma Ruiz, Carlos Zanon, Marta Carnicero i Marc Colell formen part de la delegació d'autors convidats a la Bienal Internacional del Llibre de São Paulo. Espanya és enguany el país convidat d'honor d'aquesta fira literària, la més gran de l'Amèrica Llatina, que tindrà lloc del 4 al 13 de setembre. Sota el lema Confluències, el programa estarà comissionat per Marta Sanz i promourà les converses entre els dos països amb la mirada posada en la diversitat territorial. El programa reunirà una cinquantena d'escriptors com Bernardo Achaga, Berta Dávila, Sabina Urraca, Sara Barquinero, Isaac Rosa o Juan Pablo Villalobos. Un 60% són autores i mostrarà la riquesa i diversitat de la literatura a l'estat espanyol, com ha destacat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, durant la presentació que s'ha fet avui a Barcelona.
1: Portem autors en gallec, en euskera, en català, tindran una presència molt destacada perquè, evidentment, jo això com a ministre de Cultura sempre ho he defensat, la riquesa lingüística del nostre país és un dels nostres grans actius també a l'exterior, no? I, per tant, evidentment, hi haurà una presència molt, molt destacada també d'autors catalans.
0: José María Rubí, bona tarda.
2: Bona tarda, Eva.
3: Esports.
0: Torna la Gran Muntanya al Tour de França. La cursa farà una primera aproximació als Alps aquest cap de setmana. De moment, la 13a etapa servirà ja per obrir la boca.
2: Només un port, però un port històric de la Ronda Gala, com és el Valo d'Alsàcia, i sobretot el més important és la seva situació a 30 quilòmetres de l'arribada. Enviat especial, Jorge Agüero, avui hi haurà gran lluita per la victòria parcial i qui sap si també moviments en la disputa pel podi.
4: Sí, aviam, tot es podria reduir, José María, a les ganes que avui tinguin Tadej Pogacar, el Mallot Groc, i el seu equip, l'UAE. Haurem d'esperar a la pujada, com tu dius, del Valo d'Alsàcia, un port de primera categoria amb 9 quilòmetres al 7%. Veurem si aquí Pogacar es troba amb ganes, perquè les cames és indubtable que les té i suma així la seva quarta victòria d'etapa en aquest Tour, o si el seu equip i ell doncs decideixen aixecar el peu de l'accelerador i permetre la glòria dels altres. Ara mateix, 128 quilòmetres d'aquesta 13a etapa, que és, per ser la més llarga de l'actual edició del Tour, amb 205 quilòmetres. Hi ha un grup de 37 corredors que avancen escapats, entre ells Jon Izagirre, Raúl García Pierna i Àlex Aramburu, avantatgen en 3 minuts al pilot.
2: I a partir de demà, ja sí o sí, com deia, tornarà la guerra oberta per la General amb etapes d'alta muntanya tant dissabte com diumenge.
0: Només dos dies per la gran final del Mundial de Futbol, tant Espanya com Argentina es troben ja a Nova York per acabar de preparar el partit. De fet, la prèvia oficial s'ha avançat 24 hores i tindrà lloc avui.
2: La selecció espanyola farà el seu penúltim entrenament aquesta tarda hora catalana i a la nit tindran lloc les rodes de premsa oficials. Per part de l'equip nacional, a banda del seleccionador, compareixerà Rodri com a capità. Luis de la Fuente ha estat entrevistat en les darreres hores pels companys de Televisió Espanyola i ha assegurat que no li treu la son al joc brut que pugui fer servir l'Argentina demà passat, una mica l'estil de la semifinal contra Anglaterra.
5: No, cada uno tendrá que utilizar las armas que tenga que utilizar. Hay un árbitro que tendrá que aplicar el reglamento y obviamente no permitir situaciones o acciones que rocen la ilegalidad. No tengo ninguna duda del árbitro que nos corresponda. Tenemos que centrarnos exclusivamente en lo que podemos controlar, que es hacer nuestro juego, jugar bien al fútbol y defender muy bien como se está haciendo también.
2: En les darreres hores havien saltat les alarmes al voltant de l'equip espanyol perquè tant Lamin Yamal com Pedro Porro van estar ahir al marge de l'equip. No hi ha motiu de preocupació, és pura dosificació, és només per prudència. De fet, el seleccionador està convençut que diumenge el 10 del Barça tindrà un paper fonamental a la final.
5: Sí, yo estoy seguro que le queda todavía el partido fantástico del Mundial y ya queda uno. Entonces, y él es consciente de ello, pero sí sigo insistiendo una y otra vez en que hay que restarle ansiedad, hay que restarle presión. Él tiene que salir al fútbol, al campo, además es que conociéndole y con su actitud es de salir a disfrutar. Está dentro de esa responsabilidad y profesionalidad que tiene, es excepcional, pero él tiene que salir liberado de esas presiones.
2: Com explicava Seba, Argentina arriba també a Nova York aquesta passada matinada i en paral·lel, recordo, a Miami, França i Anglaterra acabaran de preparar aquest divendres el partit que els enfrontarà demà per la tercera posició d'aquest Mundial.
0: Fora del futbol, el Barça de bàsquet ha anunciat un nou fitxatge. Es tracta d'una altra base, l'uruguaià amb passaport italià i format al planter culer Agustín Ubal.
2: Si no m'he descomptat, es tracta del cinquè reforç per l'entitat blaugrana en el que va de setmana. Jaume Riello, aquest estiu, sí, es tracta d'una absoluta reconstrucció, una revolució a la secció.
6: El cinquè, això mateix, i encara ens queden capítols en aquesta reconstrucció. 9 sortides ha viscut el club blaugrana, 10 si

0: comptem Xavi Pascual. El Barça ha de reforçar encara les posicions interiors, on hi ha el renovat Joel Parra, Schengelia, el finlandès Nkamua i Josh Nivo. Per fora han arribat Justin Robinson del París, Umoja Gibson i ha tornat avui com a puntes Agustín Ubal. La revolució és a tots els nivells, plantilla pràcticament nova, canvis en la secretaria tècnica amb la probable arribada de Xevi Pujol i també a la banqueta. Xavi Pascual ha marxat al Dubai i el seu substitut al Barça tot apunta a que vindrà de l'equip emiratià, l'eslové Alexander Sekulić. Molts noms sonen per apuntalar l'equip blaugrana. Des de l'escort està el Liumade, del San Antonio Spurs, els retorns de Roland Smith o el d'atenció Nikola Mirotić.
1: Doncs aprofitarem avui per passar revista com li va l'estiu als altres quatre equips catalans de la Lliga CB, que també han estat animats aquests darrers dies. Comencem per la penya, Jaume, que manté la idea que tan bé li està funcionant a les darreres temporades. Em refereixo a recuperar talent contrastat, parlo concretament de la Provítola, i segueixen esperant la continuïtat de Riqui.
0: Són dos ídols a Badalona. L'argentí va ser clau en els pitjors anys de la història del club verdinegre, ajudant a aconseguir la permanència a la Lliga ACB. Queda reforçada la línia exterior amb la seva arribada, juntament amb la del badaloní Isaac Nogués, que torna després d'haver estat al València, i el fitxatge d'Àlex Reyes, màxim anotador del Manresa la passada temporada. Queda la incògnita de moment sobre la continuïtat de Riqui Rubio. Per dins, únicament un reforç, Emir Suleimanovic, que prové de l'Unicaja. L'estiu no està sent fàcil a la penya, amb la marxa de peces importants com ara Cameron Hunt, Jabari Parker, Adam Hanga o les sortides a la Lliga Universitària dels Estats Units de Michael Rusic i Miguel Allen.
1: I recorda'ns per acabar el més destacat del que han fet tant Manresa com Girona i Lleida.
0: Molts canvis al Manresa i al Girona. Els del Bages han fet feina. 8 incorporacions per 10 sortides. Parlàvem ara d'Àlex Reyes, el seu màxim encistallador. El perden. Perden també el segon, Retano Basoan i Agustín Ubal. Són baixes importants en la notació. El bàsquet Girona es troba en una situació similar amb la sortida d'Otis Livingston i Derek Needham. 8 jugadors han deixat el club. 3 arribades únicament en la temporada de debut a Europa. I pel que fa al Força Lleida, ara mateix Rubí tenen només 8 fitxes cobertes, amb una sola incorporació, la del base Dani García. En un parell de dies acabarà la Summer League de l'NBA, hi ha jugadors que quedaran lliures i possiblement els clubs de casa nostra estaran a la White per mirar de reforçar les seves plantilles.
2: Gràcies, Jaume, i acabem amb tennis, golf i la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1 al legendari traçat d'Spa.
1: Han acabat ara la primera sessió amb el millor temps marcat pel Red Bull del neerlandès Verstappen des de les 5 de la tarda, el segon entrenament. Entrenaments lliures. En tennis, Paula Badosa disputarà aquesta tarda els quarts de final del torneig de Iasi a Romania. La seva rival serà la hongaresa Utbardi i a les semifinals d'Umag, Dani Mérida es veurà les cares amb l'argentí Burruchaga. I en marxa la segona jornada de l'Open britànic de golf. El líder és l'australià Herbert, amb una targeta de menys 9. John Ram és el millor dels espanyols amb un cop sota la part del camp.
2: Gràcies, Rubí.
1: Gràcies a tu, Eva.
2: La veu de Rosario torna aquesta nit a Barcelona. L'artista actua als jardins del Palau de Pedralbes dins la gira Universo de Ley, amb què celebra més de 3 dècades de trajectòria. El concert repassarà els grans èxits de la seva carrera i presentarà el seu nou treball, un disc en què revisita les cançons que la van donar a conèixer, aquesta vegada a duet amb algunes de les grans veus de la música en espanyol. Amb més de 30 anys als escenaris, una quinzena de discos i diversos premis Grammy Llatins, Rosario pujarà a l'escenari a les 10 de la nit.

0: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
1: Esta és la verdad. I no me la penso callar.
2: I ja ningú parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
3: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
4: Com sempre, salut i periodisme.
5: Jo he dit que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
6: La veritat per davant de tot.
7: Andy, i jo no penso dir la paraula.
8: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
9: M'he quedat esparverada.
10: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
11: Nena.
12: Ràdio 4.

0: Xavi Fornia i darrera hora d'aquesta temporada en directe a Ràdio 4. Maria, com has viscut tot plegat? Una bogeria, no?
1: Sí, sí, sí. Wow. Aquests últims mesos on he pogut estar aquí han estat una bogeria i pel que m'han explicat, la resta de la temporada també. Cada temporada és igual.
0: Ja t'he explicat tot.
1: Per
0: ho saps tot. És com si ho haguessis viscut. Ha estat un any molt especial, ho dèiem a l'inici, no?
1: Però molt contenta, molt feliç.
0: Sí.
1: Tornar a formar part dels teus equips, Xavi Martínez.
0: Ets un regal, ets un regal.
1: No, no, està amb tu, ho és, de veritat, no. La gent no ho sap.
0: No, cuelga tu. No, cuelga tu.
1: Que t'estimo molt.
0: I jo tu.
1: Sempre
0: doncs, bé, i tu ara, encetes l'estiu, perquè, clar, dilluns, a quina hora comences el programa?
1: De les 8, de 8 a 12.
0: De 8 a 12, 4 hores de ràdio en directe, de dilluns a divendres, Maria, directora i presentadora del Matí.
1: El Matí de Ràdio 4, edició estiu.
0: Edició estiu,
1: sí,
0: molt
1: sí,
0: bé.
1: Sí, allà estarem.
0: Titulars, una miqueta del que podrem sentir sense fer spoiler massa, eh?
1: Doncs mira, informació sobretot, perquè les primeres hores hem d'estar informats.
0: I passaran moltes coses.
1: Exacte, perquè
0: estiu.
1: La gent es pensa que a l'estiu no passen coses. Sí,
0: no.
1: Començant sí. Perquè el dilluns serem el primer programa d'aquesta casa que parli de la final del Mundial, el que passi.
0: Tant de bo sigui
1: tant de bo.
0: 5 campions, no?
1: Tant de bo. Llavors el primer programa ja serà una autèntica bogeria. I a partir d'aquí, doncs, l'eclipsi del 12 d'agost, per exemple, que tothom està boig amb aquest eclipsi, això
0: ostres,
1: ho viurem
0: sí,
1: en directe.
0: Sí.
1: Informació i també bon humor, doncs riures, el meu estil una mica, sí, no? El que faig aquí, doncs elevat a la màxima potència.
0: Que de fet ja vas presentar...
1: dos anys sí, anteriors,
0: sí,
1: també.
0: Exacte.
1: Sí, és el tercer any, ja.
0: Molt contenta. Molt bé. Saludem a aquesta hora de la tarda la gran Alba Carreras. Què tal?
2: Què tal?
0: Com estàs?
2: Molt bé, ens veurem també per Ràdio Nacional, per
1: i
2: aquí,
1: tant,
2: no?
1: Això,
2: per la casa.
0: Sí. Això t'anava a dir, que tu i jo no acabem avui.
2: No acabem avui.
0: Sí.
2: Ens podreu sentir i tindreu pasta rufa per temps, jo crec.
0: I a més, els programes, Alba, d'aquest cap de setmana a Ràdio Nacional d'Espanya són molt, molt especials, eh?
2: Mira, pujava la jefa a Màxima per l'ascensor ara i li comentava, dic, és que tinc moltes ganes i em fa moltíssima il·lusió aquest cap de setmana que viurem un especial mundial. Es pot dir, Xavi, o no?
0: Sí, oh, i tant.
2: Anava a dir que potser m'he...
0: A veure, era previsible, també t'hi vull dir. Jugar una final d'un mundial...
1: Que faria un especial mundial era lògic, no?
0: Era
2: potser l'espoiler era mínim,
0: no? No, però sobretot el diumenge, el programa de diumenge, que a més...
2: Ja
0: és
2: serà.
0: El dia de la final i, clar, estarem sentint el batec tota la prèvia i, a més, amb amics i amigues molt especials,
2: sí.
0: Argentins, espanyols, espanyoles, argentines, que tots coneixeu, molt famosos, molt potents.
2: Ho has dit tu, eh? No, jo? Ara l'espoiler l'estàs fent
0: no,
2: tu, Xavi.
0: No, però perquè volem saber com viuran elles i ells aquesta gran final del Mundial entre Espanya i Argentina, aquest partit històric, no? I amb el difícil que és arribar a una final, mare meva... Per això, que jo és el que deia ahir, jo no pensava que tornaria a viure una final d'un Mundial amb Espanya.
2: Clar, és que és complicat.
0: No pensava que mai més. Llavors serà molt especial. Bé, Vanessa Hogarth, què tal? Bona tarda.
2: Molt bona tarda.
0: Amb tu sí és... De...

0: carrera de la temporada.
1: Sí, totalment, sí, sí, sí. O sigui que a partir d'ara, a descansar.
2: No,
1: ens trobaré a faltar jo molt també.
3: Farem com les famoses, Vanessa, a descansar. Que estan de vacaciones totes, un beso.
1: En plan, fins a la pròxima temporada, amors.
3: És el que diuen les
1: famoses. Fins al 31 no existeixo, no?
3: Ja, amors, estem descansant, desconnectant.
1: Bueno, també seguirem de prop, que hi haurà molts amors als vaixells i a les platges.
0: Això t'anava a dir, que tu no descansaràs massa.
1: No, l'amor no descansa, jo tampoc.
0: Bé, comencem amb les mapaternitats d'aquest divendres 17 de juliol, Alba Carreras, i són les darreres d'aquesta temporada, Ràdio 4.
3: Sí, i atenció, perquè avui us expliquem una història que sembla de pel·lícula, però va passar de veritat. Toy Story 2 va estar a punt de desaparèixer per culpa d'una sola línia de codi i es va salvar gràcies a un bebè.

0: amigo en mi. Jo el guió he posat Hay un amigo en ti. I el Joel Sevilla, el nostre productor magnífic, m'ha avisat i m'ha dit, diu, si per tu he sentit, que sigui per ti. Ja està,
1: el Joel Sevilla és un perfeccionador. O sigui, si el tens a prop, tu ets millor. Tota l'estona.
2: És brutal. És així, és brutal.
0: Hay un amigo en mi, clar, clar que sí. Però en ti també, Xavi.
1: En ti hay un amigo.
0: Exacte. Imagineu-vos la situació. Ens traslladem a l'any 1998, a Pixar estan acabant Toy Story 2, anys de feina, centenars de milers d'arxiu, fins que algú escriu una ordre a l'ordinador. RM-RF, traduït al català, esborra-ho tot absolutament. Us podeu imaginar, eh? Va passar. Help, I need somebody, help, not just anybody. I en qüestió de segons, Woody va desaparèixer, després el Buzz, després el senyor Patata, Rex, Sam... El 90% de la pel·lícula s'havia esborrat. Imagineu-vos perdre tot, absolutament tot, en qüestió de segons. Veure com se t'esborra la feina d'anys davant teu. Us ha passat alguna situació d'aquestes? De perdre-ho absolutament tot en Google Drive. Jo quan em vaig canviar de mòbil em va passar.
2: A mi m'ha passat un dia, però va ser molt fort, perquè vaig escollir fer una feina que era la que quedava de projecte, que era Corea, les dues Corees, des de que vam començar a viure, que era en plan Corea del Nord, Corea del Sur, pues capitalista, comunista... Bueno, tot això ho vaig aprendre en anglès. Que jo parlo anglès, però bueno, per estudiar-ho tot en anglès també he de dir... Bueno, pues anava llegint un munt de llibres, sí. Llavors feia el mix... I ho anava escrivint, ho anava fent jo com el meu anàlisi personal. Sí. I se'm va borrar tot, i vaig plorar.
1: Oi.
2: Vaig plorar perquè no hi havia... O sigui, era en plan, tinc que analitzar-ho tot de zero. O sigui, va ser brutal, us heu quedat flipant.
1: És terrible.
0: És horrible.
1: No, estem venuts, eh? O roben el mòbil.
3: 10.000 còpies, sempre, tota l'estona, tot arreu, eh?
1: Sí, i ara tota l'estona pagant.
3: Sí, exacte.
1: Perquè com no paguis el drive extra cloud,
3: plus,
1: no sé què... Li va passar a la meva dona, no fa massa. Ella pensava que amb el que ja pagava d'iCloud, doncs que ja tindria fotos, documents, tot el que tenia al seu mòbil. Doncs li van robar a Barcelona fa un mes, que és esport nacional, per cert, i, clar, només li arribava, no sé si era el 2024.
0: Uau. Ostres, totes les fotos recents les va perdre.
1: Exacte.
2: Ostres, això sí.
0: Que horrible.
1: No, terrible.
0: Imagineu-vos també en el cas d'una pel·lícula com aquesta, com Toy Story 2, el director tècnic Oren Jacob va veure com tots els personatges desapareixien de la pantalla en directe, va agafar el telèfon i va cridar... Desendolleu el servidor! Algú que sempre ajuda molt, no?
3: Però qui va ser la persona que va posar aquesta ordre i per què?
0: Doncs no se sap i tampoc s'ha volgut saber, Maria, perquè, clar, al final el pecador no s'ha sabut mai qui va ser.
2: Val.
0: El que sí que s'ha sabut és aquesta història i ara entendreu una mica per què, no?
2: Algú va cobrar aquí pasta, eh?
0: Segur. Hi havia un problema encara
2: hi ha
0: més gros.
2: Una conspiració.
0: I és que allò que fas, la còpia de seguretat, no?, que la tens allà, doncs tampoc Veus? Funcionaven.
2: Això era una
0: estratègia.
2: Tampoc
0: funcionaven. Pànic, pànic. I quan tot semblava perdut, algú se li encén la llumeta i troba la solució. Va aparèixer l'heroïna inesperada, Gaylene Sussman, que acabava de ser mare i com que treballava des de casa alguns dies, tenia una còpia gairebé completa de la pel·lícula al seu ordinador personal. La única que existia. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. I aquesta era la còpia que va salvar Toy Story 2, era el menjador de casa.

0: seva, va anar-hi corrents, va encarregar l'ordinador al cotxe, el va envoltar de coixins i mantes. Vosaltres heu fet allò com si fos l'anillo único de tesoro, no? Allà.
1: Mío.
0: No? Una mica com el, ara una referència de Harry Potter, que segur, sí. Xavi, t'agrada, com el Fluffy, el perro cancerbero que custodia la porta per la pedra filosofal i allà dintre, no? Doncs bé, va fer el mateix, exactament el mateix, amb aquell ordinador, amb aquella còpia de seguretat, fins i tot li van posar el cinturó de seguretat i van conduir lentament fins a Pixar, més protegit que molts VIP.

Bé, i gràcies a aquella còpia de seguretat van recuperar la pel·lícula, després van passar un cap de setmana revisant més de 30.000 arxius amb pizza i cafè, allò va ser una gran festa, i encara hi ha un detall més bonic, i és que als crèdits de Toy Story 2 hi apareix una llista amb els nadons nascuts durant la producció, i entre ells hi surt l'Eli, el fill gran de Gail Sussman.

0: I això també demostra que de vegades, quan fem coses, no, a casa nostra, no, podem salvar fins i tot una pel·lícula. Us ha passat alguna vegada de salvar alguna situació al límit?
1: Sí, sí, moltes vegades.
2: Sí, jo crec que moltes vegades, i en directe a la ràdio ni t'explico.
3: Expliqueu-ne alguna, Xavi. De salvar-la tu.
1: De salvar.
3: O que et salvin a tu.
1: A veure, jo habitualment em passa això amb gots de vidre. No sé què tinc, que sóc com Spiderman. Saps quan saps que ja veus el desastre? Vull dir, a més plens de cafè o de suc, o, vull dir, que serà terrible. Doncs els aconsello agafar amb una mà, cau una mica d'aigua o de suc o el que tingui, però no acaben trencant-se. Això em passa molt.
3: Et passa moltíssim,
1: sí.
3: Eh?
4: Ho tens agafat per la mà.
1: Oh! Me gusta que nos haga reír así. No, però és veritat, no sé per què. Vull dir, soc maldestre, perquè se m'escapa el got, però després soc Spiderman, saps?
3: Jo recordo una vegada amb un company que estàvem a una altra ràdio i normalment agafava el cafè i se'l posava, era una taula d'aquestes de cels, que vol dir que te la fas tu mateixa, i va posar el cafè a sobre de la taula de mescles, de tal manera que va caure tot el cafè i es va destrossar, però, per sort, tenia el full del guió a davant, amb la qual cosa el full va absorbir tot el cafè i es va salvar la taula.
4: Ostres.
3: Però va ser una situació com molt, molt al límit. I avui us volia venir a parlar...
4: A mi m'ha passat una cosa...
3: Què et va passar, Maria?
4: Però és que és una cosa que no he explicat mai, em va passar fa 2 mesos al dia al meu casament, que és una de les pitjors coses que poden passar en un casament sense cap desgràcia, traient a fora desgràcies i coses complicades. Una de les pitjors coses en un casament que poden passar és que se li trenqui el vestit a la núvia.
3: Ostres,
4: doncs a mi...
3: A mi em va passar, eh?
4: A tu també et va passar?
3: A mi em va passar, sí.
4: Mira, és que no ho he explicat fins al dia d'avui perquè és que em feia molt de vergonya. Doncs jo vaig ser la núvia més puntual del món, vaig arribar a 5 minuts abans, fins i tot vam haver d'anar a donar una volta amb el cotxe perquè encara tots els convidats estaven fora.
3: Perquè no era plan, no?
4: No, clar, encara estàvem
1: fora.
4: Sí, sí, molt puntual, de veritat. I vaig arribar allà i em giro i el meu cosí que portava el cotxe li dic, uau, uau, i em diu, què passa, què passa? I em giro i diu, ja l'hem liat. Bueno, tota la cremallera del vestit, un vestit que no era barat, ja us ho dic, obert per la meitat, sí, sí. I no pujava ni baixava la cremallera.
3: Mare
4: no pujava ni baixava. La meva millor amiga és modista, ja s'ho va venir a veure, venir, i va portar un fil i agulla, però estava tan... Tremolava
1: tant...
4: Tremolava tant que no podia cosir. Tremolava tant que no... Li era impossible.
3: De
4: dels nervis que tenia ella. Llavors, la dona del restaurant de darrere, de l'ermita on ens vam casar, va sortir i va dir, jo t'ho arreglo. Com un àngel de la guarda va sortir i em va començar a cosir.
1: Es deia Bruna?
4: No sé com es deia.
3: Això té un significat
1: Bruna,
3: profund.
1: Bruna cosí.
3: No, però això té un significat, vull dir, això vol dir alguna cosa, un missatge.
4: Vestit. Jo pensava que havia d'entrar a l'església que se'm veien les calces, de veritat, perquè tota la cremallera la vestit ni amunt ni avall. Vaig trucar a la modista...
1: Vas pensar el que diu la Vanessa, que això és un missatge,
4: no.
1: Això és la vida...
4: No.
3: Mira, hi ha
4: vaig
3: una pensar, costum...
4: Li vaig fer una abraçada i ja està, i ara les fotos del casament es veu i és curiós.
3: I a mi em va passar després. Hi ha un costum, perdona?
2: Sí, no, hi ha un costum que no sé si és... crec que és irlandesa, que resulta, és molt fort, que agafen els... No té res a veure, però una mica sí. Que agafen els nuvis i els fan passar, abans de casar-se, per tot el poble o la ciutat, sí. I tothom els tira de tot de porqueria i d'escombraries a la cara.
1: Molt bé, gran
2: llavors,
1: dia, eh?
2: Sí, perquè li diuen, sí, sí. Li diuen si superes això,
1: clar,
2: superaràs tot. I el matrimoni és això, que jo no digui aquest missatge
3: aguantar
2: per la gent,
3: aguantar que tinc merda al carrer, no?
1: Segons aquestes persones, això... el matrimoni és un escarnio públic.
2: No, però sí. que serà durillo, vaja. Llavors amb ella no era ben bé això, però en plan, bueno, tot sí. Es pot arreglar.
4: A veure,
2: mira, no, però mira, algunes coses sí.
1: M'agrada molt aquest missatge, que encara que se't trenqui.
2: Es va trencar la cremallera,
1: una cosa molt maca, com és el vestit, tot té solució.
4: I el meu marit es va quedar, o sigui, ell va estar molt tranquil, érem molt poca gent al casament, i va començar a dir-ho tots els convidats, tothom tal, vam començar mitja hora més tard, perquè jo volia entrar amb el vestit trencat, però em van deixar, perquè a mi m'era igual, jo volia entrar, però bé, al final tot va anar bé, vull dir, més enllà de les desgràcies, evidentment, doncs sí que és curiós, ara ho explico i ric, però fins fa unes setmanes no feia gaire
2: gràcies. Però molt bé, l'important era entrar.
4: És l'últim dia de la temporada.
3: Veus que bé?
2: Però em sembla molt bé que en plan no entris. No, no, tu, a pesar de tot, volies casar-te
4: sí,
2: i volies entrar
4: sí,
2: a l'església.
4: Sí.
2: Clar, molt, està, igual, això està molt bé.
4: Doncs això, em van salvar al límit. També,
3: veus que bé? Salvades al límit. A mi em va passar també que, ja ho he explicat alguna vegada, aquí a Ràdio 4, que quan em vaig casar, la casa on em casava es va cremar pels incendis que hi va haver a Olèrdola i pels voltants sí. De Montserrat. I clar, jo estava ostres. Molt preocupada perquè dies abans va passar aquest gran incendi. Per sort, fan allò els bombers de tirar doncs, la ruixada perquè la casa no es cremi, la casa no es va cremar, i tot al voltant sí que estava tot cremat. Aleshores, les fotos precioses d'allò agafada amb braços,
4: hola.
3: Amb el cabell voleiant, i tot la resta de darrere cremat. Amb,
2: ostres, vaya tela,
3: desolador, el paisatge.
1: Era també... Vas trobar algun tipus de...
0: de significat, no? De tot es crema i nosaltres aguantem que tot es cremi, no? Va ploure també el dia del casament, cosa que jo després vaig acabar amb els cabells xops, mullats i més, no? I després, al final ja de festa, no em va passar com a tu, Maria, sinó em va passar ja a final de festa, que una convidada amb uns talons d'agulla va trepitjar la cua del meu vestit i va fer rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
2: haver carn que es veia.
3: No, a veure, hi havia carn que es veia i aleshores una amiga meva va agafar
2: literal
3: la cua i va fer-me un nus.
2: Aquesta senyora... Alival, perquè això és algú molt important de no... No tenies dama d'honor que et posés bé la cueta.
3: I era la més rica de la festa, que això em va fotre molta ràbia.
2: Però la dama d'honor no va fer la seva feina.
3: La dama d'honor em va fer
2: estava
3: la...
2: Ja, estava ja tajilla.
3: No, anava ja fatal i es va enrotllar amb un amic del meu marit.
2: Estava ocupada, la dama d'honor.
3: La dama d'honor estava a unes escales.
2: A sus coses, no?
1: La dama d'honor estava a unes escales, dius, Alba?
3: A unes escales amb un amic del meu marit.
1: I què feien? Pujar i baixar les escales?
3: Sí, que ja li vaig dir, potser que et controlis, aquí al mig no...
1: Estàvem fent natxes.
3: Sí, exacte, sentadilles.
1: Sentadilles, no?
3: Sí, sí.
2: Aquí la gent va molt forta,
3: que
2: eh?
3: No, no.
1: És que imagineu, la vida d'Alba Carreras ja és així, en general.
3: Ja, ja, ja,
1: o sigui, és la persona
3: ja
1: que li passen totes les coses.
3: Em passen moltes
2: coses. I els seus amics com han de ser, no?
4: Sí, jo també, exacte, crec que podríem compartir. Sí, no, a mi em passen moltes
1: Maria,
4: coses, també.
1: A Maria també, però clar, imagina't el seu casament, home. I aquests dos, que després va tirar allò, no?
3: No, que va, que va, que va.
1: Va ser un...
3: No, no, no, de fet, ella estava gira
1: i pillo, gira i catxo, no?
3: Anava un altre que ara és el seu marit.
2: Bueno,
3: o sigui,
2: ja està,
1: ho arreglar.
3: Molt
1: bé. Ah, sí?
3: Sí, sí, mentrestant. Ara no sé, ho estic explicant aquí a la
2: però
3: ràdio
2: pública.
3: Però
2: està molt bé, perquè ja, ella es desfogava, estava tranquil·la, llavors va triar amb conseqüència, amb el cervell, no?
1: A veure, espera, un segon. Què va fer la teva amiga, llavors?
3: La meva amiga en aquell moment estava començant a sortir amb un altre i jo què sé, s'alimant a la bola, doncs coses que passen.
1: I estava al casament. L'altre.
3: No, l'altre no estava al casament. Encara no estava com prou madurat la relació com perquè vingués al meu casament.
1: Millor.
2: Però ja s'ho va aclarir tot. Aquell dia, les escales,
3: jo
2: va dir això no tira.
3: Jo crec que ara mateix, si ens està escoltant, s'acaba d'assabentar que va passar això aquell dia.
2: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.
4: És igual, ja passen molts anys.
2: Sí, però és un altre amic.
3: Ja ha prescrit, ha prescrit.
1: És com les pel·lícules antigues.
2: Són coses que de vegades són necessàries. Si no, igual no hagués decidit de casar-se.
3: Exacte.
2: I hagués pol·lulat més anys.
3: Havia de provar més coses.
2: Exacte, es va decidir, va pensar això amb el cap perquè va... I es va desfogar i va pensar amb el cor.
1: Doncs
2: no amb el... Amb el... Bueno...
1: amb el sentiment, sí.
3: I avui us portava aquest tema també perquè amb la maternitat i paternitat hi ha moltes coses que salves al límit, no? Com
1: sí,
3: unes vacances o qualsevol cosa que salves
1: la
3: situació. M'ha passat moltíssim de salvar-ho al límit. I ja està, no sé.
1: Ah, sí?
3: Doncs
1: ja està. Doncs si tu dius que ja està, està
3: no,
1: ja
3: perquè
1: està.
3: Tenia també idees que fan algunes empreses. Quan neix un fill d'un empleat, per exemple... Ui, algú li truca.
1: Agafa-la, agafa-la en directe. Truquen, qui és? Qui és? No, no, qui és? Qui és?
4: La meva mare. Ah,
1: bueno. La saludem, la saludem.
3: Jo l'altre dia vaig entrar en directe al meu millor amic.
4: Jo si em truca ma mare ara mateix la podríem...
1: Aquí agafem els telèfons.
2: M'he tallat, però escolta... Segur que torna a trucar, ella.
1: Sí.
3: Agafem, però no jutgem.
1: Des de la família.
3: Doncs bé, algunes coses que fan algunes empreses quan neix el fill d'un empleat, que crec que és bonic, a banda de posar els crèdits al nom d'aquests bebès, no? Per exemple, el permís de maternitat o paternitat ampliat, és a dir, donar uns dies extra a més dels que permet la llei, el baby bonus, que és un xec o ajuda econòmica pel naixement o adopció, que nosaltres a casa meva...
1: Això ho fan, les empreses?
3: Sí, sí, sí, a casa meva va passar... per

0: Bueno, sí que juga bastant, però tampoc calen, acumulen pols, no? Però, per exemple, jo sóc molt a favor de les cistelles de benvinguda, que hi hagin bolquers, roba i productes que necessitaràs d'higiene.
1: Totalment d'acord amb això.
0: Sí o no?
1: 100%.
2: Sempre fan falta. Mama, ja es queda curt.
0: Un sonall no cal, saps?
1: Ja.
0: No vindria bé.
2: I els pelutxos, molts són de mala qualitat i poden ser dolents pel nen.
0: També.
2: Aquests que es compren segons a quins basars, a veure què, pobre nen, no? És important, això.
0: Per exemple, horaris flexibles, teletreball, tot això és bien. O sigui, benvingut, saps? Sisplau, doneu-ho. Ajudes per la llar d'infants, sales de lactància, també la feina, que això... Jo me'n recordo quan estava en un mitjà de comunicació i havia de treure'm la llet al lavabo, a la pica del lavabo, amb el vàter allà.
2: Hosti.
0: I això em feia molt de fàstic, saps? Home, perquè clar. Jo me la guardava, la meva nevareta...
2: I pot ser bo dolent quan si ho fas amb fàstic.
0: Bueno,
2: igual, oi?
0: És millor tenir una sala de lactància per poder-ho fer, que no sigui allà doncs, al mig del lavabo, saps?
2: No, totalment.
0: Em munyia com si fos una vaca, saps? El tema de serveis de cangur d'emergència, que això també està molt bé, igual que també hi ha empreses que deixen portar el gos a la feina, que tu també puguis portar el bebè algun dia, no?, en el cas que es pugui. Assegurança mèdica pel nadó, dies lliures addicionals, cursos per a futurs pares, això també està molt bé, escoles de salut,
1: primers auxilis, no?
0: Jo crec que aquí estic donant idees, som servei públic i estem donant idees a les empreses perquè tinguin inspiració, no? Celebracions internes, per exemple, presentant un dia del pare o la mare a la ràdio, t'imagines? I que portis tots els nens aquí, i crec que està guai. Campaments o activitats d'estiu pagats pels empleats.
1: Guai,
0: per exemple, tallers de ràdio pels empleats de la ràdio, per què no? T'imagines? Un taller d'estiu de ràdio, aquí s'estarien fresquets. Beques o comptes estalvis, el Baby Leaf Concierge, que això són empreses que assignen una persona perquè ajudi a gestionar tota la paperassa abans o després del naixement. I això existeix. Igual que les wedding planners i tot això que tenen les famoses. Jo, per exemple, és veritat que la meva filla va néixer en pandèmia i vaig tenir un Baby Leaf Concierge que em va ajudar a fer tots els papers. Perquè és que, clar, vull dir, al final en aquella època era molt complicat. I després, una cosa que també m'agrada molt, perquè, clar, neix una criatura i potser té un germà gran, regals per aquests germans grans. Això està molt bé, també.
2: Jo hi penso molt amb això, amb el germà gran, que tothom veu quan és un bebè, no ho diem, però quan ja té un any i mig, és igual, però és que l'altre igual en té tres i ja no se'l mira. Hi ha gent que només la nena o l'hem petit. I jo sempre sóc, us ho prometo, la que va dir-li cosetes al gran.
0: M'agrada molt, perquè
2: I ho agraeixen tant,
1: sí,
2: se'ls canvia la cara, perquè tenen la cara serieta, perquè en el fons l'estimen, però ja els han destronat si no els estimen bé els pares. O ja no els pares, la gent que és, ai, el bebè, el bebè.
0: Sí. Tu germana gran, Vanessa,
2: no?
0: No,
2: sóc petita. Reivindico.
0: Reivindiques.
2: No, però pel gran. Però, sí, no sé per què, però és veritat, perquè el petit no s'entera.
0: No.
2: Bueno, això és el que em deia ma mare. Com que no em feia fotos a mi, que li va fer més fotos al meu germà gran, perquè a mi ja estaven cansats de fer fotos a bebès.
0: Això també és típic,
2: això passa,
0: que el segon diuen, té menys fotos i té menys històries.
2: Perquè ja saben, però és normal.
0: I reutilitzem tota la roba del primer cap al segon, i això ha de ser així.
2: Bueno, jo, com que era nena, en aquella època encara anaven de rosa i de blau. Ara ja no. Ara ja s'ha solucionat.
0: Et
2: dic una cosa, jo li virlava al meu germà els disfressos de Superman i de Spider-Man. Jo anava disfressada per casa de Spider-Man, ja de petita.
0: Que mona. Molt bé.
1: No, passa. És com quan se't cau el xumet amb el primer, que, clar, l'envies al gran col·lisionador de drons del CERN per netejar-ho.
0: Sí,
1: i amb el segon...
0: Bulls, el Bulls allà.
2: Sí, exacte.
1: I amb el segon el bufes una mica, vinga, pa dentro.
2: Sí, és que n'hi dic, no? Plan,
0: tal qual.
1: Fotos, sí. El segon despentinat...
2: És el que anava a dir,
0: ni això. No.
1: El meu cas, he de dir que el meu cas no va ser això.
0: No va ser així,
1: Jo crec que el meu germà i jo tenim més o menys les mateixes fotos. Vull dir, no hi ha diferència. Però passa.
0: Molta sort, vas tenir, Xavi.
1: Sí, jo dic cada dia. Jo sóc una afortunada. Jo tinc uns pares que són un exemple a seguir durant tota la meva vida.
0: No, jo sóc germana gran i vaig tenir totes les fotos fins al cap de 14 mesos que va néixer la meva germana al cap de... Jo era un bebè, o sigui, em vaig haver d'espavilar. 14 mesos, a la quarantena es va quedar embarassada la meva mare.
2: Toma ja.
0: Visca.
2: Clar,
0: coses
2: que
0: passen que diuen no passarà perquè més lactància
2: però
0: i tot
2: passa,
0: això.
2: Però passen,
0: patapam, vinga.
1: Doncs bones maternitats, bons consells. Fent servei públic per tancar aquesta temporada amb l'Alba Carreras. Moltes gràcies, Alba.
0: Moltes de res. Ara tinc ganes d'escoltar aquí...
1: Ai, los salseos.
2: Els safrets. Mira, farem un repàs de lo que ha donat de ser el Mundial.
1: De seguida entrem en territori Vanessa Hogarth. Gràcies, Alba Carreras. Tu et quedes, també.
0: Jo, sí.
1: Però gràcies per aquesta temporada fantàstica
0: a tu,
1: Ràdio
0: Xavi.
1: 4. Seguim a Ràdio Nacional. Demà més.
0: Demà
1: més. Però et quedes, no, al cuore?

0: Què?
1: Bueno, aquí tenim per regalar anècdotes, m'encanta. Mira, et volia comentar, és que riurem, això. A veure, el postureig de la família reial, amb tots els meus respectes, que m'agrada, escolta...
0: Mirant la semifinal contra França des d'una gestoria,
1: Bueno, és que és molt fora, això. Clar, diuen que és un hotel de Barcelona i hi ha mitjans que diuen que és de Girona. No, senyors, van venir pels Premis Princesa de Girona, però es van donar Liceu a Barcelona i estaven en un hotel a Barcelona. No ha transcendit l'hotel, però jo he estat investigant, no transcendeix, però clar...
2: Pensàvem que era Marivent.
0: No volem anar a aquest hotel.
2: Jo pensava que era Marivent. No és a la residència d'estiu?
1: No,
2: estaven
1: a Barcelona.
2: Pensava que era Marivent. Ah, clar, per els Premis Princesa.
1: Han demanat l'habitació més senzilla de l'hotel, és igual quin hotel sigui, però han demanat, en plan, on viu el recepcionista segon que endreça els papers de no sé què.
0: L'encargado.
1: L'encargado, aquella habitació han agafat, perquè és que no té res l'habitació. I es veu un cable allà que han posat una pantalla i un cable blanc. Bueno, el tema és el que ens sorprèn més, és les samarretes que portaven, tots el número 26. Tothom deia, per què 26? I escolta, clar, hi ha moltes coses curioses. El Borja Iglesias té el número 26, que també parlen del Borja després, i deien, serà per fer un homenatge o un guinyet, una picadeta d'ulls al Borja Iglesias? No. Res més poc original
3: que
1: l'any 26,
3: no?
1: Sí,
3: és que clar, també ho vaig pensar.
1: Per favor, no s'ho poden pensar dos vegades una miqueta més?
0: Però per què el 26?
2: Perquè l'any 2026.
1: Perquè és l'any 2026.
0: De debò.
1: És que de debò.
2: No, doncs, i posar-te a la samarreta Felipe VI?
1: No. Què? És molt fort que tothom se'n recordi. Que ningú vagi oblidat, sisplau.
2: Felipe V. Palito.
0: En
2: la samarreta.
3: Sí, al darrere, inscrit. Sí. Jo després em vaig quedar amb el dubte de si eren les originals o no, perquè no és
1: igual.
2: Si no
1: ho
2: són, és de trapa, diuen, eh?
1: Clar, tothom ha dit que si no. Jo penso que van idear això a última hora i ho van comprar a qualsevol lloc, però no és així. Tot això s'ho pensen molt. I va ser un regal, que això és boníssim. La Casa Reial va regalar això a la família reial, o sigui, es van autorregalar
3: la samarreta.
1: Però bueno, això està bé, escolta.
0: Eren oficials, les samarretes, oi?
1: Sí, eren oficials. Home,
3: però que es va comentar molt per xarxes socials de que potser no ho eren, no?
1: Sí, perquè hi havia com molta conya, que si l'oficial tenia això, bueno, la gent va parlar i donar voltes. El tema és que sí, són les oficials, ells són molt oficials, i bueno, quan va guanyar el partit, es van donar una abraçadeta, com simulant el que fa la gent a casa seva. No, senyors, la gent a casa seva es tira a terra i plora i crida i es baralla.
0: A casa la vam cridar...
1: Home!
2: Només bevien aigua. Què vol dir que beuen aigua?
1: Imagina.
2: Uns pelotazos, uns perdó, ganchitos, he dit marques. Sí, igual, no són més, igual.
1: Però ganchitos,
2: unes patates i pelotazos, no ho sé, tampoc.
0: La princesa tenia sota el sofà una birra, sí o sí.
2: Unes pipes, no?
1: Escolta, elles de birrilles viuen.
0: Home,
1: qui no li ha de fer una birrilla als seus amics?
0: I el rei igual, i la reina Leti.
3: I allò del community manager de lateral, saps? Que és el millor perfil d'elles, de les nenes.
1: Totalment.
3: És molt heavy, això.
1: És veritat que hi ha unes normes de protocol que prohibeixen la família reial, si no és en un acte molt important, que es vegi bevent alcohol. També passa això a la tele, eh?
0: No, no.
1: A la tele ningú beu alcohol.
0: Ho dèiem en conya, evidentment.
1: I fan veure que brinden... No, però a veure, que sorprèn que no hi hagi, jo què sé, aigua, jo què sé, un suc de taronja.
3: Bueno, que veiem a la Rosalía amb aquestes patates fregides a sobre d'un d'allò, tot mal posat i gots de plàstic, no?
0: I fumant.
1: Total. Llavors tenim una altra anècdota de la família reial, que és que en els premis del Liceu Princesa de Girona resulta que van anar vestides les infantes, doncs una de vermell, Sofia de blanc, Leonor de vermell i la reina Letícia de blau marí. I tot junt feia la bandera de França.
3: De França, sí.
1: I què dius? No, ha sigut un error de protocol. No ha sigut, a veure, perdona, això és cosa meva, és va i Vanessa Hogarth. No hi ha errors de protocol. Tothom, tot està pensat. Jo crec, sincerament, però això és una cosa personal, però que això va ser, efectivament, un guiny a França. No dic a la selecció francesa, però a França.
0: És una picadeta d'ull al Dia Nacional de França, que era el Dia de la Bastilla.
1: Sí, això per un cantó. Era el 14 de juliol, el Dia Nacional de França, però diré una cosa, molta gent ha dit que ells són borbons, i és que és veritat, són borbons descendents de francesos. Però jo crec que la cosa... És que era just el dia abans de la final. Jo crec que la cosa va ser perquè el Rajoy va fer una pifiada que va dir que l'equip de França era molt bo, però que era un equip de França sense francesos. I això va generar moltes revoltes, que fins i tot el president

0: govern, el nostre Pedro Sánchez, li va demanar perdó perquè li van llegir els llavis a Brigitte Macron i a Emmanuel Macron amb una trobada que van tenir. Perquè, clar, o sigui, en un moment que és molt important doncs, pues, no ser racistes ni xenòfobs ni ta-ta-ta-ta-ta, l'altre veí diu que perquè són, és veritat, la selecció pues, hi ha molta gent d'origen africà i llavors per ell, com que són africans, d'origen africà no són francesos, no senyor, menys tres, tots han nascut a França. I aquests tres no han nascut a França, però han viscut total o parcialment a França i tenen nacionalitat francesa.
1: Com el nostre, l'Aymeric Laporte.
0: Clar, sí, clar. Pues igual, igual.
1: Espanyola.
0: I jo crec que ells volen tenir molt bon rotllo amb França i amb Europa en general, i a pesar de no demanar perdó públicament, com va fer el Pedro, van voler fer un guiny perquè era el dia de la Bastilla, perquè són d'origen borbó i perquè no estan d'acord, missatge de no estem d'acord amb les declaracions. Diuen que era humor, humor. Bueno,
2: no,
0: humor.
2: No era humor.
0: Hi ha humors que ja no, són, ja no dan a cuenta. No? O sigui, llavors ja està, aquest tema de la família, el finiquitem aquí, ho deixem molt clar.
1: La família reial, passem a Esther Expósito.
0: Esther Expósito, que no és Jessica Expósito, que també és estupenda, la nostra amiga Jessica Expósito. Jessica, aquí parlem Expósito? De l'Esther, la de la tumba.
2: No la conec.
0: La de la batuca. Va, l'Esther Expósito, Jessica Expósito, té el seu germà José i van ser els entrenadors d'Operació Triunfo 1 de gimnàstica, que hi havia una noia...
2: No sé
0: va ser molt sí, guai, home, van ser, sí, van sí, ser sí, molt... Sí, bueno, aquí ve a col·laborar el José Expósito, de vegades a la, són amics de la casa.
3: Jo de gimnàstica només conec a l'Eva Nassarre.
0: Aquesta encara és més antiga, eh? Escolta'm, doncs l'Esther Expósito, bueno, sabem que està amb el Kylian Mbappé des del juny més o menys que van fer públiques unes imatges.
2: I que li han fet bromes molt masclistes després del partit de l'altre dia de França molt. Contra Espanya.
1: Sí, hi ha hagut una de mems. Sí. Hi ha hagut una de mems.
2: Que tampoc no, no, fan no. falta, eh, Xavi?
0: No,
1: oi, oi, oi,
0: no, no,
1: oi,
0: oi, no, no, sí, ha sigut bastant heavy.
2: Fent però... el ventilador allà, l'Esther Expósito
1: no, impressionant, impressionant.
0: I van posat, era un meme ell amb la samarreta d'Espanya, com si estigués amb Espanya, però no ho estava amb Espanya. El tema és que ella, vale que tingui un nòvio, que estigui l'Mbappé, que estigui a França jugant i ta-ta-ta, però escolta'm, que no s'ha posicionat mai a favor de la selecció, mai aquests últims dies, mai. Li han fet preguntes
2: de
0: a
2: tot,
0: tope.
2: De tot, ha intentat, eh?
0: I ella no ha fet mi corazón está partido, un somriure, un re. Tenim un àudio que, bueno, pràcticament s'ha sent només el periodista que li fa preguntes,
1: sí.
0: Però posarem perquè veieu la situació, fins on arriba l'Esther, que està molt sèria, amb ulleres de sol i no parla.
4: Hola, Esther, ¿qué tal? Buenos días.
5: Supongo que ayer un día querido...
4: Sí, un disgusto, me imagino, por la pérdida.
5: Como que el corazón dividido, ¿no? Que has apoyado a Francia, a España, con quien has estado, pues yo hablar con él, apenada por la pérdida.
0: Que no
3: apenada,
0: diu res.
3: Apenada.
0: Sí. Apenada per la pèrdua.
1: A ella no l'he sentit.
2: A ella no obre la boca, però també us dic una cosa. Jo tinc una teoria sobre aquesta relació i és que hi ha... Bueno, és que, clar, enxaparan la ràdio, no?
1: Sí, no? Un cop més arriscant-nos a que ens facin fora del país.
2: La meva opinió. Hi ha relacions a les xarxes socials que venen perquè hi ha determinats moments que aquestes persones necessiten vendre. Ja està, aquí
1: això
2: ho deixo.
1: Així, però això s'ha fet sempre.
2: Sempre, sempre.
1: Són aliances mediàtiques.
2: Totalment, sí. Xipejos mediàtics.
1: Absolutament.
0: Jo parlo molt d'això i últimament no vull parlar tant perquè tampoc hi ha coses... Hi ha contractes que jo he vist. I hi ha altres que no, però també els suposo per això, perquè ja veus una mica la situació. Però, mira...
2: Que es deixin veure tan públicament, Vanessa.
0: I després no parlin
2: i després
0: mai,
2: no
0: oi?
2: Parlin mai. Això és, si més no, sospitós. I amb els anys que portem a la premsa del cor, jo també vaig començar fent premsa del cor fa moltíssims anys, et dic jo que...
0: Jo hi ha parelles que veig molt clares. Aquesta no la veig ni clara ni fosca perquè és una parella que no entenc directament. I menys entenc que dius... Però és que és veritat, si fos, que segurament pot ser que sigui preparat per interessos... Però clar, és que l'Mbappé està molt bé. Ella sí que ara li va haver una mica de reforç mediàtic, perquè encara que, bueno, li fa falta, jo crec que sí.
1: Va per aquí la cosa, eh?
0: Sí. Però que no pugui declarar... Imagina't que li hagin dit, mira, Esther, di que tienes el corazón partido, sonríe, no digues... Però és que està superenfadada. Això a mi em sona o que és un molt borde que no crec, o que és un teatre monumental que el guionista és molt dolent, a més. Escolta, demanem al guionista que ens doni xipeo del bueno.
1: És que ella...
0: Perquè este no...
1: Ella, per millorar la seva imatge pública... Aquests dies ha tingut moltes oportunitats. Aquesta que acabem de sentir és una.
0: Sí.
1: Davant la premsa, escolta, és el que tu dius, picadeta d'ull, somriure, tinc el cor dividit, no sé què fer... En fi, jo què sé, el que vulguis, però aprofita l'oportunitat.
2: Ja. Ella parla molt poc.
1: Comenci a percebre com algú simpàtica.
2: Ja.
0: Volen que sigui inalcançable, volen fer un mite. Saps? Volen fer com, sí, com la que no pots... això passava amb els d'Operació Triunfo, que tots eren maquíssims i de sobte tots es van fer antipàtics, que no ho són, eh? Però els hi demanaven i a mesura que van anar complint anys, la gent ha anat passant d'alguns... bueno, sí, com que fan el mite abans que, que l'actriu es faci un mite, saps? És com el que dius tu, inalcançable. Però la Jessica Espósito, la Jessica Lester, no sé, jo crec que s'està equivocant realment.
1: Jo
0: de fet,
1: que sí.
0: El somriure del Kylian Mbappé, tampoc hem pogut triar un altre aspecte d'ell, no? Però el somriure, justament, doncs
2: justament
0: no...
2: el somriure no vindria a ser. És que ara estava buscant el nom d'una periodista ultrafeminista que va referenciar, de fet, Esther Espósito, quan la va convidar Enara Álvarez, va referenciar aquesta persona, i aquesta persona va agafar el fil, que l'altre dia ho vaig veure en un reel a les xarxes socials, que és que li va dir Esther Espósito, carinyo, gràcies per referenciar-me, però...
0: Sí, sí, me'n recordo.
2: Que sàpigues...
0: Una noia pel roja, sí, molt canyera, que li correcte. Dona molta canya al Vito Quiles.
2: Correcte.
0: Sí, sí, sí.
2: Que, però que sàpigues que per ser 100% feminista, o sigui, està molt bé que hagis agafat aquestes paraules...
0: Sí.
2: Però que al final, tu, amb el teu privilegi de classe i tot plegat, baixa't a la plebe, sí, i aleshores ja ho serà 100%. Sí. Que jo, però anar repartint carnets de feminista...
1: Total,
2: jo,
1: totalment
0: d'acord amb tu. Va per aquí. Jo conec aquesta periodista... I m'agrada molt ella. Però és veritat que amb, amb aquesta declaració no estic d'acord 100% perquè ella parlava de que no es pot ser feminista si no és comunista, perquè aquesta noia és comunista, sí, declarada, sí, no? Llavors jo que penso que no és així, perquè
1: estem
0: ella...
1: Estem aquí barrejant, mare
0: ella,
1: meva.
0: Clar, ella pot dir que cadascú és feminista, vale, que hi ha unes red flags, però ella, vull dir, no és qui per dir-li com ha de ser feminista a una altra persona.
2: Però que li va fotre un boc a Esther Espósito que...
0: Però
2: bèstia, bèstia,
0: no, no
2: però,
0: em sembla bé.
2: Com us dic, jo no em sembla bé anar repartint, sí, carnet.
0: No, i et dic una cosa a favor de l'Esther, que ella, pues, igual no ens agrada la parella que s'ha triat, però també és la seva, o sigui, no, nosaltres comentem, però no som qui per jutjar ni molt menys, no? Però ella sí que no parla del seu amor, però sempre es pronuncia a favor del feminisme i a favor dels drets socials i a favor de Palestina. Vull dir que hi ha moltes cantants que per, igual ho pensen, però per interessos, perquè els recomanen que no ho facin, no ho fan i es tallen i no ho diuen. I ella ha sortit amb el tema quan va anar la... Com es diu aquest vaixell que se'n va anar a Palestina? A Gaza?
2: La flotilla.
0: La flotilla. Ella va parlar, va fer un discurs per la flotilla, o sigui, que amb les seves idees ella ha tirat cap endavant. Això ningú li pot treure.
2: No, no.
3: Doncs l'Mbappé sí que és molt clar, eh, en aquest aspecte.
0: Sí, sí,
3: o sigui,
0: sí.
3: L'Mbappé s'ha pronunciat moltes vegades a favor de l'esquerra, però claríssimament, eh?
1: Sobretot, va dir. Més que a favor de l'esquerra, contra Le Pen.
3: Sí,
1: sí. Ha estat,
3: sí,
1: molt clar, molt
3: directe. I moltes vegades, l'altre dia en una roda de premsa, li diuen... estic a la teva esquerra, un periodista, perquè no el trobava, no? I li diu al periodista, a la teva extrema esquerra, i es gira i es posa a riure a l'Mbappé, i li diu, sort que no estàs dit a l'altra banda.
0: Jo
3: o sigui,
0: crec...
3: això va passar amb, sí, Rebrens, sí, l'altre, sí, dia.
0: Jo crec que és una prella que efectivament està com triada una mica, que tots dos són progres i es mullen.
3: La ex de l'Mbappé és una noia trans, també s'ha dit,
0: sí,
3: moltes,
0: sí,
3: vegades, amb ell se'l va criticar molt per això.
2: Bueno,
3: vull
2: és
3: dir...
2: que potser per què aniria la cosa, eh? Potser per aquí, perquè hi ha futbolistes que no poden sortir de l'armari del tot, perquè la situació actual està com està.
0: Totalment.
2: I no som els moderns perquè està
0: totalment
2: com està i els hi dirien absolutament de tot. Ara, per exemple, en una final del Mundial, és que els hi cridarien absolutament de tot i no poden fer aquest pas i hi ha moltes persones, dones, que són com Florero, o aliades, també, perquè hi ha moltes aliades de, que s'havia,
0: sí,
2: fet,
0: sí,
2: tota la vida, de,
0: sí, sí,
2: home gay de l'època dels meus avis,
0: sí,
2: que es casava amb una amiga seva que ja sabia que era tal... però que l'ajudava,
0: sí,
2: no?
0: Sí,
2: no podia,
0: sí,
2: sortir,
0: sí,
2: de l'armari en aquest sentit.
0: Jo crec que l'Esther Espósito, quan no contesta directament les preguntes del cor, encara que podria ser carinyosa i simpàtica, i ho podria fer perfectament, crec que no vol entrar perquè vol que el seu discurs o les seves decles sigui ser reconeguda per temes més socials i més seriosos, que una cosa no treu l'altra, però sí que potser el que diu a nivell polític
2: com...
0: social és molt més transcendent i molt més, té molt més pes que dir que s'està contenta amb l'Mbappé,
2: no,
0: a l'estiu.
2: No? El
0: discurs,
2: sí, és molt, sí, tòlic.
1: Està construint una identitat,
0: exacte,
1: fora de les pel·lícules i les sèries,
0: sí,
1: que l'allunyi també de la imatge que teníem de l'Esther Espósito d'Elite, del,
0: sí,
1: personatge que feia Elite.
0: Sí, exacte.
1: No sé, penso, eh?
0: Sí, hi ha altres actrius que també ho han fet i bueno, és una manera, és una... Tens que triar, jo crec que potser podria fer-ho tot, però sí que realment de vegades és com la premsa del cor, que igual tractem premsa del cor i al cap de... i es pensa la gent que no podem tractar res més o que no tenim cultura o coneixements per poder opinar sobre qualsevol tema. Doncs pues ella diu, mira, com que se'm criticarà a mi jo no dic res. Ara,
2: sí, sí,
0: clar, sí que surt amb una cara de mocó, Esther, carinyo.
1: Sí, home, una mica...

0: Tancar sí el siam no? Perquè no costa res un somriure, de debò, eh?
1: Clar, és que no, és el que dius tu, no és gratis, res, no res, és bonic, t'estimarem més.
0: I et va bé, Esther, de debò.
1: Clar, sí, sí. Clar.
0: Borja Iglesias es retroba amb Jenny Hermoso.
1: Que bonic. Momentazo.
0: Sí, va, un dels moments més virals, d'aquests dies.
1: Home, i tant, és que va ser quan es va acabar la semifinal i va guanyar Espanya contra França, que va ser quan el Borja Iglesias va anar cap a Jenny Hermoso, que ella està documentant, fa de reportera per una cadena, i ho està retransmitint tot, i es va acostar i la va abraçar, van parlar una miqueta, van estar una estona xerrant, i clar, recordem que a Jenny Hermoso, el 2023, va ser quan el Rubiales li va estampar un petó, sense consentiment, perquè va ser declarat així.
0: Sí, sí.
1: I llavors, l'única persona que es va pronunciar de l'equip masculí de futbol va ser el Borja Iglesias, i no només això, sinó que va dir que no tornaria a la selecció perquè estava seleccionat per participar en el Mundial Europeu, no sé si ho dic bé, el Mundial...
0: Mundial Europeu, no,
1: l'Eurocopa.
0: L'Eurocopa,
1: una cosa o l'altra.
0: Sí, sí, jo sé que...
1: M'heu entès.
0: Tu lo quieres todo, però és cada 4 anys.
1: Això, llavors ell... No pot ser sempre. Llavors ell va refusar i aquest any sí que hi ha anat. Aquest any ja ha passat 3 anys que Rubiales no forma part de cap tema del futbol, i llavors aquest any, però ell sol, o sigui, va dir, és que no vaig a jugar, punto, fins que aquest home no estigui descartat del món del futbol. I, bueno, clar, es van fondre amb una abraçada increïble, i bueno, o sigui, tinga el Borja Iglesias, bueno, ella va escriure per les xarxes socials, Borja Iglesias, que se sàpiga que era Borja Iglesias, no? Que no és una altra. Aquesta abraçada significa molt per a mi. Et mereixes tot el bo d'aquest món. Que orgullós estic de viure aquest moment i que tu siguis el meu referent en tot. I ell li va contestar molt carinyo, li va molt carinyós, li va dir, Jenny, com t'admiro, amiga, és que m'emociono amb aquestes coses.
2: Ai, Vanessa!
1: Que bonic ha estat abraçar-te, moltes gràcies per ser tan meravellosa. És que, o sigui, és un exemple de lluita i que costa tant denunciar, bueno, ho sabeu, i que et facin cas, perquè al final sembla que qui denuncia és el problema.
3: I tant.
1: I aquest cas, tots dos van apatxugar certs problemàtics, perquè ho van ser, i al final, més o menys, perquè hagués pogut ser millor la condemna, etc. Però al final han tirat endavant i estan tots dos, ell torna a jugar al futbol, ell està, bueno, ja es va, o sigui, està en una etapa bona també. Bueno, que us celebro molt, que la gent sigui valenta, que s'ha de ser valent, que no és fàcil, però s'ha de ser valent.
0: Ho va canviar tot. Aquella final, aquella celebració del Mundial de la Selecció Espanyola Femenina, ho va canviar absolutament tot.
1: Tot.
0: I ara no mirem igual, no pensem igual, segurament.
1: És que clar, tu penses, clar, que tota, o sigui, són unes imatges que van donar la volta al món, va passar a Austràlia, això, tothom parlava flipant d'aquella escena.
0: És que al principi molta gent ho justificava,
1: sí,
0: però no em malavava.
1: No ho entenien.
0: Sinó que era, com veig a la gent i celebrant i contenta i saltant i rient, i després a l'avió, no?, a l'autobús, no sé
3: sí,
0: què, van cantar
3: otro
0: piquito.
3: Jo crec que va ser la
0: primera
3: vegada que es va veure com el xoc, moltes vegades, es performa d'aquesta manera de no saber quina és la teva posició, o sigui, és com la primera fase del dol és la negació, no?
0: Doncs sí, però fins i tot les companyes, que exacte, li feien broma, recordeu aquella imatge al vídeo de l'autobús, ja un cop havien guanyat i havien celebrat, i totes dient otro piquito, presi,
3: però
0: otro piquito.
3: Però que important
0: feien
3: de
0: feien broma, elles.
1: Perquè no saps, sí, és com que no saps com... Quan t'ho fan, tu ja veus que ella estava incòmoda, perquè això es pot veure. I totes ho saben, però que no... Com per treure ferro a l'assumpte, doncs és una broma.
0: És el que diu l'Alba.
1: Sí, totalment.
0: Normalitzat, no?
1: Era per cosa... no patir, és com per no patir, és normal. Sí, és això. El que... I això, doncs mira, extrapolat a mil temes d'aquest tema de gènere, que dius, és que igual has patit un assetjament o una agressió de la teva pròpia parella, i prefereixes pensar que és normal, que no passarà que la teva parella. No, no, clar.
0: I aquell senyor fent el gest dels testicles al costat de la reina... Fi, bueno, davant
1: de tot
0: el
1: món.
0: És que, en fi.
1: I que la gent deia, pues si és guapo, mejor pa ti. A mi me'n va arribar a dir una persona, que és una persona que està en el mundillo, que dius, no pot ser que si no estigués en el mundillo, pues mira, jo què sé, pues se li disculpa, però no. Em va dir a mi, em va enganyar a mi, jo sabia que no, i em va dir, si és que ve... que tenien un rollete, i jo, perdona, en plan, no sabes que Jenny Hermoso és lesbiana declarada,
2: exacte,
1: por Dios. I m'ho volia dir-me perquè jo em calmés. No, te preocupes, que tenien un rollete. Sí, home, un rollete. Mare de Déu. Bueno, coses de la vida, que anem superant.
0: No deixem el Mundial, perquè Penélope Cruz coneix a la gran estrella d'aquest Mundial. i no és Harry Kane, no és Mbappé, no és Lamine Yamal, és el seu germà.
1: Exactament, és el Kenny.
2: Puc dir una cosa? Podem deixar de dir-li, sisplau, Kane Yamal, Kane... Es diu...
1: Kane,
2: i el cognom és el del pare,
1: clar,
2: que no és el mateix pare que el Lamine.
1: No, és no.
2: O sigui, es diu, no, Nahrawi és el de Lamine. El Lamine es diu Lamine Yamal Nahrawi Ebana, sisplau.
1: O sigui,
2: és l'estrella de la selecció.
0: I no sé gràcies, Maria, gràcies.
2: I el germà es diu Kane, no sé el cognom, Ebana, que és el de la mare. Ja està,
1: però
2: el
1: no
2: pare de
1: Lamine
2: no es diu Yamal, perquè Lamine Yamal...
4: Los puntos sobre las íes...
1: Però amore, aquí ningú li ha dit Kane Yamal, eh?
0: Que consti. Cavalesa, sisplau, és que ja et val.
1: No ho he dit.
2: Ho dic en general, Lamine Yamal és com José Luis, és clar, com Maria José.
0: Clar, és igual, és igual que José Luis.
2: Compost, és un nom compost.
1: Sí, és que a més ja sabeu d'on ve, ve d'uns amics que es deien,
2: un
1: una
2: compost.
1: Parella, que eren uns amics d'ells que es deien Lamine i Yamal, la dona. Lamine,
2: veus?
1: Home, Yamal, la dona.
0: Jo.
1: I és que és molt bonica la història, la sabeu o no? Sí,
0: no,
1: ja,
0: no, vale, no. Explica, explica, segur molts oients no la coneixen.
1: Mira,
0: doncs
1: resulta que ells estaven passant un mal moment i passaven, bueno, penúries econòmiques.
3: Bueno, perquè el seu pare recollia xatarra pels carrers.
1: I ella treballava al McDonald's, però amb el sou no arribava ni a pagar el lloguer i no tenia ni per menjar perquè no arribava
3: pel
1: lloguer.
3: I per això el bebè anava a un espai de... O sigui, el bebè, vull dir, la Lamine Yamal, quan tenia 4 mesos, anava a un casal d'acollida mentre la seva mare treballava al McDonald's i el seu pare recollia xatarra.
1: Jo sé uns detalls que no puc explicar perquè són privats d'ells. Tenien un moment molt, molt, molt extrem, eh? Llavors tenien una amistat, uns amics que eren parella, que no tenien on anar i estaven passant-ho fatal i els van acollir a casa perquè la Lamine estava molt delicat. Això era quan era molt bebè. Molt delicat, molt delicat. I llavors, gràcies a aquests amics que li van proporcionar menjar, etcètera, que els hi fes falta, doncs la Lamine va sobreviure i es van trobar tots mi... Bueno, imagina't tu, no?
3: Sí,
1: doncs
3: sí.
1: Tot es va arreglar bastant, els van ajudar moltíssim. I llavors el pare va dir, el meu fill es dirà Lamine Yamal. I com dius tu, és com...
2: És un nom compost.
1: Sí, llavors no ho sabem, però Lamine és... O sigui, Lamine és noi i Yamal és un nom de dona, però és com aquí, doncs, José María,
2: per exemple,
1: el que deies tu.
2: Exacte.
1: És José María.
2: Nahrawi Ebana.
1: I, escolta, la història sembla la història de Josep i de la Maria, eh?
2: Sí,
1: dels pares de Jesucrist,
0: No. I si afegeixes ja, llavors, que aquest nadó...
2: Exacte.
3: Va ser banyat per Leo Messi.
0: Va! És que això és...
1: I permetem que afegeixi...
0: És de pel·lícula.
1: Que el va banyar Leo Messi, però qui banyarà Leo Messi ara serà Lamine
0: Yamal!
1: Escolta,
0: això que has dit, Maria, de que Lamine Yamal és nom compost, jo crec que molta gent no ho sabia.
1: No ho sap, per això ho dic.
0: Pensa que Yamal és el cognom.
2: Lamine Yamal, Nahrawi Ebana. I el Kane, es diu Kane, no sé el cognom del pare, perquè nosaltres han dit, però el segon cognom és Ebana.
3: Sí. I sabeu que, per exemple, el fotògraf d'aquella mítica foto de Leo
2: Joan
3: Messi...
2: Joan Montfort.
3: Sí. No en tenia ni idea de que el bebè era Lamine Yamal, igual
1: que la venta. Clar, és que ningú... Clar, no tenia, és veritat. I a més que...
2: Hi ha una foto que surt amb la mare, també.
1: Que és molt bo, que ells... van participar en un concurs per poder-se fer una foto que hi havia dels nois i dels xavals joves i noies i tot, pues, per fer-se una foto amb el Messi.
3: Però eren bebès amb risc d'exclusió social,
1: eren bebès, no eren bebès, eren nens, eren xavals, nens, però no bebès. I van flipar, i el Messi també, i el fotògraf, quan va guanyar el concurs, la mare, però amb un bebè. O sigui, esperaven un nen de 4, 5 anys, 7, 8... I clar, el bebè no se l'esperaven, llavors van dir què fa, el fotògraf va dir què faig amb això, i va dir, pues farem que el banyi, perquè diu que...
3: Una banyareta.
1: Exacte, diu que el Messi es va quedar a quadros i Messi ha anat evolucionant.
3: No sabia agafar el bebè.
1: No sabia agafar el bebè i era com, què faig ara? I va ser una mica complicat perquè no sabia com interactuar.
3: No.
1: I l'altre se li va ocórrer la idea de la banyera perquè quedés una miqueta més tendre i més, una mica d'interacció. Però és molt bo perquè, clar, Messi feia 2 anys només que estava a la selecció.
3: Tenia 19 anys
1: en aquell
3: moment.
1: Sí, i feia 2 anys que jugava no? O sigui, amb el Barça, diguem, oficial, no amb la B. I el nen, doncs no era, o sigui, que sabíem ni que jugaria al futbol ni res.
3: Clar,
1: és que és molt fort.
3: Tanta casualitat.
1: És molt fort.
2: La vida, és increïble. I la mare, que tenia 16 anys en aquell moment.
3: Imagina.
2: Vull dir, suren a les fotos.
1: I ella ja volia el Barça, o sigui... Mm.
3: Jo crec que la mare ha tingut un paper molt rellevant amb tot plegat.
1: Molt,
3: de dir-li cada dia, tu, el Messi et va banyar, I clar, això li genera una pressió al nen de jo vull ser com Messi,
1: brutal,
3: no?
1: Brutal, és increïble.
3: És
1: I una cosa,
3: fort.
1: Bueno, després d'aquesta posada en escena i en context tan meravellosa que acabem de fer, era per comentar-vos que la Penélope Bueno, clar, veieu que el Kane té 3 anyets. Sí. I sembla també superdotat, aquest nen, també.
2: És boníssim.
1: És que és molt brutal.
3: Carismàtic. Jo crec que fa 10 anys que té 4 anys.
1: No, clar, a mi fa una mica de por, perquè el veig tan... Veig un nen de 10 anys amb un cos de 3, sí, sí. És tan avançat, tan despert, sí, tan fort, sí, sí, sí, sí. És com boníssim. Un superhome, avui gràcia, li preparem.
0: Té molta gràcia, molta. Pilleria, és
1: clar, molt clar, perquè divertit. Fa aquests gestos perquè imita doncs, el seu pare a l'entorn, però és que els fa amb tanta intensitat, sí, adora sí, el seu sí. germà. I el Lamine ha dit, bueno, és que ha dit que per ell és com un fill, i és que es veu així, clar, eh? Sí, és molt maco.
2: Es porten molts anys, també.
1: Sí, sí, imagina't.
2: I la Penélope Cruz l'ha conegut.
1: Però que podia ser més passota,
2: sí,
1: saps?
2: Sí.
1: I no. Diu que estarà content que quan sigui gran i vegi com l'enfocaven, que sabrà que estarà orgullós de tot.
2: Com treu la llengua.
1: Hòstia, però...
3: Clar, l'altre dia em va fer molta gràcia als meus fills, que després del partit el Bardem va sortir fent-se una foto amb la Lamine Yamal, i els meus fills em deien, qui és aquest senyor mig amb barba?
1: Clar,
3: no tenen ni idea.
1: Bardem, ja no te digo.
0: Bardem no s'ha perdut cap partit d'Espanya Mundial. Ha estat a tots.
1: I m'agrada molt, perquè sembla que la selecció espanyola tingui que ser d'un part d'Espanya. És de tothom.
0: Però què dius?
1: M'encanta Jesús Vázquez.
2: Ho dèiem, això, aquí.
1: Però això passa.
2: Ahir ho vam dir, que no és així.
1: Tu fas bé.
2: Que tothom anima a la selecció, que no. Que ho vam dir ahir amb Xinova.
0: Que sí, però que... I repeteixo, Maria, que això són coses que algú té al seu cap i que pot dir en veu alta i sembla que per repetir moltes vegades les coses són veritat, no?
1: I no són veritat, però m'agrada perquè s'ha de dir una mica. Perquè hi ha gent que s'ho pensa. Mira, Jesús Vázquez va sortir l'altre dia, que això també ho vam comentar, em va agradar molt, que es va posar la bandera d'Espanya a la muñeca i va dir, és que abans jo em sento superespanyol i no ho podia dir perquè semblava que era d'un altre sector de la societat espanyola. I jo sóc espanyol i sóc espanyol de l'Espanya que permet casar-se als gais, que permet una sèrie d'avanços socials i jo em sento així, va dir Jesús Vázquez. I jo dic, ole, ole, ole, i ole. I llavors hi ha una altra... És que no sé el nom ara, hi ha una col·laboradora trans... que parla super de la política.
0: Que surt al Rojo Vivo.
1: Sí, també anava amb la samarreta d'Espanya, amb una camisa per sobre, mentre es feia la tertúlia política. I dic, ole, perquè es tracta d'això, que és de tots, Espanya.
0: Pues han trigat molt. Vull dir, ja. És que, a veure, això ha estat sempre això, així, no?
1: Sí, però perquè tu igual... Tens raó, però...
3: L'Elisabet Duval.
1: Molt bé, m'encanta.
3: I he treballat i és tan maca.
1: És una passada.
0: I la normalitat de poder veure el Mundial o no, de que t'agradi Espanya o no. Potser no t'agrada ni el futbol, però, per exemple, a Barcelona, Catalunya, Lleida, Tarragona, Girona, la bogeria que s'està vivint als carrers quan està guanyant Espanya als finals dels partits, petards, focs
3: també
0: artificials,
3: de dir que
0: la gent pel carrer
3: hores,
0: amb les samarretes.
3: Sisplau, les bubuzeles no, saps?
2: Mira, jo et diré un dia en contra. El Mundial és un cop cada 4 anys i són 7 partits d'Espanya.
3: Quan el bebé dorm.
2: Em sap molt greu. El bebé ja es despertarà. És un cop cada 4 anys.
3: Per favor.
0: I és històric.
2: L'altre dia estava veient la semifinal amb una nena que dormia a l'altra punta de la casa, no? I quan va marcar Espanya tant el primer com el segon gol, jo, el pare de la nena i un altre amic, tots, gol! La mare, no crideu. I el pare li va dir, sisplau, és un cop cada 4 anys. És Espanya. Si es desperta, ja la dormiré jo. Jo penso exactament el mateix.
1: Jo estic amb les dues. Jo poso pau, jo estic amb les dues. Jo comprenc, empatitzo amb les dues noies del programa.
2: Sí, jo empatitzo amb els bebès, Però vull dir, si fos cada dia, cada cap de setmana, et dic, d'acord, estic totalment d'acord.
1: Jo et dic una cosa.
2: Però el Mundial és un cop cada 4 anys.
1: Jo des que tinc aire condicionat, són igual les festes que faci la gent als
2: balcons. Ja t'és igual, no?
1: Però fins ara, jo era la que trucava, era amargada total, trucava a la policia.
2: Què dius?
1: Perquè escolta, que estaven fins a 5 del matí un dimecres en un festival, i jo que tinc que aixecar-me a les 7, que falta una hora perquè m'hagin
2: d'aixecar. Això és diferent, a les 5 del matí un dimecres qualsevol, perquè sí, evidentment, no? També volia dir, això que deies l'altre dia...
1: Quin temperament!
2: L'altre dia tenia una persona que estava a Girona i em deia que el dia de la classificació d'Espanya, que Girona estava ple de gent cridant, claxons, sons, i jo vaig dir, ostres,
3: bueno,
2: Girona poder no és el lloc.
3: Sí, van fer una connexió amb l'Albert Castillo a la mitja part, la Gemma Nierga va fer la connexió amb l'Albert Castillo, el reporter que estava allà a la 2CAT, i de fet estava un lloc amb plegat de guiris de francesos que anaven animant la selecció.
0: Sí, però que és veritat que... I és una realitat, que tu passeges pels carrers de Barcelona, de Tarragona, de qualsevol poble, i no pares de veure samarretes d'Espanya aquests dies.
2: Demà, pantalles gegants a Barcelona, també,
0: Home... Sí, però, sí, però Barcelona...
3: Les posen a plaça Catalunya?
2: Demà, no,
3: sí. Les posen a plaça Catalunya? Això tinc un dubte.
2: No, a plaça Catalunya no.
1: Perquè jo pensava que sí, al final.
3: Hi havia el dubte, eh?
0: No.
1: Sí, al final no, home.
2: A plaça Catalunya no.
0: És terrible perquè Sabadell, Terrassa... Bé, a tots els pobles i ciutats de Catalunya s'estan posant les pantalles gegants.
1: Però s'enrotllen bastant.
3: Perquè l'altra ubicació era Arc de Triomf. I ara no recordo...
2: No, és més apartat, eh?
0: A Madrid obren el Withing Center gratis perquè la gent es fiqui allà a mirar el partit.
1: Xavi, et dic una cosa, cada cop més ens estem apuntant a tot això. Perquè ja saps que els Premios Ídolo ara seran a Barcelona. El 2 de desembre.
0: Anem tancant ja aquest Xavi Fornia i aquesta temporada a Ràdio 4, que sembla mentida. S'ha acabat, ja està.
1: Ja està.
0: Tornem al setembre.
1: Hola.
0: He de dir que tornarem al setembre i... d'una forma diferent. Serà molt maco, serà meravellós, serà molt maco. Mira el Jaume, que em llença Fix You de Coldplay. Quin xiu, eh? Com sap el Jaume, tocar la fibra. Home, ha estat un any molt especial. Jo sempre recordaré aquesta temporada de Xavi Fornia per moltes dificultats, per molta batalla, per ajudar-nos molt entre nosaltres. Ja estic superagraït de tenir l'equip que tinc, de tenir les col·laboradores que tinc, d'estar també acompanyat a nivell de so, de producció, amb el Joel Sevilla, que ha estat un regal també majúscul, no? Però més enllà de tot això, a nivell de feina, de treball, d'acompanyar-nos aquí a la ràdio, és que ha estat com a persones un regal impagable, de debò. O sigui que gràcies a totes, gràcies a tots, perquè jo crec que entre tots, totes, hem tirat endavant una temporada difícil, però que hem gaudit molt i hem fet coses meravelloses.
3: Ens ho hem passat molt bé, Xavi.
0: Ho hem passat molt bé.
3: I sempre disposades, però perquè tu ets com ets, saps?
0: No.
3: Jo crec que si tu fossis d'alguna altra manera, et dic jo que no estaríem sempre amb el sí, encara que...
1: Ho donem tot perquè tu t'ho vals, eh?
0: Jo ho agraeixo de tot cor.
3: Totalment, Xavi.
0: Som molt generoses.
3: Al teu costat sempre, passi el que passi.
0: I jo sempre al vostre. Moltíssimes gràcies, de debò. Us estimo molt.
3: Ai, que plorarem.
0: No, i que de debò, que és que crec que hem fet coses molt bones. Perdó, radiofònicament, molt, molt potents, molt bones.
1: Totalment. I és tan fàcil estimar-te. Perquè és veritat, és que ets molt... Primer, com a persona i com a professional. Vull dir, com a professional és un goig poder estar amb tu. I com a persona, és que és el que diu ella, només vols entregar-ho tot perquè és que t'ho mereixes.
0: Doncs saps què? Que a mi em passa el mateix amb vosaltres. O sigui, que és perfecte. El setembre, més d'això. Gràcies al control Jaume Tudela, Martín Noia, Genís Sabater, a l'Aro Serén, a la producció Joel Sevilla, que seguim, tots a Ràdio Nacional, demà Alba.
3: Sí.
0: Però nosaltres tanquem Ràdio 4 avui. Ara, el butlletí de les 4 i després el darrer entrellat d'aquesta temporada també amb la Samantha Villar. Us estimo molt, gràcies.
3: Un petó.
0: Molt.
2: Adéu.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El fort vent complica les tasques de control dels incendis declarats a Orés, a Saragossa i al de la Mierla, a Guadalajara. Entre els dos focs s'han cremat més de 14.500 hectàrees en només dos dies. El que afecta la comarca

0: comarca de les Cinco Villas, a Saragossa, ja és l'incendi que més superfície ha calcinat aquest any a Espanya. L'evolució del vent és la preocupació més gran per controlar-lo. I és que ja se superen les 12.600 hectàrees cremades i el perímetre del foc és de 60 quilòmetres. Un total de 1.000 veïns de 6 localitats estan evacuats de casa seva. 5 carreteres segueixen tallades i sobre el terreny hi treballen 400 efectius i més d'una vintena de mitjans aeris. A Guadalajara, a la Mierla, ja s'han cremat més de 2.000 hectàrees. Mercedes Gómez, consellera de Desenvolupament Sostenible de Castella-La Mancha.
1: El incendio ha entrado en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. Es un parque además de un alto valor ecológico y en estos momentos precisamente está ya afectando de forma directa a esta superficie.
0: Un foc que s'hauria originat per una màquina llauradora de cereal. Amb tot, la Guàrdia Civil investiga l'alcalde de Robledillo de Mohernando, que pertany a Vox, per la seva presumpta relació amb l'origen d'aquest foc. Més qüestions. La Guàrdia Civil ha xifrat en més de 300.000 euros els ingressos no declarats obtinguts per l'exsecretari d'Organització del Partit Socialista, Santos Cerdán. L'informe de la UCO s'emmarca en la causa relacionada amb presumptes fraus a la concessió d'obres públiques del Cascoldo. Pau Alemany, bona tarda.
2: Bona tarda. Les investigacions de la Guàrdia Civil han determinat que l'empresa Servinavar, que dirigia Santos Cerdán, va obtenir uns beneficis de com a mínim 320.000 euros entre el 2015 i el 2024, dels quals es va beneficiar tant el mateix exsecretari d'organització com la seva família. Al seu informe, la UCO ha inclòs també uns ingressos en efectiu de més de 18.000 euros d'origen aparentment desconegut. I un tercer apartat del document és que l'empresa Servinavar va negociar la compra d'un pis valorat en 1 milió d'euros a Madrid per a Santos Cerdán, que finalment no es va materialitzar.
0: I també en l'àmbit judicial, Pau, aquest matí ha declarat la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, pel cas Leire Díez, i ha afirmat que es considera una víctima de Santos Cerdán.
2: La cap de la Benemèrita ho ha expressat així davant el jutge de l'Audiència Nacional, que la investiga per delictes de prevaricació i obstrucció de la justícia. A més, González ha reconegut dues de les tres trobades que se li atribueixen amb la llampista del Partit Socialista, Leire Díez, però ha explicat que quan se li va demanar el retorn d'un comandant, ho va rebutjar i va abandonar la reunió.
0: Gràcies, Pau, i no deixem l'àmbit judicial. L'endemà que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea hagi avalat l'amnistia, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, en un esmorzar informatiu a Madrid, ha demanat de nou l'aplicació immediata de la llei d'amnistia i també ha aprofitat per referir-se al delicte de malversació del que van ser acusats els líders del procés, refermant que s'ha demostrat que era fals.
3: La justicia de verdad ha sentenciado que no hay malversación. La justicia de verdad dice que quien ha malversado es Marine Le Pen, o Santos Cerdán, o José Luis Ábalos, o Rodrigo Rato, o Jaume Matas, o Eduardo Zaplana, con sentencias de prisión por corrupción, muchos de ellos ministros tanto del PP como del PSOE.
0: En aquest sentit, el govern de Pedro Sánchez celebra que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea li hagi donat la raó sobre la llei d'amnistia. Pel ministre de Transports, Òscar Puente, la sentència obre la porta al retorn immediat de Carles Puigdemont, un escenari que, ara per ara, continua sent inviable pel líder de Junts. I és que, si tornés avui a Espanya, s'exposaria a ser detingut perquè el Tribunal Suprem manté vigent l'ordre de detenció contra ell. Puente ho ha dit en una entrevista a Ràdio Nacional.
4: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político, porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detengan.
0: Cal recordar que la sentència de la Justícia Europea no es pronuncia sobre la situació processal concreta de Carles Puigdemont ni de la resta de líders independentistes. Per això, el seu eventual retorn continua pendent del que decideixin tant el Tribunal Constitucional com el Tribunal Suprem sobre l'aplicació de l'amnistia. Unes resolucions, això sí, que no s'esperen com a mínim fins la tardor. I pel que fa al temps, continuem amb les temperatures elevades els darrers dies amb avisos actius per calor a l'interior i a l'Empordà. Tenim màximes de 38 graus a Lleida, 37 a Girona i 34 a Barcelona i Tarragona. Això és tot de moment. Més informació a rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
5: Ràdio 4. El cap de setmana, a l'hora del vermut, arriba la coartada perfecta.
6: Coneixeu el concepte de voluntat?

0: sota sospita.
1: En el seu temps, els humans eren capaços de fer grans gestes.
0: Entreteniment cultural i social per a ments inquietes.
1: Podien parlar a través dels oceans.
0: Amb Laura González.
2: L'impossible. Per què la volen capturar?
1: És més intel·ligent que la majoria.
3: A Ràdio 4.
0: La millor companyia.
4: Al Territori Clandestí parlem de... cultures paral·leles. Amb Dani Granados.
5: Acció comunitària. Triumph. Col·lectiva. Then repeat. Drets culturals. Then repeat.
4: I busquem refugi a la Biblioteca Inflamable. Amb Oriol Rossell.
6: Idees que cremen. No sé si m'explico.
4: Territori Clandestí, dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda, amb Consol Saenz. Una altra manera d'entendre la cultura.
0: Ràdio 4.

0: Molt bona tarda, benvinguts, benvingudes en aquest entrellat. Un entrellat molt especial, és l'últim entrellat de la temporada i ho celebrarem. I a més coincidirà amb les celebracions principals del Pride a Barcelona. És la celebració del col·lectiu LGTBIQ+. I celebrar el Pride és una necessitat perquè recorda que els drets de les persones del col·lectiu no han estat un regal, sinó el resultat de dècades de lluita contra la discriminació. És, per tant, una oportunitat per reivindicar la igualtat i per donar visibilitat a realitats que continuen invisibilitzades. El Pride també és un espai de comunitat, i allà moltes persones troben suport, referents o bé un sentiment de pertinença. I a més té una dimensió educativa. Convida la societat a reflexionar sobre la diversitat i els drets humans i afavorir una convivència inclusiva. Perquè tot i els avenços assolits, l'informe sobre l'estat de la LGTBI-fòbia del 2025 a Catalunya doncs va recollir 353 incidències, que és un 11% més que el 2024. I és la xifra més alta des que s'elaboren aquests informes. Per tant, celebrar el Pride és molt necessari. És una manera de defensar que totes les persones, independentment de la seva orientació sexual o identitat de gènere, puguin viure amb llibertat, dignitat, sense por i amb orgull.
1: Menospreciar, atentar a la dignidad, agredir, discriminar, negar nuestra asistencia, matar, tenernos como ciudadanos de segunda, maltratar, para que os quede claro, eso es caca, eso está mal.

0: Natàlia Sánchez, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, Samantha. Aquestes eren les paraules de la cantant i artista Maria Pelae, que va ser la pregonera del Pride Barcelona. Sota lema Totes les realitats, un sol orgull. L'orgull és una crida a visibilitzar la diversitat que existeix dins el mateix col·lectiu LGTBIQ+, i a reivindicar que tots els drets han de ser per tothom. Un dels actes més destacats serà la manifestació de demà a les 6 de la tarda, que sortirà de plaça Universitat, però durant tot el cap de setmana la ciutat acull concerts, activitats familiars, espais de debats, conferències i propostes culturals als escenaris principals de plaça Universitat i de passeig Lluís Companys. Entre les artistes que actuaran aquest cap de setmana hi ha la cantant Kate Ryan.

0: Quim Esteban, presentador i director del programa Plurals i Singulars, programa a favor de la igualtat i contra qualsevol discriminació contra les persones del col·lectiu LGTBIQ+. Quim Esteban, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Samantha i Natàlia, com esteu?
0: Doncs mira, aquí celebrant, eh? Com viu la comunitat LGTBIQ+, aquests dies, Quim?
1: Doncs ja és, diguéssim, com la culminació de tot un mes d'activitats i de reclamacions. El Pride Barcelona sempre se celebra, doncs, quan passen 15 dies del juliol, per no fer-ho coincidir també amb l'Orgull de Madrid, i així també que tothom pugui viure aquesta diversitat. I aquest any es viu d'una manera especial perquè a la tardor Barcelona s'ha presentat per poder acollir el World Pride de l'any 2030. I us preguntareu, què és això del World Pride? Sí. Doncs són com uns Jocs Olímpics. Mm. És a dir, hi ha Prides a totes les ciutats, a la majoria de ciutats sí, ens deixen, perquè recordeu que l'any passat a Budapest, doncs, ho van prohibir i finalment es va poder fer, i es fa cada 4 anys un Pride a nivell mundial. Uh-huh. I Barcelona s'ha presentat per poder acollir aquest World Pride l'any 2030.
2: I quan ho sabrem?
1: A la tardor. Val. El dia exactament no me'l sé. Val, però serà com l'Antoni Samaranch de l'època, traurà un sobre i dirà, a la Bilde diuen que està la cosa entre Singapur i Barcelona.
2: Molt millor, Barcelona, em vas a parar.
1: Ja ho veurem.
2: I les veïnes de la ciutat contentes, un altre acte multitudinari que acollirà la ciutat.
0: Més turistes,
1: penseu,
0: clar que sí.
1: Penseu que Madrid ho va fer això fa uns anys i va ser com el punt de partida perquè l'orgull fos tan, l'Orgull de Madrid, tan important. Des de llavors, l'Orgull de Madrid ha crescut moltíssim.
0: Bé, l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia ha presentat fa uns dies aquest informe de l'estat de la LGTBI-fòbia a Catalunya 2025, que és aquesta radiografia sobre les discriminacions per orientació sexual o identitat i expressió de gènere, i parlaven d'aquestes 353 incidències. És la xifra més elevada, Quim. És un augment real d'agressions? És un augment de les denúncies? Totes dues coses?
1: Clar, això hi ha teories que diuen una cosa i diuen l'altra. El que és cert és que les persones cada cop perden més la por i acudeixen més també a denunciar, i en aquest cas a l'Observatori per marcar i per explicar que han patit una incidència de LGTBI-fòbia. Però també és cert que cada cop sembla que hi hagi més discursos d'odi i que la gent en molts casos ja han perdut una mica la por, sobretot en xarxes socials, per insultar a una altra persona per la seva orientació sexual o per la seva identitat de gènere.
0: Per què diries que és important sortir al carrer?
1: Pues, és important per moltes raons. Primer, per la visibilitat, que a vegades no som conscients, però veure que el que passa, que la persona és LGTB i és normal, això pot ajudar a molta gent. Jo recordo, doncs, quan jo era molt jove i veia les imatges, veia, ai, però si és gent normal, s'ho estan passant bé. És com marcar el fet que no és algú traumàtic. Hi ha molta gent que està a l'armari, i no perquè vulguin, sinó perquè no poden sortir. I és una manera també d'ajudar que puguin ser més felices.
2: Ara que deies, jo era petit i els veia i pensava, mira, són gent normal i s'ho està passant bé. Aquest s'ho està passant bé és un dels arguments més casposos contra totes les manifestacions de l'orgull. Diuen, bueno, manifesteu-vos, però bueno, això és una festa. Com si
1: hi ha festa, però també hi ha activitats. El Pride porta tot un mes organitzant xerrades, organitzant debats, organitzant també activitats que el que ajuden és una mica a visibilitzar el lema de l'any. Aquest any, per exemple, el lema del Pride de Barcelona és la intersecció. I què significa? Que a part de que les lletres LGTBIQ+, cada lletra significa una cosa, darrere d'aquesta lletra també hi ha moltes altres lletres. Per exemple, una persona, una dona lesbiana és dona, és lesbiana, pot ser racialitzada, i són coses que aquestes particularitats la poden incidir i li poden, doncs, provocar unes coses negatives que també, doncs, s'han de combatre, no?
0: Clar, el lema d'enguany aquest, totes les realitats, un sol orgull, eh? Què et sembla?
1: Està molt bé, i a vegades també és important parlar d'una cosa que vam parlar en el Plurals i Singulars, sí, que potser també t'avui és si existeix la pròpia LGTBI-fòbia dins el propi col·lectiu.
0: A veure.
1: Jo crec que sí. I moltes persones opinen que sí. Hi ha moltes persones LGTBI que potser són LGTBI-fòbiques amb una lletra en concret. I això també s'ha... O inclús, per exemple, això és una cosa que passa molt sovint a la G de gais, no? Existeix la plomofòbia.
0: Ja.
1: Obres una aplicació per lligar i et posen ploma, no. És a dir, directament, wow, que tanquen a la persona que pugui tenir ploma. Això no deixa de ser una part d'una LGTB-fòbia.
0: Clar. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Sí, encara sí, hi ha per avançar.
1: Hi ha molts melons per obrir, eh? Sí, sí. Encara.
0: Sí. Bé, també hi haurà un munt d'activitats, xerrades, concerts aquests dies, com els de l'Ex-Ketchup, la Bet, l'aquest Ryan, com dèiem, Leire Martínez, la Terremoto de Alcorcón, María Escarmiento, Julieta o Clean Bandits.

0: Clar, que ja tens de tot, no?, de reivindicar, de denunciar i de fer una gran festa, no, Quim?
1: Clar, és una manera també de divertir-te reclamant els teus drets i mostrant-te tal com ets.
2: I amb totes aquestes divas que són referents de la comunitat LGTBI, que això em sembla molt guai. Que, mira, que l'altre dia que parlàvem del documental de la Rocío Jurado, o sigui, que hi hagin aquestes divas, aquestes icones, que
1: és
2: ho són
1: LGTBI,
2: totalment, i em sembla brutal.
1: No, sempre, totes les folklòriques han tingut també un paper molt destacat a la comunitat LGTBI. La Rocío Jurado, abans de que la gent conegués què significava LGTBIQ+, o LGTBI, o LGTB, ella ja deia que tenia amics que eren gais i que no passava res.
3: Sí, sí, i això també s'explica a la sèrie documental de la qual vam parlar aquí a l'Entrellat fa uns dies, sobre Rocío Jurado, que va ser una pionera de la defensa del col·lectiu. I tant,
2: completament.
3: I, tant, sí.
2: I totes aquestes reivindicacions, i ara que parlem de música, són molt importants i tornem a enviar una abraçada al grup Fades, que van patint agressions de manera reiterada durant els seus concerts en directe.
1: És una mostra que hi ha LGTB-fòbia, que la gent no respecta la diversitat.
2: Totalment. Mm. Com ha d'actuar algú que es trobi en aquestes situacions?
1: Doncs jo crec que ho ha de denunciar. El que passa és que les denúncies a vegades no són tan fàcils. Òbviament, hi ha moltes persones que, doncs que els hi costa donar aquesta passa. Però jo crec que no hem de callar, no? No t'has d'enfrontar amb una altra persona per... El primer de tot és garantir la teva pròpia seguretat, però s'ha de poder, doncs, reclamar els teus drets, que estem en un món lliure, per favor.
3: Clar. Per cert, hi ha programació especial, de la 2CAT per l'Orgull. Demà dissabte, a partir d'un quart de set de la tarda, s'emet el documental I Hate New York, i a partir de les 7:20, programa especial Orgull des del passeig Lluís Companys, presentat per Tània Sàrries, Sharon, Txelo García Cortés i Josep Estiarte. Programació xula,
2: Sí.
1: Molt xula.
2: I la mostra de que aquesta és una casa sensibilitzada i que està a tope sempre amb el col·lectiu LGTBI és el programa del nostre estimadíssim Quim Esteban, deixa'm que et digui.
1: Així m'agrada, que facis publicitat.
2: Que has fet una temporada del Plurals i Singulars brutal, el podem escoltar els diumenges a les 9 del vespre. La setmana passada el Plurals i Singulars ja veu parlar del Pride.
1: Correcte.
2: I aquesta setmana tinc entès que dediques el programa a la històrica drag queen Hilda Love, que ens ha deixat tot just aquesta setmana, als 100 anys, per aquells que no ho sàpiguen, qui va suposar la Hilda Love?
1: Doncs la Hilda Love, diguéssim, serà recordada com la darrera drag queen d'una època en concret, i és l'època de les drag queens del paral·lel, dels anys 60, 70, sobretot, i 80, de la Carmen de Mairena, per exemple. La Hilda va coincidir molts anys amb la Carmen al Cangrejo, i fins fa 3 o 4 anys, quan tenien 96, 97 anys, continuaven en el Cangrejo i ella continuava, doncs, actuant. Era una persona que agafava, doncs, aquest esperit que deies abans de Rocío Jurado, d'aquestes folklòriques, i era una manera que ha evolucionat molt el món de les drag queens, doncs, que també servia per reclamar i per mostrar una visibilitat en un moment que, si i ara hi ha problemes, imagineu-vos, als anys 70 o 80.
2: Sí, sí.
1: Són autèntiques pioneres. I és la darrera d'una època de les drag queens, de les transformistes, que es deien en aquell moment, de les travestis, del paral·lel dels anys, doncs, 80, 90 i també 70.
3: Bé, doncs, escolta, t'escoltem aquest diumenge, a les 9 del vespre.
1: Venga.
3: Plurals i Singulars, amb Quim Esteban. Quim, gràcies.
1: Que vagi molt bé.

0: Bé, estem arribant, mira, ja passen 5 minuts, sí, gairebé, d'un quart de 5 de la tarda, i saludem ja la nostra estimada Carolina Ferre. Com estàs, Carolina?
1: Hola, estimades. Doncs estic, mira, davant d'un ventilador amb el cabell recollit. No, aquesta vegada no porto el pelo alborotado perquè és que no pot fer més calor.
0: Ai, mare.
1: Em sap molt greu no haver estat ahir avui per acomiadar-nos.
0: I a nosaltres.
1: Però la conciliació, ja sabeu, filles meves,
0: sí, sí,
1: que és difícil a vegades, i més en estiu.
0: Clar. Preparada, preparada per les vacances, Carolina?
1: Sí.
0: Bé.
1: Ja fa.
2: Les seves són vacances o mataciones, com dir la nostra estimada Tania Llacera.
0: Sí.
1: Les meves són vacances obligades, sí, i no remunerades, per supost, com la de tanta gent, no?
0: Sí.
1: I mataciones ja no tant, a mi ja tot em sembla oli en un cresol, que diem...

0: El día entero en el archivo de Radio Televisión Española, pero de la tele actual, ¿qué es lo que más te gusta?
1: Bueno, de la tele, bueno, hay que decir que yo soy un enamorado de los programas gamberros, entonces, lógicamente me gusta el access que tiene Televisión Española al que hacemos el relevo. Es decir, me gusta mucho el humor de Broncano, me gusta mucho el humor de Famino y Cansado, me gusta ese tipo de humor y creo que intentamos reflejar un poquito en Viaje al Centro también esa ironía blanca, ¿no? Que es muy importante, aunque a veces pues un pelín gamberra, pero sin ofender a nadie. Me gusta cómo se han enfocado las mañanas, por ejemplo. Me gusta Aquí la Tierra siempre me ha gustado mucho. Es un programa que también a través de algo divertido y dinámico se relaciona con el medio ambiente. Hay cosas muy interesantes. O sea, claro. Y pues, en un futuro intentaré también aportar otro granito de arena en la casa, a ver si es verdad, con otra cosa que tengo por ahí en la cabeza.
0: ¡Anda!
2: ¡Qué bien! Oye, ¿no se puede contar nada de eso todavía?
1: Que va a haber música.
0: ¡Ah, muy bien!
2: Venga, estaremos siguiéndote
0: directo
2: la pista.
1: Espero que sí.
2: ¡Hombre, muy bien! Eso sería noticiable, ¿eh? Porque hace mucho tiempo que no hay música en directo en la tele.
1: Espero que sí. ¿Cómo diría aquel? Estamos trabajando en ello.
2: ¡Qué bien! ¡Qué buena noticia! Muy ¡qué buena bien. Noticia! Bueno, y no paras, porque también estás en las tardes de Radio Nacional, ¿no? Haciendo Viaje al Centro de la radio.
1: Ayer acabé y además acabamos hablando de, imagínate, ya hablamos de música argentina, precisamente ahora que nos enfrentamos a ellos, y estuvo con nosotros, vais a alucinar, estuvo con nosotros Alejo Stivel, el cantante
0: ¡hola!
1: De Tequila.
2: Wow.
1: Estuvo con nosotros, estuvo con nosotros ahí, recordando viejos tiempos, poniendo canciones de Tequila, hablando de los argentinos que han triunfado en España, como los Rodríguez, como Rubi la de los casinos, como Luis Aguilé, el de la chatunga, o el es una lata el trabajar, pues eso.
2: Qué bueno.
1: Ahí pues nos divertimos un poquito.
2: Bueno, pues te estaremos viendo, ¿eh? Estaremos siguiendo este viaje al centro de la tele, que empezáis cuando ¿Este qué?
1: Este viernes hacemos una noche temática, los capítulos nuevos realmente comienzan el martes.
2: Vale.
1: Y quiero agradecer especialmente a toda la gente, a todos los telespectadores de Cataluña, porque siempre nos dan unos datos maravillosos allá y estoy muy, muy agradecido, lo digo de corazón.
2: Qué bien, pues les hacemos llegar ese mensaje. Pedro Santos Movellán, muchas gracias, compañero.
1: Samantha, ¿qué? Buen verano.
2: Igualmente.
1: Adelante. ¿No coges vacaciones?
2: Sí, claro, hoy es el último programa del Entrallat, no te digo más.
1: ¡Wow! ¡Enhorabuena!
2: Gracias, un abrazo.
1: Un abrazo grande, un abrazo XXL.
2: Chao. Exacto, chao, Pedro, adiós. Bueno, es que es un imperdible aquest, ¿eh? Carolina,
0: brutal.
2: És brutal.
3: Este programa és imprescindible per a els que ens agrada la tele. És que és, sí, que és boníssim.
2: Sí, sí.
3: I és que això només ho pot fer Televisió Espanyola, que té tot aquest arxiu que és or, xata.
2: Sí. Sí, tal qual, és veritat. Bé, comentem alguns dels millors moments de la setmana. Comencem, com sempre, amb la revuelta.
3: Mira, s'hagués sí, pogut quedar, perquè que és un
2: veritat.
3: Dels seus programes favorits,
2: veritat,
3: la revuelta. A nosaltres també ens agrada els programes així gamberros, com deia, bueno, i hem donat fe, no?, durant tota aquesta temporada també. Fins i tot posem la capçalera de la revuelta.
0: Cada
3: és que la revuelta que va acabar,
0: és que és boníssima,
3: que va acabar
0: aquesta capçalera.
3: Ja. Sí. Que ja acaba, que ja se'n van de vacances i han fet molt bona temporada també, ens han deixat momentassos i, mira, ha tingut que ser l'última setmana que arriba Adriana Torrevejano, una actriu que per fi li ha dit clar i ras que ja està bé, que ella particularment està farta amb les preguntetes sobre diners i sexe que fa sempre Broncano per acabar les entrevistes. I li ho ha dit així, de clar.
4: Entrado dinero a verdaderas paladas, ¿eh?
5: Sí.
4: A ver, da un dato.
5: Nunca tanto como tú.
4: Bueno, pues claro, ya, claro. Hazle un bizum también, ¿no?
5: Pues mira, para el verano me vendría muy bien.
0: Ai, pues l'he tallat malament aquest tall, sí?
3: Ai.
0: No.
3: Bueno, pues,
0: deu haver estat cosa
3: pues
0: meva.
3: Diu que no vol contestar la pregunta dels diners, que menys que ell, i del sexe, que ni parlem-ne també, que ja està bé de fer aquestes preguntes, que a ell que li importa i que després s'ha de veure titulars, literalment,
2: ja.
3: Va dir Adriana Torrevejano, con su coño y con su cuenta corriente.
0: Que sí,
3: no?
0: que estava tipa i li va dir tal qual, diu, quina merda preguntes, diu, va, innova una mica.
3: Pregunta.
0: Escolta,
3: jo crec que aquest estiu reflexionarà Broncano i pot ser de cara cara a la temporada que ve, que canvien de teatre, que suposa que hi haurà alguna novetat amb col·laboradors i tal, i igual refà aquest tipus de preguntes que ja està, ja estaria,
2: ja,
3: no?
2: Ja, ja.
0: Va, us faig la pregunta. Quants diners teniu al compte bancari?
2: Va, va!
0: I o quantes relacions sexuals heu mantingut en l'últim mes?
2: Prefereixo parlar de sexe.
3: Mira si estaré jo mal en quant a sexe, que tinc més diners que polvo de pegat en l'últim any, te diré.
2: Que gran.
3: I mira que de les dues coses estic, bueno, a dos veles.
2: Ai, mare.
0: També et dic una cosa, només que tinguis 200 euros al compte,
2: ja estaria.
0: Home, és que 200 polvos en un mes em sembla excessiu, eh?
3: És veritat, però clar, és que ara els polvos compten per milers. Ah, mira, per milers, perquè clar...
0: Que el Genís em diu que ha pogut recuperar, gràcies, Genís, el tall que volíem escoltar.
2: Va, va, va.
3: Escoltem-lo.
4: Es verdad que luego pasa.
5: Que mañana... Todos los titulares.
4: Mi coño en todos los titulares, ¿eh?
5: No,
4: nunca gusta ver tu coño en el Marca, ¿eh?
5: No. Déjame preguntar otra cosa más interesante.
4: Ya, pero si quiero que no está en mi mano, que te lo digo, que yo... Para el año que... ¿Sabes que alguna vez hemos intentado innovar y hace dos...
5: Ah, lo de los electrodomésticos. Me gustaba mucho eso.
4: Hemos hecho lo de más machista, más racista.
5: Sí.
4: El año que viene, Ricardo, podemos probar la primera semana de la temporada que viene y probamos, pero a ver qué pasa.
5: Sí, daré una vuelta.
4: Si luego se rechazan... Bueno, hoy por
2: doncs sí, tenies raó, Carolina, que estaran pensant alguna novetat.
3: Veus? Sí, sí, sí. Home, és que ja toca, ja l'han fet moltes vegades i, a més, ja els convidats van repetint-se, vull dir que ja no té cap misteri, això. I, a més, quina moda és esta de fer sempre les mateixes preguntes als convidats? Vull dir, això també ho està fent Manu Sánchez en El Perro Andaluz, després en parlarem, però també sempre està fent una pregunta als convidats, que és si han robat alguna cosa, no? Si han robat... No sé, és una moda. Això va per modes.
2: Molt bé, i ara tothom aquí a confessar robatoris. Sí, senyor.
0: Escolta, Carolina, idea és que potser hi ha noves incorporacions de col·laboradors a la revolta?
3: No, ni idea, ni idea, però dic jo que també estaran calfant-se el cap en aquest aspecte, no? Perquè, escolta, la competència és molt dura.
2: Total.
3: I ja que reinventar-se. I una de les crítiques que fan més sovint al programa de Broncano últimament és que, ostres, que sembla que sempre estigues veient el mateix programa, no?
0: Ja.
3: Que jo crec que és una de les seues virtuts també, perquè sempre et reuneixes a veure un programa que t'agrada i sempre està aquella colla d'amics que faran més o menys sempre el mateix, però això també té un perill i, per tant, jo crec que sí que toca innovar una miqueta.
2: Bé, escolta, Candela Peña...
0: Esperem que continuï.
3: Ai, Candela Peña, bueno, esperem, perquè és la nostra col·laboradora preferida. Quins grans moments ens ha donat Candela Peña esta temporada en La Revuelta. Esta setmana va tornar per acomiadar-se també de la temporada i espere que fins al setembre. I vaig reivindicar més o menys que els xiquets són xiquets i que tenen dret a vacances en hotels també, en els seus pares.
5: Mi madre, como le debía costar hablar entre aquellos 14, nunca me sentó en el cuarto, en la mesa de los niños.
4: Okay.
5: ¿Sabes? Me dejó dar mi opinión, aunque fuera un zurullo. Y ahora veo que en muchos hoteles, only adults.
6: ¡Eso es una puta mierda!
5: ¡Eso es una puta mierda!
6: ¡Eso es una puta mierda, hombre!
5: ¡Gracias! ¡Chicos! Si tú eres maric y vas a un hotel solo de maric, pues me parece fetén. Pero que tú ahora dices...
4: Que no permiten
5: el adulto,
4: ¿no?,
5: que eres hoy es el niño herido que fuites. Si tú a mí no me dejas entrar en un hotel, cuando yo tenga 40 puedo venir y echarte una bomba lapa, ¿me entiendes? O sea, los niños
4: ya.
5: Serán los futuros adultos. No seáis mojones con los chiquillos, coño.
4: Es verdad, dejar a los chiquillos que
5: no.
6: Hombre, claro.
4: Perdón, creo. El otro día leí un artículo sobre los hoteles solo para adultos que creo que en realidad no pueden impedir que entren los niños.
6: Sí, sí, empiezan, sí.
4: Pero legalmente no pueden. Lo que pasa es que te dicen que no tienen cunas, que no tienen...
6: Pero llega a pintar un bigote al mío para ver si le... Y no.
2: Per cert, Carolina,
3: tota la raó.
2: Vols recuperar una entrevista de fa uns dies de La Revuelta, la de Don Pimpón?
3: Ai, sí, per favor.
2: Sí,
3: Sí, perquè se'm va passar, no sé, i és que per a mi és el personatge col·laborador revelació d'esta temporada de La Revuelta. No sé què estava jo fent, però me l'havia perdut, per això he volgut recuperar un extracte d'eixa entrevista amb un Don Pimpón un poc perjudicat pel pas del temps en els magatzems de Televisió Espanyola.
7: Como en todas las partes de todos los sectores del mundo,
4: ¿sí?
7: Unos te caen bien y otros te caen mal.
4: Ok.
7: ¿Y? Pero no voy a decir que me cae mal.
4: ¿No lo vas a decir?
7: Está Lucho de los Lunis.
4: Sí. ¿No te cae bien?
7: No, me cae muy bien.
4: Ah, vale.
7: Me cae muy bien, es un grande y un cachondo.
4: ¿El de Art Attack? ¿El cabezón de Art Attack, aquel?
7: Está operado.
4: Está operado.
2: Art Attack.
4: ¿Cuál es tu opinión sobre el arte? Yo no se lo esperaba, no se lo esperaba, ¿eh?
7: El arte.
4: Sé que es una pregunta muy grandilocuente, muy amplia, pero...
7: Hombre, vamos a ver. El arte es la luna que se deja ver por el día.
3: Es que es absurdísimo, cuando... perdoneume, pero es que... Es que yo espere que els nostres oients i oients pues, també riguen, però a mi em va fer molta gràcia perquè han recuperat aquell Don Pimpón de... Bueno, clar, és de la nostra època. També clar. Hi ha que tindre la nostra edat, de Barrio Sésamo, amb l'Espinete, Don Pimpón. Un Don Pimpón, com vos dic, fet caldo, fet pols,
2: ja.
3: Ha tingut molt mala vida per ahir pels magatzems i em fa molta gràcia que li hagin fet aquesta entrevista tan absurda. La
2: parlant veritat. D'humor...
3: Diu que és l'arte, això voldria jo, l'arme.
2: Sí, l'arme. De fred, no? Escolta, deies que volies parlar del perro andaluz, de Manu Sánchez, perquè
3: això,
2: qui l'ha visitat?
3: Sí. Bueno, Perro Andaluz, que ha sigut la millor estrena sí, en Late Night de la temporada, bona audiència, molta repercussió en xarxes, o sigui, ideal. Menys per a Manu Sánchez, que ahir va dedicar el seu monòleg als haters fatxes que l'amenacen a ell i a la seva família i li desitgen el pitjor. Ah, ahir no. Va convidar a Rosa López i també a Boris Izaguirre, que Boris, en aquest confessionari on li va fer la pregunta que vos dic de si ha robat alguna cosa, Boris va a contestar a eso.
8: Boris, si entrase la UCO en tu casa, ¿qué te daría vergüenza que encontrase?
9: Ah, hombre, yo no tengo consoladores, pero lo que sí me chocaría es que...
8: ¿Quieres que...?
9: No tengo consoladores porque tengo marido, te quiero decir. Para que la redundancia...
8: Son compatibles, son cosas compatibles.
9: Son compatibles, pero yo lo encuentro un poco ya demasiada cosa, ¿entiendes? Pero yo creo que de repente a lo mejor encontraría que algunas veces... por situaciones que no viene a cuento, dejarlo dicho, dejo un poquito de palominos en la ropa interior, ¿entiendes? Y de repente pensaría, claro, ¿pero cómo
8: autor,
9: puede ser que este
8: del
9: señor...
8: Autor,
9: del
8: de
9: autor,
8: morir con
9: del
8: glamour,
9: autor, exacto. ¿Cómo puede ser que este señor
8: palominos.
9: Tenga esa situación? Es una buena confesión.
2: Una buena confesión, digo.
9: No,
3: bueno, es que em vaig quedar pasmadíssima en esa resposta. És que no pare de pensar en els palominos.
2: Ai,
3: de
2: mare.
3: Boris.
2: Ai, mare.
3: De Boris. Quina sort que quan es baixava els pantalons en el Cròniques Marcianes no vegérem un palomino, perquè això ja hagués sigut un trauma
0: home, t'ho imagina't.
2: És un gran showman, Boris Izaguirre.
0: A la pregunta de què havia robat... va dir que havia robat una enciclopèdia.
2: Oh.
3: Sí, va estar graciós també. Una enciclopèdia, imagina't, com per no veure'l, saps?
2: De 16 volums, no? Sí. Molt fàcil de robar.
3: I alguns llibres, sí. Veus? Ell tan culte i tan intel·lectual només robava llibres.
0: I ja. Deixa palominos.
2: I parlem de cara al show del Marc Giró, que vols destacar el moment en què es va posar seriós.
3: Sí, es va posar molt seriós, va apagar allà totes les llums i és que es va acomiadar, va acomiadar el seu programa Ara a la Sexta, va ser la setmana passada i ho va fer amb aquestes paraules.
10: Claro, según los expertos en televisión, las dolencias de este programa que hoy acaba han sido que repito muchas veces que soy de izquierdas, que repito demasiado que soy mariquita y que se me nota mucho que soy catalán. Un 3 en 1. Claro, me aconsejan que no lo diga y que no se me note tanto para llegar a un público más generalista, ya que de esta manera no expulsaría a todos aquellos espectadores que lo que buscan es, yo qué sé, evasión, equidistancia, fantasía, pero claro, ¿quién se creen que soy para ofrecer al público soberano evasión, equidistancia o fantasía? ¿Un dealer? ¿Paz Padilla? Otra cosa que a mí me tiene rucurru, es que ¿por qué esto que me piden a mí no se lo piden a presentadores con discursos de derechas? Bueno, igual no se lo piden porque ellos no dicen abiertamente que son de derechas, igual que no tienen que decir que son heterosexuales. Por tanto, no les habrán oído decir nunca ni una cosa ni la otra. Claro, qué cómodo, ¿no? Qué cómodo. Claro, como dijo aquel, Llegados a este punto, la pregunta que legítimamente me hago es: ¿merece la pena todo esto? Sinceramente, no lo sé. Necesito parar y reflexionar. Necesito parar y reflexionar si debo continuar al frente de este gobierno. Ay, coño, ¿qué digo, gobierno? De este programa. O renunciar.
2: Però escolta, plega del tot, aleshores. No tornarà
3: mira,
2: de cap al show.
3: Em vaig quedar prou flipant després d'este acomiadament, no? Fet monòleg. I de seguida vaig preguntar, en principi, si no passa res, sí que torna al setembre. Sí que torna al setembre, a la Sexta. Uh-huh. Recordem que només ha fet, no sé, que haurà fet un parell de mesos,
2: sí.
3: No?
2: Sí,
3: només,
2: sí.
3: Un parell de mesos, com a molt, tres, en la Sexta. Recordem que estava en Televisió Espanyola, va canviar perquè ell va voler i no se sentia estimat en la 1 i, per tant, el va fitxar la Sexta i, en principi, estava molt content allà. L'audiència no l'ha acompanyat massa.
2: Ja.
3: També és veritat que ha tingut, pues, això entre el Mundial, no sé què, no sé, han passat diverses coses que poden haver-li afectat un poc l'audiència.
2: Acaba.
0: El programa que hoy acaba.
2: Que hoy acaba, no para el verano.
3: Bueno, jo crec que torna, segons en diuen, torna al setembre, el programa que acaba, jo crec que va ser, per això, en to de humor. El que passa és que es va posar molt seriós, és que ara ja no sé què pensar.
2: Ja volem que sigui setembre, per saber-ho.
3: Sí, sí.
2: Ja està.
11: Bueno, no, a mi les vacances deixa-me-les.
2: Doncs continuem a la 2CAT. Va, anem al pla seqüència del Jordi Basté, que ha entrevistat els Encants de Barcelona, el Santi Millán.
3: El Santi Millán, que va molt pels Encants de Barcelona, ell és d'aquest barri, del Poble Nou, ha viscut allà tota la vida, viu allà i visita molt els Encants perquè recicla, podríem dir, bueno, escultures i coses que ell després transforma en la seva manera de veure l'art que fa, que és un artista. El Santi Millán va compartir el seu TDAH amb altre TDAH, que és Jordi Basté, i ho van fer així.
12: Tu tens TDAH, oi?
13: Sí.
12: Benvingut al club, ja som dos.
13: Però és que jo crec que som més els neurodivergents que els neurotípics.
12: No, és veritat, perquè fa molt que ho saps.
13: No, jo em vaig enterar pels meus fills, perquè ells ho tenen també.
12: Sí.
13: Llavors vaig començar a portar-los al psiquiatre i tal i qual, i quan parlàvem i explicaven coses, dic, a mi tot això em sona molt, però això és el que em passa a mi. Si és el que m'ha passat a mi tota la vida. I arrel d'això vaig descobrir que ja ho tenia.
12: I què tens exactament? És a dir,
13: tinc una pedrada... Em falta, saps allò que diuen? Te falta una patata pel quilo? Sí. Però a mi em falten dos.
12: Però en plan...
13: No, però sempre he sigut molt despistat. Pues el tema aquest de la motivació, de la dopamina, però això, que hiperfoco, que hi ha una cosa que t'agrada i a muerte, però com si no et motiva, no hi ha manera.
12: Sí, ja que m'has d'explicar.
13: I això hi ha per coses que està molt bé, però hi ha per coses que és disfuncional i, sobretot, tipus de funcionament que tenim, clar, els que som diferents tenim virtuts, perquè el fet de ser diferent et fa únic.
12: Sí, és veritat, és una peça
13: però
12: única.
13: Però també, clar,
12: això,
13: exacte.
12: Perquè si ets això, per l'amor de Déu.
13: Ja veuràs que li farem un túnel que quedarà preciós. Confia.
3: Tan diferents i tan únics no seran, perquè jo crec que ara tot el món...
2: Tothom té TDAH.
3: Està a punt... Sí, no? O m'ho sembla
2: molta
3: a mi?
2: Molta gent. Bé, és que antigament no es feien els diagnòstics.
3: És veritat.
2: I ara s'han començat a fer. I clar.
0: De fet, aquests casos que són pares o mares que se n'adonen que ells també tenen algun tipus de... Sí, algun tipus de trastorn, gràcies al diagnòstic dels seus fills, està ple.
2: Sí, això és molt comú.
0: Sí.
2: I vols destacar també l'entrevista que li va fer el Jordi González a la Maripau Huguet, el Col·lapse, oi, Carolina?
3: Bueno, que increïble, que al·lucinant la facilitat per als idiomes de Maripau Huguet.
0: És una crac.
3: Com és capaç de desxifrar fins i tot, bueno, el xinès i altres idiomes que a mi em semblen impossibles. Escoltem com desxifra els idiomes amb això, amb una facilitat pasmosa.
14: Et poso prova. En xinès.
15: 我开始怀疑, 在这个世界上, 还有什么东西是不会过期的?
16: Buah, així per context, crec que m'està preguntant què és allò que no caducaria mai a la vida. La cosa que no caducaria o no hauria de caducar mai, en xinès et diria Warren Wei, Bu Yong, de Xia Xi, Xi,
15: sí.
16: Ai. Ai és amor.
14: que hay.
16: ¿Crees que la cosa que no ha de caducar mai a la vida es el amor, sí o no?
14: Pregunta desde Berlín.
17: ¿Könnte man mein Geburtsland als exotisch beschreiben?
16: Em pregunta, crec, si la meva terra natal crec que és exòtica. Nein, mein Heimat nicht exotisch ist. Es ist auf jeden Fall sehr schön.
14: Anem a Nàpols.
18: Dorme in pijama o in camicia da notte?
16: Ah, diria. Bé, dipende. D'inverno dormo in pijama.
14: Clar.
16: E d'estate dormo in maglietta. Oppure completamente nudo.
11: No és que ha estudiat molts idiomes la Maripau.
3: Però tants. Però és que és increïble. I quan els ha estudiat? Ja de gran, durant els anys que va fer tanta i tanta, tanta tele, no tindria temps. Jo estic bueno, al·lucinada, eh? Mai és tard, xicones.
2: És que no sé si ha tingut fills, jo crec que no, eh? Ha tingut més temps lliure, que nosaltres.
3: Ostres, pues cada vegada note molt més això, eh? Veus? La gent que no ha tingut fills, sobretot les dones, total, que han pogut avançar professionalment i amb hobbies, molt més que les que hem aportat... Les jubilacions del futur.
2: Escolta, i vols acabar amb dos consells.
3: Bueno, dos consells, que és que com dimarts vam provar allò de consells, de coses que trobem curioses per xarxes, m'ha cridat moltíssim l'atenció, perquè atenció al consell de Lucía Ruiz, que és dissenyadora, sobre els texans, i és que segur que no ho sabíeu, jo no ho sabia, no. Ara sí, ara ho sabreu vosaltres.
19: Los vaqueros no se usan dos días seguidos porque las fibras necesitan un tiempo de recuperación. Ah. Podemos tener tres vaqueros y con eso tirar un montón de tiempo, pero si le respetamos la recuperación de las fibras, un vaquero necesita 24 horas. Lo usas un día, lo dejas descansar otro día y al siguiente te lo puedes volver a poner.
20: Porque yo sí me obsesiva con esto. En plan de que si me gusta algo me lo pongo todo el rato.
19: Pues los deformas.
11: Clar,
2: què dius?
11: Quan queda el genoll marcat al texà,
2: clar,
11: és perquè te'ls has posat molts dies seguits, els hem de deixar descansar 24 hores, diu aquesta noia.
3: És increïble. Clar. Jo el que sabia és que no s'havien de rentar tan sovint, perquè és un material molt resistent i que no li cal tanta rentada, però el que no sabia és que s'havia de deixar descansar i tornar-te'ls a posar i recuperen les seues fibres. És increïble el material aquest del texà.
2: Però i quants texans hem de tenir aleshores?
3: Tres, diria jo.
11: Això depèn de tu.
2: Però clar, perquè si tu vols portar aquells texans, doncs te n'hauràs de comprar almenys dos iguals.
11: Però no te'ls posaràs cada dia. Però a mi sí que em passa que més fa molta ràbia quan et fa aquell voltet al genoll que dius, ai... Queda lleig.
2: Sí.
11: Doncs és per això.
2: No, però que ja té el bulto, que és la forma del teu genoll, ja està, s'adapta per l'endemà.
3: Sí,
11: queda fatal, queda molt lleig.
3: No, et diré que jo amb dos tiraria. I si tu trobes un texà que et queda bé, compra-te'ls igual, perquè és molt difícil trobar-te
11: tota la raó.
3: Que et quede perfecte.
2: Ara resulta que els texans els hem de comprar de dos en dos. Aquest seria el consell, el primer consell. I el segon...
3: Mira, més val tenir només dos texans que no l'armari ple de bobaes, de tanta roba, no?
2: També és veritat.
3: L'altre consell jo sí que em sonava, sí que el sabia, jo fa temps que no practica això de picar-te el bastonet aquest de cotofluix dins de l'orella, però és que ara la doctora Maria del Prado ho diu molt en sèrio, i és que ens explica perquè els bastonets quasi haurien d'estar prohibits.
2: Ui.
3: Escolta'm.
16: El dimoni és el bastonet i el dit, que també tenim molt de temps a posar-lo. Bastonet prohibit. Per què? Perquè el que fas és que si tens cera o tens secrecions, l'empuixes al dit.
3: L'empanyem més cap a dins.
16: I edematitzes més la pell del conducte.
14: Bastonet prohibit.
3: Això és com netegem.
14: Això donaria per un programa, això.
16: Llavors, quan surt de l'aigua, el que has de fer és fer així i aixugar molt bé tot el recubec o tot el replex del pavelló auricular. No. Amb el dit, no. Amb una tovalloleta.
11: Hola. Quan diu fer així, aquesta doctora es refereix a inclinar el cap i fer copets així amb la mà a l'orella.
3: Sí, com quan t'entra aigua quan estàs nedant, o així, que doblegues el cap i...
11: Però una cosa és que llavors et queda com bruta l'orella, no?
2: clar, o sigui, no, com es neteja l'orella, si no és amb el bastonet?
3: Això amb una gasseta, amb una tovalloleta, i et fiques el dit, però amb la tovalloleta, però res que pugui fer que entre massa, pues això, el cerumen o el que sigui dins de l'orella. I secar-ho bé, sobretot, i ja està. Ja sabeu que, que també dimarts van dir això, que secar-se bé tots els raconets, sí. Però és molt important perquè estem suant molt i hem d'intentar pues això, conviure.
2: D'això sí que no, me'n recordo. El melic, la part de sota melic, dels pits, tot, no? Entre els ditets els dels peus...
11: Darrere les orelles...
2: Ah, sí, darrere les orelles tot. També. Aquesta és la que se m'oblidava a mi. Bé, Carolina, bueno, què faràs a l'estiu?
3: Res, no massa cosa, perquè com t'he dit, molts diners no tinc, massa faena tampoc, per tant, hauré d'estalviar, cosa que em fa molta ràbia passar un estiu ahí patint sense tindre massa cosa a la vista al setembre, però sempre confie, alguna cosa sortirà,
2: sí.
3: Companyes, això és així, això és cíclic,
2: sí,
3: i escolta, i jo espero això, continuar en la tele, en la ràdio, en els mitjans que tant ens agraden, i escoltar-vos sempre ahí a Ràdio 4. Vos escoltaré perquè vos tinc molt de carinyo. Vos envio una forta abraçada a vosaltres.
2: Igualment,
3: dos,
2: bonica.
3: Guapes, Natàlia, Samantha i a tot l'equip.
11: Ja trobaré molt a faltar.
2: Sí, ha sigut una temporada espectacular, eh? Ens hem divertit molt aquesta primera hora de cada divendres amb tot el repàs de la televisió. Si haguessis de fer un repàs així de tot l'any, quina imatge et ve al cap de la tele de tot l'any? Jo crec que em ve la revuelta, eh?
3: La revuelta, sens dubte, la revuelta, sí, hem parlat molt.
2: I fenomen.
3: La revuelta i Marc Giró, no?
2: I
3: també te diria que Enar. En els últims mesos, Enar, el cielo con ella, i Passapalabra amb tot el follon que encara no ha acabat i que ens té, pues això, enganxades a este culebrot.
2: Però quan tornarà Telecinco amb el Passapalabra? Al setembre, o què?
3: Telecinco, atenció, perquè ja ha fet una promo, encara no tenen ni presentador, ni logo, ni programa.
11: Carolina,
2: postula't. Molt bé.
3: Només tenen el rosco, però ells ja van fent promo, que estan preparant un concurs per això, per incloure el rosco i apropiar-se del nom de Passapalabra, que de moment el té Antena 3, però estan lluitant també per agafar el nom de tan famós concurs.
2: I podran?
3: Sí, segur.
2: I podran?
3: Podran? Eixa és la qüestió. A veure. A veure, per això el dic que és el culebrot televisiu del semestre.
2: Sí,
3: no de l'any.
2: Sí. No, encara haurem de seguir el nou capítol d'aquest colabrot, que jo crec que es viurà ja al setembre. Dubto que
3: ara
2: a l'agost ja no faran res,
3: però la tornada
2: d'això serà, uau, a bombo i plateret.
3: Sí. En Telecinco està tornant tot, ja sabeu que pues això, en les vesprades ja ha tornat Carmele, Lídia Lozano, o sigui, està tornant tot al seu puesto, ara ha de tornar-los l'audiència que va desaparèixer en el final d'això, del Passapalabra i del Sálvame, entre altres.
2: És veritat.
3: No?
2: Bé, Carolina, un gust, haver-te tingut aquí a l'entrellat. Tota la temporada, i ens retrobem tan aviat com sigui possible.
11: Home, jo vull veure els capítols de la Travessa VIP juntes.
2: Home!
3: Ai, sí, fent
11: un superet i unes cerveseta. Va, fet.
3: Sí.
2: Això segur. Fet. Això sens dubte. I streamejar per internet les reaccions.
1: Boníssim. Va,
2: Carolina,
3: quedarem, ho prometem.
2: Moltes gràcies per tot, bonica. Una abraçada ben forta, un petonarro.
3: Bon estiu.
2: Adéu, igualment, Carolina. Estem arribant a les 5 de la tarda. Estem d'acomiats, Encara ens hem d'acomiadar de la Carme Ruscallé i de l'Elisabet Carvajal, que abans ens explicaran les receptes, les millors, per aquesta temporada, aquest estiu que tenim per endavant. No se'n vagin a les notícies i de seguida tornem aquí a l'Entrellat. Fins ara mateix.
11: Fins ara.
21: Són les 5.
22: Ràdio 4. Serveis informatius.
21: Bona tarda. Els incendis continuen marcant l'actualitat en plena onada de calor i amb el risc d'incendi disparat. A Andalusia, la Junta ha elevat al nivell 1 el pla d'emergència per l'incendi forestal d'Arxez, a Màlaga. Un foc declarat aquesta tarda, però que ha evolucionat molt ràpidament i que ja provoca els primers desallotjaments. A Aragó, la situació continua sent molt complicada per l'incendi d'Orés, a la comarca de les Cinco Villas. El foc ja ha cremat 12.600 hectàrees i continua fora de la capacitat d'extinció. Virginia Barcones, directora de Protecció Civil, en declaracions a Televisió Espanyola.
1: Tiene una gran capacidad que ha tenido esa evolución desfavorable, que el viento cambiante y el incremento de la velocidad del viento a lo largo de la tarde genera nuevos retos a los que se tiene que enfrentar la dirección y todos los operativos.
21: I a Castella-La Manxa, l'incendi de la Mierla a la Serra Nord de Guadalajara ja ha arrasat unes 2.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 7 municipis.
5: Y estábamos preparados o medio preparados porque se ha quedado todo manga por hombro en casa.
6: Que no nos dejan acercarnos al pueblo, que lo hemos intentado ya dos veces ahora mismo, yo llevo aquí ya dos días.
23: Yo estoy esperando a que vengan a por mí, pero no nos han dicho.
21: Mentrestant, a Catalunya es mantenen diversos incendis simultanis, tot i que tots ells estan a hores d'ara controlats. També el d'Aiguamúrcia declarat aquest dijous. Més qüestions. La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, admet que li agradaria que l'augment de la inversió executada a Catalunya per part de l'Estat fos més important. La consellera ha fet aquestes declaracions el mateix dia que hem conegut que el 2025 l'Estat va executar 1.300 milions a Catalunya, un 8,6% del total. Lorena Enns, bona tarda.
24: Bona tarda. Si és menys la meitat que la Comunitat de Madrid, en aquest sentit, la consellera ha reconegut que li agradaria que l'augment de la inversió executada a Catalunya fos més important, però ha destacat les xifres respecte de fa uns anys. Romero ha ressaltat que els recursos rebuts s'estan gairebé doblant respecte al 2018 i ha reivindicat el Consorci d'Inversions pactat amb Esquerra com una de les solucions per intentar millorar els recursos.
25: I no estem satisfets del tot amb aquestes dades. Ens agradaria que l'augment fos més important, sobretot comparant-ho amb altres comunitats autònomes. És cert que hem posat també sobre la taula algunes solucions per intentar millorar aquesta execució, per intentar millorar els recursos que dedica l'Estat a Catalunya amb infraestructures, com és el Consorci d'Inversions, i no vam tenir doncs, la sort de que s'aprovés en el Congrés dels Diputats.
24: Romero també ha afirmat que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb l'aportació en termes de PIB, que seria al voltant del 19%.
21: Gràcies, Lorena. Obrim plana internacional. El Partit Laborista Britànic designa Andy Burnham com a nou líder del partit i, en conseqüència, futur primer ministre del Regne Unit. Laura Hurtado, bona tarda.
26: Bona tarda. Després que els laboristes forcessin la dimissió de Keir Starmer, Burnham, exalcalde de Manchester, assumirà el lideratge al capdavant del país el pròxim dilluns després d'haver guanyat sense rival les primàries del partit.
27: I am ready, ready to lead.
26: El diputat ha assegurat que està preparat per liderar i continuar construint sobre els fonaments establerts i ha reconegut que sota el lideratge de Starmer van passar de la seva pitjor derrota dit a una de les victòries més importants de la història. Burnham ha promès unitat al partit i descentralització del poder a nivell nacional.
21: Gràcies, Laura. I a Alemanya i França estreten relacions per una major cooperació en matèria de dissuasió nuclear. Així ho han acordat els màxims mandataris de cada país, Friedrich Merz i Emmanuel Macron, al Consell de Ministres franco-alemany que s'ha celebrat a la ciutat germana de Brühl. Pau Alemany, bona tarda.
28: Bona tarda. Per primera vegada, Berlín participarà en unes maniobres de caràcter nuclear de manera conjunta amb París, que es realitzaran a territori francès. L'objectiu és col·laborar de manera més eficient en matèria de dissuasió nuclear. Tal com ha afirmat el canceller alemany a acabar la reunió. França ja havia obert l'opció d'acollir-se al seu paraigües nuclear als socis europeus, però Alemanya ho havia rebutjat en un primer moment. I és que el país dirigit per Emmanuel Macron és un dels nou estats al món que disposen d'armament nuclear i l'únic que pertany a la Unió Europea. I més enllà de la dissuasió nuclear, els dos mandataris han mostrat el seu desig que hi hagi transferències de tecnologies de la Xina cap a Europa per corregir la relació monetària amb el gegant asiàtic.
21: Gràcies, Pau. I acabem amb la previsió del temps. Emet, David Torres, bona tarda.
29: Bona tarda. La resta de la jornada a Catalunya continuem amb les temperatures elevades dels darrers dies, amb avisos actius a l'interior i l'Alt Empordà, i aquestes temperatures pugen algun grau de cara a diumenge, però dimarts tornen a baixar i no ens afecta l'episodi d'altes temperatures que es produirà a la resta de la península, així que de cara a la propera setmana les temperatures segueixen altes, però no de forma tan significativa. És una informació d'AEMET.
21: Això és tot. Més notícies a rtv-baixa.cat i en 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
22: Ràdio 4.
0: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
22: El Pla B, amb Toni Marín.
0: Compromesos amb la bona informació.
22: Sentit de viure, amb Manel Domínguez.
4: Cada dissabte de 8 a 9 del matí obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai on joves i sèniors comparteixen criteri, idees, visió i vivències úniques que capgiren. Un raig de llum sobre la transformació social i la dignitat de totes les edats, on no sobra ningú, i el combat de la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis. El programa de les moltes veus. També el poden escoltar al web de Ràdio 4 i a la plataforma de RN Audio. Gaudeix amb Ràdio 4 del nou sentit de viure.
22: Ràdio 4.

0: ratllat, segona hora, i els divendres saben que volem entrar a la cuina. Carme Ruscalleda, com estem? Bona tarda.
1: Molt bé. Aquí, una mica de calor, però bé.
0: Bé, ja encara en les vacances o no hi ha vacances a l'estiu?
1: No, hi ha vacances a l'estiu. L'estiu toca estar a punt per atendre el públic que ens visita, i tant.
0: Clar, quan feu les vacances, doncs?
1: Doncs sempre contemplem les vacances per la tardor. Quan tothom ja s'incorpora, llavors nosaltres parem.
0: Clar, molt bé. Elisabet Carvajal, bona tarda. Elisabet, hola. Està, perquè jo la conec.
2: Bona tarda.
3: Ella.
0: És la portaveu dels majoristes de producte fresc de Mercabarna. Ja estem totes preparades. Parlem ja de la fruita, Elisabet.
2: Doncs tenim molta fruita i molt sucosa. Pocs canvis pel que fa a les varietats, però sí que tenim notícia pel que fa a preus. La síndria al mercat majorista, doncs, ha baixat força de preu. Ens arriba sobretot d'Almeria i també en tenim del Marroc. Podeu cridar l'atenció a les fruiteries una síndria molt grossa, que crida l'atenció per la seva mida, la síndria melona. Doncs aquesta varietat ens arriba del Marroc. També modera preu el meló pell de gripau.
0: Molt bé. Mira, aquesta síndria... Síndria, Carme, et volia dir que sempre me'n recordo d'aquesta imatge de la síndria a la platja,
1: Sí, i tant, ja ho crec, perquè sura, sura. Sí, que ningú tingui por de tirar-la a l'aigua, sura. Bé, jo penso que hauríem de fer memòria de que són bones per postres, tant la síndria com el meló. Són bones per sopes fredes, tant la síndria com el meló, també a les amanides, entrants freds, tant l'una com l'altra. I atacs congelats, atacs grossos congelats, tant l'una com l'altra, ens el podem menjar com un polo d'aquests gelats d'aigua, o ratllat com un granissat al minut. Recordem-ho, això, perquè és una manera de menjar-ho d'una manera diferent. O, per exemple, aquestes tan grosses, dius, n'hem menjat 2 dies, encara en tinc. Doncs faig aquests llingots, els congelo, i un altre dia trec aquest granissat i, oh, quina il·lusió! I és la mateixa síndria. Evidentment, fornejats, tant l'una com l'altra, també a llingots, aquí no massa grans, només gruixuts de 2 centímetres, fornejats a 100 graus un parell d'hores, sobre paper sulfurat, van perdent volum, però concentren melositat, que després salpebrat pot acompanyar, pot ser un entrant, o pot acompanyar tant una carn com un peix. Per tant, li podem treure realment el suc tant a la síndria com al meló.
0: Mira, i això deu ser dolcíssim, no? Això que es fa fornejat de sortir molt dolç, clar. Tot concentrat.
1: Surt dolç, però pren una altra textura, pren un altre camí. No pren només un camí de postres. Si hi poses sal i pebre, t'asseguro que hi agafa el camí. No és un xutni, però sí que et ve de gust per acompanyar un filet a la planxa.
0: Que bo. A 100 graus, o sigui, fluixet al forn,
1: 100 graus,
0: i dues
1: hores. Dues
0: hores,
1: sí. O sigui, el poses sense pilar-ho, ben pla, programes un parell d'hores, te n'oblides, i quan tornes, aquell volum ha reduït a la meitat, i allò t'ho guardes amb un tàper i li trobaràs mil usos.
0: Ostres, això ho vull provar. Mira, això és molt original i segur que ens agrada. Sí,
1: segur.
0: Sí. Més fruita, Elisabet?
2: Doncs l'albalcoc i la nectarina de Lleida, també bona setmana, i també de paraguaios i préssecs, especialment doncs el préssec groc.
0: Què faries amb això, Carme?
1: Bé, doncs mira, evidentment me'ls menjo per esmorzar, per berenar, per postres, això ja ho sabeu que en sóc enamorada, però recordem, verdosos, tots quatre, tant l'albalcoc com la nectarina, el paraguaio o el préssec, pelats i a mitjos, verdosos sempre, cuits amb vi o vi blanc o vi negre a un 10% de sucre, amb la pell de llimona, amb la canyella, boníssims, boníssims. Tant o més bons que les peres al vi. Boníssims, i fins i tot mesclats. Ara bé, madurs, també pelats, ja a talls, directe amb el vi. Amb un vi negre o amb un vi blanc. I això sí que ja seria a la minut. Muntat a talls i posat de postres. Boníssims. Això seria quan són molt madurs, els altres quan són verdosos. Mira. Són una manera de gaudir-los ara que en aquesta temporada. Ens anem d'arribar cansada de tants que anem de menjar.
0: I tant que sí. Sí, que ve molt de gust, sí senyor.
1: Oh, i tant.
0: D'hortalissa, què ens recomanes, Elisabet?
2: Doncs tenim algunes que aquesta setmana de temporada que ens tenim força bé de preu, com el cogombre, el carbassó, el tomàquet madur, i també la vergínia llarga va moderar en preu.
1: Mira, us proposaria aquí fer un casament de carbassó i cogombre. El cogombre sí que us diria el pelem, aquests peladors que són tan dinàmics que els pelem de seguida. Els fem a bastons, ja no hi tenim pell, però sí que eliminem el que és la polpa de dins, les llavors, aquelles llavors tan sucoses, i fem uns palets llarguets, com d'un centímetre. El carbassó, en canvi, no el pelem, però sí que hi traiem, si té molta llavor, el descarreguem una mica i el fem molt finet, que es ve juliana, i mesclem el cogombre amb el carbassó. I això ho muntem una vinagreta amb oli, amb un toc de vinagre, amb mostassa o Dijon o d'aquella de moc, que és aquella més granada, sal i pebre, i hi posem un iogurt grec i hi posem una cullerada d'orenga. Ho ben barregem i és una amanida d'aquelles refrescant, boníssima i diferent de les amanides. Recordem, ha dit que en Bon Tomàquet, evidentment, és ben bé el protagonista de l'estiu. Si ens diguessin, dibuixa una hortalissa d'estiu, dibuixaríem tots un tomàquet. Clar. Però fem memòria que pelat millora, el gaudim més. Pelem-lo, és un moment amb una puntilla ben esmolada, de seguida tenim la pell llevada i realment el gaudim més. Sopes, ja ho sabeu, quan fem amanides, fer tant per tant, tant tomàquet com síndria, funciona moltíssim, i també funciona, aquí sí que ja seria quartejats sense pell i sense llavors, dessecats també al forn, a 100 graus, un parell d'hores, també redueixen a la meitat, prenen una altra textura interessantíssima, que hi descobrireu mil solucions. Mira. Per canapés, per entrepans, per vinagretes, pel que us sembli. El dia que engegueu el forn a 100 graus, feu una safata de cada i ja veureu dieu, caram, que ens agrada.
0: Ja veig, avui la cosa va del forn a 100 graus.
1: Va a 100 graus, sí, que treballi el forn.
0: Sí, senyora. Més coses, Elisabet?
2: Doncs, si seguim amb les hortalisses, us destacaríem també la mongeta tendra tipus Perona, ara de plena temporada.
1: Sí, hem fet ben bé una oda a la Perona. Jo us he de dir que les ensaladilles més bones que podem fer són aquestes d'estiu, on hi posem la patata, la pastellanga i la Perona. Clar. Ahir dona realment una finesa, dolceja la Perona. I ahir dona, visualment, evidentment, que ens hi aporta aquell verd, però la boca és tan agradable, per tant, Perona cada setmana a casa.
0: Molt bé. Saps quina ensaladilla faig moltíssim, Carme? Sí. Aquella que vas explicar amb la patata i la pastanaga ratllada, les gambes...
1: Sí, cuit amb pell, sí.
0: I la maionesa de Dijon.
1: Ja deus celebrar moltes coses ja quan hi poses gambes.
0: Ui, que m'encanta. Aquesta l'he fet moltes vegades, triomfo. Veig gent a casa i faig, vineu, i li dic, l'ensaladilla de la ruscalleda. És aquesta, que ho sapigueu.
1: Que bo.
0: Anem a mirar la peixateria. Què hi ha de peix i marisc, Elisabet?
2: Doncs aquesta setmana, segons m'han explicat els companys del Mercat Central del Peix, és molt bona en saitó, aquest peixet blau que fa estiu i que ens arriba tant del Mediterrani com de l'Atlàntic, de la part d'Andalusia.
0: A casa ens encanta, el saitó. Sí, és una festa, el saitó.
1: Fregidet, boníssim. I si dius, mira, és que n'he comprat massa i a l'hora de fregir només n'he fregit la meitat, home, posa'ls amb adob amb vinagre. Realment és ben fàcil. A filets amb vinagre i sal, només un parell o tres d'hores, no massa, que no ens quedi massa coi, que no quedi blanc, que sembla un paper. I llavors ben escorregudet, el posem ja amb oli, amb una mica de pebre, i tenim dos o tres dies un recurs a la nevera que va volant, volant.
0: Molt bé, què més? Elisabet.
2: Doncs de peix blanc us destaquem el sabre. És la primera vegada que parlem d'aquest peixet aquí a l'entrellat, també conegut com a peix corretja, precisament doncs, per la seva forma, que recorda doncs, això, una cinta o una corretja. Peix blanc molt bo, de car tendre i sabor suau. A més, les espines molesten bloc i ens arriba del Cantàbric.
0: Sí, clar, sí, és gustós
1: és
0: de menjar.
1: Sí, i és bonic, És ben bé sabre, sembla una espasa d'aquella del Cid Campeador, El peix sencer, és plata pura. Molt bo fregit, enfarinat i fregit, ja és boníssim, però ja que ens agraden els escabetxos, i l'escabetx a la cuina és molt agraït, perquè el pots fer per aquell dia, però en fas el doble, i el tens per cap de dos o tres dies. Per tant, el sabre també és ideal per fer l'escabetxat, ja ho crec.
0: Mira que bo. Alguna altra cosa de la peixateria, Elisabet?
2: Bona setmana de calamar i també de mariscos parlaríem de musclo. Ara ja us parlem de musclo gallec perquè el del Delta de l'Ebre va tancar en temporada.
0: Què fem
1: bé,
0: amb això?
1: Bé, mira, si abans hem casat els cogombres amb els carbassons, ara casarem els calamars amb els musclos.
4: Mira!
1: I és que fan molt bona parella. I és que podem fer un arròs només amb calamar i musclos.
0: Oh.
1: O uns fideus a la cassola, amb calamars i musclos.
0: Clar.
1: O podem fer el calamar farcit, no amb carn, sinó només amb vegetals, amb un picat de carbassó, de ceba, d'albergínia farcit, i el suc, amb un bon suc de tomàquet, i aquí sí que hi posaríem els musclos. Per tant, una parella que funciona, originalíssima, de dir, mira, aquí hem fet un farcit vegetal amb els calamars i el suc és de musclos.
0: Mira que bé, tu. No, això ja és delícia. Ens queda la carn. Anem a la carnisseria.
2: Doncs vinga, la carn de porc us aconsellem perquè modera una mica el preu i ens agradaria, Carme, sentir els teus consells per la llaminera i per la costella. Dos talls ben diferents.
1: I tant, diferentíssims, molt, molt diferents. I també de preu. Però mira, fixa't, el més car, el més premium és el filet, que és la llaminera. Aquí la podem fer a tacs com un filet mignon i ens dona el mateix plaer com si el mengéssim de vedella. Podem fer aquestes salses tan ràpides com és el pebre verd. Per tant, té molts recursos fer com filets mignon de la llaminera. O finet, a la planxa o arrebossat. Això a la canalla que els hi costa menjar la carn. Aquest és el seu tall. És molt bona per fer roast beef. Que ningú li espanti fer un roast beef amb porc. És idealíssim, i més aquest tall, que queda rosat, que queda gustós. Però hi ha una cosa molt divertida, que és, demaneu a la carnisseria que la llaminera us l'obrin a lo llarg, o sigui que la vagin obrint i us queda una peça gran, més gran que un foli. I llavors, aquí sí que hi podeu posar, us podeu aquí inspirar. I hi podríeu posar, per exemple, omplir tot una banda de formatge, per exemple, perquè agradi a tothom, de pernil dolç, uns quants filets d'anxova. Hi podríeu posar també una mica ben picada d'albergínia crua, picada petita, ho enrotlleu sobre si mateixa, ho lligueu. És un rostidet que vol molt poc temps perquè és molt tendre, un rostidet de 30 minutets, i quan el talleu fa realment una mena d'espiral boníssima i gustosa.
0: Ah.
1: Per tant, la llaminera és de molts recursos. La costella ja vol més guisat, més estofat, però és ideal per fer unes patates a la cassola, per fer uns fideus a la cassola, per fer un bon arròs. O, n'hem parlat alguna altra vegada, de fer-la tallada, per exemple, tallada a rips, que són aquestes tires més estretes, no tan llargues, de costella, i fer racions, per exemple, de 4 palets per cap. Això primer fem un bull curt d'aigua amb herbes aromàtiques, amb llaurer, amb farigol, amb una mica de romaní, i ho deixem bullir un parell d'hores, les traiem, i llavors sí que allà hauríem de fer un triturat, ara aquí hi ha tomàquets, de tomàquet, una mica de pebrot, una mica d'all i ceba, amb oli, les pintem i llavors les posem al forn. I tenim un rostit rapidíssim, boníssim, sense cap sabor estrany, i que diem, ostres, que bones que són les costelles.
0: Mira que bo.
5: Boníssim.
0: I ens quedaria l'aviram, oi, Elisabet?
2: Doncs sí, i us volíem suggerir el pollastre de pagès criat a l'aire lliure a granges catalanes. Ara, que és temps de festes majors, doncs pot ser un bon àpat. Podem celebrar-ho amb un bon àpat, no?
1: I tant, ja ho crec. I hi ha moltes festes majors que el plat principal sol ser un pollastre de pagès. Aquí sí que ha tret a ballar o una llagosta o gambes o escamarlans. I és que aquests són matrimonis d'aquells que fan festa major.
0: Clar.
1: Per tant, aquí sí que és rostir el pollastre, el marisc marcat, atenció, no el passem, una vegada el tenim ben marcat, ja tenim l'oli perfumat, fem-hi una bona salsa de tomàquet amb un toc de ceba,

0: Entrellat. Moltíssimes gràcies, companyes.
1: Gràcies.
2: Molt bon estiu i gràcies.
0: Una abraçada forta i que passeu molt bon estiu. Que vagi bé.
2: Abraçades. Adéu.
3: Adéu.

0: Bé, atents a aquesta sintonia que està sonant ara mateix, perquè a partir del pròxim dilluns, el 20 de juliol, els acompanyarà les tardes a Ràdio 4.
1: Doncs sí, perquè comença la programació d'estiu i les tardes a partir de dilluns i fins al 4 de setembre de 4 a 7 doncs seran del Joan Barutel.
0: Joan Barutel, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda. Què tal, com esteu?
0: Benvingut a Ràdio 4.
2: Jo estic encantat d'estar a la casa un altre cop.
1: Ben tornat,
0: això
1: t'anem
0: a dir. T'anem a dir benvingut de nou,
2: exacte.
0: No?
2: Exacte. Sí, sí, 22 anys després, imagina't.
0: A veure, 22 anys després.
2: 22 anys després, i a més em fa moltíssima il·lusió tornar aquest any a Ràdio 4, que és l'any que l'emissora fa 50 anys.
0: Sí, efectivament.
2: Jo vaig celebrar, clar, fa una mica de por i això. Jo vaig celebrar els 25, saps? I te n'adones com passa el temps de ràpid. Això és quan et trobes de repent pel carrer alguna persona i li dius, què tal el teu nen? No, si ara està d'adolescent. I de sobte dius, ha crescut tant, saps? Doncs passa una mica el mateix. S'ha fet la casa gran i han passat el temps que passa per tothom, però tu no te n'adones que passes
0: clar,
2: a tanta presa.
0: Clar. I
2: no?
0: Què, veus molts canvis? Tu estaves a l'edifici antic.
2: Jo estava a Passeig de Gràcia.
0: Imagina't.
2: Que era meravellós. Això és meravellós, però em perdo, saps?
0: Clar,
2: I acabo de pujar a direcció i et posa'm una línia per arribar a l'estudi perquè potser dilluns no arribo, saps? Perquè ho trobo tot igual.
1: Ah, doncs mira que jo sempre m'havia pensat que els estudis de Passeig de Gràcia eren molt més grans.
2: Sí, bueno, depèn de com els miris, però eren diferents perquè era la quarta i sisena planta. I la sisena planta era tot com molt visible, saps? I jo no sé per què, però ho trobava tot millor. Aquí em perdo.
1: Re, arribaràs a l'agost que ja ho tindràs.
2: L'altre dia semblava un turista per la casa, perquè vaig fer una ronda i em va trobar una companya, em va veure tan perdut que em va dir, escolta, què busques?
0: Clar.
2: I li vaig dir, doncs mira, és que començo a fer l'estiu, estic mirant una mica on queda cada cosa.
0: Re, en quatre dies et fas amb tot. Escolta, i t'has retrobat amb companys que hi fossin fa 25 anys?
2: I tant que sí, m'he trobat amb molts companys que hi eren aquí fa 25 anys i molts que tot just es jubilen ara, també.
0: Clar.
2: M'he trobat a tot, eh?
1: No, és que s'està jubilant molta gent.
2: Sí, és cert, és cert. Sí. Però sí que és veritat que a mi la casa m'encanta perquè va ser una etapa professional molt maca i m'encanta tornar, doncs, mira, precisament a l'estiu. Que...
1: Sí, estiu XL.
2: Sí, estiu XL, perquè pensem que moltes vegades a l'estiu pensem que han de ser moments com grans moments, no? I nosaltres volem fer un programa que en petits grans moments aconseguim fer un gran estiu. Per això volem fer un estiu XL, un estiu que tingui moltíssimes petites coses perquè la gent s'entretingui, s'ho passi bé, aprengui, es sorprengui, participi, i aquest és l'objectiu del programa, passar una bona estona en directe amb el meu company Marc Avena, que també torna a Ràdio 4 després de 22 anys, que va ser també un company que va estar amb nosaltres en aquella època i que era el meu company de programa i va presentar també a la casa un programa que es deia Què m'expliques, entre altres coses, i també s'incorpora al meu costat. Som dos bojos, no sé què ha fet la direcció d'aquesta casa, és possible que estiguem més temps als espais de direcció que a l'estudi, però
1: no,
2: bé,
1: no.
2: Hem pres aquesta decisió, no. Doncs farem el possible perquè tot passi i sigui el més divertit possible, i cuidar-te l'audiència, Samantha, també, eh?
0: Oh, i tant!
2: Faré el possible, jo cuido l'audiència, si hem d'arreglar la redacció, la teva part, tu m'ho dius, jo et rego les plantes si tens per aquí alguna planta, tu veixo tot net, polit, tu em dones instruccions i jo fantàsticament
0: ho he recollit tot perquè tingueu un molt bon espai, la veritat.
2: Doncs ja, ja ho he vist que està tot perfecte, però jo a vegades soc una mica bastant, intentaré que no quedi això així, perquè quan tornis estigui tot, niquelau, fantàstic bé. I fenomenal. O sigui que, mira quina diferència, eh? Uns que esteu comptant quan us queda per marxar de vacances i nosaltres que estem comptant quantes tones falta per començar.
0: Efectivament, sí, sí. I què esteu preparant? Què tindrem dilluns?
2: Doncs mira, dilluns tenim padrins, però no volem dir-ho encara, vale? Parlarem segurament, clar, és un tema candent el dilluns del Mundial, perquè clar. És un tema que passarà el diumenge, esperem que Espanya guanyi, esperem que així sigui, perquè després del camí que hem fet és el menys que ens pot passar. També parlarem de tindrem l'humor de David Balaguer, el proper dilluns, que ens acompanyarà, perquè sempre posa el seu toc d'humor. Tenim una secció que farem diària, en la que repassarem les cançons de l'estiu de cadascun d'ells i quines coses van passar en aquell any. També tindrem moltíssimes curiositats, tindrem música, participació, però a més, hi ha un munt de col·laboradors que aniran incorporant-se en tot el programa, en tot l'estiu, perquè tindrem, doncs, imagina't, salut mental, orientació laboral, perquè hi ha molta gent que l'estiu aprofita per canviar de feina. I té temps per preparar el currículum i fer coses.
0: Ah, mira.
1: És que l'estiu és el moment de renovació. Una canvia de pell i diu, a partir del setembre,
2: sí.
1: Què vull ser, sí. Amb qui vull estar...
0: Exacte, què vull fer a la meva vida.
2: Sí, és un moment també de nous propòsits, no? Com quan, per exemple, comença l'any, que també fas els nous propòsits.
1: No, és que l'any comença al setembre, sí. No ens enganyem.
2: Sí.
1: El gener és, doncs, mira, circumstancial.
2: També parlarem de salut mental, perquè és important també cuidar-la a l'estiu. Tindrem també sexòloga per parlar del sexe, que també és una època per mantenir relacions sexuals. Sempre són bones per l'estiu.
1: Bueno, amb aquesta calor, Joan, no sé.
2: D'això en parlarem, perquè això estava parlant avui amb la sexòloga, d'aquest tema. De viatges amb la Pere Falcó, que em vindrà a explicar, doncs, indrets. Jo volia parlar de viatges, però no des del punt de vista d'allò que fem típicament quan anem a un viatge, no? Si tens davant teu una persona que ha viatjat a 150 països diverses vegades, sap aquells llocs que habitualment, doncs, tu quan vas fas els típics. Jo vull que m'expliqui els que no són tan típics. Aquells que a vegades només sap la gent autòctona, que solen ser els millors llocs.
1: Doncs sí.
2: I això és el que volem també parlar. Repassarem els virals de la tele de fa uns anys, perquè també volem recordar

0: per a la secció de la tele. El Quique García ens vindrà a parlar també de programes històrics de la televisió. Farem un repàs cada setmana de diferents programes. Parlarem amb la Iris d'Hàbits Saludables. També tenim una aventura amb l'Aran Comín, que és el nostre català a Londres. Porta allà un temps i no s'acaba d'integrar. I vol instaurar els costums catalans a Londres. I cada setmana intentarà doncs, que els anglesos provin productes, facin coses d'aquí.
1: Ah, molt bé.
0: Sí, estem intentant a veure si és possible que trobi un grup d'amics intercanviant una mica els nostres costums amb els seus.
2: O sigui, menjaran pa amb tomàquet.
0: Sí, menjaran pa amb tomàquet.
1: Ballar sardanes.
0: Provaran el fuet, ballaran sardanes. Bé, allà hi ha una colla castellera, que també parlarem amb la colla castellera que tenim a Londres. Entre altres coses.
2: Que bé.
0: També estarem al dia de dels temes d'oci, que l'estiu és un moment fantàstic pels festivals, per moltíssimes trobades culturals, i estarem al dia, com per exemple la setmana vinent, que volem anar a la porta del concert de Chayanne, que ve a Barcelona, perquè segurament aconseguirem que les fans estiguin boges cantant-nos les cançons de Chayanne. O sigui, això ho tenim claríssim. També parlarem de llibres amb el nostre company Julio, que ens fa preparar el temps de lectura. L'estiu és una època en la que pots llegir, pots dedicar temps a la lectura. Quan tens, a mi m'agrada molt fer-ho a l'estiu sota el sol.
1: Bueno, acostuma a ser quan tenim temps,
0: exacte,
1: bàsicament.
0: Sí,
1: llavors aprofitem l'estiu per fer allò que durant l'any no podem fer.
0: Exacte, i a mi em passa molt sovint que quan vaig a la platja em costa molt ficar-me a l'aigua perquè començo un capítol i vull seguir, saps? I no vaig. Doncs també aprofitarem per fer aquest repàs de lectura de coses que ens poden interessar, de tot tipus de lectura, tant per també recomanar-li al teu fill, a la teva filla, etcètera, etcètera. I després, doncs, volem que la gent participi, volem que la gent interactuï amb nosaltres, perquè un programa de ràdio sense la gent, doncs, al final, moltes vegades, doncs, no és un... A mi m'agrada que la gent digui la seva, que participi, que digui bestiasses, més de les que direm nosaltres, i bé. I intentar tornar a aprendre a parlar. Perquè, clar, porto 22 anys sense seure un micròfon.
2: En català.
0: En català. I, no, fa molts anys que no ho faig. I m'estic estrenant ara des de fa 22 anys.
1: Mira!
0: En aquest programa, eh?
2: O sigui, imagina't.
0: O sigui,
2: doncs vas molt bé, eh?
0: Gràcies.
2: Podem dir
0: gràcies.
2: Que la cosa rutlla, de moment rutlla.
0: De moment, ja veurem dilluns, eh? Jo demano a la teva audiència que ens doni un vot de confiança durant aquest proper mes d'agost per cuidar-los, mimar-los i que el dia 7, quan tu tornis, estiguin aquí a les 4
2: clar
0: de la tarda per seguir escoltant l'entrellat.
2: Doncs a partir de dilluns, de 4 a 7 de la tarda, la franja de l'entrellat es transforma en Estiu XL. I a més, tota la programació de l'estiu, Natàlia?
1: Sí, perquè el matí de Ràdio 4, edició Estiu, el conduirà la nostra companya Maria García Coll, de 8 a 12 del migdia, les tardes, com veiem, amb el Joan. I els caps de setmana s'estrena la Leo Garriga, qui també torna aquí a Ràdio 4, amb Gel i Llimona. I molts podcasts que hem anat escoltant aquests últims mesos arriben a la programació regular, arriben a l'antena, com Escolta Poblet de la Sílvia Tarragona i el Pep Gorgori, o Aquesta nit al Tiffany's, o Codi 6 de l'Oriol Nolis i la Marta Català.
2: Ja veuen que Ràdio 4 a l'estiu no s'atura i té programació d'allò més interessant. Joan Barutel, moltes gràcies.
0: Gràcies, bon estiu,
2: molta
0: Samantha.
1: T'escoltem dilluns,
0: Gràcies.
2: Adéu, adéu.
3: Són les 6.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
3: Bona tarda. Mèxic ha registrat un terratrèmol de 7,4 graus a l'escala Richter, que de moment no ha deixat cap víctima mortal ni danys greus, segons han informat les autoritats del país. El sisme s'ha produït a la costa, així que s'ha activat l'alerta de tsunami. Pau Alemany, bona tarda.
5: Bona tarda. El sacseig s'ha produït a 3/4 de 3 a una profunditat de 10 quilòmetres. La ubicació concreta és l'estat de Chiapas, al sud-oest de Mèxic, i prop de la frontera amb Guatemala, on sí que hi ha hagut algun edifici afectat. La Secretaria de Protecció Civil de Chiapas ha explicat que s'està monitoritzant l'efecte del terratrèmol a les diferents regions de l'estat, mentre que la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, oferirà una roda de premsa les pròximes hores per donar més informació. Pel que fa al tsunami, està previst que les ones augmentin entre 30 centímetres i 1 metre.
3: Gràcies, Pau. Mentrestant, a casa nostra continuem molt pendents de diversos incendis simultanis arreu d'Espanya. El focus més preocupant continua sent el d'Orés, a la comarca aragonesa de les Cincovillas, que ja ha cremat 12.600 hectàrees. Hores d'ara és el foc més gran de l'any registrat a l'estat i manté més d'un miler de persones desallotjades. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior de l'Aragó.
6: Durante el día de hoy, bueno, también tenemos un riesgo de propagación muy alto con el cambio de viento, es decir, al cambiar el viento a viento norte, flancos que hasta ayer teníamos, ya se estaban refrescando, intentando que no hubiera rebrotes, pues lógicamente con el cambio de viento hay que estar mucho más atentos.
3: A Castella-La Manxa, l'incendi de la Mierla a la Serra Nord de Guadalajara ja supera les 2.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 7 municipis. Més de 300 efectius i la unitat militar d'emergències treballen sobre el terreny, mentre les altes temperatures i el vent compliquen les tasques d'extinció. També preocupa l'incendi d'Arche, de Màlaga, que ha obligat a desallotjar habitatges dispersos i a confinar el municipi veí de Còmpeta. En canvi, el foc de l'Ozoyuela, al nord de Madrid, evoluciona favorablement. S'han aixecat, de fet, la majoria dels confinaments, tot i que els equips d'emergència mantenen la vigilància per evitar revifades a causa del vent. En aquest sentit, al Canadà continuen actius més de 800 incendis forestals, molts dels quals estan fora de control. El fum que generen s'està desplaçant centenars de quilòmetres cap al sud, empès pel vent, i provoca un episodi greu de contaminació atmosfèrica als Estats Units, que afecta uns 100 milions de persones de 18 estats. Aquest núvol de fum també podria condicionar la final del Mundial de Futbol d'aquest diumenge entre Espanya i l'Argentina, que jugarà a Nova York. Amb tot, les previsions apunten que la qualitat de l'aire podria millorar de cara als propers dies. En esports, acaba de finalitzar la 13a etapa del Tour de França, un recorregut molt ràpid, tot i que avui els ciclistes han tornat a pedalar per l'alta muntanya. Enviat especial, Jorge Agüero, bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda. Mauro Schmidt, el ciclista suís de l'equip Jayco, ha estat el més ràpid en aquesta 13a etapa. S'ha imposat en una arribada frec a frec amb el corredor d'Astana, Harold Tejada, el colombià. Entre tots dos s'han disputat el final d'etapa. Estem encara pendents dels canvis a la general, perquè en principi segueix Tadej Pogacar amb el mallot groc, amb un avantatge de 3 minuts i mig sobre Jonas Vingegaard, però el resultat d'aquesta etapa ha pujat al tercer esglaó Tom Pidcock, el ciclista britànic de l'equip Pinarello. Com dic, estem encara pendents de rebre la general definitiva per part de l'organització.
3: Gràcies, Jorge. Per cert, que encara de l'àmbit esportiu, l'Ajuntament de Barcelona finalment instal·larà la pantalla gegant per veure el partit de la final del Mundial de Futbol a la plataforma Marina del Fòrum, amb accés pel carrer Josep Pla amb Avinguda del Litoral. En un inici, l'espai havia de ser al carrer de Martí i Franquès, però el consistori ha canviat de lloc davant l'elevada expectació generada. El partit, recordem, aquest diumenge a partir de les 9 de la nit. I ens interessem a aquesta hora per l'estat de les carreteres catalanes. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
8: Bona tarda. De moment, a aquesta hora, destaquem aturades a l'autopista AP7, a la zona de Sant Celoni, uns 3 quilòmetres sentit sud, a causa d'un camió accidentat. De moment queda un carril tallat en sentit Tarragona. En aquesta autopista AP7 hi ha força volum de trànsit de sortida de cap de setmana, especialment a la zona del Vallès, és a dir, entre Mollet i Granollers, trams de lentitud i retencions sentit Girona, i també zona del Baix Llobregat, a partir del Papiol, Castellbisbal, també Martorell, en sentit Tarragona, en aquest cas. Destaca també a aquesta hora lentitud aturades a l'autopista del Maresme, a l'altura de Tiana i més endavant a l'altura de Mataró, en sentit nord. També hi ha retencions a la C32, B20, la zona de l'Hospitalet, Cornellà, el Prat, de sortida de Barcelona. A les dues rondes encara molt de moviment a les dues, sobretot en sentit Trinitat, i també destacar els 3 quilòmetres de lentitud amb aturades afectats per obres a l'autovia 2, a l'altura de Jorba i en sentit Lleida. És tot. Bona tarda.
3: També és tot de moment per part nostra. Més notícies al portal web rtv-e.cat i en 55 minuts a l'edició vespre aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
4: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Doncs estem a l'última hora de l'entrellat, passen 6 minuts de les 6 de la tarda i acabem la setmana donant la benvinguda a l'únic col·laborador de l'entrellat amb pseudònim, Oriol Esteve, l'entretallat. Com estàs, Oriol? Bona tarda.
1: Què tal? Com esteu? Bon dia. Últim dia,
0: últim dia. Emocionadíssim.
2: Últim dia.
0: És molt especial, l'últim dia.
1: És molt especial, sí. O sigui, hi ha un punt de que tens ganes de descansar, una mica. De dir, bueno, ja està, s'ha acabat i tal, però també ja fa molta pena, no?
0: Sí.
1: Realment, l'últim dia sempre és com... Hòstia, es fa feixuc.
0: Sí.
2: Per això estàs aquí, per fer-nos riure.
0: Això mateix.
1: Tant, sí, no? I avui és un dia... O sigui, per fer riure i també per repassar el balanç, no?, de tot l'any, no?
2: Uau, és que hem tingut coses xulíssimes, home,
0: clar que sí, quina bona pensada.
1: Sí, l'últim dia s'ha de fer... O sigui, la temporada de ràdio dona per moltes coses i ens hem emocionat, hem rigut, hem après i pensar quina és la millor manera d'acabar la temporada que recuperar algun dels millors moments, no?, que hem viscut a l'entretallat. A l'entretallat i a l'entretallat.
2: I l'entretallat també, clar que sí.
1: I és molt curiós perquè quan tires de maroteca recuperes moltes coses que ja ni recordaves. O sigui, jo hi ha coses que no recordava que havien passat, eh? És molt probable que ni vosaltres mateixes us recordeu.
0: Ah, mira, però... podria ser, perquè...
1: Sí,
2: és que
1: ja
2: una temporada és molt llarga. I
0: molt, hem fet tantes coses.
1: Sí. Ja veureu que he fet un recull de moments espectaculars que han marcat aquest any, i els oients el recordaran perfectament. Per exemple, per començar, recordeu la meva primera secció de la temporada?
2: A veure, l'anem a recordar.
0: Passen 5 minuts de les 6 de la tarda i acabem la setmana donant la benvinguda a un nou col·laborador de l'entrellat que s'estrena avui mateix, Oriol Esteve. Bona tarda.
3: Bon dia. Com esteu?
0: Com estàs, Oriol?
3: Hola, molt bé. Molt content de ser aquí amb vosaltres i molt content de l'oportunitat, eh? Una cosa, acabo de berenar i no sé fer el rotet sol. Algú pot agafar en braços i ajudar-me?
2: Home, i tant, Oriolet. Vine aquí, carinyo.
1: Que
2: maco.
1: Que joves, quines veus.
0: Ai, era. Sí.
2: Mira.
1: Déu-n'hi-do.
2: Ens hem fet grans,
1: sí,
2: aquest any.
1: Vosaltres no heu canviat gaire, eh? Vosaltres no heu canviat gaire. Però jo sí, és que han passat moltes coses en un any, eh?
0: I tant, molt, que
1: sí. He canviat la veu.
2: No, és que eres
0: ai, tan mono.
2: Eres un pollet.
1: Molt petit. Doncs anem a seguir, si voleu, repassant moments de la temporada.
0: Sí.
1: Aquest em sembla especialment remarcable, perquè va ser un moment molt comentat aquí a la redacció. Recordeu quan la Samantha va entrevistar el president del govern, el Pedro Sánchez, i cada vegada que es dirigia a ell, li canviava el nom.
2: Això va ser brutal.
1: Va ser molt delirant, no? va ser increïble.
0: Sí,
1: hem
0: fet
1: un recull de tots els moments en els que es dirigeix a ell i li diu el nom malament. Ja veureu, escolteu.
0: Muy buenas tardes, presidente Perro Sánchez. ¿Cómo lleva la gestión de este tema, señor Porro Sánchez? Claro, querido Potro. ¿Qué opina de Trump, Mr. Peter? ¿Verá el Mundial, presidente Pedrerol? Gracias por su tiempo, presidente Josep Maria.
2: Va ser gloriós aquest muntatge brutal, eh?
1: No va donar ni una sola vegada li va dir bé el nom. És bé, increïble, eh?
0: Sou molt exigents,
1: Bueno, dir-li president de Josep Maria ja va ser increïble, això, eh? Però bueno, seguim en aquest viatge al passat, no?
0: Vinga.
1: A un altre moment molt mític de l'entrellat, i aquest sorprèn moltíssim, perquè ni tan sols es va coincidir amb la nostra temporada. És una cosa molt estranya, perquè això va passar el maig del 2025. O sigui, no va ni coincidir. Recordeu quan vam haver de cobrir el conclave en el que va sortir escollit el papa Lleó XIV?
0: Sí.
1: Recordeu que, com que no teníem corresponsal al Vaticà, vam fer un sorteig a la redacció i vam acabar enviant el Tomàs, no? Us en recordeu, d'això?
2: Que el Tomàs sirve para un roto y un descosido.
1: No, el tio es va prestar moltíssim i va donar el callo. Ja ho veureu, escolteu.
0: Contactem amb el nostre enviat especial a la plaça de Sant Pere, de Ciutat del Vaticà, perquè ens expliqui quin és l'ambient ara que és a punt de sortir la fumata del conclave. Tomàs, bona tarda, com va pel Vaticà?
4: Doncs bona tarda, Samantha. Aquí hi ha una calma tensa entre tots els fans del papa, tot i que encara no sabem qui serà el futur papa, però respira una il·lusió entre els assistents... Perdoneu, ara mateix hi ha molt d'enrenou.
5: Santo padre.
4: Tots els ulls es dirigeixen a la xemeneia del casal d'avis des del que s'està fent aquest conclave.
0: No sé si seria un casal d'avis, però sí, sembla que han acabat la darrera votació i és moment de conèixer el veredicte.
4: Fumata blanca, fumata blanca, tenim fumata blanca. Per fi sabrem qui és el nou papa. Aquí la gent s'està tornant completament boges, hi ha abraçades, gent que plora de genolls, monges fent breakdance, això és històric. Moltes mostres d'alegria des de la plaça de Sant Pere del Vaticà. Moment absolutament històric.
0: Sí, Tomàs, sembla que el nou papa és a punt de dir unes paraules des del balcó de la seva suite presidencial. Posa-li el micro.
4: Vaig. A veure, m'estic acostant com puc, que aquí hi ha molta gent. Perdoni, senyor pare. Però és que aquí estem fent servei públic i hem d'informar de les primeres paraules del papa. A veure, vale, ja he arribat. Escoltem les primeres paraules del papa Lleó.
5: Simba, te voy a contar algo que un día me dijo mi padre. Mira las estrellas. Los grandes reyes del pasado nos observan desde esas estrellas.

0: ¿De veras?
1: Sí. Y cuando te sientas solo, recuerda que esos reyes estarán ahí para guiarte. Y yo también.
2: Momentàs històric.
3: Sí, històric, tant. Realment. Les primeres paraules del papa Lleó. Sentíem un nen, també, però com que és papa, devia ser el seu fill, aquell nen que sentíem, que s'ha sentit. Bé, també hem tingut moments complicats, també, aquesta temporada. Ah, sí, vull dir, clar, que no tot ha sigut així, diversió i moments històrics. Per exemple, aquesta temporada, quan estava a punt de celebrar-se el Festival d'Eurovisió, i els professionals de Ràdio Televisió Espanyola van mostrar-se en contra del blanquejament del genocidi contra Palestina, recordeu que aquí dins la casa hi havia com molta tensió, no? Hi havia una mica de sospites entre professionals, sí, una mica guerra freda, una mica, I des de l'entrellat teníem la lleugera sospita que un dels tècnics ens havia sortit una mica partidari de la causa sionista. No sé si us en recordeu.
2: Ens fem ressò del missatge que els companys i companyes de la cadena han fet públic a través d'X.
4: Ante la celebración de la final del Festival de Eurovisión, esta noche Radio Televisión Española recuerda que ha decidido no participar en esta edición del certamen. El Festival de Eurovisión es un concurso, pero los derechos humanos no lo son. No hay espacio para la indiferencia, paz y justicia para Palestina.
2: Perdoneu, sembla que estem tenint problemes tècnics des de l'entrellat. Volem mostrar el nostre recolzament als companys i companyes i volem mostrar solidaritat amb les víctimes del genocidi.
4: Bé, condemnem la violència, la guerra i les accions de l'Estat d'Israel.
2: Qui és el tècnic avui?
4: Qui sé qui és aquest?
2: Qui tenim de tècnic?
4: Qui és?
2: En fi. Uf.
3: Moments tensos, moments molt tensos.
4: Això va ser terrible.
3: Això va ser molt terrible.
4: Això va ser horrorós.
3: No. Fotre fora aquell tio també va ser complicat, Bé. Per sort ja està fora del sistema, està fora de Ràdio Televisió Espanyola.
2: Bé, és que teníem el dia,
3: Teníem un mal dia, un mal mes i un mal any, Bueno, però això va ser un moment, o sigui, va ser una cosa, tots els altres moments han sigut molt divertits. A mi un dels favorits, que em va agradar molt, és el que va passar fa res, de fet, fa un mes i mig. Recordeu quan em vau enviar a cobrir els concerts de Bad Bunny?
2: Oh, i tant!
4: Brutal!
3: I em vau dir, per què no vas a la casita de Bad Bunny?
2: Sí.
3: El problema és que jo sóc un senyor molt major, no?, un empanat de manual, i em vaig confondre i vaig anar a la casa real de Bad Bunny. I mira, recordem aquest momentàs.
2: Oriol Esteve, enviat especial a la casita de Bad Bunny. Quin és l'ambient des d'allà dins?
5: Hola, doncs, a veure, l'ambient és més aviat tranquil, no? Està tot aquí fosc. La cosa està molt menys animada del que em vau dir, però guai, bona casita. Realment és tan bona, que jo no l'anomenaria casita, la veritat. Perquè una casita que tingui una piscina més gran que tot el Palau Sant Jordi, doncs, dir-li casita
4: però
5: es queda curt.
4: Una cosa, Oriol, ens pots explicar com està l'arribada, quins famosos hi ha a la casita de Bad Bunny?
5: A veure, l'arribada ha anat bé, ha sigut moltes hores, no? He aterrat a Puerto Rico aquesta matinada, he pillat un taxi, m'han intentat segrestar un parell de cops, també t'ho diré, i m'he plantat aquí a la casita, i de moment no he vist famosos. El que sí que he pogut veure és una col·lecció d'estàtues nues de Bad Bunny que té aquí al jardí, molt maques, i la veritat és que el tio està ben dotat, vull dir que el tio... I clar, és que he hagut de saltar una valla per accedir a la casita, perquè està molt mal muntat, realment aquests concerts estan molt mal muntats, i ara estic mirant d'entrar a la casita, a veure si entro per aquí, que sembla donar un menjador, a veure si puc obrir aquesta finestra... No, sembla que no...
2: Oriol, per favor, crec que t'has equivocat de casita.
3: Ui, això, ja ha començat el concert, ja? Això és la música de Bad Bunny, no?
4: Però escolta, Oriol, per favor, on t'has posat? Surt d'aquí!
3: Ah, mira, sembla que ja arriben els de seguretat. Aquests em diran per on puc accedir a la casita. Buenas tardes, señores agentes.
2: Uf.
3: Hòstia, ho recordeu? Recordeu que vaig morir aquell dia?
2: Va ser horrorós.
3: Vam patir molt. Jo ho recordo com algo maco. Vaig estar a la casita de Bad Bunny.
4: Però no tu també.
3: Quins records? Quants records ens ha deixat l'entrellat? Ho trobarem a faltar.
2: I tant.
3: Trobarem molt a faltar
4: el teu somriure, sí, i l'entrellat.
3: Exacte. Després d'aquella visita a la casita, no? Vaig estar uns dies sense venir per un tema, pel que sigui, no? I no sé si us en recordeu, però vau decidir substituir-me per una IA, pensant-vos que ningú notaria la diferència. Això encara encara m'ofèn una mica a dia d'avui.
2: Era provar-ho, era provar-ho.
3: Sí, va ser una mica ofensiu, realment. Però és veritat que gairebé no es nota que no era jo, eh?
2: Ara mateix, quan passen, són tocades, un quart de set de la tarda, acabem la setmana donant la benvinguda a l'únic col·laborador de l'Entrellat, amb pseudònim Oriol Esteve, l'Entretallat. Bona tarda, Oriol, com estàs?
3: Bon dia, Samantha i Natàlia. Espero que us trobeu dins dels paràmetres habituals de benestar. Soc jo, l'Oriol Esteve, el de debò. I he analitzat les seves, vull dir, les meves intervencions anteriors i he detectat que acostumo a començar les seccions amb una observació aparentment banal que deriva en una crítica social molt punyent i molt enginyosa. Procediré a executar aquest patró. Error. No s'ha detectat cap rastre d'enginyi a la base de dades de l'Oriol Esteve. Procedeixo a autodestruir-me en 5, 4, 3, 2, 1...
2: Bé, boníssim, boníssim com sempre, Oriol.
3: Déu-n'hi-do, eh? Molt humiliant que em substituïssiu per una IA, la veritat, molt humiliant. Però bueno, ara per acabar, Samantha, Natàlia, el meu moment preferit de la temporada encara no ha passat.
0: No?
3: Està a punt de passar,
0: això,
3: ara mateix.
0: Això és increïble.
3: Això és ciència-ficció, ja. O sigui, ens estem avançant i ja us avanço que és el millor moment de la temporada. Recordeu que un dia us vaig portar la història de la veritable Marisol?
2: Sí.
3: Una senyora que es diu Remedios Olaya i que defensa a la seva pàgina web, que és la Marisol original i que sí. Pepa Flores la va suplantar.
2: Sí, em va parlar.
3: Doncs, Samantha, tinc una sorpresa per tu.
2: Què?
3: Va quedar pendent una entrevista amb ella i per fi avui la tenim entre nosaltres. Així que, Samantha, quan vulguis, pots parlar amb la verdadera Marisol Remedios Olaya.
2: Home, Remedios, molt bona tarda, buenas tardes.
6: La vida es una tómbola, tómbola. La vida es una tómbola, tómbola. Soy la verdadera super Marisol, que estoy con vosotros. No me podía perder este último programa del Entrellat. Me hace muchísima ilusión.
3: Quin privilegi, de veritat. Tenim a la veritable Remedios Olaya.
6: Todo verdades, pocas mentiras en mi historia y en mi realidad, en mi biografía.
0: Escolta, veritable Marisol, com has viscut hasta tants anys a l'ombra?
6: Me han suplantado muchísimas veces y no será por veces que no haya querido ir al Deluxe a contarlo todo, pero no me han dejado la mano pero, negra del show business.
2: Pero nois, però anem a veure, que aquest és el Manel Ferrer.
6: Sí. Sí.
2: Manel, benvingut.
6: Bona tarda, moltes gràcies.
2: Escolta, no coneixia aquest alter ego Remedios Olaya.
6: Home, a meravella aquesta dona, jo crec que se li ha de fer o se li ha de donar un carrer, una plaça o alguna sí, cosa, algun lloc, aquesta bona dona. Sí, s'ha d'explicar la història aquesta, Oriol Esteve, ara és el moment de fer-ho, això, eh?
3: Sí,
6: d'anar-la
3: sí,
6: a buscar i documentar la història.
3: Aquest estiu prepararé un podcast, un llibre, algú, perquè...
0: Tu que ets el rei de fer els documentals
6: clar,
0: més ben parits d'aquí a casa nostra, aquí tens un docu increïble.
2: Home,
0: doku
2: imagina't.
3: Impressionant, realment.
6: T'anava a dir que espavilis perquè està gran, la senyora. És a dir, que tampoc és allò que diguis, ens ho parlarem pel 2030. Ens hi hem de posar, eh?
3: M'he de posar les piles, sí. Doncs res, escolta, doncs aprofitaré aquest estiu per posar-me les piles.
2: Molt bé.
0: Escolta, tens molta pressa? Et pots quedar
3: no,
0: fins al
3: quedar,
0: final? Vinga, va, fantàstic.
2: Va, això ens
3: i més si aquí està Remedios Olaya.
2: Home, clar. Quan més serem, més riurem. Manel, què ens portes aquesta setmana?
6: Avui heu de saber, i han de saber els nostres oients, que no teniu el guió d'aquesta secció.
0: No, de fet, en el nostre guió posa el guió no el poden veure ni la Samantha ni la Natàlia.
2: I efectivament no el veiem.
0: I aquí no el veiem.
6: És el missatge que li vaig enviar
0: avui
6: a la Marina Fernández, literal tal qual, eh? És a dir, era el que posava, perquè avui és la darrera secció que farem a l'Entrellat. Jo sé que els divendres sempre heu estat molt alegres, molt felices, tots molt contents. Suposo que no era perquè vingués jo, sinó perquè començava el cap de setmana.
3: Bueno,
0: llavors,
3: però
0: tu també hi has tingut
3: molt,
0: alguna cosa a veure.
6: No ho sé, no ho sé. Llavors, vull saber si realment és com aquella darrera classe del divendres per la tarda que ningú feia cas, que estaven ja guardant les llibretes i tota la motxilla, saps? Passant totalment del profe, i avui vull veure realment si estàveu atentes i atents, Oriol, pots participar també, perquè això també és una mica com l'examen teòric de l'examen de conduir, que a Xiripa pots aprovar també.
0: Et dic una cosa, que el dimecres l'Albert Fernández també ens va intentar posar prova.
6: I va ser un desastre.
0: No, ni una.
6: Jo espero que mínim que aproveu aquest examen.
0: Ai, que ens nervis.
6: Mínim que aproveu. La temàtica és cor. Val? Hi ha diferents fases i etapes que heu d'anar superant.
3: Malalties cardiovasculars, entenc.
6: Pot ser,

0: quina persona es tracta, doncs, la parella de la que estem parlant, d'acord? Primera pregunta, qui era la parella d'Anna Mena fins la seva ruptura, una de les més comentades d'aquest any?
1: Ai, molt bé, la Natàlia sap totes aquestes respostes.
0: Sí, eh?
1: Quina era la parella d'Anna Mena?
0: Us dic les opcions.
2: No cal.
0: Mario Casas, jo te les dic perquè a casa puguin jugar. A, Mario Casas, B, Òscar Casas o C, Miguel Bernardo.
3: Sembla que sí, jo no tinc ni idea.
0: Llença't.
3: Diré el segon, que era?
1: Òscar Casas. Jo també n'hagués dit. Mira, l'Oriol i jo sempre anem a la part, jo també.
2: Doncs haguéssiu dit la correcta.
3: Sí?
0: Molt bé, estàveu en el cert. Era la correcta. Després de 2 anys va anunciar la seva ruptura.
2: Que nosaltres ja no ens vam creure aquí els arguments que donaven.
0: Els motius de la ruptura, que era que treballaven moltíssim, que no podien estar plegats. Rotllos patateros que s'explica.
2: No, perquè més, setmanes després l'Anna Mena es va posar plorant un concert i tothom, home, si ho deixes per voluntat pròpia i no sé què, no sé quantos, llavors allà va sortir una mica de...
0: Que et deixi un tio amb aquest cos. El juliol és una feinada, també t'ho dic, eh? O sigui, et pot deixar un altre, però un Òscar Casas, un Mario Casas, és una feinada. Clar, és un tio estupendo en aquest moment de l'estiu.
2: Jo crec que les relacions, millor deixar-les abans de l'estiu.
0: Sí, això ho vam comentar, eh? Abans
2: així
0: de Sant Joan,
2: si es pot. Així et recuperes, exacte.
0: Sí, sí,
2: I mira, a final d'estiu estàs una mica millor.
0: Va, ara que estem al tema del Mundial, que me la repampinfla totalment, però anem a fer una parada per aquí, perquè és important. Va. Sé que ara mateix el món tremola el tema del futbol. Amb quina actriu s'ha relacionat sentimentalment Kylian Mbappé aquest any? Tres opcions, va.
3: Jo sé.
0: A, Esther Expósito, B, Blanca Suárez o C, Úrsula Corberó.
1: Va, Úrsula no.
0: Úrsula no,
2: Úrsula tu què creus?
1: La Esther Expósito.
3: Clar, és la resposta que no agradarà al Xoca.
0: Correctíssima.
1: Això.
0: I a Dani Martín, que li va fer una cançó, recordeu, Esther Expósito, també, que va perdre una mica l'Oremos, també, amb Esther
1: Expósito. Quina mala gaita.
0: La gent està fatal. I aquesta, jo crec que és per premi. La tercera és la complicada, val? Si heu estat atentes, podeu encertar-la. Quin cantant va cancel·lar el seu casament amb Laura Escudero pocs mesos després d'anunciar el seu compromís? Us dono una pista, perquè és complicat. Laura Escudero, les cares han estat com...
2: Ni idea. No sé ni qui és Laura Escudero.
0: Ni idea. És un artista que va estar casat durant molt temps amb la seva dona i es va retrobar amb un amor de la infància.
2: Ja me'n recordo.
0: Val. A, David Bustamante, B, Pitingo o C, Antonio Orozco. Molt bé, Pitingo, lògicament, Pitingo, que va, el record que tinc és que va cancel·lar un concert a Barcelona per la por que tenia del moviment independentista, que es va quedar a casa seva i no va venir a actuar al Liceu.
1: Però què dius, Pitingo?
0: Són coses molt fortes el que li ha passat a Pitingo,
2: La venda d'entrades potser no tenia res a veure.
0: Potser tampoc estava funcionant com ell pensava.
3: Puc afegir una anècdota de Pitingo?
0: Home,
3: es veu que s'explica molt una anècdota que diu que li va passar a l'AVE. Pitingo anava amb el seu gosset i aleshores un revisor de l'AVE li va dir perdona, no puedes entrar con el perro, tal, no sé què, i es veu que li va fotir la bronca bastant i algun dels que anàvem amb Pitingo van dir, hombre, però és Pitingo. I diu, me da igual de què raza sea el perro, però no puede estar aquí. No sé si és veritat, però funciona tant.
2: Hòstia, si no l'havíem trobat, increïble.
0: M'encanta, m'encantaria aquesta anècdota. Doncs de moment, molt bé, ho esteu fent molt bé. Vinga, aquesta era la més fàcil de totes. Val?
2: Ah, sí? Va més?
0: Home, això va molt més. Va
2: doncs aquesta,
0: molt més.
2: Perquè
0: molt
2: ens hem
0: més.
2: Recordat que...
0: Sí, i perquè us he anat donant pistes, també és cert. Anem amb la segona prova, que jo he denominat com... Qui és?
4: Eres tu. Fíjate tu, eres tu. I dice, pues soy yo. No ho he
0: No vale. Aquesta heu d'estar molt atents perquè és aquella que per l'anunciat t'equivoques i suspens. A veure, jo us donaré 3 pistes d'un famós. Val? La primera pista és la més complicada, la que us donaré, i la tercera pista és la més fàcil. Llavors la idea seria que l'encertéssiu contra menys pistes millor.
3: D'acord.
0: A veure, són famosos. Val? Aquesta és la pista simplement. La primera, del famós que estem buscant, va donar-se a conèixer en un concurs musical de televisió.
3: Això podria ser Chenoa, per exemple.
0: Podria ser
2: qualsevol.
0: Podria ser, per exemple.
3: Podria ser Chenoa.
0: Esteu en aquest mood. Bisbal, hem d'anar a la segona. Vale.
3: És famós o famosa?
0: És famós o famosa. No, us ho puc dir. Aquí, aquí us ho direu. Us dono la segona perquè, clar, dient noms al tuntun, no. Heu de dir un i heu de computar. Pista 2. Aquesta temporada ha estat molt present a les revistes El Cor per la seva relació amb Candela Márquez.
3: És germana del Marc Márquez, segurament, no?
2: Ara per Candela Márquez no em ve
0: ningú. No et ve res, eh?
3: No em ve res, no.
0: Doncs hem d'anar a la tercera, ja, directament. Va quedar tercer a la primera edició d'Operación Triunfo.
1: Va, és un home.
0: És un home.
2: Pues Bisbal
0: no, perquè va quedar segon Bustamante. Molt bé, molt bé. Això, mira, us apunto 0,25 perquè la veritat, o sigui, la manera com heu arribat fins aquí no és el que m'esperava.
2: Però una cosa, jo he dit Bustamante a la primera.
0: No em pots dir Bustamante, Rosa.
2: Hem dit Xenoa, Bisbal i Bustamante.

0: Però m'heu de dir un nom. Si em dieu tota l'alineació, no em val. Sí. M'heu de dir, heu d'estar convençuts. 0,25.
1: Hem de deixar una mica més clares les normes
0: les normes
1: joc,
0: de puntuació.
2: És veritat que hauríem d'haver debatut una mica, haver arribat a un acord.
3: Sí. Fem una assemblea.
2: És que no ho hem fet.
0: Heu de, heu de fer consens, eh? Famós 2, vinga, va, a veure. Primera pista, va començar la seva carrera com a presentadora de televisió, tot i que ara es dedica a ser actriu.
3: Una presentadora que es va passar...
1: La Samantha Villar.
3: Ah, la sóc jo.
0: Mira, podria ser, podria ser. A veure, la pista 2 és que aquesta temporada ha estat notícia per la seva separació després de més de 20 anys de matrimoni. És a dir, s'ha separat aquesta temporada. Aquesta temporada l'entrega.
2: Segueix sent Samantha Villar o no?
3: No. La Marta Torné s'ha separat?
1: No, la Marta Torné no. Mala meva, que a mi aquesta temporada m'ha passat una cosa amb la Marta Torné fortíssima.
0: Què?
1: Però molt forta. Durant un mes i mig ens trobàvem com 5 vegades la setmana.
3: Però què estàs dient?
1: T'ho prometo. O sigui, primer ens vam trobar... des de la primera vegada que ens vam trobar, que va ser que ella és molt amiga d'un gran amic meu, ens vam trobar a la porta entrant a veure el Sabina al Palau, doncs des d'aleshores, però i em va dir, tia, et sembla si la setmana que ve, si no ens trobem, et truco i anem a fer un cafè, perquè va ser super exagerat.
0: Aquestes coincidències,
1: molt fort.
0: Eh?
1: Pot ser que sigui Paz Vega?
0: No, però va per aquesta línia. És a dir, presentadores que als 80-90 van triomfar moltíssim, que feien moltíssima televisió. Ah. Ara és actriu molt reconeguda i li va molt bé com a actriu.
3: Lucía Echevarría.
0: No, va, us dono una pista extra. Amb aquesta va saltar d'un baler i que a dia d'avui encara estem pensant si era ella o havia una doble d'acció. En un anunci de televisió va saltar d'un baler al mig del mar.
1: Jo vaig molt perduda.
3: Mar Flores.
0: Mar Flores, com ha de saltar d'un baix? Bueno, pot ser que salti a Formentera aquestes vacances, no en tinc ni idea, però va ser televisat. A veure, era la protagonista d'Orfanato. Escolta, això ja no pot ser, per favor.
1: De l'Orfanato.
2: No és Belén Cuesta?
0: Belén Rueda.
2: Belén Rueda, això, Belén Cuesta anava a dir.
0: Aquesta secció de veritat, això. Se sent molt fort. Belén Rueda. M'esteu dient Belén Cuesta.
2: Perdó, perdó.
0: Mar Flores, Mar Flores, quan ha saltat d'un vaixell, que l'hem vist saltant d'un vaixell. Bueno, no l'he vist a la vida. Va saltar del trampolí de los trampolines aquests que va fer.
3: Però tampoc he vist Belén Rueda saltant jo.
0: Per favor, que era un anunci superimportant de la llet. És veritat. Marca... Sí, està separada. Sí, sí. Ai. I presentava el Juego de la Oca amb Emilio Aragón.
2: És veritat.
0: És guapíssima.
1: I una actriu espectacular.
2: I l'Orfanato s'ha de reivindicar, eh?
3: I al principi era només presentadora, no era actriu.
0: Sí, sí, només presentava programes de televisió.
2: Jo no ho sabia.
0: Sí, sí, presentava el Juego de la Oca i presentava VIP Noche, que ho feien a Telecinco i eren programes de televisió i que ella era presentadora.
2: Tothom.
0: Sí. A veure, la prova 2 no l'heu aprovat.
2: No.
0: Anem a provar sort amb el tercer joc, aquest espero que se'ls doni millor, que he anomenat aquesta prova, Andy o Lucas.
4: Oi, oi, oi.
1: Has dit el seu nom?
0: Total, perquè si no, no s'entenia el joc. Llavors, havia de dir-lo. És molt fàcil la mecànica.
1: Perquè recordem que el Manel porta tota la temporada dient Andy i...
0: I l'altre, exacte.
2: És escoltar tota la discografia d'Andy Lucas
0: no
2: i saber quan canta
0: no
2: cadascú?
0: No cal. Us diré una afirmació i heu d'endevinar si estic parlant d'Andy o de Lucas.
3: D'acord.
0: D'acord? Va, la primera és regaladíssima.
1: Un moment, podem aclarir qui és qui?
0: Sí, a veure...
1: Sisplau.
3: Lucas és el del nas.
0: Exacte, Lucas és el del nas.
3: Val.
0: I Andy és el que ara doncs, està triomfant com a independent a les sales de tot Espanya.
1: Vale, nosaltres som team Andy.
0: Sí,
1: vale,
0: això és veritat, això és team Andy.
1: Perfecte.
0: A veure, la primera... Andy o Lucas. Val? La primera és facilíssima, perquè la Samantha ja ho ha dit, per tant, és un punt que us regalo. Qui va passar recentment per quiròfan per sotmetre's a una operació estètica del nas?
2: Jo crec que aquí vas a pillar i és el Lucas.
0: És Lucas, correctament és Lucas. Està operant ja, la cosa va cap a millor, la qual cosa celebrem des d'aquí, des de l'entrellat de Ràdio 4.
1: I tant.
3: Molt bé.
0: Segona pregunta, que aquesta, si l'encerteu, ja serà una coincidència forta. Qui és el membre més alt del duet, Andy o Lucas?
1: Andy.
2: Home, Andy no.
0: Sí? Sí?
3: Jo diria Lucas,
0: Busqueu consens, eh?
3: A veure, què...
1: Potser el Lucas és més gros.
0: Clar.
3: Ja.
2: I potser és més alt, també, no?
0: Sí, que va.
3: El veig com més grandot en tot.
1: Vale, fem Lucas, doncs.
2: Aposto per Lucas.
3: I si m'equivoco?
1: I quan no?
0: No passa res. Haig de dir que no hi ha premi, eh?
2: I si m'equivoco?
0: Podeu fallar, no passa res.
2: Quin estrès, de sobte, no? I si m'equivoco, què passa? Doncs cau al terra i baixa...
0: Total. T'enfonses.
3: No us vull arrossegar el fracàs, m'entens?
0: Andy o Lucas?
3: Va, Lucas, Lucas.
2: Sí, Lucas, va.
0: Lucas, heu aconseguit consens, però que no ha servit per res, perquè era Andy, que fa aproximadament 1,87 metres, i Lucas ronda el 1,70 metres.
3: Us ho deia, us ho he dit.
1: No passa res.
0: No passa res, podeu remuntar.
1: Estem amb tu, Samantha.
2: L'Andy que jo tinc al cap és el de Toy Story.
0: Total, directament. Tant de bo li hagués anat tan bé com el de Toy Story.

0: Story. A veure, la següent pregunta, aquesta és forta perquè pot ser que el telèfon d'Aludido es truqui algun dels dos, perquè aquí em poso en tot un jardí.
1: Wow.
0: Qui componia la majoria de cançons d'Andy i Lucas?
2: Sí.
1: Andy.
3: Apostem per Andy.
0: Doncs no, resulta que el que les composava totes era Lucas, que aquí va ser el germen de la discussió, perquè Lucas es va sentir molt poc valorat perquè va dir que moltíssima de la feina la feia ell.
3: Déu-n'hi-do.
0: I aquí va ser quan va començar la gresca. Per
3: però,
0: tant, malament
3: però, l'Andy
0: aquí.
3: No deia que era ell?
0: Clar, aquí ve la cosa. És a dir, no es posaven d'acord, el grup va començar a fer xispes i la cosa va anar cap avall. Vale. Última pregunta, que aquesta, si l'encerteu, serà de xirica.
2: Però no m'ha quedat clar qui componia les cançons.
0: Lucas diu...
2: Oficialment.
0: Clar, aquí no sé si hauríem d'anar a buscar l'advocat del grup, segurament. Clar. Però Lucas afirma que ell era la persona que composava la majoria de cançons.
4: D'acord.
0: Per encerrar que és la mare d'Andy, segurament diria que és el seu fill.
2: Clar.
0: Però oficialment resulta que era Lucas.
2: Ja.
0: Última pregunta d'aquest joc.
1: Vinga.
0: Vinga. Quin dels dos ha confessat que és molt supersticiós i té por del mal d'ull, de que algú li faci com alguna cosa xunga? Andy o Lucas?
2: Jo només dic Lucas tota l'estona.
1: Clar, jo crec que estem dient tant Lucas que en alguna vegada... O sigui, en algun
2: haurà
1: moment...
2: Haurà de ser Lucas.
1: Hem de dir Andy.
3: L'Andy, o sigui, era Andy, la resposta Andy, correcta a la segona pregunta. Vull dir que...
2: Andy.
0: Marquem, doncs, correctíssim en diverses Andy! Entrevistes. Ha explicat que és molt supersticiós i que acostuma a comprar a tots els venedors ambulants que es troba perquè té por que li facin alguna cosa a la que gira. Això és una cosa que a mi em flipa. És a dir, totes les senyores del Romerito els hi compra per por que li facin alguna cosa a la que gira.
3: Per tant, si ets venedor ambulant i estàs escoltant aquest programa, si veus a Andy,
0: és el
3: per favor,
0: lloc. És el teu nítol de mercat. Exacte. Totalment. Andy i Lucas, us ha donat a mitges. Anem a la quarta prova, que aquesta...
3: Jo crec que ens
0: és...
3: ha donat de nassos, eh?
0: Regularment. Quarta prova. Sònia o Selena?
1: Podem començar pel principi? La que va venir qui l'estudi? Qui era?
0: Aquell dia va ser una fantasia, però és que va ser una fantasia audiovisual. És a dir, va marxar la llum de tot Radio 4
1: sí,
0: i només històric. Estava sonant aquesta senyora Sònia cantant la seva cançó.
2: No, es va penjar la taula. Que de vegades ens ha passat això a l'entranyat, que sí. La informàtica té bruixes allà dins, no sí. Sé. I falla, i hem de reiniciar
0: sí.
2: Tot.
0: I bueno, només volia cantar. Era Sònia. Era ella Sònia. Només volia cantar i era doncs, el que venia.
2: Que ja dit que era la Selena.
0: No. Era Sònia, que a més li vam dir, no et preguntarem pel tema de la ruptura. Hem estat 45 minuts parlant de la ruptura
1: sí.
0: Del grup.
1: I nosaltres li vam dir, i no tens previst anar a un reality?
0: I amb tot el papo, la senyora no. Va dir que no.
1: Que no.
0: I el dia següent apareix a Gran Hermano Duo. És que és una meravella, la veritat. O sigui, és que era meravella, aquesta senyora.
3: Sònia, eh?
0: És la millor del món, la millor del món mundial. A veure, anem a descobrir si Sònia o Selena.
3: Ja ens ha costat, i l'han vist en directe.
0: Recordo els arguments que ens va donar i va ser com, no, perquè jo sóc artista, jo mai aniria a un programa d'aquest. I estava aquí i estava llegint el PDF del contracte amb Mediaset. És que era una fantasia. O sigui, aquell dia va ser un somni. A veure, Sònia o Selena, qui va confessar que havia tingut un romance amb Álvaro Muñoz Escassi? Sònia o Selena?
2: Sònia, no?
1: Sònia.
0: Correctíssim. Sònia va explicar anys després que havia tingut una relació que va ser molt breu, però és veritat que van sortir a diverses portades, doncs, com la parella de l'estiu i tal i qual. És a dir, que va tenir un afer amb Álvaro Muñoz Escassi.
2: Sí.
0: Segona.
1: És que la meva pregunta
3: no sé qui és aquest senyor.
0: El Jinete, l'ex de l'Ara Divil 2.
1: Qui no ha estat amb aquest senyor?
0: Aquí està la cosa. És veritat, aquest senyor realment té segurament o ha tingut més nòvies i amants que jo seguidors a Instagram. Segurament, eh? O sigui, és una cosa...
2: Quants en tens tu?
0: Home, potser m'he passat aquí perquè jo ja arribo als 5.000 seguidors gràcies a tots ells que ens escolten cada dia.
2: Podria ser
0: que Álvaro Muñoz Escassi... Home, si ha estat amb 5.000 senyores, és moltíssim.
2: Sí, hauria de fer... Ja té molts anys, eh?
0: De fet, recordo un programa Samantha, que li feien a Mediaset, que seia I Love Escassi, i li buscaven com parella, i anaven senyores intentant enamorar a Álvaro Muñoz Escassi. Era una cosa com molt heavy, molt heavy.
2: Mare.
0: Va, segona pregunta. Qui va acusar públicament l'altre de no ser prou professional quan es va trencar el duet per primera vegada? Primera vegada em refereixo a la ruptura anterior a aquesta.
2: Sí. qui va acusar l'altre de no ser prou professional.
0: No en aquesta ruptura, sinó l'anterior.
3: Ah. Va, jo diré la Selena.
2: Jo també diria la Selena.
1: La Selena. Venga.
0: Correctíssimament, va ser el 2002, Selena va arribar a la discogràfica, va anar directament a la discogràfica i va dir, escolta, Sònia, literalment és una petarda, no curra, què està passant amb això? I va ser quan es va trencar el grup, que tot plegat el grup es va tancar perquè van fer un videoclip al voltant d'una piscina, una cosa molt estiuenca. Mm-hmm. Van contractar un tio de Mujeres y Hombres y Viceversa, un tronista, i es van barallar pel tronista, això és el que m'ha explicat, això. I va ser, la ruptura del grup va ser per això, o sigui, es van barallar per un tio que al final acabar amb ell, van estar amb ell un mes com a molt, i el grup se'n va anar, o sigui, la seva empresa es va arruïnar per el tio aquest de Mujeres y Hombres y Viceversa. Sí. Fatal, allà va començar la cosa fatal. Va, tercera pregunta, qui va ser la doble oficial de Pamela Anderson a Barcelona abans de triomfar amb Yo Quiero Bailar? Sònia o Selena?
3: Jo diré Selena perquè no sé quina cara fa ni una de les dues. Però bueno, fem consens.
1: La Sònia.
2: Clar, jo també penso que és la Sònia.
0: És Sònia perquè és la que era rosa i és rosa, sí, per tant, era lògicament ella. De fet, treballava en una discoteca com a doble de Pamela Anderson i va aparèixer inclús anuncis a televisió emulant a Pamela Anderson.
2: Perquè un somni. Ella és molt explosiva.
0: Oi tant que ho és. Va, doncs qui va explicar que es va assabentar de la ruptura definitiva del duet, és a dir, aquesta última, a través d'un burofax, que això em sembla tan vintage.
1: La Sònia, no?
0: Qui? Sònia o Selena?
1: Ai, ara no ho sé.
2: Sònia.
1: És que no he acabat d'entendre tampoc aquesta discussió que han tingut aquest parell.
3: Potser la Selena, eh? Perquè la Sònia ho anava dient a totes les ràdios, no? Venia aquí
0: molt bé, molt bon apuntat, Oriol. Clar, sí. Sònia va ser la que va començar a parlar del tema aquest.
3: Exacte. Jo crec
1: La Selena.
0: Selena explica que estava a casa seva un dia i un dia va rebre un burofax, que jo no sé per on es rep el burofax, però el va rebre ella directament allà, rotllo com el Doraemon, se'l va treure de butxaca màgica i li van dir que s'havia dissolt el grup. Selena, correctíssim. Molt bé, ho esteu fent molt bé, de moment.
3: Quants punts tenim?
1: És veritat,
0: de moment, no
1: com et rep un burofax?
0: Jo crec que t'arriba una notificació de correus a casa, entenc, i l'has de buscar. Hi ha com una acusa de recibo.
1: És com una carta certificada.
0: Més o menys, jo entenc que sí, però això és una mica antic, el tema del burofax, no?
3: Jo imagino el petrifax.
0: Clar, totalment, sí. Ho esteu fent molt bé. Va, vinga, continuem. Aquesta, us vaig avisar la setmana passada que aquesta prova entraria, és a dir, és el tema que us havíeu d'estudiar sí o sí, que directament és la prova número 5, que és el diccionari Sálvame. A veure, Sálvame, Sálvame Diario, Sálvame Deluxe i totes les versions que va tenir, limon, naranja, mandarina, fresa, tot el que van fer allà de les 4 de la tarda a les 9 i mitja del vespre, tenien un diccionari per evadir d'alguna manera la protecció que hi havia cap al menor en horari que s'estava emetent aquell programa. Llavors, com no es podien dir certes paraules, doncs les canviaven per altres, que tu, si eres un gran seguidor del programa, sabies de què anava la cosa. Vale? Si no, no t'enteraves absolutament res. Yeah. I la gent que currava allà, els redactors que agafaven, havien d'estar totalment empapats d'això, perquè si no, allà no sobrevivies directament. Llavors, jo us dic el concepte i em dieu quin és el correcte. Vale? Hi ha opcions. El primer és bar de lucecitas.
1: Un prostíbul.
0: Val, directament, te la jugues a totes, eh? Si les opcions que us sonava era una discoteca, un prostíbul o un karaoke.
2: Prostíbul.
3: Home, sí.
2: Perquè discoteca
0: té tot el sentit.
3: Ha de ser prostíbul.
0: Té tot el sentit. Doncs correctíssim, era un prostíbul.
3: O un bar de toreros.
0: Bar de lucecitas, que aquí s'acompanyava, quan parlaven de bar de lucecitas, de princeses o de sirenes, que eren les senyores que treballaven en aquests comerços, en aquests locals, val? Perquè no podien dir tampoc l'altre. Per tant, eren sirenes o eren princeses, d'acord? Val, segona pregunta. Què volia dir ir a la playa? A, anar a prendre el sol. B, anar a fumar. O C, pirar de vacances.
1: Això ho vas explicar.
3: Home, suposo que és anar a fumar,
0: Total, era un programa llarguíssim, de 5 hores 30 cada dia, llavors, clar, desapareixien del directe i se n'anaven a la playa. Llavors, en plan, Carmele me ha dicho en la playa, que tal? Doncs vol dir que Carmele, mentre estaven fent un piti, els hi va explicar no sé quantos. És que era molt fort, realment.
3: Me ha dicho en la playa.
0: Boníssim. Sí, hemos salido un momento a la playa i ha passat tal.
2: I no es podia dir que fumaven.
0: No es podia dir, ni tampoc mostrar-ho que fumaven.
2: No,
0: que això tenien un tema complicadíssim.
3: Però l'eufemisme em sembla meravellós.
0: Sí, ir a la playa.
3: Des de Madrid, també. Sí. He ido un momento a la playa.
1: I jo tinc una pregunta. Tu que vas cobrir alguna informació per Sálvame, t'ho deien d'escolta, has de vigilar...
0: Sí, és a dir, tu et deien, per exemple, quan va haver un temps que no tenien delegat a Barcelona o a Catalunya, llavors t'hi enviaven i et deien una mica de què anava la cosa. Et deien, doncs mira, vas a cobrir un prostíbul que hi ha un famós, superfamós, que ha estat allà amb una senyoreta i et deia una mica els conceptes amb els que tu t'havies de moure. En plan, no pots dir ni això, ni això, ni això, però pots canviar per això, això i això.
1: Val.
0: Llavors tu construïes el relat damunt de tota aquesta història. No, no, era fortíssim.
3: Era jugar al tabú,
0: fortíssim. Totalment, totalment, totalment. Que a més era molt bo, perquè quan feies aquestes coses, que al bar de Lucecitas i aquesta princesa, que era Lloret de Mar, que em vaig plantar a Lloret de Mar un dia d'agost, que feia una calor tremenda, a l'antiga plaça de toros, a Lloret de Mar, que jo no sabia ni que havia una plaça de toros, que ara és un Mercadona. O sigui, imagina't tu la connexió a la porta, un Mercadona. Jo allà plantat i anàvem donant pistes. Llavors, des de les 4 menys 10 de la tarda fins les 9 menys 5, anaven connectant amb mi per donar una pista cada vegada en aquestes connexions de qui era el famós.
2: Uau.
0: Per... el més bo de tot, que acabés el programa i no diguessin el nom, perquè clar, si deien quin famós havia estat amb un prostíbul, tenien un problema legal. O sigui, vaig estar 5 hores allà plantat i venien les senyores a donar dades d'aquell famós. En plan, era tal, perquè jo vivia aquí... O sigui, venien les senyores com a portar la seva informació. Era com una marató de TV3, però del tema aquest de la causa. Molt fort, molt fort. A veure, tercera, que era... un hijo de hospital. Hijo de hospital és un nivell molt top, aquest, eh?
2: Hijo de hospital.
0: A, una persona que era metge i com passava moltes hores era un hijo de hospital. B, una persona que estava molt malalta, en plan, resideix a l'hospital. O C, una manera de dir fill de tal.
1: Ah, fill de tal.
2: Hijo de hospital.
0: Hijo de hospital.
3: Jo crec que la C, no?
0: La C, la C.
3: Sí.
0: Crec que està molt salvat, en plan, hijo de hospital.
3: Home, hijo de hospital.
0: Està molt ben salvat. Molt bé. Quarta pregunta.
3: Però podrien haver dit hijo de lucecitas. Jo tenia fe.
0: Podria ser també. Quina revista era, aquesta n'hem parlat moltes vegades, la revista del saludo?
2: Ui, m'encanta l'Hola.
3: Home.
0: La revista Hola, correctíssima. Aquesta era molt bona. Molt bé, molt bé. I l'última, quina és la revista que li deien la que se lee ràpido?
1: La 10 minutos.
0: La 10 minutos, totalment, la 10 minutos. Sí, molt bé. Molt bé, molt bé. Aquí heu estat molt bé. Per tant, ara ve l'última prova. De moment, ara estaríeu aprovats. Però ara, si voleu ja anar per anar, digues, Oriol.
3: Una coseta. Això també passa molt a YouTube. Hi ha molts youtubers que fan servir molts...
0: I a TikTok, eufemismes.
3: Molts eufemismes per no dir segons quines coses.
0: Clar,
3: com, per exemple,
0: si no borren,
3: arxivos PDF, per no dir pedòfils o pederastes.
0: Total.
3: Que són molt, molt interessants.
0: Sí.
3: Això ho sentia ara fa poc amb un podcast que ho deia Soy una pringada, que sembla meravellosa.
0: Total.
3: I em va semblar molt interessant.
0: Per evadir totalment les prohibicions. Sí. Última prova en aquesta que hem anomenat són tus amigos. Hem demanat a molts col·laboradors de l'entrellat, val, que ens expliquessin algun salseo de les seves vides.
1: Uau, m'encanta.
2: Oh, que bo.
0: N'hem tingut moltíssims, però hem hagut d'escurçar, perquè a més hem dit com en plan 20-30 segons. Tenim àudios com de 5 minuts, que després els envio per si us els voleu quedar a casa.
1: És que això no hi ha manera, eh?
0: Són 30 segons, àudios a 5 minuts i mig. Carinyo, no es pot això. Val? Llavors, jo us explicaré l'anècdota, el salseig d'aquest col·laborador, i heu d'endevinar quin col·laborador o col·laboradora és el protagonista d'aquesta història. D'acord?
2: Sí.
0: A veure, el primer salseo de tots, aquesta persona explica que durant unes vacances a Cuba va estar a punt de provocar un bon ensurt mentre feia submarinisme, perquè va veure una manta marina, val, fent submarinisme, i pensant que la podia acariciar tal qual, va anar a allargar la mà per tocar aquesta manta, amb la bona sort de que un dels instructors que l'acompanyava li va apartar la mà. Per sort, perquè era una manta elèctrica, li van assegurar que si l'arriba a tocar, mort en aquell mateix instant.
3: Home,
0: quin col·laborador o col·laboradora que jo que és inconscient.
2: Qui fa submarinisme,
0: Natàlia? Qui fa submarinisme?
1: I qui ha estat a Cuba?
2: I qui ha estat a Cuba? L'Anna Polo fa submarinisme?
0: Penseu que ha de ser algun col·laborador o col·laboradora que toqui una mica de
1: el Víctor Botini.
2: El Víctor Botini?
1: El Víctor Botini, no?
2: A Cuba?
3: El Balam? Raül? Raül?
1: No, el Raül no col·labora. No.
0: És dona, va, us ajudo una mica.
1: La Magda Uranic.
0: Magda Uranic, no. La Ruscalleda.
2: La Ruscalleda. Tocant les mantes.
0: Per cuinar-la, no?
1: La Carolina Ferre.
2: Ai, la Carolina sí,
0: esteu fatal,
2: ser,
0: us vaig a resoldre ja. Perquè clar, quan ja anem per dijous gairebé. És a dir, quan arribem el divendres, arribeu a mi, s'ha acabat.
3: La Brondo, la Brondo.
1: Ah, la Brondo.
2: La Brondo, molt bé.
0: No pot ser això. Anem a resoldre la col·laboradora.
3: És tu,
0: la intrèpida col·laboradora és Elisenda Roca.
4: Però bussejava Carib, aquelles aigües claríssimes, meravelloses. I el mar em va ensenyar que els peixos no els toquem.
2: Clar.
4: Però, en canvi, vaig veure... Jo vaig dir, molt bé, així, amb un gest. I vaig veure que hi havia una manta i vaig pensar, oh, vaig a passar-li la mà per sobre de la manta. I, aleshores, un dels cubans que ens acompanyava em va enxampar la mà a l'últim moment perquè era una manta elèctrica.
1: Wow. La manta elèctrica és la que em posaré jo a l'esquena quan acabem el programa. Que em fa un mal a l'esquena.
0: Però m'han agradat totes les versions, o sigui, Ruscalleda i Magda Uranic tocant Santes fent submarinisme. M'han agradat més que la versió original, t'haig de dir, la veritat.
2: Magda Uranic, que sempre em vigila tant amb el seu cabell, no me la puc imaginar fent submarinisme de cap.
0: M'hauria encantat, la m'hauria encantat. Va, segons Salseo, aquesta persona estava entrevistant Albert Pla en directe quan de cop li van dir per al pinganillo que havia d'aturar l'entrevista perquè connectaven amb una compareixença de Pedro Sánchez, era en plena pandèmia, val, perquè ens posem en context, i explica que estava tan nerviós aquesta persona que mentre esperava perquè comencés va fer com un compte enrere rotllo campanades i va començar Pedro Sánchez en 10, 9, 8, 7... Qui creieu que pot ser el col·laborador col·laboradora?
2: Actual.
0: Que, actual.
1: Ostres, que bo.
0: Col·laborador que forma part del programa fins al dia d'avui.
2: I que estava en directe a on?
0: En un programa en el qual presentava durant la pandèmia.
2: Que presentava?
0: Sí.
2: Que presentava.
1: Uau.
3: Amb Albert Pla, eh? Amb Albert Pla.
0: Estava entrevistant Albert Pla.
1: Albert Pla.
0: Sí. Era un programa, perquè ens entenguem, d'entreteniment.
1: Aquí sí que em quadra l'Anna Polo.
0: Anna Polo, tu creus, eh?
3: Bueno, Albert Pla.
0: És que era presentadora del programa, eh? O sigui, presentava, era com...
1: Era presentadora?
0: Presentadora del programa. És una dona.
3: Va tenir un programa.
1: La Mariola Dinarès.
0: No. No. És complicat, eh?
2: Ostres, a veure, es queda a mirar la graella, a veure quins col·laboradors
0: aquí
2: tenim.
0: Aquí s'estic posant molt complicat, certament, certament.
2: La Mariola... No.
0: Però us apropeu, eh? Quan diu la Mariola, o sigui, és una mica d'aquest team de col·laboradors, col·laboradores, d'aquest grupet.
1: La Maria Juan.
0: Maria Juan, correctíssim.
1: Ai, una Maria.
5: Que estàs tu fent el teu programa de ràdio i entrevistant Albert Pla. Y de repente diuen per pinganillo que has de despedir la conexión, que tens per l'altra línia a Pedro Sánchez. Y digo, pero que hablar conmigo, no, que hablar con el país. Ah, pues démosle paso. Estàvem en pandèmia. Quan Pedro Sánchez volia parlar, a tu un poc t'acollonaves, tu el quadraves i dius, donen-li pas a este senyor, a veure què vol contar-nos. Em vaig tornar jo boja, em vaig posar nerviosa, no estava jo acostumbrada a donar-li pas a Pedro, em va invair l'esperit d'Anna Igartiburu i quan em vaig donar compte estava fent un compte enrere, deu, nou, wait.
0: Fort, eh?
3: Bona campanada.
1: Maria Juan és la millor. O sigui,
2: boníssim.
1: Que bona, per favor. Ara, aquella nit ho devia passar fatal.
0: Home, total.
1: Del rotllo, avui he fet el ridícul, però, és que més, però saco.
0: Jo crec que el pitjor de tot no és en aquell moment, sinó quan tu et veus des de casa.
3: Exacte.
0: Que això
3: després
0: és el pitjor, perquè estàs allà en un estudi de ràdio, no ho estàs veient, però clar, després quan ho escoltes o ho veus, ha de ser el moment heavy realment.
3: I el pitjor,
0: plegat.
3: Pitjor és un dia qualsevol d'ara, fa una setmana, que es desperta de sobte, vaig fer aquesta cosa.
1: Total,
0: que encara ho recordes, perquè a més era un moment que es feien moltíssims programes d'humor i entreteniment perquè estàvem en pandèmia, però a la vegada estaven passant moltíssimes coses, per tant es feien moltíssimes connexions
1: buscaré,
0: amb informatius.
1: Buscaré, per cert, l'entrevista de Maria Juana d'Albert Pla.
0: Ho hem de trobar. Va, tercer i últim salseo. Aquesta persona recorda que fa uns 30 anys, per tant, teniu una pista, val?
3: Sí.
0: Va entrevistar Julio Iglesias i sense pensar-s'ho dues vegades li va deixar una pregunta molt directa que potser alguns o molts haurien fet, que és, tu que presumeixes tant de ser espanyol, per què vius a Miami i pagues els impostos allà?
3: Ojo!
2: Wow.
3: Fa 30 anys, eh?
0: Fa 30 anys i era una persona joveneta quan va fer aquesta entrevista que li va sortir, va ser inconscient i
1: per
0: va tirar
1: tant,
0: endavant.
1: Per tant, deu ser una persona que deu tenir uns 50.
0: Sí. Sí.
2: L'Àlex? L'Àlex no.
1: L'Àlex té més.
0: No.
1: I jo, més gran. Jo crec que l'Àlex no ho faria. Ell és molt diplomàtic, l'Àlex.
3: I entrevistar a Julio Iglesias, ojo, eh?
0: Sí.
1: Això
0: és una molt bona pista, Oriol, perquè que entrevistés a Julio Iglesias vol dir que va ser una persona que en un moment concret estava presentant programes nacionals totxos.
1: La Elisenda Roca ja l'hem dita.
0: Exacte.
1: Home!
0: Va, sí. Va.
1: La nostra estimadíssima valenciana Carolina Ferrer.
0: Totalment.
6: Ah. És que fa uns 30 anys vam entrevistar els dos a Julio Iglesias i jo, tota joveneta i somrient, com si fos qualsevol cosa, li vaig dir, però Julio, tu vas molt d'espanyol, però vius a Miami i pagues els impostos allà. No sé què em va contestar, però ole jo, lo innocent i agosarada que era.
2: Bravo, molt bé, bravo, Carolina!
1: Molt bé!
0: molt ben disparada.
2: Carolina.
0: I estic pensant que era una pregunta que no perd vigència, perquè a dia d'avui se li pot seguir preguntant a Julio Iglesias, això, eh?
3: Fa 30 anys, Déu-n'hi-do.
0: Fixa't, sí, sí. Doncs aquest és l'examen, ho heu fet superbé.
3: Hòstia,
0: ho heu fet molt bé.
1: Hem remuntat.
0: Heu anat remuntant. És fet que heu començat una mica més perduts.
1: Ho hem fet fatal.
0: No, no, no, no tant, no tant. És a dir, jo crec que potser esteu en el B, eh?
3: Estem al top 10 d'aquest concurs.
0: Sí, sí, sí. No, perquè sou els primers i els únics concursants del joc, per tant, ho heu fet molt bé. O sigui, quedeu per sobre. Jo crec que un 6 i mig.
3: Ojo, eh?
1: Bé.
0: Poca broma, poca broma. Per l'atenció prestada, jo crec que està bé. Un 6 i mig està molt bé, està molt bé. Ho heu fet molt bé. I gràcies a tots els col·laboradors, que a més us enviaré els àudios, de veritat, perquè continuaven, eren molt més llargs. Hi havia alguns que deien com coses molt maques, que jo us els envio i els escolteu a la vostra intimitat, perquè han estat super entregats a la causa i van participar un piló.
1: És que hem tingut els millors col·laboradors del món.
2: Sí, senyor. Sí, senyor. Ha estat un gust. Per això ho diem.
0: I d'altres que hem anat venint per aquí, no?
2: T'incloem. Oh, que bé. La veritat és que ha estat un gustàs poder treballar amb tots vosaltres. Manel, quina

0: Temporada,
1: uau, molt curiosa. Fort, molt fort.
0: I que ens
1: molt
0: has
1: fort.
0: Donat exclusives aquí a l'entrellat.
1: Sí, tant, és que amb la broma vam començar des del principi i anàvem tirant-les i anàvem encertant bastant, eh? Sí.
2: I quantes sí, trucades sí, sí. En directe hem fet, eh?
0: També, també.
2: Intentant que la gent...
1: Forta,
2: sí,
1: sí, sí, sí, sí.
2: Quins nervis hem total. Passat en aquest
3: sí,
2: moment.
3: Entre ella, Sònia, de Sònia i Selena, no?
2: La Sònia va venir.
1: No, no, que va venir aquí.
3: Sí, va venir, però ella jo recordo venir. El moment sí, de la trucada.
2: Sí, sí,
3: primer,
2: veritat,
3: la vam trucar. Primer la vam trucar.
1: És que fixeu-vos que la vam trucar per preguntar-li si és veritat que l'estava deixant sí. Amb el grup i va ser allà quan va saltar la llebre aquesta que després tothom va començar a parlar d'aquest tema.
3: És que Déu-n'hi-do.
1: I després va aparèixer aquí. És que va ser un somni, a més. Va ser un somni, realment, Sònia Maddox.
0: Totalment. També podríem destacar les trucades que hem fet i que no ens han agafat.
1: Que
0: són
1: moltes.
2: Unes quantes.
1: Sí, sí, sí.
2: Unes
1: quantes. Cesc Fàbrega, Roberto Leal, estic pensant,
0: és
1: per
0: veritat,
1: exemple, aquests
0: també.
1: Últims. Susana Griso,
0: més,
1: eh? Susana Griso, Susana també, Griso. Que es casa ara d'aquí poc. No, no, hi ha molta gent que no ens ha agafat el telèfon i que ho entenem, també.
0: Sí.
1: Perquè, clar, l'hora és complicada.
0: Sí. Era un atracament en directe,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, Jorge Javier, també. És que estic fent la llista aquesta negra de gent que no ens ha pillat el telèfon, eh?
2: Déu-n'hi-do,
0: sí, sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Però sí, gent sí. Que després ens ha respost, eh? També. No, no, aquí hem tingut de tot.
1: És veritat.
0: Eh?
1: Laura Fa, per exemple, ens va agafar el telèfon per parlar de Shakira un dia. Alejandro Abad per parlar també de la cançó de David Civera, de Que la detengan, que vam descobrir de què parlava la cançó de Que la detengan, que parlava de, bueno, de les, dels seus genitals, bàsicament, i moltes més coses que ens han descobert en aquest programa. És a dir,
2: que la detengan és una mentirosa malvada i peligrosa. Jo no la puedo controlar.
1: Totalment.
3: I aquí
1: Civera
3: parlava de... Molt
1: sí, sí, sí, sí, sí, sí.
3: Bona
1: és que hem viscut moltíssimes coses. Samantha, tu, amb quina anècdota, amb quina cosa et quedes d'aquest entrellat?
0: Ai, ai, ai, que sóc fatal fent memòria.
1: Fent memòria. Tu, Natàlia, si vols, mentre va, amb quin momentàs et quedes d'aquesta temporada? És que heu fet coses molt guais, eh?
2: Doncs mira, jo tu... No et diré un concret.
1: Vale.
2: Però jo us estic en disposició d'assegurar i afirmo que he tret l'entrellat.
1: Sí, eh?
2: He tret l'entrellat de que les coses amb carinyo, passió i professionalitat surten molt bé. I que tenim jefes i directores de programa com amb la Samantha és una meravella i un gust venir a treballar. Gràcies
0: moltes
2: a
0: vosaltres. Moltes gràcies,
1: molt bé, molt bé, molt bé.
0: Moltíssimes gràcies. I jo he de donar les gràcies a tot l'equip que ha passat per l'entrellat d'aquesta temporada i també de la temporada anterior.
2: Ah.
0: Eh? Hem tingut en fi, redactors diferents, productors diferents, i he de dir que ha estat... només estic agraïda, perquè la gent no només s'ha comportat amb una professionalitat màxima, sinó que a més amb molt bon rotllo. I això és molt d'agrair, la veritat, i s'ha de mantenir. El bon rotllo que hi ha a la redacció de Ràdio 4, la veritat és que s'ha de mantenir, i feliç, escolta, poder passar 2 anys així és una meravella. Ens ho hem passat molt i molt bé.
1: Sí.
0: Quins plans teniu per l'estiu? Què faràs, Manel? Aniràs a la casa de famosos?
1: Home, tu ja ho saps que jo a l'estiu treballo una gran part de l'estiu, però després me'n vaig a Menorca, que és el lloc on a mi m'agrada descansar i estar-m'hi. Espero trobar-me molts famosos.
2: Mira quin glamour. És que
1: home,
2: Menorca que és el
1: mínim.
2: Lloc on a mi m'agrada descansar.
1: Home, és casa. M'encanta dir això. És casa. És casa. I per poder descansar, i és una mica el que faré, intentar descansar una miqueta, que també la temporada hem posat un bon trote, eh?
0: Però si pilles així de casualitat un famós a la platja, li fas unes fotos o què fas?
1: Home, depèn qui sigui. De nou, imagina que em trobo belencoso, però això em pot passar a Tossa, ja ho hem insistit moltíssim. Que em trobi belencoso, que em trobi de cop un Carlos Cuevas, que em trobi de repente un John Cortajarena,
0: clar.
1: No ho sé,
3: ojo,
1: un Mario Casas, un Oscar Casas, qualsevol Casas.
3: Guapíssima, tota, eh?
1: Home, total,
0: sí,
1: clar,
0: sí.
1: A veure, vale. Si em trobo, no ho sé, la senyora de Cuéntame, potser la saludo carinyosament, però no serà el mateix impacte que trobar-me a John Cortajarena, o sigui, serà una cosa una mica diferent. Tu, Oriol, què faràs aquest estiu?
3: Doncs jo, bueno, per ser molt coherent a mi mateix, me'n vaig a Sòria, un poble de Sòria que es diu Morcuera, que és un poble de 12 cases.
0: Sembla broma.
3: Sembla broma i és totalment cert. Vaig a veure l'eclipsi de sol.
0: Oh,
3: de sol,
0: que bé!
3: Perquè aquest any m'he mudat i aleshores fem una cosa molt petiteta a casa d'uns amics.
0: Però
3: i
0: molt
3: una
0: especial.
3: Cosa molt... Sí, bueno, especial per l'eclipsi. Si no, seria Morcuera, no?
1: Però allà no hi ha contaminació, per tant, es veurà
3: no
1: perfecte.
2: Serà brutal.
3: Ai, això és veritat.
0: Que bo.
3: Sí, sí,
0: que
3: bo. Sí, sí, espero, sí, sí. Espero que estigui molt bé.
1: I tu, Samantha, què faràs aquest estiu?
0: Doncs,
1: assajar molt, en part.
0: Sí. Descansar molt, la veritat. Llegir molt. Estar amb la meva gent, amb la gent que m'estimo i que es porta bé amb mi, que això és el que més valoro en aquests moments. I la veritat, mira, un consell per l'estiu. I per sempre us diré, i li dic també a l'audiència, que escoltin el seu instint i que, si poden, escollin la vida que volen viure. Això és el més important, estar a prop de la bona gent. Moltes gràcies a tothom. I res més, que bon estiu i que això ja està.

0: I aquest programa l'ha fet possible en Roger Palà, el Jordi. Home, és que això ho vam perdre, que no hi havia manera de dir bé els noms.
1: És veritat.
0: I ara la Samantha, des de fa uns mesos, ho diu tot tan bé que dic, escolta, que acabar el programa rient també està bé.
2: Només havíem d'esperar, només havíem d'esperar, eh? A veure si els dic avui bé, això és molt important. Va. Genís Sabater, Pau Robert, Edu Ortega, gràcies, companys, a la part tècnica. Tomàs Gómez, quin gust treballar amb tu, bonic. Gràcies per la producció. A la redacció, Marina Fernández i Aitor Caminero, molt bons companys, i tots els redactors que hem tingut també a l'entrellat. Natàlia, quin gust treballar amb tu. Moltes gràcies per tot.
0: Ai, gràcies a tu, ara plorarem. Ara toca plorar. Escolta, ha estat un plaer,
2: sí,
0: perquè
2: igualment.
0: La Samantha és una curranta. Que dius, mare meva, que m'ha enviat un mail a les dues. Sí, sí, sí, sí, sí. Aquesta Samantha Villar, una persona curranta i periodista i bona persona. Abans que res, Samantha, estimadíssima, moltíssimes gràcies. Fa molts anys ja que ens coneixem, la Samantha.
2: Sí, senyora,
0: i jo.
2: És veritat.
0: Jo vaig arribar, la primera vegada que vaig fer ràdio amb la Samantha, em sortia llet per les tetes.
3: Déu-n'hi-do.
0: Només us diré això.
3: Amb aquesta dada marxant de l'estiu.
0: Sí, sí, vaig tornar de la baixa de maternitat i em vaig incorporar amb ella. I mira, fins avui.
2: Sí, sí, un plaer, un gust, de veritat. Gràcies, Natàlia, i gràcies a tota l'audiència. Ara ve el Toni Marín amb el Pla B, com cada dia. També és el seu últim programa, eh? Després descansem tots i tindran una gran ràdio aquí a Ràdio 4 durant tot l'estiu. Gràcies, de veritat. Adéu-siau, que siguin feliços. Adéu.
0: Adéu, adéu.

0: Què tal? Com estan, senyores, senyors? Molt bon vespre. Moltes gràcies per compartir el darrer pla B de la temporada. A partir de dilluns vinent, de fet ara ho escoltàvem, Ràdio 4 inicia la seva temporada d'estiu amb moltes novetats, amb grans programes i, si em permeten, amb l'oportunitat d'escoltar cada dia entre les 7 de la tarda i les 9 de la nit alguns dels millors moments que hem compartit plegats al llarg de tota aquesta temporada, tots aquests mesos. Abans no marxem, però caldrà fixar-se en el que aquest 17 de juliol està donant de si, i no és poca cosa per precisament. No hem acabat de sortir d'una onada de calor i ja ens estan parlant de la següent. Obrirem avui el nostre recorregut a partir de 2:15 amb una presència obligada aquests dies, la del Jordi Miralles. Tots estem pendents del temps, ja no només per la dificultat de conviure amb aquestes temperatures i amb la xafogó que ens envolta, sinó també pels incendis. Avui, de fet, està sent un dia molt complicat. Només en 2 dies els focs de Miera a Guadalajara i d'Orés a Saragossa han cremat més de 14.500 hectàrees. Concretament el de Cinco Villas a Saragossa ha cremat ja 12.600 i és el més gran que hi ha hagut aquest any a Espanya. A Catalunya hi ha molta preocupació entorn a Aiguamúrcia, i no és per menys, ja que en 8 dies s'han registrat fins a 5 incendis. Els Mossos treballen amb la hipòtesi que podrien haver estat provocats. De fet, parlarem avui a partir de 2:15 amb l'inspector dels bombers de la Generalitat, Miquel López, de la situació que tenim en aquests moments al país, i no se'ns passarà tampoc per alt una dada que portarà cua. Malgrat l'augment de la inversió de l'Estat a Catalunya, l'execució pressupostària està molt lluny del que hauria de ser. De fet, durant tot l'any passat, Catalunya va rebre el 8,6% de tota la inversió que l'Estat va executar al conjunt del país. Això vol dir menys de la meitat del seu pes en el producte interior brut. Més tard repassarem amb detall les dades. Ara el que toca és donar pas a l'edició vespre i repassar els principals assumptes informatius d'aquest divendres. Andreu Vinyes, què tal? Bona tarda, Andreu.
1: Bon vespre, Toni.
0: Bon vespre. Per on arrenquem avui, Andreu?
1: Doncs fent un repàs a aquests incendis que mencionaves i aquesta onada de calor que està afectant sobretot aquesta zona de Guadalajara i Saragossa, són els incendis més destacats a aquesta hora.
0: És impressionant, realment. T'escoltem amb tota l'atenció, com sempre. Fins a 2:15.
1: Fins ara, Toni.
0: Fins ara.
2: Edició vespre. Ràdio 4. Andreu Vinyes.
1: Vespre, calor extrema, vent que manté en alerta bona part del territori per l'elevat risc d'incendis. Foc més preocupant a aquesta hora és el de les 5 villes de Saragossa, que ja ha cremat 12.600 hectàrees, el més gran registrat en guany a Espanya. Incendi que continua descontrolat. Previsió de nous canvis de vent que compliquen les tasques d'extinció. 6 localitats han estat evacuades. Més de 1.100 persones s'han vist afectades a Guadalajara. El foc de la Mierla ja supera també les 2.000 hectàrees. Ha obligat a desallotjar 7 municipis mentre les flames amenacen la Serra Nord.
3: Se fue hacia Muriel, pobre gente, porque aquello era tremendo. Se nos ha quemado todo el encinar, todo el pinar, que son 6.000 hectáreas. Quedará menos de la mitad del término.
4: Humo por todos los lados, había. Se veían las llamaradas desde casa.
1: A Madrid, en canvi, evoluciona favorablement l'incendi de Lozoyuela, que ha estat estabilitzat, tot plegat en una nova jornada de perill extrem d'incendis amb 21 grans focs registrats a Espanya des de principis d'any, més del triple de la mitjana habitual. Més enllà dels incendis, ho hem sabut aquesta tarda, en clau econòmica, Catalunya torna a situar-se a la cua de la inversió estatal per habitant. Les dades d'execució pressupostària del 2025 indiquen que l'Estat va gastar a Catalunya el 8,6% del total de la inversió territorialitzada. Són 162 euros per català davant dels 452 de cada madrileny i dels 312 de mitjana del conjunt de l'Estat. Només Canàries rep menys. Catalunya porta, en canvi, almenys el 19% del PIB. La consellera d'Economia, Alicia Romero, admet que el govern voldria un augment més important de la inversió.
5: Ens agradaria que el recurs que dedica l'Estat a infraestructures de Catalunya fos més alt.
1: I assegura que treballa amb l'Estat per acostar-la al pes econòmic del país. Des de Junts, Míriam Nogueres acusa socialistes i republicans de no defensar els interessos de Catalunya i reclama un front català. De seguida us ho ampliem des dels serveis informatius de Ràdio 4 i amb l'equip que fa possible aquesta edició vespre, José Gil a la realització, Elena Ramos a les vies de so, Jordi Mañas a control central. Us saludem ara els titulars més importants del dia d'aquesta última edició vespre de la temporada amb Laura Monill. El govern espanyol reclama al Tribunal Suprem aplicar la llei d'amnistia després de l'aval de la justícia europea.
6: I el ministre Òscar Puente ha anat més enllà referint-se a Carles Puigdemont.
7: Yo creo que lo tiene a huevo, ¿eh? Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detengan.
6: Un escenari que de moment continua sent inviable pel líder de Junts. Si Carles Puigdemont tornés avui a Espanya, s'exposaria a ser detingut perquè el Tribunal Suprem manté vigent l'ordre de detenció contra ell.
1: L'UCO calcula que Santos Cerdán va rebre més de 320.000 euros presumptament relacionats amb la concessió d'obres públiques del cas Coldo.
6: La Guàrdia Civil sosté que Cerdán va percebre ingressos d'origen desconegut i que la seva dona va cobrar un entramat empresarial relacionat amb l'empresa navarresa Servinavar. L'informe també qüestiona despeses i moviments a diners durant l'etapa de José Luis Ábalos com a ministre, quan s'haurien obtingut els beneficis més elevats.
1: També la Comissió Europea insta Espanya a reforçar la independència de la Fiscalia i a intensificar les mesures contra la corrupció d'alt nivell.
6: Brussel·les considera insuficients els avenços en la regulació dels conflictes d'interès i reclama adaptar el sistema de nomenament dels jutges als estàndards europeus. També demana aprovar la llei dels lobbies i alerta que els atacs públics de polítics contra jutges poden erosionar la confiança en la justícia.
1: Aquest dilluns tornaran a casa una cinquantena de veïns de dues de les vuit finques desallotjades al Putxet per l'esvoranc de les obres del metro.
6: Els residents d'una tercera finca és previst que tornin la setmana vinent, mentre la resta encara hauran d'esperar. Des de Territori, Ramon Ramírez afirma que la prioritat és consolidar el terreny.
7: Consolidar el terreny per accelerar el retorn segur de les famílies que encara no ho poden fer a data d'avui.
6: Els responsables de les obres de la línia 9 del metro asseguren que les noves esquerdes detectades són només superficials i no afecten l'estructura dels edificis.
1: A l'esports, en 48 hores, Espanya i l'Argentina tenen una cita a la final del Mundial i quan acabi tot plegat el cas, Julián Álvarez arribarà al seu pic. Fran Robert, bon vespre.
8: Bon vespre, Andreu. Des que el president del Barça, Joan Laporta, va aterrar als Estats Units per donar suport als blaugranes que juguen a la selecció espanyola, ha repetit en nombroses ocasions que l'objectiu del club és fitxar el davanter argentí de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. Ara bé, el CEO dels matalassers, Miguel Ángel Gilmarín, ha contraatacat assegurant que el jugador no està en venda ni per 200 milions d'euros.
1: Ens interessem per saber com se circula aquesta hora per les carreteres catalanes. Eduard Sánchez, hola.
9: Bona tarda. De moment, aquesta hora, encara queden alguns punts amb aturades. Destacar l'autopista AP7 a Sant Celoni, on hi ha hagut un accident amb un camió. Queda encara un carrer tallat en sentit sud, uns 2-3 quilòmetres de lentitud amb aturades en sentit Tarragona, en aquest punt de l'autopista AP7. Queda també lentitud amb retencions entre Mollet i Granollers, en aquesta autopista en sentit Girona, i a la zona de Martorell, en sentit Tarragona. Destacant el cas de l'autopista del Maresme, també trànsit lent, aturades a la zona de Tiana i també de Mataró, sentit nord, la Nacional 2, a la zona de Tordera, també en sentit nord, o també la C-65 a Llagostera, en direcció a Platja d'Aro. Pel que fa a les vies de Tarragona, destacar la Nacional 340, a l'altura de Tarragona, i també del Vendrell, en sentit sud. I ens queda l'autovia 2, recordem, afectada per obres a l'altura de Jorba, en sentit Lleida. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Gràcies. I abans de conèixer la previsió de cara a demà, recordem que Protecció Civil està preveient ja que l'entrada de la Tramuntana elevi el risc d'incendis la setmana vinent. Es mantenen els avisos de calor nocturn al nord i al sud del territori durant el cap de setmana. Previsió, ara sí, del temps de cara a demà, David Torres.
10: Bona tarda. Demà dissabte a Catalunya poden baixar algun grau les màximes o sense canvis i només queden avisos actius a la depressió central de Lleida. Aquestes temperatures pugen algun grau de cara a diumenge, però dimarts tornen a baixar i no ens afecta l'episodi d'altes temperatures que es produeix a la resta de la península. Així que de cara a la propera setmana les temperatures segueixen altes, però no tant de forma significativa. Així doncs, demà les màximes seran de 38 a Lleida, 37 a Girona, 33 a Barcelona i 32 a Tarragona i les mínimes de 26 a Barcelona, 23 a Girona i Lleida i 22 a Tarragona. Tindrem sol amb tempestes de tarda al Pirineu i la tramuntana anirà fluixant i a la resta amb algun cop moderat durant la tarda. És una informació d'EMET.
1: Són les 7 i 9 minuts del vespre.
2: Edició Vespre. Andreu Viñas.
1: Espanya continua pendent de diversos grans incendis forestals aquesta hora en una jornada marcada per les altes temperatures, el vent i la baixa humitat. El focus més preocupant és el d'Orés, a la comarca aragonesa de les Cinco Villas, que ja ha cremat 12.600 hectàrees. Laura Monill, bon vespre.
6: Bon vespre. Sí, hores d'ara ja és l'incendi més gran registrat aquest 2026 a Espanya. Continua fora de control i manté més d'un miler de persones desallotjades de 6 municipis. Virginia Barcones, directora de Protecció Civil, en declaracions a Televisió Espanyola.
11: El viento cambiante y el incremento de la velocidad del viento a lo largo de la tarde genera nuevos retos a los que se tiene que enfrentar la dirección y todos los operativos.
6: Més de 400 efectius treballen per evitar que les flames avancin. No es descarten nous desallotjaments i el perímetre, de moment, afecta 60 quilòmetres.
1: També és molt complicada la situació a Guadalajara, on l'incendi de la Mierla ja ha calcinat més de 2.000 hectàrees.
6: Les flames ja han entrat al Parc Natural de la Serra Nord i han obligat a evacuar 7 municipis.
12: Y estábamos preparados, o medio preparados, porque se ha quedado todo manga por hombro en casa.
3: Que no nos dejan acercarnos al pueblo, que lo hemos intentado ya dos veces ahora mismo, yo llevo aquí ya dos días.
4: Yo estoy esperando a que vengan a por mí, pero no nos han dicho.
6: Més de 300 bombers i efectius de la Unitat Militar d'Emergències continuen lluitant contra un foc que també està molt condicionat pel vent.
1: Estem pendents també del foc de l'Hoyozuela a Madrid, que acaba de quedar estabilitzat, i de Màlaga, declarat aquesta tarda, i amb un avenç molt ràpid de les flames.
6: Andalusia, l'incendi d'Arxez, a la província de Màlaga, ha obligat a desallotjar habitatges disseminats i a confinar el municipi veí de Còmpeta, amb prop de 4.000 habitants. Amb tot, es manté activada la fase 1 d'emergència del Pla Infoca. I l'alcaldessa del municipi de Còmpeta ha explicat la previsió de cara a les properes hores.
13: Hay algunos focos todavía activos, pero están los medios aéreos atacándole con agua, están todos los retenes, están los vecinos en la calle, los que estaban cerca de sus casas, así que yo creo que con suerte en un par de horas conseguiremos por lo menos extinguirlo.
6: La situació més favorable és la de l'Hoyozuela, al nord de la Comunitat de Madrid, que, com dèiem, ha quedat estabilitzat, s'han aixecat els confinaments i la UME ja s'ha retirat per reforçar altres emergències.
1: Gràcies. En conjunt, aquest 2026 ja acumula 21 grans incendis forestals a Espanya, molt per sobre de la mitjana habitual en aquestes dates. Fem una ullada, un petit parèntesis a l'exterior, perquè al Canadà també continuen actius més de 800 incendis forestals, molts dels quals fora de control. El fum que generen està desplaçant centenars de quilòmetres cap al sud, empès pel vent, i està provocant un episodi greu de contaminació atmosfèrica als Estats Units que afecta uns 100 milions de persones de 18 estats. Aquest núvol de fum també podria condicionar la final del Mundial de Futbol d'aquest diumenge entre Espanya i l'Argentina, que es jugarà a Nova York. Amb tot, les previsions apunten que la qualitat de l'aire podria millorar de cara als propers dies. Bé, doncs tornem a Catalunya. Aquest divendres, 33 municipis d'11 comarques es mantenen a nivell 4 al Pla Alfa per perill extrem d'incendi, menys de la meitat que ahir. Els focs dels darrers dies, com el de Sant Quirze Safaja, continuen controlats mentre els bombers revisen el terreny. A més, s'ha donat per controlat l'incendi d'Aiguamúrcia després d'una setmana de treball i 5 focs en 8 dies a la mateixa zona. En total, les flames han cremat prop de 200 hectàrees i la principal hipòtesi és que els incendis podrien haver estat provocats. Les ADF mantenen la vigilància. Òscar Sendra, alcalde d'Aiguamúrcia, Televisió Espanyola.
14: Jo demano prudència, prudència perquè pot ser que passi una persona a veure el foc i es pugui pensar que sigui aquesta persona. Per això demanem que, si es veu una cosa estranya, trucar al 112.
1: Afegeix que, tot i que la col·laboració ciutadana és essencial, són els Mossos d'Esquadra i els agents rurals els qui han d'investigar aquests possibles incendis provocats. Aquest 2026 és el quart pitjor any pel que fa a hectàrees cremades als últims 15. El problema, alerten els agents rurals, són les onades de calor cada vegada més perllongades en el temps i més sovint. Judit Huerta.
15: Per davant hi ha l'estiu del 2025 amb l'incendi de Paüls, amb 3.300 hectàrees cremades que es van sumar a les 5.900 acumulades tot l'any. El 2019 amb 6.500 i el 2002 amb 4.200 hectàrees. Joan Antoni Mur és l'inspector en cap dels agents rurals.
16: És un any que, tot i haver tingut pluges abundants durant els mesos d'hivern, sí que hem tingut una primavera que no ha sigut gaire plujosa, però sobretot el que ens està afectant de forma especialment crítica són aquestes onades de calor amb aquestes humitats relatives tan baixes i aquestes temperatures tan altes.
15: Sobre les causes de la simultaneïtat d'incendis són diverses. No totes són negligències per l'ús, per exemple, d'una radial o de pirotècnia. El de Setmanat va començar en un tractor aparcat. Per això els agents rurals demanen la màxima alerta possible. Queda pendent trobar qui provoca els incendis d'Aiguamúrcia.
1: També s'ha referit al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que la bona gestió forestal que s'està fent a Catalunya ha contribuït a minimitzar al màxim l'abast dels incendis. Ho ha dit en una visita a una finca forestal de Cardona, al Bages, on s'estan donant a terme treballs finançats pel Centre de la Propietat Forestal.
17: En un any històric pel número d'incendis, minimitzar al màxim les hectàrees cremades i les desgràcies personals i materials. Necessitem planificar bé el país, que és el que hem fet, ja hem començat a planificar, per tant, un mapa del que cal fer les properes dècades a Catalunya.
1: Des del 2022 s'han executat actuacions en 6.000 hectàrees de boscos privats amb una inversió acumulada de 13,4 milions d'euros. I ara la creu, perquè després de dies d'incendis simultanis i en un context on els efectes del canvi climàtic cada dia es noten més, el cos de bombers torna a expressar el seu malestar. Reclamen millores en les condicions laborals, més seguretat, més recursos. Clara Ontanyón.
18: Els sindicats de bombers de la Generalitat demanen camions adequats i més tratges de protecció. Antonio del Río, d'UGT, en declaracions al matí de Ràdio 4.
19: Ells sempre són els equips de protecció que es posem als bombers davant a riscos mortals. I ara mateix no tenim epis de substitució i això es posa als bombers a riscos higiènics i de contaminants.
18: L'últim episodi d'incendis ha deixat al descobert els parcs més petits, com el de la Vall d'Aro, al Baix Empordà, on avui només han treballat 3 efectius. Sergio Carretero és representant d'UGT.
20: I no es té en compte, per exemple, la població a la qual es dona servei, que actualment aquí a la costa ara pot superar els 300.000 habitants tranquil·lament amb la nostra zona d'actuació.
18: Dilluns, en una carta oberta, els bombers van alertar del deteriorament del servei i van reclamar la intervenció de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Segons el document, fins ara la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament s'ha negat a escoltar-los.
2: Edició Vespre.
1: Més enllà dels incendis, ho hem sabut aquesta tarda a Catalunya, es manté en nivells d'execució pressupostària molt baixos respecte al 2024 i el 2025 en relació amb el seu pes en el producte interior brut i en la població a Espanya. La comunitat catalana rep només el 8,6% de tota la inversió executada per l'Estat a les comunitats autònomes. És menys de la meitat del que va rebre, per exemple, la Comunitat de Madrid el 2025. Lorena Enns.
21: Sí, és un dels principals titulars que es desprèn de les dades de la Intervenció General de l'Estat que el Ministeri d'Hisenda ha enviat als grups polítics del Congrés als diputats. El 2025 l'Estat va executar 1.300 milions d'euros d'inversió a Catalunya enfront als 3.200 de la Comunitat de Madrid. La part del pastís que correspon a Catalunya va ser menys de la meitat del seu pes en el conjunt del PIB, un 19%, i molt lluny del seu pes a la població, parlem d'un 17%. Sí, l'execució és un 28% superior a la del 2023, però està 6 punts per sota de la del 2024. La consellera d'Economia, Alícia Romero, admet que li agradaria que l'augment de la inversió executada fos més important i reivindica el Consorci d'Inversions.
22: Ens agradaria que l'augment fos més important, sobretot comparat amb altres comunitats autònomes. És cert que hem posat també sobre la taula algunes solucions per intentar millorar aquesta execució, per intentar millorar els recursos que dedica l'Estat a Catalunya amb infraestructures, com és el Consorci d'Inversions, i no vam tenir la sort de que s'aprovés el Congrés dels Diputats.
21: Romero ha afirmat que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb l'aportació en termes del PIB, recordem, al voltant d'un 19%.
1: Hi ha hagut reaccions al respecte. Des de Junts, Míriam Nogueras acusa socialistes i republicans de no defensar els interessos de Catalunya i reclamar un front català. Bé, doncs canviem de qüestió. Anem a un aspecte que també ha preocupat aquestes darreres setmanes, aquests darrers dies. Aquest dilluns, els veïns de 2 de les 8 finques desallotjades al Putxet per l'esvoranc de les obres del metro tornaran a casa seva. També començaran a recuperar la normalitat els treballadors dels 4 locals d'aquestes finques. Els veïns d'una tercera finca que no va autoritzar els sensors abans del pas de la tuneladora probablement podran tornar a casa seva el proper dilluns, el següent dilluns. Ens ho explica Maite Boada.
23: 13 dies després de l'esvoranc del Putxet, les finques més allunyades de la cavitat podran recuperar la normalitat i la seva cinquantena de veïns i treballadors dels locals retornar a casa o a la feina. L'estada en hotels, en cases d'amics o en familiars, tampoc s'allargarà molt més per la resta. Segons el director d'Infraestructures, Ramon Ramírez, cal parlar de setmanes, no de mesos. Ramírez admet, però, noves esquerdes als edificis afectats, encara que assegura que són estètiques i no causades per danys estructurals.
24: Totes les esquerdes que s'estan trobant i que es troben sempre són de caràcter estètic. I ja li dic, fins a aquesta hora i aquest minut, totes les esquerdes que s'han trobat són o compatibles amb prèvies o bé petites esquerdes de moviments menors que no tenen res a veure amb l'efecte en què hagi empeorat la situació, diguem-ne. No?
23: La delegada del govern a Barcelona, Pilar Díaz, ha anunciat a banda que la Generalitat aprovarà dimarts una línia d'ajuts directes pels veïns del Putxet que han hagut de deixar casa seva o el negoci.
1: I de la tuneladora del Putxet a l'aeroport, perquè són 105 153 milions d'euros, aquesta és la inversió que Aena farà en la reforma integral de la terminal 2 de l'aeroport del Prat. Una modernització que es farà en 4 anys sense reduir la capacitat ni afectar l'operativa de la instal·lació, ens ho explica Climent Sabater.
0: Aquest és el compromís d'Aena, acabar els treballs al 2031 i que, mentrestant, la T2 segueixi funcionant i no es redueixi la capacitat ni de vols ni de passatgers, ha assegurat la directora de l'aeroport del Prat, Eva Valenzuela.
5: Però no hi haurà afecció a l'operativa i ni a la qualitat ni a la capacitat, sobretot, que això sí que és important. No es redueix la capacitat de la terminal T2 durant les obres.
0: Els 153 milions d'inversió és la més gran feta mai a la T2 des de la seva construcció al 1967 i la intervenció la més important des dels Jocs Olímpics de 1992. El projecte inclou la reobertura del mòdul A, destinat ara només a arribades, la reforma de la façana i de tot el paisatge exterior i la modernització de l'espai interior, amb més i millors àrees de descans per als 20 milions de passatgers que cada any rep la T2 de l'aeroport del Prat.
1: Indirectament també us expliquem perquè té a veure amb, precisament amb els vols, amb els aeroports. Brussel·les vol adaptar el mercat europeu d'emissió per donar més marge a la indústria, però en canvi també demana inversions reals en descarbonització. Maria Gómez.
7: La Comissió Europea ha proposat reformar el sistema europeu de comerç de drets d'emissió, LEDs, perquè les indústries més contaminants puguin continuar emetent més enllà del 2039 si inverteixen en descarbonització. La reforma també preveu incorporar progressivament la incineració de residus urbans i ampliar el sistema a tots els vols internacionals de menys de 5.000 quilòmetres. I això inclou també els jets privats. Bobka Hoekstra és comissari europeu pel clima.
8: And that is why, as of 2029, carbon pricing will apply to any flight that lands within.
7: S'aplicarà a partir del 2029 i a tots els vols que s'enlairin des de qualsevol punt d'Europa, diu Bobka. Els estats, a més, hauran de destinar almenys la meitat dels ingressos del mercat a reduir emissions. La proposta haurà de ser negociada ara amb els estats membres i el Parlament Europeu en un debat que es preveu complex.
2: Edició Vespre. Andreu Viñas.
1: En política, continuen les reaccions a l'aval de la justícia europea a la llei d'amnistia. Avui el ministre de Transports, Òscar Puente, ha carregat contra el Tribunal Suprem per no aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont i fins i tot l'anima a tornar a Espanya, malgrat continuar en vigor l'ordre de detenció. Maria Huet.
9: El govern espanyol confia que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea refaci

0: de Puigdemont, Gonzalo Boye, creu que el ministre de Transports no pot donar lliçons.
1: Lo que pasa es que si el president Puigdemont se toma el AVE, antes va a resolver el Supremo que él llegará a España.
0: Junqueras ha criticat a Junts pel flirtrejar amb una moció de censura amb Vox i el PP i els ha demanat que tornin a la majoria d'investidura. El líder d'Esquerra també ha dedicat unes paraules a Puente.
2: El ministro Óscar Puente es un ministro que tiene una evidente capacidad comunicativa. Al Partido Socialista le conviene.
0: Para Feijó, una ocurrència més del ministre de Transports.
3: Los ministros del gobierno de España se tienen que comportar como ministros y no como matones y no como activistas y no como tuiteros insultando a todo el mundo.
0: Segons els populars, encara queda un llarg recorregut per la total aplicació de la llei d'amnistia.
4: I en clau més judicial, un informe de l'UCO de la Guàrdia Civil conclou que l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van disposar de més de 320.000 euros procedents de l'empresa Servinamar. Toni Condé.
5: Els agents de l'UCO assenyalen en l'informe diverses fonts d'ingressos de Cerdán i el seu entorn familiar. Per exemple, Cerdán va rebre uns ingressos en efectiu d'origen aparentment desconegut entre 2014 i 2017 de poc més de 18.000 euros. Altres 18.000 euros arriben a través d'un entramat empresarial del soci de Cerdán a Servinamar, que sota l'aparença d'un contracte laboral va pagar 1.300 euros al mes a la dona de Cerdán, Francisca Muñoz, que va ser acomiadada un dia després que Coldo fos detingut. Altra possible font d'ingressos no declarada inclou ingressos en efectiu de Coldo García i la seva dona, Patricia Uriz, per abonar les quotes de renting d'un vehicle del Cerdán. Els agents també han posat en dubte les despeses amb targeta i retirades en efectiu a partir de 2019, coincidint amb l'etapa d'Ábalos com ministre i l'adjudicació a Acciona Construcción dels expedients d'obra pública que estan sent investigats. La investigació afegeix liquidacions de despesa declarades pel PSOE i el Congrés per totals superiors a les disposicions d'efectiu i les despeses observades en comptes sota conceptes susceptibles de ser reclamats. L'UCO apunta que entre 2019 i 2023, amb Ábalos de ministre, es produeix el moment de màxims beneficis. En total, l'UCO xifra en 323.178 euros els beneficis que Cerdán i la família haurien gaudit a través de Servinamar, empresa de la qual Santos tenia plena disposició dels fons, segons l'informe. Santos Cerdán, recordem, està investigat per organització criminal, tràfic d'influències i suborn.
4: Ja ens quedem amb tu, Toni, perquè la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, també ha declarat al jutge Santiago Pedraz que és víctima de Santos Cerdán i de la trama de l'Eire 10.
5: Mercedes González ha afirmat davant del jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, que forma part del llistat de víctimes de l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, i de la trama del cas Leire. Durant la seva declaració aquest matí de prop de dues hores, ha rebutjat tenir relació amb la trama i ha negat haver participat en maniobres per frenar procediments judicials contra el PSOE o l'entorn de Pedro Sánchez. Mercedes González ha confirmat que va reunir-se dues vegades amb Leire Díaz en lloc de les tres vegades que la UCO assegurava que s'havien trobat. La directora de la Guàrdia Civil ha dit que d'haver sabut que venia de part de Santos Cerdán no s'hauria reunit amb Leire Díaz. Mercedes González i el DAU de la Guàrdia Civil, Manuel Llamas, estan investigats per presumptes delictes de prevaricació i obstrucció de la justícia. Llamas va negar ahir davant del jutge Pedraz haver pressionat els investigadors per posar-se de perfil en investigacions que afecten el president Sánchez.
4: Doncs en aquest context, la Comissió Europea ha demanat a Espanya que promogui més mesures contra la corrupció d'alt nivell i que continuï desvinculant la Fiscalia General i el govern. Més detalls, Laura Hurtado.
6: Són recomanacions recollides en un informe sobre els avenços de cada estat en matèries com la independència judicial o la lluita anticorrupció. Europa recomana a Espanya que continuï millorant l'estatut del fiscal general de l'Estat, en particular pel que fa a la seva independència respecte al govern. A més, Brussel·les considera que el progrés d'Espanya ha estat limitat en aspectes com el reforç de la normativa sobre els conflictes d'interès i les declaracions patrimonials dels càrrecs. També reclama el govern que acceleri l'adaptació dels nomenaments dels jutges del Consell General del Poder Judicial a la normativa europea. De nou, la comissió expressa la seva preocupació per les declaracions públiques de polítics contra jutges individuals que, diu, erosionen la confiança en el poder judicial. D'altra banda, l'informe assenyala que el Congrés encara no ha adoptat la llei que regula els grups d'interès, els lobbies, i en reclama un registre públic obligatori. Europa, però, sí que veu avenços significatius en l'enfortiment de l'accés a la informació, especialment amb la revisió de la llei de secrets oficials.
7: Edició Vespre.
4: El sisè dia consecutiu d'atacs dels Estats Units contra l'Iran des que es va trencar l'alto el foc deixa un balanç de 8 morts i desenes d'infraestructures civils destruïdes. El país, presidit per Donald Trump, vol posar més pressió perquè la República Islàmica claudiqui en matèria d'armament nuclear per l'Iran, però s'hi nega i ha respost amb més bombardejos a les bases militars dels Estats Units al Pròxim Orient. Pau Alemany.

0: Bon vespre.
1: Bon vespre. L'escalada bèl·lica continua augmentant, tot i que de moment no s'acaba de descontrolar del tot. Els Estats Units han posat el focus els últims dies a les infraestructures civils i han destruït ponts, aeroports i estacions de tren. Un canvi de tàctica amb què pretenen aprofundir en la crisi econòmica que atravessava l'Iran abans de la guerra i que s'ha agreujat. Iran, en canvi, continua amb la mateixa idea i respon cada atac estatunidenc amb bombardejos a les bases militars de Pròxim Orient. Només a les últimes 24 hores, Kuwait, Qatar, Oman, Jordània i Bahrein s'han vist atacats pel país dels ayatolàs. El problema central de les negociacions continua sent el mateix, el programa nuclear de l'Iran. I de moment les postures continuen allunyades. I mentre els Estats Units i l'Iran absorbeixen els focus, Israel continua colpejant els països veïns. Aquest divendres, amb almenys 6 palestins assassinats a Gaza.
0: També us expliquem que estem pendents d'un terratrèmol de magnitud 7,4 que s'ha sacsejat aquest divendres al sud de Mèxic davant de les costes de Chiapas, a prop de la frontera amb Guatemala.
1: El sisme ha provocat evacuacions preventives en habitatges, oficines i comerços, però de moment no hi ha constància de víctimes ni de danys importants. Les autoritats han activat els protocols d'emergència i mantenen les inspeccions sobre el terreny després d'una rèplica perceptible registrada minuts més tard.
0: També puja la tensió entre Washington i Pequín després de les acusacions de Donald Trump ahir sobre una suposada ingerència xinesa en les eleccions nord-americanes.
1: La Xina ha rebutjat les acusacions de Donald Trump en les que assegurava que Pequín va interferir en les eleccions nord-americanes del 2020 i que va obtenir il·legalment dades de 220 milions de votants. El portaveu del Ministeri d'Exteriors xinès, Lin Jian, ha qualificat les acusacions de fabricació completa i difamació maliciosa.
0: El Partit Laborista Britànic designa Andy Burnham com a nou líder del partit i, en conseqüència, futur primer ministre del Regne Unit.
1: Després que els laboristes forcessin la dimissió de Keir Starmer, Burnham, exalcalde de Manchester, assumirà el lideratge al capdavant del país el pròxim dilluns, després d'haver guanyat sense rival les primàries del partit.
2: I am ready to lead.
1: Burnham ha promès unitat al partit i descentralització del poder a nivell nacional.
0: 8:15 del vespre. El proper 12 d'agost es podrà veure des de Catalunya un eclipsi solar total. Fa dies que en parlem, un fenomen extraordinari que també pot comportar riscos per la salut visual. Ens explica com podem contemplar-lo de forma segura a Laura Hurtado.
3: No tenía conciencia que había aquest eclipsi.
4: Amigos me habían dicho y nada más lo había buscado la información en internet para saber dónde se puede ver mejor.
5: Això sí que ho sabia, que s'ha de mirar mulleres perquè si no et pots fer mal o algo així, no?
3: Però em sembla que això de les radiografies no funciona. Es pot fer mal als ulls i clar, això és un perill per a les persones que no coneixen.
6: Pensava que no hi havia problema amb unes ulleres de sol convencionals, però veig que sí.
7: Observar directament l'eclipsi, sigui parcial o total, comporta riscos oculars. Ana Martínez, cap d'oftalmologia a l'Hospital del Mar, explica que cal fer-ho amb unes ulleres homologades.
8: Tienen que llevar el ISO 12312-2 y que ponga que sean posteriores al 2015, porque las anteriores hay riesgo de que el filtro esté estropeado.
7: Sense aquesta protecció, les lesions poden ser irreversibles.
8: Baja nuestra agudeza visual, que aparece una mancha negra central, o que vemos que las líneas, en vez de verlas rectas, las vemos onduladas, o puede haber también una alteración en la percepción de los colores. Esto suele aparecer al cabo de 2-6 horas después de que se haya producido el eclipse. Muchas veces al mes se ha podido recuperar, pero hay casos en los que no se recupera.
7: L'Agència Catalana del Consum ha iniciat una campanya per comprovar que els models comercialitzats a Catalunya en establiments físics i a internet compleixen els requisits de seguretat.
0: El Festival de Peralada encet avui l'edició del seu 40è aniversari, que tindrà lloc entre l'Església del Carme, el claustre, el Mirador del Castell i el celler, amb el desig de tornar als jardins ben aviat. Agnès Batllà.
9: Dues veus fràgils i intenses que ja havien actuat al Feu Peraladenc obren l'edició del 40è aniversari. Són la soprano Hermonella Iajo i el tenor Benjamin Benheim amb un programa d'àries del repertori francès i italià. Demà, l'esperit d'aquestes 4 dècades de trajectòria tindran forma d'experiència escènica o gastronòmica gestada per Joan Anton Recchi i que revelarà al llarg de la nit la nova proposta Sing Child Sing del coreògraf londinenc Boti Seba, guanyador del Young Artist European Award. Oriol Aguilar és el director artístic del Festival de Peralada.
10: Vivim aquest 40è amb un caire de celebració de l'estiu, de la vida, i en una segurament certa nova tesitura de Peralada, on l'aposta per la nova creació cada vegada volem que prengui més relleu com a expressió d'un fet diferencial.
9: En aquest sentit, amb la lírica i la dansa com a pilars fonamentals, s'hi podrà veure l'òpera Estètica i Massacre d'Oriol Pla, Carlota Gurt i Carles Prat sobre la pressió per la imatge. Diario de una madre de Cristina Pavarotti, Niu d'Aleix Martínez amb ballarins del Ballet d'Hamburg i Joves Promeses de la dansa de l'Empordà. També passaran per Peralada Lorena Nogal, Sílvia Pérez Cruz, Jordi Savall amb Núria Rial o la centenària Montserrat Torrent. I com a colofó final, el 29 d'agost, Peralada portarà l'orquestra del Festival de Bayreuth, que rarament surt del seu fossar, al Palau de la Música de Barcelona, amb batuta de Pablo Eras Casado per commemorar aquest 40è aniversari del Festival Peraladenc.
0: I marxem amb Belén Sebastián. Actuen avui el poble espanyol dintre del Bards Festival Stuart Murdoch i els seus representants. Des de Glasgow, l'essència de l'indie britànic més refinat sorgit a la dècada dels 90, sustentant un gravat de cançons i View Feelings Sinestà és el disc que repassaran aquesta nit. En l'últim, aquesta és l'última cançó que sonarà aquesta temporada. Toni, un agraïment especial a tu i, evidentment, als oients que ens escolten cada dia i segueixen atents a la ràdio informativa que hem estat defensant durant tota aquesta temporada, Toni.
11: I tant que sí. Jo crec que hauríem d'aprofitar la benentesa i anar-nos de festa aquesta nit junts. No?
0: Doncs mira, és una opció. És una opció. Jo vaig a Belén Sebastián, per cert. Alguns sí. D'aquí és possible que ens trobem allà.
11: Bueno, jo potser a les 10, quan surti, et faig una perduda.
0: Vinga, fes-me una perduda a veure, i ens trobem allà.
11: I ens trobem allà. Escolta, un plaer, de veritat, Andreu.
0: Gràcies, Toni.
11: Un molt bon estiu.
0: Molt bon estiu, també.
11: Fins a setembre. Gràcies.
0: Adéu-siau.
11: Senyores, senyors, passen 4 minuts de 7:45. Efectivament, el dia d'avui toca això, no? Toca estar contents perquè ara farem una petita pausa, descansarem, prendrem vitamines, ens carregarem absolutament perquè tenim una temporada per endavant que és una temporada apassionant. Ja veiem com estan les coses. Les coses estan realment molt agitades i si mirem la temporada vinent tindrem de tot. Tindrem eleccions municipals, probablement tindrem eleccions generals i si no tenim eleccions generals, els ben asseguro que tindrem a molta gent que les demanarà. Amb la qual cosa, entre una cosa i l'altra, més val que ens ho prenguem amb calma, que ens ho mirem tot plegat bé, perquè el nostre compromís és sempre estar al 100% perquè vostès gaudeixin d'un pla B en el que, com sempre dic, tinguin una varietat d'opinions i que, a més, puguem escoltar-les, no? Que ens ajudin, efectivament, a créixer, que ens ajudin a formar una opinió més enllà del que ens diuen que hem de pensar, més enllà de si som socialistes del Partit Popular, de Junts, d'Aliança, del partit que sigui, no haguem de repetir el que són els arguments d'un partit o d'un altre, sinó que justament hi ha gent que probablement pensa d'una manera totalment contrària a la nostra, però potser tenen raó en algunes coses, no? Doncs seria meravellós que entre tots plegats aprenguéssim a fer això, i això és el que ens mou cada dia. Per tant, si em permeten, prendrem moltes vitamines, una miqueta de sol, intentarem dormir a la fresca i estar aquí el setembre, forts, veritat, per prendre'ns aquesta nova temporada del Pla B amb tota l'energia que cal. El que ens cal ara, ja ho saben vostès, perquè és una cosa que ha estat així al llarg de tota la temporada, és posar-nos a caminar, i per posar-nos a caminar sempre hem de parlar d'esports.
12: Esports.
11: Avui amb Frank Robert. Com estàs, Frank? Bon vespre.
13: Bon vespre, Toni.
11: Sota, m'he vist que hi ha gent fins i tot que tancarà el diumenge abans perquè els treballadors puguin anar a veure el gran partit, no, de diumenge. Sí, 48 sí. Hores falten per l'Espanya-Argentina, citen a la final del Mundial. Però això sí, és veritat que quan acabi tot plegat, Frank, el cas Julián Álvarez arribarà al seu pic, eh?
13: Sí, exacte. Des que el president del Barça, Joan Laporta, va aterrar als Estats Units per donar suport als blaugranes que juguen a la selecció espanyola, ha repetit en nombroses ocasions que l'objectiu del club és fitxar el davanter argentí de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. Està sent el serial de l'estiu i també una guerra oberta de declaracions. Tot i el lapsus que de seguida escoltareu, el president dels matalassers, Enrique Cerezo, diu que el futbolista no es mou.
14: Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien, como lo sabéis todos vosotros, dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López. Bueno, Julián Álvarez el año que viene.
15: ¿Y dónde es? ¿Y dónde
16: es necesario para Julián pedir un perdón?
14: ¿Dónde está?
13: I sobre el futur de Julián Álvarez, i no pas Julián López, el CEO de l'entitat Blanquivermella, Miguel Ángel Gilmarín, s'ha pronunciat encara amb més contundència.
15: voluntad del club es clara, se lo hemos manifestado al jugador, a la gente, al presidente del Barça. Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
13: Laporta assegura que les dues últimes setmanes de juliol seran clau per decidir si mantenen o no l'oferta i, mentrestant, a les oficines del conjunt blaugrana estan treballant per fer oficial el fitxatge de Karim Adeyemi, procedent del Borussia Dortmund, per 22 milions d'euros fixos i 7 més en variables. L'anunci s'està allargant perquè encara falta documentació. L'extrema la any de 24 anys. Ahir va superar la revisió mèdica i aquest matí ha estat a la ciutat esportiva, però encara no ha pogut entrenar. Pel que fa a les sortides, la sessió del capità Ter Stegen a l'Ajax de Mitchell està al caure i Cesc Fàbregas, l'entrenador del Como, ha pescat el filial del Barça. El central de 19 anys, Andrés Cuenca, que havia debutat amb el primer equip, ha estat traspassat a canvi d'uns 700.000 euros i els blaugranes es reserven un percentatge d'una futura venda. Parlant de centrals, el Girona ha anunciat que David López amplia la vinculació fins al juny del 2027 amb l'objectiu de tornar a la primera divisió.
11: Molt bé. En qualsevol cas, el que deia en Frank, diumenge, 9 del vespre, hora peninsular, l'Espanya de Lamine Yamal buscarà la segona estrella a la gran final del Mundial contra l'Argentina de Leo Messi.
13: Els argentins miraran de revalidar el títol i, tot i la superioritat futbolística dels de Luis de la Fuente, no va l'abadar, ja que 9 dels 11 gols que han marcat els de Lionel Scaloni en els enfrontaments d'eliminatòria han arribat després del minut 75. A més, l'Albiceleste no perd un partit a cara o creu d'un gran torneig des del 2019. El seleccionador d'Espanya s'aferra a la millor versió de Lamine Yamal.
16: Sí, yo estoy seguro que le queda todavía el partido fantástico del Mundial y ya queda uno. Entonces, y él es consciente de ello, pero sí sigo insistiendo una y otra vez en que hay que restarle ansiedad, hay que restarle presión. Él tiene que salir al campo, además es que conociéndole y con su actitud es de salir a disfrutar. Está dentro de esa responsabilidad y profesionalidad que tiene, es excepcional, pero él tiene que salir liberado de esas presiones.
13: Lamine i Pedro Porro encara no han fet net de les molèsties musculars. A Barcelona, la pantalla gegant per seguir la final del Mundial s'instal·larà finalment a la plataforma Marina del Fòrum i demà a les 11 de la nit, hora peninsular, França i Anglaterra disputen el duel que ningú vol jugar, el que defineix el tercer i quart lloc.
11: Deixem el futbol, Frank, parlem de bàsquet. La secció del Barça ha anunciat el fitxatge d'Agustí Noval.
13: És la cinquena incorporació del nou Barça. L'aleu uruguaià format al planter blaugrana torna amb 22 anys i signa per 3 temporades després d'haver agafat experiència a 5 equips de la CB, el darrer al Manresa.
17: A mi família sempre li dije que quería volver y bueno, trabajé mucho, también creo que físicamente di un paso adelante, se dio todo y como te digo, la constancia, no bajar los brazos y el querer.
13: Acabem els esports amb ciclisme, per tant és moment de connectar amb l'enviat especial al Tour de França, el Jorge Agüero. Bona tarda, Jorge, com ha anat aquesta 13a etapa tan entretinguda amb els escapats?
18: Què tal, Frank? Bona tarda. Sí, Mauro Schmidt, el ciclista suís de l'equip Jayco Alula, s'ha endut aquesta 13a etapa en final a Belfort, a la Borgonya francesa, i que ha tingut un desenllaç preciós, un frec a frec entre ell, Schmidt, el guanyador, i Harold Tejada, el ciclista colombià de l'equip Astana. Finalment, el suís ha estat més ràpid en l'arribada a meta. Canvis significatius en la general. Es posa en quarta posició Tom Pidcock, el ciclista britànic del Pinarello. Avui ha protagonitzat l'escapada juntament la resta de corredors, tot i que no ha guanyat, i de fet Juan Ayuso ara es posa cinquè en la classificació després d'aquest canvi. Al capdavant segueix Tadej Pogacar, vestit de groc i amb un avantatge de 3,36 sobre Jonas Vingegaard. Demà segueix la muntanya, 155 quilòmetres entre Mulhouse i Lemachstein, tornarà a coronar-se al Baló d'Alsàcia.
13: Moltes gràcies, Jorge. Doncs això mateix, demà 14a etapa amb fins a 4 ports de muntanya.
11: Me'n dic, Frank, que has de treballar tot l'estiu, no? És broma, és broma.
13: No tot, no tot.
11: No tot, no? Crec que és el 8 d'agost, no? Que marxes tu,
13: efectivament,
11: em deies?
13: Efectivament.
11: El 8 d'agost, que tinguis unes bones vacances.
13: Moltes gràcies igualment, Toni.
11: Una abraçada.
13: Que vagi d'abraçada.
11: 3 minuts i arribem a 3 quarts de 8. No ho podem evitar, no? No sé si a vostès els hi passa el mateix, però aquell dia que agafes vacances... Oli, van marxar, bona tarda, eh? És com estrany, no? O sigui, ara dilluns no hem de venir?
19: Estic molt content.
11: Estic content. Hola, Júlia, com estàs? Vosaltres, vacances, què?
19: Jo, poques.
11: Poques?
19: Poques, poques, sí. Faig temporada de ràdio d'estiu i... i tinc feina.
11: Bueno, feina aquella... tenim tots.
19: Sí. Aquella feina que no pots fer durant l'any.
11: És veritat, la fas durant l'estiu.
19: Sí.
11: I llibres i aquestes coses,
19: exacte,
11: afortunadament.
20: Però no? Igual pots llegir i tot.
11: Oh.

0: Home, clar.
1: Quina meravella. Llegir dins la piscina és una manera d'escomptar.
0: Sí, amb aquestes temperatures tan suaus, no?, que estem tenint aquests dies. Jordi Miralles, com estàs, Jordi? Bon vespre.
2: Hola, Toni, bon vespre.
0: Això és desesperant, no? No hem acabat de sortir d'una onada de calor i ens comencen a parlar d'una altra?
2: Bueno, és que la setmana que ve potser no onada de calor, però és igual. Temperatures molt altes, ja dic jo que sí. Ja veurem si acaba sent onada de calor o no, però d'augment una miqueta el que estem dient aquests últims dies, que no hi ha manera, que no veiem la fi, i que d'augment, parlau de piscines, doncs bueno, si tens una piscina a mà o tens qualsevol mena de cosa que et pugui refrescar una mica, doncs aprofitem-ho, perquè la calor ha vingut per instal·lar-se i ja et dic que de moment canvis importants en sentit de davallada tèrmica, ja veurem si a final de mes.
0: A final de mes. Ja veurem si a final de mes. És que ni tan sols tenim clar que quan arribi final de mes, agost, pugui ser una mica més benèvol amb nosaltres, no?
2: Mira, les previsions a més llarg termini indiquen un mes d'agost a Catalunya amb més pluges de les normals. Per tant, sempre que plou, evidentment, doncs és una manera també que les temperatures baixin una mica. Per tant, tenim més esperança amb aquesta pluja que pugui fer refrescar una mica, que no pas allò de dir, mira, és que vindrà una massa freda i farà baixar les temperatures. De moment, això no. I a curt termini, doncs, mira, avui temperatures més o menys com les d'ahir, un grau o dos graus menys, però continua fent calor, fa xafogó a la costa, per tant, encara que aquests dies ja portem un parell de dies dient, sí, la calor fluixa, però bueno, que fluixi la costa i que es mantingui l'humitat del 60-70, doncs les temperatures no ho notem. Es nota una miqueta més cap a l'interior, perquè a l'interior baixen una mica més les temperatures, l'humitat és baixa i, per tant, podríem dir que la calor és més suportable, jo hem dit més d'un cop, amb 37 graus a Lleida, potser que amb 32 o 33 a la costa. I aquest cap de setmana, doncs demà més o menys com avui, a la tarda també algun ruixat de mitja tarda, molt poqueta cosa, allà sí que refrescarà una mica, diumenge el mateix, i la setmana que ve, doncs la cosa pinta doncs més o menys com aquesta setmana. Temperatures que es mouran a la costa de 32 a 34 i entre els 34 i els 38 a l'interior. Per tant, vaja, em sembla que sóc un disratllat, que ens hem repetit des de fa un mes, però ja t'ho deia ahir, que des del dia 12 de juny
0: sí,
2: cada dia hem estat amb temperatures per damunt de la mitjana i estem ja, doncs, mira, a 17 de juliol.
0: És brutal, és brutal, eh? I les nits continuaran a la mateixa tònica, no? Perquè hi ha gent que porta d'aquella manera el dia, però que sobretot pateix a la nit, no?
2: Sí, exacte. A la costa les temperatures mínimes doncs, estan siguent de 22 a 24 graus i ja no estem parlant de nits tòrrides, parlem de nits tropicals, però vaja, ja diem que a la costa és un costa més dormir durant la nit, cap a l'interior no, allà ja baixa una miqueta més, per tant és una miqueta aclimatar-nos i ara ja una miqueta amb l'experiència de tots aquests dies doncs, fer allò que ens pugui resultar una mica doncs, menys molest o que ens pugui fer passar la calor de la millor manera, no sé si amb un ventall, amb un ventilador, amb aire condicionat, no ho sé, però vaja, que cadascú busqui el que li pugui servir.
0: El que pugui, no, no, el que pugui, clar.
2: Sí, sí.
0: Jordi, que tinguis un bon estiu. Moltíssimes gràcies per tot. Ha estat magnífic una vegada més i seguirem fent-ho al setembre, sempre i quan tu no ens facis la cobra. És a dir, ens acceptis, estar en aquest plaer del qual ets clarament família. Una abraçada molt gran i bon estiu. Gràcies, Jordi.
2: Bon estiu, Toni.
0: Ara 3:15. És veritat que marxem, i marxem contents, perquè efectivament agafar les vacances està bé, però és veritat que marxem preocupats. Marxem preocupats per aquestes temperatures que són brutals, i és espantós el que estem veient amb el foc, no? Avui tenim dos focs, explicàvem al començament del programa, que han cremat més de 14.000 hectàrees en només dos dies. El cas concret de Saragossa, parlem de 12.600 hectàrees. És absolutament brutal. I tot això amb la ressaca d'una situació a Catalunya que no és tranquil·la encara, no? Però que preocupa sobretot el que hem vist també a Àrea Múrcia, no? En el sentit en el que hi ha hagut, em sembla, són 5-6 incendis en només 8 dies i sembla que de manera apuntaven segurament provocada, no? Com tenim la situació? Doncs ens acompanya l'inspector dels bombers de la Generalitat, Miquel López. Inspector López, com està? Bon vespre.
3: Hola, bon vespre.
0: Abans de tot, l'enhorabona, perquè déu-n'hi-do la feinada que estan fent vostès, si em permet que li digui.
3: Bueno, estan sent uns dies intensos, la veritat és que sí.
0: Jo m'imagino, cansats, no? I és humanament cansats, no, la situació?
3: Sí, cansats i una situació que es repeteix dia rere dia i cada dia pues, amb aquestes temperatures i amb aquestes condicions meteorològiques pues, realment comencem a estar esgotats.
0: No ho entenc perfectament. Inspector, quina situació tenim en aquests moments?
3: Bueno, ara Tenim uns 15 incendis a els que estem treballant, els tenim tots quasi controlats. Tenim aigua Múrcia que hem controlat avui mateix, avui hem donat per extingit l'incendi de la Bisbal de l'Empordà i continuem treballant doncs, amb aquests incendis tant de llamps com sobretot doncs, els del Carme, Cunit, Rubió, Lladur, Sant Quirze i aigua Múrcia i Sant Benat.
0: Clar. La cosa és, com els podem ajudar a vostès? És a dir, és evident que no podem agafar i anar a apagar focs nosaltres, però sí que des del punt de vista de la prevenció podem actuar de manera que intentem evitar conductes que puguin ser problemàtiques, no?
3: Jo crec que aquest és el kit de la qüestió, vull dir, anar a apagar ja anem nosaltres, juntament amb el territori que ens està ajudant molt, les ADFs, els pallessos, i de vosaltres el que podeu fer com a societat és pues, evitar aquests actes d'imprudència, vull dir, encara ens estem trobant gent que està anant amb els massissos tancats, encara ens estem trobant gent que va fer barbacoes al bosc, vull dir, evitar aquests actes i si veieu algú que està fent aquesta conducta, pues, notificar-ho per intentar reduir el risc lo màxim possible.
0: O sigui, que si hem de denunciar algú, denunciem, no?
3: Bueno, vosaltres directament no, però truqueu pues, al 112, parlem amb Mossos, parlem amb la resta, però sí, es tracta d'això, es tracta de primer dir això que s'està fent no està ben fet i després pues, denunciar per simplificar-ho.
0: Clar, perquè hi ha una cosa que hem d'entendre, segurament una persona que se'n va a fer una barbacoa pensa que no hi ha per tant, però és que sí que hi ha per tant, no? Perquè l'estat, aquestes temperatures, provoquen que realment una espurna, com hem vist, perquè això ha passat, no? Una espurna pot acabar liant un problema importantíssim, no, inspector?
3: Bueno, jo crec que la demostració de tot això són aquests darrers dies, que portem en l'episodi de simultaneïtat fins a 30-40 incendis al dia i més de 300 en tot l'episodi aquest. Per tant, sí, efectivament, vull dir, un acte que no sempre es fan malintencionadament, però un acte d'aquest, pues, a part de molta feina, pot portar molt perill, molt risc, i moltes cases i molta gent confinada en aquests moments de l'estiu.
0: Déu-n'hi-do. En qualsevol cas, volíem aprofitar aquest darrer plebé de la temporada per tenir-vos amb nosaltres, per felicitar-vos per aquesta feinada, aquest esforç absolutament brutal, i la veritat és que jo crec que parlo en nom de tothom, eh? I, ostres, podem estar orgullosos dels bombers que tenim, francament. Un plaer, de veritat, inspector, moltíssimes gràcies, molta força, i espero que quan sigui pugui tenir unes bones vacances, que imagino no serà ara, no?
3: No, ens esperarem fins al setembre, si més no.
0: Molt bé. Una abraçada, gràcies, inspector, i enhorabona per la feina.
3: Igualment, bon vespre.
0: Bon vespre. 10 minuts i arribem a les 8 del vespre. I és que les xifres, Ivan, són espectaculars. Més de 300... Baixeu la música, sisplau. Més de 300 incendis. Crec que ha dit 11 focs avui que estan en actiu. És impressionant el que estan fent, no?
4: Sí, és impressionant i el desgast també de les plantilles. Clar. És impressionant. Ho estem veient ara allà a Cinco Villas, també, amb 12.600 i pujant, perquè no està controlat. Quan arriben allà és que és un dia rere l'altre, rere l'altre, rere l'altre. És que tots els efectius també no són infinits, per molt que li sumis persones i més persones i peticions a altres comunitats autònomes i peticions a la unitat militària que sigui, al final no són infinits, tampoc els mitjans ni els recursos, i clar, els toca entrar en una ronda de dia rere dia, davant del foc, dia, nit i matinada, i aguantant temperatures que són brutals, i res, pues, fer la crida al que ha dit també l'inspector, de prudència. I pues, si veiem algú fent una barbacoa, li faria menjar la barbacoa allà dintre del foc, que poder ser, i després trucar als Mossos d'Esquadra.
0: Déu-n'hi-do, és que no és cap tonteria, és que ho ha dit l'inspector Juli ara fa un moment, porten més de 300 incendis, eh?
1: Sí, ho dèiem la setmana passada, clarament és el tema recurrent de l'estiu en totes les tertúlies del país, jo crec. Ho dèiem també en relació a que la gestió forestal dels boscos i l'estat actual en el que fa molt temps que sabem que els boscos presenten una situació deplorable en part per la incapacitat de l'administració de posar-se d'acord amb les propietats de les finques i que allò tan repetit a les tertúlies d'estiu que els focs s'apaguen a l'hivern, és veritat, però no només. Perquè al final cal una política amb visió, no?, de país que tingui com a prioritats doncs, poder preparar els boscos per la situació climàtica que vivim. O sigui, el que no podem fer és apagar focs literalment cada vegada, cada estiu, quan sabem que hi ha un munt de mesures que ja les coneixem i que poden funcionar. Perquè al final també tenir explotats el cos de bombers, bé, les conseqüències hi seran, no?
0: Sí, sí. Assumpta Gros, com estàs? Bona tarda, Assumpta.
5: Molt bé, què tal?
0: És tremendo, eh?
5: Tremendo. tremendo. El que passa és que té raó la Júlia, és a dir, hi ha moltes

0: coses que es poden fer abans. Fa pocs dies sortia un... Em sembla que era un pagès que havia salvat casa seva d'un incendi que havia arrasat tots els voltants estrictament perquè tenia 4 o 5 cabres que es dedicaven a netejar el sotabosc.
1: Clar,
0: bé,
1: clar.
0: Doncs aquest tipus de solucions són les que s'han d'estudiar, que ja estan estudiades. Potenciar, avaluar i intentar minimitzar al mínim, perquè és el que deia l'Ivan, no hi ha recursos infinits al final. Ni d'aigua. Aquest any n'hi ha d'aigua, però és que hi haurà anys que no hi haurà ni aigua.
1: Clar.
0: Aleshores dius, bueno, hem d'assumir que estem en on estem.
1: Núria González, bona tarda, Núria.
2: Bona tarda.
1: Què dius tu?
2: Pues jo estic molt pendent del de Aigua Múrcia, que clarament és un piròman, i com no l'agafen, eh? I com cada vegada, o sigui, com està actuant, no? Estan apagant un foc aquí i davant l'estan encenent un altre i darrere d'ell es comporta com un psicòpata i en aquesta zona jo crec que no descansaran fins que no detenguin aquesta persona. Jo sé que estan desplegats per la zona, que estan vigilant, que estan intentant enxampar-lo, però és que en aquesta zona que a més conflueix en la comarca on jo visc, que perquè tot el centre de comandament avançant està a Sant Jaume dels Domenys, que és Baix Penedès, perquè està just al vèrtex on està l'alcalde, el Baix Penedès, l'Alt Penedès, no sé què, i afecta a molts llocs, no? I aquest és el que jo estic seguint més de prop, sobretot per la component humana, delictiva, no?
1: Clar,
2: perquè, per exemple,
1: el de la
2: Costa Brava, el de les Gavarres, va tenir un component humà, però va ser accidental. Tindrà una responsabilitat, però serà accidental. Però en aquest cas és un psicòpata.
1: És fort, això, eh?
2: És molt. Jo, és dels comportaments criminals, és dels que menys arribo a entendre.
1: Fixa't que vam començar la setmana, justament, amb el doctor Bernat Noel Tifón, intentant entendre la ment del piròman.
2: No, pues...
1: Perquè ja sabem que no tots els incendis que tenim estan
3: clar,
1: causats per piròmans. Hola, Víctor Martí, què tal?
3: Què tal? Molt bé, molt bona
1: però
3: tarda.
1: Sorprèn veure que hi hagi algú que, veient també quines són les conseqüències, escoltant probablement l'entrevista que li acabem de fer a l'inspector dels bombers, que estan dient que estan esgotats, sabent el cost a tots els nivells que això suposa per un país, i en canvi no pugui evitar, perquè segurament no pot evitar, tirar endavant aquesta cosa seva, no?
2: Bueno, i moltes vegades, quan es detenen i tal, resulta que són membres de les agrupacions de voluntaris, o sigui, que estan vinculats amb la gent que apaga focs.
1: És molt fort, eh?
2: És una cosa molt interessant. Jo, per això aquest...
4: Hi ha gent que ha de tenir coneixements.
2: Per això et dic que moltes vegades estan vinculats als voluntaris, no a bombers... Fàcil, no és un tio que se va
1: pegar
2: el foc, entre altres coses, perquè si lo hace se puede pegar fuego él, si clar, no sabe por dónde salir.
0: Què dius? Bueno, estaria bé.
2: Bueno, però que bueno, me refereixo que no és un tio que passa per allà, m'entens? Sí.
1: Què dius, Víctor?
3: Bé, bueno, clar, es viu amb preocupació, no?, aquest volum. El primer, doncs, reconèixer la tasca de bombers, de voluntaris, també de la UME i de Protecció Civil, no?, que estan fent una tasca increïble. I he mirat abans les dades, es parla que el 95% aproximadament dels incendis tenen un component humà i d'aquest 95, un 20% són intencionals. Mm-hmm. Intencionals. La resta, doncs, un descuit, tal... I només entre un 4 i un 6% és per motius de la natura, natural. O sigui, és un tema molt complicat. S'ha parlat aquí, no? Jo crec que és prevenció, prevenció i prevenció, i sembla que no aprenem la lliçó d'un any cap a l'altre, no?
1: Ja.
3: S'ha parlat de les cabres, que està bé, i s'ha de fer, i el que es diu un mosaic per intentar fer tallar focs, però jo crec que ara amb intel·ligència artificial hi ha drons, hi ha sensors de temperatura, hi ha satèl·lits, vull dir, també s'ha d'aprofitar la nova tecnologia per intentar o evitar-los o arribar a temps, no?
1: I amb tot això que dius, deixa'm afegir els pagesos, que
3: sí, sí, els
1: segurament
3: pagesos,
1: en saben
3: sí, sí,
1: molt més que molts de nosaltres.
3: Plantar vinyes és el millor.
1: Digues.
5: No, només amb els piròmans, no sé avui si és el que hi ha a Guadalajara o el que acaben de controlar a Madrid, hi havia el piròman ajagut a la voral de la carretera.
1: Ah, sí?
5: Sí, sí, i l'han agafat allà mateix. I portava tots els materials a les butxaques amb els que havia calat el foc.
1: Que fort,
5: sí,
1: eh?
5: Sí.
0: Jo suposo que en els piròmans també hi deu haver categories diferents.
1: Suposo que segurament, sí.
5: I en quant a també el que deien d'Aigua Múrcia, també enviar-li una abraçada al Josep Tutusaus, perquè ha estat dues vegades confinat a puntons i se l'ha vist després amb algunes fotografies.
1: Deixa'm dir-te que després d'estar confinat va venir al programa. La veritat, va fent veure una cosa que ell diu sovint, que és un bon amic del programa, i és així. Efectivament, de fet, el dilluns, crec recordar, no sé si era dilluns o la setmana anterior,
5: la setmana
1: passada, que passen tantes coses, ell venia cap aquí quan va haver de girar cua i anar cap a Pontons, perquè efectivament el foc estava allà. Vull dir, és que pràcticament estava allà, i clar, hi ha un problema. D'altra banda, hi ha molts problemes, i això ho hem descobert amb el tema del foc, molt problema de casa disseminada, per exemple, d'urbanitzacions...
0: Al mig del bosc.
1: Clar, no podem tenir la seguretat total. Efectivament, torno a dir el que ja heu dit vosaltres dos abans, els mitjans no són infinits, no?
2: Hi ha un programa que parlava de les últimes tecnologies, hi ha un programa que es diu Spider, que és de Nacions Unides, que es dedica a això. És una xarxa de satèl·lits que es dedica a preveure o intentar preveure aquest tipus de desastres, tant de inundacions, terratrèmols i tal, com el tema dels focs. Uh-huh. O sigui que si s'està invertint en això, no evitaràs un fuego, però sí que s'evita, o sigui, sí que es pot veure cap a on va, però t'estic parlant d'aquells grans focs que van veure, per exemple, fa 2 o 3 anys a Xile, que es van carregar la meitat del país i tal. Sí que s'està invertint en això, amb aquesta tecnologia d'últim nivell de prevenció de grans desastres.
1: Què volies dir, Júlia?
4: Jo estic d'acord, eh? Crec que tot el que puguem sumar a la prevenció, diguéssim, dels incendis moderns, a més sabem també que el canvi climàtic genera modificacions en la mateixa combinació, no? Diguéssim, quasi física dels motius de l'incendi, però crec que després hi ha una part que és molt clara, que és que els incendis han existit tant de temps com els humans són a la Terra. Per tant, hi ha un seguit de mesures que tenen a veure amb el coneixement del territori, també ho he dit diverses vegades, amb els coneixements a la pagesia que tu mencionaves, que passen per netejar vorals, incendis controlats, tala d'arbres, que són voluntat política.
0: I no edificació al mig de boscos.
4: Sí, això segur.
0: És simplement provocar.
4: Sí, sí, però és que és clarament una qüestió de voluntat política, d'on prioritzes els esforços. I el que hem dit altres vegades, que els pagesos, si d'alguna cosa es queixen constantment, és que les decisions polítiques sovint les prenen senyors en despatxos allunyats del territori on aquestes coses passen, i sempre estem una mica amb la mateixa revolta. Aleshores, no és tan complicat, no?
1: Déu-n'hi-do. En fi, esperem que tot això es controli. Jo penso, i ho dic de debò, a mi em tenen molt impressionat els bombers, és a dir, perquè és una gent que està treballant, però d'una manera brutal, i a més no han apagat un foc, que s'ha encès un altre, i ho estan fent amb d'alguna manera, les coses en contra, en el sentit en el que les altes temperatures dificulten moltíssim la manca de pluja. Efectivament, ho està fent molt complicat, tot està molt sec. Efectivament, ara estem veient a través de la televisió l'incendi sense control a l'Aragó, és una imatge que tenim amb un dels monitors de l'estudi, i efectivament veus el que és un autèntic horror, no, Ivan? Eres tu el que feies.
5: No, perquè veure les flames aquestes que no les pots controlar, perquè els bombers mateixos t'ho diuen, és que està fora de la nostra capacitat d'extinció. És que per molt que li llencem aigua, hem de sortir corrent d'aquí, perquè si no ens atraparà a nosaltres.
1: El foc avui està obrint tots els informatius, també aquest butlletí informatiu de les 8 del vespre. Laura Monill, com estàs, Laura? Bon vespre.
6: Bon vespre, Toni.
1: Perquè Espanya continua a tenir un problema molt important amb el foc, eh?
6: Sí, ho deies ara, és que estem pendents de diversos grans incendis forestals en una jornada marcada per les altes temperatures, el vent i la baixa humitat. El focus més preocupant és el d'Orés, a la comarca aragonesa de les 5 Ovilles, que ja ha cremat 12.600 hectàrees. Hores d'ara ja és l'incendi més gran registrat aquest 2026 a Espanya. Continua fora de control i manté més d'un miler de persones desallotjades de 6 municipis. Virginia Barcones, directora de Protecció Civil, en declaracions a Televisió Espanyola.
7: El viento cambiante y el incremento de la velocidad del viento a lo largo de la tarde genera nuevos retos a los que se tiene que enfrentar la dirección y todos los operativos.
6: Més de 400 efectius treballen per evitar que les flames avancin. No es descarten nous desallotjaments i el perímetre de moment afecta 60 quilòmetres. També és molt complicada la situació a Guadalajara, on l'incendi de la Mierla ja ha calcinat més de 2.000 hectàrees. Més de 300 bombers i efectius de la Unitat Militar d'Emergències continuen lluitant contra un foc que també està molt condicionat pel vent. A Andalusia, l'incendi d'Arxet, a la província de Màlaga, ha obligat a desallotjar habitatges disseminats i a confinar el municipi veí de Còmpeta, amb prop de 4.000 habitants. La situació és més favorable, això sí, a l'Hoyozuela, al nord de la Comunitat de Madrid. L'incendi s'ha estabilitzat, s'han aixecat aixecat els confinaments i la unitat militar d'emergències ja s'ha retirat amb l'objectiu de reforçar altres emergències. En conjunt, aquest 2026 ja acumula 21 grans incendis forestals a Espanya, molt per sobre de la mitjana habitual en aquestes dates. De l'àmbit laboral, tenim una darrera hora. Els treballadors de Llet Pasqual a Barcelona han desconvocat la vaga i

0: la protesta prevista pel proper dilluns a Madrid. Ho fan després que l'empresa hagi promès millorar l'oferta de les negociacions. Pau Alemany, bon vespre.
1: Bon vespre. Llet Pasqual va traslladar aquest dijous al comitè negociador que milloraria la proposta realitzada fins al moment, així que els treballadors, en un gest de bona voluntat, han decidit cancel·lar les protestes de manera provisional, segons ha confirmat a Ràdio 4 la cooperativa d'advocats Col·lectiu Ronda. Tot i que caldrà esperar fins el proper dilluns per conèixer quina és l'oferta definitiva, l'empresa ha explicat a Europa Press que s'ha elevat l'oferta econòmica fins a situar-la entre un 65% i un 125% per damunt del que marca la normativa vigent. La direcció de Llet Pasqual va presentar al juny un ERO per a tot el planter de la seva fàbrica de Gurb, on actualment hi treballen 80 persones, i que cessarà definitivament la seva activitat el 31 de juliol per passar a les mans de Casa Tarradellas, que la dedicarà a la producció de mozzarella.
0: Gràcies, Pau. I fem un darrer punt de l'àmbit judicial. Llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de Torroella de Montgrí, denunciat per 14 alumnes per presumptes tocaments durant classes particulars. L'home, de 74 anys, ha declarat aquest divendres després de la seva segona detenció arran l'aparició de 8 noves denúncies. La primera denúncia es va presentar, recordem, l'1 de juliol i des d'aleshores se n'han anat afegint més. Els Mossos d'Esquadra mantenen la investigació oberta i no descarten que puguin aparèixer noves víctimes. El jutjat de la Bisbal d'Empordà li manté la mesura cautelar de compareixences periòdiques davant l'autoritat judicial.
2: És que la paraula és... és fàstic, no?, aquest tipus de comportaments, en fi. Laura Monell, gràcies, Laura, de veritat. Que tinguis unes bones vacances, per cert.
0: Igualment, Toni, gràcies.
2: Estem a les 8 i 4 minuts, hem actualitzat ràpidament informacions d'entrada amb el tema que aquí ja estàvem comentant i que ara el podem comentar fora, també dins de l'antena, que és la calor que fa i les dificultats que té tothom per dormir. Marxem fins a l'EMET. Joan Carles Pinya, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda. Demà dissabte a Catalunya poden baixar algun grau les màximes o sense canvis i només queden avisos actius a la depressió central de Lleida. Aquestes temperatures pugen algun grau de cara a diumenge, però dimarts tornen a baixar i no ens afecta l'episodi d'altes temperatures que es produeix a la resta de la península. Així que de cara a la propera setmana, les temperatures segueixen altes, però no tant de forma significativa. Així doncs, demà les màximes seran de 38 a Lleida, 37 a Girona, 33 a Barcelona i 32 a Tarragona, i les mínimes de 26 a Barcelona, 23 a Girona i Lleida i 22 a Tarragona. Tindrem sol amb tempestes de tarda al Pirineu i la tramuntana anirà fluixant i a la resta amb algun cop moderat durant la tarda. És una informació d'EMET.
2: Gràcies. És el David Torres qui ens ha informat sobre des de l'EMET. Ara marxem al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. De moment, aquesta hora ja va millorant el trànsit en general, a la xarxa viària, tot i que encara queden punts amb lentitud, encara algunes aturades. És el cas, per exemple, de l'autopista AP7, tot i una clara millora del trànsit en aquesta autopista, hi ha zones amb algunes aturades puntuals, com és a Martorell o a Gelida, en sentit de sud, o al punt de la Roca o de Cardedeu, també s'han servit puntualment en sentit nord. Algunes vies també de costa, on es registra encara força volum, sobretot la C65, la C35, les dues a l'altura de Llagostera, també l'autopista del Maresme, a l'altura de Mataró, o també en aquest cas l'autovia 2, aquí un tram afectat per obres, recordem, a la zona de Jorba, en sentit de Lleida. Per últim, a la seva ronda sí que el trànsit va millorant, queda lentitud amb algunes aturades a la litoral entre Prim i el Moll de la Fusta, en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: Gràcies, Eduard. Bona tarda. Senyores i senyors, les 8 i 6 minuts.
5: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
6: En temps d'uniformitats, de relats a cop de piulada i bona part de l'energia informativa l'emprem en verificar el que és o no mentida, tens una cita. Faristols, el programa d'actualitat política i parlamentària, dissabtes a les 2:05 del migdia i al web, quan vulguis, a Ràdio 4.
7: El Pla B, amb Toni Marí.
2: Les 8 i 7 minuts i amb Júlia Ojeda, professora i investigadora de la Universitat de les Illes Balears, Assumpta Cros, filòloga, exvicerrectora de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre de l'executiva nacional de Junts, Víctor Martí, regidor a l'Ajuntament de Barcelona pel Partit Popular, i Ivan Marsà, primer secretari del PSC al districte de Sant Andreu, i l'advocada especialista en drets humans, Núria González. No els enganyaré, aquí estàvem parlant de calor i de dormir i de quin agòbio deies tu que la sensació tèrmica, Núria, ahir...
7: A... la Costa Daurada era a les 11 i pico de la nit, en la nit del dilluns al dimarts, era un 32 graus.
2: Això, si no és...
7: Amb una humitat del 80 i pico per cent, una
2: si
7: cosa...
2: No es pot dormir, això.
7: Me hablaba el de l'alarma ese, de la humitat relativa de l'aire ha superado, no sé què, digo, sí, gracias a el chivato ese. No, no es podia, no es podia. Però bueno, quan passa una cosa, quan estàs així, pues tampoc hay que agobiarse. Salte al patio, salte a la calle, siéntate, ya se pasará, no es pot fer res. Jo, ja. Jo el calor ho porto molt bé. Vull
2: tu
7: dir,
2: portes bé, eh?
7: Jo el que no puc és amb el fred.
2: Ja.
7: Però amb el calor, jo me puedes echar lo que quieras. O sea, me da igual, no m'importa.
2: Jo no, jo t'he de dir que...
8: Jo no, quan era jove, sí, ara no.
2: Ara menys, eh?
8: Sí.
2: Ara menys, eh?
8: I això sí que es nota molt la diferència. Eh?
2: Sí, eh?
8: Jo deia el mateix que deia ella. I ara no. Ara tinc molta més calor, és tremendo.
2: És que fa molta més calor, també,
8: també.
2: No?
8: També.
2: Ivan, tu ets igual, també, eh?
9: Jo prefereixo el fred, però molt més, i és que diu la Núria, surts al carrer, però és que surts al carrer i t'estàs torrant. Encara que siguin les 11 a les 12, estàs morint al carrer, clar. Diu, no, ha passat la onada de calor i ara vindrà una altra. Sí, estem parlant de que de 33 passarem a 38.
2: Sí, sí.
9: Que no te n'adones.
2: No hi ha hagut una cosa que ha dit el Víctor, a més, que tenia raó. Diu, ens passem la vida ara mateix. Aquells afortunats que tenim aire condicionat amb l'aire condicionat, i en canvi la calefacció cada vegada la posem menys, deies tu, no, Víctor?
10: Jo crec que acabarà sent un element decoratiu, perquè és que ja no s'encendrà. Jo crec que aquest hivern, com molt, un parell de dies, només. I no tinc aire condicionat, o sigui que...
2: Déu-n'hi-do. I aquí la Júlia ha dit, és que m'ha semblat molt interessant com s'està formulant la conversa, diu, és que al final el tema de la pobresa energètica realment el situarem aquí, que és amb el tema de quan faci molta calor, no?
7: Sí, jo avui també mirava dades i des del 1950 la temperatura a Catalunya ha pujat 3,8 graus.
2: És molt.
7: És molt. Són 4 graus en menys de 100 anys. Vull dir... que la cosa és seriosa. Jo us explico que la meitat de la meva vida la passo a una illa del Mediterrani on la humitat, si aquí us sembla bèstia, a Mallorca és extrema, o sigui, extrema. I té un punt paralític, perquè tothom, vull dir, tot va sí, més lent. Vull dir, tu vas més lent, el cervell va més lent, la vida va més lenta,
10: però
7: i les nits...
10: Però compensa viure a Mallorca, jo crec que compensa, bueno, això i moltes coses més.
7: Bueno,
10: no?
7: Mallorca també està en una situació de col·lapse fort, eh? Vull dir que hi ha molt... Vull dir, bueno,
9: només com a exemple...
7: Jo podem parlar.
9: Com a exemple d'això dels aires acondicionats, jo crec que fa 10 anys ningú hagués pensat de que s'han de climatitzar les aules, per exemple.
10: Clar, els col·les.
9: Perquè no estaven pensades per aquestes calors, que al mes de maig tens una primera onada de calor.
2: Sí, sí.
9: I ara tothom està mirant de, oh, com s'ha de climatitzar una aula. No s'havia posat mai sobre la taula.
2: El que t'al·lucinant, no, o sigui, per això ho tenim aquí, eh?
7: Sí.
2: Però fixa't l'altre dia que vam fer el recorregut amb corresponsals per tot Europa i que s'han esgotat completament els aparells d'aire condicionat a París, a Berlín, perquè efectivament no estan acostumats i comencen a veure que aquesta és una història que passarà més
7: sovint. O França sovint, amb les persianes, no? Ho deien, que la gent havia de posar aïllants a les finestres perquè... No
9: hi ha fotos amb paper de plata allà.
7: Sí, clar, és
10: finestres. Tampoc estan acostumats.
7: És distòpic.
10: Clar, clar. Per ells.
8: Home, jo vaig anar a Finlàndia l'any passat, fa 2 anys, al maig, i feia... molta calor.
2: Ja veus.
8: Ells anaven en biquini pel carrer perquè van opinar que allò era insòlid i ho era, realment. Però és clar, Finlàndia, eh? O sigui, la idea que jo tinc de Finlàndia és un país calorós.
2: Déu-n'hi-do. Bé, el país que també crida l'atenció, justament pel que parlàvem abans del tema del foc, és Canadà. Hi han més de 800 incendis actius.
8: Tremendo.
2: En aquests moments. Són incendis forestals, molts dels quals estan fora de control. I per què parlo d'això? Doncs per una qüestió que vostès entendran molt bé. Ja crec que va ser ahir que l'aire a Nova York no es podia respirar. Realment, el punt de contaminació ocasionat pel foc era tan bèstia que van haver d'activar les alarmes davant aquesta qüestió. I atenció, perquè estem parlant de que és Nova York on es juga l'Espanya-Argentina de diumenge, i hi ha qui pensa que en un moment donat poden haver-hi problemes per fer el partit, en definitiva. No? Digues,
7: Núria. Avui deien que si les condicions són les d'ahir, no es podria jugar al partit. Seria la leche, vamos, para acabar este mundial, ¿no? Home, diuen que esperaven pluges, que això i tal, però bueno, no deixa de ser curiós, no? I que pogués passar això, imagina't, no? Què fem si no es pot jugar el partit? Si no es pot jugar el partit més important del món, seria, vamos, o sea, no hi manera d'arreglar-lo, no hi manera.
2: Que fora,
9: Estàs pagant entrades a 4.500 euros.
7: És una de menys, entrades a 32.000 euros.
9: 32.000 euros.
2: Hi ha una cosa, jo l'he pensat, deixa'm que sigui una mica dolent, perquè ahir...

0: va haver-hi algú aquí al programa que va dir, home, però aquest partit el que farà serà que coincideixin Pedro Sánchez, Javier Milei i Donald Trump. Finalment, Javier Milei no va.
1: Vaja.
0: Però dona, sí, sí. No, no, perquè diu que porta...
2: Que té por d'un infart.
0: No, té por de portar mala sort.
2: Això.
0: Sí, és una cosa que s'està supersticions.
2: Sí, sí.
0: Una cosa molt estranya. Però, us imagineu, amb tot el que ha plogut, un Donald Trump, Pedro Sánchez, i que guanyi Espanya... Això, Donald Trump, jo no sé si ho pot portar massa bé. Deixeu-me que us digui. Més enllà de qualsevol altra lectura que puguem fer, que vulgueu.
3: S'haurà de saber el moment exacte que es troba el Trump, perquè va canviant en un dia, pot canviar amor-odi. O sigui, en el minut tal, a lo millor primera part odia, però, i després s'aplaudeix.
0: Però recorda, Víctor, que són 90 minuts de partit si no hi ha pròrroga, i això dona per molts canvis d'opinió.
1: I media hora de tiempo...
0: Sí,
1: perquè actua Madonna, que és lo mejor de la final, pase lo que pase. O sea, tenemos una seguridad que por lo menos actúa Madonna.
0: 30 minuts, han agafat com la Super Bowl i efectivament fan una mitja part allò.
1: Això no s'hauria de fer.
4: Jo crec que la FIFA li ha faltat, mira, no vull dir-ho perquè no estem amb hores de dir-ho, però li ha faltat fer coses ja amb Donald Trump fora de tota... Ja
3: el que
4: fet,
3: vol donar ell, la copa, no? Que ell vol ser qui doni la copa.
2: Home, allò de la targeta va ser molt fort.
4: El de la targeta, el de canviar les normes perquè ara es facin 30 minuts perquè...
1: Això és fatal, és que esportivament jo crec que és fatal,
4: esportivament és fatal, perquè trenques la rutina d'estar dintre.
1: Sí,
4: sí, sí, són ells, els que ara estan darrere de tots aquests casos.
0: Veureu el partit o no? Júlia, tu què? No et veig massa animada, tu.
5: Em fa molta mandra, sobretot. Em fa mandra l'endemà, quasi. Entre que no soc gaire futbolera i gens de la selecció espanyola, no ho sé què faré.
0: Ja.
5: Tampoc... M'ha agradat el titular que has dit... Faig això que has fet tu ara amb nosaltres. El titular aquest que has pescat de realment el partit, el Mundial que l'ha guanyat és la Masia, perquè, bé, diu coses de com ha format aquest país els millors jugadors de futbol. Poca broma.
0: Sí, sí.
5: És grossa.
0: Sí, això està clar. Assumpte, tu què?
2: Jo res.
0: Tu no veuràs el
2: partit. Jo vaig a favor del Messi, tota la vida.
0: Ja.
2: Per tant, demà també.
0: De la mitja mal, no, eh?
2: No tant. No. De moment, el meu... D'allò és el Messi.
0: Molt bé. Això, mira, és curiós, perquè hi estava l'Arnau Vives, també de Junts, i va dir exactament el mateix.
2: Ah, sí?
0: T'ho juro, exactament el mateix. Núria, tu què dius?
1: Que lo siento por la compañera, pero... Sí, clar que veure el futbol, porto tot el Mundial d'ara al mateix lloc, anem sempre al mateix bar, anem amb molta gent, ens ho passem superbé.
0: Aquesta és la manera xula de veure el futbol,
1: I és molt divertit, i no només és divertit veure el partit, sinó veure la gent feliç després del partit. Sí. Perquè jo l'altre dia, quan van guanyar la semifinal, vaig fer una volta amb el gos, després ja estava tothom al carrer, tota la gent jove, i això sí que és integració, perquè hi havia gent de tot arreu, amb samarretes de tot arreu, celebrant que havien guanyat la semifinal d'Espanya i que íbamos a ver todos el domingo i que continuàvem a la competició i que teníem excusa per seguir disfrutant del futbol o de qualsevol esport. Llavors, jo crec que quan el tema, per exemple, aquestes polèmiques que hi ha, hem de posar pantalla gegant o no hem de posar pantalla gegant, pues jo crec que sí que hi ha pantalla gegant, perquè si jo, per exemple, me pongo a mirar acto por acto los actos que hacen en la fiesta mayor de mi pueblo, igual el 80% no me gustan. Y no por eso digo que no lo hagan. Però jo crec que una pantalla gegant en una plaça d'un poble, en un esdeveniment esportiu d'aquest nivell, on la gent li agrada disfrutar, la gent s'ho vol passar bé, i sobretot la gent més jove, que igual no té pasta per anar a un bar durant 2 hores a estar consumint i tot el rotllo, pues a mi em sembla molt bé, perquè al final és una manera de repartir felicitat. O sigui, jo m'ho passo molt bé i no sé què haremos el lunes, quan tot termine.
0: Víctor, què dius tu, Víctor?
3: Doncs jo ho tinc una mica complicat, perquè primer no sóc massa futbolero, però sí que m'agrada i he estat veient la selecció i, com diu la Núria, en bar i tal, i sabran i tal. Però jo tinc entrades per veure el Gerai Cortés al Grec.
0: Oh.
3: Ah, i a mi, oi, entonces és complicat. Llavors...
0: Bueno, no t'amoïnis, perquè si hi ha gols,
3: sí. Hi ha gols
0: i estàs al Grec, sí, els escoltaràs.
2: Els escoltaràs,
0: no? Sí. Els escoltaràs, sí.
3: La veritat que no sóc massa futbolero i quan em pregunten... Jo, el primer cop que vaig anar al futbol fa poc, tinc la sort que sóc president del districte de Sant Martí, compte, i jo vaig o al Martinenc, que ara no juga a Sant Martí, o al Júpiter. Fins ara no anava. Llavors sóc del Martinenc i del Júpiter.
0: Està molt bé.
3: Ja està. Ni del Real Madrid, ni Barça, ni coses d'aquestes.
0: Està molt bé, està molt bé. Ivan, tu què dius?
4: Jo primer dic que els del Barça ho teniu malament, perquè el president del Barça ha dit que ell va amb Espanya. I està
1: total,
4: allà, però anem a Espanya. Li ho ha dit el qual,
2: És el seu problema.
0: Home, té 8 jugadors del Barça a la selecció espanyola. És que si diu que va a Argentina ja per insultar-lo.
4: Bueno, coses més raras s'han vist.
2: Té
4: 8
2: jugadors del Barça, que es diu molt aviat, això.
4: Després, jo, futbolero, tampoc sóc allò d'anar a veure un partit de futbol, sí o sí. Però quan em poso, és que em poso tant dels nervis que no aguanto veient la pantalla.

0: I necessito marxar i estar tancat a un lloc que no pugui sentir ni els petards quan marca algú, perquè si, i després ho estic mirant allà a les xarxes socials, però no l'aguanto. Jo sempre recordo que a casa em vaig carregar un sofà nou.
1: De veritat?
0: Sí, amb una celebració d'un gol, cosa que em va costar d'això de la meva mare, em va llançar tot el que la tenia a la mà, però es va haver de canviar el sofà de casa perquè el vaig carregar i vaig dir, no, prou, s'ha acabat. I llavors sí, clar, evidentment, vull que guanyi Espanya. I mira, vaig a dir una cosa, veient el comportament des de que van passar la semifinal fins, suposo que el dia que jugarà la final, de tots els argentins, o d'una gran part dels argentins, encara tinc més ganes de que guanyi. No la tenia.
1: Però per què ho dius això, Ivan?
0: Perquè doncs hi ha coses que igual ho has de fer amb una mica més de respecte al rival. Més que res perquè encara no has jugat la final. Y Luis Aragonés, cuando era seleccionador, siempre decía, nosotros celebramos cuando ganamos, porque nadie se acuerda del segundo. Porque si somos unos pechos fríos, porque no celebramos cuando hemos pasado las semifinales, el que no vote es español, España está cagada, y todo eso, crits aquí a la Plaza de las Glorias. O sea, que no es que estiguessin al Río de la Plata, o sea, lo feien aquí.
2: Bueno.
0: I, de fet, estan sortint alguns argentins a dir un poco de calma, perquè encara no hem jugat res. Però això, veient també com han sortit, i els argentins que diuen, home, després nos quejamos que no estàgen de soberbios, de no sé què, i què estem fent si encara no hem guanyat res. Llavors, no tenia aquesta... d'això, però ara sí.
1: L'Assumpta vol fer, i després la Núria, un comentari entremaliat, tinc la sensació.
2: Un petit comentari.
1: A veure.
2: No, és que a mi el que més gràcia em fa d'aquests fenòmens, com el Mundial i aquest tipus de coses, és el nacionalisme desfermat que ostenten els que no són nacionalistes o no volen reconèixer que ho són. Després acusen en els catalans de ser nacionalistes. I on he vist un nacionalisme més radical que el que s'organitza al voltant d'aquest tipus de fenòmens? Ella mateixa parlava d'integració. Integració a Espanya, s'entén, òbviament.
3: Claro.
2: Esclar,
3: és que t'agafa
2: per això, que és l'important, que és el que interessa. Els nacionalistes no som els catalans. Els nacionalistes són els altres, com està comprovat.
1: Potser tots, no?
2: Potser sí. Tots, però no només els catalans. No, realment.
3: Jo porto tota la vida veient el futbol, soy fan de totes les seleccions i mai m'he considerat ni un gran nacionalista.
2: No, ningú s'hi considera.
3: No, és que no
2: això
3: ho soc.
2: Això està clar.
3: El que estic parlant és un sentiment de pertinença, d'una cosa que te la passes bé, on veus unes persones que a tu t'agraden el que estan fent perquè representen en aquest moment, con muchas comillas, ¿no? Els valors de l'esport, no sé què, també això està com muy, muy marketinizado, ¿no? Però bueno, en aquell moment, escolta, pues són tots els seus, arriba de tots els partits, veus tot l'any veus la Lliga, sempre estàs peleándote con el del lado, con el de la Real Sociedad, el de l'Espanyol, no sé què, i per un dia no te tienes que pelear con el vecino del bar. Això és el que passa. O sigui,
2: jo crec... que dic.
3: Jo, no, però...
2: Pertinença,
3: no, però
1: hi ha una cosa, jo l'altre dia no vaig poder-ho evitar, és que crec que estem massa habituats a ficar-hi la política en tot.
3: Sí.
1: Jo crec que hi ha molta gent que viu tot això d'una manera molt més natural.
3: Molt senzilla.
1: I que es posa la samarreta de la selecció espanyola i no té cap problema ni de sentir-se nacionalista d'un costat ni de l'altre, i que està una mica cansat o cansada de que tot ho haguem de portar sempre al mateix punt.
3: És que és un rotllo.
1: Jo tinc la sensació que hi ha vegades que nosaltres... i dic nosaltres, perquè vivim amb això tot el dia, potser en fem un gra massa. O sigui, és la meva sensació, si
2: no, perdoneu. No, tens raó, la gent, és veritat, jo estic d'acord amb tu, que hi ha molta gent que el que fa és el que diu ella, divertir-se i veure una espalda. Això és cert. Ara, esclar, la voluntat que hi ha darrere dels organitzadors d'aquest tingladó no és aquesta. Hi ha una cosa que corre per les xarxes, que és la família real, veient la selecció. L'heu vist, aquest?
3: I tanto, però això és un màrqueting de la família real, favor, no de la selecció espanyola.
2: Dius, per favor.
1: Però quan arribem a aquest punt, en funció de qui organitzi l'acte en qüestió, acabarem arribant a la mateixa conclusió. Perquè quan és la política la que munta un acte, doncs efectivament la política es compra cap a la casa que ho ha organitzat. Però en aquest cas, parlant a nivell de carrer, ostres, no sé, jo tinc la sensació... És una sensació meva, hi ha molta gent que passa completament d'això.
3: I que s'ho passa superbé. Jo quería meterme un momento con los argentinos antes de pasar de tema. Perdón. Claro, és que, a veure, a Llatinoamèrica el futbol és una altra cosa.
4: És una religió.
3: I fanàtica. No és una religió, és fanàtica. Llavors, els insults entre cometas, los improperios y las y de este todo tipo de temas de estos son otro nivel. Nosaltres aquí no estem acostumats, i això que nosaltres som els més així de Europa, no, però és un altre nivell. Y no son como los mexicanos, que llegaron los coreanos y no se querían ir de México porque cantaban aquello de hermano coreano, tú eres mexicano y ahí todo el mundo se lo pasó bien y no sé cuánto. No, los argentinos son unos tíos que se toman esto muy en serio. Y la guerra psicológica en la que son los reyes, pues la

0: Que hi ha una associació molt clara entre certes formes de performar la masculinitat i el futbol, vull dir, això també és un fet, és així, el futbol, a part de la cosa celebratòria. A mi ja m'agradaria tenir una selecció catalana. Veia. Seria la primera que celebraria banalment aquest nacionalisme. Vull dir, que crec que la cosa també va per una altra banda. I és veritat que jo reconec, a mi m'impacta veure gent que fa 10 anys estàvem estalades al carrer i que ara es posa una samarreta de la Roja. A mi m'impacta, reconec per què passa. A mi m'impacta com a persona que diguéssim que està en un altre lloc. Ara, això també diu coses de la realitat de Catalunya i també les hem d'entomar com les tenim, no? Vull dir que...
1: Digues, Víctor.
2: No, jo coincideixo amb tu. S'ha de treure la política i ja crec que veiem tot des d'una òptica política i no cal, no? I una anècdota. Jo, com he dit, no sóc massa o gent futbolero. L'altre dia teníem una reunió a l'Ajuntament i que em va dir, escolta, vinga ràpid, que juga a Espanya, va ser un regidor de Junts.
0: Claro.
2: I em va alegrar, no passa claro. Res. Claro. Em va alegrar, vull dir, perquè jo crec que hi ha gent que sap diferenciar el tema esportiu, el tema tal, del tema polític, i em sembla molt bé, i em va fer gràcia.
1: Les 8 i 24 minuts, va, com hem anat cap aquí, fiquem-nos una mica més cap aquí. Avui ha estat en aquesta casa Òscar Puente. Òscar Puente ha fet unes declaracions que no han sentat gaire bé a Junts per Catalunya, tot i que jo tinc la intenció que no era la seva, no ho sabrem mai, però en qualsevol cas llegim, però jo no les he escoltat, però sí que les he llegit. Ell, el que ha dit és que el que faria és prendre una decisió si ell fos Carles Puigdemont, un cop hem conegut la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que és plantar-se a Catalunya. I llegeixo i que el detinguin, ha dit. Diu, si yo puedo circular libremente por un país que ha decidido que yo sea libre, pues vamos a ponernos todos colorados de una vez. El que deia Òscar Puente era que era una manera de denunciar a un determinat sector de la justícia que no accepta ni el poder legislatiu, ni el Tribunal Constitucional, ni tampoc el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. En canvi, efectivament, això no ha agradat gens a Junts. Hem vist una piulada del secretari general, Jordi Turull, criticant molt fermament les paraules del ministre. Assumpte.
3: Bueno, perquè jo estic d'acord en que segur que és una frivolitat, estrictament, que tal com que no hi havia pas una intenció determinada darrere. El que passa que sí que és veritat que hi ha una foto que fa molts anys que tenen moltes ganes de tenir, que és la del Puigdemont emmanillat i a la presó, ni que sigui per un mes, per dos mesos o per tres mesos. I el que està molt determinat el president i molt determinat Junts per Catalunya és que aquesta foto no la tindran. De cap manera. Per tant, només tornarà quan això no es pugui produir. Perquè, molt bé, l'Òscar Puente diu això, però no sé si l'endemà s'anirà a fer una vaga de fam a la porta de la presó perquè el treguin. Em sembla que no és ben bé això. Per tant, sense donar-li realment la sensació o sense donar-li crèdit a la mala intenció que pugui haver-hi, que crec que no, era desafortunat perquè... aquesta foto no li regalarem a l'estat espanyol.
1: Júlia, com ho veus tu?
0: Jo tinc opinions una mica contradictòries amb l'assumpte. Per una banda, crec que Òscar Puente ha aprofitat, diguéssim, aquesta carnisseria per llançar la seva pròpia batalla que el PSOE té amb els jutges espanyols, perquè estem amb el cas de la presidenta de la dona del president, el cas del germà, és a dir, hi ha un conflicte amb els jutges que té a veure amb els bàndols a Madrid, estrictament, no? Però és que jo tinc una opinió, crec que impopular, respecte a l'amnistia i respecte a l'estratègia de Junts amb l'amnistia, també la d'Esquerra. O sigui, jo crec que l'acceptació de l'amnistia i la decisió de Junts d'esperar que l'amnistia s'apliqui és assumir que han de demanar perdó per una cosa que no és delicte. La llibertat de Catalunya no és delicte.
3: I l'amnistia no és un perdó.
0: I tant, sí que ho és. No ho és.
3: És una qüestió de diccionari, no és una qüestió d'opinió.
0: No.
3: Què és una amnistia? És l'oblit d'un presumpte delicte que es deixa de considerar
0: delicte. No, d'un presumpte delicte, no, d'un delicte que tu reconeixes i per això t'has fet amnistia.
1: No parleu a l'hora, de veritat. Després fem un tennis, si voleu.
0: No, simplement per acabar l'argument. Jo reitero que crec que en termes polítics és acceptar una rendició, cadascú sabrà per què va creure que aquella estratègia era la millor. Jo crec que mentrestant els catalans, hi ha molts catalans processats per causes que tenen a veure amb els fets de l'octubre i del 19 que no han acceptat l'amnistia perquè el que volen és un judici just on es puguin defensar. Per tant, jo crec que aquí la responsabilitat de Puigdemont i de Junqueras i dels partits que van dir que farien coses que no van fer era vetllar perquè aquests catalans tinguessin uns judicis justos i només ha servit l'amnistia per pactar

0: tant Madrid i per mantenir els drets i els privilegis de Puigdemont i Junqueras. I a mi em sap greu, però ja està bé, perquè hem estat molts anys arrossegats per si Puigdemont tornava o no tornava. Què es pensava que faria el 17? Què es pensava que faria l'Estat? Llavors, a mi hi ha un punt que em sorprèn que realment el relat de Junts sigui no els hi donarem la foto que volen. Jo sí que vull veure Puigdemont amanillat. No, què es pensava que passaria? És a dir, tota la resta de condemnats que hem tingut i de gent a la presó que hem tingut, vull dir, els de l'operació Judes, gent que va ser detinguda a Via Laietana, aquesta gent ha passat per la presó?
1: I això és bo?
0: No és bo, però el que no em sembla bé és que el cap que va liderar aquesta operació hagi estat a Brussel·les durant tots aquests anys. Això és el que no em sembla bé. Si tu estàs disposat a iniciar una revolta popular, ets el primer que ha de posar els peus al país en el primer moment que passa. I no asseure't amb els que t'han intentat posar a la presó a demanar indults i amnisties. Home?
1: No, ui, és que això ens duria...
2: Digues,
1: és massa... Això ens duria molt lluny, aquesta conversa ens duria molt lluny, No la contestaré tota perquè és impossible, perquè és una... Primer, un indult és un indult, que sí que és un perdó, i l'amnistia no. Ni ara, ni mai, ni enlloc. I quan a final del franquisme vam sortir tots al carrer demanant llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, aquesta amnistia representava exactament el mateix que hem demanat ara. És a dir, oblit penal. Punto. Tu creus que els antifranquistes que anàvem al carrer, que vam ser molts, la majoria, cridant llibertat, amnistia, estatut d'autonomia, estaven demanant perdó? O estaven demanant prou franquisme i que vingui la democràcia? Això és el que demanàvem. Per tant, no és l'amnistia, no és cap mena de rendició. És un guany i és una victòria de l'independentisme. No de Junts, de l'independentisme. Dos, la gent que no vol l'amnistia, que no l'accepti, no té cap problema, un judici just no el tindrà. Ja s'ha vist. No per res, no és que m'ho inventi jo, és que ja s'ha vist com són els judicis. No els tindrà un judici just. Per tant, bueno, és igual, però que no l'accepti, es pot no acceptar una amnistia, cap problema. Jo crec que el que va fer Junts, i això és un mèrit, crec, molt important, és rebutjar la primera redacció de l'amnistia on no hi era tothom contemplat i acceptar o provocar, diguem-ne, un nou redactat on es contemplava els casos de tothom, inclosos els de l'operació Judes, inclosos els presumptament anomenats terroristes, que no ho eren, evidentment.
3: Núria,
1: crec que això és així.
4: És difícil intentar convèncer algú d'una cosa que s'ha cregut que no té res a veure amb la realitat. Aquí es van cometre uns delictes penals, va haver judicis, i el que passa és que, com deia la Júlia, un senyor, aprofitant la situació de debilitat del que volia ser president del govern, es va pactar la seva solució. És vergonyós. Jo no entenc la gent de Junts que encara idolatra un tio que va marxar en un maletero d'un cotxe. Vale? No ho puc entendre. Jo entenc que el Junqueras va donar la cara i jo no tinc res a veure amb el Junqueras. La gent que es va quedar va donar la cara i jo no tinc res a veure amb el Junqueras. Aquest tio és un covard. És un covard com la copa d'un pi. I els primers que no saben què fer amb ell són els de Junts, perquè estan desitjant treure's aquesta cosa política que no saben què fer amb ells de sobre. Què faran amb ell? Què fareu amb ell? Perquè aquí ja no li importa a ningú el que li ha passat a Junqueras, el que li ha passat a ell. Però és que jo crec que ni ell vol tornar. Què fa que no està aquí ja? Què fa que no ha vingut? El ridícul espantós aquell que va fer a l'Arc del Triomf, què fa? Això què és? Això quin mèrit és sortir escoltat, venir escoltat, quan hi ha gent que està processada? Jo no sé com no se li cae la cara de vergüenza. Vivint a Brussel·les, a cos de rei, amb els diners de tothom, aprofitant la debilitat d'un govern a l'Estat. De l'Estat! Almenys podia tenir la coherència de dir jo que amb aquest estat del que em volia marxar no em vull saber res. Mentira! Perquè volen seguir sent els senyorets del Cortijo de Catalunya. Això és el que volen seguir sent. Bueno, si vosaltres voleu creure una història que no té res a veure amb la realitat, que és un senyor covard que va marxar deixant aquí tirats els que vam enrotllar amb el tema de la independència, que tothom sabia que no podia ser, i va sortir corrents per un tuit de Rufián. No lo quiero olvidar. El tuit aquell de les 155 monedes de plata. Aquest és el nivell polític del Puigdemont. Així de petit. Així de petit. I tenim unes ganes, com a catalana, de perdre'l de vista políticament, perquè ens ha fet el ridícul a tots. A tots com a catalans, i ja ha convertit Catalunya en un meme.
3: Caram, com ha canviat la conversa de parlar de futbol, això,
1: No, jo amb la gent que té aquest nivell d'odi, simplement no discuteixo.
4: D'odi a qui?
1: no discuteixo.
4: D'odi aquí, t'estic dient la veritat.
1: Puigdemont se'n va anar amb el maleter d'un cotxe, això ho diu Vox.
4: És la veritat, és la veritat.
1: És igual.
4: Us fa molt de mal, és la veritat.
3: Escolta'm, hi ha una cosa. Una cosa que intentem sempre al programa, malgrat la dificultat, perquè aquest és un tema que efectivament ho estem comprovant, no? És un tema potent. Jo el que us demano és parlar des del bon rotllo.
1: Sí, sí, però esclar.
3: Parlar des del bon rotllo i... Sí, però segurament el que és fàcil d'entendre l'assumpte és que aquest és un tema que aixeca visions radicalment diferents i que acabem de veure una cosa que és curiosa, perquè la Júlia sempre s'ha presentat a si mateixa com a independentista.
4: Sí, sí, jo soc independentista.
3: Ho dic perquè és interessant veure les opinions que hi ha al damunt la taula, i jo el que demano és que hi hagi bon rotllo, perquè és un reflex del que es pensa. Volies dir alguna cosa,
0: no,
3: Júlia?
0: No, només, potser perquè crec que s'entengui que aquí hi ha tres visions diferents, la Núria té les seves raons, jo tinc les meves, que per, diguéssim, atacar l'estratègia Puigdemont. Jo estic convençuda que la covardia dels líders polítics l'han pagat tots els catalans, assumpte, i això és una realitat. O sigui, no estem parlant de l'amnistia a Tarradellas després d'una dictadura, no estem parlant d'això. Estem parlant d'uns lideratges polítics que van estar 10 anys dient-nos que ho tenien tot preparat i que quan la gent era al carrer, quan la gent va posar el cos, les porres, la presó, les acusacions de terrorisme... Jo tinc una amiga que va estar 10 dies a Batràs, que era una jove independentista de 20 anys, que mai havia trepitjat una comissaria, que va sortir a manifestar-se i no va tornar. I la Paula, que jo he estat en el seu judici com a testimoni perquè érem juntes a la manifestació, es va plantar davant del jutge i li va dir: jo no vull amnistia, que els anys que jo m'he passat acusada per un entramat policial, que molt bé, l'amnistia que va pactar Junts i Esquerra amb Pedro Sánchez és una amnistia que bàsicament ha beneficiat a policies nacionals i els mateixos polítics. I això és així, i s'ha de poder dir. S'ha de poder dir, perquè la Paula es va presentar davant del jutge i va dir: jo no vull l'amnistia, jo el que vull és reparació de danys. Vull reparació de danys, perquè jo sóc innocent. I si se m'aplica l'amnistia, no tinc dret a defensar-me. Per tant, acceptar l'amnistia és acceptar que es va cometre un delicte, que jo reitero, la llibertat de Catalunya crec que no és un delicte, altra cosa és que no fossin conscients que anar a la rebel·lió amb l'Estat suposava anar amb tot. Llavors, això és el que a mi em sorprèn. Aquí hi ha gent que ha passat anys amb causes molt grosses i em sembla que no és just que digueu que vau redactar per incloure'ls a l'operació Judes, que em sembla bé, però això ho heu fet per mantenir la garantia de que Puigdemont tornés.
1: Vull dir... Home, el judici d'intencions...
3: Si vols, assumpte és el moment.
1: A veure, és que és massa, són molts temes, perquè hi ha l'estratègia de l'any 17, hi ha l'estratègia posterior. Jo l'únic que vull dir és: l'amnistia i l'indult no és el mateix. L'amnistia afecta a tothom que vulguis, diguem-ne, incorporar-s'hi, a tots, i aquesta és la seva virtut. Els problemes que esteu posant sobre la taula són de l'Estat espanyol, perquè resulta que els dirigents polítics de l'independentisme poden haver sigut haver sigut ingenus, haver portat la gent a un lloc que no tenien prou controlat fins on podien... Tot el que tu vulguis. La repressió és de l'Estat. I resulta que tothom girat contra els reprimits, no contra els repressors.
0: No, però assumir les conseqüències i donar la cara.
1: Donar la cara no és quedar-se al país i anar a la presó. La meitat del personal independentista que estava rebotat contra els dirigents de l'any 17 deien que a sobre eren uns covards perquè s'havien quedat, s'havien deixat agafar per la policia espanyola, s'havien deixat empresonar per la policia espanyola. Estic farta de sentir aquest argument. L'exili, ni ara, ni mai, ni enlloc, és una fugida, no fotem. És exili. Se'n van anar per continuar la lluita, cosa que s'ha comprovat fins al dia d'avui, en què s'ha aconseguit que Europa doni la raó amb
0: això
1: una sèrie.
0: Això el 2019 t'ho compro, o el 2025.
3: Deixa'm que escolti les dues persones que encara no hem escoltat parlant sobre aquesta qüestió, per ordre de demanda de paraules. Ivan, després el Víctor. Per ordre d'edat, efectivament. Vinga, Ivan.
2: No, jo, si vols, torno al tuit de Òscar Puente. No, perquè no anava dirigit a fotre junts o a això, anava dirigit a, com s'ha dit aquí molt bé també, cap a l'altra banda. A partir d'aquí, evidentment l'escenari de 2017 no és l'escenari de 2026, no és, absolutament. Hi ha hagut una resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que el que farà també és que dintre d'uns mesos, no recordo quan és, ha de resoldre també el Tribunal Constitucional les qüestions que té, i suposo que agafarà aquesta resolució com a base, suposo, perquè no tinc ni idea tampoc del que faran els magistrats del Tribunal Constitucional.

0: poca cosa més. Jo puc tenir la meva opinió també de si uns van sortir i els altres es van quedar i van anar a la presó, que sempre ho he dit. Esquerra Republicana, doncs una gran part de, o tots els seus líders han passat per una presó per defensar aquestes idees, i altres pues, no. Jo crec que els primers rebutats han de ser Esquerra Republicana en aquest cas, però no deixen de ser opinions pròpies que tampoc no...
1: També Jordi Turull.
0: Home, va estar, Jordi Turull,
2: Jordi Turull,
1: a veure, un segon, Víctor, sí.
3: Bé, jo, la veritat, el tema Puigdemont, jo crec que aquest debat, doncs, a mi em cansa una mica, i jo crec sincerament que és com estar amb el dia de la marmota des del 2017. I al meu parer, la majoria de catalans ja han passat pàgina, i el tema si Puigdemont ve, no? Jo crec que la majoria ja està amb altres problemes, si habitatge, si el que sigui, però jo crec que el tema Puigdemont no. El que ens deia el Toni, jo crec que al Puente, pues jo li diria lo de consejos vendo, pero para mí no tengo, que és una mica el que fa. La meva visió, jo crec que es volia aprofitar del Puigdemont en benefici propi, per al seu propi argumentari no li ha sortit bé, pues, bueno, no li ha sortit bé.
1: Què volies afegir, Julià?
4: Sí, no, per últim, o sigui, jo crec que una de les coses per les que crec que Junts hauria de posar una mica la qüestió sobre la taula és que necessitem una renovació de lideratges, i és així. O sigui, la mateixa gent que el 2017 va fer el que va fer, ja està, passem pantalla. Renoveu lideratges, sou esclaus dels moviments de Puigdemont. Jo no sé si és perquè no hi ha ningú més, o jo, que sóc independentista, el que vull, que sóc d'una generació molt més jove, el que vull és que hi hagi nova gent. Ja està. Que es dediqui a una altra cosa. No passa res. I amb això ho dic perquè a mi em sembla que Junqueras no té credibilitat, que Jordi Rull... amb la repressió que han passat, no et pots utilitzar la repressió per mantenir la teva figura política. No pots. Això no està bé, perquè el que fas és encallar la situació en un lloc que no és de justícia, que no sabien a què anaven, perquè aleshores que surtin a dir que no ho sabien i que deixin pas als següents, que ja ho sabem.
1: Núria, també m'ha demanat la paraula Ivan, m'imagino que l'assumpte voldrà dir alguna cosa. Sí, Núria.
5: Jo només vull referir una mica a l'aspecte jurídic del que ha fet el TJUE. El TJUE el que ha dit és que la llei d'amnistia s'ajusta a la manera de fer les lleis de la Unió Europea. Però jo crec que això no està en dubte. Jo és que aquí crec que els recursos que es van posar contra la llei d'amnistia no estaven ben vehiculats, perquè la gent que va recórrer la llei d'amnistia no volia recórrer la llei d'amnistia formalment, que és el que diu el TJUE, perquè el TJUE no es pot posar en el fons de la llei d'amnistia. No pot entrar, perquè el TJUE el que diu és que luego cada estado juzgarà els seus delitos com ho considere. El que diu el TJUE és que la llei d'amnistia s'ha aprovat seguint els criteris i les vies i els procedimientos normales de los que se tiene que aprobar cualquier ley en la Unión Europea. No se ha hecho por decreto, se ha hecho por mayoría, se ha hecho con las mayorías pertinentes. Eso es lo que ha dicho. No ha dicho amnistíese todo a todo el mundo. Por eso se mantienen las órdenes de detención, porque los delitos de terrorismo y de malversación no son amnistiables. Eso no lo son.
6: No te has llegit la sentència.
5: I tant que me l'he llegit. No. I tant que me l'he llegit. No. Clar que sí, perquè m'he llegit la sentència els recursos. Fíjate, per això et dic que per això el Constitucional s'ha de fer. Els recursos el que deien és que aquesta llei d'amnistia discriminava a determinada gent. I com bé deia la Júlia, això és impossible perquè la majoria de beneficiats de la llei d'amnistia són els cossos i forces de seguretat de l'Estat. Per això jo el que et dic és que jo crec que els recursos estaven mal vehiculats perquè no tenien cap recorregut. La llei se hizo como se tiene que hacer la ley. Nadie dijo que la ley fuera ilegal. Lo que se dice es que el contenido de la ley genera una situación política inaceptable. Pero la ley no es ilegal.
1: Ivan, sí.
0: Jo només com el que ha dit a última hora al final la Júlia, el tema de canvi de lideratges, és una cosa que començo a escoltar moltíssim en sectors de l'independentisme, i propis de Junts, i propis d'Esquerra, i de fora, i de dintre, de que els lideratges de 2017 no poden ser lideratges al 2026. Això fa molt temps que ja s'està escoltant, i cada vegada amb més força. I sobre les fotos... És que els Mossos d'Esquadra o qualsevol cos de seguretat no donarà una foto, tampoc.
5: No.
0: És que no donarà una foto. De fet, recordo una detenció al mig de plaça Sant Jaume que li van obrir la porta i li van dir: si vols entrar, entra, si no, ja et trobarem, però no et donarem una foto aquí al mig posant-te unes manilles.
5: És que si fos per la foto, hauríem fet a l'Arc del Triomf.
2: No, però,
5: que...
2: Evidentment.
0: Es va obrir la porta a la persona que es volia detenir i li va dir: si vols entrar, aquí està el cotxe, si no, ja ens trobarem. Perquè, anirem després i trobarem, però foto aquí al mig, no pensem donar ni una ni fer cap espectacle.
1: Déu-n'hi-do, eh? Volies afegir alguna cosa, Assumpta, o no?
2: Home, és que sí, a veure, sobre la llei és que està molt clar. El Gonzalo Boye ha explicat.
5: Ui!
2: I per tant, doncs ja està. És a dir, aquesta llei el que diu és que és perfecta. És a dir, que tot el que està preguntat està respost. És una llei legal, és una llei que cobreix tots els ítems de manera correcta i que, per tant, si de cas s'ha d'aplicar...
1: Vinga, uns segons i arribem a tres quarts de nou. Encara no tindrem massa temps, perquè aquest tema s'ha allargat molt més del que jo m'imaginava, però està, deixeu-me que us digui, una conversa molt interessant, la que hem vist entre unes i altres, i ho dic perquè ha estat una conversa pràcticament de dones, en aquest cas, amb un afegit final tant del Víctor com de l'Ivan. No? La notícia de la inversió executada de l'Estat, que avui hem conegut que efectivament Catalunya rep només el 8,6% de tota la inversió executada per l'Estat a les comunitats el 2025, és molt més que el que va fer l'any passat, però és la meitat que el que, per exemple, ha fet a Madrid. Comences tu, Julià?
4: Sí, va, cap sorpresa, no. Vull dir que jo crec que hi ha una cosa que crec que sí que vull dir, que és que l'augment també té a veure amb el fet que el color del partit que governa a Madrid i a la Generalitat és el mateix, i per tant això també influeix en aquest increment. Això vol dir que quan governava un color diferent a Catalunya les relacions amb Madrid segurament a nosaltres? Crec que també, no? I això també és problemàtic, perquè no pot ser que com es finança Catalunya depengui del color d'uns i altres. Vull dir, hi hauria d'haver una lògica d'aportació democràtica i justa, i el que hem dit moltes vegades, no? Que patim de fiscal també és un argument que els independentistes posem sempre sobre la taula, però per no caure una mica també en els mateixos llocs comuns. Jo crec que el color a Madrid canvia, no sé com ho faran els socialistes per seguir venent que poden governar bé Catalunya.
1: Ivan,
0: pues governar Catalunya. Sí, és que no hi ha una altra. Ha pujat el grau d'inversió, inversió i d'execució també, perquè també es parlava d'execució, cosa que és una bona notícia, perquè quan no puja ens queixem perquè no puja, quan puja també ens queixem perquè puja, i al final és anar queixant-nos sí o sí. Crec que és una bona notícia, evidentment, sempre s'ha de demanar més, sigui del meu color, sigui d'un altre color, sempre s'ha de demanar més esforç d'inversió, i si no hi ha un altre, si hi ha un altre color polític o no, doncs seguir governant Catalunya com fins ara.
1: Assumpta, què dius?
2: Home, és que el tema, més que de promeses, diguem-ne, és d'execució, i amb l'execució les xifres són demolidores, però demolidores. Catalunya està a sota de tot, i el màxim que s'ha executat és el 50 i algo per cent algun any, i els altres per sota. Francament, la distància entre la primera, que és Madrid, i Catalunya és pràcticament tota la línia. O sigui, pel que fa a la inversió per persona, per dir-ho ràpidament, Catalunya és la penúltima de tot l'Estat, comunitat, i això són xifres del govern d'Espanya. Per tant, no és ja el dèficit fiscal, és que se'n riuen de nosaltres a l'hora d'invertir i no executar. Es prometen coses que no s'executen, i això, noi, és un any i un altre, i un dia s'hauria trencat aquesta dinàmica.
1: Segueixes tu, Víctor?
3: Bueno, sí, a veure, ningú nega que es necessita un nou sistema de finançament per les comunitats autònomes i que Catalunya necessita una millor finançació, i jo estic d'acord. El tema no és l'execució, que molts cops es confon, no? Es confon, es veu tants milions, sí, però al final el que es fa no es fa, perquè el paper ho aguanta tot, no?
1: Núria, què dius tu?
5: Que això també ho fa la Generalitat amb els ajuntaments.
2: També.
5: Prometer i després no es fa la inversió, perquè, o amb Rodalies o no sé què, no? És el de sempre. Jo crec que tenim un problema d'administració ineficient, perquè el que no pot ser és que si estan les partides, estan els pressupostos i estan els diners, que no s'executi. Jo crec que hi ha un problema d'una administració feixuga, burocràtica, moriremos con tantos papeles, unes dificultats d'agilitat. Bueno, no sé, l'altre dia, allà per al meu territori, van dir que ja estaven el projecte de licitació de la Iria de Dos, que és un superpolígon industrial que ens fa falta com el menjar i tal, però i diu, bueno, ¿y cuánto se va a tardar en licitar? 3 anys. Pues aquests 3 anys són 3 anys de decalatge d'aquest 50% que no arriba al 60% i tal, no? Jo el que considero és que algú s'ha d'arremangar, agafar aquesta administració, totes les administracions, i deixar-les en un quart del que estan. Perquè la burocràcia, la paperassa, i no és tan garantista, perquè perquè sigui garantista només t'ha de dir, ok, el interventor de turno, que és el que tiene que mirar, i su departamento. Però ha de passar per no sé quantos rolls... És horrible. Jo crec que estem en una administració pensada en el segle XIX, en el segle XXI, i això té molta culpa de que si estan les inversions assignades no es puguin executar d'una manera àgil en 6 mesos. I no es pot fer.
1: En fi, volies dir alguna cosa més?
4: No, jo crec que és un dels problemes de la política, deixeu-me dir ara per fer una mica de zoom out, a tot arreu. O sigui, crec que els polítics són esclaus de les promeses que fan les seves campanyes electorals i que després, com diu la Núria, l'administració...
5: És altra cosa.
4: L'administració té uns altres ritmes i això, independentment del color i de les promeses. I, evidentment, aquí tenim unes dificultats afegides, però que es veuen totes les línies de l'administració, com deia la Núria. És un problema, no sé si hi ha cap país que l'hagi resolt. Potser Suïssa.
3: Jo volia, per donar també la raó a la Núria, que té molta raó, no? Aprofitant. Mira, diu, Espanya, a mediados del 2026, todavía quedan alrededor de entre 25.000 y 27.000 millones de euros de subvenciones y de fondos europeos per ejecutar.
1: I tu què volies
0: afegir, Ivan? No, crec que fa pocs dies van sortir amb un tema d'agilitzar algunes llicències, també, tots els terminis que hi ha per algunes llicències, en aquest cas urbanístiques i d'habitatges.
5: I d'activitats.
0: Però, clar, és una carrera molt de fons arribar a tot. O sigui, jo crec que sí que s'està intentant, amb moltes administracions, només a la Generalitat, poder agilitzar més. Recordem quan parlàvem, crec que fa un any, de que tu, des de que tens un solar fins a que allà hi veus un habitatge públic, tot el temps que ha de passar.
1: És impressionant, doncs, això.
3: 13-14 anys.
0: És el que ara es volen agilitzar amb aquestes que han anunciat aquesta setmana. Suposo que després d'aquí aniran moltes més. Hi havia un treball, no només del govern de la Generalitat, per agilitzar l'administració.
5: Però no és un tema de la Generalitat, solo lo que ha comentado de los fondos Next Generation, eso es chantiguate y a ver si te toca, ¿sabes? Porque lo más difícil del mundo es justificar una subvención que te venga d'Europa.
0: Next Generation.
1: Estem a 9 minuts de les 9 en punt de la nit. Ara, d'aquí un moment, podrem saludar el Toni Mata. El podem saludar ja? Tenim el Toni Mata, no? Toni, què tal? Bona nit.
6: Molt bona nit, Toni Marín, tertulians del Pla B i gent que ja teniu el banyador a la maleta.
1: Estem molt bé, efectivament, amb el banyador, que no el traiem de la mirada en aquest cas. Toni, el colofó del dia, on el situes avui?
6: Doncs mira, avui, Toni Marín, evidentment vull posar el colofó a la tertúlia parlant de la ràdio, aquest mitjà que ens acull i on avui acabem una nova temporada, Toni Marín. La gent del Pla B marxem tot l'estiu a fer càrcares amb clares d'ou per tornar amb unes veus dolces que facin massatges a les orelles dels nostres oients la temporada vinent, si volen acompanyar-nos, cosa que seria una decisió, considero jo, intel·ligentíssima. A més, deixa'm afegir que jo estaré encantat de tornar a fer la secció, si m'hi voleu, a la mateixa hora, al setembre. Dic la mateixa hora perquè ara hem quadrat l'horari del sopar amb els nens, que acaben quan comença la meva secció, i les rutines, Toni, les rutines dels nens són importants. O sigui, ara que s'han acostumat, jo no ho canviaria. Per tant, si pel que fos ara la cosa es procés i no féssim el programa perquè hi ha algun sobrevingut,
1: sí,
6: quedem jo, Toni, i jo truco cada vespre a la mateixa hora i et faig la secció només per tu.
1: Molt bé.
6: Vale?
1: Perfecte.
6: Senyors i senyors que ens escolteu, oients, amics, tots, la ràdio fa uns anys semblava que havia de morir i ara ens han dit que quan ens pensem que ens hem de morir perquè hi ha una crisi, hi ha una emergència brutal, tinguem sempre a mà una ràdio amb piles per informar-nos. Semblava que la immediatesa, Toni, d'altres mitjans i plataformes havia de sotmetre l'invent de Marconi, l'aparell que el teu avi ja feia servir cada matí per escoltar les notícies, cada nit per escoltar els esports i cada cap de setmana per gaudir dels partits de futbol. Doncs la ràdio dels avis, amigues i amics, segueix com aquelles durícies que es fan al cul dels ciclistes que són imprescindibles perquè puguin aguantar tantes hores sobre la bicicleta. És dels símils més raros que he fet aquesta temporada i el faig perquè veieu que diu fresquíssim al final. Aquí estem, senyors i senyors, i la ràdio està més viva que mai, aportant un fet diferencial que ara podríem considerar, crec jo, absolutament revolucionari. Fixa't, Toni, que és l'únic lloc que fomenta la conversa. Això és fortíssim, eh? Això és inaudit avui en dia. En el món de la polarització i del pim-pam-pum, a la ràdio la gent s'acostuma a escoltar. Quina bogeria és aquesta? Que estem tontos o què? Això no pot ser. Aquí no pots fer scroll tota l'estona. Aquí la gent s'asseuen els uns davant dels altres i es parlen respectuosament, respectant els punts de vista de l'altre. Però què és això? Què és aquesta bogeria? No sé pas quan durarà, Toni, però en el món del fast food, de les idees i de la violència verbal, tard o d'hora, això ens ho prohibiran. Per tant, disfrutem-ho de moment. És que, Toni, aquí foteu unes entrevistes de mitja hora, eh? I tertúlies llargues, eh? És una àgora, una mena d'àgora grega amb aire condicionat. I els oients, penseu que ens escolten i van omplint-se d'aquestes idees mentre fan altres coses, que és guapíssim això, eh? No et requerir l'atenció constant. Hi ha gent fent el sopar, d'altres fent jardineria, d'altres fent esport, d'altres fent endreça, d'altres conduint. Som tan bons que ni necessitem tota la teva atenció perquè t'ho passis bé una estona. Perquè ara amb el mòbil hi ha gent que els veus pel carrer mirant les xarxes i han hagut de posar aquells llums a terra perquè no els atropellin, perquè no aixequen el cap per mirar els semàfors. Que jo penso que per selecció natural aquests llums no s'haurien de posar, perquè són absolutament antidarwinistes. Estem amb Darwin o no? Però les asseguradores de cotxes, jo ho entenc, no volen gastar tants diners i és comprensible, i el banc de sang tampoc no va sobrat. Amb això vull dir que la gent que escolta la ràdio, i particularment aquest programa, Toni, poden també sentir l'orgull de pertany a una comunitat d'irreductibles capaços de tot. La de la gent que encara confia que la paraula acosta les persones i transforma societats. I vaja, si som minoria i ens quedem sols i el món segueix, com sembla, anant pel pedregar, doncs aleshores sí, Toni, aleshores hauríem de parlar entre tots i pensar un altre pla B.
1: Que bonic tot això que has dit avui. Toni, una abraçada, gràcies, bon estiu, seguim al setembre.
6: Bon estiu, companys, que vagi molt bé.
1: Que vagi molt bé. Francament, jo estic molt orgullós d'aquest programa. Acabem la quarta temporada, crec que és. Començarem la cinquena, al setembre, us espero veure tots i a totes. I estic content que sigui aquesta àgora de la que parlàvem, on la gent pugui parlar i sobretot pugui escoltar. No? Que per, el més important a la ràdio no és parlar, és aprendre a escoltar els demés, i no esperant simplement a que acabin per pam, dir la teva, sinó, ostres, allò que dèiem abans, quan hem començat avui el programa, t'imagines que algun dia canviés una mica d'opinió? No, seria meravellós, això, no? Perquè no és que estem tots, o sigui, entren cinc tertulians, no és que entrin cinc raons, és que hi ha algú que potser està una mica equivocat amb alguna cosa. Seria meravellós, no?, que ho detectéssim. Escolteu-me, dues coses, per acabar. Tu deies avui que les entrades per veure la final, Ivan...
0: Oh, 30 i pico mil, arriben a
1: 40.000 ara mateix. 40.000 dòlars i pujant. I després l'última de la FIFA, que m'ha agradat molt, que ho acabo de veure ara, que els guanyadors els hi regalen un anell...
5: Com la NBA, sí, claro.
1: Tot just. Sí,
5: claro.
1: Que fort, no?
5: Home, jo... Estas gringadas...
1: Júlia, ai, acabo de tenir... Mira, jo me'n vaig un dia més tard de vacances, si voleu. Quedem, Assumpta, Júlia i jo a veure el partit?
5: Ai, per favor, t'imagines?
1: Seria meravellós.
5: Pues
1: què?
4: No, no, és que a més jo sóc molt fan de l'NBA i per tant, a mi la celebració aquesta dels anells i tal m'agrada molt, però és que el futbol ja és una cosa de
1: confessar,
4: d'afiliació esportiva.
1: A mi em passa una cosa molt curiosa amb el futbol, que és que jo no deixo de fer absolutament res per veure un partit de futbol, però com em posi a mirar-lo, m'enganxo. M'enganxo i no hi ha manera. I a més, aleshores em torno, que sembla que sigui l'aficionat més.
0: És quan trenques el sofà i l'has de canviar. És el que em va passar a mi. O quan tens ganes de llençar-li a la tele i no sé què, però t'has tornat boig. Però sí, és el mateix.
1: En fi, no t'agrada gens, eh?
2: Gens. Mai m'ha agradat. No. Trobo tan avorrit, això de córrer darrere una pilota, a veure si la foten allà dins, no sé, no.
1: A mi el que m'agrada, de veritat, és veure la gent sentir-se identificada més allà de tot el que estàvem dient abans. Ostres, no? Perquè veus la felicitat de la gent. Veus com gent que probablement, doncs, jo què sé, ha tingut un mal dia per al que fos, quan... ara hauria de dir el nom d'un jugador. Quan Lamine Yamal.
5: No, Yamalito. O sea, tú tienes un mal día, llegas a la tele y pones al hermano pequeño de Lamine Yamal así, ¡ah! Ya te alegra la vida, tío.
1: Doncs jo he de dir que això, aquest tema, exactament,
5: pues sí,
1: jo no les tinc totes.
5: Pues yo sí, me parece una cosa tan achutxable i tan...
1: No, achutxable sí,
5: tan
1: però...
5: Tan mono, no? Claro que sí.
1: En fi, què fareu aquest estiu? Què faràs tu, Júlia?
4: Jo, piscina i lectura i piscina, poca cosa. No, semblant, vull viatjar, no vull viatjar, perquè... Bueno, jo no sé com la gent té valor i ganes amb aquesta calor, amb el col·lapse de tot plegat, amb... com té ganes de viatjar, no ho sé. Mira, crec que...
1: Acabes d'explicar les meves vacances, eh? Núria, tu què?
5: Jo vivo en la playa. Ah, claro. Esperar a que os vayáis todos para disfrutar de mi pueblo.
1: Quina sort. Víctor, què faràs tu?
3: No, els pocs dies, perquè a Barcelona tenim festes a Sants, tenim festes a Gràcia, hi ha també l'homenatge a les víctimes de l'atemptat de les Rambles, vull dir, Barcelona mai para.
1: Déu-n'hi-do.
2: Déu-n'hi-do.
1: Assumpte, tu què?
2: Jo una mica de platja i una mica de muntanya.
1: Que bé, no?
2: Sí.
1: Sí. I nits a 14 graus.
2: I nits a 14 graus, excepte els dies de la platja, però com que serà a finals d'agost, confiem que sigui més...
1: Diu, i m'he llogat un apartament amb aire condicionat.
2: No, vaig veure el net i la filla.
1: Ah,
2: hombre,
1: fantàstic. I tu, Ivan, tu...
0: Jo tinc molta sort de tenir d'anar al poble on vaig néixer i vaig viure fins als 20 anys, molt tranquil, a la província de Castelló, per tant, allà és on passaré les vacances.
1: Us enyoraré molt. Potser faig un grup de WhatsApp. Que tingueu un estiu meravellós.
2: Igualment.
1: De veritat.
2: Igualment.
1: Quina sort tenir-vos. I quina sort saber que tornareu a estar a partir del setembre. Júlia Ojeda, Assumpta Cros, Víctor Martí, Ivan Marçà, Núria González, moltíssimes gràcies. De veritat, moltes gràcies. Fem una petita pausa, arribem a les notícies de les 9. Aquí acaba el pla B. El pla B se'n va ara de vacances, però el pla Z encara no. Ara, quan arribem de les notícies, s'hauran davant aquests micròfons en David Balaguer, la Vanessa Hoer, el Jordi Esteve, el Jordi Manils i la Glòria Galiano. És la primera vegada que el Jordi Manils ve només al Plaseta. En fi, en una estona estaran tots i totes asseguts davant aquests micròfons, abans no marxem de vacances. De moment, les notícies. Ara tornem.
7: Són les 9. Ràdio 4. Serveis informatius.
8: Bona nit. Seguim de prop la situació de diversos incendis simultanis al conjunt d'Espanya a hores d'ara. Els dos focs que més preocupen són a l'Aragó i a Guadalajara. Comencem parlant d'Orés, a la comarca saragossana de Cinco Villas, que ja afecta més de 14.000 hectàrees. De fet, ja és l'incendi més gran registrat a Espanya aquest 2026. El conseller d'Interior del govern aragonès, Roberto Bermúdez de Castro, ha explicat que el risc de propagació continua sent molt alt i el foc es manté molt actiu. La preocupació màxima ara mateix és el vent i els seus possibles canvis.
9: Lo que más nos preocupa es el viento, porque como os decía, es muy cambiante. Tenemos un viento absolutamente loco durante las próximas 24 horas y durante el día de mañana, a partir de la mañana, vuelve el viento sur, sur-suroeste, constantemente un viento cálido y seco que va a provocar que en sectores donde hoy el fuego estaba aparentemente más tranquilo, pues mañana se puedan llevar a reactivar.
8: Les flames han obligat a evacuar a més de 1.000 veïns, residents de 6 municipis, i les autoritats aragoneses alerten que durant les properes hores podrien desallotjar-se més localitats a causa dels canvis del vent. L'altre gran incendi actiu a Espanya és a Guadalajara, a la Mierla. Ja ha arrasat més de 3.400 hectàrees i aquesta tarda ha obligat a evacuar 4 poblacions més, i ja són 11 el total de localitats desallotjades. Mercedes Gómez, consellera de Desenvolupament Sostenible de Castella-La Mancha.
10: El incendio ha entrado en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. Es un parque además de un alto valor ecológico y en estos momentos precisamente está ya afectando de forma directa a esta superficie.
8: Aquest foc s'hauria originat per una màquina llauradora de cereal. Amb tot, la Guàrdia Civil també investiga l'alcalde de Robledillo de Mohernando, que pertany a Vox, per la seva presumpta relació amb l'origen del foc. Doncs a casa nostra, aquí a Catalunya, aquest divendres 33 municipis d'11 comarques es mantenen en nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi, menys de la meitat que ahir. Protecció Civil, això sí, manté activada la fase d'alerta del Pla d'Incendis Forestals, l'Infocat, davant la persistència d'un perill elevat. De fet, l'organisme de gestió d'emergències preveu que el risc s'incrementi a partir del dilluns vinent amb l'entrada de la tramuntana. Els focs dels darrers dies, com el de Sant Quirze Safaja, continuen controlats mentre els bombers revisen el terreny. A més, s'ha donat per controlat l'incendi d'Aiguamúrcia després d'una setmana de treball i 5 focs en 8 dies a la mateixa zona. En total, les flames han cremat prop de 200 hectàrees i la principal hipòtesi és que que els incendis podrien haver estat provocats. Les ADF mantenen la vigilància. Òscar Cendra, alcalde d'Aiguamúrcia, en declaracions a Televisió Espanyola.
7: Jo demano prudència, prudència perquè pot ser que passi una persona a veure el foc i puguem, es pugui pensar que sigui aquesta persona. Per això demanem que si es veu una cosa estranya, trucar al 112...
8: Afegeix que, tot i que la col·laboració ciutadana és essencial, són els Mossos d'Esquadra i els agents rurals els que han d'investigar. I en aquest context, al Canadà continuen actius més de 800 incendis forestals, molts dels quals fora de control. El fum que generen s'està desplaçant de centenars de quilòmetres cap al sud, empès pel vent, i està provocant un episodi greu de contaminació atmosfèrica als Estats Units, afectant 100 milions de persones de 18 estats. Aquest núvol de fum també podria condicionar la final del Mundial de futbol d'aquest diumenge entre Espanya i l'Argentina, que jugarà a Nova York, amb tot les previsions apuntant que la qualitat de l'aire podria millorar de cara als propers dies. De l'exterior, la darrera hora de la guerra al Pròxim Orient ens situa a l'estret d'Hormuz amb l'amenaça de la Guàrdia Revolucionària d'Iran d'atacar els vaixells als Estats Units desplegats a l'enclavament comercial. S'acosta l'hora zero per iniciar l'operació, han avisat els iranians. Pau Alemany, bona nit.
11: Bona nit. L'advertència emesa per la Guàrdia Revolucionària d'Iran afix més llenya al foc del conflicte en un context d'escalada bèl·lica que s'ha agreujat els últims sis dies des que els Estats Units van trencar l'alto el foc pactat. Els moviments i l'equipament de l'exèrcit estatunidenc estan sota la vigilància de les unitats navals de la República Islàmica, han explicat des de Teheran en un comunicat. Tot plegat en una jornada d'intercanvi de bombardejos, mentre que els Estats Units han canviat de tàctica i ara estan disparant contra infraestructures civils, com ponts, aeroports i carreteres, l'Iran continua responent com fins ara amb atacs a les bases militars estatunidenques repartides pel Pròxim Orient.
8: Gràcies, Pau. I encara als Estats Units, diversos polítics del Partit Demòcrata i experts de diferents ideologies han afirmat que els documents divulgats per la Casa Blanca aquesta matinada no conclouen en cap cas que les eleccions del 2020 fossin fraudulentes. Unes declaracions que desmenteixen el president Donald Trump, que el discurs de la nació havia agitat de nou aquesta teoria de manipulació electoral per justificar la seva derrota. Això és tot de moment. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts a Ràdio 4. Bona nit.
12: Ràdio 4.
13: Sabem que llevar-se a les 7 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem dues hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
14: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
13: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
15: Podríem llevar-nos a les 8.
13: Però per què, si ens encanta?
16: Badó, no puc més.
17: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
18: Badó, em passo el programa de tardes.
19: Ei, Badó, que tinc molta tos,
13: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 7 a 9.
20: Bon dia i bona sort.
21: Bon dia i bona sort.
20: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums!
12: Ràdio 4.

0: El Pla B, amb Toni Marí.
1: Les 9 i 6 minuts, David Balaguer.
2: Bona nit.
1: Ja està això, eh?
2: Sí. 54 minuts i vacances.
1: 54. Tu no.
2: No.
1: Perquè jo t'he vist en alguna graella que faràs coses.
2: No? Ah! Hòstia!
1: No?
2: Ho has vist ja, això?
1: Home, perdona, jo sóc un home informat, tio.
2: Col·laboraré en un programa d'aquesta casa.
1: Sí, senyor, ja m'hi has assabentat.
2: Amb un gran amic meu.
1: Sí, eh?
2: Sí.
1: Molt bé.
2: Que, per cert, crec que ens està escoltant en aquests moments.
1: Doncs...
2: perquè ja comença a fer afició, saps?
1: Clar, doncs...
2: comença a fer afició.
1: Doncs molts records, moltes coses i tal. Sí. Avui passa una cosa curiosa en aquest últim programa de l'any. Que hi ha un senyor que ell normalment ve a la part d'abans.
2: Però li agrada més venir aquesta
1: part. Li agrada més venir aquesta.
2: Sí.
1: I ell, que és un senyor seriós, polític, aquestes coses, sempre diu, ah, vinc a la part que mola. Saps? Hola, Jordi Manils.
3: Què tal?
1: Què tal?
3: Encantat.
1: Què tal tu?
3: És que la Glòria em va dir, diu, tanquem temporada al Plaseta, vols venir? I clar, o sigui, no podia no venir.
1: No podies, eh? Com portes la nova feina?
3: Ah, intensa.
1: Una mica de feina tens,
3: intensa,
1: eh?
3: Sí, intensa. Sí, sí. Que bé. Però molt divertida. Sí, m'ho estic passant molt bé.
1: Bueno, i ell és un jefe ara molt important.
3: Sí, bueno.
1: No, està molt bé, no?
3: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Bueno.
3: Sí, no, bé, bé.
1: Què, Vanessa Cogart?
4: Pues mira, aquí.
1: Quins pelos.
4: Has vist, ja m'ho deies,
1: Vas, una mica Farrah Fawcett Majors.
4: Bueno,
1: no te'n recordes de Farrah Fawcett
4: Majors? Això és un piropo.
1: És un piropo.
4: A mi el que em passa ara és que tinc calor i no m'asseco com a l'assecador. Me'l rento i a l'aire. Llavors queda així a lo loco,
1: mira,
4: com una mica...
1: Saps qui fa això? El Jordi Esteve. Hola, Jordi Esteve.
5: Hola, què tal?
1: Estic molt content, però jo t'havia fet un encàrrec, però m'havia oblidat de que t'havia fet un encàrrec.
5: Exacte, però jo sí que me'n recordava.
1: Però perquè tu ets bona persona.
5: Visto no.
1: No? Molt. Molt bé. I ara estem tots molt expectants perquè el Jordi fa o una broma, que pot ser, no? És a dir, potser mengem allò i ens passem totes les vacances allò... Hola, Glòria Galeano.
6: No, perquè tampoc són bromes, però són bromes pesades.
1: Bueno, ja, però vés a saber.
7: Però són pesades, l'altre dia...
1: Espera, espera, que no tens micro. És que aquest micro últimament falla... Mira, agafa... Sí, passa-li aquest. Què deies, David?
2: Diu que no són bromes pesades. Bé, l'altre dia ens anava electrocutant a tots amb una...
1: A mi em va dir una descàrrega elèctrica.
6: Electrocutant.
1: Sí, sí,
2: electrocutant. A tots.
5: És que depèn el dit que li dons fa més o menys.
1: A mi em va fer mal. I mira que m'ho vaig pensar, eh? O sigui, perquè tu penses, un tio que és un cuiner a Vestella Michelin, que ja... És... Quina edat tens tu, Jordi?
5: 45.
1: 45 anys.
4: Sabalín.
1: No, ni, no farà allò que feia jo quan anava a comprar coses per fer treballs del col·le i en lloc de gastar-me-les m'ho gastava en articles de broma. No, ell es compra articles de broma i l'altre dia em va deixar un boli i em va donar Jordi Manils una descàrrega.
6: El concepte d'articles de broma feia molt temps que no el sentia i és veritat.
1: Era molt guai.
6: Que hi havia com unes planxes que tiraves a terra i hagués trencat un got.
1: Sí.
6: Hi havia com unes colxonetes que posaves sota i sembla que estiguessis un pet.
1: I després, bueno, i després estaven les bombes fètides.
6: Les bombes fètides.
3: I els cigarros amb petardo.
4: Sí.
1: Ah, sí.
3: Aquests, molt bons, aquests.
1: Tu devies ser terrible, no?
5: Ui, jo l'any passat que vaig anar a Alaska, per aquesta època, vam filipar,
6: Va ser bromes a Alaska.
5: Sí, sí, home. Perquè clar, és que tots parlaven anglès allà, tots els xefs, i era un de cada país, i jo, doncs, a l'anglès, doncs...
4: Bueno, i feia bromes, ja està. El llenguatge universal.
5: Això em va ajudar molt a bueno, integrar-me molt bé i a poder parlar anglès sense vergonya. Saps
1: perquè ell parla... Ell, segons on està, parla el llenguatge de l'humor o, algun divendres, el de l'amor.
4: Total.
1: No? Està, es mou una mica entre aquests conceptes, no?
4: El vaig trobar amb un esveniment amb ell la setmana passada.
1: Ah, sí?
4: Un esveniment gastronòmic. Ah, i estava ell allà, el superchef, que ens deia... Jo tenia la panxeta malament.
1: Pobreta.
4: I em anava dient, això pots menjar, això? No? I em deia, el vodka sí.
1: El vodka sí.
4: El vodka sí. Què més era?
5: No, a més va ser casualitat perquè era en la presentació de la revista Foodie, que és una revista molt important a nivell gastronòmica.
4: D'aquí Catalunya, eh?
5: Clar. I me la vaig trobar, eh? I dic, què fas aquí, tu?
1: La Vanessa Cogar és una dona que es mou
4: molt.
1: Sí,
4: clar.
5: Però es veu que es va colar darrere meu. Es va colar darrere meu.
4: No, es va colar darrere teu,
2: eh? I quan treballa és un home seriós?
4: Sí,
2: no,
4: sí. El que
2: canvia
4: passa que
2: no?
4: Era un ambient distès. Sí. I era un convidat. Llavors, sí. Ja estava... Tothom li feia la pilota amb ell, perquè ja hi havia... Tothom podia menjar de tot, no? Hi havia diferents coses. Però tothom volia caçar... Anar, o sigui, que hi comprés el caviar d'aquí, que comprés les ostres... Tothom li feia la pilota.
1: Ah.
4: I llavors vaig anar amb la Olga i llavors la Olga deia, anem amb ell, que sí menjarem més.
5: I jo li deia, parleu amb ella, parleu amb ella, que ella us donarà...
1: Sí, la gent et volia per la matèria prima.
5: Sí.
4: Sí.
1: I quines matèries primes vas escollir? En base a què escollis bueno, una matèria prima,
5: és que vam provar tot, perquè venien desganades, la veritat.
1: Primer ho has de provar tot i després acabes escollint.
5: Vam menjar ostres amb una ceba farcificada, vam menjar molt caviar, vam menjar molt caviar.
6: Sí. Caviar, caviar de veritat.
4: No, i ens ho posaven aquí i xarrupàvem. Sí, això no m'ho havia menjat mai, així.
1: Tots alhora no, sisplau.
5: Ens ho posaven en la mà i teníem que menjar-ho de la mà. I després vam fer un xupito de ginebra amb una esferificació de caviar oli d'oli d'oliva.
4: Va ser
5: molt divertit.
1: Ara que parla això de la ginebra, ja no puc més amb lo de la... Em dic Xavier. I què prens?
2: Ginebra amb Coca-Cola. Això ho vaig fer.
1: Sí, aquest, sí, però has fet el meme, tu, també?
2: Ens van fer el meme, però però al principi.
1: M'encanta la idea. És a dir, quan, és boníssim el fenomen. Sí. És boníssim. Sabeu de què va o no?
4: No. Sí.
1: Hi ha un grup que són...
2: Ludwig Van.
1: Això. I resulta que en els assajos van fer una conya amb el tècnic de so, no? Però era una cosa interna. I el cantant diu... com et dius? I el tècnic de so, que és el tècnic de so, diu, em dic Xavier, i l'altre diu, i què prens? Diu, ginebra amb Coca-Cola. I l'altre diu, però això és molt transparent, i el Xavier diu, doncs serà ginebra sola. Això ha sigut una passada. Escoltava una entrevista que li feien al tècnic, cobrent meu, que clar, no sap on ficar-se, diu, jo sóc tímid, jo hi he estat tota la vida a l'altra banda i ara de sobte s'ha convertit en superfamós. Tu sí ho coneixies, no, Jordi?
3: Sí, sí, ho coneixia i a més vaig veure com m'explicaven la història de com havia sortit, que això ho van idear per fer les proves de so.
1: Ah, mira, aquí ho tenim.
2: És aquesta la cançó.
1: És aquesta.
2: Mira, mira. Ara vindrà el tros.
1: A veure.
2: Encara no, però... I és bona, la cançó.
1: És molt bona, sí. Digues.
3: No, no, això, que ho feien com per provar les proves de so i no sé què.
6: I es van inventar aquesta lletra.
3: Van fer això per fer-ho
1: com a proves de so,
3: a cada prova.
6: Acabó.
3: I llavors, quan ha agafat volada, doncs també explicaven que era com una manera de reivindicar la figura dels tècnics de so i de tots els tècnics.

0: En Express Mall, no, que fa funcionar això.
1: Que el Pisuerga passa per Valladolid.
2: Que claro, però està bé.
3: Jo sempre, aquí sempre tinc problemes perquè jo sempre m'equivoco per on passen els rius. Diria, l'Ebro per Zaragoza, que això ho tinc bastant clar.
1: Però la dita és...
2: El Pisuerga per Valladolid.
3: El Pisuerga, no? Jo puc... Bueno,
4: que surten aquestes coses, sempre has de ser dels primers...
3: Ho tenim?
4: Mira.

0: doncs deu ser Ginebra sola.
1: I ara, a les xarxes, hi ha un munt de gent fent el playback d'això.
2: És boníssim.
3: Però això ho han deixat a la cançó original.
1: Sí, sí, sí.
3: Ho han
1: inclòs, clar.
4: Hi ha gent fent el playback per parelles.
1: Jo crec que és clarament la cançó de l'estiu.
2: Però té molta gràcia, que no hi ha més. Vull dir que realment té ganxo el tio.
1: Sí, està bé.
3: Està bé, està bé.
1: Sona, va, expliqueu-me què fareu avui. Tu què fas avui, David?
4: Avui parlarem del rànquing dels noms més posats a Catalunya aquest any, que és un tema molt interessant, encara que sembli... Sí, són d'aquests temes que tampoc tenen més, però que tenen la seva espectacularitat per veure com van canviant les coses conforme ens fem grans. Perquè ja us dic que cap dels nostres noms apareix en aquest rànquing.
1: Ja veus.
4: Quan en algun moment de la història... Home. Molts dels noms d'aquesta taula van aparèixer en aquest rànquing.
1: Sí, sí, està correcte. Clar. No?
4: I això vol dir que les coses van canviant, les modes van canviant.
1: El Jordi ha fet una cosa, el Jordi Esteve. Jo li vaig dir, escolta, ara que arriba el moment d'anar a la platja, ens podries preparar una carmanyola per anar a la platja? Exacte. I ho has fet, no?
5: Ho he fet, ho he preparat, sí, m'ho he pensat.
1: Però te l'has currat i tot, no?
5: No, això és una altra cosa, eh?
1: Però... Ah, vale. Ah, això és una altra cosa.
5: Sí, molt bé.
1: Ui, això sí que em fa por, doncs.
5: No, però...
3: Ella fa com la nevereta per anar a la platja, no?
1: Ens has preparat
5: la nevera per anar a la platja i els riscos que hi ha, que no ho sabem, que és més que important, eh?
1: Molt bé. I tu, Vanessa Hogar, què?
2: Mira, jo vull parlar de la gent que es queda, pobra gent, treballant, en juliol i agost.
1: Sí.
2: I llavors tothom està molt nerviós, tant els que es queden a treballar com els que manen, els que es queden a treballar, que també estan treballant. Llavors hi ha molta tensió, hi ha molt mal rotllo, la gent perd els nervis i diu coses que no hauria de dir. Llavors, frases per respondre a aquestes frases impertinents i no perdre, bueno, la calma i el bon rotllo.
1: Sense
2: atacar. Sempre, si et falta el respecte, tu mai... Ho tornis tu, amb respecte, però taca.
1: Està molt bé. I tu, Glòria Galiano, de què t'enfades avui?
3: Jo és que sóc molt de la Candela Penya, saps?
1: Sí.
3: I aquesta setmana he tingut un disgust.
1: Però un disgust, eh?
3: Un disgust.
4: Amb la Candela?
3: Amb la Candela.
4: Oi, pobre.
1: Sí. Però és molt de la Candela, no? Per
3: molt.
1: Cert, acabo de veure les cançons, però no m'havia fixat fins ara que heu demanat, això m'ha dit. Quina mandra que feu! Així, tret de la Glòria, perquè no sé quina cançó és, segurament l'escoltaré i tal, la resta feu
4: no,
1: molta mandra.
4: La meva mandra.
1: Feu molta mandra.
6: Som eclèctics.
4: Un cop més criticaràs la meva cançó?
1: Sí, senyor.
2: I
1: la cançó que ha escollit David Balaguer, deies, no? El David Balaguer és aquesta. Labios de presa, sabor de amor.
4: De la
1: passió. M'encanta aquesta
4: cançó.
1: Hi ha prou, no?
4: Vam fer Invisible. Com que ja n'hi ha prou?
1: Però hi ha prou.
4: Perquè...
2: Jo estic d'acord amb ella avui. Mira que sé que tu a mi em recolzes, però bé, aquest tema no correspon a tu. Tu ets un tio brillant, de cervell brillant.
4: Però sí, aquesta cançó és boníssima.
2: Aquesta cançó és medium. Medium class.
1: És medium?
2: És medium. No,
1: què vol dir? Que,
6: com ara Miss Foster.
1: Exacte. Què vol dir que una cançó és medium?
2: Que té un nivell medium.
3: Que no és premium, que és medium.
2: Exacte. Ella m'entén. És que m'encanta perquè la Glòria m'entén.
3: Us he de dir que vaig flipar, perquè ahir al vespre, que és d'aquí de la Pompeu Fabra,
1: sí,
3: feien una festa, allò que fan...
1: I la van posar.
3: I jo estava allà, d'allòns, i sentia, dic, hosti, dic, aquesta de la parada de l'autobús, dic, tu senten moltes cançons de no sé què, dels anys 70, 80, i de cop, l'avió...
4: No sé, fresa, aquí es demostra la grandesa d'aquest tema. Si una cançó que es va crear... Clar, una cançó dels anys 80, perquè aquesta cançó és dels 80, potser com a molt principis dels 90, que encara avui... Mira.
5: Sí, és bona, eh?
4: Espuma del mar, tu. Piel de melocotón. Orgia del paladar.
1: Si segueixes així, serà la xica Lillé la setmana vinent. No, no, però, la setmana vinent no.
4: Però no veieu que és, això que ha explicat la Glòria és molt fort, això.
2: Home, això uneix. La gent es posa a cantar i a brincar junts. Home,
6: clar, a favor d'aquest petardeo, que són himnes, del país.
1: Feu mandra, feu mandra.
4: I aquesta cançó...
1: És que no és com, a mi no hi ha cosa que em faci més ràbia i ara et diré una cosa que em llançaré tot a sobre meu. Sí, quan veig amics que se'n van a fer una cosa que a mi m'agrada molt, que és un tardeo, i se'n van a fer un tardeo amb música dels 80 i dels 90. Sereu pesats.
4: Doncs jo sóc d'aquests.
2: No.
1: Jo ho sé, que sou d'aquests.
6: Però, Toni, estàs en minoria.
1: Ho sé, sí. He dit que m'estava tirant sorra al damunt meu. Però ja, la música dels 80 es ballava als 80.
3: No. És que ara està molt de moda.
4: Sí. Vaig veure un vídeo per YouTube.
3: Jo vaig flipar ahir. Jo m'estava sentint i dic, bueno, però si aquesta gent... Estan aquí a la universitat.
1: Són molt pesats.
2: Un vídeo de...
1: Amb les coses xules que s'estan fent ara.
4: Un vídeo del YouTube, l'hauries de veure, d'aquest tio de Dansa Invisible cantant aquest tema al metro, dins d'un vagó.
3: Ah, sí?
4: Es va posar a cantar aquest tema perquè la gent el va reconèixer i li van reclamar.
2: Ah, sí, ho vaig veure.
4: L'has vist, aquest vídeo?
2: Sí.
4: I tota la gent del vagó es posa a cantar el tema. Gent de totes les edats.
3: Se la sap tothom.
4: Allà hi ha des d'una persona jove de 18 anys a una persona de 70.
1: Jordi, Jordi Marils, tu tenies mascota de petit?
5: Sí.
1: Com es deia?
5: Es deia Quiet.
1: Quiet.
3: Quiet.
5: Perquè,
3: quiet.
5: A veure.
1: No, no, això no us ho explicaré fins al final.
5: Ah, vale.
1: Quiet.
5: Quiet.
1: I em pots dir, sisplau, com es deia al carrer on vivies?
5: Es deia García Lorca, Federico García Lorca.
1: M'encanta. Perfecte, molt bé. Després seguim. Els noms més bonats de Catalunya, no?
4: Ah, anem a fer el tema dels noms. Em pensava que feies una roda ara preguntant-nos a tots el tema de les mascotes
1: us
4: i el carrer.
1: Us ho demanaré.
4: Ah, d'acord. Sí. Doncs sí, el tema dels noms de Catalunya, que clar, és una cosa que m'agrada molt veure com amb el temps van variant i que en el rànquing hi apareixen una sèrie de noms que antigament mai hi haurien sortit, però que, en canvi, algun clàssic es manté a la llista dels noms més posats. Sí. Quin creieu que podria ser un clàssic que es manté? Va, a veure si l'endevineu.
3: De noi o de noia?
4: Un clàssic de noi que mai falla.
1: Víctor.
4: Infal·lible.
1: Víctor.
4: Tu dius Víctor?
5: Daniel.
6: Víctor no és un clàssic.
2: Un clàssic, no. Jordi.
1: Jordi. No. Clar, Jordi també.
4: Ningú l'ha clavat, ningú l'encerta.
6: Marc.
4: Marc. Marc continua sent un dels noms més posats a Catalunya a dia d'avui.
3: Perquè és monosíl·lab. És que jo tinc la teoria de que avui en dia la gent o li fa mandra o alguna cosa, però tots els noms de noi, de nen, són monosíl·labs.
2: Perquè no els canvien, em diuen a mi les mares, així no el canvien, és Marc. O sigui, bueno, no és Marcos, o sigui, no hi ha l'opció de
6: inventar-lo. Això
2: és
6: un criteri.
1: Marquitos.
3: Marquitos. Bueno.
1: Marquitos és preciós. Marquitos és molt bonic. Passeu a parar.
6: Jo, per posar-li el nom a la meva filla, això era un criteri, eh?
2: Clar, que
6: no tingués diminutiu, que es digués igual en català que en castellà.
1: Jo igual, eh? Una cosa és que no tingui diminutiu i l'altra és que no ho puguis fer. Hi havia una senyora premia de dalt que el seu net, que es deia Edgar. I deia Edguitar.
6: Guitar Hero.
1: No, t'ho juro. És a dir, que en un moment donat, això sempre ho pots fer.
3: Jo que em dic Glòria, també un dels motius que el meu pare odiava els diminutius i aquestes coses, i jo sempre Glòria, vale, molt bé. I arribo a Mèxic, saps la cosa com era?
1: Glory.
3: Glow.
1: Glow.
4: M'agrada Glow.
6: Glow.
2: Millor que Glory, eh?
3: Amb doble U, bé.
4: Però tu fixa't aquí, per exemple, en aquesta taula d'aquí, que ara som en aquests moments, som 6 persones, hi ha 2 Jordis, i el nom de Jordi, que en el seu moment era un nom exitós, que
1: s'ha passat raro,
4: dels més posats, ara no apareix a la llista dels més posats i no hi apareixerà segurament mai més.
1: Que raro, no?
4: Perquè
1: no.
4: Les coses...
1: Home, mai més.
4: Sí,
1: home, que dramàtic ets.
4: Jo crec que no hi apareixerà mai més a la llista dels més posats.
3: Les noves tornen.
2: Nunca digues mai més. Perquè mira, l'onca Martina. Martina era superantic, era tothom es diu... Però ningú hagués dit...
4: És que apareix a la llista.
2: Ja, però David, ningú hagués dit que s'hagués tornat a posar la moda Martina.
4: El nom de noia més posat de l'any 2025 és Júlia.
1: Júlia, sí.
4: Júlia encapçala la classificació.
1: És un nom molt bonic, Júlia.
4: En segon lloc, Sofia.
1: Sí.
4: Que veus aquest sí que potser és un nom que antigament també es posava molt i després es va deixar de posar i ara ha tornat. Martina, en tercer lloc, és un nom bonic. Emma Iona. Emma Iona. Quart i cinquè lloc.
2: Emma Iona, molt macos, Martina.
4: I el dels nens, clar, és molt curiós perquè, si recordem, per exemple, els alumnes de les nostres classes, de quan nosaltres érem petits, recordeu els noms de la gent de la classe,
6: sí,
4: més o menys?
6: Sí, clar.
4: Hi havia algun... Hi havia algun,
6: els dos cognoms.
4: Algun Biel? Algun
1: Biel
4: hi havia?
2: No.
4: Doncs és el nom més posat de nen a l'any 2025.
2: És maco,
4: Biel. Nil, n'hi havia algun?
2: No.
4: Marc... Sí.
1: Sí,
4: Marc es manté. Tercer lloc, ocupa el tercer lloc. Es manté, perquè a la meva classe potser hi havia 6 o 7 Marcs, eh? No és conya.
3: Perquè ja ets, que tu ets, tu ets més millennial.
4: Clar, jo soc del 76.
3: Jo soc molt encara de Jordis, Manels, Peres, Antonius...
4: David, als anys 90...
2: No, però Peres era... i Antonius no teníem.
3: Jo sí, que soc més gran que tu.
4: Clar, jo Peres i Antonius ja no n'hi havia.
3: Molt,
4: no,
3: però
6: David, Josep Lluís...
2: Marc, David, Javi...
3: Josep Lluís, Xavi, molt...
4: Als anys 90, David era dels noms més posats. I ara, en canvi, tampoc apareix a la llista,
3: David.
4: I segurament no hi sortirà més.
3: David, era molt
2: també... David mola.
4: Jan i Martí.
3: Jan
4: ocupa el quart lloc i Martí el cinquè. Ostres. Però aquests tampoc existien quan nosaltres érem petits.
2: És que t'havíem entès Jan i Martí. Saps compost? I hem dit Jan i Martí?
4: Jan i Martí. I després també s'han dedicat a mirar quants lamins...
3: Lamins.
1: Claríssim.
4: I clar, tenim lamins, eh?
2: Clar,
4: tenim
2: lamins.
4: Lamins, per exemple, hi ha 5 nens... que han rebut... Em semblen pocs, sincerament,
1: De moment.
4: Però any 2025, 5 lamins.
6: Espera't a diumenge. Bueno, espera't a diumenge.

0: setmanes que la Glòria, de fet, me la va recordar, perquè és una cosa que jo vaig explicar un dia. Glòria, com es deia el teu animal de petita?
1: Poppy.
0: Com?
2: Poppy.
0: Poppy.
3: Poppy.
1: Bobby.
3: Poppy.
0: Poppy.
1: Ah, de pop. Molt
0: Poppy.
1: Bé.
0: I el carrer?
4: Vallespí.
0: Va, que el tio és meravellós.
4: És que no és meravellós.
0: Val. Jordi, fem-ho ràpid.
2: El meu, Rambo.
0: Rambo.
1: Que bo,
0: Rambo.
1: Que bo.
2: Mare de Déu del Coi vivia.
0: Val, jo faré una petita interpretació, perquè si no és absolutament impossible.
4: S'ha d'ajustar.
0: Molt bé. I el teu?
1: Jo, Kitty.
0: Kitty,
1: no,
0: Kitty.
1: Molt...
0: No, Kitty està molt bé.
1: Balmes.
0: Kitty Balmes.
1: Balmes Kitty.
4: Ui, Kitty perfecte, també.
0: A veure,
1: sí?
0: O sigui, us ho començaré, ara ho recordaré. D'aquesta manera es fa el que seria el teu nom com a persona travesti, en un moment donat. És a dir, si nosaltres fóssim drag queens, per exemple, quin nom tindríem? Jo us dic que jo em diria Maria Teresa Bonavista. Val, seria la combinació...
1: Boníssim.
0: El Jordi Manil seria Quiet García Lorca, que m'agrada molt.
1: Està molt
0: bé. No? Ransom?
5: Branson.
0: A Branson Roger de Flor també està bé. Però, perdoneu-me, Poppy Vallespí.
4: És
1: que
4: és com la transformista dels anys 70.
0: Exacte.
4: Ara vindrà Poppy Vallespí i farà una cançó de la
0: Sara Maldonado. No. Però tu imagina't el moment en el que el presentador o presentadora presenta Rando Mare de Déu. I Kitty Balmes també.
4: Kitty Balmes fa...
0: Kitty Balmes mola molt.
4: No? Mola molt, és drac moderna, Kitty Balmes.
0: És drac moderna.
5: Poppy Vallespí és de les mil i una, quan el Jordi González deia les mil i una.
4: Exacte.
5: I el teu, com has dit, que era Maria Lluís?
0: Maria Teresa Bonavista.
5: Maria Teresa Bonavista és molt de la Cubana.
1: Sí.
5: Podria sortir, era un personatge de la Cubana.
6: Però un moment, per què tenies una mascota que es deia Maria Teresa?
0: Era un peix. Ai, perquè a mi sempre m'ha agradat els noms així.
1: Els noms així estan bé.
0: O sigui, en lloc de Biel, doncs li vaig posar Maria Teresa.
1: Hi havia un gosset a casa meva, a prop de casa meva, que es deia Pierre. Em feia molt també, em feia gràcia el Pierre.
0: Jo vaig tenir un gat, pobret meu, que es deia Jean-François.
1: Jean-François també està molt bé.
0: Però és que va néixer a París. Estava plenament justificat. Va, continuem per aquest camí de l'horror de les cançons que heu escollit avui. Senyors i senyors, Vanessa Hogarth ha escollit això.
1: Brutal.
0: Amb la de cançons xulíssimes que té Annie Lennox.
4: Perdona. Aquesta és super... És la preciosa.
1: És una passada, però sí. Però sí, van fer la versió...
2: No l'havia escoltat mai, aquesta, crec.
1: Al Marilyn Manson.
4: Però no, per això és
0: sou uns passats.
4: Aquesta cançó he ballat tant.
6: Clar, és una estrena.
1: Marilyn Manson va fer la versió i volia portar... No, ja us... Però volia portar la versió perquè jo crec que és l'única versió que ha millorat l'original.
0: Annie
1: Lennox. Per això vaig dir, porta l'original.
0: Annie Lennox té unes cançons meravelloses. I Sweet Dreams és com el Yesterday dels Beatles, no?
4: Que és preciosa.
0: Està en la sopa.
1: Sweet Dreams.
0: Prou ja.
4: Ja veure... Però... Vamos a cancelar a este presentador.
6: Sí.
4: Qui dice que
6: si et fiques amb el Yesterday, ja la tindrà.
0: Bueno,
1: Annie Lennox.
0: Sweet Dreams. Annie Lennox, sí.
1: Puja.
0: No puja.
1: Home, una miqueta.
0: Què passa?
1: Va.
2: M'enganxa.
4: No.
0: Prou ja.
4: Jo me la sé tota.
0: Sou uns carrozes, però...
1: La Glòria i jo ens entenem molt.
0: Insuportables, eh? Escolta'm, Jordi.
5: Vull queixar.
0: Què volies dir? Et vols queixar?
5: No, vull queixar, perquè les meves cançons mai sonen. I no les deixa ni dos segons, les meves.
1: Glòria.
0: No, però no he pogut evitar-ho. És que al Martí li deu agradar i estava pujant la música. No, jo no tinc la culpa.
5: La de la Vanessa sona molt, i la meva, dos segons.
1: La meva
0: no. Horrorós.
4: Sí, que t'he
0: encantat i tot. Aquesta secció li hem de dir de mal en peor. O sigui, no anem bé. Jordi Esteve, a veure, explica'ns què era el teu... La cantimplora d'estiu.
2: La nevera.
0: La nevera que ens emportem a la platja, segons un xef de l'estrella Michelin. Què podem fer? Què li posem aquí?
2: Aviam, el més important és saber que el fred baixa. Llavors, el que hem de saber és que el gel l'hem de posar a dalt, no a baix. Quan normalment el que fem és posar el gel a baix i tot damunt.
0: Ah, clar.
2: La gent, això,
0: mira, no, ja comencem bé.
2: No ho pensa i és
0: important.
2: I una
0: important. Baix i una dalt?
2: També pots posar-ho, però perds espai. Llavors, com que no són gaire grans, hem d'optimitzar molt a l'espai. Jo sempre dic que hem de portar cervesa,
0: sí,
2: aigua. Jo l'aigua sempre recomano portar-la congelada, perquè així et fa de gel.
0: Sí, senyor.
2: I al mateix temps...
0: I refreda de la nevera.
2: Clar. El que hem de portar és fruita. Fruits secs,
0: sí,
2: però fora de la nevera.
0: Sí.
2: Vermut, a qui li agradi el vermut. Patates, olives i coses de llauna.
0: Ah, molt bé.
2: Que no hi ha perill.

0: que hi hagi intoxicacions.
1: Favada, per exemple?
0: No, però favada no, que la saca
2: la nevera. I la fruita pot anar fora la nevera.
0: La fruita pot anar fora la nevera, però sempre és important la fruita portar-la sencera. Perquè al moment que tallem la fruita i la tallem a trossos, allà comença les bactèries a funcionar.
1: Però si t'emportes una síndria, no posaràs tallar la síndria al mig de la platja, no?
3: M'encanta, imatge preciosa.
0: Aviam.
3: Això igual posa i lligues i tot.
2: És un clàssic, jo me recordo a la platja, no, però anar al riu, tirar deixar la síndria allà...
1: Ah, perquè refrescava.
2: Entre dues pedres al riu, mentre nosaltres fèiem allà la costellada.
1: Clar, però al mig de la platja...
2: Una platja...
0: I l'ideal és portar dos neveres, una per la beguda i l'altra pel menjar.
1: Clar.
0: Això és l'ideal, perquè la de la beguda l'estem obrint constantment, aigua, Coca-Cola, cervesa...
1: Clar.
0: I la de la fruita o el menjar que portem, tenir-la tancada. També és important no portar res d'ou. La gent porta truita de patates, porta can rebossada, tot això és un perill. Bueno, mayoneses...
2: Però pots fer-ho amb huevina d'aquella, no? Si ho fas.
0: Bueno, sí, però... Pots fer amb huevina, però al final per fer una...
3: Clar, i és molt sa, vol producte quilòmetre zero.
1: La truita de patates encara ho entenc, però la carn arrossada...
2: A
1: qui li farà mal?
0: És que la temperatura que perd la nevera a partir de 5 graus a 30 a 63 graus comencen les bactèries allà. I allò no t'ho menges. I llavors aquí, jo m'he quedat al·lucinat, he buscat informació. Hòstia, jo no ho sabia, eh?
1: Molt bé.
3: Jo fa poc vaig menjar carn crua, que devia haver bactèries, i em va donar un viatge...
0: No.
2: És que
0: poca conya, perquè...
4: Era un viatge guai.
3: Estic tartant...
1: No veus la festa que em vaig fotre. No?
0: És que la gent es posa tot, però és que jo no ho sabia. I l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària de Nutrició ha fet un estudi amb l'Institut de Salut de Carlos III i diu que per cada grau que puja, un 12,2% de gent hospitalitzada per intoxicacions.
1: Hola.
0: Jo m'he quedat al·lucinat.
1: No, jo també.
0: Però clar, és normal, la gent hi posa de tot. I menja truites, hi posa de tot. I al final això fa bactèries. Encara que no ens ho pensem, fa bactèries.
3: Pues jo em vaig trobar fatal. I saps què vaig fer? No vaig a urgències, molt malament, perquè em va fer molta mandra. Us vaig dir, quan un està malament no té ganes d'anar a urgències. I ja vaig llegir per internet, què fer en estos casos? I em diu, beba mucha agua. I vaig beure molta aigua i em va baixar la febre.
1: Ah, sí?
3: Però no, a la gent que no faci com jo, que vagi
1: a
3: urgències.
1: Ha tornat a aparèixer el camaleó a casa o no?
3: No, però jo sé que este, que no ens veiem. Cadascú fa la seva.
1: Però tu intueixes que està allà. Oh, notes la seva presència.
3: I tant. I a més...
2: Hi ha co-living.
3: Sí. Yeah. I de fet, estic a punt de deixar-li una mica de poma.
1: Al camaleó.
3: Perquè hi ha gent que la mengen, no ho sabia del tot bé, perquè insectes no recolliré, evidentment. Però una mica de poma, de fruita...
1: Ja... Yeah. És guai lo del gel a dalt, eh?
0: No, és que és important.
1: No és cap tonteria, eh?
0: I després he buscat informació...
3: Canviant de tema...
0: Per les redes socials...
1: Espera, que se'n va el Genís. Bon estiu, Genís.
0: Bon estiu.
3: Descansis.
1: Molt bé, digues, Jordi.
0: Doncs he buscat informació per les redes socials, aviam què havia, i m'he trobat un senyor que porta una caixa d'eines, i allà porta gel, porta gambes, i quan obres hi ha les olives, els berberechos, els musclos...
2: Que m'ha semblat,
0: ostres, que ben pensat, perquè ho obres i ho tens allà, perfecte.
1: Sí, ja posat i tot, eh?
0: Ja posat i tot.
1: Ollo,
2: impressionant, eh? Una caixa que sigui nova, d'aquelles de plàstic,
0: clar, nova,
2: perfecte.
0: I allà et poses el gel a gell, les gambetes, la gambeta salada, i dic, hòstia, això és collonut, eh?
1: Ja veus.
4: I això és el que s'ha de menjar a l'estiu, aquest
0: això,
4: tipus de coses.
0: Això s'ha de menjar.
3: Gamba.
4: Amb la calor que fot, s'han de menjar aquest tipus de coses i deixar-se estar d'aquests plats copiosos. A mi la gent que a la platja comença a portar tot de plats copiosos i es foten allà pollastre. Això no ho puc entendre.
3: És un gazpachito, no?
0: També, un gazpachito.
4: És que ja menjar a la platja...
0: Sí, menjar a la platja és...
4: No menjo a la platja.
0: És un invent horrorós.
3: L'altre dia jo deia això com tu, i em va dir el Toni Terragó, hi ha gent que té fills, té família, llavors... Però llavors hi ha gent... Però tens molts fills.
4: Jo, he dit jo.
1: No vas a l'hora de dinar. No, digue'm, dius tu.
3: No vas a l'hora de dinar, oi? No vas. Vas a una altra hora.
4: No vaig a l'hora de
3: dinar. A casa meva no anàvem a l'hora de dinar. Però, bueno, hi ha gent que hi va, llavors, clar, és una solució, perquè no tornaràs a casa per dinar si estàs superbé allà amb la brisa marina.
4: Bueno, doncs vas a... Camines 10 minutets i vas a un bar i fas un menú del dia.
3: Perquè tu tens pasta, que ets bon polític.
4: Un menú del dia.
3: Hi ha gent que no, hi ha gent que és millorista.
4: Un altre pa.
1: On estigui el xiringuito? Amb aquella patata brava horrible, que a mi m'agraden, perquè les patates tenen aquella cosa que per molt dolentes que siguin...
0: Sempre estan bones.
1: Te les menges.
2: Hi ha una cosa que en la vida ordinària no em menjaria, però tu a mi, amb la calor, el sol, la sorra, tot allò, em fots una paella horrorosa i una sangria...
1: I te la fots.
2: Oi, feliç.
1: Ai, ai, ai.
2: Ha de fer molta calor, eh?
1: Clar.
2: Això sí.
1: Clar.
4: No, però el tema aquest de les patates
1: Popi,
4: braves...
1: Popi Vallespí és així.
4: Popi Vallespí. El tema, aquest de, les, el tema de les patates...
1: Digues, digues.
4: No, i les patates braves, que te les foten... En molts llocs són com de sèrie.
1: Sí, sí,
4: aquella
1: sí.
4: salsa com rosa, una mica, que pica una mica, però...
1: És horrible.
4: I la, patata, no? La patata per dins no està ben cuita, però t'ho fots igualment, mira, és veritat.
1: Sí. Jo crec que aquest estiu un dels meus reptes serà fer unes bones patates braves.
4: Costa trobar-les, eh?
1: Ho sé.
2: Jo t'he de dir... Sí. Que
4: sembla molt fàcil, Galeano,
2: no aquí jo faig les patates braves a l'estil del Tomàs.
1: Sí?
2: Ep!
1: Impressionants.
2: Impressionants.
5: Bueno, menys doncs menys parlar la i més portar.
2: Un
1: dels meus objectius d'aquestes vacances és cuinar coses que no em surten com jo vull que em surtin.
5: Ah, molt bé.
1: Un són les patates braves, l'altre són les croquetes, que no els hi acabo d'agafar el...
3: La patata, una pregunta, la pandèmia què feies?
1: Jo cuinar. Ah, jo em vaig fer un fart de cuinar.
3: Feies la part bé.
1: Eh?
3: A la pandèmia la gent no cuinava o...
1: Què? No. Què li passa? Ah, bueno, clar, que és la del Sweet Dreams. No, bueno, deixa-ho córrer. Per cert, mira, mira, mira, és que ara ve el Jordi Esteve. Sí, és que adoneu-vos...
2: Sweet Dreams, tu,
1: clar. Un moment. Estimats oients, o sigui, jo no puc evitar-ho, això, perquè ells escullen el que volen. Però és que Jordi Esteve, amb tot el meu carinyo, perquè jo me'ls estimo molt, eh? De veritat que me'ls estimo i han vingut al programa mil vegades i tot. Però és que ha escollit això.
0: Però era l'últim programa, he pensat... No, és que tenia cap a les mans.
3: Jo ho veig bé, per l'últim programa.
4: A mi m'agrada.
3: Jo estava a punt de triar una cosa així, tan festiva.
4: Toni,
0: sí.
4: A mi m'agrada. No, és
1: ja,
4: que...
1: Per David, ja, però jo mai et contractaria per portar la música del programa.
2: No saps el que he rigut jo quan m'han apuntat les cançons que em deien.
1: Sí, sí. Perquè encara la del Manils... Bueno, és una mica Sweet Dreams, també.
2: Però
1: bueno,
2: Sweet Dreams està bé.
1: Que sí, no? Sí, no dic que sigui una mala cançó.
0: No, però per ser l'últim programa he pensat, és una cosa maca, no?
2: Jo entenc, jo entenc el
4: sentit. Animada.
1: Preciosa. No,
4: també
1: està
4: et transporta...
1: Molt, una idea molt original.
0: Home, doncs sí.
1: S'acaba una cosa i venen los amigos para siempre.
3: És arma, no, clar.
1: No ho ha fet mai ningú.
4: Home, però
1: no,
4: això és...
1: Molt bé, Jordi.
0: Però això...
1: Això saps que ho hauries de fer? Quan acaben els sopars al teu restaurant no. I la gent comença a aixecar-se, li hauries de posar pels altaveus a l'amigos para siempre.
2: Lligaria molt.
1: Seria xulo.
2: Seria molt pel aquest tipus de restaurant.
1: Sí, sí.
3: Hi havia una infrahistòria de la cançó que resulta que tothom es pensava que era de los Manolos i no era de los... Era de los Manolos, però no la van cantar als Jocs Olímpics. A sobre de la tarima...
4: No van cantar aquesta?
3: No, era una altra, i és molt fort perquè tothom té l'imaginari que era aquesta.
1: Però l'Amigos para siempre sí la van cantar.
4: Sí.
3: Allà dalt no.
1: Com
3: era
1: sí,
3: una altra, t'ho juro, t'ho juro.
4: Quina
3: no,
4: era?
3: No. Ara ho mirarem. No, no,
4: jo
3: no.
4: Jo crec
3: no.
4: Amigos para siempre.
1: Sí, no,
4: no. No,
1: no,
4: no, no, no, no,
1: no, no, aquesta cançó... No, no, ja ho sé, el My Loving és una altra. L'Amigos para siempre és una cançó que es va dissenyar per acabar les cerimònies.
0: Clar, i era l'últim dia.
3: Llavors devia ser la de My Loving?
1: Que no, que no, que no.
3: No era aquesta.
1: Senyores, senyors, 9:37, acabem el més aviat possible amb això. Aquesta és la cançó que ha escollit Jordi Manils. Miren.
0: Aquesta sí que és horrible, aquesta.
1: No, horrible no és. No, jo sóc un superfan d'Alaska, eh?
6: Sí, les cançons han de triar, depèn del moment.
1: Ja.
6: Demà és el Pride a Barcelona, demà és l'Orgull, hi ha la gran desfilada del Pride, que jo hi seré més, i la Glòria em va dir una cançó... Aquest cap de setmana és aquesta.
3: És
2: però aquesta cançó
6: és aquesta.
1: Que
2: jo soc hetero, no? Però aquesta lletra és boníssima.
1: No, perquè té a veure això amb hetero o no hetero. O sigui, és que no té res a veure.
2: No, parlo del Pride. Però...
1: El com ho podies fer més, Tomi?
6: Bueno, però, aquest, però aquest és l'himne del Pride. Ah. És la cançó que és l'emblema. Tocava aquesta.
1: Molt original. Tots molt originals.
0: Originals no, però hem pensat en el moment.
1: Canciones, farem una secció que són aquelles canciones que nunca hubiésemos dicho.
4: No, home, Sabor de Amor és original.
1: Avui m'estan agafant tots una mania.
3: Home,
0: no,
3: pensa
0: però,
3: que ho hem pensat amb carinyo, especialment. Amb
6: hores
3: simbolisme.
6: Hores reflexionant per triar la cançó.
4: Jo aquesta la veig molt bé, sincerament.
6: Gràcies.
3: Sí.
4: Perquè a més aquesta quan sona en una festa
2: també
4: automàticament tothom s'anima.
3: Com la teva, com la teva, això és veritat.
6: Qui no, la gent s'anima cantant a qui li importa.
4: Sí, sí.
6: Ja. Tothom s'ha deixat
4: la veu. I a sobre et fots a ballar amb desconeguts i desconegudes, que és una sensació molt agradable.
6: Escolta'm, però...
3: No m'ho esperava, això de tu.
4: Sí. No ens passa això, de vegades?
6: David.
1: No, jo,
4: en determinades cançons et fots a ballar. Un dia vaig ballar una cançó, ara no recordo quina era, amb un desconegut i una desconeguda, els tres alhora, i quan vam acabar... es va acabar el tema i quan ens vam acomiadar, o sigui, ens vam felicitar pel que havíem fet en aquell moment. I això és el poder de la música, i amb la de l'Alaska passa.
7: I ens falta una cançó,
4: la gent.
0: Sí,
7: ens falta una cançó que no l'hem pogut demanar.
2: Què? Soc tan fan del Naví.
1: Sí,
2: jo és que diu unes coses que no em pensava ni...
1: Bueno, tu tens un... No sé què...
7: Un moment, perquè et falta una cançó que no hem pogut demanar perquè hem arribat tard.
1: Quina cançó? Quina?
7: La que diu... Moltes felicitats.
1: Que macos que sou.
7: Ai, ara és que és l'aniversari del Toni Marín.
1: Sí,
7: moltes
1: gràcies, felicitats. Ho ha sigut, pobret meu. Això és que el Jordi t'ha pres el pèl. És que li fa a tothom.
2: Cabrón. Sí. No puc creure. Sí.
1: No, és mentida, és mentida. No, és mentida.
4: També has picat?
1: Sí, li fa a tothom.
4: Ha picat de debò?
2: Sí. Si t'ho diu així...
1: Pobret.
0: Estava cada programa a dir que
1: l'últim... Jordi,
7: ja Jordi, no. M'ha anat tocant la cuixa així, en plan, la cançó...
3: Que no t'oblidis!
1: És un cabron fet, o sigui, és que ho va dir públicament.
0: S'ha posat vermell tot,
1: No, vermell no, perquè ja ho he vist. És mala persona.
3: Toni, ho ha introduït molt bé,
1: No, perdona.
7: Preferia el cigarro un petardo.
1: Però això ho fa fins i tot a distància, Jordi, perquè ho sàpigues. És a dir, m'ha arribat a passar que jo hagi quedat amb algú i hagi arribat aquest algú felicitant-me. Saps? No sé, ja van com 8 o 10 vegades.
4: Però ara ja cada vegada et queden menys víctimes.
7: Doncs ja estàs felicitat.
1: Ja, no, és pel 25 d'agost. El 25 d'agost, efectivament. Però és que el Martín pobret també ha posat la cançó. És que el Martín també li ha posat.
0: La cançó de felicitat.
4: Però tu tens calculat... Saps quines víctimes et queden? Perquè, clar, ara aquí...
0: Bueno,
4: qui no ha felicitat mai el Toni?
0: Ja cauran, ja.
1: Escolta, la gent la cançó aquesta del cumpleaños feliz també t'agrada molt, no? A tu?
4: També, sí.
1: Perquè el David ha fet una defensa total de totes les cançons que heu escollit tots.
4: Home, és que m'han semblat avui... No faig broma, t'ho prometo. Per mi avui és un dels millors dies.
1: Déu meu.
4: De les cançons seleccionades, us ho juro. M'ha agradat molt la teva, Vanessa.
3: Gràcies.
4: La del Manils, la que més m'ha agradat. Amics per sempre, amigos per sempre. Trobo que és un encert total.
1: Total.
0: Home,
4: Barcelona 92, tu.
0: Hombre, sí, sí. I sent l'últim programa... Home. Jo volia aprofitar també un moment per donar les gràcies a vosaltres, perquè és l'últim programa, no? I em fa molta il·lusió poder estar aquí amb vosaltres. No us coneixia, a tots. I que sou gent estupenda i que, bueno, per un any més i que...
1: És una llàstima que no puguem dir el mateix de tu. T'adones?
7: Jo no ho diré mai.
3: Tu t'imagines?
0: No, però si he portat un regal, i per si de cas, saps? Perquè...
1: Després, home, sí. Home, sí.
0: Home, sí, clar.
4: No me'n fio dels seus regals.
0: Sí, però bé, no, són bons.
1: Home,
0: són
1: és que ell li va, li va regalar un ou d'oc avui, pobret meu.
0: No, però...
1: En fi.
0: Hòstia, molt bé, en directe, sí, molt bé.
1: Molt bé, molt bé.
3: Ho ha fet superbé. Molt ben trobat la manera d'introduir-ho.
1: Sí, i a més és que ell, amb tota la cara de... Oh, i ara molt... Toni Marín, moltes felicitats.
3: Sí, falta una cançó, diu. Falta una cançó.
1: No, falta una cançó que l'escoltarem d'aquí una estona, que és la de la Glòria. Vanessa Hogar.
3: Mira, escolta, ara després de tanta xirinola, parlo coses de la feina i dic, no ve a cuento.
1: No ve a cuento
3: el què? No, que jo parlava de les frases que podem respondre quan algú ens falta el respecte a la feina. Perquè jo penso la gent que es queda a treballar a l'agost, que estarà molt nerviosa. Els jefes, la gent que treballa, i envien whatsapps maleducats.
1: Ah, whatsapps maleducats.
3: Maleducats a la gent de la feina, o la gent de la feina, no. Algú que està mal a la llet i que li fa un missatge maleducat.
2: Què
3: fas
2: tu?
3: Com li tens que respondre? Llavors jo proposo, bueno, ho diu una psicòloga, però jo m'agrada el que deia, 5 frases, perquè n'hi ha 25, però jo n'he agafat 5.
1: Molt bé.
3: 5. Llavors és molt important...
1: A no ser que al David li agradin més les 25.
4: Val? A veure les primeres 5.
1: A veure les primeres 5, no. Ja acabem de decidir després.
4: Ja decidirem, perquè imagina't que són boníssimes les primeres 5.
3: Estan bé,
4: potser llavors en vols 5 més. I 5 més fins a arribar a les 25.
3: I no parem.
1: Va, Jogar,
3: no, volia dir que és molt important, si et fan un WhatsApp que et falten el respecte, és molt important, si és un jefe o un company de feina, respondre. O sigui, no pots dir no responc. I si pot ser, que sigui breu, perquè no enrotllar-se molt. Que sigui breu, però s'ha de respondre. Sense faltar el respecte al que deia. Llavors, tinc 5. Número 1.
1: Va.
3: Potser el missatge guanyaria força amb una mica més de calma.
1: Com?
2: Hòstia,
1: però això és molt borde, no? Però tu al teu jefe li dius potser el missatge guanyaria amb una mica més de calma.
3: Guanyaria força.
1: És igual. No.
3: Però és quan t'estan faltant el respecte. Pensa que el missatge que t'ha fet el jefe et falta el respecte. T'està demanant calma. No us agrada.
4: Això és molt arriscat.
1: Ui, el David, estàs perdent el David Balaguer.
3: Aquí estàs...
4: El trobo arriscat, aquest missatge.
3: Et trobo que genera una mica de més conflicte més d'apagar-lo.
4: Correcte.
3: I la idea és apagar-lo, però amb respecte. Llavors, número dos. Aquest m'agrada. A mi m'agraden tots. Una lectura interessant. La deixaré reposar abans de respondre amb més profunditat.
1: Oi.
2: Bueno, però això no està mal.
1: Home, no. A mi sí, clar, jo sóc el teu jefe.
3: Una lectura...
1: Com m'envies un dia un missatge.
3: La lectura interessant.
1: Acabem la nostra relació professional.
2: Jo només t'envio ditets amb
1: un ditets. Ens enviem ditets.
4: Vols una mica com repelentet, no, això?
3: Home, sí.
4: Com de rata sàvia.
1: Jo crec que és... D'on és la psicòloga? Aquesta senyora no és espanyola. Això és la traducció d'una notícia, diria jo, no?
3: Deu ser italiana.
1: Italiana?
3: No, és molt inventat. Ah. No sé, ara ho buscarem per aquí.
1: No té nom,
3: bueno, és igual, ara sóc jo la psicòloga.
1: Però la psicòloga d'aquí, com es diu?
3: No ho posa.
1: Ah, no ho posa.
3: Però jo ho he llegit. El resum me l'ha tret el nom de la psicòloga. A veure, número 3.
1: Va.
3: M'ho prendré com una opinió, no com una indicació.
1: Aquesta és tremenda. És la borde.
3: Aquesta
1: és una borde de...
0: Això s'encendrà el jefe, eh?
7: Suspens en assertivitat.
3: Sí, sí.
2: A veure, és que el del jefe ho has afegit tu, em sembla.
3: No, però ho he afegit, ja està. Ja ho tenim a sobre la taula.
2: No, però no és el mateix. És a dir, a mi, tu em dius una cosa i jo et dic, mira, m'ho prendré com una opinió i tal, perquè no tinc ganes de discutir, te'n puc dir això.
1: Però això, dit així, en veu, vale, però li envies un whatsapp dir això.
3: Vale, doncs ara canviem, no és el jefe.
2: Però el jefe no
1: és igual. És
4: igual.
2: No, jo al jefe no li dic això.
3: Pues no amb un jefe, amb un company.
0: Tampoc.
3: Bueno, però se presenta que el company té falta de respecte.
1: És igual.
3: A veure, el número 4. Em resulta més interessant el que no dius que no pas el que dius. Home, hem de pensar que ens hem de defensar.
1: És com allò de por qué rompes el valor del silencio, no? És a dir...
4: Però sí, se suposa que, clar, aquí hi ha uns missatges que la gent està encesa en aquests moments.
3: Clar, sí.
4: Clar, si a tu t'envien, tu estàs encès i t'envien qualsevol d'aquests missatges...
2: Totalment. No, és al revés. Tu estàs encès perquè t'han dit alguna cosa molt lleig i tu contestes això.
4: Sí, però l'altre que ha dit la cosa lletja també va encès,
1: eh? Clar, està molt encès.
3: A mi saps que m'han recomanat un dia, dic la cinquena i acabo, però em van recomanar un dia, tu, una companya boníssima, diu, tu escrius tot el que li vols dir a la persona, però en plan dos pàgines, tot com li diries, amb el mail, però no posis el mail. No el posis perquè ho has estat enviar sense voler. I després demà t'ho tornes a mirar i no li enviaràs. Però tot has quedat bastant a gust. Això és meu, veus?
1: Això és una altra cosa, veus?
3: Això està millor
1: veus
3: que no.
1: Veus que no has d'anar a buscar psicòlogues estranyes?
3: Però dic la cinquena mola. Entenc el to, tot i que prefereixo quedar-me amb el contingut, si és que n'hi ha.
2: Hòstia,
1: Però aquesta és la teva manera de contestar al jefe?
3: No. Jo em quedaria, trec el si és que n'hi ha, i entenc el to, tot i que prefereixo quedar-me amb el contingut, és la meva frase.
1: A veure, espereu un moment. David, què? Cinc més? No.
0: Ara t'ha fotut, eh?
4: Tinc alguns dubtes.
3: La cinquena,
4: sí. M'estava imaginant jo en una escena d'aquestes,
1: sí.
4: I vaja, jo que sóc un tio bastant vehement, encara que no ho sembli, jo he tingut moltes disputes per WhatsApp. Moltes.
1: Sí, eh?
4: I a mi m'envien aquests missatges.
1: I engegues a fer punyetes a la persona.
4: I ara de Troia, eh? Ara de Troia.
3: Però és que és una defensa.
2: Sí, però no són gens pacífics.
1: No, és un atac.
3: Ja.
1: Aquests missatges són un atac, claríssim.
3: Són uns missatges que no busquen la pau, que incentiven que l'altre te la torni més grossa, si és veritat.
7: Però jo sóc molt partidari de treure-li ferro.
3: Clar, o sigui, algun missatge, en broma, no? És conya.
7: Totalment en sèrio, algun missatge desagradable he contestat, rebota i en tu culo explota. I en sèrio ho he fet. S'acaba el problema i la conversa.
1: Sí, la conversa segur.
7: Sí, perquè és en plan...
1: Has d'escollir molt bé la persona a la que li envies aquest missatge.
7: És tan agressiu el to que jo puc respondre amb agressivitat humorística.
3: Pues aquí diuen...
2: És veritat que jo faig de tonta a vegades i quan diuen alguna cosa i tu contesto, ha, ha, que bo, t'ho juro.
1: Però això, veus, això m'agrada més.
2: I com que m'és igual...
0: Perquè l'altre potser ni ho entén.
1: Però bota i en tu culo explota.
7: Rebota i en tu culo explota.
3: Que bote, que en tu culo explote.
1: Què?
3: Que bote, que en tu culo explote.
1: És veritat, és una adaptació. Si hi ha alguna constatació que podem arribar avui és que efectivament aquest equip necessita urgentment vacances.
3: Toni,
1: que em solta una cançó.
3: Perdona, que volia dir que a sobre deia frases seques però elegants.
1: Elegants.
2: Escolo aquesta no.
1: Aquesta senyora...
3: Escolta'm a la meva companya.
1: Sabeu per què fa això? Perquè no té amics. No té amics i es posa a fer aquestes coses i clar, i li va com li va.
3: Tal qual.
7: Per això no té amics.
1: Per això no té amics. Va, aquesta és la cançó de Gloria Galeano. Mirem. Una altra cosa.
2: Que també l'antiga, eh?
1: Però no és una obvietat.
2: Jo no l'he canviada perquè ja la tenia creada abans. I pensar, quan tu dius del Pride, dic, jo l'havia agafat per lo mateix, perquè aquesta també és molt...
1: Aquesta és una altra cosa.
2: Però és que aquesta cançó, per favor, per la bona... I a més, Cher, ho sento.
1: Jo també.
2: Cher,
1: ho sento, però la llista de Spotify que més m'agrada d'aquest equip és clarament la Gloria Galeano.

0: el meu pare estava enamorat de la Txell i de la meva mare.
1: Anda.
0: Ho sàpiga.
1: Que interessant.
0: Sí, no?
1: Sí, sí.
0: I he pensat que venia a cuento. Però si tu... A tu la Txell, a part de cantar bé, t'agradaria, sí, com a símbol sexual, com a tia Txell. Guapa.
1: Però per què?
0: No,
1: per què aquesta pregunta?
2: Perquè el seu pare sí.
1: Clar, el seu pare sí,
0: i la però... Sofia, i la Sofia Loren.
3: Oh, Sofia Loren.
0: Aquesta sí, eh? Però són sí, dones així morenes.
3: Sofia Loren, clar, era molt més gran que jo. Però...
1: Guapíssima a la dona aquella de Quatre bodes i un funeral. Com es deia? L'Andy McDowell?
0: Sí, l'Andy McDowell.
1: Sí. Oh, que guapa.
0: Elegantíssima.
2: El meu ex també estava enamorat d'aquesta dona. El meu ex. Ah, sí? Va dir-ho, no puc dir-ho.
0: I el Hugh Grant trobava guapíssim.
1: És que guapíssima aquella dona, no?
0: I el Hugh Grant, què?
1: I el Hugh Grant, també,
0: I ara encara està guapo, tots dos.
1: Sí?
0: Mira, són d'aquestes persones que han envellit bé i no s'han operat gaire.
2: No, ja gent, ella és pionera de portar el cabell gris.
1: Sabeu també qui està envellint molt bé? Candela Peña.
2: Candela Peña, que m'està defraudant. No, jo sóc molt fan de Candela Peña perquè moltes coses de les que diu m'identifico. És un tipus de dona que jo m'identifico, que perd els nervis, que parla ràpid, que no és perfecta físicament. M'agrada, m'encanta. Jo seguint-la pel cine sempre, i ara fa aquesta secció a la Revolta, que és meravellosa. Llavors jo, si no hi puc veure el programa, busco la secció del YouTube. I aquest dematí un disgust que he tingut. Perquè sento, ai, no, Davi, tal i qual, no sé què, Davi. Vamos a hacer una cosa. Diu, voy a destacar tres cosas de este verano para la gente. Diu, una, que más soporte al colectivo LGTB. Muy bien, Candela, Candela. Defensa y el cuidado de los abuelos, pues tal y cual, cuidando de los niños solanos, Candela. Llavors, de cop, diu, y quiero, por favor, criticar a la gente que está a favor y que no puede ser de ir a los hoteles que son solo para adultos y no niños. ¡Candela, no! ¿Cómo estás diciendo? ¿Qué estás diciendo, Candela? Por el amor de Dios, Candela. ¿No que no veus que no? A tu, que tienes un niño, que es mayor, además, pero... Dic, Candela, o sigui, a veure, un moment, quan una triat a la vida no tenir fills, de què? De què tu suposes que jo vull posar les vacances amb els fills dels altres? Si no he volgut els meus propis.
0: Tal qual.
2: Nena! I llavors, perdó, un moment, sóc un monstre, jo... Una persona desnaturalitzada, perquè no vull despertar-me de la siesta amb nens xisclant-me aquella veu aguda, que no sé com ho fan, perquè no sé fer-ho. Sóc una persona que no mereixo la mort, perquè no vull estar sopant amb la meva parella, amb qui em doni la milagralíssima gana, amb nens donant voltes al voltant i cridant i estirant-me davant del bolso. Sóc un monstre. Sóc un monstre que vull anar a la piscina sense que nens tirant-se amb bomba i sortint de la piscina amb el flotador mullat em vagin esquitxant tot el rato. Menja xiscle el mes perquè els nens xisclen tot el rato. Candela, te digo una cosa. En què carai? No dic en castellà perquè ja m'entengui millor, però molt que sigui catalana.
1: No, cap problema.
2: Candela, en què carai molesta a los padres de familia, los niños que tienen, no, los putos niños, no, los niños majísimos que tienen, en què molesta que los monstruos como yo nos vayamos a un hotel que no dejen entrar niños? ¿En qué los perjudica? ¿Por qué no tengo yo derechos como los tiene todo el mundo?
1: Bé, Glòria, bé.
2: Mira,
0: Veu una mica d'aigua.
1: Aquesta és una història curiosa, perquè jo sempre he defensat això que dius tu, però, en canvi, hi ha gent que s'ho pren fatal.
4: Sí, sí. Hi ha una combinació. Hi ha una combinació, jo que tinc una nena de 7 anys ara, que és anar a hotels que tenen un miniclub on el nen o la nena es pot quedar allà fent unes activitats durant una estona i al costat del miniclub hi ha una zona... pels papes i mames, només pels papes i mames.
2: Això està collonut pels que teniu fills. Pels que no tenim.
0: Clar, per què,
2: no podem anar a un hotel que no hi hagi nens, ni en un club, ni en lloc? No vull veure nens! Si no els hagués tingut!
1: Sí, sí, jo...
2: Ja hi ha dret d'admissió.
1: Hi ha una cosa curiosa amb els pares
2: i mares... És que no hi faig cap mal,
1: que
2: els, no vull
1: sembla
2: que els
1: com
2: mati,
1: si atacant?
3: Atacant.
1: Sí, els, no, per hi ha llocs on els que no poden entrar els nens.
0: Però tu que tens... O sigui, per què creus que passa això?
4: No, a mi no m'afecta, vull dir... Jo
0: però
4: ja
0: tu
4: sé
0: ja
4: que
0: has dit, sí, però hi ha una opció... No la volem, l'opció aquesta, és el que diu ella.
4: No, jo vull aquesta opció.
1: Allò,
0: clar,
1: clar. Bueno, se'n diu el com es diu allò, el parc de boles de l'IKEA.
0: Sí, clar,
1: és a dir, però que tu arribaves, si els nens es quedaven jugant a les boles...
2: Si la gent amb fill...
0: És tu que els vols perdre de vista.
4: No, però els resorts aquests cadenes, ara cada vegada ho fan més, que ja tenen la zona only adults al costat de la zona infantil.
0: Pobrets.
4: Perquè deixes els nens a la zona infantil i els adults se'n van a la zona infantil.
2: Candela, lo ves, Candela.

0: Clar, però si els pares ja volen tenir els nens amb una sola olida d'un no sé què cony...
1: Imagina't els que no tenim...
0: Perquè sou els seus pares, però que jo no sóc els seus pares.
2: Jo ho sento, però estic totalment d'acord amb la
0: Vull fer la siesta.
2: Totalment d'acord.
0: Vull fer la siesta sense...
2: El David no estarà d'acord, ja veuràs.
3: No, totalment d'acord.
2: Ah, sí, eh?
3: Home, clar, i a més, amb aquest tema penso també que hi ha molta farsa. Perquè la gent realment es disgusta molt, correcte?
4: Sí.
3: Es disgusten moltíssim, si dius això. Però jo estic convençut que hi ha molts pares... que voldrien exactament el mateix.
0: Estan dient que els portells aquests fan de cosa pels nens
4: que amb la piscina de bola. Que
3: dirien, uf.
4: Jo tinc una teoria. Volen hotels que no hi hagin nens... O sigui, volen, no, els que tenen nens volen que els que no tenen nens estiguin amb ells als hotels perquè hi hagi menys nens a l'hotel. Perquè si no ja seria, saps? I dius, almenys calmarem una miqueta el jaleo.
2: A mi el que m'ha agradat és el nivell del Jordi Manils, que va a hotels en els que hi ha un lloc que es diu Only Adults.
4: Sí, a més, eh?
2: Que és un detall que ha passat gairebé desapercebut en la conversa, però a mi m'ha cridat l'atenció.
1: Però això està a Gratallops, també.
2: Only Adults. El Jordi Esteve també coneix un lloc que és Only Adults, i que em sembla que... Però allà no deixen entrar nens, no?
1: No.
0: Veus? Allà no deixen entrar nens. Oi que no? I ningú es queixa, oi?
3: I al final... A l'estiu, això de l'Only Adults, perquè, clar, també n'hi ha un altre, que és que molts pares volen que els seus fills facin amiguets amb altres nens perquè els deixin en pau.
0: Això, perdoneu.
3: Aneu a fer amiguets.
2: Deixeu-me que us doni un consell. Un càmping. O sigui, un càmping és el millor lloc del món pels nens. Sí. Perquè s'ho passa amb bomba, fan amics, se'n van a córrer, els perds de vista, si els vols perdre de vista... En fi, és meravellós.
0: Per això jo no vaig mai a un càmping.
4: Clar, jo tampoc.
2: No, tret que sigui un càmping Only Adults.
1: Only Adults.
0: Tampoc, però si fos...
2: Que també
3: n'hi ha de càmpings Only Adults.
0: Sí. Ara hi ha moltes coses, perquè clar, la gent que no tenim fills volem fer coses.
3: Sí.
1: No, i els que tenim fills també. Vos deixem els fills amb els pares i marxem a un hotel tranquil uns dies.
0: Sí.
5: Jo he de dir, a mi no m'ofèn gens, que la gent vulgui fer plans on no hi hagi nens. A mi em sembla fantàstic, em sembla normal. Jo també, això que deia el Jordi, algun cap de setmana que puc deixar la nena...
1: Amb la dona i te'n vas tu sola allà.
0: Jo crec que a la Candela li han comit el coco.
5: No.
3: Li han comit el coco, potser.
0: A Candela li han comit el coco perquè no és una cosa pròpia.
4: No li pega aquest pensament, eh?
3: Exacte, és una cosa que no enganxa amb ella.
0: No enganxa l'idea supermamà, no entenc mai, escolta. Ja m'he quedat descansadeta perquè és igual...
2: Estàs tranquil·la, no?
0: Home,
2: et veig molt millor.
4: Tens el cutis més ters i tot.
2: Sí, se nota, se l'ha notat.
0: M'ha sabut molt de greu, perquè aquesta dona a mi em cau molt bé.
2: No, però que et caigui bé no significa que hagi d'estar d'acord amb tot, no?
0: M'ha patinat.
2: Mira, el David a mi em cau molt bé i porta tota l'estona queixant-se de tot el que dic.
3: No, i li caic molt bé, però diria, des que fem això de les cançons, que potser n'hem portat 12 per cap, no?
2: Sí.
3: Des que hem començat, jo diria que de les meves no li ha agradat cap mai.
2: Jo diria que, efectivament.
3: Corrobor.
2: És veritat. Però no passa res.
3: És a dir, si jo algun dia faig una festa, organitzo una festa, i jo trio les cançons que sonaran, jo sé que tu no vindràs a aquesta festa.
1: No, però escolta, la de la Bet...
2: Potser m'ha auriculat.
4: Vindrà perquè veurà.
1: La Bet, la cançó de la Bet.
2: Imagina.
4: És que
3: vaig posar Dime de Bet, i no li va agradar.
1: És brutal.
5: Són temazos, però d'una hora determinada.
2: Jo m'imagino el cotxe.
3: Vaig posar Chiquilla, també.
2: O sigui, Chiquilla
4: sí que m'agrada.
2: Chiquilla
4: m'encanta.
3: Chiquilla. Vols posar Chiquilla? No. Ah, no, em pensava que sí.
4: Posa-la, busquem Chiquilla.
2: Per acabar, no, deixa't estar.
5: La Vanessa fa de DJ.
2: És insuportable.
0: Una que ens agradava a tots.
2: Escolteu-me, doncs ja està, perquè ens queden 2 minuts per arribar a les 10 de la nit.
0: M'ha agafat una calor, ara amb aquesta cosa amb
2: això, no?
0: Dels nens.
1: Us deixo una cada un, que s'he portat.
2: A mi em fa por.
5: No sé si explotarà això, eh?
2: No, és de menjar?
1: És de menjar.
3: Ai.
2: Va, molt bé.
1: He portat un per al realitzador, també. Eh?
2: Ah, molt bé. A veure.
3: A mi em fa patir.
2: Ui, un pastís de formatge!
4: Un pastís de formatge!
2: Ostres, doncs, deixeu-me que us digui que el pastís de formatge del Nectari és una de les coses més bones. Jo crec que és el millor pastís de formatge que he provat a la meva vida. I tinc un rànquing particular.
1: No,
3: és
5: el meu postre.
1: I això està dibuixat a mà, eh? La pastissera que tinc està dibuixat a mà, les muntanyes, els tipus de llet que porten.
2: Com es pot... O sigui, jo els he de dir de veritat a vostès que sóc un home profundament afortunat. Perquè tinc un programa meravellós en el que passen coses meravelloses, el que ve gent meravellosa...
1: No.
2: fins i tot el Jordi Esteve, amb els seus... Eh? I, a més, acabem amb un pastís de formatge a la temporada. No?
3: Me'l fotré aquesta nit.
2: A no ser que...
3: A no ser que hi hagi alguna broma.
2: Quan fiquis la cullera, no. Dins, hi hagi un globus... Es
4: fa.
3: L'heu obert i sembla que està tot correcte.
2: Sí,
4: però
2: jo també l'he obert.
3: Amb el Jordi Esteve, fins últim moment, no es pot saber.
2: Escolteu-me, David Balaguer, Vanessa Cogar, Jordi Esteve, Jordi Manils, Glòria Galiano, Martín Noia... Un plaer, senyores, senyors. Ens n'anem de vacances.
0: Bon estiu. Adéu-siau.
2: Oh, això és com...
1: A disfrutar.
2: M'explicaven que el Xavi deia aquest dematí també, no? Deia, és com raro, i ara el dilluns no haurem de venir? Doncs no. Però deixem això sí, eh? Dues hores diàries, des de les 7 fins a les 9, perquè vostès puguin escoltar el millor del Pla B. Que tingueu un bon estiu. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: Ens retrobem al setembre. Gràcies, senyores, senyors. Bona nit. Adéu.
3: Bona nit.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. Els grans incendis continuen castigant bona part d'Espanya en una jornada marcada per la calor extrema i el vent. El focus més preocupant és el de les 5 Ovillas a l'Aragó, que ja ha arrasat 14.000 hectàrees i és el gran incendi més important de l'any. El foc continua fora de control, manté un perímetre de 60 quilòmetres i més de 1.100 persones continuen desallotjades de 6 municipis. Els equips d'extinció centren ara els esforços a protegir el nucli de l'Oest, on les flames ja han arribat als voltants del poble. Roberto Bermúdez de Castro, conseller d'Interior de l'Aragó.
2: La prioridad absoluta, lógicamente, como hemos dicho en primer momento, son las personas. Es trabajar para que ninguna persona tenga ningún daño personal. Es la primera prioridad las personas, la segunda son los municipios y, por supuesto, la tercera es atajar el incendio.
0: També empitjora la situació a Castella-La Manxa. L'incendi de la Mierla a la Serra Nord de Guadalajara ha cremat 3.400 hectàrees i obliga a evacuar a aquesta hora 11 municipis. Les flames han entrat al Parc Natural de la Serra Nord de Guadalajara i avancen a gran velocitat, afavorides pel vent i les altes temperatures. Més de 300 efectius i la Unitat Militar d'Emergències continuen treballant sobre el terreny. La Guàrdia Civil investiga si el foc s'hauria originat per una recol·lectora que conduïa l'alcalde de Robledillo de Mohernando de Vox. A Andalusia, la situació evoluciona millor. Els veïns desallotjats per l'incendi d'Arxez a Màlaga ja han pogut tornar a casa i s'ha aixecat el confinament de Còmpeta, tot i que el foc continua actiu. També és favorable l'evolució de l'incendi de Lozoyuela a Madrid, que ha quedat estabilitzat aquesta tarda. Aquesta és la darrera hora d'aquest divendres 17 de juliol, que també ens deixa altres titulars. El govern espanyol reclama al Tribunal Suprem aplicar la llei d'amnistia després de l'aval de la justícia europea. I el ministre Òscar Puente ha anat més enllà referint-se a Carles Puigdemont.
3: Yo creo que lo tiene a huevo, lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detengan.
0: Un escenari que de moment continua sent inviable pel líder de Junts. Si Carles Puigdemont, de fet, tornés avui a Espanya, s'exposaria a ser detingut perquè el Tribunal Suprem manté vigent l'ordre de detenció contra ell. Catalunya es manté en nivells d'execució pressupostària molt baixos respecte al 2024 i al 2025 en relació amb el seu pes en el PIB i en la població a Espanya. La comunitat catalana rep només el 8,6% de tota la inversió executada per l'Estat a les comunitats autònomes. És menys de la meitat del que va rebre, per exemple, la Comunitat de Madrid el 2025. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil calcula que Santos Cerdán va rebre més de 320.000 euros presumptament relacionats amb la concessió d'obres públiques del Cascoldo. La Guàrdia Civil sosté que Cerdán va percebre ingressos d'origen desconegut i que la seva dona va cobrar d'un entramat empresarial relacionat amb l'empresa de Navarra Servinavar. L'informe també qüestiona despeses i moviments de diners durant l'etapa de José Luis Ábalos com a ministre, quan s'haurien obtingut els beneficis més elevats. Per cert, que la Comissió Europea demana a Espanya que promogui més mesures contra la corrupció d'alt nivell i que continuï desvinculant la Fiscalia General i el Govern. Aquest dilluns tornaran a casa una cinquantena de veïns de dues de les 8 finques desallotjades al Putxet per l'esvoranc de les obres del metro. Els residents d'una tercera finca és previst que tornin la setmana vinent, mentre la resta encara hauran d'esperar. Des de Territori, Ramon Ramírez afirma que la prioritat és consolidar el terreny.
4: Consolidar el terreny per accelerar el retorn segur de les famílies que encara no ho poden fer a data d'avui.
0: Els responsables de les obres asseguren que les noves esquerdes detectades són només superficials i no afecten l'estructura dels edificis. A més, dimarts la Generalitat aprovarà una línia d'ajuts directes pels veïns i negocis afectats. I per acabar, ens fixem en la previsió del temps. A Emet, David Torres, bona nit.
5: Bona nit. Demà dissabte a Catalunya poden baixar algun grau les màximes i només queden avisos actius a la depressió central de Lleida. Aquestes temperatures pugen algun grau de cara a diumenge, però dimarts tornen a baixar i no ens afecta l'episodi d'altes temperatures que es produirà a la resta de la península. Així que de cara a la propera setmana les temperatures segueixen altes, però no de forma molt significativa. Així doncs, demà les màximes seran de 38 a Lleida, 37 a Girona, 33 a Barcelona i 32 a Tarragona, i les mínimes, que segueixen altes, seran de 26 a Barcelona, 23 a Girona i Lleida i 22 a Tarragona. Tindrem sol amb tempestes de tarda al Pirineu i la tramuntana anirà fluixant i a la resta algun cop moderat a la tarda. És una informació d'AEMET.
0: Això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també al portal web rtv.cat. Bona nit i bon cap de setmana.
1: Ràdio 4.

0: electrònica de Sastre. Amb Isabel Díaz i Pedro Blázquez.
1: Tornem a obrir la persiana de la nostra sastreria de música electrònica per oferir-te una sessió doble com les del cinema als 80. Una edició plena de novetats, retalls, apostes de sempre i pret-a-porter. I tot just comencem amb un toc francès res convencional de Daft Punk.

0: Recorda que pots escoltar el programa de manera tradicional i, si es trenca la ràdio, tens el podcast i tot el tracklist a la web del programa. Ah, i si aquest estiu necessiteu electrònica feta a mida, passeu per Ràdio 4. El nostre taller de l'electrònica de sastre restarà obert fins al mes de setembre, tots els divendres a les 10 de la nit. Adeu, que vagi bé.
1: Electrònica de sastre amb Isabel Díaz i Pedro Blázquez. I need something.

Electrónica.

0: Ràdio 4. Ara comença Metròpoli, amb Xavi Collado.
1: L'edició 2322, la darrera d'aquesta temporada. Salutacions de Xavi Collado des d'aquí, des de Ràdio 4. Comencem parlant del Teatre Grec de Barcelona i del Taller de Músics. Ens visitarà la Maui d'Utrera per presentar la seva música, el seu darrer àlbum. Tot fins a 1 en punt de la matinada, aquesta matinada, la darrera de la temporada del Metròpoli.

0: Doncs bé, avui acabem la temporada, tornem al mes de setembre i a partir de dilluns a diumenge, les millors entrevistes d'aquesta temporada les podreu escoltar a les 9 en punt de la nit. Cada dia, de dilluns a diumenge. I avui dins d'aquest taller de músics volem parlar de l'espectacle Cançons del Grec. 50 anys de música, ponts i mestissatge. Hem convidat l'Àlex Serra, és el que porta la direcció executiva i artística del taller de músics. Àlex, benvingut, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Bona nit. Cristina López, direcció musical i artística del taller. Benvinguda, Cristina.
2: Gràcies bona per invitar-nos.
0: I el Pol Segarra i Carrer, que porta la direcció executiva i artística de 3C. Benvingut, Pol, bona nit.
3: Bona nit, gràcies.
0: Bona nit. En primer lloc, Cançons del Grec, 50 anys de música. Què és el que representa i, sobretot, de quina manera va sorgir la idea?
3: Doncs bé, la idea sorgeix d'un encàrrec realment del Festival Grec. El taller de músics i 3C hi havíem col·laborat en diferents produccions, precisament pel Festival Grec, i vam rebre una trucada en paral·lel, em sembla, tant l'Àlex com jo, fent-nos aquest encàrrec, un encàrrec que parlés dels 50 anys de música al grec, però que no fos un homenatge ni una retrospectiva, és a dir, que havia de tenir un component també de mirada cap al futur, i dintre l'encàrrec estava que havíem de treballar uns amb els altres, i a nosaltres ens va anar molt bé perquè el taller és un partner i un company de viatge amb el que tenim molta confiança i molta complicitat.
0: Per cert, que és aquest dilluns, dia 20, a les 10 de la nit, al Teatre Grec de Barcelona. Què és el que podrem veure?
1: Bé, primer afegir que amb el Pol això ho portem treballant... O sigui, el 3C i el taller van començar a treballar el mes de març, quan ens van fer la idea, li vam donar moltes voltes. Llavors, quan ha dit el Pol, doncs vam fer aquesta proposta, diguéssim, que representés una mica el que és la música a Catalunya i a Barcelona, però també amb aquesta mirada d'absorbir el que ens ve de fora, no? També en aquest sentit. I llavors doncs, podrem veure... doncs tot un passatge musical molt variat, amb influències de músiques del Mediterrani, però amb això que dèiem, no? Músiques que venen de fora, com pugui ser el jazz, com pugui ser, bueno, el flamenc, que també és d'aquí, però amb músiques llatines, i és una mica doncs aquesta idea d'ensenyar el que tenim aquí, però a la vegada com incorporem aquesta música que ens ve de fora.
0: L'Estrella Morente, la Maria del Mar Bonet i la Maite Martín encapçalen, no?, la gran celebració de dilluns.
2: Exacte. Bueno, tenim 9 invitades, que serien la Bonet, la Maite Martín, la Rosa Zaragoza, l'Àster Tarrelena, la Meritxell Jané, el Borja Benalba, la banda del taller... falta la Lucía Fumero. Hi ha una banda del taller que fa que tots els arreglos i la música sigui transversal a totes les artistes, perquè les estarem acompanyant. Són 10 músics increïbles relacionats amb el taller de músics. I un cor de 20 persones que representa doncs, aquesta veu del poble. Hem escollit un cor popular. Vam estar pensant, donant-li voltes, si agafar un cor clàssic o agafar un cor gospel o un... I volíem aquesta veu popular, no? Aquesta veu del poble. I llavors és un cor escollit específicament per aquest dia i amb aquest sabor popular.

0: cançons del grec en recorre territoris, diferents territoris musicals que van des de la cançó d'autor i la nova cançó, el jazz, el flamenc i les músiques d'anada i tornada, no? Va ser molt important la cançó d'autor, però també va ser molt important a Catalunya la nova cançó.
1: I tant, sí, sí. És veritat que nosaltres aquí hem volgut fer una picada d'ullet a la cançó d'autor i a la nova cançó, però sense aturar-nos, és a dir, per exemple, hi puc tirar un petit spoiler a la Maria del Mar, ens és interessant en aquest espectacle, no només per la seva trajectòria en relació amb el Festival Grec, perquè és l'artista que ha estat més vegades, ha estat 27 vegades, si no recordo malament, a més reivindicant l'escenari de la Plaça del Rei, que va ser un escenari que va aparèixer d'una forma gairebé espontània i que es va mantenir i després es va institucionalitzar. Però, a més, la Maria del Mar, fora d'això, el que ha fet ha sigut, fora de la seva etapa més coneguda, diguéssim, amb els himnes reivindicatius de la nova cançó, ha fet uns grans exercicis en l'amestissatge amb músics de Síria, Turquia, ritmes de Grècia, i és una mica del que estem parlant en aquest espectacle, de com artistes d'aquí s'han nodrit de les músiques del món i han creat, i com l'escenari del grec ha estat el gran escenari per representar aquestes creacions fruit del pont entre cultures. I això és el que realment ens interessa. Aleshores, també volem d'alguna manera reivindicar o fer una aturada, una picadolleta als artistes de la nova cançó, però sense ficar-hi el focus. Aquesta seria una mica la idea.
0: Artistes vinculats d'alguna manera al taller de músics?
2: Sí, com comentava la Cristina, o sigui, aquí quan amb el Pol vam començar a idear tot el procés, vam tenir molt clar en un principi, no?, que necessitàvem una direcció musical amb què ja havíem treballat, que en aquest cas és la Cristina, i llavors amb la Cristina vam definir, diguéssim, el que en diem la banda base, que són tot d'artistes vinculats al taller de músics. Ja que sigui, doncs hi ha músics que venen del cabal musical, sí, que ja coneixes, hi ha músics que han sigut estudiants, hi ha músics que millor ara són professors, és una mica el que en diem la comunitat taller, no? I a partir de la comunitat taller hem muntat aquesta banda base per on van passant els diferents col·laboradors que abans has esmentat.
0: El cabal musical és una de les grans iniciatives del taller de músics amb els darrers anys.
2: Efectivament.
0: Aquest any què? Com funciona? Bé?
2: Bueno, pues mira, el cabal ja el tenim arrencat, ja estan seleccionades les 12 propostes, ara hem fet les presentacions, just aquest dissabte hem acabat de fer les presentacions entre ells, i al setembre ja arrenquem del...

0: Una gran amiga com és la Maite Martín no podia faltar en un festival d'aquestes característiques, no?
1: Totalment. A més, ella que a més viu, no?, el territori on es fa el festival grec, és identitat, o sigui, ha sigut una persona que ha estat molt vinculada amb el festival i també és una persona que ha dialogat molt a través de la cançó, que era també una de les reivindicacions, no?, del projecte, la cançó com a fórmula, com a contingent d'història, com a eina per obrir nous camins, per dialogar amb altres cultures, amb altres músiques, i ella sempre ho ha tingut molt present, no? Per mi, jo vinc del flamenc i per mi era una referència del flamenc tradicional, més tradicional, més pur, però ella sempre ha estat dialogant amb músiques d'anada i tornada, música mediterrània, música de la cançó francesa, llavors és just la identitat que comulga amb aquest festival.
0: I de quina manera, amb els darrers anys, han anat evolucionant les fusions, diferents fusions i mestissatge a la música que és a nostra Catalunya?
1: Doncs des de la forma més tradicional, que era quan tu t'ajuntes amb altres cultures, que a vegades no parles ni el mateix idioma, ni la mateixa llengua, llavors tu presentes la teva música, ells o elles presenten la seva música, i veus, trobes punts en comú. Molts cops, perquè tenim arrels molt, molt similars, no? Al Mediterrani hi ha hagut molts intercanvis. Llavors, des d'aquest punt a algo més intel·lectual, analitzant les dues músiques i veient què es podria fer a nivell d'harmonies, melodies, lletres, i també actualment doncs, les noves eines, no? la nova tecnologia, que casualment amb aquest folklore que ha passat al filtre dels anys, no? Que s'ha decantat i ha quedat l'essència, fa molt bones migues, es porta molt bé amb la nova tecnologia. Tu poses una base electrònica pensada per l'ocasió, no? per l'estil, i és perfecta. Per això ara hi ha molts projectes i molts artistes que fan música tradicional o folklore o música tradicional catalana amb bases electròniques, alguna cosa més experimental.
0: I quan estem parlant d'aquest festival, que és un pont, sense dubte, entre cançons i cultures, estem dient que estem obrint Catalunya al món?
2: Sí, bé, de fet, Catalunya és un país, una societat històricament oberta al món. Podem dir que hi ha alguna cosa de política en tot això i és real, vull dir, és una identitat. Nosaltres estem a través de la... simbolitzen a través d'aquest homenatge en el grec o l'escenari del grec i el que ha significat, estem parlant de Catalunya i de la societat catalana i la barcelonina, com una societat oberta i amb un caràcter completament predisposat a la barreja entre cultures. És part de l'ADN. I realment que un escenari com el del grec hagi estat 50 anys sent un èxit a cada edició i a més s'hagi portat els inicis com a una cosa autogestionada, després s'hagi institucionalitzat i que ha tingut aquest èxit, és el que ha durat més anys, és l'exemple d'èxit en el sector cultural de Barcelona més important, parla directament del que és la nostra societat, encara que ens vulguin fer pensar el contrari actualment.
0: Evidentment la societat canvia, la música canvia, la manera d'entendre la música també, però després ens trobem amb els puristes, no?
1: Però això,
0: i els puristes
1: a mi m'encanta,
0: han de dir sempre moltes coses, no?
1: M'encanta.
0: El flamenc també ha tingut diferents fusions, barreges i evolucions, però els puristes no hi estan d'acord.
1: No, però són imprescindibles. Per mi els puristes, a tots els estils musicals, són part de la idiosincràsia de l'estil. Jo soc professora al taller de músic d'història del flamenc i molts cops començo explicant que el flamenc sense els puristes no existiria. I clar, el flamenc no ve del Big Bang, el flamenc ve d'un mestissatge, d'una època concreta, que és mitjans del segle XIX, i és un nou estil, com han sorgit molts altres, i sempre ha de tenir aquestes dues bandes, no? Aquestes dues ideologies perquè es mantingui viu. El debat i aquesta controvèrsia fa que el flamenc evolucioni i no es converteixi en una música de museu estàtica. Per mi és molt important la funció dels puristes.
3: Sí, bueno, i de fet el taller de músics és una cosa que sempre hem batallat des que vam néixer, no? El tema aquest de, de fusionar-se, i per això bueno, hem sigut referents en el món del jazz i el flamenc, i els hem posat dins la coctelera, ho hem remenat, no? I de fet a la banda base que parlàvem abans, doncs hi ha un guitarrista que ve del flamenco, però un baixista que ve del jazz, un bateria que ve més del món pop, i és tot com, no, ho fiquem allà dins, ho remenes i surt la música, que és una mica allò que dèiem, no, de la cultura catalana, que ens fem propi en sentit positiu, allò que ens ve de fora ho barregem tot i no tenim cap pudor en mostrar-ho.
1: A més, hi ha una reivindicació també com a aficionada al flamenc i intèrpret, i és que el flamenc és de Barcelona, perquè si tu mires històricament la documentació de quan va arribar el flamenc apareix i de seguida, en molts pocs anys, ja està a Barcelona. Llavors hi ha molts musicòlegs que diuen que el flamenc ja és música popular del territori, perquè fa més de 150 anys, o ara no recordo la xifra exacta en la que està actualment, però quan una música forma part del context cultural i històric d'un territori, és música d'aquell territori.
0: Clar. El flamenc ha evolucionat molt, i sobretot hi ha un flamenc molt metropolità, no?, a la ciutat.
1: Exacte.
0: De Barcelona.
1: És que el flamenc
0: a l'àrea de Barcelona,
1: sí,
0: vull dir.
1: El flamenc és molt urbà. També hi ha molta llegenda romàntica de que el flamenc sorgeix del camp, però el flamenc es cuina a les ciutats, als cafès cantantes, quan comença a donar diners, no?, i llavors els artistes comencen a necessitar nou material per presentar al públic. Llavors el flamenc és molt urbà, encara que hi ha estils que venen del camp.
0: Evidentment. El dilluns, a partir de les 10 de la nit, al Grec de Barcelona, les entrades ja estan totes exhaurides?
3: Sí.
0: Sold out.
3: I no hi ha ni invitacions, ho dic per si algú ens ho demana.
0: No era la meva intenció.
3: No, per tu, Xavi. Ho dic en general, perquè ens ho demanen i ja no...
2: És un clàssic d'última hora, sí, les invitacions que arriben així.
1: Sí.
0: I el cartell, perquè el cartell, escolta, diu molt, no? És molt atractiu visualment.
2: Sí, el cartell és del Pau Lloc, que és un artista gràfic de Lleida. Ja li vam confiar el cartell fa 2 anys del Barcelona Mestissa, que és una producció que també vam fer 3C Taller de Músics i que la direcció artística i musical també era de la Cristina. I realment, és primer, estèticament és molt atractiu, és preciós, és un cartell que te'l penjaries a casa. Però després, bueno, agafa una mica, fa tot un exercici de revisió de les diferents iconografia grega, el típica de la vaixella grega que tots tenim en ment, i l'exporta en un to més modern, com pixelat, amb uns colors una mica més saturats. I a més, hi ha una cosa que ens agrada molt, que és com estan disposats els artistes. I és el que volem també reivindicar. És un elenco, diguéssim, plural. Llavors, cada artista té la mateixa importància o el mateix vincle amb el grec, que al final el concepte està aquí, que l'altre. I per tant, estan disposats d'aquesta manera.
0: Aquest dilluns, a les 10 de la nit, al Teatre Grec de Barcelona, podem gaudir de cançons del grec, 50 anys de música, ponts i mestissatge. Àlex Serra, Cristina López, Pol Segarra i Carré, gràcies als tres per estar aquesta nit a Ràdio 4.
3: Moltes gràcies.
1: Gràcies, Xavi.

0: A Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i dos d'ells cap de setmana.
1: Sentit de viure amb Manel Domínguez.
2: Cada dissabte de 8 a 9 del matí obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai on joves i sèniors comparteixen criteri, idees, visió i vivències úniques que capgiren. Un raig de llum sobre la transformació social i la dignitat de totes les edats, on no sobra ningú, i el combat de la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis. El programa de les moltes veus. També el poden escoltar al web de Ràdio 4 i a la plataforma de RN Audio. Gaudeix amb Ràdio 4 del nou sentit de viure.
1: Ràdio 4. Va de Cine, amb Conxita Casanovas.

0: Hola, amics del cine, molt bona tarda, com esteu? Comença aquí al Va de Cine, el programa de Ràdio 4, que cada setmana et porta al cine, on t'ha de portar, si no, oi? Tenim bones converses pel davant fins les 4 de la tarda, informació molt atractiva, servida de la manera més entretinguda que sabem i, sobretot, amb molt d'amor. Estàs escoltant el Va de Cine, això és Ràdio 4, i entrevistem a Román Parrado perquè estrena Andy, una pel·lícula amb nom de noi, en aquest cas. Hola, Román, benvingut.
1: Gràcies.
0: Andy és un noiet de 12 anys,
1: sí,
0: si no recordo malament,
1: 12 anys.
0: Que vol traspassar la frontera de sí. Mèxic als Estats Units perquè allà té la seva mare, no?
1: Exacte. És un viatge com el que fan milers de migrants, 137.000 nens a l'any, en dades del 2023, i Andy és un d'ells.
0: Per què vas voler abordar aquesta història? Què és el que et va tocar el cor, m'imagino, per voler fer una pel·lícula com Andy?
1: Bueno, jo a la meva trajectòria professional he tractat molt temes de migracions amb, pues, jo que sé, quan treballava de Salvados o amb documentals que he fet. Normalment havia sigut una migració africana, subsahariana, però els viatges migratoris sempre comparteixen les mateixes característiques, i la veritat és que la dada de nens que feien el viatge sol em va impactar molt. Jo, de fet, quan vaig començar a pensar en fer la peli, acabava de ser papà. Llavors em vaig imaginar nens, o sigui, les ONGs amb què hem parlat ens parlaven de nens de 6, 7, 8 anys que feien aquest recorregut de 3.500 quilòmetres sols. I vaig pensar que era una odissea, mai millor dit, no? Uh-huh. I que tenia tots els ingredients de ser una pel·li molt dura, però també una gran pel·li d'aventures, que és una mica com se l'aprenen els nens quan viatgen.
0: Has esmentat l'odissea amb aquest toc irònic, no? I cal córrer, no? A veure la pel·lícula abans que l'odissea del Christopher Nolan s'ho mengi tot la setmana que ve, no?
1: Sí, i l'he esmentat de manera irònica, però podria no haver-ho fet tan irònicament, perquè en realitat, si penses bé els ingredients a nivell dramàtic que té l'Odissea i que té aquest viatge que fan l'Andy i milers d'altres migrants, és molt semblant. Vull dir, són uns personatges que tenen un objectiu, que és arribar a un lloc per uns motius determinats, i el camí està ple de dificultats i de problemes que han de superar, i de tentacions, i de traïcions, i en realitat té bastant els ingredients del viatge de l'heroi que ens han explicat sempre a totes les tragèdies que coneixem des de que som petits, no? Llavors, el material dramàtic amb el que estàvem treballant era molt potent, la veritat.
0: Andy arriba després de Viatge al País dels Blancs, una pel·lícula que parla d'una altra immigració. És una història des d'un punt de vista molt diferent, però que sembla que els espectadors estan anant-la a veure. Uh-huh. I tu utilitzes un punt de vista diferent, no?, per explicar també el que passa quan un surt del seu país.
1: Sí, bueno, Viatges es centra més gairebé en l'arribada, tot i que parla del camí, i nosaltres a Andy parlem gairebé exclusivament del camí. O sigui, l'arribada és l'última estació, té també la seva intríngulis, al final de la peli, l'arribada, però a mi en realitat el que m'interessava era proposar un viatge d'aventures i d'empatia amb la gent que fa aquest viatge, no? Perquè moltes vegades el nom migrants els hi atribueix a les persones que fan la migració unes característiques que, si baixes al seu territori i fas el viatge amb ells, els comences a veure com persones, no? I no com migrants. I era una mica això el que m'interessava, no?
0: Jo he vist que tu deies que Candy és la història barrejada de milers de nens
1: sí.
0: que s'han trobat en aquesta situació, no?
1: Sí. Nosaltres quan vam començar a investigar per fer la peli...
0: Que m'imagino que va necessitar molta planificació, molta documentació...
1: Sí, bueno,
0: un procés previ...
1: I molta feina sobre el terreny. De fet, clar. Nosaltres vam anar a fer el viatge per veure què hi havia... rodar totes les localitzacions reals on després passaria la història, no? Perquè el que volíem combinar una mica la tècnica del documental amb la ficció. Llavors allà sobre el terreny ens interessava veure una mica com feien exactament aquest viatge, no? Com es creuava el riu, quines eren les dinàmiques als campaments, on dormien, com dormien, què menjaven, com eren els albergs, com agafaven el tren, aquest famós La Bèstia, què passava quan els agafava la migra, com eren les entrevistes d'immigració a Mèxic, i totes les ONGs que col·laboraven i que donaven suport als migrants durant el seu camí ens parlaven de les situacions a les que s'enfrontaven els nens. Llavors ens van donar com... moltes històries particulars de coses que els havien passat als nens, i nosaltres amb totes aquestes històries vam fer una història tipus que és la Dandy, no? O sigui, res del que expliquem li ha passat a un sol nen, però tot el que li passa a Dandy li ha passat a algun nen. Tot està extret de la realitat, no?
0: Com trobes el protagonista?
1: Doncs fent un càsting de carrer. Vam trobar a Hermosillo, al Rodolfo, que és un dels actors de la peli, és el metge calvo que surt a l'albergue, i ell té una companyia teatral i és actor i coach d'actors i ens va fer un càsting, és director de càsting també, i vam estar allà doncs, 2 mesos mirant coses de nens, vídeos, vam rodar vídeos, i al final quan vam trobar els dos protes doncs, ho vam veure molt clar. Jo no sé si fer l'espoiler que no estem fent, però és que el tràiler es fa,
0: clar,
1: saps què vull dir?
0: Clar, que és l'avançament, sí.
1: I crec que és important, perquè en realitat Andy no és Andy, sinó que és Andrea, és una nena, s'explica molt d'hora a la peli, perquè una de les coses que els hi passen a aquests nens, sobretot a les nenes, és que les violen.
0: Han d'amagar la seva identitat.
1: I han d'amagar la seva identitat. Llavors, un 90% de les nenes i de les dones que fan el viatge soles, si van acompanyades de la seva família és una altra història, perquè van relativament protegides, però si viatgen soles van normalment sempre van disfressades d'home, sempre, perquè la violència sexual està a l'ordre del dia, no?
0: Román Parrado, recordem que Andy va estar al Festival de Màlaga, allà vau fer l'estrena mundial de la pel·lícula, i que ara arriba la cartellera, no? Perquè volia estar fresquet aquests dies, no?
1: Exacte, també. Perquè volia fugir d'aquest infern.
0: Román Parrado, director d'Andy, moltíssimes gràcies per visitar-nos i
1: a
0: fins
1: tu.
0: La propera pel·lícula, no?
1: Que sí,
0: no sé
1: això
0: si la
1: espero.
0: Deus tenir ja...
1: Bueno, algo ya. Sí, sí.
0: Gràcies.
1: Molt bé, moltes Sort. Gràcies.
0: Esteu escoltant el Va de Cine, això és Ràdio 4, i arriba amb tota la seva energia i potència Dafnis Valdut a fer Diana. Aquí, Dafnis, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Com estàs?
2: Bé, travessant la ciutat com es pot, però bé, amb aquesta gran
0: temperatura.
2: Tant turisme. Amb aquesta gran temperatura que tenim, tot el lloc. Doncs avui li fem Diana a un actor espanyol. A veure, hi ha actors que fan pel·lícules, diguem-ne, no? I després hi ha actors com Jorge Sanz, que sembla que hagin viscut a totes les pel·lícules que hem anat veient al llarg de tots els anys, almenys del nostre cinema.
0: Viu, o sigui, dintre del cinema,
2: ell
0: Jorge Sanz.
2: Té aquesta rara virtut dels intèrprets que no necessiten demostrar res perquè són d'una manera i per allà van passant, que això és una característica que a vegades ha estat una mica de fenestrada perquè hi havia aquesta cosa de només amb l'autenticitat no es pot viure, jo hi estic d'acord, que hi ha d'haver una formació i que hi ha d'haver completament d'acord, vull dir, ja després de tantes seccions la gent jo suposo que ja ho teniu tots clar, però és veritat també que qui té aquest talent innat i aquest carisma que t'atrapa una mica, que jo crec que és el que li passa a Jorge Sanz, doncs és una característica que també existeix i que també juga en el món de la imatge de l'audiovisual, no? Aquí el tenim, o sigui, nascut a Madrid l'any 1969, Jorge Sanz, gairebé va aprendre abans a mirar una càmera que a fer els deures, això podríem dir-ho, perquè clar, ja el teníem de ben petit passejant-se per les produccions de cinema.
0: Era un nano quan començava.
2: No
0: sí.
2: sé si eren 9 anys, em sembla.
0: Sí.
2: Vull dir que quan molts nens encara discutien si volien ser astronautes o futbolistes, doncs ell ja anava rodant pel·lícules. La mítica aparició aquella amb la pel·lícula de Conan el Bàrbaro, no? Que va ser sí. com tan cridanera. La seva carrera és una muntanya russa d'aquelles bones. Igual també una mica que la seva vida, i en podem parlar obertament perquè ell ho ha fet innumerables vegades en moltes ocasions. És d'aquelles carreres, d'aquelles coses que impressionen, no? Perquè li han passat moltes coses. Va passar de nen prodigi a galant del cinema espanyol gairebé sense demanar permís. Durant els anys 80 i 90 era impossible parlar de cinema fet aquí sense que el seu nom aparegués en la conversa, perquè realment estava en totes les pel·lícules. Hi havia aquesta cosa de dir, hòstia, és molt prolífic, no? Jo també vaig sentir, recordo una vegada, Maria Barranco, que havia arribat a fer en un any 8 pel·lícules. Apareixen en 8 pel·lícules en un any.
0: Déu-n'hi-do!
2: Com un rècord molt estrany.
0: I tant!
2: Quasi que els recollien d'un rodatge i se'ls emportaven en un altre. Directors de tot tipus, però sí que hem de destacar que la seva trajectòria ha estat molt, molt vinculada a la família Trueba, per entendre'ns, tant el Fernando Trueba com després el seu fill petit.
0: I el David Trueba, també. Però va fer aquella de que fue Jorge Sanz.
2: Exactament, sí senyora, on s'interpretava a ell mateix, en aquest, cosa que ha fet en més d'una ocasió, perquè ha fet altres cameos on també ha aparegut fent de la seva pròpia persona. I és que Jorge Sanz mai no ha tingut una cara d'estrella inabastable, com si diguéssim. Té més aviat aquell aire de veí simpàtic, no?, que et podries trobar en qualsevol lloc, en qualsevol moment i en qualsevol pel·lícula, que és una mica el que ha passat durant tots aquests anys.
0: Familiar, no? Un aire sí, familiar.
2: Sí, i però també té aquella cosa de, jo també, en alguns casos, he trobat aquella cosa de perillositat que és tan, es troba tan a faltar en els actors, perquè normalment intentem ser tots empàtics i afables.
0: I naturals.
2: Sí, però tenir aquell punt de perillositat també va bé. Una de les grans curiositats de la seva trajectòria és la quantitat de personatges diferents que ha interpretat de molts tipus. O sigui, perquè té això que dèiem, aquesta barreja entre tendresa, ironia i una manera molt particular d'entendre també el ritme de les seqüències. També és dels pocs actors, jo crec, que ha sabut riure's d'ell mateix i del seu prestigi aconseguit amb el temps, fent coses com aquesta que acabes de dir tu ara, com la sèrie
0: aquesta que
2: fue de Jorge Sanz, del David Trueba, no? Efectivament. Suposo que també, si no hagués tingut aquesta vinculació tan especial amb la família Trueba, no sé si s'hauria atrevit, perquè allò era bastant arriscat, el que fotia el tio. Una altra curiositat és que molts companys de professió destaquen la seva espontaneïtat. Diuen que als rodatges amb ells sempre hi apareix alguna improvisació inesperada que no estava en el guió, o sigui que el tio es permet la llicència de poder improvisar allà, que ho rodin i després ja veurem si ho munten o no, però que s'ho permet. I aquesta capacitat de portar naturalitat, com tu deies, és una de les coses més difícils d'ensenyar en una escola d'interpretació. És veritat que això o ho tens una mica o no ho tens, però vaja, jo sóc bastant partidari d'estudiar, Vull dir,
0: amb els deures
2: que
0: fets.
2: Que ens quedi clar. La seva aparició més recent al cinema arriba amb 9 lunes, una pel·lícula que el torna a situar davant del públic, demostrant que continua tenint aquella presència, com la pantalla, sense necessitat de grans artificis, o sigui, buscant sempre aquesta credibilitat personal que ell té. És una d'aquelles interpretacions que recorden que l'experiència també es nota davant la càmera, això sempre. I amb els anys, molts actors guanyen tècnica. Jorge Sanz sembla haver guanyat calma, també. I probablement també tècnica, perquè recordem que en els seus inicis no sempre era fàcil entendre'l, també era conegut per la seva manca d'articulació, diguéssim, en l'assumpte. I aquí, últimament, en els últims anys, suposo que això la televisió també deu haver-lo curtit, perquè no tens molt de temps per mirar-t'ho, vull dir que s'ha d'anar per feina.
0: O sigui, millora com els vins, no?
2: És possible que estigui en aquesta línia on ens agradaria estar a tots.
0: Aquesta tessitura.
2: Si haguéssim de resumir la seva carrera en una sola imatge, probablement seria la d'un actor caminant tranquil·lament per un plató. Jo me l'imagino en aquella època, no?, on encara hi havia els Fernán Gómez, on encara hi havia l'Azaña, on encara hi havia tota aquesta gent, saludant a tothom, fent una broma entre presa i presa, i quan arriba el moment de rodar, transformant aquella senzillesa i aquella manera normal d'estar en una interpretació que pot semblar fàcil, però que realment no ho és. Perquè el talent així espontani també pot impressionar, no? L'experiència, com ja sabem, convenç.
0: És la mare de la ciència.
2: És la mare de la ciència. Però la capacitat de continuar despertant simpatia després de tants anys no tothom la té. I ell mateix, en diverses entrevistes, bé, aquesta mena d'autenticitat que gasta, la gasta tot arreu. O sigui, jo recullia unes imatges, unes declaracions, que no les tinc ara aquí anotades, però les he quedat una mica en el meu cap, on ell mateix deia: haber tenido la vida de Jorge Sanz ha sido una maravilla. Deia, és veritat que he tenido que sobrevivir a mí mismo, venia a dir, però si, como lo he conseguido, el bagaje que me llevo es muy positivo. Perquè, bueno, parlava, feia una reflexió sobre la fama, no? I ell deia, qui critiqui la popularitat o tal, doncs, deia, literalment deia...
0: No té perdó de Déu.
2: Sí, deixem-ho així, perquè ell era una mica més, menys polite que nosaltres. En definitiva, la seva presència a Nueve Lunas és una nova oportunitat per retrobar un actor que ha crescut davant els ulls de diverses generacions i que continua demostrant que la millor manera de mantenir-se vigent no és per seguir les modes, sinó conservar aquella autenticitat que el va convertir des de molt jovenet, com dèiem, des de nen, en una de les cares més estimades del cinema espanyol.
0: El nen ja és pare en aquesta pel·lícula, ara li toca la propera etapa, que serà d'avi.
2: També va fer també unes declaracions on es queixava que la seva mare li deia, quítate esta barba que te has dejado, que te echa 15 años, i ell mateix li deia, no, mamá, no és la barba, és la tripa que me pone 15 años.
0: Això
2: no
0: també, això també. Ara estic pensant, Dafnis, en aquells premis Sant Jordi de cinematografia, en cada cop ens va dir que s'havia lesionat i que hauria d'anar, i va sortir en cadira de rodes i l'Ariadna Gil havia de donar-li el premi, que va venir a recolzar-lo i a donar-li, però no ens hauria prendre el pèl, no?
2: Vaja, no ho sé, jo no l'he conegut mai en persona, no me l'han presentat mai, no tinc idea, però espero que no, perquè tampoc tindria tota aquesta...
0: Vaja. Espero que no fos una improvisació per donar-li una mica més de salseta.
2: Esperem que no, també et diré que vaya ganes, perquè després no pots ni anar a la festa de després ni fer res de tot això. Jo suposo que ell una festa...
0: Però hi va venir com un senyor.
2: Suposo que si hagués estat que pogués caminar, hagués caminat, perquè a les festes no ens agrada perdre'ns-les i tots ens agrada estar ben drets.
0: Definir. Molt
2: bona
0: tarda. Gràcies. Fins la setmana que ve. Em quedo pensant, eh?

0: quiero ser la hija perfecta, pero regreso a la orilla, no hay nada que pueda hacer.
1: Va de cine a Ràdio 4, és el tema de Baiana, però això és massa dolç, pel cinema a la xarxa de Borja Nández. Hola, Borja, bona tarda.
2: Molt bona tarda, Conxita.
1: No t'esperaves aquesta rebuda?
2: No, la veritat m'està sorprenent molt, però perquè ara tocarem uns pals una mica més foscos.
1: Havíem quedat d'entrada en parlar de George Clooney, un dels protagonistes de la setmana a les xarxes també, oi?
2: Correcte, perquè George Clooney rebrà el Lleó d'Or honorífic al Festival de Venècia. George Clooney és un personatge molt estimat per la gent i també per la indústria, no només perquè se'l reconeix com a actor, sinó també com a director i com a productor.
1: Que I molt estimat a Venècia, festival que ha trepitjat i en el que ha fet aquelles entrades espectaculars.
2: Sí.
1: Moltes vegades. Vaig estar mirant-ho 8 vegades.
2: Uau.
1: Ha anat a Venècia, fins i tot ha inaugurat el festival amb Los Idus de Marzo.
2: Uau, és una persona que té molt glamour i per allà on trepitja el contagia, no? I és graciós perquè l'any passat va estrenar Jay Kelly, que és una pel·lícula on interpretava un actor que rebia un homenatge a la seva carrera, i ara Jay Kelly es torna tota una realitat al Festival de Venècia, que va ser on va estrenar aquesta pel·lícula. És curiós, no?
1: I tant.
2: I Clooney ha dit el següent respecte al premi: aquest festival és el meu preferit. Això probablement significa que ja sóc vell, però ho acceptaré. La decisió del festival...
1: 65, si és l'edat ideal.
2: Exacte.
1: Per rebre un premi honorífic.
2: Mira, la decisió del festival ha estat molt ben valorada per gent com Carlos Boyero, que ha dit el següent: m'agrada veure'l, és d'aquests que veig i dic, vaig al cine a veure una de Clooney.
1: És l'hereu de Cary Grant, per
2: exacte,
1: exemple.
2: Exacte, i a més s'assemblen molt.
1: Això ho hem de preguntar als oients. Sí. Creieu que George Clooney és hereu de Cary Grant? Ho preguntarem.
2: Ho farem. En aquesta línia, l'usuari Jerubal Ali ha comentat el següent a X: un merescut honor. L'impacte de George Clooney al cinema, tant davant com darrere de la càmera, li ha valgut un joc daurat a la història del cinema. L'usuari Zuaitz Huerta també comentava això: el seu impacte al cinema continua creixent, un reconeixement més que merescut. En general, les reaccions han estat molt favorables perquè és una figura molt estimada i la veritat que la gent el valora molt.
1: Tot a favor, el ben a favor.
2: Perquè d'amors anem a odis.
1: Hem de parlar de preescalfament, fem preescalfament de l'Odissea.
2: Amb tot el rebombori que s'ha creat al voltant del nou tràiler de l'Odissea, la nova pel·lícula de Christopher Nolan, un director que sempre s'havia criticat per ser conservador, suposadament, i ara se'l critica per tot el contrari. La cosa és que el tràiler s'ha convertit en un dels tràilers amb més dislikes, que és no m'agrada, de la història, i només un 9% de persones li han donat m'agrada, envers el 91% que li han donat el botó de dislike.
1: Però jo pensava que les crítiques eren positives, les
2: crítiques,
1: que venien de Londres,
2: sí,
1: on s'avisa una Anne Hathaway, per exemple, embarassada,
2: sí,
1: en la catifa vermella.
2: Les crítiques han estat molt bones, però els comentaris de la gent que no l'ha vist han estat dolents. Molts han dit, bueno, la majoria de comentaris... Això és molt fort, sempre passa, eh? Però la majoria de comentaris han esclatat contra el repartiment de la pel·lícula, principalment contra Lupita Nyong'o i Elliot Page.
1: És que no es defensen massa bé, eh?
2: No, però molts han dit que Lupita no pot interpretar Helena de Troia perquè és negra, i l'han comparada amb la versió de Diane Kruger, que és gairebé tot el contrari, no? L'usuari Steven, en aquest sentit, sentenciava contra Lupita que així no és Helena de Troia. Com si fos un personatge... A veure, és un personatge d'una epopeia, vull dir...
1: Ja, i un director té tot el dret a introduir canvis, també, no?
2: Sí que és veritat que, com comentes, en una entrevista, Lupita Nyong'o li retreu a Homer, l'autor de l'Odissea, que no hi hagués gaire presència de personatges femenins empoderats, no?, en aquella època.
1: Jo crec que en aquella època no se'n parlava d'això, per
2: exemple,
1: no?
2: Això sí que ha despertat encara més odi, i respecte a Elliot Page, s'ha dit que és insuficient per ser Aquiles i se l'ha atacat per ser trans, també. I s'ha de dir que és mentida que Elliot Page interpreti Aquiles, perquè suposadament interpreta a Sinon, que és
1: no
2: el cosí d'Ulisses.
1: No entenen res.
2: O sigui, estan difonent fakes només amb la intenció d'estendre una mica d'odi. I fins i tot l'actor Tom Holland ha contestat el següent a X, perquè després de tot l'odi, el repartiment està una mica enfadat, i ha dit això: molt content de tornar-ho a dir. L'Odissea és una pel·lícula increïble, i perdre's veure-la perquè creus que s'ha despertat, que és woke, o el que sigui, et talla el nas per fer front a la teva cara. És la teva pèrdua. Veurem si aquest odi es tradueix en taquilla o sobreviurà la pel·lícula de Nolan aquesta pluja bastant intensa, ja de
1: sé,
2: fet, no?
1: Ja sé de què parlarem la setmana que ve.
2: Sí, a veure què tal. I d'una pel·lícula aparentment odiada a una molt estimada i anticipada, com sembla ser, Dune Part 3, que ha estrenat tràiler també, i en aquest cas ja porta més de 10 milions de visualitzacions a YouTube i més de 20 a Twitter. 20 milions, clar. Les reaccions han estat molt positives. Exacte. Destacant la potència visual de la nova pel·lícula de Villeneuve. Per exemple, l'usuari Brandon comentava el següent a X: aquesta trilogia ha fet miracles a la meva vida. D'altra banda, hi ha hagut algunes comparacions amb El Senyor dels Anells i Star Wars, com l'usuari Shiro, que deia això a X: aquesta és la pel·lícula que defineix tota una època. Això és el que deuen haver sentit les anteriors generacions amb El Retorn del Jedi i El Retorn del Rei. Alguns s'avancen també, Conxita, a l'enfrontament que tindrà en cinemes amb la nova de Vengadores, que s'estrenen el mateix dia, el 18 de desembre. I qui guanyarà?
1: Però si encara no hem posat les llums de Nadal.
2: Exacte, però ja ens estem avançant.
1: Les han ensenyat aquí a Barcelona, però no les hem posat encara, eh? Però per què correm tant?
2: Som addictes al treball. Qui guanyarà, Dune 3 o Los Vengadores? Haurem d'esperar a finals d'any. Però
1: això
2: jo...
1: és més emocionant que el Mundial.
2: Sí, molt més. Jo aposto per Dune 3. Jo sí.
1: De lluny.
2: O sigui, jo crec que farà més diners Los Vengadores, però Dune 3 és un altre nivell, no? De qualitat.
1: Bueno, de moment, la setmana que ve parlem de l'Odissea.
2: Exacte.
1: Això no ens ho treu ningú.
2: A veure quins números fa taquilla, no? Perquè a veure si es relaciona, no, l'odi en xarxes amb el món real.
1: I
2: que
1: tant.
2: Això sempre és interessant.
1: El cinema no morirà mai. Borja Hernández, moltes gràcies per aquest cinema a la xarxa.
2: A tu.

0: secretària general del gremi,
1: sí.
0: I em vens aquí amb els deures fets i amb unes dades que suposo que són bones, no?
1: Doncs jo m'agrada venir amb dades, amb papers. Aquestes dades que t'he portat són les dades de l'any passat, però les dades que porto, les recents, són molt més positives que les de l'any passat, perquè el 2025 vam acabar un 6% per sota del 2024, però l'any 2025, el període que portem, estem un 30% per sobre de l'any passat. Això són molt bones notícies i encara no hem arribat a les dades del 19, però estem un 14-15% per sota només. Vull dir, sí, no passa res dolent i esperem que continuï aquesta tendència, doncs esperem aquest any acabar amb unes xifres molt positives.
0: Això sona molt bé. Ara que estem en èpoques de Mundial, també ens dona la sensació de remuntada, no? De que som dintre d'una remuntada.
1: Sí, hem observat durant tot el trimestre, el semestre, que no es devia només a una o dues pel·lícules, sinó que ha estat un manteniment de pel·lícules durant tots els 6 mesos. És veritat que vam tenir una pujada molt important quan es va estrenar Torrente al març, però 2 setmanes després vam tenir encara unes dades més positives. Gener i febrer també havíem mantingut amb Avatar, amb l'assistenta, resultats molt, molt, molt bons. Llavors, hem de dir que és un resultat de moltes pel·lícules que estan funcionant i que s'estan mantenint.
0: Ja, m'agrada molt que esmentis títols, no? També, perquè això ens ajuda d'alguna manera a situar el tema. I és veritat que va ser a partir d'un moment donat que vam començar a notar repunts, no? Ens n'anàvem a Cannes, pràcticament, al mes de maig, i dèiem, hi ha repunts, hi ha indicis, no?, de que això s'està recuperant.
1: Sí, vull dir, però ja et dic que no ha estat gràcies a una pel·lícula. Això és el més positiu, que ha estat gràcies a totes les pel·lícules, a moltes pel·lícules que s'han estrenat durant tot el període, des del mes de gener fins ara. És veritat que aquestes 2 setmanes passades hem baixat una miqueta, però l'última setmana hem de reconèixer que també hem de donar les gràcies a l'impuls d'estrenes també de cinema d'animació, com és el cas la setmana passada de Minions i fa un parell de setmanes de Toy Story 5. Però no només, vull dir, en el top 10 d'aquesta setmana tenim a Viatge al País dels Blancs, i tenim en el top 20 tenim Viva. Vull dir que continua dominant la taquilla americana, no hem de dir una cosa que no sigui, però també hi ha pel·lícules espanyoles, en aquest cas les dues són catalanes, que estan funcionant molt bé.
0: No saps com m'encanta escoltar això que estàs dient. Coincidíem l'altre dia a la festa d'estiu del cinema català, de l'Acadèmia de Cinema Català, i això es nota, no?, aquesta alegria, no?
1: Sí, ja fa un parell d'anys que estem molt contents. Vull dir, això és, o sigui, l'alegria és sobretot, jo crec que la compartida, perquè és també alegria a la taquilla. Parlem d'espectadors, però ja portem un parell d'anys que no és de fa un parell d'anys. O sigui, això és collita de feina d'anys anteriors i de models de recolzament de produccions d'anys anteriors des del punt de vista públic, però podem ser optimistes. O sigui, ja creiem que no és flor d'un dia, i això les sales de cinema ho estan acompanyant. Fa 2 anys amb el 47 i la Casa en Flames va ser un èxit total a Catalunya. Vull dir, a més, són pel·lícules que només es van estrenar en català. Jo crec que això és també molt important, i l'any passat hem continuat amb pel·lícules producció catalana que van funcionar molt bé, com Cirat i altres pel·lícules. Vull dir que això és una cosa que s'està mantenint en el temps i que està creixent, i en això estem molt contents, perquè els cinemes necessiten aquest valor afegit per atreure els espectadors, la producció que sigui local i que sigui diferenciadora.
0: El cinema de proximitat, que a més és bo,
1: sí.
0: Que no fem cap propaganda extra, no? No venem fum, sinó que són productes ben fets, també. Corregeix-me si vaig equivocada, parlàvem amb Argimiro Lozano, que és el nostre guionista i crític assessor, i dèiem que realment, si no hi ha pel·lícules bones, la gent no va al cinema. Si hi ha pel·lícules, la

0: gent va al cinema. Ho veus així?
1: És que aquest any és molt, molt evident que és així. Vull dir, està sent així i d'altra manera, per exemple, a principis de juny vam fer la festa del cinema, que la fem dues vegades l'any a tot Espanya, i hi ha vegades que funciona millor i hi ha vegades que funciona pitjor, però quan hi ha pel·lícules funciona bé. O sigui, el principal motor per l'assistència a la sala de cinema és la pel·lícula. És veritat que hi ha un gran compromís per les sales de cinema d'invertir per oferir una experiència que sigui diferenciadora, però podem fer totes les inversions del món, però si no hi ha aquestes pel·lícules que treuen al públic, doncs és més complicat.
0: No sé si podem fer comparatives amb altres capitals europees. A mi m'envien fotos de Londres, de París, de cinemes, i són petitons, són bomboneres, moltes vegades. Els cinemes que sobreviuran o estan sobrevivint són els més petits, els més cuidats, els que tenen més personalitat, els que treballen més aquest aspecte?
1: No necessàriament. És veritat, aquests cinemes que tu dius de Londres o d'altres parts del Regne Unit, jo també els he vist de Everyman i altres empreses d'aquestes que són molt macos. Aquí també a Barcelona tenim un similar que va reobrir fa poc, el Fenòmena, que també és un cinema molt maco, però no només. És veritat que hi ha molts models de cinema. Aquest és un model que a Espanya jo diria que no hi ha tants d'aquest tipus, tan com un cinema més bombonera, com dius tu, però tenim sales més grans però com que ofereixen tecnologies que són molt alternatives i molt d'atractiu, doncs no cal necessàriament que siguin cinemes petits. Això dependrà també del tipus de pel·lícula que projectes en aquell moment, perquè, per exemple, quan vingui a Dune 3 al desembre, doncs en una sala en 3D o en 4DX o en una sala ICE, o doncs estaran molt còmodes. També és veritat que en alguns casos hi ha alguns cinemes que s'estan renovant, que també estan agafant aquest model més boutique, que fan sales més còmodes amb butaques més grans, reclinables, i evidentment redueixen l'aforament. Per què? Doncs perquè aquestes butaques, com que són més còmodes i són reclinables, necessiten més espai, no? Però això és com que també ofereix, o sigui, una experiència que sigui més valorada pel client. Jo crec que conviuran molt tipus de sales de cinema, però no només les que siguin més petites, perquè hi ha pel·lícules per explotar en diferents models de sales de cinema. I crec que hi ha per tot.
0: Clar, les sales s'han posat les piles, això està
1: sí,
0: clar.
1: Sí.
0: Per fi, no? Una cosa que havíem dit en aquest programa, no? Que calia que es posessin les piles, que mimessin una mica més a l'espectador, i ara realment ho estem veient, no?
1: És que és necessari, si no no sobreviuran. I ja et dic que a part d'alguns cinemes molt, molt macos que pot haver-hi a l'estranger, a Europa, els cinemes a Catalunya i a Espanya són dels més desenvolupats de tota Europa, no només a nivell de comoditat, sinó també a nivell de tecnologia. Et puc parlar, per exemple, de pantalles LED. Les primeres que van implantar a Espanya, hi havia una a Madrid i una al cinema de Vilanova. Després hi havia una a París, vull dir, després hi havia als Estats Units. Però també aposten molt per la tecnologia. O sigui que som molt conscients de que ha de ser així, i estan apostant fa anys perquè així sigui.
0: S'estan fent estudis sobre la viabilitat del cinema en aquests moments?
1: Per una banda, o sigui, hi ha estudis internacionals que jo he de aprofundir en ells. És molt important un estudi que es va fer fa poc, que es va presentar. Primer es va presentar al Festival de Cannes, a Europa Cinemas, i després també es va presentar a la convenció que va tenir lloc fa poc aquí a Barcelona, Cine Europe, que ha fet el CNC, el Centre Nacional de Cinematografia Francès, que O sigui, ell el que volien fer era mirar si quines eren les tendències a nivell mundial, no agafar què és el que està passant a França, sinó mirar a fora. I el que han vist de conclusió és que cada vegada és més important fer aquest tipus d'inversió, per una banda, perquè això el cinema, per ser sostenible econòmicament, necessita aquest tipus d'inversions, perquè ha de ser o sigui, ha de competir no només amb el cinema del costat, sinó amb molts tipus d'oci. Això és evident que és així. I després per nosaltres és molt important, i s'han fet informes de l'Associació Internacional de Cinemes, Europa Cinemes, l'Associació de Cinema d'Autor, per posar en valor la importància no només econòmica i cultural, sinó també social, de la sala de cinema com a punt de trobada, com a punt on es crea comunitat, com a punt de, també d'educació, de cultura. Aquesta és la importància, i això és el que nosaltres volem continuar treballant aquí a nivell de Catalunya i d'Espanya, per posar la sala de cinema en el lloc que creiem que es mereix.
0: Què diu la IA, intel·ligència artificial? Perquè abans es consultava els vidents i ara es va directament a la IA a preguntar, no?
1: Sí.
0: La IA veu futur?
1: Doncs mira, la IA, no sé si veurà futur o no, perquè com que la IA l'alimentem nosaltres ens hem d'ocupar que la IA digui que tenim futur. Però és veritat que quan alguna vegada jo he preguntat a la IA que em digui, explica'm el valor que té la sala de cinema. Ha anat en el mateix sentit del que t'acabo de dir. Per què? Perquè hi ha molts informes que ja ho diuen, que la importància que té la sala de cinema com a bé cultural bàsic, i això per nosaltres és molt important. És un punt de trobada, és un punt de comunitat, és un punt de socialització. Això és la sala de cinema.
0: L'Odissea de Christopher Nolan la setmana que ve serà allò que en diuen un baló d'oxigen, no?
1: Sí, sí. A més és que s'espera amb moltes ganes, però no només. També jo no he tingut l'oportunitat de veure, però la bola negra també s'espera amb moltes ganes. Vull dir que també el Ser Querido, que va tenir la seva presentació a Cannes. Vull dir que... tenim molts balons d'oxigen, potser aquest any no els necessitaven tant, però els necessitem a mig i llarg termini sempre que hi hagi, i bueno, jo també tinc moltes ganes d'anar a veure l'Odissea, sí.
0: I l'efecte de pel·lícules com Black Rooms, Obsession, de les que hem anat parlant darrerament, s'està notant també en la renovació de públic?
1: Sí, això és un punt molt important, perquè a estudis anteriors, o sigui, l'últim estudi que es va fer des de la Federació de Cinemes d'Espanya estava molt vinculat al tema de la pandèmia, no? I el que es va veure era, o sigui, es va veure efectivament que en aquell moment, que estàvem parlant del 2021, el 50% de les persones havien substituït la sala de cinema per les plataformes. Això evidentment ja no és així, i l'altre col·lectiu que havien perdut era la gent gran. Llavors la gent gran, gràcies a la iniciativa de Cine Sènior, que justament avui comença una altra vegada, perquè ja avui s'ha obert una altra vegada la campanya 2026-2027, ha fet que els dimarts siguin un dia que abans potser no hi havia gaire gent, i ara hem recuperat a la gent gran. Amb respecte a la gent jove, és veritat que s'estan fent continguts molt destinats a aquesta gent jove, que estan lligats també als videojocs, al tipus d'oci que ells fan servir, i això està fent que s'estigui tornant a recuperar un col·lectiu que també és molt important, perquè és el col·lectiu del futur.
0: I tant. Ara que deies això de la gent gran, ara que els boomers es jubilen, prejubilen, és un col·lectiu que pot reforçar molt, també, no? Els cinemes, perquè voldran oci, eh? Tindran temps.
1: Sí, no, i a més és que cada vegada els boomers, gent gran, és menys gran, sobretot de mentalitat i d'energia i de ganes de viure.
0: Aquests estan entremig, no?
1: Sí.
0: Dels uns i dels altres.
1: I és important que tinguin aquesta opció. Vull dir que és veritat que el preu és supercompetitiu i que els cinemes reben un recolzament de l'administració, però encara així, o sigui, es fan un esforç per poder oferir aquest preu tan, tan reduït, no? Però en qualsevol cas, o sigui, a través de Cine Sènior o no, perquè és veritat que cada vegada hi haurà més gent que en aquest cas es jubilarà perquè eren els de els baby boom, doncs aquests pues esperem que continuïn anant al cinema, perquè ja, si no han de cuidar els nets, doncs que vagin al cinema.
0: I quines noves estratègies teniu sobre la taula ara que deu haver tants caps pensants, no? També al voltant del cinema.
1: Doncs,
0: hi ha noves línies per obrir?
1: Mira, a nivell de... És molt important per a nosaltres. Ja sé que són temes que són més... no són tan macos com parlar de pel·lícules o d'estrenes, però tant a nivell de Catalunya com a nivell de tot l'Estat ens agradaria... I estem començant a treballar amb la Generalitat com sobretot amb el govern de l'Estat, i aprofitant ara que s'està revisant la llei del cinema, que les deduccions fiscals que gaudeixen els productors i també en alguns casos les produccions d'arts escèniques, als cinemes també puguem optar a aquest tipus de deduccions fiscals, perquè com parlàvem abans hi ha una necessitat d'inversió molt gran, i això, aquesta inversió tan gran seria susceptible de poder tenir aquest incentiu fiscal, perquè al final això fa que després es reinverteixi, i això fa també que necessitem menys recolzament públic, i o sigui, és com una cadena que es retroalimenta. Llavors, el nostre objectiu ara és començar a treballar amb el tema dels incentius fiscals. Hi ha un altre país europeu que ja ho està fent fa anys, que és Itàlia. El Regne Unit també s'ho estan començant a plantejar, perquè tothom deia en els foros i per què la producció sí i la resta de la cadena de valor no, i crec que no serà un tema fàcil ni un tema curt, però a nivell institucional, per poder seguir donant aquesta estabilitat a les sales de cinema, des del punt de vista de les associacions, els que estem començant a treballar és aquest tema.
0: Pilar Sierra, ets una magnífica portaveu del gremi de sales de cinema. Moltíssimes gràcies per passar pel Va de Cine de Ràdio 4, i espero que la propera vegada que ens visitis i t'asseguis aquí a l'estudi, doncs puguem continuar en aquesta línia d'optimisme, no? Ens permetem una mica d'optimisme, no?
1: Sí, sí, jo espero que sí, perquè vull dir, el cinema sempre ens donen per morts, i crec que és molt important. Mira, jo sempre ho dic, l'any 2020 a Catalunya, malgrat tot el que va passar, van anar al cinema gairebé 5 milions de persones. Això crec que és molt important. O sigui, ara estem en 13 milions. Bé, no era el que teníem fa 20 anys, que teníem el doble, però segueix sent important. Segueix sent important. És l'activitat cultural privada amb més espectadors. I això ho hem de repetir més. Nosaltres ho hem de repetir més al sector, perquè tothom se n'assabenti.
0: Pilar Sierra, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies
0: a tu.
1: Igualment, gràcies. Moltes gràcies.

0: Això és el Bar de Cine de Ràdio 4, recordant a Bonnie Tyler. Ho fem avui amb Carles Martínez de Genjo. Molt bona tarda, Carles.
1: Molt bona tarda, i amb aquest regús amarg que ens deixa la mítica cantant galesa, que ens ha deixat molt jove, amb 75 anys, i que ja de petita s'emmirallava amb Tina Turner i amb Janis Joplin. Amb aquesta veu, no sé si podríem dir una mica esquinçada, no?, i que tanta personalitat li ha donat, no? Cançons mítiques com la que estem escoltant ara, no? Aquest Total Eclipse of the Heart, que, per cert, una anècdota, i és que el 1977 Bonnie Tyler, després de gravar dues cançons, My Honeycomb i Lost in France, es veu que es va sotmetre a una operació de les cordes vocals, i el metge li va dir: escolta, no parlis, durant les primeres setmanes. Ella va passar de tot, i és per això que té aquesta veu tan característica.
0: No calia treballar-la amb el whisky, per exemple, no? Això. És una cançó que ha sonat en moltes pel·lícules, eh? Hi ha hagut molts directors que han caigut en les xarxes d'aquesta cançó.
1: Exactament. Hi ha moltes. Jo rescataré una concreta, que és Holding Out for a Hero, aquella I Need a Hero, no? I avui en dia sembla que quan diem que necessitem un heroi, de sobte la cartellera s'omple de superherois. Bonnie Tyler ja ho deia als anys 80, i aquella cançó Holding Out for a Hero sobretot va destacar per la pel·lícula Footloose, que recordem, el 1984, amb Kevin Bacon i Lori Singer.
0: I tant.
1: En aquell poblet d'Amèrica Profunda, on
0: mira
1: la dansa...
0: Mira que em poso a ballar, eh?
1: Posem-nos a ballar, aquí als estudis.
0: Em poso a cantar.
1: Per favor, quina energia, quin ritme, en un poble on, de la pel·lícula Footloose, la dansa estava prohibida. No? Aquesta cançó, Holding Out for a Hero, es va crear específicament per la banda sonora de Footloose, i després a la segona part de Shrek, el grandiós final, no?, en què el Shrek intenta salvar la seva estimada Fiona, també sona Holding Out for a Hero.
0: Anem directes a la cartellera, ens capbussem en pel·lícules que n'hi ha de bones, La còpia perfecta, per exemple.
1: L'afer Wojcicki, aquest nom que té la pel·lícula en la versió original, recorda les mítiques novel·les d'investigació policial, a lo Agatha Christie o Dashiell Hammett, però en aquest cas ens trobem en una pel·lícula que ens porta al París de postguerra, finals dels 40, principis dels 50, i on Reda Kateb, que és un habitual actor del cinema francès, aquí té un protagonista, i és un enginyer, un inventor, doncs que vol ser reconegut, no? I la seva única manera, perquè hi ha els seus orígens estrangers, doncs la societat l'aparta, diguéssim, doncs es veu en la posició de falsificar bitllets, de convertir-se en el Cézanne dels bitllets falsificats, no? I en aquesta època, on ara ho paguem tot amb targeta i Visum, no?, de sobte, doncs la importància d'aquests papers, d'aquests bitllets que es deien els Bonaparte. Es veu que el Reda Kateb, en aquesta pel·lícula, aquest delinqüent que interpreta a La còpia perfecta, Jan Wojcicki, va existir de veritat, va ser un falsificador de veritat, i el Le Monde, el diari Le Monde, als anys 60, li dedicava portades on destacava, doncs, aquest tota la seva capacitat per fer uns bitllets que no sabries dir quin és el de veritat i quin és el fals, no? I ràpidament aquesta intriga que ens ofereix la pel·lícula, no?, on tenim un comissari de policia que interpreta Bastien Bouillon, aquest joc del gat i la rata una mica ens pot recordar a la famosa pel·lícula de Spielberg, Atrápame si puedes, no?, amb Leonardo DiCaprio, que era un falsificador de bitllets, i Tom Hanks era l'agent de l'FBI que el perseguia. Clar, podríem parlar de moltes altres pel·lícules on el cinema, doncs, ens ha obsequiat amb la figura d'un falsificador. Podem pensar en el Hugh Griffith de Com atrapar un milió, aquella comèdia dels 60 de lladres de guant blanc, protagonitzada per Audrey Hepburn i Peter O'Toole. Com atrapar un milió. O propostes més metanarratives, F de fraude de Orson Welles, o un documental, fins i tot, Oswald el falsificador, que tracta sobre Oswald Aulèstia, un artista català que va ser perseguit per l'FBI com el responsable d'una trama de falsificació de grans quadres de la història de l'art. El podeu veure a les plataformes, Oswald el falsificador, de Quique Maillo.
0: Una gran actuació de Reda Kateb, que va ser premi al millor actor en el Barcelona Film Fest.
1: Exactament.
0: El festival també varen poder veure Un taxi en Tòquio,
1: sí,
0: que és un passeig deliciós.
1: Sí, una mena de Paseando a Miss Daisy, no? Aquella pel·lícula de Morgan Freeman, la Jessica Tandy, però
0: o
1: en
0: Green
1: aquest
0: Book,
1: cas
0: també.
1: O Green Book, exactament. Doncs en aquest cas a Tòquio, i en aquest viatge on un taxista doncs porta una dona japonesa que va a la residència, doncs compartirà una sèrie de ferides i tota la part emocional aflora mentre anem passejant doncs, per diferents zones de la Gran Tòquio.
0: Amb Yohei Yamada, que si no em falla la informació i la memòria, crec que farà 95 anys al mes de setembre i continua en actiu. Sí.

0: Ray i Clint Eastwood, no? Són aquestes joies d'un cinema anterior, no? Que són directors en perill d'extinció, realment, i el cas de Yoji Yamada, doncs el recordem per Una família en Tòquio, del 2013, que es va endur l'Espiga d'Or a la Semincy de Valladolid.
1: Per ell han passat moltes de les pel·lícules japoneses, les més importants del cinema japonès, que sí, en tantes dècades ha tingut temps de fer-ne unes quantes. Carles, total, també recomanem Mariel lo sabe todo, una pel·lícula alemanya perversa, sí, i inquietant.
0: Comèdia negra que s'amaga darrere de l'anomenada parella perfecta. Aneu a veure aquesta pel·lícula, Mariel lo sabe todo, i ho sabreu.
1: Us imagineu que la vostra filla, ja, si teniu fills, sàpiga tot el que vosaltres feu i parleu durant el
0: quina
1: dia.
0: Por. Quina por.
1: Carles Martínez Agenjo, gràcies per la teva secció i fins la setmana que ve, que ja sabem de què parlarem.
0: Ja ens anem a la Grècia clàssica.
1: El Borja Nández abans també, no? La setmana que ve no ens escapem de l'Odissea. No,
0: Homer ens torna a la cartellera, una de les pel·lícules més esperades de l'estiu i de l'any.
1: Doncs ves preparant la teva secció cinema i art, que sé que donarà joc la setmana que ve. Gràcies, Carles.
0: Un plaer.
1: Fins aquí aquest Va de Cine de Ràdio 4, que et posa en forma, et fem la gimnàstica cinematogràfica cada setmana. Gràcies per la confiança. Víctor Domínguez ha estat a la realització tècnica i control de so, Joel Sevilla portant la producció, Argimiro Lozano és el nostre guionista i crític assessor, i ja saps que qui et parla i et saluda en nom de tots, Conxita Casanovas, Va de Cine, els diumenges a aquesta hora, aquí a Ràdio 4. Abraçada gran i el cine que s'està fresquet.